0: Javier.
1: Dime.
0: ¿Tú crees que ni han cosas boniques, pero es que esta es mont?
1: Eso se pasa. Eso se pasa.
0: Esta se pasa.
1: Sí, sí, es una pasada.
0: Esta es un arranjament que va a hacer Sergi.
1: Sergi, sí,
0: Pastor,
1: Sergi Pastor, sí, sí,
0: Sergi Pastor.
1: Sí, sí, tal cual.
0: I vau interpretar en... On va ser esta?
1: Esta la van fer en
0: Altea també?
1: No, esta la van fer en 2022, va ser obra obligada en el Internacional en secció d'honor.
0: Ah, peixe.
1: Per això conec jo.
0: Per això estava allí, jo ahí lligada, estava correcte, correcte.
1: Esta versió la feu Sergi,
0: sí.
1: I que li l'encomana la comissió del certament per a que fora junt Dionisiaques, obra obligada en la secció d'honor en 2022.
0: Ahí està el meu, la confusió meua.
1: Exacte.
0: Eixa és la confusió que vaig tindre, que ahir era quan anaves en la primitiva, crec. Correcte. Que va ser. Ara està clar, ara ja ho ha lligat tot. Estem escoltant La Venta dels Gatos de José Serrano i jo vaig veure una notícia que havia, bueno, com esteu de la dana, perquè vau tindre el musical, va ser molt afectat per la dana.
2: Sobre todo la parte baja, lo que son el sótano.
0: Sí.
2: Ahí sí que se afectó bastante. Y todo el mobiliario que había en ese entresuelo.
0: Pero ahora un reboot de IKEA. Mm-hmm. Tenía un mobiliario, ¿no?
2: Sí.
0: ¿No?
2: Tenemos una sala social que nos han puesto nueva, el aula de jardín para los más peques también, toda nueva, la recepción, nada, hace una semana.
0: Pero vos se va IKEA, o va a facilitar, vos se va a donar, sí. Vos se va a... Està molt bé, està molt bé. I ja que estàs dient de los peques, a partir de quina edat poden ja formar part de matricular-se?
2: 3 anys. A les classes de jardí.
0: A les classes de jardí ja poden ahí estar?
2: Sí.
0: Als 3 anys. Javier, quina és la tasca que fas durant tot l'any en la Lira de Chester?
1: Pensar 24 hores al dia en la banda.
0: Això sí, però a banda d'això, sí. De tots els actes que faig, de tots, sí, els concerts que fan, uh-huh, lo normal, sí, està clar que ara se n'aneu a, sí, sí, certament, i que ara és a foc seguit,
1: sí, sí, sí,
0: no? Però el que feu habitualment.
1: Nosaltres tenim, diguem, com si fos una programació anual de concerts que està, diguem, per el conveni que tenim a l'Ajuntament. I pues, tenim per això, programar un poc en funció dels concerts que tenim, que són dates que ja estan programades d'abans de començar. I bueno, tot això, els assajos, actes de carrer, que se fan també prou actes de carrer en gest, que jo vaig a tots, perquè crec que també igual... jo intento prendre-me igual de seriosament un concert que un acte de carrer, mm-hmm, i de fet pues, és una cosa que jo crec que és important. I després de dir, programar durant tot l'any i assajar per als concerts que ens pertoca.
0: Què significa per al poble de Chest la lira? Què significa per al poble? Miguel Ángel.
3: Pues es la asociación cultural más importante de Chest. Es la asociación con mayor número de socios.
0: Quants en teniu? Perquè és important. Ixa part de socis, és molt important perquè donen el seu recolzament, no?
3: Sí.
0: A la societat musical.
3: Pues alrededor de unos 450-500 socios. Mm-hmm. Y bueno, pues es, por supuesto, que no creo que me equivoque, pero es la asociación más antigua también,
0: sí,
3: del,
0: sí,
3: pueblo,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
3: y
0: sí,
3: la que mayor aportación cultural del pueblo.
0: Sí,
3: menos, y aparte de los grupos de teatro, que también,
0: sí,
3: hay,
0: sí,
3: unos,
0: sí,
3: cuantos,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: pero es la asociación cultural más importante de Cheste.
0: Jo crec que sí. I quin dia participeu? Quin dia feu, aneu al certament? Quin dia és vosaltres?
1: El dia 10 de juliol.
0: El 10 de juliol.
1: A les 5 de l'esprà comencem, som els primers. Comencem, obriguem nosaltres plaça.
0: Ah, sí? Quines altres, saps quines altres van?
1: Sí, la banda... bueno, te dic els pobles perquè el nom exacte
0: el poble,
1: de la banda,
0: el poble, o sea, perquè cada poble
1: Xelva,
0: té...
1: exacte, la banda de Xelva, Paiporta,
0: sí,
1: una de les dos,
0: sí,
1: 20 en una banda de Països Baixos, la banda de Reus i la de Ceguín de Múrcia.
0: Justament en Xelva vam parlar ahir,
1: ah,
0: per telèfon, perquè resulta ser que tenen este cap de setmana una banda holandesa que fan un concert a Xelva, i crec que avui el fan a Rafel Buñol. la banda, una banda holandesa. No, el nom no me'l pregunteu perquè ja ni me'n recorde, però sí, justament en Xelva. Bueno, teniu ahí... És que participa, cada vegada participem més en el certamen internacional. Sí. És un certamen que...
1: La segona secció és una secció molt, molt, molt potent,
0: Molt és que potent. També tenim moltes bandes entre això, 60, 70, 80.
1: Sí, sí.
0: El que més n'hi ha són mitjanes de 50 i 60, no? Però és potent.
1: Sí, a més és un planter que per número, la majoria de les bandes en Centroeuropa tenen aquesta quantitat de número de músics, i clar, si tenen que vindre a València, que tenen els números clausos, tenen que anar a segona.
0: Ja.
1: Doncs ahí mos vegem tots.
0: Esteu il·lusionats? Mucho. María, sí. Gustavo, Miguel Ángel, ¿esteu il·lusionats?
3: Sí, yo creo que estamos bastante ilusionados y nos servirá también como... Bueno, como celebración de el 140
0: claro,
3: aniversario.
0: 140 aniversario. Yo creo que siempre fa créixer, els certàmens fan créixer a la banda. Després està que te quedes un poc despagat, a millor en el resultat, no? Però així tot, uno té que saber que sempre guanya.
1: Jo és una cosa que els sempre dic sempre, que el nostre fi és arribar al dalt de l'escenari i fer el millor de nosaltres, no n'hi ha més. A partir d'ahí, una vegada s'ha acabat la nostra actuació, ja depèn de terceres persones, però tot el que nosaltres està en les nostres mans és el treball diari i arribar allí, i el premi fer la màxima, o sigui, la millor actuació possible de les nostres circumstàncies.
0: A mi m'encantaria que tota la gent, que quan puja allí dalt, que està nervioseta, no? Que s'acabaren els nervis i que disfrutaren d'aquest moment, perquè claro. Jo crec que és un dels moments més bonics que n'hi ha.
1: Sí, sí.
0: Disfrutar de fer música, tocar allà en els companys que t'has criat en la banda, i crec que això és...
1: Jo comento una cosa molt, molt, molt ràpida. Jo, parlant d'una vegada en gent de la banda, això, comentava un membre de la Junta que diu, és que quan tocareu el Paso Doble, bueno, en tal certamen, diu, o sigui, jo veia la banda com estava tocant i tal, que bueno, treball, molt de treball i tal, i fa molt espectacular, i diu, no, jo no podia deixar de plorar i tal.
0: Es que...
1: Dic, és que el problema és que això sols que es va aconseguir en un certamen, perquè dus moltes hores de treball, molta il·lusió, i focalitzar tot l'energia de totes les persones per un moment en concret. Tu ja pots fer el millor concert de temporada que siga, que estarà molt bé, però com se donen les circumstàncies de lo que és un certamen, perquè va tot a parar després de molt de temps ahí, i en aquest moment és com quan se destila la goteta del perfum
0: elixir
1: correcte, doncs això és el moment, això se'ls viu en aquestes circumstàncies.
0: Correcte. I Javier, i una cosa que també han de tindre clar la gent és que no n'hi ha altra manera de pujar a l'escenari, d'estar tranquil, que quan més es treballa la cosa, quan més assajos es facin, quan més es treballa, uno més se sap, i quan puja allí l'escenari jo crec que està més relaxat.
1: Sí, sí.
0: Una altra cosa, si no te ho saps ja...
1: Clar.
0: Pugés i ja en poreta, la poreta, uh-huh. Que això fa molt de mal, però és així. Però és així. Bueno, el dia 17 es fa en el Palau de la Música, sí. En el Palau de la Música, i participeu allí els primers. És per la vesprada, comença per la vesprada, no?
1: Sí, a les 5.
0: A les 5 de la vesprada. Doncs jo desitjar-vos tot el millor per a la societat musical, la lira de Chest. Gràcies per estar. Si no vull que se n'aneu, perquè ara jo vaig a quedar-me parlant en Gustavo d'una obra que vaig a dir la veritat, que tinc molta curiositat per la temàtica que porta, que ara la direm, no vaig a dir-la ara, perquè mentre es despedim, escoltarem un pas doble que és una meravella, que és este pas doble.

Estaven escoltant el pas doble del Perelló a Catarroja. Jo, mentre escoltava el pas doble, pensava que meravella d'obres tenim així a la Comunitat Valenciana, que hi ha que donar-li el valor que tenen. Quins músics tenim, quins compositors tenim, com el que jo vaig a presentar ara, que és Gustavo López, que el teníem ja així. Gustavo, ara ja vaig a per tu. I anem a parlar d'una obra que anem a escoltar-la un poquetet, el principi, Sapere Aude, que és esta que escoltem ara de seguida, i comença en un solo de flautí. Ara te vaig a preguntar jo per flautí.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: Vegeu que sols eren uns minuters, ja tornem a estar ací i entrem a la secció Avui amb qui parlem. I anem a parlar amb Salva Andreu. I parlarem d'Instrumentomania, que és una tenda de música especialitzada en la venda i reparació d'instruments musicals, sobretot d'instruments de vent. Amb els anys s'ha convertit en una botiga de referència per a músics i bandes de música de la Comunitat Valenciana. La tenda ofereix instruments de marques reconegudes, accessoris i un servei tècnic especialitzat per a la reparació i manteniment dels instruments. A més, destaca per l'atenció personalitzada i per estar formada per professionals vinculats al món de la música. I tenim ací a Salva Andreu, el tenim ací. Salva, bon dia.
1: Hola, bon dia, Ima. Moltes gràcies.
0: Encantada de que estigués ací, perquè ací parlem de música, parlem de tot, i els instruments es tenen que comprar en algun lloc.
1: Correcte, així n'és.
0: No n'hi ha més, no n'hi ha més. Així que, què és per a tu instrument, per a tu, Instrumentomania?
1: A veure, Instrumentomania, per mi, en el seu moment va ser un somni intentar-ho tirar endavant, perquè va eixir de res, en un moment donat de la meva vida que vaig fer un canvi radical, perquè jo m'havia dedicat sempre a la docència, val? Però arriba el moment de que vaig decidir canviar el rumbo de mi vida. Val?
0: A la docència, però com a professor, com a mestre, com a en primària, en secundària?
1: Havia estat en conservatori molts anys a Balears i després vaig vindre a la península ja por amor, perquè sí. o venia...
0: que Guadassuar tira,
1: i,
0: no?
1: Correcte, correcte. I ja vaig estar, crec, 7-8 anys a secundària, sí. Però arribar al 2012 i vaig veure que no era el meu lloc, sincerament, no era el
0: Quin
1: meu lloc.
0: Quin instrument és el teu?
1: Trompeta.
0: Un pardalet a mi m'ha dit
1: dime.
0: Que estàs en això de pensar tornar a la banda de Guadassuar, a la Santa Cecília de Vera Guadassuar, que la teua dona ja està allí en el cello. És així?
1: Home.
0: I que allí m'han dit que tens la cadireta, que trompetistes n'hi ha molt bons allí, perquè n'hi ha una cantera de trompetistes.
1: Sí, sí, la veritat que sí.
0: Que Déu-n'hi-do, no? Però com ho portes, això?
1: A veure, és algo que tinc ahí i buic, perquè buic, estan els meus fills, ja el xiquet està a la banda gran, la xicoteta està a la banda jove, i com bé dius, la meva dona, pues, fa molt poquet el cello arreglat, que pobreta li va agarrar la dona també, i ja ha començat ja a fer classes, però bueno, jo sempre estic buscant temps ahí, agarrar-me, no agarrar-me, però bueno,
0: això depèn de dir, això depèn de dir, vaig.
1: Sí.
0: Paco m'ha dit que tens la cadireta, eh?
1: Ahí estem,
0: Paco ser president.
1: Sí.
0: Bé, seguim parlant d'Instrumentomania. Per què vau posar Instrumentomania? El nom? Com va sorgir aquest nom?
1: A veure, el nom va sorgir perquè, el que t'està dient, vaig fer un canvi i necessitava fer alguna cosa. Què faig? I vaig veure ahir, vaig obrir una tenda de música, intentar fer alguna cosa diferent a lo que n'hi ha, però, incrèdulo o soñador, dic, vaig obrir una tenda, que la vaig obrir en el garatge de ma casa, i vaig obrir una tenda online, tipo Toman en el seu moment, vaig començar així als camions a agarrar pedidos. Entonces el nom tenia que anar enfocat a algo per a venda online, val? Lo que t'he dit, incrédulo de mi, pues, el primer any vaig donar compte que era inviable i impossible. Entonces ja van tindre que enfocar-ho a una tenda normal però especialitzada en instruments de vent, perquè si no el nom era Instrumentomania, pues, per enllaços
0: i
1: coses d'estes, sí, que me van recomanar que fora aixina.
0: Tenies una mania. Has dit que és del 2012?
1: 2013, el febrer del 2013.
0: Aleshores tindrà 13 anys més o menys,
1: l'empresa.
0: Per ahí,
1: sí.
0: L'empresa. I què podem trobar en la teua botiga, en la teua tenda d'Instrumentomania?
1: Pues a veure, nosaltres som coneguts, no sé si referents en saxofons, portem una marca molt exclusiva que és Yanagisawa, portem Selmer, portem Yamaha. Entonces nosaltres el que volem és tindre molt d'estop perquè la gent puga anar i triar l'instrument, poder comparar entre diverses marques i poder, entre la mateixa marca i el mateix model, poder triar, perquè tu com a músic també saps que tres instruments segons el mateix no sonen igual, val? Entonces al final...
0: És com la veu.
1: Sí,
0: la veu cada persona té un timbre, l'instrument passa el mateix.
1: Correcte, i també t'ha de dir una cosa, si traus tres instruments, tres saxofons en este cas, i ve un client, li agrada el número 1, s'enamora d'ell, i als 10 minuts ve un altre client i s'enamora del número 3. Entonces, vull dir, cada instrument també està fet per un tipus de persona o tipus de músic que toca diferent, té una embocadura diferent, tira l'aire diferent. Entonces, això és algo molt important, que és un plus que nosaltres aportem perquè el client només se referència en preu, saps? Entonces, al final és un plus que donem perquè puga vindre a la nostra casa i no a un altre lloc.
0: Però a banda que esteu especialitzats en saxo, me crida l'atenció perquè tu eres trompetista.
1: Jo soc trompetista, sí, sí.
0: I també estàs molt vinculat al quintet de metall, però sou especialitzat en saxos.
1: Sí, sí, va ser el primer que començaren, diríem, sí, per poder diferenciar i tirar endavant el que era el negoci, però sí, a part de saxofons, ara portem distribucions de trombons, xais...
0: Sí, perquè vaig a explicar una escena, estava entrant així i estava en el telèfon fent el tracte en un trombó, és a dir, en la venda d'un trombó.
1: Sí, correcte, així no era, sí.
0: És a dir, que veneu també, més que res, instruments de vent.
1: Sí, estem especialitzats en vent. Si algú ve i mos demana una guitarreta, que dic jo, o algo, per donar servici a qui entra per la porta, ho intentem, però el nostre gros...
0: Però també teniu pianos i tot?
1: Tenim un piano superxulo en l'entrada de cola que mos agarra la Lana també, que no té ni teclat. Però sí, venem algun teclat, però no.
0: Sí, un piano de cua que va arribar la Dana fa any i mig, i escolteu este àudio, escoltem este àudio.

0: Pot servir també com a àudio de meditació, perquè n'hi ha molta gent que se fica, que cau a ploure i relaxa. Este cas no vos va relaxar, perquè en les imatges que tu m'has passat, jo puc veure ixe piano com va entrar en l'aigua, com va entrar en l'aigua per allí. Tot ixe soroll és dins la tenda.
1: Sí, sí, era un riu. Dins de la tenda va arribar a ser un riu, anant per metro 40 o una cosa així, tapant mostrador, tapant piano, tapant tot, bueno, tapant tot.
0: Com es viu en aquests moments?
1: Pues mira, per sort o per desgràcia, més per desgràcia, perquè vaig patir molt, jo no estava, val? Perquè jo estava en Vitoria, en Spanish Brass, fent una exposició,
0: sí.
1: Que és una gran part del temps que jo dedique a conservatori, el que estava explicant antes de portar instruments que puguen provar o que no coneixen. I em vaig enterar a mitjana exposició allí en Vitoria, i recorde cridar-me la meva dona plorant de lo que estava passant, cridar-me des de la tenda i començar a desmuntar. I me'n recorde Inda Bonet de Spanish Brass mirar-me i dir: què fas, tio? Estàs tonto? Què és que estàs desmuntant si acabem d'arribar? I dir: pues mira, està passant això, jo me'n tinc d'anar, sí o sí, me'n tinc d'anar. Inca m'avorro. Sí.
0: I vas poder arribar?
1: Perquè... No, vaig tindre que fer nit, però el demà vas pegar la volta a mitja Espanya, perquè jo no podia tornar direcció Saragossa, diríem, perquè tot ixa zona estava tallada, inundada, i vas tindre que anar per dalt, recorde, Burgos, Valladolid, Madrid, cara a Còrdoba, Albacete,
0: i després per arribar així, també...
1: Recorde entrar a Guadassuar... vull dir, era com una pel·lícula de l'espacio, tot un desastre. Sí.
0: I com es supera després d'any i mig? Sí, com seis d'ahir? Perquè clar, estàvem parlant d'un piano, no?
1: Sí.
0: Del piano que tingueu allà a l'entrada. L'heu pogut recuperar?
1: No, el piano en este cas no s'ha pogut recuperar. Han vingut gent especialitzada en pianos, que nosaltres no som, i vull dir, mai s'havia donat en un cas d'estos, i vull dir, és insalvable. Tenim entre cometes la carcassa molt neteta, i queda molt bonico, però bueno, és com cartó en pluma, saps? No val per a res.
0: Bueno, però ja esteu altra vegada en marxa, suposo que en qüestió de 2 setmanes, 3 setmanes, perquè les fotos i els vídeos que m'has enviat, per exemple, si sentim este àudio, n'hi ha un moment que diu: i ara per on eixim?
1: Sí, eixen els dos meus companys meus que es quedaren allí tancats tota la nit.
0: Perquè està entrant aigua ja. Està entrant aigua per la porta.
1: Sí, per la porta.
0: De la tenda.
2: Sí, per darrere.
0: Eixim per darrere. Que els moments serien dramàtics.
1: Sí.
0: Bueno, s'heu recuperat i veneu instruments especialitzats en saxo, però també teniu, per exemple, accessoris dels instruments.
1: Sí, tenim tota classe d'accessoris de vent, part de saxos, trombons, trompetes, trompes, tubes... El que més especialitzats estem també a dia d'avui són els trombons, que jo crec que ja tenim més trombons que saxos, inclús, perquè portem exclusives d'unes quantes marques...
0: De quines marques, per exemple, de trombó?
1: De Shires, que és una marca americana, Eastman, que a dia avui és el grup més gran que n'hi ha en el món, porten Greenhow, que és una marca americana també d'instruments que fan artesanals molt poquets, i bueno, la gent està començant a conèixer-los i van superbé. Tenim de si poc portarem una nova marca especialitzada japonesa, bueno, tenim ahí alguna novetat també.
0: I n'hi ha un grup que vosaltres porteu, porten els instruments vostres.
1: Correcte, Spanish
0: Brass. Que és un grup que estem ja escoltant, no? És la sintonia de l'agenda.
1: Sí, Spanish Brass, són imatge de trombó i trompetes Shires, val? Americanes, i després està Manolo, que és Manolo Pérez, que és
0: d'allí de
1: Guadassuar. A mi, conegut tota la vida, és imatge de Paxman, que és una marca de trompes angleses de tota la vida.
0: I també, a banda d'accessoris, instruments, suposo que també el tema de material didàctic o de llibres i partitures, com ho porteu?
1: Tenim una secció, teníem vídeos, obres, pogut veure de tot el que teníem acumulat de mètodes, partitures que se'n van anar en la dana,
0: sí.
1: Però tenim, estem començant a estocar un poc més, però treballem directament amb Piles, que és una editorial valenciana.
0: Ah, d'ací, d'ací, d'ací.
1: Molt bona relació amb Susana, amb sí, José, sí, sí, sí, que sí. Són fantàstics i un bé per a ells, i intentem portar tota classe de material.
0: Però feu encara moltes coses més, perquè, per exemple, anem a escoltar una... És l'obra, diguem, que va estrenar, crec que va ser en desembre del 2024, ja estàvem quasi en 2025, és de Ferrer Ferran, Jayar Horn. A veure, Ferrer, Ferran, perdó, no sé si es pronuncia Jayar Horn o Jayar Horn, disculpa, però més o menys és això. Aleshores, toca a la trompa Diego Incertis, i és el festival Ciguat, que sempre el celebreu, que porta Manolo.
1: Correcte. El Ciguat és el Congrés Internacional de Trompes de Guadassuar, que, com bé dius, és un congrés internacional. Se celebra des de fa uns quants anys, del 28 al 30 de desembre. Aquestes dates són fixes, siga l'any que siga, sempre són les mateixes. I és un congrés que estava basat en artistes Paxman, el patrocinador principal és Paxman Trompes, però bueno, està obert a tots, venen moltes més tendes també, Herbiti Alexander i tot aquell que vol vindre també, i sincerament fan uns concerts, bueno, el que és el congrés, hi han classes, val? Espectacular, profes espectaculars de tot el món, i els concerts són des que t'agarres un avió i te'n vas a escoltar-los a Los Ángeles, per dir-te alguna cosa, però en Guadassuar.
0: Això anem a posar, saps? Mayúscules. Anem, sí, a posar, sí, sí, mayúscules, que jo això ho remarque. Correcte.
1: Sí, sí, sí,
0: que
1: sí,
0: feien, no? Concerts d'alt nivell, però en este cas estan fets en Guadassuar. Però això no vol dir que no siguin d'alt nivell.
1: No, et dic, són concerts espectaculars que la gent hauria de vindre.
0: I estem, sí, escoltant, o sigui, la teva banda.
1: Sí, també.
0: Santa Cecília, de Guadassuar. Este any, una amiga meua va fer l'obra, i va fer una obra molt bonica, i té un tema romàntic darrere que es diu El viaje de Ida Pfeiffer. Què és esta?

0: És una peça que conta la història d'Ida Pfeiffer, que era una austriaca que als 40 anys va anar a pegar la volta al món, i la va pegar dos vegades, però estem parlant de finals del segle XIX, el XX, no, exactament la data, però era en època que les dones no anaven per ahí. Esta és la que es va tocar en el Ciguat, en el 25. Estem parlant d'una tenda. A mi m'agrada, no s'utilitza ja, a mi és perquè jo sóc un poc antiga, no? Però del tema de botiga, no? Perquè aquest terme de botiga està perdent-se molt, se diu tenda, que està, també està bé.
1: A veure, nosaltres, el nostre concepte és una botiga, i el que volem és que la gent vinga, igual que a mi m'agrada anar en Guadassuar a la carnisseria,
0: correcte,
1: a la fruteria,
0: a la pescateria.
1: La pescateria, per desgràcia, no en tenim des de l'any passat, però...
0: No en teniu en Guadassuar?
1: No, però dona igual, però vull dir, a mi m'agrada això, i és el tracte directe que tu, quan estàs allí, la gent ve o repeteix per el tracte que tu li dones, a part del producte, lògicament, val?
0: És així el que estàs dient, Salva, i jo també ho busque, eixe comerç de proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Eixe
0: comerç de proximitat.
1: Per sort, rebem gent de tots els llocs d'Espanya i d'Europa, inclús, perquè dones un producte que potser no el troben en un altre lloc, i al final també intentem donar bon servici. Entonces, però sí que intentem ser... Vols un cafenet? Ahí tens un cafenet. Senta't, vull dir, algo que siga molt, molt directe.
0: Sí. Estaves comentant, Salva, que fas moltes exposicions, que te'n vas cap ací, cap allà. És a dir, és part de la teua tasca, perquè, per exemple, ara quina tens més prop d'anar-te'n?
1: Ara tinc... Mira, ahir estava parlant amb un profe de Santander, està allà al costat, de Guadassuar, per anar a portar trombons.
0: A veure, jo per a parlar amb tu, quan no m'has dit estic en Astúries, estic en Galícia, estic ací, estic allà.
1: Sí.
0: Aleshores,
1: què tens?
0: Que fora un atur, una guia de dir ara sí, ara sí, ara allà?
1: Correcte, vas veient...
0: Les files que n'hi ha, no?
1: Bueno, o a lo millor, no sé si és la paraula exacta, o Setmana Blanca, o tenen en el conservatori i volen organitzar activitats, o necessitats que els ixen, que tinc alumnes que volen provar, o que jo vull canviar-me, o hi ha clients, amics, que al final de tants anys fas, i que ja directament, Salva, que necessito que vengas, perquè... I fas este servici. En el seu moment ho vam publicitar, me'n recorde, fa molts anys, com el quan vas a comprar roba, la paraula esta del
0: shopping. En anglès, el shopping. Anar a...
1: I entonces, ja,
0: espera't, així tinc una gent jove, és dir shopping, no? Shopping, anar a comprar roba, sí.
1: Sí, és que no m'assista en shopping, deixeu, no me'n reconcediu.
0: Sí.
1: I tenim aquest servici també, saps? Perquè si al final, si la muntanya no va, pues anem nosaltres també, saps?
0: Bueno, Instrumentomania encara va més enllà, més enllà, i també feu masterclass.
1: Correcte.
0: Però allí mateix, en la tenda.
1: Sí, en la tenda, per sort, des del 2019, maig 2019, canviarem la ubicació, el que t'ha dit al principi, començarem en el garatge de ma casa, tal qual, i el 2019 canviarem a un lloc prou gran, farem aules, tenim 4 aules, tenim un xicotet auditori d'uns 100 metres i de taller reparació. Entonces, vull dir,
0: és a dir, que se poden fer allí concerts de cambra perfectament.
1: Sí, hem fet diverses coses de cor, de cambra.
0: A veure, la banda no, perquè som
1: la banda no, però ha vingut Joe Valesi, per exemple, que és el referent mundial del trombó, a fer allí una masterclass xendreta, vull dir, nunca havia més. Entonces, tenim espai per poder fer cosetes.
0: I entre tots ixa gent que tu vas portant de masterclass, com esteu molt especialitzats en saxos, teniu, per exemple, també he anat a formar allí a saxofonistes, i esta és el Gran Tango de Piazzolla, interpreta David Pons. Escoltem un poquetet.

0: Bé, estem escoltant El Gran Tango, Le Grand Tango, de Piazzolla. David Pons, qui és David Pons?
1: A veure, David Pons és un xic de Tavernes de la Valldigna, el qual... bueno, ell és, ara en sèrio, ell és catedràtic de saxofó en el Conservatori Superior de Múrcia. Va guanyar ja dos o tres places, culo inquieto, t'ho dic amb carinyo, David, que saps que t'aprecia molt. Tenim molta relació des de fa 12-13 anys. Ell és artista Yanagisawa, que és els saxos japonesos que portem, i pues, ve 3-4 vegades a l'any a fer masterclass allà a la
0: tenda. I això, per exemple, perquè... Ara parlarem d'altres que també van allà a la tenda, però això com ho anuncius? On poden trobar, per exemple, com s'entera la gent de que aneu a fer una masterclass i que va David Pons, per exemple?
1: A veure, nosaltres ho anunciem en redes socials, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, els profes que ja comportem, per sort, una trajectòria de molts anys. La gent ja... en setembre fem ja diríem el planning i anunciem totes les masterclass de saxo que anem a fer durant la temporada, diríem durant el curs escolar, i si no és mestre ja van preguntant-te, o inclús els mateixos alumnes, perquè vull dir, per exemple en David, o t'apuntes o no tens plaça. Vull dir, ara ja anem a anunciar la de l'estiu, que fem i si
0: anunciar-la, no... anunciar-la, pots anunciar-la o encara no pots anunciar-la?
1: Sí, 23, 24, 26, 28 de juliol, David Pons farà classes a Instrumentomania amb la grandíssima novetat que el 23 i el 24 este any vindrà Marc Fèlix, que és un grandíssim saxofonista de Tavernes de Valldigna, que està en París i va ser el guanyador de l'Andorra Sax Fest en l'any 24, que és a dia d'avui el concurs de saxo mundialment més important que hi ha.
0: Que fa poc estava fent-se. No
1: sí,
0: sé
1: correcte,
0: com haurem, però fa poc, ara fa, sí, ara sí, fa poc que estàvem fent-se.
1: I per lo que es diu, Sima, si me deixes, Marc Fèlix començà a vindre les primeres masterclass en ma casa, allí baix, seguint un xiquet, en 11 anys o 12 anys, i ja dies, mare de Déu, el nano este quan toca el cabró.
0: Sí, no, que n'hi ha de vegades que dius, és que has nascut per tocar aquest
1: instrument. Sí, i lo bo d'això és la relació que fas tant en ell com en seu pare d'amistat, perquè com a músic també que soc, pues com aquell que diu, me llena d'orgullo i satisfacció,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè és que te l'has criat de dir, ostres, en 11 anys ja has arribat en 6 anys a ser un top, saps? I és un referent a dia avui.
0: I tots aquests dies tingueu un planning del curs,
1: claro.
0: I tot això per a totes les classes conforme estan, per a qui va destinada, és a dir, a partir de quina edat, per exemple, poden apuntar-se, tot això estarà explicat allí.
1: Sí, normalment van enfocats ja a gent com a mínim que estiga en tercer de professional, que ja més o menys estudia de veritat
0: habitual,
1: correcte, i vol començar a formar-se d'una manera un poc més sòlida, no? O, no sé si és la paraula exacta, però...
0: Sí, que és, ja està habituat a estudiar,
1: correcte.
0: Per exemple, té ja una continuïtat. No és l'únic que va, però, que, per exemple, ara sentirem un concert d'Aram Khachaturian, que és per a violí, però en esta versió està interpretat per un saxo soprano, Antonio Felipe.

0: És que és una flipada, perquè imitar un violí és tan sumament impossible i sentir...
1: I ja no has fet tantes notes.

0: coordina en este caso Antonio Felipe y es de Madrid, pero es el catedrático y profesor que está en el superior de Albacete.
1: Sí, ¿vale? sí.
0: Lo mateixos coneguen des de fa més de 10 anys. Està casat en una saxofonista en Clara, que és valenciana. Ja inclús podem parlar un poquet en valencià entre nosaltres també.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Està bé.
0: Este cada setmana ha estat en Instrumentomania fent masterclass.
1: Justament este cap de setmana. Quins són els instruments que més veneu? És a dir, què és el que més veneu? Trombons, saxos, trompetes... Quins són els que més veneu?
0: A dia d'avui, per ordre, saxos i trombons a la part, i després ja vindrien trompes, trompetes... És el que més se ven.
1: I també quan eixes a, per exemple, a Fires o a eixa tour, no? També estàs molt lligat en algunes societats musicals o bandes.
0: Sí, lògicament ja tens més o menys els teus clients que són fidels perquè tu es fas un retorn, no? Es dones un servici i estan contents. Això és com sempre, van canviant de vegades.
1: Sí, però sí, més o menys.
0: També tots els anys, per exemple, a Gijón, que fan cumbres trombonístiques, que visitantes, pues vaig tots els anys en Alberto Castelló, que és un trombonista profe que està allí en Gijón de la Vall d'Uixó, que tots els anys me convida i jo encantada que me convide i anem allí.
1: A Vetera, que va ser el mes passat, també va estar, no?
0: A Vetera, correcte, que organitza Inda Bonet. Un any estan fent-ho ara de trombons, l'any que ve serà trompetes, el següent serà trombons, i el mateix que dia del Citwalk. Espectacular llibres i espectaculars els concerts que fa en els profes que porta, sense nomenar ainda, per supost.
1: No. Porten la crem de la crem, els millors. I ara en Alzira també, per exemple, estaràs.
0: En Alzira, principi de juliol,
1: crec que sí, correcte, és principi de juliol. Bueno, la tenda, a banda de tot això, també té servici de reparació d'instruments.
0: Correcte. Contem en un taller propi, allí a la tenda. El nostre tècnic especialista en saxofons, perquè ell és saxofonista, titulat, però també arregla tota classe d'instruments de vent, i molt bé. Vale? És Carlos Alom, ell és de Gandia, viu en Daimús, i és un crac, és l'alegria de la huerta. Vull dir, sempre està content i dona gust anar a portar l'instrument d'allí. Així que li ha dit que vinguera avui i per motius no puc vindre.
1: No puc vindre, però a banda d'instruments de fusta, que estàs, també si va algú reparar instruments de metall,
0: Ell està especialitzat en saxos, perquè és saxofonista, però ell ho arregla tot lo de ventubes, bombardins, fagot, contrafagot, el que faci falta. I ho fa bé, les dues coses.
1: Jo crec que és una tasca que n'hi ha que donar-li el seu valor.
0: Sí.
1: De fet, també n'hi ha que intentar així a la Comunitat Valenciana que siguem, que és una terra de músics, que n'hi ha tant de músic de... que al final hi ha aquesta titulació.
0: Correcte, és una cosa que està ahí, una mancança que ja fa uns quants anys se va parlar, que si s'anava a posar com un...
1: Com un mòdul, però ahí s'ha quedat estancat.
0: Correcte, se van crear algunes associacions, recorde i tal, per veure si es derava avant, però no. Entonces al final la gent o te'n vas a Anglaterra, te'n vas a Centro Europa, Alemanya, Txèquia i tal, que ahí sí que està
1: així
0: més contemplat.
1: Tots, així
0: si no, pues, al final és un poc formació pròpia, que en aquest cas Carlos sí que tingué un professor que el va formar.
1: Vale. Sí, però estaria molt bé, és a dir, és professor de saxo, però a banda, si tingués aquesta titulació de reparació tècnica,
0: sí.
1: No, d'instruments, ja que així, és que per mi és una incongruència, és a dir, tant de músic que no n'hi hagi
0: eixa titulació i eixa especialització, perquè al final el que et diria, tu necessites provar uns quants instruments,
1: clar,
0: però per una tonteria, que una clau, un plat no estiga ben apretat, l'instrument ja no funciona. Dius, no, és que no m'agrada. Dius, no, és que li falta media vuelta a tornillo.
1: És indispensable, perquè tot tinguem els metges que ens reparen a nosaltres.
0: Sí.
1: Tenim els tallers de cotxe, és a dir, és que n'hi ha taller de tot, i està el taller dels instruments.
0: I els músics... per sort o per desgràcia, els professionals passen més hores quasi en el seu instrument que en la teua dona, el teu home o els teus fills. Entonces és una ferramenta que té que estar al 100%. Sí o

0: Sí. Estàs fent-me recordar una frase que jo de vegades dic i després dic, ai, no sé per què dic això. Però de vegades quan veig els xiquets que es canvien l'instrument dic, això no es diu.
1: Sí.
0: No es diu, sí, això és d'un, això és d'un.
1: A falles o amores a tocar en el típic fallero, deixa'l tocar, dic, no, l'instrument és algo molt personal.
0: Això és, vull dir, això és meu, això no es diu.
1: Correcte.
0: No? És de veres, no es diu. Bé, seguim perquè estem parlant de taller de reparació, que allí pugueu anar i estar en la mateixa tenda, està el taller.
1: Està en la mateixa tenda, n'hi ha que demanar cita, perquè sí, per sort n'hi ha volumen, però que criden o que vinguin i en el moment sí que se fa la valoració.
0: Però bueno, que això, en la vostra pàgina web estarà tota la informació per a cridar i portar l'instrument.
1: Instrumentomania.com, i si no, els telèfons, whatsapps, chat, tenim de tot en la web.
0: Bé, abans d'anar-se'n, no vull que se m'olvide que anem a parlar d'un altre professor de saxo que va interpretar una peça de les 7 canciones populars de Fallania, a mi una que m'enxissa. De fet, en el concert del matí se pot escoltar esta jota sencera, si escoltarem un trosset de la jota, que és esta que estem escoltant, i és Tomàs Jerez i Manuel Corbacho al piano. I és la jota. Escolteu un poquetet. Igual m'arranqui a cantar.

0: Jesús. És que ja tinc els pèls de punta. És que m'encanta cantar aquesta jota. Tomàs Jerez és un altre dels que teniu allí, no?
1: Tomàs Jerez és un dels 3-4 profes que sempre venen. Tomàs Jerez és professor saxofó solista de la banda municipal d'Albacete, val? Eh? També en el seu moment va ser professor del de Sant Sebastià, del superior, de, sí, no m'he el nom ara,
0: de quin post?
1: Del Conservatori Superior del País Basc.
0: Ah, de per a que més de Catalunya. Després m'ha recordat, diran.
1: Va, correcte, és que ara no m'he
0: diran, diran, Ima, ja no te'n recordes, Ima, ja no te'n recordes.
1: Ell va estar allà uns quants anys també i després ja va estar...
0: Musiquene.
1: Musiquene, perdó. I estigué també després en el Superior de Castilla-La Mancha.
0: Sí, sí.
1: I ara és la seva plaça des de fa moltíssims anys en la municipal i és el saxo solista. Gran persona, espectaculars músics saxofonista.
0: I Salva, no tinc que oblidar-me que també teniu masterclass en el teu amic
1: Manolo
0: Pérez.
1: Correcte. Tots els mesos fem l'aula de trompa allí en la tenda, en Instrumentomania, Guadassuar. Manolo preparant alumnes de grau professional, grau superior, màster. Jo no m'ho podria, la veritat. Aunque és el que te deia antes, tenim l'opció en casa, no fa falta anar tan junt. Que...
0: Sam no fa res.
1: Sam mos fa moltes visites. La veritat que sí que mos fa moltes visites. Però ara estarà per estar xunit.
0: Jo tinc no que... A veure, la filla està per allà, sí, sí, sí, la filla, sí, està per allà.
1: Sí, sí, la veritat que... Estos dies se n'anava cap allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. La filla està allà. Gran família. Tinc que anar allí a esmorzar, a fer l'esmorzaret en Maria, en la germana.
1: També.
0: Maria, ho dic per així, tinc que complir.
1: Maria, de tota la vida la conec, la mateixa edat que jo té.
0: Sí, que... sí, sí. Doncs jo, res més que dir, que estem parlant en Salva Andreu, gerent d'Instrumentomania, que està a Guadassuar.
1: Guadassuar, carrer Ermita que... 62.
0: Carrer Ermita 62. Que a banda de ser una botiga propera, se fan moltes cosetes com Pugorer, com masterclass de saxo, de trompa, de trombó.
1: Intentem anar posant coses, innovar algunes coses i a poc anirem pujant tot les reig i veient coses noves que tenim, alguna novetat també.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Ima, per convidar-me, ha sigut un plaer, sí. Estar molt còmode.
0: Es coneixíem. Sí. Jo vaig estar allí, tu em coneixis, jo, a mi els caràcters van passant-me.
1: Jo és que me canvia el moño habitualment, entonces canvia molt.
0: Sí, avui portes ratlla al mig, eh? Bueno, moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.
2: L'agenda en Fem Banda.

0: I entrem a la recta final del programa, en l'agenda musical, que no parem així en la nostra terra de fer concerts. I avui vaig a... Ara anem a parlar amb la presidenta Marina Ruiz, que és la presidenta de la Societat Musical Barri de Melilla, que en res faran un concert a les Arts, dins d'eixa campanya que s'anomena Bandes a les Arts. Marina, bon dia.
1: Bon dia, Inma, què tal?
0: Estàs nervioseta, dime que estaràs nerviosa, eh?
1: Estem tots molt nerviosos, sí, però bueno, és un gran dia per a nosaltres.
0: Ja ho crec que sí, i a més, tocar en el Palau de les Arts, que no està a l'abast de qualsevol persona, és a dir, que és importantíssim.
1: Exacte, correcte. Bueno, per a nosaltres és tot un esdeveniment. Mai la banda ha tocat a les Arts, sí que hem tocat al Palau de la Música, sí. Però el Palau de les Arts és com algo molt especial per a nosaltres.
0: Sí.
1: Ho hem aconseguit a través del cicle de la Federació de Bandes a les Arts, evidentment. Uh-huh. I, bueno, això que et deia, tocar avui així és per a nosaltres molt especial i que sabem que és difícil que torni a passar.
0: Sí, però... Fi. Però enguany tireu la casa per la finestra, eh? Perquè...
1: Totalment.
0: Ara parlarem del programa que aneu a fer avui, aneu a interpretar ara mateix a les 12, crec que comenceu, ahir al Palau de les Arts, però se n'aneu a Kerkrade?
1: Això mateix, sí, este any, a finals de juliol, se n'anem a Kerkrade. Just abans participarem tancant la tercera secció del Certamen Internacional de València. Destacar que comptem amb tot el suport per part de l'Ajuntament de València en tot aquest projecte i aquest any històric per a nosaltres i als que estem realment agraïts per tot el que estan fent per nosaltres.
0: Però, espera, Marina, el que estàs dient que tancaràs la tercera secció és que tancareu la tercera secció com a banda convidada en el certamen internacional.
1: Exacte, sí, això volia dir. Sí, tancarem la tercera secció com a banda convidada en el certamen internacional, el que per a nosaltres és també com un gran assaig general, no, abans d'emprendre el camí per a Kerkrade. Sí. I, bueno, són dos de les dates més importants d'este any, però, òbviament, ara mateix estem centradíssims en el que va passar dins d'uns moments
0: a l'auditori
1: del Palau de les Arts.
0: Qui és el director? Qui està al capdavant de la banda de Barri de Melilla?
1: Pues ara mateix el nostre director és Borja Martínez Alegre.
0: Ah, Borja!
1: Sí, exacte. És de Siete Aguas.
0: Sí.
1: Porta 7 anys dirigint la banda ja. Realment estem molt contents de poder comptar amb ell a nivell personal ja. Te puc dir que estic molt agraïda i molt satisfeta de veure com el nivell artístic i musical i també humà que està adquirint la banda gràcies al seu treball.
0: És una sorpresa, li dono salutacions des d'ací. Borja anirà tot de categoria, com solen dir. I Marina, què aneu a interpretar allí en el Palau? Què aneu a tocar?
1: Pues mira, el programa és una recopilació de marxes i danses de grans obres del repertori més clàssic per a orquestra, mesclades amb altres obres escrites expressament per a banda i que volem posar en valor així, no? El programa té una gran correspondència en la programació de les Arts d'aquest any.
0: Sí.
1: Bé, començarem amb Pompa i circumstàncies de Elgar, toquem Aida també, Unod, el Jack dels Cisnes de Tchaikovsky, en fi, Falla. Bueno, hem fet ahir una recopilació de marxes i danses molt interessant realment.
0: És a dir, és un repertori clàssic, dins del repertori clàssic orquestal.
1: Exacte, sí, podem dir que sí. Per això mateix, per buscar aquesta correspondència amb el repertori que de per si es fa al Palau de les Arts, tant en òpera com en sinfònic, no?
0: Sí. I, a mi m'han dit que ho teniu tot ja venut, que està a tope, que ja no cap ningú més.
1: Això és, per a nosaltres també ha sigut una gran sorpresa, li van dir als músics que ens agradaria tindre la sala plena, i bueno, entre els músics i després que el dilluns les Arts va posar a disposició del públic en general unes entrades més, es van reservar en unes 3 hores o així, estem realment sorpresos i a més és el que dèiem abans, no? Que per a la banda del Barri de Melilla és una ocasió superespecial perquè és molt difícil per a nosaltres tocar en sales com aquesta o
0: sí,
1: directament en qualsevol auditori.
0: Sí, aquesta temàtica ja l'han portat així perquè ja han vingut bandes de barris de València i està la temàtica dels auditoris i la veritat que poder ahir, pues, això, fer un concert en el Palau de les Arts i anar 1.000 persones, perquè jo crec que la capacitat que té és de, no sé si és a 900, 1.000, però està per ahir, la sala.
1: Sí, sí, no, la sala crec que té en total 1.300 o 1.400,
0: sí.
1: Però ens han donat un aforament d'unes 1.000 i poques entrades i ho tinguem, ja t'he dit, complet.
0: Ja ens agradaria moltes bandes sí. que s'omplirà així l'auditori, 1.000 persones, eh? Perquè, sí, sí, perquè la banda de Malilla, quants músics sigueu?
1: Pues mira, justament estàvem fent memòria fa uns mesos, un any com a molt,
0: sí.
1: Potser ens costava fer un concert amb 35 músics, no? Que era el que se'ns exigia. I ara mateixa anem a pujar uns 65 músics a l'escenari, 64, exactament.
0: Molt bé, però molt bé. Sí, sí. Bé, Marina, jo el convide perquè tingueu que vindre així. Per a parlar de Kerkrade i per a parlar del certamen internacional i per a parlar de tots els projectes que tingueu en la banda de la Societat Musical del Barri de Malilla i donar-te les gràcies per contar-nos totes aquestes cosetes que feu. Super
1: bueno, pues moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me cridat en este moment tan especial.
0: Ja ho crec.
1: I bueno, res, ens veurem pronte, segur.
0: A triomfar, vull a triomfar ahir al Palau de les Arts.
1: Gràcies,
0: una abraçada a tots els músics.
1: Moltes gràcies.
0: I a Borja.
1: Li ho diré, li
0: vinga,
1: ho diré ara
0: gràcies,
1: mateix.
0: Gràcies.
1: Vinga,
0: gràcies
1: a tu. Adéu, adéu.
0: Avui també fan un concert l'agrupació musical d'Ontenyent a les 11:30 a la Sala Gomis. També dins d'una campanya que s'anomena Excel·lent. I avui, a la Font Jordana d'Agullent, hi ha un concert anomenat Arrels i Veus, interpretat per l'agrupació musical d'Agullent amb les veus de Rebeca Martín i Juan Carlos Colomer. Està dins de, vam parlar la setmana passada, dins del maig musical que celebra Agullent. Però per a parlar d'este concert, jo tinc a l'altra part del fil telefònic a Juan Carlos Colomer. Juan Carlos, bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, encantada de parlar amb tu. És esta matí a les 12 o és esta vesprada? Això sé que no...
2: Sí, sí, ja. És esta matí mateixa. A les 12 ja estic fent temps.
0: En la Font Jordana, estàs nervioset?
2: L'actuació en directe sempre comporta un poquet nervi que a més és prestigi també, no?
0: Sí.
2: I és bo.
0: Sí, ja ho crec que sí. S'anomena Arrels i Veus.
2: Sí.
0: Com és això d'Arrels i Veus? Què has volgut transmetre en el concert?
2: Bueno,
0: què vols transmetre en aquest títol?
2: Les veus són les veus que posem la meva companya,
0: sí.
2: Rebeca Martí, que m'ajuda en les veus. I les arrels és perquè moltes d'aquestes cançons són d'àmbit tradicional. I, bueno, totes les cançons són meues, val? La música...
0: Sí, sí, sí. Quan dius teues és que tu les has fet. No són transcripcions o arranjaments de cançons tradicionals valencianes. És a dir, tu has fet les cançons.
2: Sí, jo he fet les cançons. A veure, tenim una gran eina i és una gran eina nova.
0: Sí.
2: Tenim un 11. Mira, pues, bueno, diguem-ho així, és l'11 de Bègida,
0: sí.
2: I també tenim l'1 d'Agullent.
0: Sí.
2: La música és tradicional, és de veres, però la lletra és meua.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: He volgut posar unes lletres noves a esta música tradicional, pues, per portar-les a l'àmbit actual, no? Jo canto un 11, que és l'11 de Bègida, però estic parlant de la terra i la llengua.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt
0: sí.
2: Actual.
0: Sí,
2: I les demés són... Dime.
0: No, seguís. Era preguntar-te quants temes aneu a interpretar.
2: Sí, en total són 17.
0: Sí.
2: 17 cançons. N'hi ha un barrull de cançons, bueno, ja, com bé t'he dit, són d'autors, però n'hi ha, pues, això, d'amor, de desamor, d'amor a la terra, tradicional, En fi, n'hi ha un poquet de tot, n'hi ha un poquet de tot. Hi ha un tango, també, hi ha una ranxera,
0: sí,
2: en valencià.
0: Sí. I este projecte, quan naix? Este projecte d'Arrels i Veus, quan naix?
2: Bueno, m'ho proposen des de l'Ajuntament d'Aielo. Jo soc d'Aielo,
0: sí.
2: Encara que visqui en Agullent, i el concert del que estic parlant, el concert que anem a fer ja és en Agullent,
0: sí.
2: La banda de música d'Agullent. Naix perquè m'ho proposen, ens posem a veure arranjaments, tinc amics que m'han tirat d'una maneta més arranjaments, pràcticament més han regalat, i és molt il·lusionant perquè després de tindre cançons que tinc, la meva afició sempre ha sigut cantar les meves cançons, i ahir n'hi ha cançons que tinc de 10, 12 i 15 anys fetes, doncs passar-les ara a l'àmbit de la banda de música, carai, en els assajos sona i com sona molt bonic.
0: Home, si eres d'Aielo, n'hi ha tradició ahir de cantar, perquè tingueu el gran Nino Bravo.
2: Pues exactament, n'hi ha que seguir un poc, aquesta línia,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però n'hi ha grans cantants, que jo en conec ahir. N'hi ha grans cantants. Sí. A veure, t'acompanya la banda d'Agullent, de director està José Antonio Casanova, que dirigís, i en ixe espectacle també col·labora el grup de dansa d'Agullent.
2: No, és Agudança.
0: Agudança, val.
2: Agudança.
0: És el grup de dansa que es diu Agudança. Mira, que jo, apuntant, vaig pensar, Agullent, Agudança, tot estava per ahí.
2: Sí. No, però és Agudança, és que no és dansa folklòrica el que fan, és dansa contemporània. De fet, m'ajuden en dos cançons, una que es diu per a les bombes cançons,
0: val?
2: La lletra, pues mira, què vols que te diga? Lamentablement està molt, molt, molt, molt de moda, encara que està escrita de fa ja uns anys.
0: Sí.
2: De fet, la retaïlla de la cançó diu: ojalá que tots els llibres pararen els canons, diccionaris contra bales, per a les bombes, cançons.
0: Ojalá, Juan Carlos.
2: També...
0: Sí, seguís.
2: No, perdona, és que igual me se tallava. No, que dic que després l'altra part en la que m'ajuden és en un tango, que eixiran a ballar un tango que parla de algo que pensen molts, però que jo sempre he pensat que no és així, no? Que diuen que l'amor és de bojos. I jo sempre he pensat que l'amor no és de bojos.
0: Si és la paraula més bonica que tenim. Si és la paraula més bonica que tenim, l'amor.
2: Exacte.
0: No, compte que tots estem bojos, pues estem tots bojos, perquè la paraula més bonica... Mira, estaves dient abans eixa frase, eixe vers, i ojalà la música, ojalà la música, la cultura, parar a tots eixos canons. Ja ens fa falta cultura i música. És així, Juan Carlos?
2: Pues sí.
0: És així. Anem a recordar...
2: Ojalà que por aixina.
0: Sí, que pararem. Anem a recordar a quina hora serà i a on es farà. A la gent que està escoltant-nos, que estem apropant-nos ja pràcticament a les 10 del matí, però és a les 12, explica on serà i convida la gent a que vagin a Agullent, bon poble.
2: A les 12, per migdia, clar, en la Font Jordana, a l'aire lliure.
0: Sí.
2: Fa bona sombra, que no es preocupi ningú, que fa bona sombra.
0: La veritat és que allà n'hi ha llocs que són molt bonics, és veritat.
2: Pues sí. Tinguem la megafonia necessària per a que les lletres se sentin i s'entenguin, perquè clar, quan parlem de música d'autor, pues l'important és la música, però les lletres són molt importants.
0: La megafonia és important, sobretot a l'aire lliure, Juan Carlos.
2: Claro, claro. Per això ja ho tenim tot previst. Després vindran també dos amigues meves d'Aielo, Anabel i Majo, i la meva dona, també. I un amic ballador que és d'Alcoi, que estem tots també en les folies de Carcaixent, que m'ajudaran donant-li colorit en el ball alguna de les altres cançons, tant siguin de tradicional com siguin de les d'autor.
0: Doncs, Juan Carlos, que vagi molt bé, que disfrutes, que gaudiu de la música i que es esperen la gent que vagi a Agullent. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos. Una abraçada ben forta.

Jo tinc que acabar en una peça en força, ara en Khachaturian. Ja hem sentit un trosset abans, és el concert per a violí. Esta vegada, versió per a saxo soprano. Interpretat pel saxofonista Antonio Felipe. Escoltant esta peça, que és molt xula, molt xula, acabarem el programa d'avui, posarem el punt i final del programa d'avui. Vos desitjo que passeu un molt bon diumenge i també molt bona setmana, que nosaltres tornarem a ser la setmana que ve sense falta. Sofia, Imma, Lorena i jo estarem així sense falta. Moltes gràcies i que sigueu molt feliços. Molts besets.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Som a punt.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
4: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
6: T'ho contarem tot.
7: Però tot, tot, fil per randa.
6: Te'n vens?
5: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. L'economia per a totes i tots.
1: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
0: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
4: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
5: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
4: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
8: cantarem un montó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
7: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A.Punt.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A.Punt Ràdio.
11: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
8: De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Benvinguts un diumenge més al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 17 de maig, ja li hem pegat la volta al pernil en el mes de maig, i un dia prou especial, un programa curt de Fora de Cobertura, perquè tenim actualitat esportiva a partir de les 11, moment en el que donarem pas punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Però no només això, sinó que a més tenim molts temes que tractar i a més una convidada especial molt important. Dona pas a saludar als col·laboradors que es donen avui cita en el programa. J. González, com estàs?
1: Muy buenos días, Denis. Aquí estamos, en esta versión reducida hoy de Fora de Cobertura.
0: Molt bon dia, caballero. Molt bon dia, Alfredo Esteve.
2: Molt bon dia, reducida, però intensa.
0: Molt intensa, molt intensa. Aymar Roig, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. I avui sí que aprofite per a saludar a ma mare, que sempre se m'oblida. O sea que un beset.
0: Home, per favor, eh?
3: Clar, que sempre s'escolta.
0: Un bes molt gran que anem a enviar. La nostra convidada especial del dia, la Forte, està a punt d'arribar a l'estudi número 1 l'estudi número 3 de Punt Ràdio. Així és que en aquest moment anem a desgranar l'actualitat d'Eurovisió i ràpidament anem en ella. Però no només d'Eurovisió, viu l'home, sobretot el dia després, perquè, com he dit, tindrem entrevista en La Forte. Tindrem també la Met Gala en Alfredo Esteve i algunes cosetes més que anirem incloent al llarg d'esta única, primera i única hora del programa d'avui. Així és que, Aymar, comença quan vulguis, perquè Eurovisió aporta cola, eh?
3: Comence.
0: Aporta cola.
3: Jo ho he dividit en tres parts. La situació d'Espanya, que ja sabem com està més o menys, les novetats, que n'hi ha una molt important, i sobretot els resultats. Enguany era l'aniversari prou important d'Eurovisió, el 70 aniversari, i a la vegada també una de les més polèmiques per la participació d'Israel. S'ha celebrat en Viena, en Àustria, i bueno, anem a la situació d'Espanya, que ja sabreu quina és, però una de les grans notícies era la seva absència, no? Que no estava.
0: No participació.
3: La primera vegada que Espanya no participa des del 1961, des del seu debut. I, a més, Espanya forma part del Big Five, de cinc més grans, no? Enguany els han nomenat Big Four, i França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, que sí que han anat a participar. I, bueno, és una decisió que ha generat prou debat, i en lloc de...
0: Però Israel també està en el Big... En el Big, lo que siga, no? En el Big Sound Festival.
3: També, no? Està en el Big Sound, també, sí.
0: Bueno, que se fan torrent, per cert, en guany.
1: Así es.
0: Al costat de casa d'Estrome.
1: Ha sido noticia esta semana.
3: A Boris sí. Veïns, que diuen ahí, no?
0: Esta semana que ve...
1: Yo creo que, ya ha habido quejas.
0: Yo creo que... Bueno, anem a veure. Pero, viva España, señores, voy a decir. Sí, claro, sí. Claro que ha habido quejas, faltaría más. A veure, ja parlarem d'això la setmana que ve, val? És que traus uns temes que no toquen, Jota. Bueno, que al final, que Israel també estava en el Big Five, este, no?
3: O... No l'han inclòs, però a veure, Israel al final...
0: Bueno,
3: sí, sí que fica
0: five,
3: diners.
0: 6-7,
3: sí que fica... 6-7. Sí que fica diners perquè Moroccan Oil és israeli, tinc entès. La empresa que patrocina Eurovisió.
0: Vale,
3: però no està inclòs.
0: Però no directament com a...
3: No, està en el Big Five.
0: Vale. Hi ha capital...
3: A més, és però... que Israel se va incloure més tard a Eurovisió.
0: Vale.
3: I en RTV van emetre La Casa de la Música, no?, per celebrar estos 70 anys musicals, però... separant-se d'Eurovisió.
0: Anem a veure, per a celebrar els 70 anys musicals, o sigui, seran musicals d'Eurovisió. Però
3: d'Espanya en la música.
0: D'Espanya en la música.
3: Sí.
0: Antes de 70 anys no hi havia música en Espanya.
3: Sí, suposo que televisivament.
0: A veure, això és una cosa un poc rara, però, sí. Però bueno, com tampoc sabem exactament què és el que ha passat, tenim la notícia i la deixem ahir.
3: Tenim la notícia. I abans de que començara, farem emetre el missatge següent. El Festival d'Eurovisió és un concurs, però els drets humans no ho són. No hi ha espai per a la indiferència. I pau i justícia per a Palestina.
0: Això és... van emetre ahir.
3: Ahir, justet, quan... Sí. Abans d'Eurovisió i abans de La Casa de la Música. Van emetre el missatge i ja va començar La Casa de la Música, però anaren cantants de totes les generacions. Anar Rafael, Mónica Naranjo, Camela, també més actuals, pues, Guitarrica de la Fuente, Mètrica, Abraham Mateo...
0: Ah, doncs pues, n'hi havia ahí un bon... No?
3: Molt bon repertori.
0: Bon
3: n'hi havia molta sí. gent. Mm-hmm. Suposo que també va fer un poc la competència perquè Eurovisió se podia veure, però en YouTube.
1: Exacto.
0: Tenies que buscar-ho, eh?
3: Claro, que havia que escriure-ho. tenies que molestar-te. I això podia veure a YouTube molt fàcil. De fet, també en internet els periòdics anaven emitint-ho en directe. Vull dir, l'única que no va ser, pues, RTV.
0: Vale, y después resulta que el apoyo del gran público le dona a Israel el segon lloc.
3: Efectivament, li dona el segon lloc. L'any passat també queda prou bé Israel. Li dona molt de voto el públic. De fet, Espanya li dona molta votació.
0: A veure, si el problema de que Melody quedara en el lloc que queda, a veure, jo crec que és una cosa que no s'escapa. Va ser una manifestació política a favor o en contra. I no vaig entrar ni si estic a favor ni en contra ni res. Però va ser una manifestació política que tens a gent a favor i gent en contra. Entonces la gent en contra va reaccionar.
3: Efectivament. Melody se mereixia més.
0: Sense ningú dubte. Un aplaudiment per a Melody, per favor. Clar que sí. Home, per favor. Bé, guanya Bulgària, sorpresón, no?
3: Sorpresón perquè entre els preferits estava Finlàndia.
0: Ho diguem així?
3: Que de fet no, tampoc queda en mal lloc, però bueno, s'esperava primer, segon lloc i queda, a veure, primer, segon... Crec que el cinquè queda.
0: Parlarem d'Itàlia, parlarem d'Austràlia, parlarem de Finlàndia, parlarem inclús de França, que tenia una proposta molt melòdica, però tal volta no tan festivalera. Parlarem de la proposta d'Israel, que sonava molt bé. Vull dir, té més circumstàncies a banda, val? La cançó està molt xula. Personalment, crec que ens posicionarem així a favor d'Itàlia i a favor de...
1: Finlàndia, inclús Austràlia.
0: I Austràlia.
1: Finlàndia sexta, eh? Finlàndia sexta.
3: Així tinc que el rànquing, que està a Bulgària, guanyadora en... Era el tema pop electrònic, o sea, mogudet, no?, que li agrada també a Eurovisió. 517 punts en total. Continuem en Israel, segona, 343 punts. Romania, tercera. Austràlia li seguís. Itàlia, Finlàndia. I l'última queda Regne Unit en un punt.
0: Que era del Big Four.
3: Sí. Ah, España ha sido big, pero mai ha quedado es más big.
1: Haciendo el chiste fácil, podríamos decir que ha ganado una canción vulgar.
3: Sí.
1: No, está muy chula.
0: Anem a escoltar esa canción, venga.

0: Yo creo que es una canción que para pasarela, con cambia ritmos y tal, pues igual Alfredo te podría venir bien, ¿no? Pero un desfile.
1: Estaba pensando.
0: O arrima del micro un poquito y ya está. Ahí damunt de la revista que tens preparada per a la secció d'avui.
1: Jo soc de paper i llapis.
0: Ah, està bé, no t'ho recomano.
1: Com diuen els italians, la matita.
0: No, la informació està ahí.
1: Jo l'estava pensant, i dic, una m'agradaria fer un desfile i ficar-la, esta. Veritat. La fica tant, perquè tu saps que sempre molt aficionat a ficar cançons un poc que la gent l'arranque en un desfile i que les motive. O sea, que això és importantíssim dins de la roba, clar.
0: Això, jo crec que esta cançó la veig molt apropiada, pues, no sé, per a un desfile, per a...
2: Eurovisió.
0: Per a barraca a les 5 del matí, el també és, no? És un també és,
2: no? Acabar la nit.
0: És canyereta, eh?
1: Sí. Però jo volia dir una cosa del que comentàvem de això. El que me produeix és tristea increïble que per tots, del treball que n'hi ha a Israel, això és com els desfiles, com altres diguem, el treball que n'hi ha, els artistes que n'hi ha, tota la gent preparant-se per això, que ocorrisca el que està ocorrint. Me pareix molta tristea i apoyo moltíssim els artistes, encara que moltes no hem col·laborat, perquè tots ja sabem per què, perquè l'opinió està en el carrer. El carrer a la gent li produeix tristea el que estiga passant, el que estiga passant per la gent que és sensible, que crea les cançons, que se les treballa, que estiga ahí. Que ocorrisca això, me pareix molt triste.
0: Bueno, al final jo crec que la controvèrsia va ser l'any passat, no? Perquè l'any passat sí que... enguany sabies que no participaves i ja està, i no participaves. Enguany va ser una sorpresa, probablement per a Melody, que es va enfadar lògicament.
1: Lògic.
0: Però bueno, corramos un tupido velo.
1: Sí, jo miro soles la sensibilitat i el treball que n'hi ha de tots els que estan ahí preparant-se per este dia d'actuar. Això és el que jo penso, el que no se veu. No, veig, no es vore dir, veus el festival i ja està, no. Quant de temps i quant d'anys n'hi ha preparant-se per això, i que és, me pareix molt triste.
0: Bueno, el festival va a transcorrer en normalitat, Aymar?
2: Sí, n'hi no, havia res escrit. Ahir en el públic també n'hi havia crits de Palestina, les manifestacions fora de molta gent. Evidentment, Espanya no va tornar, com hem dit darrere en micros.
0: Però hi ha una cosa que em sorprèn, i és que dins hi havia molt de manifestació favorable a Palestina. Sí. Imagina que ningú t'hauria una bandera d'Israel encara que estigui a favor.
2: No, jo crec que han prohibit banderes així.
1: N'hi havia control, polítiques. N'hi havia control pel públic per entrar. Mira, està com... Això ja és ja dir... Però que vas a voler una cosa... És un artista, és cultura, no ho entenc.
0: Al marge d'això, el que me xoca és que després el vot del públic ha anat clarament a Israel. Vull dir, lo que s'ha vist és una cosa, és una opinió, però els resultats han parlat d'una altra.
2: Jo crec que correcte. Després en els resultats la gent s'hi s'ha dirigit més cap a la cançó. O sea, si li agrada, no sé, no. Perquè...
0: Querido amigo, jo crec que en Eurovisió fa anys que ningú va només a la cançó.
1: Pues, correcte.
0: Crec que
2: pues ahí n'hi ha una... ambivalència, curiosa.
1: I la tristea que produeix el que diu Donis, que és tristement és així, no?
0: Bueno,
2: pues Espanya no...
1: Però n'hi ha que valorar, al treball, a l'artista, que és el que jo estic defendent d'ací, o sigui, siga de la història que siga.
2: I ja, com he dit abans, la possible reincorporació de Rússia.
1: Això sí.
0: Anem a veure què passa. Ja, a mi m'agradaria que tornés a Espanya, a Eurovisió.
1: Sí.
0: Com a eurofan declarat que soc. I sobretot, des de l'any passat, en la injustícia de Melody. Sona Bulgària i seguim en Fora de Cobertura.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
5: Al mando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
11: Sí.
7: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me la espera.
16: Presentador de la Safor.
17: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
16: Gemma Juan. Animal de companyia.
17: La ràdio.
18: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
19: La vesprada de punt on tot pot passar.
20: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
21: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
19: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
3: Vols dir?
2: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
4: Missatge rebut.
2: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
5: Això és una equivocació.
2: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
6: És igual, amiga.
2: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
7: I és correcte.
2: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
8: Això és de veres.
7: És de veres, és de veres.
2: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
9: Molt millor.
2: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u àtone.
10: Que diu que què?
2: La institució... La universitat, la UNESCO...
10: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8. De tu...

d'Apunt. Els últims 90 minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sal.

0: Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Rafa Larcón al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web, perdó, www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i això és 290 en xifra, el número, i en Instagram, 90 minuts ràdio també, però tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, teniu la vostra veu. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? A falta d'una jornada per acabar, com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? En el dia d'avui és un d'aquests dies que uno recorda per què volia dedicar-se a la ràdio i a la ràdio esportiva. Ha sigut una desprada extraordinària de ràdio, de gols, de vora nou partits alhora, i no passa res, i no s'ha mort ningú. Vull dir, ni els xinos que dia Tebas que se jugava tot escalonat perquè els xinos pogueren voler, no hi ha hagut queixes de Xina a aquestes hores. 11 i 5 no se tenen constància de queixes de l'ambaixada xinesa en Espanya. Hem recuperat l'essència de la ràdio. La gent està a casa en un Punt a Punt estratosfèric amb totes les narracions, amb tots els gols, amb tota la informació detallada, i ho hem viscut tot. Hem viscut com el Llevant, venim dient que és un equip que està en una milloria i en una dinàmica molt positiva, i avui li ha passat per damunt a un Mallorca que fa molt mala olor. Com l'Elx ha guanyat i va directe a una finalíssima davant del Girona, i aquest partit va ser no apte per a cardíacs. Com el Villarreal ha desperdiciat l'oportunitat de ser tercer abans d'arribar a l'última jornada, i ja veurem si no paga car. I hem assistit a un partit del València boig. Boig perquè al minut 2 ja perdies 2-0, al 22 ja guanyaves 1-2, en 3 minuts en la segona part li han pegat la volta al marcador, i resulta que quan t'expulsen un futbolista i te quedes amb 10, guanyes el partit. Per cert, jo sé que a molts ixa ADN caïnita que tenim els valencians i que Singapur va olorar des de fa molt de temps, a alguns se'ls posa moltíssim no ja carregar contra els jugadors, sinó carregar contra els de casa. Però miren, jo no veig un jugador en la plantilla millor en qualitat que Javi Guerra. I el gol d'avui ha sigut una bona mostra. Ara també se continuarà dient que els jugadors són una panda de niñatos caprichosos, i que tot el que s'ha aconseguit és virtut de l'entrenador. Pues no ho sé, tinc clar que Meriton va intentar vendre la milonga d'Europa esta setmana. Dic la milonga perquè encara que s'aconseguirà és una milonga. Vull dir, este equip ha estat punant per el descens fins avui a les 9 menys 20 de la nit. I això és la realitat. Que per una garambola i perquè la lliga és molt mediocre pots acabar, tens possibilitat de lluitar per una plaça de Conference. Sí, però almenys per a mi no canvia en res. També és cert que Meriton vendrà la milongueta de la Europa League, no perquè crega en l'Europa League, que estic segur que dins no creuen en l'Europa League. Parlo dels despatxos, eh? Els jugadors sí creuen, perquè els jugadors el primer que han fet quan el Valencia s'ha posat 3-4 en el marcador, s'han vist varios planos de la banqueta on els suplents estaven mirant el mòbil, mirant la resta de resultats i la classificació. L'entrenador ha tornat a eludir parlar d'Europa. Se l'ha preguntat voltes, ho escoltarem, i no parla d'Europa en cap moment. Parla de fer algo bonico, de donar-li una alegria a l'afició, de... La paraula Europa la té vetada. Com si li hagueren retirat el passaport, a este home, o lo mateix. Jo imagine que en despatxos que no es creu en Europa i que prefereixen no anar a Europa, se va vendre la milonga d'Europa esta setmana per a intentar acallar protestes. Per a intentar també acallar el clima d'animadversió que genera Carlos Corberán en la graderia. No tinc cap dubte. Però torno a dir, per a mi, encara que el València haguera jugat com els Àngels i en lloc de 3-4 haguera guanyat 0-4, primer, la Real és un equip que, des que va guanyar la Copa del Rei, està, jo crec que xafa més les agències de viatges a voler no saber de vacances que, el camps de, que els camps de Zubieta d'entrenament. Això per un costat. Per altre costat, el València ha continuat tenint molts dels defectes, i després ho parlarem, dels que ha anat arrossegant durant tota la temporada. I, per tant, com deia, per a mi, com se diu en la dita, un pardal no fa primavera. S'ha guanyat? Sí. Ha sigut una victòria que te posa de bon humor perquè el València està acostumat a últimament. Només que donar-te disgustos, sí. No canvia per a mi, per a res, la nota global de la temporada. Ni entrant en Europa, eh? Ni entrant en Europa. No canvia per a res la percepció de que tindrien que eixir Ron Garli i Carlos Cobra en una roda de premsa a explicar este desastre de temporada. Els fitxatges, les decisions de l'entrenador, tantes i tantes coses, quin és l'organigrama real d'aquest equip, qui està per damunt de qui, qui té la potestat per a prescindir de qui, si negocis ruïnosos com el d'Aguirre Zabala o com el de Danjuma van a tindre una conseqüència, per no parlar de Santa Maria i altres. Ixa és, per a mi, la visió global de la temporada. I per a mi ha sigut una estafa de temporada. Està bé que com ixe ADN caïnita dels valencians, que Meriton fa temps que va olorar i és capaç de treure-li rendiment a tots els puestos, està molt bé que alguns hagin comprat la idea de que la culpa de tot els dels futbolistes. Està molt bé que alguns compren la idea de que tot això que està passant al València és perquè està segrestat per una pandilla de niñatos. Qui volga creure que ho crega. Però aquests niñatos no se colaren per la finestra de les oficines i se feren els contractes a ells mateixos. Un. I dos, si és veritat que aquests niñatos són caprichosos i tal, algú els tenia que haver parat els peus. On estava Meriton? On estaven els que manen en este club? Cadascú que veja el que vulga. Tot comença i acaba el principi i la fi continua sent Peter Lim i Meriton i les seues decisions. I torna a dir, molt bé lo d'avui, però un pardal no fa primavera i jo no canvié ni una coma tot el que vinc dient des de que fa exactament d'ací 13 dies farà un any, vas dir-vos quan feren el comunicat aquell la enèsima mentida de la tornada a l'elit europea i el lideratge dinàmic de Corberán, de Kiad Lim i de Ron Garley. No me canvia una coma el que ha passat en el dia d'avui. Afortunadament, en el dia d'avui sí hem recuperat aquesta sensació de tornar a fer ràdio, de la ràdio que ens ha agradat tant i que a molts de nosaltres ens va fer decantar-nos per aquesta professió. I això sí que és el més bonico i amb el que me quedo el dia d'avui. Les 11 i 13, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Once y 14, el punto a punto en los últimos 90 minutos. Que ya saludas a la Folgado. Hola, Folgado.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué has visto con el Levant? Donaba un bot estratosféric y a més le pegaba una puñal al Mallorca, que creo que la ha deixat, si no cao, molt a prop del cao.
1: Bueno, després no sé si repassarem les opcions que té el Levante de permanecer en primera, evidentment ara a putxa de possibilitats. El Mallorca de Pedre, Manolo, del Mallorca, per a salvar-se necessita una sèrie de caramboles que és molt complicat que passen. La roda de premsa de Michelis ja pràcticament no la va entendre que ho tenen en xinès. De fet, ha demanat disculpes als seguidors perquè no ha pogut alçar el vol de l'equip i perquè han perdut en la ciutat de València i s'han clavat en un greu problema. Però sí, en vista al Levante Unió Esportiva, guanyar un rival directe com el Mallorca havia de fer-ho, ho ha fet Manolo, a més sense patir massa, controlant perfectament a Muriqui, sense patir, i a un Carlos Espí, Manolo, que s'ha carregat a un central, que s'ha carregat a dos centrals, a un que el canvia l'entrenador per l'errada que ha comès en el primer gol del Levant, que és d'ell, i l'altre perquè en una carrera en Carlos Espí se trenca els isquios, acaba más feo jugant de central, i un xaval també de la cantera, una cosa increïble també en el Mallorca, però afortunadament el Levant ha guanyat i les seues opcions de permanència són ara importants, afortunadament.
0: Afortunadament. Després parlarem de tot el que ha donat de si la jornada. Te pregunté, perquè el València ja ha abandonat la Tanatoli League, vull te pregunté com venen les fotos.
1: Buf, foto Manolo, no vaig a dir-ho.
0: Mogudes.
1: Mogudetes, vinga. Partit boig, victòria i qui sap si alguna cosa més. El València guanya en Anoeta i tanca la salvació en un partit embotxit que perdia el minut 2, que ha remuntat fins a l'1-2, que li ha remuntat 3-2 i on han expulsat a Schomer i ha acabat guanyant-lo per 3-4. Javi Guerra ha tornat a ser el millor i Hugo Duro ha tornat a marcar. A més, arriba a les dues xifres de gols. Hugo Duro, una temporada més. Corberán no parla d'Europa i es refereix a que el partit parla de la capacitat de sobreposar-se a les adversitats del seu equip.
2: Así un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera acción que tienen y eso ya era una adversidad. Te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy ha sido la más alta que se puede tener.
1: Pas granota de gegante, el Levant s'ha imposat 2-0 al Mallorca i queda fora dels jocs de descens. Els de Luis Castro han guanyat en gols de Carlos Espí, Kervin Arriaga, i han pogut fer el tercer amb un penal que Dela ha enviat al travesser. Els balears queden molt tocats i els granota asseguren la seva presència una i més en primera, traguent un empat del pròxim cap de setmana front un Betis que ja no es juga res. Luis Castro ha acabat molt satisfet i ha tornat a elogiar els seus futbolistes.
3: Però una vez más los jugadores han estado increíbles, el equipo ha estado todo el partido muy bien, marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras, y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
1: L'Elx ha aconseguit un baló d'oxigen amb una diana de Víctor Chust que ha servit per a doblegar el Getafe per un gol a 0. Se juga moltes de les seues possibilitats de jugar en primera en el duel directe del pròxim dissabte front del Girona, que avui ha perdut en el Metropolitano. Un punt seria suficient per a obtindre la salvació. Després del partit, Eder Sarabia ha dit que el duel contra els catalans de dissabte sí és una autèntica final.
4: Esa sí que és una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital la victoria de hoy, absolutamente necesaria.
1: La Ceràmica té la clau del tercer lloc. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas i es jugarà la tercera plaça de la Lliga dissabte contra l'Atlético de Madrid. Els de Marcelino han estat molt per davall de les seues possibilitats i es jugaran el pròxim dissabte al seu estadi la tercera plaça amb l'Atlético. El tècnic càntabre Marcelino ha admès la superioritat dels locals i s'ha mostrat contrariat per no haver tancat abans la possibilitat de ser tercers en la Lliga quan ho han tingut a la seua mà.
5: Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana, pues nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado.
1: Final apoteòsic per a les campiones de València Bàsquet, una cistella sobre la bocina d'Ivon Anderson ha servit per a que l'equip entrenat per Rubén Burgos guanyara el partit 68-67 i la final de la Lliga Femenina a casa de Montsaragossa. En un partit disputadíssim, l'equip valencià redoneix una temporada sensacional on han conquerit Lliga i Copa. Rubén Burgos, molt content, repassava les impressionants dades del seu equip en tots els play-off que ha jugat.
6: Ho comentava que en 4 anys són 24 partits de play-off, són 22 victòries, 2 empats. Oh, això no és normal que passi. Això passa si les que estan en la pista tenen eixe cor, tenen eixe cap i eixe talent. Aleshores, no sé si ho fa especial esta temporada, però penso que reconfirma el que som com a club i com a entitat. M'alegre que s'hagi demostrat en la pista.
1: D'altra banda, l'equip masculí s'ha imposat 88-83 Bilbao Bàsquet en un final apretat on Cameron Taylor ha acabat amb 16 punts, 10 rebots i 5 assistències i ha liderat els seus per a guanyar el partit de Lliga abans del gran cap de setmana en la Final Four d'Atenes. Pedro Martínez diu que no va variar el seu pla d'entrenament habitual.
7: Y entonces, pues bueno, vamos a intentar no hacer nada extraordinario, entrenar lo mejor que podamos. Sería muy bueno recuperar a Josep Puerto, pero no tiene la pinta. Bueno, pues si no se puede, no se puede, pero ya está. Y nosotros hacer la misma preparación que hacemos siempre. Mañana vamos a descansar porque llevamos una tralla importante y luego, pues nada, entrenar martes, miércoles y jueves lo mejor que podamos y preparar el partido como hacemos siempre, no más que otras veces.
0: Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. Si també vols enviar al TikTok, tens 90 minuts ràdio, 90 també en xifra i en número. I si vols enviar-ho a Instagram, també és 90 minuts ràdio, però en lletra, en paraula, sense xifres i números. Si vols enviar un àudio amb la teua veu, tens el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Podràs opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és com has vist el teu equip en el dia d'avui i on penses que va, i com penses que va acabar la Lliga a falta d'una jornada per a que acabi el campionat. 11 i 21, de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i en el Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
10: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
12: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
15: Apunt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!

0: És 11 de la nit i 24 minuts, es jugava avui.
1: Estàs content, Manolo, avui? Te ves content.
2: Sí, estic molt content.
1: Te ves content.
0: 11 i 24, jornada unificada a l'estil Tebas, perquè ha tret el Barça a Mallorca. I ja veurem quants partits trau
1: és molt
0: de cara al cap de setmana. Jo crec que el València...
1: Traurà algú, no, segur.
0: Sí, Barça sí. Va eixir d'eixonari.
1: Sí, estic convençut. Segur, segur, segur.
0: Vaig a veure l'última jornada sencera i te vaig a dir ja els partits que Tebas va manejar. Per allò de jornada unificada, la que tinc quasi pensada. Però... Però sí, sí, sí, bueno,
1: que són esos 25 encara, eh?
0: Bueno, no, escolta, no dic a grosseria.
1: No, bueno.
0: A veure, Deportivo a la vez, Rayo Vallecano. Si a la vez està matemàticament salvat, que crec que sí, amb la victòria de Wii, i se partien echar. Per allò de jornada unificada, la que tinc quasi pensada. Però, sí, sí, sí, bueno, que
1: són esos 25 encara, eh?
0: Bueno, no, escolta, no dic a grosseria.
1: No, bueno.
0: A veure, Deportivo a la vez.

0: que podria eixir falta... No, perquè tindria que jugar-se la UEFA.
1: Sí, sí, és Europa. Correcte. Europa en juego.
0: Espanyol, Real Sociedad, ara mateix, si no m'enganye, té avisos també de que puga eixir, perquè crec que ni l'Espanyol ni la Real poden entrar en Europa. O com a molt la Real, però no ho tinc clar.
1: A dilluns.
0: No, jo crec que hi haurà jornada dissabte, però escalonada. Sí, sí, sí, a les 6, a les 8, alt, ja veuràs. Getafe, Osasuna, de descens, perquè Osasuna s'acaba complicant la vida. Mallorca, Oviedo, de descens. Real Madrid, Athletic Club, és possible que també vaig als de UEFA, perquè l'Atleti no té massa possibilitats, però alguna crec que encara té. València, Barça, aniràs de UEFA. Girona, Elx, anirà a...
1: Tanatori,
0: A Tanatori League.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara li Tanatori. I Villarreal Atlético també es juga perquè este és Champions i, el pot posar quan li donen la gana. O sigui que... Però ja veureu com jornada unificada de veritat, de les de ràdio, de les que molen, ha sigut la de avui.
1: Vale. Pensava que van a tornar a repetir.
0: No.
1: Vale.
0: La que ve, ja veureu com te vas, comença a treure el ganivet, clas, clas, clas, clas, comença a ir a quart de xar, clas, clas, clas, clas, clas, estos a un horari, estos a altre, estos a divendres, estos a dissabte, ja veureu. 11:27, el València, el partit del València ha tingut de tot. Ha sigut una bogeria que ha acabat caiguent la moneda al costat del València, però podria haver caigut de qualsevol costat una volta més. El València, al minut 2, ja palmava 1-0, al minut 22 ja guanyava 1-2. En 3 minuts en la segona part la Real li ha pegat la volta al partit i s'ha posat 3-2. I just quan semblava més complicat, que han tirat a Chomert, el partit de Chomert i el de Tàrrega és per a obrir un debat. Just quan semblava més complicat, el València ha trobat la tranquil·litat de poder arribar a la meta de la Real. Ha tingut diversos acostaments i en dos d'ells... primer, en una tetada de cantó, el qual és notícia que el València faci un gol de córner, en una tetada de cantó Guido Rodríguez ha marcat el 3-3 i el 3-4, pues bueno, és una absoluta barbaritat de Javi Guerra. Dit tot això, i junt tot són el còctel, la imatge salva ha sigut la de diversos futbolistes, el mateix que estàs fent tu ara, que és agarrant el mòbil, mirant resultats, mirant classificació, el Rioja, Hugo Duro, etcètera, etcètera, mirant el mòbil, perquè jo crec que els futbolistes, per molt que se les hagi acusat, jo crec que alguns sí que tenen la... almenys esperança d'intentar-ho.
1: Sí, estic veient les probabilitats, Manolo, probabilitat de que juguen la Conference League, el València, és un 14%, vull dir, el Getafe té 33, Rayo 27, Celta, digo, 21, i Espanyol un 5%, és que l'Espanyol té possibilitats, Manolo, un 5%
0: sí, sí, l'Espanyol
1: de jugar la Conference League després d'esta jornada. Per tant, Manolo, bueno, pues efectivament, pues la gent mirant el mòbil, perquè la Lliga s'ha tornat boig en la jornada de avui, en canviar les coses en el trastero de la classificació, en la Tanatori League, i també per dalt, bueno, pues han canviat les coses. De fet, bueno, pues el València, Manolo, ara té opcions de competir per Europa si la pròxima setmana en Mestalla davant el Barça, bueno, pues és capaç de tombar a la formació de Hansi Flick, que ja veurem.
0: Que ja veurem. De qualsevol manera... roda de premsa després de l'entrenador, Salva, de Carlos Corberán, on ha tornat a parlar de resiliència, de capacitat, de reposar-se, de com lluita l'equip contra les adversitats.
1: Sí, és un discurs que no és nou en el tècnic del València, que avui ha tornat a repetir. Corberán.
2: Así, un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad, la primera acción que tienen, y... Y eso ya era una adversidad. Te diría, te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol. El equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos. Y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos. Ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador. y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era

0: 11:33, dèiem que el València ja està fora de la Tenerife League, no està encara fora, però avui ha donat un pas de gegant, salva llevant Unió Esportiva.
1: Bueno, un golpe important, com acabes de comentar, per a la permanència. Han pujat, i de quina manera, les opcions de salvació del Llevant després de la victòria d'avui davant un rival directe com el Mallorca, així que amb gols de Carlos Espí i de Kervin Arriaga, una cabotada que haguera signat el mateix Espí, i un penal, això sí, errat per Dela, les acaballes del partit, que afortunadament, bueno, pues no ha perjudicat la victòria del Llevant. Han deixat el Mallorca molt afonat i pràcticament, bueno, pues a punt d'anar-se'n cap a la segona divisió. En tot cas, Manolo, la crònica és de Dani Hermosillo. Hola, Dani, bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit. El Llevant és el gran titular. Al Llevant li falta un punt per a sumar una permanència quasi impossible fa unes setmanes. Amb un empat en Sevilla contra el Betis estaria salvat. El partit era una final contra el Mallorca, un partit tens i amb un Ciutat ple, un gol de Carlos Espí en el 32, enorme en la pressió, forçant la rada de David López en l'eixida de baló a ver la victòria que trau es granota del descens a falta d'una jornada. Serà, per tant, com dient, dissabte que ve al camp del Betis. Tot i que el partit començava amb una nova lesió, la del lateral Jeremy Toljan, el jove Nacho Pérez, amb només 17 anys, va eixir i va veure de seguida una targeta groga que complicava molt la cosa. A més, una vegada més, Ryan va ser decisiu en traure dos balons, un d'ells a Sergi Darder des de la llarga distància i un altre a Samu Costa, que se colava pegadet al pal. Després arribaria el gol d'Espí i el descans. En la segona part, el Llevant va defensar amb ordre i no va patir en excés. De Michelis va posar tota la pólvora en el camp, però va deixar moltes opcions al Llevant, que a la contra va poder tancar el partit, sobretot amb un Carlos Espí novament pletòric. Tot fins que a dos minuts del final, Kervin Arriaga de cap va fer el 2-0, que pràcticament resolia l'enfrontament. I podia haver sigut millor encara si Dela no haguera errat un penal, en este cas el va llançar al travesser, per mans de Jan Virgili després d'una rematada de Tunde. En aquests minuts finals també van ser expulsats Brugui i Mojica, quan el colombià va estirar del moño al davanter català del Llevant després d'una entrada del Colòmbia. Brugui solta el braç i li pega en la cara a Mojica. Després de consultar el VAR, el col·legiat va acabar expulsant els dos. En principi, per tant, ni Toljan ni Brugui estaran en la final de la Cartuja. Recordem que el Llevant, guanyant a Vigo, va fer possible la Champions del Betis, que no es juga res en un partit que podria acabar amb un disos pacte de no agressió.
0: Ja veurem si acaba o no, esperem que sí, en un pacte d'una agressió el Betis Llevant, que això significaria la salvació matemàtica del conjunt granota. Luis Castro, que...
1: Molt caute, Manolo, molt sí. Caute, molt precavut, i sense voler parlar encara de que pràcticament és un fet la permanència del seu equip. Castro.
3: Siento que estamos haciendo un buen trabajo, que era muy importante ganar hoy. Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar. Pero no está terminado y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala. Entonces es importante que ahora preparamos muy bien el último partido, vamos a jugar contra un equipo muy bueno. Hoy no ha sido fácil porque sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, tienen calidad también. Es un equipo que estaba en los últimos tiempos también empezando a crecer. Con el nuevo entrenador no han estado muy malos, pero una vez más los jugadores han estado increíbles. El equipo ha estado todo el partido muy bien. Marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras. Y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
0: Luis Castro, que li ha pegat la volta com un calcetí al Llevant, que estava mort quan arriba el portuguès, Salva, i que ara és un equip que, si la Lliga dura 3 jornades més, no.
1: Quan Luis Castro va arribar, el Llevant tenia 14 punts.
0: 14 punts.
1: Luis Castro ha sumat 28 punts. Ha doblat la puntuació de Julio.
0: Ha doblat, sí, correcto. Sí. És una absoluta barbaritat el que ha fet el conjunt granota de la mà de ser tècnic portuguès, que la majoria no coneixia.
1: Jo no donava ni un duro per ell.
0: Correcte.
1: Jo pensava que el Llevant estava en segona.
0: Però...
1: Tal qual, he de dir-ho.
0: Sí.
1: Bueno, de ser honest.
0: És que són tècnics desconeguts. Mira, qui ha fet un tècnic desconegut i l'he dit malament? El Mallorca. Martín de Michelis, tal, no sé què. No ho sabíem.
1: Matanacho ha eixit bé.
0: Matanacho ha eixit bé.
1: Però també hi havia molts dubtes.
0: Correcte, però bueno, ha eixit bé. No sabem la mesura real de Matanacho, sí, a competició curta com en la Copa. Quizás un altre, señor Tebas y señor Lauzán, enhorabuena por cargarse la competitividad de la Liga posant la final de la Copa del Rey en mitad
1: de la competición. Això sí que és adulterar la competició.
0: Senyor Lauzán i senyor Tebas, vostès sí adulteren la Lliga. Dit això, Salva, l'Elx ha guanyat 1-0 al Getafe i sí, i el lloc de descens, però se la va jugar tota una carta i sé Girona-Elx de la setmana que ve va ser elèctric.
1: Encara no té la permanència garantida, necessitava vèncer el Martínez Valero i ho ha fet, i a partir d'ahir, Manolo, pues, tot està pendent de l'última jornada de Lliga, on juguen dos rivals directes per a fugir del descens, el Girona i l'Elx, així que partit tanatori per al pròxim dissabte este Girona-Elx. Ens dones detalls, Raül Pina. Hola, Raül, bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit, companys. El remat de l'Elche ha complit amb el guió que s'esperava d'ell, que era guanyar el partit amb aquest solitari gol de Víctor Just, un autèntic golàs per ser per l'escaire. És cert que el partit no ha sigut el millor, sí una molt bona primera part de l'Elche, perquè ha sotmès i ha clavat el Getafe en la seua àrea, en la seua parcel·la. Pràcticament l'equip de Bordalàs no passava de mig camp, però en la segona, anant per davant en el marcador, a l'equip li ha costat més. Recordem que al Getafe li havien expulsat en el minut 39 del primer temps de gener per roja directa, per una entrada forta a Germán Valera. Però així tot, el Getafe en 10 ha apretat a l'Elche a l'inici de la segona part, ha donat un pas endavant i l'Elche ja no jugava amb aquest futbol alegre, ja no acaba sotmetent al Getafe, li costava fins i tot fer jugades, circular el baló. Eder ha fet canvis també i l'equip s'ha endarrerit, com la por a perdre, no? La por a no guanyar el partit, a no sumar els 3 punts. Jo crec també això pesava molt, no?, en la motxilla del conjunt franjador, que ha patit fins l'últim moment. Ha pogut marcar el segon per a deixar aquest patiment a un costat i aparcat amb el pal, pilota que està vellat en una contra a Germán Valera en la porta de David Soria, però no ha pogut eixamplar eixa renda d'un únic gol. Al remat el que tocava, que era guanyar els sumes 3 punts, ho ha fet l'Elx, està fora del descens, depèn de si mateix. I ara com estan les coses? Què ha de fer l'Elx el pròxim dissabte a Girona? No hi ha altra que sumar, és a dir, guanyar o empatar deixa a l'Elx en primera divisió. Per tant, a això s'aferrem el pròxim cap de setmana, dissabte a Montilivi, també en jornada unificada, a que l'Elx sume un punt o els 3 contra el Girona, que es juga la vida a Montilivi. Però també recorde que Montilivi és un escenari idíl·lic per a l'Elx, allí amb José Rojo Martín Pacheta, època de la Covid, de cert, sense espectadors, amb centrada de Fidel, minut 96, Pere Milla li va donar un ascens a l'equip de la ciutat de les Palmeres, tant de bo també el pròxim cap de setmana l'Elx puga tornar a escriure una pàgina èpica a Montilivi amb una permanència en la màxima categoria del futbol espanyol.
0: Gràcies, Raül. Eder Sarabia, que avui estava sancionat, bueno, està sancionat avui i tot el que li queda, però que ha donat la roda de premsa.
1: Està de bon humor, Sarabia, tot i la transcendència de l'últim partit.
0: Jo crec que li vol llevar... Jo crec
1: ferro,
0: que...
1: vols dir?
0: Sí.
1: Sarabia és que és també un tipus peculiar, eh?
0: Personatge sí,
1: peculiar.
0: Correcte.
1: Bueno, Sarabia, Manolo, que ja sap que lo de Girona és, com dius tu, puerta grande o enfermería.
5: Esa sí que es una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital la victoria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y para volver otra vez, como hicimos la temporada pasada, primero aquí en Málaga, como hoy, y después en Coruña. Y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, y porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la Primera División.
0: 11:42. L'únic que ha perdut en el dia d'avui és el que habitualment guanya tots els caps de setmana, que és el Villarreal, que
1: s'està empastrant,
0: eh? S'està empastrant el final de temporada de Marcelino en el Villarreal, sí. Que avui ha perdut en Vallecas, Alba.
1: I a més, ha jugat davant el Rayo Vallecano contra Íñigo Pérez, que és el seu substitut.
0: Correcte.
1: En la banqueta de la Ceràmica. Què vol dir? Que el Villarreal se jugarà a la tercera plaça el pròxim dissabte a la Ceràmica contra l'Atlético de Madrid. Ens conta el partit Xavi Mata. Hola, Xavi, bona nit.
6: Bona nit, companys. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas, un partit que Marcelino ha plantejat amb moltes rotacions. Ha jugat Cambala i també Rafa Marín. Feien els dos molt de temps que no jugaven un per lesió i l'altre perquè estava entrant molt més Pau Navarro. L'equip no ha pogut competir com pensava, els canvis s'han notat i sobretot també el gol molt pront del Rayo per meitat de Camello ha fet que el partit estira un poc viciat cap a que el Rayo serà el protagonista i el Villarreal intentarà aprofitar les contres. No ha pogut fer-lo, també ha tingut ocasions molt bones, però no les ha pogut aprofitar l'equip de Marcelino. I ara mateix estem tercers, empatat de punts contra el Madrid, que sí que ha fet el seu treball, ha guanyat, i l'última jornada decidirà qui és tercer en esta Lliga Espanyola. És vital, perquè a nivell econòmic guanyar són 6 milions, així en aquest diumenge que va a les 9, l'equip de Marcelino voldrà despedir-se, sobretot de Marcelino, i també d'esta temporada amb una victòria i poder alcançar aquest objectiu després d'entrar en Champions, que és arribar a aquesta tercera posició.
0: Gràcies, Xavi. Marcelino s'ha mostrat moleste, dient, això ho tenien que haver tancat abans.
1: Sí, però saps què passa?
0: Depeníem de nosaltres.
1: Sí, és que aquesta discurs de Marcelino Manolo és l'habitual de les últimes jornades.
7: No, dependíamos de nosotros, no del Atlético de Madrid. Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de nueve en esta semana, pues nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado. No ha sido así, el Atlético de Madrid ha sumado muchos puntos, nosotros muy pocos y al final, pues bueno, nos jugaremos en ese último partido quién queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será.
0: Les paraules de Marcelino García Toral. Tanquem la part del futbol en bàsquet. Cal donar-li l'enhorabona, Salva, a l'equip femení de València Bàsquet, que en un final èpic ha guanyat el partit i la Lliga. L'equip de Rubén Burgos, que no era favorit per a res enguany i que ha acabat fent doblet, bueno, Lliga i Copa.
1: Va començar sent favorit, sí, però la trajectòria de la temporada, jornades de Lliga i també en Europa, varen pràcticament descartar-lo de les quinieles. Evidentment, tenia una plantilla molt potent, capaç de competir en qualsevol moment, que és el que ha fet, ha aparegut en aquest tram final de temporada. Primer se va emportar la Copa i sense ser favorit en la Copa la va guanyar, sense ser favorit en Lliga contra Casademont Saragossa i si m'apures tampoc en la semi contra Espart Girona, va tombar les catalanes, avui ha tombat les aragoneses 2-0 per la via ràpida, Manolo, i un nou títol per a Rubén Burgos, que també ha sigut algo qüestionat esta temporada fonamentalment pel fracàs en Europa.
0: Pues,
1: i no s'oblidem de felicitar, sí, Claudio Barragán i el seu Deportivo
0: Eldense,
1: que tornen a segona divisió per la via, sí, ràpida.
0: Senyor. Sí, senyor, l'enhorabona.
1: Claudio Barragán se va fer càrrec del filial la temporada passada.
0: Va fer un miracle.
1: Sí.
0: I enguany, amb el primer equip.
1: S'ha recuperat la segona divisió per al Deportivo Eldense, Claudio. Sí.
0: L'any que ve, de moment, ja tenim un equip que és el Eldense. Ojalà no en baixen de primera cap ni un.
1: Puig el Castelló.
0: I que puig el Castelló.
1: Sí.
0: Vale? 11:46. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa. Entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
8: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. ¡Enhorabona, campeones!
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-CAT, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: 11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el nostre programa. Vos recordem abans la pregunta que estem fent-vos i la manera de contestar-la, encara que les sabeu de memòria, però és preceptiu. X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, tot en paraula, en lletres, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos fem, que és com heu vist el vostre equip i com penseu que va acabar, ara que estem ja en la, a falta d'una jornada per a tancar el campionat, del lo qual, del, cosa de la qual anem a parlar amb els nostres contertulis dels diumenges, amb els nostres tècnics de guàrdia, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal? Bona nit.
2: Buenas y felices noches.
0: I mantenim a Salva Folgado en la tertúlia. Més que res perquè no estigui al carrer i no passi fred. Dit això, no sé com quina visió global teniu d'esta última jornada, que ha estat una jornada molt xula, de partits unificats, de molts gols en els camps, que és el que tota la vida havíem viscut i no este futbol d'ara, però bueno, ja sabem com està l'assumpte. I no sé, imagine que el més beneficiat d'aquest tram final penseu que és el Llevant, i que l'Elx a la fi ha remat, però va tindre que remar molt encara en aquests 90 minuts que li queden a Girona.
2: Sí, a ver, a nivel personal es un disfrute la jornada, es verdad. Yo la había vivido como futbolista, este tipo de jornadas, bueno, que estás muy pendiente, la gente que está en el banquillo suele estar muy pendiente del teléfono, como hemos visto hoy al Valencia en San Sebastián, en su momento del transistor, de la radio, de los pinganillos, de la información que te pueden dar la gente o los analistas que están arriba. Y bueno, yo creo que han hecho lo que debían, los quitando el Villarreal, que prácticamente, bueno, pues para certificar esa tercera plaza no ha sido capaz de ganar en Vallecas. Los demás han hecho lo que tenían que hacer, que es ganar. Lo que pasa es que esa victoria no a todos les sabe igual, porque al Levante prácticamente sí que lo certifica a falta de un punto, y bueno, las matemáticas tienen que ser muy crueles con el conjunto granota para que pierda la categoría, que yo estoy seguro que van a sacar ese punto que le hace falta. El Elche ha ganado, que es lo que tenía que hacer, para poder mantenerse vivo hasta la última jornada y depender un poco casi de sí mismo. Y la locura del partido de San Sebastián para, bueno, pues para cerrar una temporada a nivel de probabilidades para poder bajar, muy complicada para el Valencia, con muchas aristas, con muchos problemas y con una situación que para mí ha sido muy grave durante toda la temporada, no solo a nivel de puntos, sino a nivel de cómo conseguir esos puntos a nivel futbolístico. Por lo tanto, Valencia estaba prácticamente descartado mirando hacia adelante por tener alguna posibilidad, y los otros dos, bueno, pues hasta la última jornada no vamos a ver qué destino agarran.
0: He de dir dos coses. Una, les possibilitats del València per arribar a Europa, per a que la gent ho tenga clara, ha de guanyar-li al Barça en Mestalla, i Getafe i Rayo han de no guanyar. Ahí entraria el València en Europa. Uh-huh. I després, en la elucubració que feien de quants partits podien manar, tots els del descens i Europa han de jugar-se a la mateixa hora, perquè n'hi ha un Espanyol o Osasuna on n'hi ha possibilitats d'Europa per a Espanyol i de descens per a Osasuna. Que no són moltes, no són moltes, però hi ha una calixa possibilitat, i per tant, si te vas trau el ganivet per a quarterar la jornada, que estic segur que ho va intentar, els de permanència i els de descens han de jugar-se a la mateixa hora. Després ja veurem si els partits intrascendents, els que ja no se juguen res, o el que, per exemple, que és per la tercera plaça, que és el Villarreal Atlético, que ja està posat diumenge a les 9, igual veiem algun més. No sabem si la jornada passarà divendres perquè està el Rayo Vallecano, que ha de jugar la final de la Conference, encara que no li donen aquesta possibilitat. El Rayo Vallecano contra l'Alavés en Vitoria, pues possiblement se va a presentar amb la sogra de Martín Presa i quatre bucaneros, no crec jo que doni pa més, però aquesta és la realitat. I com estava aquesta situació en quant als horaris, també calia recordar bola. Santi, el Llevant és el que dona el pas endavant, l'Elx és el que encara va tindre que remar molt, I lo del València, lo del València ara entrarem perquè ha sigut una bogeria que jo no crec que no ha sigut tan diferent d'altres partits. Possiblement ha canviat el rival, però ara entrarem ahí.
1: Sí, hi ha que dir que jo he disfrutat molt la jornada. Per a mi és un espectacle veure tants partits com antigament, tots a la mateixa hora. Tu comentaves que pues, sabíeu fet, o haveu triat esta professió principalment per jornades aixina, sobretot, i els oients
0: sí.
1: Triàvem la ràdio per escoltar per jornades aixina. També és una jornada per analitzar, perquè quan tens, és molt bonic perquè tens molts equips jugant-se coses, però hi ha que dir que tots els equips de baix anaven guanyant, és de dalt. Per el nivell que té la Lliga Espanyola ja estava el títol decidit, les places Champions també pràcticament decidides, i han hagut molts equips que aquestes últimes jornades s'han deixat portar. I això també ha fet que estem parlant que potser equips que ja tenen 42 punts encara no estan salvats. Per tant, i me recordo quan així en la tertúlia parlàvem, no, en arribar als 40, pues, 40 no dona prou. La veritat que el partit del València, una botxeria de partit, com ho has dit, però per a mi sí que deixa lectures que suposa que la xerrarem d'elles, sobretot perquè la victòria no té que amagar errors de gestió per a mi de Corberan, i com tampoc poguerem parlar de dijous i de lo que s'ha vist avui diumenge, jo penso que potser sí que és moment. Ells, i llevant és el que te deia, van guanyant els seus partits, van fent els deures, però clar, però és que tots els demés van guanyant. Per exemple, l'Espanyol, acabes de parlar que té ocis d'Europa, portava 18 partits sense guanyar. Guanyar el dia esta setmana i ara avui ha tornat a guanyar. De repente ha guanyat dos partits seguits. O sigui, i estaven quasi veient-se i comentaven que feia olor a segona divisió. I aquests tres punts de l'altre dia li s'han donat la vida. Per tant, sí que penso jo que el llevant n'hi ha que destacar molt Castro, perquè molts pensaven que era Pereira 2. I
0: el torero.
1: No, Pereira, el de l'anterior.
0: El banderillero, sí, que tenia... Salva ho va dir, vull llorar, sí. Ja se pot dir que ja presquí, però Salva quan va aterrar, te pinta de banderillero. Te'n recordes, Folgado?
3: No me'n recordo, però probablement diria.
1: Segur, siguen Salva segur, no podem dir-ho.
0: Ara se lleva de mig, però sí.
1: La veritat és que, i a poc a poc, ha anat treballant l'equip, li ha ficat ordre, ha ficat lògica, i el llevant... Moltes voltes jo ho comentava, que jo el veia competir i per a mi competia molt millor que el València, sí. Que el futbol, sobretot, i això és un mèrit que aconsegui ficar l'entrenador. I ells, que a pesar de fer els seus deures, arriba a eixa final última que ojalà puga mantindre's i tornar a tindre estos tres equips en primera divisió, i a veure, junta al Villarreal, que serien quatre valencians en primera divisió, i a veure si el Castelló, que encara que s'està
0: complicant, però...
1: està complicant, però...
0: mentre hi ha vida i esperança.
1: Poguera ser ixe quinte equip.
0: Salva, jornada de week, ara entrarem en el del València, que ha sigut la botgeria de la jornada, però el Llevant dona un pas de gegant i l'Elx, el Villarreal, se l'ha complicat a tercera plaça i l'Elx, sobretot, se la juga a vida o mort, eh?
3: A veure, si hi ha un partit... que siga el partidazo de la jornada de la Tanatore League, és ixe, Manolo,
0: no.
3: La última jornada, és el Girona. És el Girona Elx, s'ha complicat prou l'Elx la categoria, fonamentalment perquè ha sigut incapaç de guanyar fora de casa, solament ha guanyat un partit, si no m'equivoque. I a partir d'ahí, encara que és un dels millors locals de la categoria, estan entre els 5 millors locals de la categoria.
0: Sí.
3: Me pareix molt sorprenent que un dels millors locals de la categoria
1: per la primera volta que feu.
3: Per perdre la categoria en primera divisió. Per tant, Manolo, bueno, pues ese cap de setmana el gran partit va ser eixe. Afortunadament el Llevant pense que, bueno, vull superar el Mallorca, ha donat un pas ja clau, canvi de la permanència, i bueno, m'ha sorprès lo del Mallorca. Jo estava en la ciutat de València escoltant com començava el partit, com li feien gols a València, com s'acostava, quan empatava, quan remuntava, quan li tiraven a un, no sé què, tal, i al final acaba guanyant, i mare meua. Una jornada absolutament boja, Manolo, la Lliga s'ha igualat en la mediocritat, la Lliga espanyola és molt mediocre, s'ha igualat en la mediocritat, han crescut, diríem, la classe baixa,
0: la misericles,
3: la classe baixa de la classificació ha pujat de categoria, la classe mitjana s'ha estancat i la classe alta continua sent molt, molt, molt alta. Per tant, Manolo, tot això provoca pues que la Lliga estiga tan competida per les places d'Europa League i Conference comprar les places per a fugir de, del descens? Per això està tan competitor.
0: Bueno, el partit d'avui del València, se vos ocorre una paraula per a definir-lo? Una paraula.
1: Sí, jo crec que ho has dit, boig.
2: Rocambolesco.
0: També m'agrada. Jo, després d'haver vist el València, com ha reaccionat l'equip en les diferents fases del partit, excepte el moment, l'instant final, on esclata la traca final, però la sensació, a mi no m'ha donat una sensació molt diferent del València de tota la temporada. Vull dir, crec que és un equip que en dos arribades ha fet dos gols, altra volta una efectivitat altíssima, però més enllà d'això és que n'hi ha anant 1-2 donava la València de tindre controlat el partit, de que jugava a lo que se volia, se jugava el que volia València, ni molt menys, i per això Matarazzo, almenys a la banqueta, ha tret els bons i en 3 minuts t'ha remuntat.
2: Hay un momento clave del partido que yo creo que es casi al final de la primera mitad, donde Dimitrescu te vuelve a sostener en el partido con 1-2. Y luego es verdad que con el no creo que haya empezado mal la segunda parte del Valencia, creo que ha empezado estable, pero es verdad que no, prácticamente no atacaba, se defendía con el balón, intentaba que la Real no lo tuviera, y ese movimiento de Matarazzo en el banquillo al sacar a tres futbolistas determinantes y titularísimos para ellos, agitó el encuentro a nivel ofensivo para la Real Sociedad, que junto con los errores impropios de algún futbolista para la categoría que es, ha hecho que la Real en prácticamente 2 minutos se te pusiera por delante en el marcador. Luego parecía que Manolo, que todo se complicaba con la expulsión de Schomert y luego los 4 cambios de Corberán por el perfil, sobre todo de 2 o 3 futbolistas que salen al terreno de juego, que son futbolistas anárquicos, que son futbolistas que se desenvuelven mucho mejor en la anarquía y en un partido más abierto, pues han aparecido los mejores momentos del Valencia y quizá las mejores oportunidades, porque recuerdo en una acción que Guerra se coló por ese carril central y acabó definiendo con la punta de manera muy suave, otra ocasión de Diego López que dispara con la zurda y se estrella en el lateral de la red. Y luego, a partir de ese córner que cabecea magníficamente bien Guido en una transición que yo creía que en esa transición, porque la llevaba Correia pegada al pie, y suele el portugués elegir de la peor manera posible siempre las transiciones, eligió mejor, eligió al futbolista libre que irrumpía desde detrás, que era Javi Guerra, y luego el futbolista del Valencia, Javi Guerra, se ha encargado de hacer todo lo que restaba, que no era nada simple, el eludir a 2 futbolistas que muchas veces hemos demandado en el ataque del Valencia, que no había futbolistas que eludían los unos para unos y no generaban esas superioridades. Hoy el futbolista del Valencia se vistió con la varita mágica y eludió a 2 futbolistas en la frontal para ponerla en la base de la portería y hacer el 3-4. Ha sido un partido loco, ha sido un partido donde la Real Sociedad también ha ido a tramos, y el Valencia también, y justamente algo que demandábamos también en tertulias, que era el ser contundente en las áreas, hoy el Valencia fue mejor en área rival que la Real Sociedad, por eso se impone en el partido, pero ha podido ganar cualquiera.
0: Santi.
1: Sí, com deia, per a mi n'hi ha moltes lectures. Tenia que tindre en compte el rival que tenia endavant, que era la Real Societat.
0: La Real Societat
1: que guanya la Copa del Rei.
0: La Real Societat ara mateix, els jugadors estan més mirant Trivago que altra cosa.
1: No,
2: Però lo decías antes, es que Matarazzo salió en la previa y dijo, es que desde que hemos conseguido el objetivo, es tremendamente complicado que el equipo vuelva a rendir con las constantes que estaba rindiendo antes de la final y antes de conseguir el objetivo. No estoy consiguiendo, pero esto es más antiguo que el hilo negro.
1: Y a banda, ni en el Mundial y tenen jugadores que tienen opciones de ganar al Mundial, eso también fa que fiques dos marchetes menys. Per lo tanto, eso partint de ahí. Después, ho comentaba abans un poco, Corberán. Siempre ha sigut reaci todo lo que nos ha demostrado, a ese doble 6 i ixa mitja punta en el mig del camp. Sí, sí. En Bilbao ho feu l'isque bé, repetís contra el Rayo, no ho veu bé, no ho veu clar, i avui ja ha llevat a Pepe Lu, ha ficat a Ugrini que hi ha al costat, però Javi Guerra la segui mantenint ahí en ixa mitja punta, que és una cosa que, se'n recordeu que jo al principi de temporada dic, per què no el prova ahí a la mitja punta per les característiques dels mitjos que el tenia, i de fet jugant en aquest lloc, a ell no li agradava, però és de veres que és, moltes voltes té aquesta capacitat de superar línies en conducció, de té qualitat per a finalitzar jugades.
2: Però és un partit, Santi, que ha jugat ell, sí. Hasta ara acaba de rendir, perquè ell se viene 10 metres per atrás i a partir d'ahí irrumpe. Pero esos partidos que había jugado con Corberán de 10 por detrás del punta habían sido catastróficos, no había aportado prácticamente nada al equipo.
1: Després, també varen veure un poc Ramazzani, que era un jugador que havia sigut ja indispensable per a ell, en Bilbao no juga, per les conseqüències, recordeu-se que la setmana passada parlàvem, a veure si són rotacions, perquè el partit n'hi ha dijous, al final dijous tampoc jugava, el tragué en la segona part. Per lo tant, això no tenia que veure res per les rotacions, i avui tampoc és que ha rotat, ha seguit mantenint pràcticament la base, algun canvi obligat per la lesió, com és el de Sarabia i de més. Per lo tant, són aquestes gestions que fa Corberán que no acabes de trobar-li sentit. Després ho ha definit Pepe, un partit que comences preguent 1-0, eres capaç de reposar-te, ficar-te 1-2, arribar així al descans, comença la segona part, se te fica 3-2 i damunt te quedes en un jugador menys, és complicat, però també tot ve propiciat un poquet, com el rival se te fica 3-2, la intensitat ja baixa, tu te veus un poc més lliberat, perquè també és de veres que el València tampoc anava en l'aigua al coll, necessita de punts, que també el partit se torna un poquet més de no amistos.
2: A part dels resultats que s'estaven dando le valia per a mantenir la categoria, sí, en aquest moment. Sí.
1: Per tant, és un partit ja un poc més aguar, però no a vida o mort, i per tant ja es van produint aquestes situacions que al fi i al cap pues, en dos jugades, una pilota parada, que ho comentava Manolo, poques voltes hem vist al València fer gols.
0: Ha fet un gol de córner, ojo.
1: En pilota parada.
0: Demaneu un desig.
2: I hacer 4 goles en un partido.
1: No, no.
0: 4 en un partit,
1: I fora de casa. I fora de casa. Que també té molt de mèrit. Per tant, ixe és el partit del València. Ha sigut una botxeria. I capaç d'anar per Gent, remuntar, tornar a perdre i tornar a remuntar.
0: I això, Salva, ara molta gent, o alguna gent, segur, canviarà la visió de la temporada, però l'anàlisi que hem de fer nosaltres, com a professionals d'això, és que un partit que sí, que t'acosta dalt, però que tot l'any el futbol de l'equip ha sigut inexistent.
3: Bueno, jo no crec que tinga que canviar l'opinió de la temporada, la classificació del València, perquè al final, Manolo, tots saben com el València, bueno, pues acaba la temporada i si classifica per a Europa, pues, bueno, pues el camí del València, Manolo, ha sigut absolutament decebedor, torne a dir-ho. La Lliga és terriblement mediocre, els diners de la televisió continuen sent per als grans i l'últim repart es dona més diners als de la part baixa que als de la zona mitja, el que provoca, bueno, pues que tot s'ha igual a Manolo i la Lliga continua sent mediocre i la temporada de València pues és mediocre si afortunadament accedís a Europa. Per a mi serà una bona notícia. Ara, hi ha molta gent que té la teoria que si el València la pròxima temporada ha de jugar dos temporades si no reforça la plantilla, pues si està corregint el risc permanent sense jugar a Europa de perdre la categoria, pues si jugués a Europa pues encara tindràs més risc, excepte que, bueno, pues reforce veritablement la plantilla.
0: Li ha passat al Rayo Vallecano, que ha arribat a la final de la Conference amb un tros d'entrenador com Íñigo Pérez, però que fins la setmana, fa dos setmanes, estava també en la tanatoria.
3: Sí, però és el Rayo Vallecano, té un entrenador que ho acabes de dir coherent, que fa coses coherents i que crec que ha tret el màxim rendiment de la plantilla del Rayo Vallecano. Corberán, en esta temporada la plantilla, com no la canvien, que és la intenció de Corberán, que ja veurem.
1: No, també volia canviar-la l'estiu passat.
3: Exacte. Quanta gent... No, però enguany té més ganes de canviar-la.
1: Ah, val.
3: Clar,
1: si ho creguem, si ho creguem.
3: Clar, quanta gent té confiança en que la pròxima temporada, en dos competicions, que és un bon debat per la pròxima setmana, l'equip doni bon rendiment? Jo tinc dubtes.
0: Jo també tinc molts dubtes. Entre altres coses, perquè com diu Salva, hi hauria de canviar molta plantilla. Jo crec que el València no pot canviar tanta plantilla.
1: Tres competicions. Copa del
3: bueno,
1: Rey,
3: ja, sí.
1: No, però t'ho dic perquè ara estem en dos competicions. Ara estem en dos competicions i ja veus...
0: Estàs en dos competicions i cada volta que t'ha tocat en la Copa del Rei un equip en els últims anys, un equip de primera, has anat fora.
1: El filial del Bilbao ens deixa fora enguany.
0: Correcte, però bueno, com l'any passat te va deixar, no me'n recordo qui era, i l'anterior el Celta, i sempre que te toca la primera divisió, vas per l'aire.
3: Sí, quan la Copa s'endurís en Xener, a partir d'ahir ja jugues tres competicions, jugues, sí, sí. Si jugues a Europa, clar.
0: Correcte. Dit això, el València, lògicament, com dèiem, bueno, pues, tanca la Tanatoli League. Jo no sé si sou capaços d'explicar-vos, Pepe i Santi, què ha corregut en aquests minuts finals, quan la Reial es queda amb 11 i el València amb 10, quan ja penses que ja, pues mira, perdem 3-2 i amb un o menys, i de repente el València comença a jugar a futbol, i jo crec que ha jugat un dels últims 7, 8, 9 minuts de futbol, crec que millors de tota la Lliga.
2: Sí, coincide el desorden también un poco de la Real, que yo creo que se va hacia adelante en la búsqueda de sentenciar el partido y de atacar, porque sentía que el Valencia, prácticamente con 11 contra 11, tampoco le estaba generando nada importante en fases ofensivas. Uh-huh. Y en ese desorden de la Real aparece un poco el caos del Valencia, que siempre se ha movido mucho mejor en los desórdenes de últimos minutos de partido que no con un orden y con un plan de partido exacto. Pues al final aparece Ramazzani entre líneas, que es un futbolista anárquico, que se mueve por dentro, aparece Sadik también, aparece Javi Guerra liberado. El Valencia acaba cerrando con una línea de prácticamente de tres, porque Thierry era el que le daba un poco ese volumen de ataque por zona diestra. Ya creo que así ha venido el gol, en una mala entrega, en un robo de Thierry, que casi siempre que incorpora con balón suele decidir bastante mal. Y esta vez, con dos futbolistas por delante, que yo creía que iba a sacar un centro, decide mirar hacia adentro y decide dar ese pase de seguridad con Guerra, que era el que irrumpía por ese carril central. Y acaba apareciendo ese 3-4. Pero Manolo, yo creo que viene un poco de la energía del Valencia, de saber que en ese momento, pues quizá el resultado del otro campo le avala y le da para poder salvarse, y quiere ir dos o tres ataques hasta final de partido. Y eso coincide un poco con ese desorden, sobre todo en fases defensivas de la Real, que acaba descubriéndolo Javi Guerra con el último gol.
1: Sí, jo també ho veig igual. La tranquil·litat que te dona el no correr perill i saber que el resultat està ben afavorint fa que el València no vagi amb nervis propis i amb l'obligació, amb un jugador menys, de tindre que treure algun resultat positiu en Anoeta. A partir d'ahir, el Real Societat és de veres que ha caigut en la no necessitat de tindre que atacar-te, perquè sols que haver-te mantingut en la pilota amb un jugador més, tampoc tenia, i guanyant 3-2, tampoc tenia per què incórrer en voler fer més gols o ajudar a que el partit es tornara boig. I després el Corberan és de veres que quan li agrada fer canvis en aquests últims minuts, traure jugadors revulsius anàrquics d'un contra un que tinguin aquesta qualitat individual per a poder resoldre un partit i per a que quan se trenquen, el que passa que així parlàvem un dia, i com fas que se trenca un partit? És que a voltes la situació és propícia per a que se produïsca això. I és quan apareixen jugadors com ha dit Ramazzani, Sadik, apareixen els espais, i ahí la qualitat individual és quan
2: lo capaz de que la Real en alguna acció així aislada te podia haver sentenciat el partido, porque bueno, pues ha salido Guedes también con el resultado a favor, otro futbolista más de ataque, otro futbolista definitorio para ellos, pero al final, Manolo, si no acabas acertando en ese gol de córner, en ese cabezazo de Guido, no se aloca el partido. Yo creo que con 3-3 el partido se acaba alocando un poco. El Valencia ve que tiene alguna opción, llega a alguna situación con Diego López y con Javi Guerra en situación de ataque del Valencia, está cerca de hacer el 3-4, y esa viveza que te da el 3-3 en el marcador. Es que el Valencia también estaba con la tranquilidad, pero con la intranquilidad de que si hacía un gol el Getafe, pero estabas en el lío, ¿eh?
0: Estabas en el lío. Y el Valencia en 3-3 también pudo perder el partido, porque
2: sí, por eso te
0: decía. Sí. Y la Real le agarra en dos contres, sí, ¿qué tal? Sí. Per cert, hem parlat molt de Javi Guerra, normal, per a mi és el home del partit en el dia d'avui. Ha parlat Pepe del porter, de Dimitrescu, que te torna a aguantar, i que, bueno, pues jo crec que la reivindicació de Dimitrescu ha sigut amb fets sobre el terreny de joc. Primer va pegar un raje de port en el seu país, però i ese raje de port, la realitat és que ha vingut acompanyat de fets quan ha tingut l'oportunitat.
2: És que hace una parada, Manolo, antes de acabar la primera mitad.
0: La que da baix al pal, però és que és estratosfèrica.
2: Ja no solo por la mano, sino porque está retrocediendo.
0: Sí, sí, sí.
2: Y es capaz
0: sí,
2: de impulsarse y meter esa mano ahí bajo, que es terriblemente complicada.
0: Molt complicada. El que passa és que Dimitrievski, i sabeu que jo ho vaig sostenir des del primer dia, el confiar en un porter és decisió de l'entrenador i hi ha que respectar-la. Ara, temporada passada, mirant el que ha rendit un i el que ha rendit l'altre, sí que hauria d'haver algú que s'entrarà i s'entrarà i diga: molt bé, vostè va prendre aquesta decisió que forma part de les seues, del seu treball. Ara vostè me té que explicar perquè este porter que vostè no volia és el que ens ha salvat el coll, i el que vostè volia, sincerament, no ha demostrat ser roïn, però no ha demostrat res de l'altre món.
2: No ha demostrado ser definitorio como Dimitrievski. Es verdad que bueno, ha tenido actuaciones buenas, ha alternado actuaciones buenas con actuaciones menos buenas, pero el que te ha dado punto y el que te ha sostenido en más de un partido el poder ser competitivo es el portero macedonio, sin ninguna duda.
1: Sí, al final lo que ya no va a decir, ni hay que quedarse que en Julen y Dimitrievski, qui de esos porteros ha donado punts, qui de esos porteros t'ha fet o t'ha fet perdre menys punts, i Dimitrievski va guanyant molt per davant de Julen. I no sols el partit d'avui, és que el dijous, en la primera part, quan el Rayo estava apretant, també te mantinguen el partit i tragué dos o tres mans bones que haurien suposat el 0-2 del Rayo, i ahí sí que s'haurà complicat molt més la cosa.
0: Altre nom propi que no vull que se me quedi en el tintero. Jesús Vázquez.
2: Sí.
0: Jo crec que este final de temporada hauria de servir-li a l'entrenador per allà començar a no tindre por en agarrar certes decisions, i estem parlant de sentar ja a Gallai, que l'any que ve el lateral és que, si s'ho guanyen els entrenaments de partida, sí, a Jesús Vázquez.
2: És que ell tiene una cosa muy positiva, Manolo, que él cuando físicamente está bien y se siente poderoso hace partidos como el de hoy, porque él tiene esa capacidad, él es joven, tiene esa energía, es un privilegiado a nivel físico ese futbolista, que es verdad que bueno, que tiene que mejorar en muchos aspectos en fase ofensiva y en fases defensivas, pero bueno, cualquier error en fase defensiva lo subsana con su capacidad física. Hoy ha sido un futbolista para mí importante, porque creo que los laterales en el fútbol moderno son muy importantes. Hoy ha sido capaz de defender bien, de ser sobrio, de robar y no jugarse luego un regate o una situación que te pueda poner en peligro. Hoy era capaz de robar, de dársela al futbolista más cercano. Hoy estaba en un nivel de confianza muy grande. De hecho, ha tirado dos globos por encima de su par y ha salido en conducción con la cabeza alta. Ha dado superioridades en fase ofensiva jugando muy alto. Es capaz de driblar dos o tres futbolistas y si le sale bien en zonas ofensivas genera superioridades. Bueno, hoy ha sido un partido muy completo de Jesús, sobre todo a nivel físico y en fases defensivas, que yo creo que ahí tiene un poco el debe este futbolista. Y a mí, Manolo, con todo el cariño y en todo el amor que se le tiene a Gallá, y yo le tengo a Gallá y todos los años que ha dado Gallá.
0: Evidentemente. Eso no es carregar contra Gallá, es simplemente aceptar que el temps pasa.
2: Es tomar decisiones, y hay momentos de temporada donde ese futbolista pues ha venido hoy a la jornada 37. Pero si este nivel Jesús lo hubiese dado a nivel futbolístico en la 22, pues quizá tenía 15 partidos por delante a un nivel con confianza muy alto. Pero es verdad que a nivel futbolístico él tiene que tener una estabilidad, Jesús Vázquez en este caso, y a nivel extrafutbolístico también tiene que tener una estabilidad para que pueda ser un futbolista con continuidad y equilibrio dentro de la plantilla del Valencia.
0: Santi.
1: Yo, en cuanto a lo que es jugador de fútbol y todas las características técnicas que estaba explicando Pepe, la verdad es que estoy cambiando. Yo sí que volvería a destacar a Jesús Vázquez un aspecto, el aspecto mental o el psicológico. Si, no sé si os heu fixat, pero cuando mejor rendís este jugador es cuando sabe que va a ser titular sí o sí. Ja li passa la temporada passada, per exemple, en el Bernabéu o en partits que sabia ja d'inici que no anava a estar Gallà i anava a eixir ell, que en partits que quan ha tingut que estudiar a Gallà no ha estat tan bé o no està tan acertat en la presa de decisions. Per tant, per a mi, potser no vull dir que siga un complex respecte a Gallà, però que a l'hora de partir de tu a tu davant Gallà, se veu o de Gallà o el lateral esquerre que tinga, pot ser que se veja algo inferior i no estiga del tot conscienciat o confiant amb ell, i és de veres que quan sap que va a jugar d'inici i va tindre aquesta possibilitat, rendeix molt bé com ha fet en el partit d'avui.
2: Però és que jo crec que a niveles... cuando están bien los dos futbolistas, creo que todos somos claros que el nivel de Gallá obviamente es un mejor futbolista o más completo que Jesús, pero cuando lleva la temporada que lleva José, con muchos problemas musculares, sí, con muchos problemas de repetir esfuerzos, me consta incluso en no solo los partidos, sino a nivel estadístico de entrenamientos, esos problemas que tiene a nivel de realizar máximos esfuerzos, pues bueno, pues seguramente por miedo, por volver a lesionarse, por volver a recaer, por diferentes circunstancias, un soplo de aire fresco como la capacidad física de Jesús, que se ve imponente, que es capaz de perseguir a rivales, que roba, hoy ha sido capaz de perseguir dos o tres veces a su extremo, de robarle, de salir con el balón controlado. Otra cosa muy distinta es cuando dice Santi que sale en momentos de faltando 15 minutos, 10 minutos, que yo creo que ahí sale desubicado. El otro y día salió con Danyuma a jugarse dos tacones cuando el partido nos pedía jugar ese tipo de acciones.
1: De lateral derecha alguna vegada también.
2: Pero hoy ha sido un partido muy, muy completo de lateral del Valencia.
1: Efectivamente. Yo pensé que también tindria que tindre l'entrenador del València ixa capacitat, sabent lo propens que és Gallà a tindre ixe tipus de lesions i de no tindre ixa continuïtat davant els esforços que és molt seguits, donar-li ixe descans, sobretot quan tentes una mica de partit diumenge, dimecres, donar-li el partit a Jesús Vázquez, t'aprofita per descansar l'altre i a la vegada també aprofita per a ficar-li un poquet de pressió a Gallà i obligar-li a que...
2: Però això lo tienes más fácil, Salva, cuando los roles y las gestiones de vestuario las haces mucho mejor que lo que ha pasado este año, porque al final, si tú eres capaz de tener esos roles controlados y hablas con el futbolista y le convences de que es mejor, pues que en vez de 38 partidos por obligación, porque está enfadado conmigo y no me traga y yo lo quiero alinear para que eso se corrija desde dentro, pues igual es mejor decirle: José, vamos a utilizarte 22 partidos y estos 15... Si está bien Jesús, por su poderío físico, por su capacidad.
0: Es que debería ser eso.
2: Pues bueno, pues, pero como el vestuario está como está, al final Gallá es uno de los que tiene muchos problemas quizá con el técnico, pues lo que hace el técnico, lo alineas porque es un futbolista tan importante o el más importante del vestuario para que luego el vestuario no se tire.
1: Mejor que
2: y
1: no
2: está entrando
1: tenis,
2: en un bucle si no... muy, muy complicado.
0: Es complicado, ¿eh? Y eso posiblemente para alentarme mucho esta semana. 12:21, como siempre, temps per als oients, en el Opino de qué.
4: Y opino de qué. Opino de qué. Opino de qué.
0: Ja sabeu la pregunta que estem fent, com veieu el vostre equip i com penseu que va acabar a una jornada del final. Pepe Fans diu: pierdes en Vigo, jugadores mercenarios. Fichan a Sadik con el agua al cuello, pueden ir a Europa. Xalalalala. Pierden en Oviedo, jugadores mercenarios. Fichan a Guido, menos mal. Pitos al equipo, me estalla. Y ahora, a Europa. Xalalalala. Coherencia. Carol Tomás diu: una cosa que da clara mi opinión. Estos jugadores juegan cuando quieren porque están hasta el huevo del entrenador. Es un insulto que sigue la temporada que viene. Arcadio Pérez Sanz: lo veo mal. Terminará donde él quiera terminar porque depende del mismo para subir la clasificación o bajar. Lo de que en verano nos iban a cambiar a Tárrega por Aderlan Santos no lo vi venir. Joaquín Candel diu: coherencia. ¿Eso qué es? Andreu Hernández diu: estic ya celebrant la permanencia amb Ron Garly. Vicente diu: yo no sé qué pasará el dissabte. Lo que Wick y Volen Touch es Lim Go Home. Caballo y Picador hay que incendiar Mestalla contra Colvera. En este Caladura no puede seguir, hay que echarlo como sea. Charlie: lo que queda claro y del Valencia es que cuando dicen de Félix al entrenador, las cosas funcionen y el club aprovechará el día de hoy para la renovación merescuda del entrenador. Vicente Alonso: mejor explicado imposible. Rob diu: hoy dos minutos de luxe y me esté rumbo a Europa. No creo, lo único que tiene claro es que patiré una y mes en la primera división. Diu Carol Tomás también: llevan salvado Valencia no conference, posición Meriton, Els Baixaré, Villarreal, es que de China amb una gran temporada en Liga y fracasa en la Champions. Santi diu: pues hoy ha sido la de cal, me temo que no va a ser bien en la de arena, como en los últimos meses cuando lo hemos tenido la han cagado. Pedro Simó: un partido que demuestra y resalta la cagada de temporada que han hecho el equipo. Que hagan este partido al final de Liga demuestra que podían. Es el enemigo, diu: creo que iremos a Europa y alucino y pienso ya era hora de tener una alegría. Irlanda, Javi Guerra: ahí me sigue sin convencer, pero encantado de no tener razón. Referente a Guido: partido regular, pero nadie se ha dado cuenta que se parece al gran Fernando Gómez Colomer. Un aire, una retira, que digo en los pobres. Yo también tengo una pregunta, diu Santi, diu: ¿la harán oficial la renovación de Charlatán asegurada y la permanencia o esperan a ver si carambola y vamos a Europa? Eso pel que fa a X en els audios. Salva, ¿qué es lo que tenim?
2: Pues además escoltar audios, Manolo. Pedro desde Valencia.
5: Hola, buenas noches. Pedro de Valencia. Salva, Manolo, Contenturio, buenas noches, por segunda vez. Nada, hemos ganado ya 3-4, el Valencia se ha salvado, respiramos y un año más a padecer con el agrio. Bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Que por cierto tengo una información. A él, la cuadrilla de joven en Cheste, pues nada, era de la cuadrilla de los guapos. ahí queda eso. Pues nada, la guapura se ve que se le quedó de joven, porque lo que es en el fútbol, poca belleza ha dado. Ale, hasta luego, un saludo.
0: Gracias, Pedro. Ya sabes, Saba, que es Corberán, era de la cuadrilla de los guapos.
3: Bueno, el pobre siempre...
0: El pobre se venía mal noms.
3: Efectivamente. No sé si Pedro era de Valencia o era de Chester. Okay. Y este es Manolo de Mislata.
6: Hola, chics, molt bona nit, soy Manu de Mislata. Avui no vaig a parlar de la salvació perquè ja estem salvats, molt content. I tampoc vull parlar de l'entrenador perquè el nivell és el que és i tots ho sabem, però a mi m'agradaria parlar de nos propis. Jo que ja no de Diego López, que porta un any malíssim i tot el món ho sap, però hi hauria que pensar un poc en el nivell de César Tàrrega. O sea, jo no sé si té titulars o no titulars, però el nivell de César Tàrrega és d'equip de segona divisió. Aixina, o sea, no n'hi ha que ficar ningun apel·latiu. És que en els tres gols s'ha la foto, i la setmana passada en el Rayo també. Hi hauria que mirar moltes solucions. I el València pot arribar a Europa? Pues si pot arribar a Europa sí que és veritat, però és un miracle. Vinga, bona nit.
3: Vinga, bona nit, un últim audio. Toni des de Torrent, un clàssic.
7: Bona nit, Manolo i Salva, soc Toni de Torrent. Quan era xicotet, mon pare me duia a mi i al meu germà al trofeu Taronja a Mestalla i a la plaça de Bous a vore la banda L'Empastre, el bombero Torero i les Charlotaes. I d'alguna forma, esta nit, esta vesprà, he sentit que jo era un xiquet. Perquè mos han donat, mon pare me duia a mi i al meu germà al trofeu Taronja a Mestalla i a la plaça de Bous a vore la banda L'Empastre, el bombero Torero i les Charlotaes. I d'alguna forma, esta nit...

0: Pollos asados casa cesario, que udien 40 vegaes. Os vi mos han dit corazones alegres, marcapasos Mestalla. Estic fart. Bona nit.
1: Bona nit, amic. Hi ha dos noms, no anem a tindre temps, però almenys de manera telegràfica, lo de César Tàrrega mereix...
2: Capítol a parte.
1: Un capítol a banda, i també mereix, perquè molta, avui he escoltat un dels tres oients que ha enviat l'àudio que deia Diego López molt malament. Evidentment ha fet una temporada molt lluny del que va ser la passada. Però és que l'estrella d'aquest equip anava a ser Arnau Danjuma, que avui ens diuen que s'ha lesionat i s'ha quedat fora de la convocatòria a l'última hora.
2: A ver, Manolo, a mí me puede cuadrar en ese sentido, porque creo que un futbolista como Danjuma, si se lesiona aquí en Valencia y tiene que viajar como ha hecho Gallá, estando al lado de la plantilla, a mí me da la sensación de que no hubiera bajado con la plantilla en el caso de que se hubiera indispuesto aquí en Valencia. Pero el caso de Danjuma, por ejemplo, el caso de César Tàrrega, hoy César ha tenido un partido muy complicado, ya lleva muchos partidos que está fuera totalmente del nivel que nos mostró. Aparecen casi todos los errores individuales y colectivos del Valencia, y da la sensación de que cuando baja mucho el nivel, como lo ha bajado él esta temporada, prácticamente te da la sensación de que no está para el nivel de la categoría. Fíjate lo que te quiero decir.
1: Santi.
3: Poc a dir, sols hi ha que remetir-se a estos dos últims partits, no sols el d'avui, el del dijous contra el Rayo, també el partit sigue molt desastrós, fent errades que costaren gols, com pot ser el gol a pilota parada, errades de marca, errades en passes fàcils, en perdre referències... La veritat que la temporada és molt... Es començava bé, però per a mi anava de més a menys, i cada volta ser un jugador de les característiques i les limitacions que té, quan no està bé, en si ja se li nota, i és el cas de Tàrrega. I el que has dit de Danjuma, poc a dir. Poc a dir...
1: Que no sapiguem ja.
3: Exactament, no ens pilla sorpresa. Danjuma aparegué algo a principi de temporada, crec que va ser errar aquell penal i ja ha desaparegut.
1: Molt bé, Salva, la gent de Liberto BCF ha convocat Manifa.
4: Ha convocat una manifestació el pròxim dissabte a les 5 de la vesprada i s'iran des de la plaça de l'Ajuntament de València, camí de Mestalla, per a protestar o per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lima, el cap davant del València.
1: Bueno, pues ja veurem com queda aquesta convocatòria. Santi, gràcies.
3: Gràcies, bona nit.
1: Pepe, gràcies.
2: Adeu.
1: Adeu. Senyors, senyors, ara abordíssim amb la millor música en Fem Banda. Remissió d'este programa a les 5 i mitja. Bon dia, estàs escoltant-nos en la remissió. Més esports en aquesta sintonia de males dos amb Daniel Mosia i Esports a punt. De seguida tindreu el podcast de les nostres xarxes socials i en el web de la casa. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dilluns a les 11. Acaba el punt a punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Són les 7. Bon dia. Com dèiem, són les 7, és dilluns, és 18 de maig, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que es llitgen amb mirada espanyola. Són les quartes dels últims mesos i, com les tres anteriors, les mirem. Mirem en lupa cada gest, cada manifestació que puga avançar el que passarà el 2027. I el titular a estes hores és la victòria del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla.
2: Hemos ganado las elecciones con casi 150.000 votos más. 150.000 votos más que en el año 2022.
0: Moreno Bonilla diu que han aconseguit un excel·lent, però no la matrícula d'honor, perquè es queden a la porta de la majoria absoluta. I Vox torna a ser decisiu. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, 28 diputats, però signa el pitjor resultat de la història.
3: Los ciudadanos nos colocan en la oposición.

0: Posición y por tanto desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización.
1: I a l'esquerra del PSOE, endavant Andalusia, de José Ignacio García, supera per Andalusia, d'Antonio Maillo. De seguida, este i la resta de titulars. Abans, avancem algunes de les qüestions que també destaquem en este dilluns 18 de maig. Comencem. Comencem també la segona setmana de vaga en educació, la vaga del professorat. Esta vesprada hi ha reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació, Toni Cano.
2: Sí, a partir de les 4 de la vesprada estan citats els sindicats convocants de la vaga per a tornar a seure en una nova reunió amb la consellera d'Educació. Al mateix temps, els estudiants, a partir de tercer d'ESO, han convocat també una vaga a partir d'avui dilluns per a reclamar millores i en suport al professorat. Al carrer, les columnes eixiran des de diversos llocs de la ciutat de València per arribar a Conselleria Alba just abans de la reunió.
1: I del crim de Dolores, avui fan les autòpsies, és el tercer dia de dol a la localitat pel suposat crim masclista de dissabte a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat del Baix Vinalopó.
2: A l'Institut de Medicina Legal d'Alacant es faran avui les autòpsies dels tres cossos morts per arma de foc. Dissabte a mitjan matí es van trobar els cossos d'un matrimoni i el seu fill en el pavelló de la Guàrdia Civil de Dolors. La localitat continúa consternada.
3: Una familia que llevaba varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil y tenían una vida social.
1: I avui és el Dia dels Museus, Dia Internacional, en el qual no podem perdre les activitats programades, Toni.
2: A pesar de ser dilluns, dia que els museus estan tancats, avui és un dia especial i obrin les portes. El Col·legi d'Art Major de la Seda, el Museu de Belles Arts i l'IBAM, entre altres, a la ciutat de València, han programat alba activitats.
1: En els esports, la penúltima jornada de Lliga, en primera, ens va deixar resultats positius, més que positius, en realitat, per als equips valencians, que se situaven en zona perillosa ja. Òscar Fores, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Sí, triple victòria d'aixos tres equips que lluitaven per a eludir el descens. El Llevant derrotava 2-0 el Mallorca i se situa en llocs de permanència. L'Elx imposava 1-0 el Getafe i se ho jugarà tot en la última jornada contra el Girona. El València va guanyar 3-4 en la Real Societat, encara té opcions de jugar la Conference League. I fora de la batalla pel descens, Alba, està el Villarreal, que va perdre a casa del Rayo. Després parlarem de tots ells.
1: Després ampliem, gràcies. I en l'horatge ahir vam tindre, s'adonarien, tempestes i pluja en bona part del territori. Avui, Antonio Sánchez, continuaran, conta'ns.
5: Sí, avui tindrem puntualment tempestes cap a l'interior nord i també cap a les muntanyes del sud. Veurem com a poc aquesta situació es calmarà i, de fet, esta setmana no estarà marcada ja per la inestabilitat i per les precipitacions, sinó per la calor. I és que ens espera una setmana pràcticament d'estiu en tot el territori i no només així, sinó també en la resta de la península. Així que hem de preparar la ropa d'estiu perquè sembla que es quedarà ja la calor en les pròximes setmanes.
1: Després ampliem. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundiment tot això. Vicent Jover en la producció. Avui Patricia Valero al comandament tècnic. Fem breu parèntesi i comencem.
6: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el Pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
10: De tu a tu.
11: Les notícies del matí.
1: 7:06 del matí, el Partit Popular guanya les eleccions a Andalusia, es queda a les portes de la majoria absoluta, Vox torna a ser decisius, és el titular d'uns comicis que es llitgen també, Toni Cano, en clau espanyola.
2: Els populars, obtenent 53 escons, es queden a 2 de la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. En són 5 menys que en els comicis del 2022, també amb Juanma Moreno Bonilla com a candidat. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força amb 28 diputats, el seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques. Vox obté 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i amb el resultat del Partit Popular es consolida com una força determinant per a la governabilitat.
1: Quan hi mirem també cap a l'esquerra del PSOE, esta era també una lectura interessant, ja que trobem 2 candidatures que es disputen a eixe espai. Qui ha guanyat?
2: Endavant d'Andalusia és el guanyador moral, podríem dir, de la nit. La formació encapçalada per José Ignacio García és la que més millora els resultats, en passar de 2 a 8 escons. Li fan el sorpasso a Per Andalusia i quasi duplica el resultat de la coalició liberada per Antonio Maillo.
1: I l'últim titular, Toni, per a la participació que puja.
2: Sí, ha sigut una de les sorpreses de la jornada electoral d'este diumenge. La participació s'ha disparat a Andalusia i puja més de 6 punts percentuals, fins a situar-se en més del 64,8%.
1: Eixes eren les xifres. Busquem l'anàlisi a Sevilla, quan són les 7 i 7 minuts. Fem parada en directe en la capital andalusa. Allí n'hi ha un equip de punt amb Lorena Diego al capdavant. Lorena, bon dia.
12: Hola, molt bon dia, Alba. Moreno Bonilla no ha aconseguit l'objectiu que estava marcat en els 55 escons com a mínim, que és la majoria del Parlament andalús. S'ha quedat a les portes, 153, així que es tracta d'una majoria insuficient per a formar govern i es veurà advocat a negociar amb Vox, que ha aconseguit 15, tot i que els números fan pensar que hi ha certa decepció en el Partit Popular. La idea del PP de Juanma Moreno és traslladar que no, que ha sigut un triomf, pese a tot, i que ha guanyat el PSOE, que suma altre fracàs electoral quan tenia de candidata a l'exvicepresidenta María Jesús Montero, un PP que així a Andalusia vol apostar per la centralitat política i la moderació en les propostes, un resultat el de nit que ja s'analitza, com dèieu, en clau nacional, i que els 109 escons en joc del Parlament andalús eren una prova per a testar la temperatura de la comunitat autònoma més gran d'Espanya. Pareix l'augment de la participació en aquestes eleccions ha frenat en certa manera l'augment de Juanma Moreno en pro de la gran sorpresa en estos comicis, i aixòs 8 escons per a la formació d'Endavant Andalusia. Així que la nova aritmètica andalusa, Vox exigirà el seu paper protagonista en el nou govern autonòmic a nivell nacional, una idea clara que volen transmetre des del PP de Gènova. Guanya Juanma Moreno i perd el sanchisme.
1: Lorena Diego, gràcies. Com marca la tradició en les nits electorals, també recopilem les valoracions dels candidats, i la candidata ho farà nostra companya Alpidia Beiber.
13: El popular Juanma Moreno Bonilla posa nota a l'examen de les urnes. Ahí sé un sí, pero no.
14: No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
13: Han guanyat 150.000 vots, que no s'han traduït en escons per l'augment de la participació. Per això han perdut la majoria absoluta. Tot i això, celebren ser la primera força en totes les províncies i les diferències amb el segon i tercer partit.
14: Los andaluces no han dado un mandato. Un mandato claro y yo creo que claro y definitivo. Y el mandato es que sigamos transformando Andalucía.
13: La segunda fuerza política es el PSOE, els primers en la oposición.
0: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí, con rigor, planteando respuestas y propuestas.
13: L'exvicepresidenta i candidata María Jesús Montero feia una lleu autocrítica i obria el període d'anàlisi interna.
0: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista, siempre que concurre a unas elecciones autonómicas, sale a ganar.
13: En Vox tot ha sigut eufòria i celebració. De fet, posen preu als 2 vots que necessiten els populars i ja es veuen en el govern andalús.
15: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces. Y lo que quieren es prioridad nacional. Y el próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común.
13: En l'altre extrem del ventall andalús, Endavant Andalusia és la sorpresa. Dona el sorpresa en 2 províncies i es converteix en la segona força, Sevilla i Cádiz. El candidat José Ignacio García es posa la medalla d'igualir-los la festa als populars.
16: Però hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la majoria absoluta al Partit Popular.
13: Per contra, Per Andalusia i l'experiment en clau nacional de sumar les esquerres fracassa. Antonio Maillo reconeix que no són els resultats esperats.
17: El resultat electoral de la coalició per Andalucía no cumple con nuestra expectativa de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partit Popular de la Junta de Andalucía.
1: Set i 11, anem amb més assumptes. El cada setmana ens deixa també el que podria ser l'assassinat masclista que fa 20 d'enguany a Espanya, el tercer a la Comunitat Valenciana. Ha passat a Dolores, on avui és el tercer dia de dol oficial després de la troballa dissabte dels cossos d'una família a la casa quarter de la Guàrdia Civil on residien. Anem a Alacant. Dani Ortega, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Sí, este dilluns fan l'autòpsia de les tres víctimes. Unes proves que hauran de confirmar o desmentir la principal hipòtesi de la investigació, que el guàrdia civil de 55 anys matà la dona de 51 i després el fill de 24 abans de disparar-se un tir amb l'arma reglamentària. Els actes festius s'han suspès i les banderes onegen a mig pal en el segon dia de dol oficial decretat per l'Ajuntament. El veïnat continua commocionat, ja que es tracta d'una família molt coneguda al poble.
3: Una familia que llevaba varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil, y tenían una vida social. El niño había estado en el municipio.
19: El pueblo está todo afectado porque ha sido una noticia muy, muy fuerte.
20: Te hace un polvo todo, porque la fiesta ya suspendió la fiesta y todo, pues.
18: Com dèiem, en cas de confirmar-se la mort per violència masclista, seria el tercer cas enguany a la Comunitat Valenciana i la que faria 20 a tota Espanya segons dades del Ministeri d'Igualtat. El 016, recordem, és el telèfon d'atenció a les víctimes. No deixa rastre en la factura, però això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
1: Dani Ortega, gràcies. De la resta d'assumptes, arrenquem la segona setmana de vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Avui hi ha previstes més mobilitzacions, hi ha convocades tres manifestacions a Castelló de la Plana, a la Canya València. A les 4 de la vesprada s'han de tornar a reunir conselleria i sindicats per a tractar de desbloquejar la situació. És una crònica d'Anna Moure.
21: En eixa nova reunió d'avui dilluns s'espera que els sindicats i la conselleria puguen arribar a un acord que inclouria l'increment salarial. De fet, en una entrevista d'este diumenge al diari Les Províncies, el secretari autonòmic d'Educació es mostra disposat a millorar l'oferta econòmica. Paral·lelament a la pressió de sindicats que de moment mantenen les mobilitzacions, s'ha afegit l'amenaça de dimissió en bloc de més d'un miler d'integrants dels equips directius dels centres educatius valencians. Tenen convocada una reunió avui a Picanya per a decidir si prenen eixa mesura. Avui fa just una setmana que el personal docent va iniciar la vaga indefinida amb les primeres protestes. Entre les reivindicacions, baixada de ràtios, menys burocràcia, millora de les infraestructures i pujada salarial. Dimarts i dimecres, més mobilitzacions van continuar amb marxes a pegament de cartells i tancament simbòlic als centres. Dijous, el quart dia de vaga indefinida i després de més de 4 hores de reunió, les posicions continuaven allunyades. Entre les mesures de la conselleria no s'incloïa la pujada salarial i els sindicats decidien mantindre les protestes. Parc Candela, d'Estep PB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
22: No tenen ni, crec que ni el 50% del que demanem.
23: No entenem que hagi caigut el sou.
21: A Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
24: Este cap de setmana i demà anem a treballar i intentarem portar un document el més complet possible.
21: Divendres, més de 35.000 persones, segons la delegació de govern espanyol, van participar en una jornada que els sindicats qualifiquen d'històrica. Avui s'inicia la segona setmana de vaga indefinida del professorat amb una nova reunió amb la conselleria a l'agenda que pot ser decisiva per a desconvocar les protestes.
1: Estarem pendents d'eixa trobada que s'ha de fer, com deien, a partir de les 4 de la vesprada, però també hi ha una trobada anterior convocada per al migdia. Toni, es reuneixen els equips directius de centres educatius de la Comunitat Valenciana amb l'amenaça en l'aire d'una dimissió en bloc. La feren la setmana passada.
2: Sí, serà a Picanya, a l'Horta Sud. Ho fan, segons expliquen en la convocatòria, per acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per a visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. Alerten que fa anys que assumeixen funcions que superen les seues competències i fan una crida a la participació perquè, diuen, la trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector.
1: I un altre dels efectes de la vaga del professorat, el retard en les dates de les proves d'accés a la formació professional.
2: Estaven previstes per a demà i dimecres i s'han hagut d'ajornar una setmana. Educació ha explicat que el canvi de dates respon a causes organitzatives i a la necessitat de garantir la correcta participació de l'alumnat.
1: Mentrestant, i com una mena d'avanç de la reunió d'avui entre conselleria i sindicats, el cap del Consell ha promès a un grup de professores que hi haurà una nova oferta amb pujada de sou en eixa trobada. Trobarem un punt mitjà, ha dit Pérez York. Ha sigut, Toni, en una conversa informal amb docents a Monforte del CIT, al Vinalopó mitjà.
2: Així és, en una romeria, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha dit en una conversa informal amb un grup de professores que l'ha abordat, que avui hi haurà una proposta de la Conselleria d'Educació per augmentar els salaris, però ha evitat concretar-la. Ha dit el president que trobaran un punt mitjà d'entesa.
4: Va haver una proposta per a mejorar-ho.
5: Però el lunes?
7: Mañana.
4: Yo la vida soy alcalde, me dedico a arreglar las cosas y yo lo que quiero es arreglar esto.
5: Pero nosotros también. Es cierto
4: que las pretensiones que hay son inalcanzables, pero yo creo que encontraremos un punto medio. Yo la vida soy alcalde, me dedico a arreglar las cosas y yo lo que quiero es arreglar esto.
2: La trobada informal ha tingut lloc en la tradicional romeria de Sant Pasqual Bailón de Monforte del Cid i ha sigut el dia d'abans de la reunió que tindran esta vesprada sindicats amb la Conselleria d'Educació per a tractar d'aconseguir un acord davant de la vaga indefinida que, com diem, està en marxa des del dilluns 11 de maig. Pérez Llorca ha reconegut que algunes reivindicacions del professorat són justes.
5: Bueno, hay recortes.
4: Exacto. Por eso digo que también hay que... Yo creo que hay reivindicaciones que hacéis que son justas y que tenemos que planificarlo bien para ir haciéndolo. Pero sí que es cierto que burocracia, tema de educación especial... Creo que, como padre, cuando las ratios sean más bajas también mejor.
1: I no sols continua la vaga dels docents, l'alumna de la Comunitat Valenciana s'ha sumat a la vaga indefinida, Iria Sebastià.
8: A partir d'avui, els estudiants no acudiran a classe en solidaritat amb els professors. Des del sindicat d'estudiants expliquen que no poden aguantar més l'abandó dels centres públics i l'estat de deteriorament en què estan i quan són ells les majors víctimes. Alumnes i docents diuen que seguiran lluitant ara junts per uns servicis públics i de qualitat.
1: Gràcies, Iria. 7 i 18, una altra vaga que s'inicia avui. Els metges valencians inicien una nova jornada, una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i denunciar la situació de sobrecàrrega que patix, diuen el sistema sanitari. Protestes que inclouran concentracions i manifestacions a València, Castelló de la Plana i Alacant. Lluís Liñana, bon dia.
9: Bon dia. Els metges valencians tornen avui a la vaga. El sindicat mèdic CESM de la Comunitat Valenciana ha convocat 5 dies de parades entre el 18 i el 22 de maig per a reclamar un nou marc laboral que assegure i dignifique la professió mèdica. Els facultatius denuncien falta de personal, sobrecàrrega assistencial i jornades laborals abusives. Afirmen que el sistema sanitari funciona gràcies a l'esforç personal dels professionals i alerten que la situació és cada vegada més insostenible i que es senten esgotats, maltractats i desprotegits. Entre les seues reivindicacions demanen limitar les guàrdies de 24 hores, millorar la conciliació laboral i garantir una atenció sanitària de qualitat. També critiquen que moltes hores de treball extra continuen sense reconèixer-se de cara a la jubilació. El col·lectiu assegura que el model actual ha col·lapsat i reclama una reforma que posi fi a la precarietat i a la fuga de professionals. La vaga anirà acompanyada de concentracions davant d'hospitals i centres de salut i de manifestacions convocades el dimecres dia 20 de maig a València, Castelló i Alacant.
1: Del brot d'antivirus, només unes hores abans que arribi avui al port neerlandès de Rotterdam, el creuer Ondius, hem conegut, Toni, un nou positiu.
2: És el d'un passatger del creuer de nacionalitat canadenca. Amb ell són 12 els casos confirmats per este brot en què l'únic espanyol contagiat continua estable. Els 13 companys restants del creuer continuen sense símptomes.
1: I la quarta PCR per antivirus que han fet a la dona d'Alacant ha donat negatiu de nou. Dani Ortega, Alacant, de moment continuarà ingressada en eixe hospital de Sant Joan. Bon dia.
18: Sí, però la seva evolució continua sent favorable. A partir d'avui podrà rebre visites de familiars de primer grau en horari restringit i sempre seguint un protocol específic amb mesures de seguretat exhaustives i concretes que ha establit el centre sanitari. La pacient continua aïllada en una habitació de pressió negativa, preparada perquè l'aire no isca cap a l'exterior i així evitar qualsevol possible risc de transmissió dins de l'hospital. Cal recordar que la la dona va compartir vol amb una passatgera holandesa infectada d'antivirus que va morir posteriorment. I des d'aleshores es manté un seguiment preventiu molt estricte per descartar qualsevol contagi. Si la pròxima PCR prevista per al 22 de maig torna a donar negatiu, podria abandonar l'ingrés hospitalari i completar la quarantena des de sa casa. Mentrestant, Sanitat insisteix que el risc per a la població general és molt baix.
1: Gràcies, Dani. Decretada l'emergència sanitària internacional pel virus de l'Ebola. L'Organització Mundial de la Salut preocupa perquè temen que es propague des del cor d'Àfrica fins a la resta del món. L'últim brot afecta el Congo i Uganda i ha causat ja desenes de morts. Des del govern espanyol es recomana, de fet, no viatjar a aquestes zones. Ens ho conta Xavi Carrau.
6: L'últim brot d'Ebola ha causat ja 88 morts al Congo. En les últimes hores s'han confirmat una desena de contagis. N'hi ha més de 330 sospitosos.
7: Han confirmat una alerta.
6: Una situació alarmant, com reconeix el govern del Congo. A banda, s'han confirmat altres dos positius a Uganda. Són persones que viatjaren al Congo. Davant del risc de propagació internacional, l'OMS decreta l'emergència sanitària. És un pas previ a l'emergència pandèmica. Preocupa que el virus es propague del cor d'Àfrica a la resta del món. Per això ja fa dies que l'OMS fa una crida a la cooperació internacional.
10: Infection prevention and control in health facilities.
6: Reclama mesures de coordinació, control i de rastreig de contactes. El virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 60 i el 80%. Es transmet a través de fluids corporals, provoca febre, debilitat extrema i greus hemorràgies que provoquen la mort. Al Congo hi ha hagut 16 brots des del descobriment del virus al 1976.
1: I l'última parada en este recorregut pel món el fem als Estats Units. La Casa Blanca ha promogut els orígens cristians de la nació amb la celebració d'un festival d'oració al centre de Washington. Innocenci Ortín, bon dia.
11: Bon dia. Un esdeveniment religiós que ha comptat amb intervencions gravades del president Trump, el secretari de Guerra Pete Hegseth, el secretari d'Estat Marco Rubio i el vicepresident J.D. Vance, entre d'altres. La multitud reunida en d'àmplia esplanada ha pogut veure la imatge de Donald Trump en una pantalla de grans dimensions. Amb una mà sobre la Bíblia, el president ha llegit un passatge on Déu se li apareix al rei Salomó, que acaba de construir un temple en el seu honor.
12: Then will I establish the throne of my kingdom according to as I have.
11: L'esdeveniment forma part d'una sèrie de celebracions que commemoren el 250 aniversari dels Estats Units, que se celebra el 4 de juliol, i on no ha faltat l'himne nacional. L'organització de l'acte ha comptat amb el suport de fons públics i donacions privades, un fet que ha obert un debat sobre els límits entre política i religió.
1: Gràcies. Li donaven les gràcies a Innocenci Ortín abans de començar ja amb el repàs d'aixòs assumptes esportius. Comencem pel futbol, per la primera divisió i per la jornada unificada que es va celebrar ahir. Òscar Forés, hola de nou.
25: Hola de nou, Alba. Sí, Elx, Llevant i València van fer els deures en una emocionantíssima penúltima jornada de Lliga. Només el Villarreal va perdre i es jugarà la tercera plaça la setmana que ve. Fem repàs de com anaren els partits i com queden momentàniament en la classificació. I anem de baix a dalt. La victòria 1-0 de l'Elx sobre el Getafe deixa tot obert per a una última jornada apassionant. Víctor Xust, des de la frontal, va marcar l'únic gol per tot l'escaire. Els il·licitants es mantenen fora del descens, però viuran un partit tens la pròxima jornada, l'última, a Girona, on els dos conjunts se ho jugaran tot. Escoltem l'entrenador de l'Elx, Eder Sarabia.
26: Evitar la victòria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño, y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento.
25: Per la seva banda, Llevantis del descens després de 25 jornades seguides amb una victòria incontestable contra el Mallorca per 2-0. Carlos Espí obria el marcador en el minut 31. El 2-0 per a Llevant arribava gràcies a Arriaga, que rematava de cap un córner molt tancat al segon pal. El Ciutat de València es convertia en una festa. El Llevant ara depèn de si mateix, suma 42 punts i amb un punt a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Però Luis Castro no vol confiances.
27: Sabíem que era més una de les finals que teníem que ganar, pero no está terminado y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
25: El València no només va certificar la salvació a Noeta, sinó que encara podria arribar a Europa després de derrotar la Reial Societat per 3-4. Un partit boig en què els de Corberan remuntaren dos vegades i amb un home menys. Un doblet de Guerra, Hugo Duro i Guido anotaren per als blanquinegres. Tàrrega en un rebuig marcava un gol en pròpia porta. Carlos Corberan parlava en roda de premsa sobre la muntanya russa que havia sigut el partit i la victòria del València.
27: I l'equip a base de fe, de corazón y de entrega, ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante, el Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
25: I per últim, mala imatge del Villarreal, que va caure 2-0 a Vallecas. Íñigo Pérez, per tant, li va guanyar la partida a Marcelino. La tercera plaça es decidirà en l'última jornada a la Ceràmica, Alba.
1: Òscar, però no ens oblidem del València Bàsquet femení, campió de Lliga.
25: Sí, està d'enhorabona el bàsquet taronja. Ahir va ser un gran dia per a València Bàsquet, que va guanyar el quart títol consecutiu de Lliga. 68-67 va ser el resultat del segon assalt a la final contra el Saragossa, amb una cistella d'última hora. Esta vesprada ho celebraran amb les autoritats i l'afició a partir de les 6 a la Basílica i a les 8 serà al Roig Arena.
1: Òscar, després ens contes més. Ampliem. Adeu.
25: Adeu.
1: Parada i continuem.
0: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
3: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
13: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
14: De

0: 7:28 minuts, continuem en les notícies del matí, fem repàs dels titulars que ens esperen en este dilluns 18 de maig. El primer d'ells passa per Andalusia. El Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques i es queda Toni a les portes de la majoria absoluta. Vox torna a ser decisiu.
1: Moreno Bonilla diu que han aconseguit un excel·lent, però no la matrícula d'honor, perquè es queden a la porta de la majoria absoluta i Vox torna a ser decisiu, com diem. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, 28 diputats, però signa el pitjor resultat de la seva història i promet exercir, diu Montero, una oposició responsable. A l'esquerra del PSOE, endavant d'Andalusia, de José Ignacio García, supera per Andalusia d'Antonio Maillo.
0: A casa nostra, mentrestant, comença la segona setmana de vaga del professorat i esta vesprada hi ha reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació.
1: Sí, així és. A partir de les 4 de la vesprada estan citats els sindicats convocants de la vaga per a tornar a sentar-se en una nova reunió amb la Conselleria d'Educació. Al mateix temps, els estudiants, a partir de tercer de secundària, d'ESO, han convocat també una vaga a partir d'avui dilluns per a reclamar millores i en suport del professorat.
0: I tercer dia de dol a Dolores pel suposat crim masclista de dissabte a la caserna de la Guàrdia Civil d'esta localitat del Baix Segura.
1: A l'Institut de Medicina Legal d'Alacant es faran avui les autòpsies dels tres cossos morts per arma de foc. Dissabte a mitjan matí es van trobar estos cossos d'un matrimoni i el seu fill en el pavelló de la Guàrdia Civil de Dolors.
0: També no oblidem que avui és el dia dels museus. No ens podem perdre les activitats programades per avui.
1: A pesar de ser dilluns, dia que els museus estan tancats, este dia, este dilluns, és un dia especial i obrin les portes el Col·legi d'Art Major de la Seda, el Museu de Belles Arts i l'IBAM, entre altres, han programat alba activitats.
0: 7:30, moment per a mirar les carreteres que presenten ja les primeres retencions. Les trobem a la B30 a Mislata i a la CB30 a Paterna. També complicat circular a la B36 a Picanya, a la CB31 a Paterna i retencions a l'A3 a l'altura de Requena. Tenim visibilitat reduïda a causa de la boira. Boira per Requena. Ahir vam tindre tempestes i pluja en gran part del territori, que és el que ens espera avui. Antonio Sánchez, hola de nou.
2: Bon dia, Alba. Ahir justament és on van tindre les tempestes més fortes, a l'A3, al voltant de 7 aguas amb granís, pluja ben forta, registres de 50 litres per metre quadrat. Ui, no. Avui veurem com aquestes tempestes que ara més localitzades, més puntuals, cap a comarques del nord, ja de vesprada, i també en les muntanyes del sud. Per la resta no veurem precipitació. Això sí, un augment de la nuvolositat pel que fa a la vesprada. Però la notícia no és així, Alba. Esta setmana la calor és la gran protagonista, i és que veurem com ja este matí el termòmetre puja respecte als matins que hem tingut este cap de setmana, que han sigut un poc més freds. Cap a l'interior ara mateix estem entre els 8 i els 12 graus i cap al litoral entre els 14 i els 17, així que sí que s'ha notat i s'ha pujat en el termòmetre, i després de vesprades notaran encara els termòmetres molt pareguts als d'ahir, en 24-23 graus cap al litoral, en l'interior entre els 23 i 25 graus, més o menys termòmetres pareguts en tot el territori de vesprada, i demà és quan tindrem la pujada de la temperatura. Torna el vent de ponent de manera molt puntual i això farà que ja la situació escalfe en tot el territori amb màximes fregant els 30 graus. I això no fa més que començar, perquè després sí que tindrem una baixada en la temperatura en el litoral perquè bufarà un poc més el de llevant, però a l'interior ja veurem temperatures de més de 30 graus, així que a partir de dimecres, dijous, divendres i pràcticament tota la setmana estarem en valors molt més alts del que hauríem de tindre en el mes de maig. La inestabilitat sembla que ja anirà a menys, encara que dimecres, també demà, dijous, podrien repetir-se alguns ruixats molt puntuals cap a les comarques del nord.
0: Antonio Sánchez, n'estarem pendents, per tant, gràcies.
2: Gràcies.
0: Adeu.
3: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
0: 7:32, els ho estem contant. El Partit Popular ha guanyat les eleccions a Andalusia. Es queda a les portes de la majoria absoluta i per tant Vox torna a ser decisiu. És el titular, Toni Cano, d'uns comicis que es llegen també en clau espanyola.
1: Els populars obtenen 53 escons, es queden a 2 de la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. En són 5 menys que en els comicis del 2022, també amb Juanma Moreno Bonilla com a candidat. El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força amb 28 diputats, el seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques. Vox obté 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i amb el resultat popular es consolida amb una força determinant per a la governabilitat.
0: Toni, mirem també cap a l'esquerra del PSOE. Esta era també una lectura interessant perquè trobàvem dos candidatures que es disputen un poc aquest espai electoral. Qui ha guanyat?
1: Endavant, Andalusia. És el guanyador moral, podríem dir, de la nit. La formació encapçalada per José Ignacio García és la que més millora els resultats en passar de 2 a 8 escons. Li fan el sorpasso a Per Andalusia i quasi duplica el resultat de la coalició liderada per Antonio Maillo.
0: I últim titular per a la participació, que puja.
1: Sí, ha sigut una de les sorpreses de la jornada electoral des de diumenge a Andalusia. La participació s'ha disparat i puja més de 6 punts percentuals fins a situar-se en el 64,83%.
0: Doncs com en cada nit electoral, com marca la tradició, veiem quines són les valoracions que han fet els candidats i la candidata les ha recollides el Pidia Viver.
4: El popular Juanma Moreno Bonilla posa nota a l'examen de les urnes. Ahí sé un sí, pero no.
5: No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
4: Han guanyat 150.000 vots que no s'han traduït en escons per l'augment de la participació. Per això han perdut la majoria absoluta. Tot i això, celebren ser la primera força en totes les províncies i les diferències amb el segon i tercer partit.
5: Los andaluces no han dado un mandato. Un mandato claro y yo creo que claro y definitivo. Y el mandato es que sigamos transformando Andalucía.
4: La segunda fuerza política es el PSOE, els primers en la oposición.
6: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y por tanto desde ahí, con rigor, planteando respuestas y propuestas.
4: L'exvicepresidenta i candidata María Jesús Montero feia una lleu autocrítica i obria el període d'anàlisi interna.
6: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar.
4: En Vox tot ha sigut eufòria i celebració. De fet, posen preu als 2 vots que necessiten els populars i ja es veuen en el govern andalús.
7: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces y lo que quieren es prioridad nacional. Y el próximo gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común.
4: En l'altre extrem del ventall andalús, endavant Andalusia és la sorpresa. Dona el sorpresa en 2 províncies i es converteix en la segona força, Sevilla i Cádiz. El candidat José Ignacio García es posa la medalla d'igualir-los les festes populars.
8: Però hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Per contra, Per Andalusia i l'experiment en clau nacional de sumar les esquerres fracassa. Antonio Maillo reconeix que no són els resultats esperats.
9: El resultat electoral de la coalició per Andalucía no cumple con nuestra expectativa de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
0: Dèiem fa uns minuts que estos resultats es llegen també en clau espanyola. Des de Madrid els han analitzat tant el secretari general del PP, Miguel Tellado, com la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro.
10: Hoy gana el Partido Popular y hoy pierde Sánchez, hoy pierde el sanchismo. El PP celebra victorias y el PSOE celebra derrotas. Eso es lo que han cosechado en el día de hoy. Mientras esto pasa, el PP seguirá gobernando en Andalucía y en la inmensa mayoría de comunidades autónomas de nuestro país.
11: No es el resultado que nos hubiera gustado. Desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas. De 13 elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Socialista ha ganado 10 y lo volveremos a hacer.
3: Les notícies del matí.
0: Arranquem la segona setmana de vaga indefinida en l'educació pública valenciana. Avui hi ha previstes més mobilitzacions. Hi ha convocades 3 manifestacions a Castelló de la Plana, Alacant i València. A les 4 de la vesprada s'han de tornar a reunir conselleria i sindicats per a tractar de desbloquejar la situació. Es tracta d'una crònica d'Anna Moure.
12: En eixa nova reunió de avui dilluns s'espera que els sindicats i la conselleria puguen arribar a un acord que inclouria l'increment salarial. De fet, en una entrevista d'este diumenge al diari Les Províncies, el secretari autonòmic d'Educació es mostra disposat a millorar l'oferta econòmica. Paral·lelament a la pressió de sindicats que de moment mantenen les mobilitzacions, s'ha afegit l'amenaça de dimissió en bloc de més d'un miler d'integrants dels equips directius dels centres educatius valencians. Tenen convocada una reunió avui a Picanya per a decidir si prenen eixa mesura. Avui fa just una setmana que el personal docent va iniciar la vaga indefinida amb les primeres protestes. Entre les reivindicacions, baixada de ràtios, menys burocràcia, millora de les infraestructures i pujada salarial. Dimarts i dimecres, més mobilitzacions van continuar amb marxes a pegament de cartells i tancament simbòlic als centres. Dijous, el quart dia de vaga indefinida i després de més de 4 hores de reunió, les posicions continuaven allunyades. Entre les mesures de la conselleria no s'incloïa la pujada salarial i els sindicats decidien mantindre les protestes. Parc Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
13: No tenen ni, crec que ni el 50% del que demanem.
14: No entenem que hagi caigut el sou.
12: A Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
15: Este cap de setmana i demà anem a treballar i intentarem portar un document el més complet possible.
12: Divendres, més de 35.000 persones, segons la delegació de govern espanyol, van participar en una jornada que els sindicats qualifiquen d'històrica. Avui s'inicia la segona setmana de vaga indefinida del professorat amb una nova reunió amb la conselleria a l'agenda que pot ser decisiva per a desconvocar les protestes.
0: Estarem pendents de les notícies que arriben d'eixa reunió a partir de les 4 de la vesprada, també de la de les 12 del migdia del professorat i dels diferents directors i directores de centres, però en les negociacions, en les últimes hores, hem escoltat també la veu del secretari autonòmic d'Educació, de Daniel Maquevo, i prometen des de Conselleria una nova proposta que calme la situació, diu Maquevo, i hi ha predisposició per a aplicar millores.
16: Siempre pensamos que en la educación hay margen de mejora. Por lo tanto, esperamos que este lunes lleguemos a un acuerdo definitivo que pondrá. Obviamente también habrá una oferta retributiva. Ya les digo, los docentes a los que nos debemos, y especialmente las familias y muy especialmente el alumnado, que es la parte más vulnerable del sistema, merece que alcancemos ese acuerdo con un sistema público valenciano que, insisto, es de los mejores de España, y con este acuerdo nos situaremos a la vanguardia de todas las comunidades autónomas.
0: I sobre eixe, el que podria ser l'assassinat masclista que fa 20 enguany a Espanya, que ens ha deixat el cap de setmana, és el tercer, o seria el tercer, de confirmar-se a la Comunitat Valenciana, a Dolores, al Baix Segura. Avui és el tercer dia de dol oficial, després que dissabte es trobarà el cos d'una família, els cossos de tres membres d'una família a la casa quarter de la Guàrdia Civil on residien. Este mateix dilluns, avui, faran l'autòpsia de les tres víctimes. Són unes proves que hauran de confirmar o de desmentir eixa principal hipòtesi de la investigació, que el Guàrdia Civil de 55 anys matar la dona de 51 i després el fill de 24 abans de disparar-se un tir amb l'arma reglamentària. A la localitat s'han suspès els actes festius i les banderes onegen a mig pal en aquest segon dia de dol oficial. Avui ja se celebra el tercer. El veïnat continua commocionat, ja que la família era molt coneguda al poble.
17: Una família que llevava varias décadas aquí en el municipio, conviviendo en la casa cuartel de la Guardia Civil, y tenían una vida social. El niño había estado en el municipio.
18: El pueblo está todo afectado porque ha sido una noticia muy, muy fuerte.
19: Te hace polvo todo, porque la fiesta ya suspendió la fiesta y todo, pues.
0: Com dèiem, en cas de confirmar-se la mort per violència masclista, seria el tercer cas d'assassinat masclista enguany a la Comunitat Valenciana, el que faria 20 a tot Espanya, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem això, 016, el telèfon d'atenció a les víctimes, que no deixa rastre en la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades. I quan són les 7:42 és moment de parlar amb les nostres companyes de la televisió d'esta casa per a saber quins continguts estan treballant a hores d'ara en les notícies del matí. Elena Riego, bon dia.
20: Bon dia, Alba. Doncs avui estarem molt pendents del que podria ser un nou crim masclista a Dolores, al Baix Segura. Tal com vosaltres també heu estat seguint este tema, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un dels agents, la seva dona de 51 anys i el fill de 24. Els cossos els van trobar dissabte de matí en una de les vivendes de la casa quarter on residien. També parlarem dels resultats de les eleccions d'Andalusia i iniciem la setmana molt pendents del que podria ser un dia clau en la vaga de l'ensenyament. Avui la Conselleria d'Educació i els sindicats es tornen a reunir després de no arribar a un acord la setmana passada. Analitzarem, Alba, tots aquests temes i més amb els nostres tertulians en la nostra taula d'actualitat.
0: Doncs tot això a partir de les 8:30. Podem sintonitzar la tele. Gràcies.
20: Gràcies, Alba.
0: Adeu.
3: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
0: 7:43 sobre el brot d'antivirus. Només unes hores abans que arribi avui a de fer-ho al port neerlandès de Rotterdam, el creuet Ondius, hem conegut un nou positiu, el d'un passatger del creuer de nacionalitat canadenca. A més, són ja 12 els casos confirmats per este brot, en què l'únic espanyol contagiat continua estable. Els 13 companys restants del creuer continuen sense símptomes i a Alacant, la quarta PCR per antivirus que han fet a la dona que està ingressada a l'Hospital de Sant Joan, ha tornat a donar negatiu. La seva evolució, l'evolució d'esta dona és favorable. A partir d'avui, de fet, podrà rebre ja visites de familiars de primer grau, serà en horari restringit i sempre seguint un protocol específic amb mesures de seguretat exhaustives i concretes que ha establit el mateix centre sanitari. La pacient continua aïllada en una habitació de pressió negativa, preparada perquè l'aire no isca cap a l'exterior i així evitar qualsevol possible risc de transmissió dins de l'hospital. Si la pròxima PCR, que està prevista per al 22 de maig, torna a dar negatiu, podria ja abandonar l'ingrés hospitalari i completar la quarantena des de casa. Sanitat continua insistint que el risc per a la població general és molt baixa. I amb este context, a les portes de l'estiu, els creuers estan en el punt de mira. El brot recent de gastroenteritis en un vaixell a França, més la crisi de l'antivirus, ha posat en dubte la reputació d'estes embarcacions. Ens ho conta Pilar de la Fuente.
2: Els brots de malalties en creuers no són nous. Es van donar a conèixer durant la pandèmia amb casos com el d'un vaixell al Japó amb 700 infectats dels vora 4.000 passatgers. Una situació que també ha afectat els creuers atracats al port de València. Una imatge que, segons els experts, cada dia serà més habitual. Juan Francisco Navarro, president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva.
21: En un crucero puede haber, qué sé yo, 3.000 personas y en 3.000 personas, pues tanto la gripe como un norovirus o como un COVID se pueden transmitir. Una mascarilla quirúrgica y un kit de higiene de manos deberían estar probablemente en el kit de supervivencia de cualquier viajero.
2: No es tracta d'una situació exclusiva dels creuers, en realitat són mitjans de transport amb molta seguretat i fins i tot personal mèdic, sinó de la globalització, de l'augment dels viatges a països més protegits sanitàriament, per als quals s'han de prendre mesures bàsiques com la vacunació.
21: És molt important que le digamos a las personas que viajan los riesgos que tienen para que no se vengan con enfermedades hemorrágicas transmitidas por vectores como la malaria, como el dengue. Este año hemos vuelto a subir un 30 o un 40% el número de vacunaciones. Se ha atendido a más de 20.000 viajeros.
2: Deus expertes aseguren que s'ha de posar el focus en la prevenció.
0: I també els hem de contar des de Rússia i Ucraïna aquest conflicte que ja dura molts mesos. Bé, Ucraïna ha respost en les últimes hores a la brutal ofensiva d'esta setmana russa amb l'atac aeri més gran des que va començar la invasió. Són 600.000 drons contra 14 regions russes, inclosa la ciutat de Moscou. Hi ha 4 persones mortes i importants danys materials. És una crònica de Remei Blasco.
22: Els drons ucraïnesos, cada volta més potents, deixen al descobert la vulnerabilitat de Rússia, que este diumenge ha tingut la guerra en 14 regions i fins i tot a Moscou, la capital, on l'atac ha paralitzat els 4 aeroports de la ciutat. La defensa antiaèria ha interceptat a gran part dels 600 projectils, però els que han explotat han fet molt de mal en edificis residencials i en infraestructures energètiques, com ara una refineria de petroli. Hi ha 3 morts a la regió de Moscou i un quart a la de Belgorod. El president Zelensky havia dit que hi hauria represàlies per la dramàtica situació que es va viure a Ucraïna la setmana passada, amb una ofensiva continuada de 3 dies que deixa 24 morts. Després de molts mesos d'estancament, l'exèrcit de Kiev ha recuperat la iniciativa i guanya més territori del que perd, sobretot gràcies als drons de nova generació. N'acaba de mostrar uns que poden recórrer 1.000 quilòmetres. El procés de pau està en punt mort des que Donald Trump va situar com a objectiu prioritari la guerra de l'Iran.
0: 7 i 47 minuts. Abans de parar per als esports, els contem una dada preocupant. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. Segons l'informe d'estat d'odi del 2026, un 54% de persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI+, han patit algun tipus d'agressió en l'últim any. Associacions i actors implicats demanen més formació entre les institucions per a millorar la seguretat. Patricia Ramírez ha parlat amb alguns testimonis.
1: Dylan va eixir de l'armari amb 14 anys.
5: La meva mare i el meu pare no volien que jo canviés el meu nom, els meus pronoms, no volien que tomara hormones.
1: Navi ho va fer al 2020 amb moltes inseguretats i quasi sense suport familiar.
6: Sempre tens com aquesta por de no ser suficient, de que la gent se burle de tu.
1: Com elles hi ha molts altres testimonis. La majoria pateix un infern de violència cada dia pel simple fet d'haver canviat el sexe, la identitat o el gènere. Ayrto Granell és coordinador general de l'AMDA.
23: Más de la mitad de la población LGTBI ha sufrido en algún momento durante este último año algún tipo de agresión.
1: Les agressions no sempre són físiques i, a pesar que la violència verbal no deixa ferides visibles, és la que més seqüela les comporta. Després hi ha un altre problema, la por de denunciar per no patir una revictimització. Amada Rodríguez és presidenta del col·lectiu Queer Castelló.
24: Hi ha com una infradenúncia. Un 50% de la població LGTB ha patit en els 5 últims anys com a mínim 3 atacs.
1: Demanen més formació per als professionals que han d'emparar-los, també més informació per a la societat i un paraigua legal que acabi amb la impunitat de les agressions alimentades en moltes ocasions pels discursos d'odi que afloren en xarxes socials.
5: És una cosa que normalitzes, encara que no debería ser normal.
23: Cuando el sentido común no funciona, hace falta leyes, pero hace falta también una responsabilidad política y una voluntad para que esas leyes se apliquen.
25: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
26: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
27: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del matí.
0: 7 i 50 minuts, anem amb la informació esportiva i arrenquem amb la jornada d'ahir en primera, una jornada més que trepidant, Òscar, hola de nou.
28: Sí, Alba, com aquelles vesprades de transistors. Elx, Llevant i València van fer els deures en una emocionantíssima penúltima jornada de Lliga. Només el Villarreal va perdre i es jugarà a la tercera plaça la setmana que ve. Fem repàs de tots els equips i comencem per baix. La victòria 1-0 de l'Elx sobre el Getafe deixa tot obert per a la última jornada, una última jornada apassionant. Víctor Chus, des de la frontal, va marcar l'únic gol per tot l'escaire. Els il·licitants es mantenen fora del descens, però viuran un partit tens la pròxima jornada contra el Girona a Montilivi, on els dos conjunts se ho jugaran tota una carta. Escoltem l'entrenador franjaverd, Eder Sarabia.
29: Vital, evitar la victòria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento.
28: Parlem del Llevant, que és del descens després de 25 jornades seguides amb una victòria incontestable contra el Mallorca per 2-0. Carlos Espí obria el marcador en el minut 31. El 2-0 per al Llevant arribava gràcies a Arriaga, que rematava de cap un córner molt tancat al segon pal. L'equip granota inclús es va permetre errar un penal quan Dela va llançar al travesser des dels 11 metres. Tot i això, el Ciutat de València es convertia en una festa. El Llevant depèn d'ell mateix, suma 42 punts i amb un punt a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Això sí, Luis Castro no vol confiança.
30: Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar, pero no está terminado. Y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
28: El València no només va certificar la salvació a Anoeta, sinó que encara podria arribar a Europa després de derrotar la Reial Societat per 3-4. Un partit boig en què els de Corberán remuntaren dos vegades i amb un home menys. Un doblet de Guerra, Hugo Duro i Guido anotaven per als blanquinegres. Tàrrega en un rebuig marcava un gol en pròpia porta. Escoltem l'entrenador valencianista Carlos Corberán.
4: Y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
28: I mala imatge del Villarreal, que va caure 2-0 a Vallecas. Íñigo Pérez va guanyar la partida a Marcelino. Camello aprofitava la passada filtrada de l'ex groguet Ratiu per anotar l'1-0 en el minut 28. Ja en la represa, Alemão marcava el segon per a l'equip de la franja. La tercera plaça es decidirà en l'última jornada a la Ceràmica contra, precisament, l'Atlètic de Madrid. Escoltem Marcelino García Toral.
7: Ha habido un equipo que ha sido superior, que fue el Rayo, y ha ganado justamente. El primer gol creo que nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad. En el tramo final fue cuando más ocasiones de peligro generamos, pero ya era excesivamente tarde.
28: Pel que fa al futbol femení, hi haurà duel autonòmic entre el Villarreal i el València per a ser equip de primera divisió. Les blanquinegres guanyaren ahir 4-3 contra l'Alba el partit de tornada de la semifinal. De vesprada, el Villarreal guanyava el segon partit contra l'Osasuna i es clavava en la gran final per l'ascens. L'anada serà el cap de setmana que ve a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i la tornada la setmana següent a l'Antoni Puigades de Paterna. Qui ja ha aconseguit l'objectiu és l'Eldense, que torna a segona divisió després de guanyar 2-1 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Les celebracions estan previstes, Alba, per a esta vesprada.
0: I qui també té molt a celebrar, el València Bàsquet Femení, flamant campió de Lliga.
28: Sí, està d'enhorabona el bàsquet taronja. Ahir va ser un gran dia per a València Bàsquet, que va guanyar el quart títol consecutiu de Lliga amb una cistella in extremis d'Ivon Anderson. 68-67 va ser el resultat del segon assalt a la final. Esta vesprada ho celebraran amb les autoritats i l'afició. Anoten, a partir de les 6, una representació encapçalada per Rubén Burgos i les capitanes visitarà la Basílica per a oferir el trofeu a la Mare de Déu. Després, l'equip festejarà la consecució del títol amb l'afició al Roig Arena. Serà a les 8 de la vesprada i la festa serà la pista principal del pavelló, que s'obrirà al públic mitja hora abans, més o menys.
0: Doncs estarem pendents d'aixes celebracions. No te'n vagis, Òscar, perquè segurament que t'interessa invertir en un vàter intel·ligent. De seguida ho parlem. Un vàter intel·ligent per estalviar en paper. Els vàters japonesos són ja tendència a casa nostra, no han parat de créixer des de la Covid i amb la baixada de preu s'han popularitzat. Amb tota classe d'opcions se'n poden trobar també fabricats així. Marc Omar.
8: Un vàter que alhora és bidet. I van a Caracueles interioristes al Toki Home, on el tenen en el servici per als clients.
9: Si l'han provat aquí, a lo mejor les da mejor un poco de corte o vergüenza, ¿no? De decir, oye, que l'ha utilizado. Pero sí que es verdad que la gente que es el que se ha decidido a llevarlo, luego es, por ejemplo, es a mí me han comentado que es la mejor decisión que han tomado.
8: El funcionament és molt senzill, compten amb una cànula regulable en intensitat i distància i es poden adaptar a les preferències de cada usuari.
9: La cànula, una vez ya que termina de utilizar el inodoro, se autolimpia. ¿Vale? Y los más avanzados tienen ya hasta luz ultravioleta, o sea, para que el 99% de las bacterias se vayan.
8: Se'n poden trobar des de poc més de 1.000 euros. Fa uns anys superaven els 6.000. La baixada de preus els ha popularitzat amb un creixement anual sostingut d'entre el 12 i el 15%, segons les consultores del sector. Escoltem Antonio Ortega, CEO de Naixi.
10: El punto de inflexión fue en el año del COVID, precisamente relacionado con la escasez del papel higiénico y porque también hemos identificado que todos los usuarios pusieron más el foco de puertas hacia adentro en sus hogares, invirtiendo más en su comodidad y en la higiene.
8: Ells els fabriquen a Picassent, vàters good d'entre el 12 i el 15%, segons les consultores del sector. Escoltem Antonio Ortega, CEO de Naixi.
10: El punto de inflexión fue en el año del COVID, precisamente relacionado con la escasez del papel higiénico y porque también hemos identificado que todos los usuarios pusieron más el foco de puertas hacia adentro en sus hogares.

0: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Imma Vijuesca, hola.
1: Hola, bon dia. Per aquest motiu hi ha diverses activitats previstes als espais culturals i s'amplien horaris. Activitats gratuïtes per a tots els públics amb motiu d'esta celebració. El Centre del Carme acomiada avui l'exposició de Txema Amador amb un concert de les obres que han inspirat el fotògraf espanyol a l'IBAM. També hi ha preparats tallers, concerts i visita a les exposicions de Roberta González, Marisa Pinazo, entre d'altres. També hi ha previstes projeccions i actes tota la setmana. Les visites comencen a les 5 de la vesprada i estan a càrrec de la directora de l'IBAM, Blanca de la Torre. Al Museu de les Ciències s'ha preparat una sessió gratuïta d'observació solar al Jardí d'Astronomia de l'Umbracle i també la Fundació Bancaixa obrirà les portes amb visites gratuïtes a les exposicions. Tota una sèrie d'actes per a celebrar el Dia Internacional dels Museus.
0: Actes que han començat este cap de setmana. Diversos espais de València han organitzat activitats per al públic. Hem anat també al Museu de la Seda de València. Vanessa Martínez.
2: Situat al barri de Velluters, va ser la seu del Col·legi de l'Art Major de la Seda, un dels motors econòmics més importants de la ciutat des del segle XV. Inés Martín és mediadora cultural al Museu de la Seda.
3: Mostramos primero las plantas de abajo, cómo llegó la seda aquí a Valencia, que fue la ruta de la seda, el impacto que tuvo en Valencia, y también enseñamos cómo llega aquí la moda, gracias a los franceses.
2: La visita continúa per la segona planta.
3: También se visita las plantas nobles de arriba, que están decoradas con un pavimento, también muy importante en Valencia.
2: Y per últim, els telers.
3: Se termina aquí en el telar, que es una de las salas también más importantes, donde se hace una demostración de cómo se extrae el hilo de seda.
2: El Museu de Belles Arts també acull diverses propostes. Estrella Rodríguez, Departament de Mediació del Museu de Belles Arts.
4: Muchas personas que colaboran recrean un cuadro, hacen un recuadro, cada uno elige uno de los recuadros y al final es una obra compuesta por muchos participantes.
2: També una còpia mestra a partir de l'autorretrat de Velázquez, exposat al museu. Propostes que animen a redescobrir els museus com a espais vius i accessibles.
0: I en este minut d'informació que ens queda parlem del Misteri d'Elx, que commemora el 25 aniversari de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
1: Sí, per este motiu s'ha preparat un calendari d'activitats especials com exposicions i visites. Per avui està previst el volteig de campanes, una missa d'acció de gràcies presidida pel bisbe de la diòcesi d'Oriola-Alacant, Monsenyor José Ignacio Munilla, amb participació de la capella i l'escolania del Misteri d'Elx. També tindrem coetà esta vesprada i una processó pels carrers de la ciutat.
0: Doncs amb aquest aniversari de la declaració com a Patrimoni del Misteri d'Elx tanquem nosaltres en les notícies del matí. D'ací a una hora actualitzarem en el butlletí de les 9 i en segons, en 10 segones, donem el relleu a Sergi Olcina i la resta de l'equip d'amunt i avall. Sergi, hola.
5: Què tal? Bon dia, Alba. Quedem així. Ens vegem en una hora justet, d'acord?
0: Amb tota la informació.
5: Gràcies.
0: Us donem el control, adeu.
5: Fins ara. Són les 8 en punt del matí, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Hi ha una frase que deia: poden ser cruels els actes d'un home, sense necessitat de que l'home siga cruel. Això ho deia Nero, encara que no és la més coneguda. La frase més famosa atribuïda a l'emperador romà és «Qualis artifex pereu», quin gran artista mor en mi. Segons l'historiador suetoni, van ser les últimes paraules que va pronunciar abans de suïcidar-se l'any 68 després de Crist, reflectint el que ell dia era la seva profunditat i devoció per les arts i el teatre.
6: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
5: Per cert, que no està constatat allò de que tocara l'arpa mentre Roma es cremava. Com esteu tots els que ens escolteu a l'altre costat de la ràdio, tota aquesta gent que conformeu esta família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana? A partir d'estos moments, la gent tècnica i la gent de redacció i també de producció d'este programa, vos donem la benvinguda i vos convidem a fer este viatge de 6 hores a través de la ràdio parlada en valencià per a tots aquells i aquelles que vulgueu començar almenys la setmana i passar cada dia d'una forma diferent, amb aportacions, entreteniment i, sobretot, ganes d'estar junts. Benvinguts i benvingudes al magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
5: Al final els resultats han estat en l'alça, però

0: els vaticinis no es complien de tot. El Partit Popular de Juanma Moreno ha guanyat les eleccions andaluses amb més del 98% escrutat fins al moment. Els populars obtenen 53 escons, 5 menys que en els comicis del 2022, i a 2 diputats dels 55 necessaris per a la majoria absoluta al Parlament d'Andalusia. A última hora de nit, el PSOE obtenia el seu pitjor resultat. Vox millora lleugerament i la sorpresa la protagonitzava Endavant Andalusia. És a dir, que les enquestes són el que són, però sempre tenen les seues divergències.
1: Bueno, ya han pasado estas elecciones del 17 de mayo. Nos marcamos tres objetivos, y lo dijimos al comienzo de la campaña. El primero de ellos era ganar las elecciones. Y hemos ganado las elecciones con casi 150.000 votos más. 150.000 votos más que en el año 2022.
0: El PSOE de María Jesús Montero es manté com a segona força, amb 28 diputats. Com diem, el seu pitjor resultat, amb 2 escons menys que en les últimes eleccions autonòmiques.
2: Quiero decirles, además, que sabemos cómo tenemos que administrarlo para que, efectivamente, la dignidad de Andalucía, sus servicios públicos estén por delante y estén siempre guiándonos nuestras decisiones. Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
0: Vox, a qui li adjudicaven un retrocés en Andalusia, la terra que el va veure nàixer, té 15 escons, un més que en els comicis anteriors, i es consolida com a una força determinant per a la governabilitat en la comunitat andalusa.
3: A esos simpatizantes, a esos andaluces, lo que le vamos a decir es que no les vamos a defraudar. Y por supuesto no le vamos a decepcionar. Y vamos a estar a la altura. Y vamos a defender cada uno de esos votos.
0: Endavant Andalusia aconsegueix 8 diputats, quadruplicant els seus escons, mentre que per Andalusia manté 5 representants. I, clar, no queden conformes amb aquests resultats.
4: Que tal com ha ido la narrativa de los propios discursos y bueno, las tesis de cada uno, no creo que hubiera sido una suma aritmética exacta, ni mucho menos. Y por tanto, tampoco hay que hablar en política de lo que no sabemos que hubiera podido ocurrir en otro escenario, ¿no? Lo que es cierto es que ellos han tenido una estrategia que le ha resultado satisfactoria en cuanto a la subida de resultados, y nosotros hemos tenido una estrategia que nos ha mantenido en el resultado en un escenario complejo del que éramos conscientes, y por tanto, poco drama. Quiero decir, hay un elemento en el que en Andalucía se abre un espacio en el que la derecha ha retrocedido, por mucho que se vista en compensación de Vox. Vox no compensa, si sube uno al final, la bajada del Partido Popular.
0: Uns resultats que contrasten amb el sondeig de Sigma 2 per a esta casa, apunti també la forta que atribuïa al Partit Popular entre 56 i 59 escons, i apuntava a una possible majoria absoluta dels populars. Però tornem a l'actualitat pura i dura de la nostra comunitat autònoma, perquè la crisi oberta en l'educació pública valenciana viurà avui, dilluns, en l'octau dia de vaga indefinida, una jornada clau després de manifestar-se 35.000 persones divendres pels carrers de València. Els equips directius de centres públics es reuniran a les 12 del migdia al Centre Cultural de Picanya per a tractar possibles mesures de pressió contra la Conselleria d'Educació, entre altres, una eventual dimissió en bloc. Lucía Nadal, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Segons els docents, l'objecte de la reunió és acordar accions conjuntes en un acte de responsabilitat per visibilitzar el deteriorament de l'educació pública. La trobada marcarà un punt d'inflexió en la resposta col·lectiva del sector. La trobada arriba després que més de 1.200 integrants d'equips directius han firmat un manifest conjunt amb 39 reivindicacions en defensa de l'ensenyament públic i en què denuncien la denigració que asseguren estan patint el sistema educatiu valencià. Els equips directius asseguren que no descarten dimissions en bloc, seguint l'exemple d'Astúries, on esta mesura va acabar provocant una rectificació del govern autonòmic durant un conflicte educatiu similar. Segons expliquen, la situació als centres és molt delicada, tant per l'alumnat com per al professorat, i consideren que s'ha arribat a un punt límit.
0: Per cert, una reunió dels equips directius que coincidirà avui dilluns amb una nova taula sectorial entre la Conselleria i els sindicats educatius, convocada per a les 4 de la vesprada. Serà la segona reunió des de que va començar la vaga indefinida docent, que acumula diversos dies de mobilitzacions i protestes al carrer. La convocatòria arriba després de qualificar els sindicats d'insuficient l'última proposta que presenta Educació. Les organitzacions sindicals critiquen especialment que el document deixarà fora la recuperació salarial del professorat i consideren que els avanços en matèria de burocràcia, plantilles i substitucions encara són mínims. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, es mostrava amb seguretat de que la reunió d'avui acabarà amb un acord amb els sindicats docents i està convençut, diu, que avui s'arribarà a un acord i per part de la conselleria no serà, segons assegura. A tot això, enmig de tot el conflicte, dir també que la Conselleria d'Educació ajorna una setmana les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior. L'anunci el van fer divendres, enmig de la vaga de la comunitat educativa per a millorar aquestes condicions de l'educació pública a abril.
6: Bon dia. Les proves que finalment es faran els dies 26 i 27 de maig estaven previstes per al 19 i el 20, esta pròxima setmana. Atès que per causes organitzatives dels centres educatius i per la necessitat de garantir la participació de l'alumnat en el procés d'admissió a cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2026-2027, s'hi opten mitjançant prova d'accés, resultant necessari modificar les dates de les esmentades proves. Això és el que es pot llegir en aquesta resolució que ha emès la Conselleria d'Educació. L'actual situació de vaga del professorat és la principal causa d'este ajornament. Les negociacions, com diem, entre els sindicats i la Conselleria, i com estem comentant, continuen, i després de la reunió de 5 hores de dijous marcada per la falta d'entesa, serà avui, este dilluns, quan es tornen a reunir.
0: Però la marxa dels estudiants continua i n'hi ha que salvar la roba com siga. Hi ha que estudiar per damunt de tot. I des del divendres passat, mentre tots els edificis públics dormen, 5 biblioteques municipals de la ciutat de València per primera vegada continuaven i continuen obertes durant la nit per a facilitar més hores d'estudi a l'alumnat que afronta els exàmens. Un reclam del Consell de la Joventut de València que finalment ha sigut escoltat.
5: Una d'aquestes biblioteques és la d'Azorín, al barri de Patrais, que obria per a rebre estudiants com Isabel, Raquel i Marc, que carregats de llibres i sobretot a punts van afrontar la jornada nocturna d'estudi. S'obri el calendari dels finals per a l'alumnat universitari, però també per als que enguany fan la pau, units als usuaris habituals i els opositors.
7: Facilita mucho el hecho de que ya no cierre a las 8 y que esté toda la noche.
8: Por la noche hay mucho más silencio y es verdad que quizá te concentras mejor.
9: Este año que estoy en turno de tardes en la uni, pues aprovecho y a lo mejor me suelo quedar hasta las 3 de la mañana estudiando.
5: Per a fer-ho possible, s'ha redistribuït la plantilla dels funcionaris. Al voltant de 1.500 funcionaris s'havien oferit, s'ha fet una distribució de tots els dies entre aquests funcionaris i el que permet això és obrir les hores en què estaven tancades les biblioteques, explica José Luis Moreno, regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
10: Al voltant de 1.500 funcionaris s'havien oferit, s'ha fet una distribució de tots els dies entre aquests funcionaris i el que permet això precisament és cubrir les hores en que estava tancada la biblioteca.
11: I hasta el 15 de junio, y los turnos son de lunes a domingo. Ya son 8 horas el fin de semana y así sucesivamente.
5: Junta amb la de Patrais, 4 biblioteques municipals més de la ciutat de València es mantenen per primera vegada obertes de manera ininterrompuda. Són l'edifici Eduard Escalante a Arrancapins, el Carola Reig de Benimaclet, el Joan de Timoneda al barri de Beniferri i la biblioteca Clara Santiró al barri de Sant Marcelí Camí Real. De moment estaran obertes fins al pròxim 15 de juny. A l'hivern tornaran a obrir de nit des del 10 de setembre, de desembre.
0: Mentre el final de curs s'acosta, i amb això també la graduació de molts estudiants, unes celebracions que amb els anys han anat guanyant pes social i econòmic fins a convertir-se en celebracions cada vegada més semblants a un casament. De fet, alguns de nosaltres este cap de setmana ho hem pogut viure. La preparació comença molt sovint davant de l'espill. Primer el vestit, després les sabates i finalment els complements.
12: Lo primero es elegir el vestido sobre todo y los complementos.
0: Les botigues especialitzades viuen, per tant, estos dies una de les èpoques de més activitat de l'any.
13: Estamos a tope, y es porque son las graduaciones tanto de batxiller como de la ESO.
0: Els models més demanats enguany inclouen vestits amb escot, esquena descoberta o lluentons en colors com bordeus, blau marí, marró, verd botella o fins i tot petroli. El pressupost, però, no es limita a la roba. Alguns alumnes asseguren gastar de 60 a 70 euros només en el vestit, als quals cal sumar sabates i complements. A més, les festes de graduació incorporen cada vegada més servicis i activitats i, en molts casos, el preu final augmenta amb extres com catifa roja, candy bar, resopó, fotomaton o fins i tot servicis de DJ.
14: Hem creat que la graduació sigui una experiència amb una nit que, com diu el nom, siga memorable.
12: Va salir a unos 60 euros per persona, un espai únicament per al nostre institut i DJ i tenemos bus.
0: Segons dades de la Unió de Consumidors, el cost mitjà d'una graduació oscil·la actualment entre 290 i 670 euros. Això va en funció dels servicis contractats i del tipus de celebració. I ja que estem encara en matèria educativa, Jesús Lanci serà el nou rector de la Universitat Jaume I de Castelló després de les eleccions celebrades dijous passat al rectorat i al claustre. El candidat únic ha sigut elegit amb el 86,32% del vot ponderat, segons els resultats provisionals facilitats per la Junta Electoral. Abril.
6: Catedràtic d'Òptica i professor de l'UGI, Lanci ha ocupat diversos càrrecs de gestió al llarg de la seva trajectòria acadèmica. La candidatura es considera continuista respecte a l'etapa d'Eva Alcón, amb una proposta per a reforçar la investigació i la internacionalització. Més de 16.000 membres de la comunitat universitària estaven convocats a participar en esta votació electrònica. Finalment van votar 2.850 persones, amb una participació especialment elevada entre el personal docent i investigador permanent i el personal tècnic i administratiu. Segons havia explicat durant la campanya, el nou rector de la UGI, la candidatura pretén afrontar els desafiaments globals i l'impacte de la intel·ligència artificial amb una docència transformadora i una investigació, diu, d'alt impacte que genere un progrés tangible en la societat. El programa posa el focus en el talent i el benestar de la comunitat universitària amb mesures orientades a la igualtat, la diversitat i la conciliació, així com en la sostenibilitat i la promoció cultural del campus. L'equip que acompanyarà l'ANCIS està format per 12 persones, 7 dones i 5 homes, i s'estructura en 9 vicerectorats, 2 delegacions del rector i una secretaria general.
0: Donem ara una ullada pels pobles, perquè la coordinadora d'estudis eòlics del comtat ha presentat una denúncia davant del Seprona per la construcció de la casa pilot del projecte Modern Eco Village, una urbanització de més de 500 xalets que uns inversors noruecs planegen construir en un terreny de vora 640.000 metres quadrats a l'antiga La Joia de Planes, al costat de l'embassament de Beniarrés. L'organització argumenta que la casa pilot no compta amb llicència correcta i sol·licita la suspensió cautelar de la construcció. Afirmen que el permís concedit per l'Ajuntament era provisional i destinat a una construcció desmuntable i no a un xalet amb totes les qualitats. El consistori ha confirmat a esta casa a punt que donaran curs a la denúncia i que estudiaran els servicis públics, a més de respondre dins del termini en la forma escaient.
15: Una construcció il·legal que no té permís. Han demanat un permís d'obres per a una construcció que suposa que es té que derruir en 5 anys. Han demanat un permís d'obres per al piso piloto i el desbrosse del PAI. Aprofitant aquest permís d'obres, han talat centenars de pins.
5: Els promotors del projecte urbanístic són la noruega Belinda Jacobsen, una influenciadora amb més de 250.000 seguidors en Instagram, i el seu marit, l'empresari romanès Jaku Ilies. El seu projecte es va fer públic a començaments del 2024 i l'estiu passat ja van anunciar que comptaven amb més de 100 potencials compradors de 24 nacionalitats. La coordinadora d'estudis eòlics, que treballa en coordinació amb la plataforma Protegim el Comtat, avança que podria haver més denúncies, ja que sospiten que el projecte podria estar incorrent en més il·legalitats. Les organitzacions han sol·licitat més documentació a l'Ajuntament per tal d'estudiar accions futures i demanen explicacions per tala indiscriminada de pins i la no justificació del recurs hídric necessari per a implantar 500 xalets en una zona mediterrània amb sequeres cícliques dins d'una població de 700 habitants. En el lloc web del matrimoni es donen alguns detalls dels tres tipus de vivenda que s'ofereixen. La més econòmica és una casa de poble de 50 a 300 metres quadrats i jardí disponible a partir de 175.000 euros. La més exclusiva és una vila personalitzada de 375 metres quadrats i 1.600 de terreny que es veu, o es ven, millor dit, per més de 1.470.000 euros.
0: Barata no és. Bé, Montanejos ha viscut este cap de setmana una de les cites més destacades del seu calendari cultural amb una nova edició de Dies de Campo. El Festival de Música Electrònica ha convertit el municipi de Landmillars en punt de trobada per a més de 2.500 persones arribades de diversos països en una proposta que combina música, convivència i entorn natural.
16: Vengo de México.
17: De Palestina.
18: De Alemania.
0: El festival, que enguany celebrava la novena edició, mantenia el format de cita boutique allunyada de les grans aglomeracions. Durant 3 dies, els assistents han pogut disfrutar de 120 artistes distribuïts en 6 escenaris integrats en el paisatge natural de Montanejos. A més, el programa incorporava activitats paral·leles com rafting i una nova zona lúdica anomenada The Playground.
6: La dimensió internacional del festival també s'ha notat entre el públic, amb visitants arribats de països com Austràlia, el Regne Unit, França, Itàlia o els Països Baixos. Esta projecció exterior reforça la imatge de Montanejos com a destinació cultural vinculada a festivals de música d'interior i experiències sostenibles en contacte amb la natura. L'impacte econòmic també s'ha fet visible estos dies al municipi. Els allotjaments penjaven el cartell de complet des de fa mesos i bars, restaurants i terrasses no tenen aquest increment de visitants.
16: No hay alojamiento por ningún lado, la gente pues va buscando alojamiento de última hora y están todo ocupado.
6: El camping de la localitat també registrava una ocupació plena durant el cap de setmana.
17: L'allotjament en llit està complet, el que és l'allotjament de vida amb la tenda està complet, els glàmpings que hem muntat estan complets, el 70% és estranger.
6: Días de Campo es consolida, per tant, com una cita clau per a desestacionalitzar el turisme a Montanejos i atraure curiosos fora dels mesos d'estiu. Un model que combina oferta cultural, activitat econòmica i promoció del territori a través d'una experiència musical vinculada a l'entorn natural.
0: I més coses, vi, gastronomia i productes de quilòmetre zero. És l'essència de la 13a mostra de vins Terres dels Aforins, que este cap de setmana també ha omplit de sabor i d'adhesió la Font de la Figuera. La jornada reunia 13 cellers de la també coneguda com la Toscana Valenciana, una zona de l'interior valencià amb una llarga tradició vitivinícola que en els últims anys també ha aconseguit consolidar-se com a reclam turístic i gastronòmic.
5: Els cellers participants aprofiten la mostra per acostar la cultura vitivinícola a nous públics, especialment als més joves, cada vegada més interessats en els vins de proximitat i també en elaboracions vinculades al territori.
18: Tinguem els vins tradicionals de sempre i bueno, anem a presentar una línia nova que això pues bueno, va dirigir també un poc a portar-los un poc al públic més jove.
5: Però el vi no és l'únic protagonista. La gastronomia valenciana ocupa també un lloc destacat en esta edició, amb embotits, dolços i elaboracions tradicionals preparades per carnisseries i forns de tota la vida. Els visitants poden tastar productes artesans i receptes vinculades a la cuina popular valenciana en una aposta clara pel consum de proximitat i per a donar valor al comerç local.
19: La llonganissa, la botifarra, el xorís, els figateis, recepta tradicional.
20: Hi ha que comprar lo de la nostra terra.
5: Moltes de les persones assistents destaquen precisament la importància de comprar el que és nostre i mantindre viu el teixit productor de les comarques d'interior. La mostra de vins Terres dels Aforins s'ha convertit ja en una cita consolidada per a reivindicar el potencial vinícola en la zona i convertir el producte de la terra en un element d'identitat cultural, una manera de promocionar no només els vins valencians, sinó també el paisatge, la gastronomia i les tradicions que envolten esta comarca de l'interior.
0: Baixem cap a la costa, en concret a les platges del sud de Cullera, que comencen a recuperar l'aspecte que tenien fa dècades gràcies als treballs de regeneració que pretén dotar-les amb 1 milió de metres cúbics d'arena. Marina, bon dia.
21: Bon dia. Estes obres impulsades des del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb un pressupost total de 32.707.000 euros, transformaran prop de 3 quilòmetres de la costa sud del municipi. Actualment, la megadraga porta arena fins al Marenyet, una de les zones més afectades pel fenomen de regressió litoral. El veïnat feia anys que demanava una solució i ara comencen a veure els resultats del projecte.
22: Han conegut a sal de molts xicotets i n'hi havia molta arena, però ara l'arena ha desaparegut totalment. I ara estan fent una gran faena. Esperem que siga tot positiu per nosaltres i per tot l'estany, igual que per Cullera.
21: Les platges del Marenyet i de l'Estany rebran 1 milió de metres cúbics d'arena, l'equivalent a 400 piscines olímpiques. Amb esta intervenció, la nova franja litoral tindrà entre 40 i 100 metres d'amplària i actuarà també com una barrera natural de cara a futurs temporals.
23: Te pegava una ola i te pegava contra les piedres. O sea, ahora por lo menos, yo qué sé, esto va a venir, le va a dar mucha vida a esto.
21: A més de l'aportació d'arena, les obres inclouen l'allargament de 3 grans espigons de 280 metres mar endins per a frenar la pèrdua de sediments. Previsiblement, les obres de regeneració acabaran abans del 30 de juny. Això li donarà molta vida a la zona, segons ha explicat amb satisfacció un altre veí de Cullera.
0: I este cap de setmana també s'ha celebrat el Dia d'Internet, la gran xarxa que ha transformat la manera de comunicar-nos, informar-nos o organitzar la vida quotidiana. Tasques habituals que ara es resolen amb un clic requerien fa només unes dècades temps, paper, però també molta paciència.
1: El periòdic, el correu electrònic, ja no tenim correu de cartes, buscar informació...
0: Alberto Gómez és propietari d'un quiosc de Torrent i encara recorda quan comprar la premsa era pràcticament un ritual diari.
2: Estamos observando que en la economía valenciana se está produciendo, ¿no?, una continuidad de los factores de crecimiento que hemos visto en los últimos años, que han hecho que esta comunidad haya crecido por encima del resto de España. Nosotros estimamos que en 2025 creció 4 décimas, ¿no?, un 3,2 frente a un 2,8 de España, y con los datos que hemos conocido ya en el arranque del 2026, pues todo apunta, de acuerdo con nuestras previsiones, a que ese crecimiento este año pues podría ser de un 3% en la comunidad valenciana frente a un 2,4 en España, ¿no? Ese comportamiento diferencial incluso se amplía en alguna décima, ¿no?
0: I una altra coseta, precisament orientar-se, anar pel món i per les carreteres, era una altra de les grans diferències abans de l'arribada dels navegadors digitals. Organitzar un viatge també implicava més improvisació i gestions presencials. Recordeu com era allò, a base de telefonades o agències de viatge, o telefonar directament als hotels? Les biblioteques i les enciclopèdies eren imprescindibles per a fer treballs escolars o consultar informació. Fins i tot nosaltres, que teníem que buscar en les hemeroteques, als servicis de documentació o escarbar com a ratolins de biblioteca.
3: Tenías que tener en casa una enciclopèdia para poder buscar información de historia... o cualquier trabajo que te mandaran en el colegio.
4: Ahora en un ditet ho tenen tot, y antes era fulla y buscar y rebuscar.
24: Normalmente se almacenaban enciclopedias, diccionarios, libros técnicos de consulta. Sin embargo, con la irrupción de Internet eso cambió. Aparecieron los buscadores, la gente empezó a confiar en Internet, ya no nos necesitaban tanto, y el papel de las bibliotecas, por ejemplo, cambió a proveedor de acceso.
0: També trobar un llibre era molt diferent abans dels catàlegs digitals. Tot es feia en persona, a mà, de fitxa en fitxa. Fins i tot els registres dels que estaven emprats o tornats. Tot i els avantatges, no tot el món s'ha adaptat igual a la digitalització. Hi ha qui preferix que tot siga com sempre, sense tantes pins, contrasenyes ni claus.
25: Yo soy más de hacer mi cola con mi papelito, que me lo sellen, tanta clave, pim, pum, no sé, yo esas cosas no me aclaro, la verdad es que yo no.
0: Molt... Pero veo, pero no también Internet ha acabado transformando la manera de vivir, informarse y relacionarse de toda una generación. Y ya que parlem de noves tecnologías, a partir de hoy dilluns les compres en comercios físics es poden començar a pagar amb Bizum, encara que només podran fer-ho aquells usuaris dels bancs dels quals comencen a oferir ixe servici, que s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Les entitats bancàries seran les que comunicaran als clients la data en la qual tindran el servici disponible. Definiran els territoris, sectors i el cronograma per a oferir el pagament de Bizum en comerços físics, de manera que les dates per a usuaris, negocis i comerços dependran de cada banc, com ha ocorregut amb altres funcionalitats.
5: La popular solució de transferències instantànies, que ara coexistia com a mitjà de pagament en els comerços amb les targetes i l'efectiu, ja podia utilitzar-se, a més de per a enviar o rebre diners de particulars, per a alguns pagaments amb administracions, com a multes, entrades a poliesportius, impostos o per a comprar en comerços electrònics. El pagament amb Bizum en comerços serà un pagament sense contacte. Bastarà amb aproximar el telèfon mòbil al terminal de venda i efectuar, com en la resta de servicis de Bizum, una transferència de compte a compte. El client podrà pagar en el comerç a través de l'aplicació Bizum o aplicacions bancàries, o també a través de Bizum Pay, la nova cartera digital de Bizum. Si l'usuari es dona d'alta en ella, podrà començar a fer pagaments immediatament sense afegir més mètodes de pagaments o efectuar altres configuracions. Bizum Pay, a diferència d'altres carteres digitals, és una cartera multibanc i podrà contindre altres mitjans de pagament, targetes de crèdit i de dèbit, sempre que pertanyen a una entitat que oferisca Bizum Pay. La solució espanyola de transferències instantànies Bizum, que té més de 31 milions d'usuaris, és fins al moment l'única d'este tipus a Europa que ofereix el pagament directe en comerços físics. Bizum ja oferia la possibilitat de pagar en comerç electrònic i en esta modalitat ja hi ha més de 100.000 comerços adherits que permeten pagar amb Bizum les compres.
0: Ahir va ser el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i la situació dista molt de ser la ideal. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. Per això, associacions i actors implicats demanen més formació entre les institucions per a millorar la seguretat.
7: Vaig sortir de l'armari als 14 anys. La meva mare i el meu pare no volien que jo canviés el meu nom, els meus pronoms, no volien que tomara hormones.
8: Sempre tens com aquesta por de no ser suficient, de que la gent se burle de tu.
0: Alguns dels testimonis que han entrevistat els companys d'informatius d'Apunt per a tractar el tema evidencien que el rebuig pot vindre fins i tot des de la família. La majoria patix un infern de violència cada dia pel simple fet d'haver canviat el sexe, la identitat o el gènere.
9: Más de la mitad de la población LGTBI ha sufrido en algún momento durante este último año algún tipo de agresión.
10: Está clar que n'hi ha un repunt de la LGTBI-fòbia.
0: Les xifres són clares. L'últim any, un 54% dels enquestats ha patit algun tipus d'agressió.
9: Se ha notado un aumento en los espacios de trabajo, que deberían ser un espacio seguro.
7: Mirades, burles, insults...
11: Un grup d'homes es va posar al nostre voltant i vam tindre que eixir corregents.
7: És una cosa que normalitzes, encara que no hauria ser normal.
0: I les agressions no sempre són físiques, i a pesar que la violència verbal no deixa ferides visibles, és la que més seqüeles comporta amb el pas del temps. A més, la por de denunciar per no patir una revictimització silencia més encara este problema. Per això, demanen més formació per als professionals que han d'emparar-los, més informació per a la societat i un paraigua legal que acabe amb la impunitat de les agressions alimentades en moltes ocasions pels discursos d'odi que afloren sobretot en les xarxes socials.
9: Cuando el sentido común no funciona, hace falta leyes, pero hace falta también una responsabilidad política y una voluntad para que esas leyes se apliquen.
0: I com vos hem dit, uns hem tingut graduacions universitàries i altres comunions. De tot un poc. La Fira Dia Mágico by FIMI es celebrava este cap de setmana a Fira València amb les noves tendències de moda de comunió i cerimònia per a 2027 en una edició marcada per l'aposta pel color, els dissenys més senzills i la projecció internacional d'un sector que busca nous mercats davant de la reducció de les comunions i la baixada de la natalitat. La cita, considerada l'única fira especialitzada del món en este sector, reuneix durant dos dies les principals firmes nacionals i internacionals de moda infantil de cerimònia, calcer i complements, amb una destacada presència valenciana.
13: Roig, granate, teles vaqueres...
26: Ya no solo el típico rosa, se llevan mucho los azules, el verde agua...
0: A pesar de la irrupció del color, el sector també detecta una tornada a línies més tradicionals i senzilles.
13: Traje de toda la vida, en distintos tejidos, una línea así un poquito más sencilla, no trajes de novia.
27: Llevamos unos añitos con mucho tul, muchos encajes, y ahora la tendencia va un poquito a líneas más simples.
0: La directora de Dia Mágico by FIMI, Alicia Jimeno, reconeixia que el sector està canviant, però ha defensat la capacitat d'adaptació a les empreses.
28: L'objectiu és internacional, dada la baja natalitat, los índices de baja natalitat i luego el descenso también en las comuniones.
0: El sector valencià manté un pes destacat en el certamen. Prop del 29% de les firmes expositores procedixen de la nostra comunitat autònoma, una xifra que consolida la indústria valenciana com un dels principals referents creatius i productius de la moda de comunió a Europa. Que ja que estem clavats en matèria, també ho estem totalment en època de comunions i enguany amb una pujada notable de la despesa. Ja no són només les celebracions familiars, també comporten una despesa que no para de créixer. Segons dades de l'Associació Espanyola de Consumidors, el cost total, que s'ha incrementat en un 21% respecte a l'any passat i en un context marcat per la inestabilitat econòmica i l'augment generalitzat dels preus. De mitjana, les famílies ja gasten més de 6.800 euros per a celebrar una comunió, una xifra que confirma que este tipus de celebracions és cada vegada més costós.
5: La despesa principal continua sent el banquet, el preu del cobert oscil·la entre 50 i 220 euros per persona, i en celebracions amb desenes de convidats el pressupost es dispara. A això cal afegir els detalls per als assistents, que incrementen encara més la factura final, i de mitjana una comunió de 50 convidats pot costar 1.800 euros.
29: Aproximado oscil·la entre 10 i 30 euros la pieza, dependiendo de la cantidad. La gente invierte mucho en lo personalizado.
5: El vestit de combregante és una altra de les partides importants. El sector apunta que enguany la tendència és la de l'aprofitament, en un intent de contindre la despesa. Això, així i tot, cal sumar també la indumentària de la resta de la família. Altres servicis vinculats a la celebració també han pujat de preu. Els reportatges fotogràfics s'han incrementat en cost fins a un 30%, explica Pablo Castillo, gerent d'una de les empreses dedicades al sector. Les perruqueries reivindiquen el valor artesanal i exclusiu que té fer un pentinat per a un dia tan assenyalat. És una feina manufacturada que no fa cap màquina, segons afirma Ángela Guimerà, que és la gerent de Guimerà Peluqueria i Estètica.
6: En el último año yo he incrementado los precios entre un 25 y un 30%.
12: Ay, es que es caro, co. Es caro. Si estem fent una faena manual que no se fa en ningún aparatet.
0: Un conjunt de despeses que expliquen per què celebrar una comunió és ara més car que mai. Amb tot, malgrat l'increment dels costos, les famílies continuen apostant per mantenir esta tradició. Però negocis hi ha de tot tipus i mai saps on pot estar l'èxit, com el que anem a parlar-vos ja mateix. Va tenir bidet en una sola peça. El que durant anys semblava una excentricitat pròpia del Japó comença a fer-se lloc també a les cases valencianes. Els coneguts com a vàters intel·ligents o japonesos estan cada vegada més presents en botigues i reformes de banys, impulsats per la baixada de preus i per un interès creixent en la comoditat, però també en la higiene.
5: En alguns establiments ja permeten als clients provar-los abans de decidir-se.
14: Si la han probado aquí, a lo mejor les da mejor un poco de corte o vergüenza, ¿no? De decir, oye, que lo ha utilizado. Pero sí que es verdad que la gente que es el que se ha decidido a llevarlo, luego, es, por ejemplo, es a mí me han comentado que es la mejor decisión que han tomado.
5: Estos dispositius incorporen una cànula regulable que funciona com a bidet i que es pot adaptar a les preferències de cada usuari. Els sistemes més avançats també inclouen mecanismes d'autoneteja i llum ultraviolada per a eliminar la major part dels microorganismes. El sector situa el gran canvi en la pandèmia, tal com explica Antonio Ortega, CEO de Nashi, una empresa situada a Picassent que fabrica estos vàters.
15: El punto de inflexión fue en el año del COVID, precisamente relacionado con la escasez del papel higiénico y porque también hemos identificado que todos los usuarios pusieron más el foco de puertas hacia adentro en sus hogares, invirtiendo más en su comodidad y en la higiene.
5: A això s'afegeix la reducció dels preus. Fa només uns anys, estos vàters podien superar els 6.000 euros, mentre que ara alguns models es poden trobar des de poc més de 1.000 euros. L'interès pels vàters intel·ligents ha arribat fins al punt que alguns ja els fabriquen a la Comunitat Valenciana. Empreses com esta, Nashi de Picassent, elaboren models inspirats en la tecnologia japonesa, però produïts així, a casa. Una mostra de com un producte tradicionalment associat al mercat asiàtic comença a guanyar terreny en les cases valencianes.
0: I com no pot ser d'altra forma, també un poc d'entreteniment que no ha faltat este cap de setmana. En part passat per aigua, l'artista valenciana Sandra Montfort va omplir de color este dissabte el Teatre Principal de València amb l'espectacle Terra de Guapes, un viatge per diversos gèneres musicals de la cultura popular valenciana que va esgotar totes les entrades.
16: A mi el que m'agradaria és que la gent se n'anara d'ací pensant quina cultura més bonica que tenim, quines cançons més boniques que tenim, això forma part de nosaltres.
21: Dividit en quatre actes, l'espectacle traça un mapa simbòlic per gèneres i tradicions essencials com les malaguenyes, els cants de batre, la moixeranga del Gemesí, el ball del velatori o el misteri d'Elx. És la seva proposta més personal basada en arxius de la Fonoteca de Materials de la Generalitat que alberga més de 900 peces originals de la cultura popular que ara ella redefinix.
16: Per a mi és un privilegi enorme i em sent superagraïda de que pues que puguen donar-me aquest espai per a expressar el que per a mi és pues, el poble valencià i tot el que ens caracteritza com a valencians.
21: Montfort demana paciència a totes aquelles persones que es van quedar amb ganes de gaudir del nou projecte de la Pedreguerina perquè n'hi haurà més. Un espectacle amb el protagonisme d'unes arrels artístiques que l'artista posa en valor.
0: I Alacant ha esclatat d'emoció després d'un divendres especialment sentit en què va ser proclamada Vetlla del Foc Infantil 2026 Leire Arellano Ruiz i les dames d'honor. Este dissabte arribava el torn de l'homòloga adulta Maria Pastor González de la Foguera Esplanada. L'acte celebrava de nou al Teatre Principal d'Alacant, un escenari d'ensomni. La segona cita del cap de setmana tornava a reunir el món foguerer en un dels esdeveniments més destacats del calendari oficial de les festes.
17: La nova Vetlla del Foc va ser elegida fa dos caps de setmana durant l'acte d'elecció celebrat des de fa anys a la plaça de Bous d'Alacant. Les primeres que han entrat a l'escenari han sigut les dames d'honor que han rebut la imposició de les bandes del president de les fogueres, David Olivares. Totes portaven els espolins d'un resplendent color groc citri. L'última enxafada far l'escenari ha sigut Maria Pastor, que ha enlluernat tota l'audiència amb el seu espolí de color porpra, el secret millor guardat de la vesprada. El vestit de Vives i Marí compta amb 6.210 fils d'ordit, 46 colors de trama i 3 metalls de diferents ors. Loreto Brotons ha sigut la mantenidora d'enguany, una advocada de professió compromesa amb les causes socials i que, a més, compta amb la particularitat de ser la tia de la Vetlla del Foc.
18: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Són les 8:36, si fem un poquet de memòria, parlem d'una vesprada de tempestes de curta durada que descarregaven amb intensitat en l'interior de les tres províncies. La inestabilitat agranava la Comunitat Valenciana de nord-oest a sud-est i arribava fins i tot al litoral al voltant de les 7 de la vesprada en punts com les pedanies del sud de València i Alacant.
21: En alguns municipis fins i tot les precipitacions es donaven en forma de granízol. Era el cas d'una cèl·lula de molta intensitat que travessava la 3 entre Bunyol i Setaigües a la Foia de Bunyol. Un focus especialment intens que descarregava amb força en este últim municipi, registrant un acumulat de 49,6 litres per metre quadrat en més d'una hora. Al voltant de les 6 de la vesprada també descarregaven amb certa intensitat al Pinós, on caïen 13,6 litres per metre quadrat en només 10 minuts i a l'altura amb 21,4 litres, dels quals 15 ho feien en només 10 minuts. Pel que fa a la previsió, avui es notarà un ascens tèrmic destacable. Serà un dia de sol, amb alguns núvols de vesprada i ruixats dèbils a l'interior de Castelló. Les temperatures pujaran de forma general, símptoma que s'imposa l'anticicló i l'estabilitat.
0: Pel que fa al trànsit, el començament de setmana ve acompanyat, com sempre, d'un nou matí de circulació densa en les entrades i eixides de València i també en la resta de les capitals valencianes, com informa la Direcció General de Trànsit. També dir que un home de 53 anys moria este diumenge després de que el turisme en què viatjava s'eixira de la via pública a l'autovia A3, a l'altura del terme municipal de Caudete de las Fuentes, a la plana d'Utiel Requena.
1: Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Per cert, però no només la vaga dels docents i les mobilitzacions són les que protagonitzen este dilluns 18 de maig de 2026. També els metges de tota Espanya estan convocats des d'avui a una nova setmana de vaga, Lucy.
5: Sí, un dels motius, la falta d'acord amb el Ministeri de Sanitat sobre la reforma de l'Estatut Marc. A la Comunitat Valenciana, el sindicat mèdic CESM manté les aturades entre el 18 i el 22 de maig i ha convocat mobilitzacions dimecres a València, també a Alacant i Castelló. El conflicte arriba a la quarta vaga estatal de l'any sense avanços significatius entre el comitè de vaga i el ministeri que dirigeix Mònica García. Els sindicats mèdics exigeixen un estatut propi i un marc laboral que, segons denuncien, dignifique la professió. També limite la sobrecàrrega assistencial i millore les condicions laborals i retributives. Des del sindicat CESM asseguren que els facultatius estan esgotats, maltractats i desprotegits i alerten que la falta de professionals, les jubilacions previstes i la fugida de talent estan portant el sistema sanitari a una situació crítica. A més, el sindicat critica que el nou text proposat perpetua jornades abusives, no reconeix el temps de treball real, no garanteix la conciliació i no respecta la formació ni la responsabilitat dels professionals sanitaris. També denuncien que continuen fent jornades de 17 i 24 hores i que moltes guàrdies no compten per a la jubilació. Així, a la ciutat de València, la manifestació principal tindrà lloc dimecres que ve, dimecres 20 de maig. També hi haurà concentracions en centres hospitalaris i d'atenció primària d'Alacant i Castelló. A Alacant, la protesta eixirà a les 6:30 de la vesprada des del Mercat Central fins a la Casa de les Bruixes, seu del Consell a la ciutat.
0: I més coses, perquè Sanitat estima molt baix el risc d'Ebola a Espanya després del brot al Congo i Uganda que s'ha anunciat recentment, d'abril.
21: Sí, després que l'Organització Mundial de la Salut declarara dissabte l'emergència de salut pública internacional per aquest brot d'Ebola a Àfrica, el Ministeri de Sanitat considera que el risc de transmissió d'Ebola és molt baix. La recomanació és que no es viatge a les zones afectades i si hi ha persones que tornen d'aixòs països, el Ministeri demana que romanguen atents al seu estat en els 21 dies posteriors.
0: Per una altra cosa i per una altra banda, Feijóo convoca la plana major del Partit Popular, sobretot per analitzar els resultats que rebrà a Moreno amb una ovació, Lucy.
5: El líder del PP ha convocat este dilluns una reunió de la Junta Directiva Nacional del partit per analitzar precisament els resultats de les eleccions andaluses. Una cita en la qual el candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, serà rebut, com diem, a mitja ovació per la seva victòria, segons han indicat fonts populars.
0: I més coses que tenim pel mig. Bulgària guanya Eurovisió per primera vegada. Ho fa, encara que ens ha passat desapercebut en una edició marcada pel boicot a Israel. Espanya, al costat dels Països Baixos, Eslovènia, Irlanda i Islàndia, recordem, no van participar en l'edició del certamen en protesta, sobretot pels atacs d'Israel contra Gaza.
21: Bulgària va donar este dissabte, com diem, la sorpresa després de guanyar per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb el tema Bangaranga, en una edició marcada per la polèmica de la presència d'Israel que va quedar
17: en segona posició. El vot del públic va confirmar el veredicte que els jurats professionals havien emès, 204 punts, col·locant l'artista de Bulgària, Dara, en primera posició amb un total de 516 punts. Israel, per contra, va veure com ixe octau lloc inicial amb 123 punts es va convertir finalment en una segona posició amb 343, gràcies, com diem, al massiu suport del vot del públic, similar ja al que va passar l'any passat, quan també va acabar en segona posició. Tercera, contra tot pronòstic, va ser la romanesa Alexandra Capitanescu i la seva cançó de rock Choque M amb 296 punts.
0: I miracle que no va guanyar Israel, que a punt estarien amb tot el que pintava. Si tot, jo si no haguera sigut pel que anava publicant David, no haguera ni sabut que era el Festival d'Eurovisió este cap de setmana, perquè, clar, la exposició mediàtica era molt menys. Parlant d'exposició mediàtica, tenim que donar una ullaeta, no?, sobretot als diaris de tota la comunitat valenciana, que, a banda dels nostres companys de les locals i comarcals, també ens fan una anàlisi de tot el que passa.
17: Sí, per exemple, Levante obri avui la seva portada amb la notícia de que el Partit Popular perd la majoria absoluta i el Partit Socialista patix la seva pitjor derrota en el cas de les eleccions andaluses. A més, parla també d'una remuntada europea i és de la victòria del València davant la Reial Societat per 3-4, cosa que obri les opcions de jugar la Conference. També destaca la victòria del València Bàsquet Femení, que s'han convertit en campiones de Lliga en el Roig Arena.
0: I pel que fa a les províncies?
17: Pel que fa a les províncies, este diari obri la seva portada amb visa victòria que comentàvem del València Bàsquet Femení. La imatge és precisament la de les jugadores celebrant la victòria, mantejant a una de les seues jugadores, que titulen quarta Lliga consecutiva. També, com tots els diaris, destaquen que el Partit Popular frega la majoria absoluta i debacle històrica del Partit Socialista en Andalusia.
0: Més coses. Què mos conta València Plaza, Lucy?
5: Sí, en la seva portada destaquen, obrin, millor dit, una entrevista amb el vicepresident segon de la Generalitat. D'esta entrevista extrauen el següent titular: tindrem Parc Sagunt 3 en 2 o 3 anys. També destaquen, com no podia ser d'altra manera, les eleccions d'Andalusia. Este diari ha escollit el titular que el PP guanya les eleccions d'Andalusia amb 53 escons a 2 de la majoria absoluta.
0: I la edició de la Comunitat Valenciana de l'Espanyol?
5: Sí, no té res a veure en les eleccions d'Andalusia. Ells destaquen que el conflicte intern en compromís que retarda la volta de Mònica Oltra, anar a soles o acompanyats a les urnes, és la pregunta que fan, i el govern valencià manté el director general de participació, fitxatge de català, després d'estar a la vora del cessament. Aquestes són les dues notícies que destaquen des de l'Espanyol.
0: Quines són les que destaca El País, Abril?
17: En clau nacional, en clau de diaris nacionals, El País destaca que el Partit Popular perdi sa majoria absoluta a Andalusia i que dependrà de Vox, i a més afits que Lleó 14 visitarà un dels carrers més conflictius de Madrid.
0: També m'imagino que El Mundo obri, sobretot en la victòria i la pèrdua de les eleccions andaluses.
17: Sí, és la notícia de la jornada. Ells titulen victòria incòmoda de Morena, malgrat la desfeta històrica del Partit Socialista, i també parlen sobre l'Iran en guerra amb un titular que diu així: xiques amb moto, tatuatges i metralladores als carrers de l'Iran en guerra.
0: No deixem de prestar atenció a l'ABC, Lucía.
5: Sí, sobretot en ABC, la seva portada va dedicada exclusivament a aquestes eleccions d'Andalusia. Els dos titulars principals d'esta portada és que Moreno torna a atropellar sense repetir la majoria absoluta i catàstrofe històrica de Sánchez i Montero.
0: Per tant, La Vanguardia m'imagina que va en la línia.
5: També el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu, i que l'OMS declara l'emergència sanitària per l'Ebola en el Congo.
0: Acabem abril amb La Razón, que obri, m'imagina, com tots, avui és monotemàtic, les eleccions andaluses.
17: Sí, però en este cas ho fa culpant d'eixa debacle del Partit Socialista a Sánchez, el president del govern. Diu que Sánchez enterra el Partit Socialista andalús, Montero perd 2 escons i aconsegueix empitjorar els resultats d'Espades fa 2 anys.
0: El que fem ara és donar una última ullaeta en este repàs d'actualitat al medi ambient, Marina.
2: Efectivament, avui una notícia no massa positiva, perquè la contaminació és un assassí invisible que actua de forma sibil·lina i, segons advertix la comunitat científica, causa centenars de milers de morts prematures a l'any. Una anàlisi encapçalat per l'Institut de Salut Global de Barcelona desvela que la suma dels distints contaminants atmosfèrics causa almenys 146.500 decessos prematurs a l'any, és a dir, morts que podrien no haver-se donat si l'aire que respirem no comptara amb la presó
21: presència de pol·lució sicària que es desprèn de cotxes, indústries i altres activitats contaminants. El treball afirma que les partícules fines, en la seva majoria derivades del tràfic, són el contaminant més perjudicial, ja que es colen als pulmons i en la sang i causen inflamació. Del treball també es desprèn que la contaminació afecta de forma distinta a homes i dones i també en funció de l'edat. Per exemple, entre els joves són els homes els que presenten una major vulnerabilitat. Entre els majors, en canvi, les dones majors de 85 són les que tenen més risc. Diversos estudis assenyalen que este fenomen s'agreuja en els barris més desafavorits, pel que a efectes pràctics, la contaminació causa més danys en ells que en els que no en tenen.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
3: De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve de llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
19: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
20: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: I com vos diem, són les 8:48, ja que prestar atenció a la vaga de metges que entra en una nova setmana sense avanços en la negociació entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats mèdics. És la quarta vaga en el que va d'any. L'última va ser a finals del mes passat, d'abril. El conflicte gira al voltant, recordem, de la reforma de l'Estatut Marc, la norma que regula les condicions laborals del personal sanitari públic i que els facultatius consideren insuficient per a donar resposta als problemes estructurals del sistema. Els sindicats denuncien sobrecàrrega assistencial, falta de reconeixement professional i jornades laborals insostenibles, mentre Sanitat defensa que la reforma incorpora millores com la reducció de les guàrdies de 24 a 17 hores. A més, el comitè de la vaga exigeix que esta vegada intervinga el president Pedro Sánchez. Anem a conèixer tota aquesta informació de primera mà, fent-ho amb Víctor Pedrera, que és secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el CESM. Víctor, què tal? Bon dia.
22: Hola, buenos días.
0: Encantado de saludarte desde la radio autonómica. La huelga entra ya en la cuarta semana. ¿Recordamos, si te parece, en qué punto está ahora mismo ese conflicto con el Ministerio de Sanidad?
22: Bueno, pues está totalmente encallado porque el Ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Bueno, es la cuarta semana, no, la cuarta semana que hacemos del cuarto mes. Es decir, que llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año. Y el Ministerio pues es totalmente reacio a atender unas demandas que el colectivo médico considera que son básicas. Como bien ha dicho anteriormente, con el tema de las jornadas laborales, con el tema de la representatividad que el Estatuto Marco no nos permite y con la clasificación de las profesiones sanitarias, donde se confunde un médico con otros profesionales que ni tienen la formación que tiene un médico y mucho menos el nivel de responsabilidad que asume el médico en el acto del paciente.
0: Víctor, desde los sindicatos escuchamos repetidamente decir que las posturas están bastante alejadas. ¿Podríamos transmitir a quienes nos están escuchando qué es exactamente lo que continúa impidiendo este acuerdo?
22: Bueno, están alejadas por tres motivos fundamentalmente. Porque los médicos exigimos que si tenemos unas condiciones laborales distintas, lo lógico, lo sensato y lo justo es que tengamos una norma que regule nuestras condiciones laborales distinta al resto y por lo tanto seamos los médicos los que podamos negociar cuánto se paga la guardia, cuántas guardias hay que hacer, en qué condiciones se ha de trabajar en definitiva. directamente con la administración y no a través de los sindicatos generalistas, que tienen una escasísima representación en el colectivo médico y en algunos casos casi nula. En segundo lugar, el segundo punto en el cual discrepamos abiertamente con el ministerio es a la hora de considerar en el mismo grupo profesional a todos los graduados universitarios, teniendo en cuenta que se mete en un mismo grupo un médico o un fisioterapeuta o un enfermero que tienen una formación en años de carrera universitaria menos de la mitad, y lo que es más importante, que la última palabra en la asunción de las responsabilidades con el paciente la tiene el médico. Y finalmente, la jornada laboral. Aquí tenemos un Ministerio de Trabajo que se jacta de decir que vamos a tener 35 horas, pero 35 horas para todos, menos para los médicos, porque, como todo el mundo sabe, sobre todo en algunas etapas del año, como son las etapas de vacaciones fundamentalmente, nos encontramos con jornadas de 60, 70 y más horas semanales. Bueno, pues esas diferencias son las que nos han hecho todavía mantener el conflicto.
0: Y alguna más, porque el Ministerio defiende que ese nuevo estatuto marco incorpora mejoras importantes, según ellos, como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas. Vosotros lo consideráis totalmente insuficiente, claro.
22: No es que no sea insuficiente, es que no es verdad. Las guardias siempre han durado 17 horas entre semana y 24 horas los fines de semana y festivos. Duran y con el anteproyecto de ley del Estatuto Marco van a seguir durando. O sea que no ha habido ningún cambio. Ahí ha hecho un maquillaje el Ministerio ofreciéndonos el descanso previo a la guardia. Es decir, que si un médico entra de guardia un martes a las 3 de la tarde, como siempre es entrar, es decir, 17 horas, esa mañana la tiene, digamos, de descanso para que no haga 24 horas seguidas. Bueno, eso es una mejora totalmente insuficiente que además redundará en la sobrecarga asistencial del resto de profesionales, porque tenemos ya la experiencia de que este ministerio tiene la costumbre de invitar con la tarjeta del vecino, ¿no? Y eso es un poco en lo que consiste esa mejora.
0: Víctor, también desde los sindicatos se denuncia que muchos profesionales médicos están abandonando la sanidad pública. Bueno, eso es vox populi, corre por todos los sitios. ¿Se está convirtiendo ya, digamos, en un problema estructural?
22: Totalmente, totalmente. Y es que la única solución que tiene ese problema estructural es actuar sobre las condiciones laborales. Es decir, actuar sobre la norma que la regula, que es el Estatuto Marco. Nosotros llevamos denunciando que desde hace 10 años, en algunos centros de salud, cuando terminan los residentes de su formación, no se queda ninguno en la sanidad pública. Y eso es un problema, que por mucho que aumentemos las plazas MIR, si no tenemos capacidad de retención, nos quedaremos con un sistema nacional de salud sin médicos, y por mucho que se inventen cesión de competencias del médico a otras categorías, pues evidentemente no podrá funcionar, porque sin médicos es una frase eslogan, pero es una realidad, yo creo que tangible para todo el mundo, ¿no? Sin médicos no hay medicina.
0: Bueno, luego lo que tenemos que tener en cuenta es el impacto que tiene esto en la atención a los pacientes y lo que es más importante, en las listas de espera, claro.
22: Pues es el pez que se muerde la cola. Cuanto menos médicos, más tensión sobre el médico que se queda y más ganas del médico que se queda de irse. En definitiva, esto hay que cortarlo, adecuando las plantillas a las necesidades reales, mejorando las condiciones laborales para que el colectivo pues se sienta atraído hacia la sanidad pública y no repelido. Y en definitiva, esa ruptura del círculo vicioso es lo que tiene que hacer el Ministerio, que con este estatuto marco, pues nosotros estamos convencidos de que no se va a cumplir.
0: Otro de los argumentos o los ataques del Ministerio es que os acusa de estar politizando este conflicto. Te puedo preguntar cómo lo veis vosotros desde vuestra parte, porque claro, ellos son tajantes en esta afirmación.
22: Es que no entiendo a qué se refiere cuando politizar. Si pedir mejoras de las condiciones laborales es politizar, pues evidentemente lo estamos politizando. No es una cuestión de ir contra este gobierno ni contra este ministerio. Es una cuestión de ir contra el anteproyecto de ley que ha presentado este ministerio. Por lo tanto, la palabra de politización, no tiene en esta, vamos, a juicio nuestro, ningún tipo de justificación ni se adecua en absoluto a la verdad.
0: Víctor, ¿me permites que te pregunte por las diferentes comunidades autónomas? Porque habrá diferentes comunidades donde la situación sea especialmente crítica, imagino.
22: Sí, bueno, críticas, la prueba la tenemos en nada más que ver las listas de espera que se están publicando. A mayor lista de espera quiere decir que la situación es más crítica. Aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad estamos en un punto intermedio, pero hay comunidades que tienen listas de espera que son totalmente inaceptables, con un porcentaje altísimo de pacientes que están entre 4, 5 y 6 meses a la espera de que se les haga, ya no digo una intervención quirúrgica, sino una prueba diagnóstica, que es mucho más grave, porque quiere decir que si esa prueba diagnóstica termina en una intervención quirúrgica, pues los tiempos se van a alargar mucho más. Bueno, la sanidad pública está en un punto crítico en todo el Estado español, pero vamos, diferenciarlas ahí, y yo creo que la mejor forma de medirlas es atender a las listas de espera.
0: Claro, entiendo. Antes hablábamos de la gente que deja, los profesionales que dejan la sanidad pública. Podemos abrir otro frente, si te parece, los médicos jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados por esa precariedad laboral. ¿Veis posible una fuga aún mayor de profesionales en los próximos años?
22: Es que esa fuga se está produciendo fundamentalmente en los profesionales más jóvenes. Y eso tiene un doble peligro. El hecho de que se vaya un joven quiere decir que se va a ir, o eres incapaz de retener, mejor dicho, a un profesional que tiene unas expectativas laborales de 30 a 40 años. Que se te vaya un médico que tiene 50, 60 años, pues te importa menos porque su, digamos, rendimiento que va a producir en la sanidad pública va a ser bajo. Pero que se te vaya un médico que ha terminado su formación MIR, que son los que se están yendo, pues eso traduce que con el actual modelo de trabajo, con las actuales condiciones laborales, la sanidad pública va a entrar en una situación de conflicto y en un verdadero problema. Por lo tanto, yo no entiendo por qué no son receptivos a la hora de atender las demandas que nosotros estamos pidiendo, pues que van a encaminar fundamentalmente a evitar eso que está pasando, y que no es una sospecha, sino que es una realidad.
0: Y los que no se van, los que no se fugan, por decirlo de una forma coloquial, Víctor, según conocíamos la semana pasada, en esas 20 preferencias de los MIR, eligen al menos especialidades que no les calienten demasiado la cabeza, que puedan compaginar y que, entre otras cosas, puedan ganar lo suficiente. Todo esto al final afecta, ¿no?
22: Claro, bueno, no es que no les calienta la cabeza, buscan fundamentalmente evitar jornadas extenuantes. Son pocos los MIRs que quieren hacer medicina de familia, porque las condiciones laborales en las que trabajan los centros de salud son bastante deplorables, ¿no? Sobre todo porque
0: calienten demasiado la cabeza, que puedan compaginar y que, entre otras cosas, puedan ganar lo suficiente. Todo esto al final afecta, ¿no?
22: Claro, bueno, no es que no les calienta la cabeza, buscan fundamentalmente evitar jornadas extenuantes. Son pocos los MIRs que quieren hacer medicina de familia, porque las condiciones laborales

0: història feta pel Sindicat d'Estudiants. I avui és dia d'anàlisi electoral. A les 10 es reuneix l'executiva federal del PSOE per avaluar els resultats dels comicis a Andalusia. També està previst este migdia, a les 12:30, que es reunisca el Comitè Nacional del PP.
1: Hemos ganado las elecciones con casi 150.000 votos más. 150.000 votos más que en el año 2000.
0: Els populars de Moreno Bonilla, l'escoltàvem, aconsegueixen 53 escons, però no han arribat als 55 que necessitaven per a governar en solitari. En segona posició queda el PSOE de María Jesús Montero, que amb 28 signa el pitjor resultat de la democràcia per als socialistes.
2: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización.
0: Vox aconsegueix un escó més, en suma 15, i Endavant Andalusia arriba fins als 8 diputats, superant l'altra força regionalista d'esquerres per Andalusia, que s'ha mantingut amb 5 escons de les eleccions anteriors. Canviem d'assumpte. El preu de la vivenda continua disparat en alguns municipis de la costa de Castelló. Benicàssim i Moncofa, atenció, han duplicat el cost del metre quadrat des d'abans de la pandèmia i ja estan entre les localitats d'Espanya on més s'ha encarit la vivenda. Anem allà, Lluís Liñana.
3: Sí, s'han colat entre els 100 municipis d'Espanya on més ha pujat el preu de la vivenda des del 2019. El metre quadrat s'ha encarit més d'un 100% a Benicàssim i un 90% a Moncofa. Estes dades es tradueixen en el fet que el valor mitjà d'una vivenda a Benicàssim és d'uns 427.000 euros i a Moncofa és d'uns 210.000. Les persones expertes asseguren que es tracta d'un mercat molt condicionat per la demanda turística, la compra de segones residències i l'arribada de jubilats o persones que teletreballen.
0: Gràcies, Lluís. I a partir d'avui es pot pagar als comerços a través de Bizum Pay, la nova cartera digital de Bizum. Això sí, només ho podran fer els usuaris als qui el banc ha oferit este servici, i és que són les entitats bancàries les que han de comunicar la clientela quan tindran operativa la funció. El València Bàsquet de Rubén Burgos celebra esta vesprada amb l'afició el títol de Lliga aconseguit contra el Saragossa. Eva Casany, bon dia.
4: Bon dia, Alba. A partir de les 6, l'entrenador, les capitanes Casas Romero Lluviña i la directiva oferiran el títol a la Mare de Déu des de Sant Parat a la Basílica de València. Després aniran al Roig Arena, que obrirà les portes als aficionats per a gaudir junts de la quarta Lliga consecutiva. Serà el comiat de les jugadores Leo Fivich i Aguafam del club. Tot en un cap de setmana en què han guanyat tots els equips valencians de primera excepte el Villarreal. El València aconsegueix la salvació matemàtica i el Llevant és dels llocs de descens després de 25 jornades i depèn d'ell mateix per a mantindre's. En canvi, l'Elx, malgrat la victòria sobre el Getafe, viurà l'última jornada un partit tens a casa del Girona, on els dos conjunts ho jugaran tot.
0: Esto de moment, l'actualitat actualitzada en les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Pròxima cita informativa així en la ràdio a les 11. Mentrestant, els deixem en companyia del programa Amunt i Avall.
5: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
8: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits, arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
5: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
9: L'economia per a totes i tots.
10: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
9: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: És inevitable, són les 9 i 8 del matí, mirar un poquet cap al sud, mirant què ha passat en Andalusia, també fent memòria del que ha passat en la resta de les eleccions autonòmiques que han anat succeint-se. Va ser un any d'eleccions autonòmiques que culminaran també amb algunes d'elles municipals i autonòmiques i també les generals, que seran ja, com diguem, el terratrèmol final d'esta mascleta, gastant termes valencians, electoral, que va per episodis i que dona uns resultats diferents dins de les circumstàncies, en cada lloc. Les enquestes diuen unes coses, les enquestes a voltes encerten, més o menys, però avui tenim que mirar cap a Andalusia i veure aquests resultats finals de les eleccions celebrades ahir. Pilar Tamayo, què tal, com estàs?
2: Bon dia.
1: Tu quina radiografia fas d'això?
2: Bueno, a mi el titular más importante me parece que el PSOE suscribe y confirma su principal fiasco electoral en una autonomía donde ha gobernado 37 años, que es la cuarta cita electoral en lo que llevamos de curso político, en la que también, bueno, se confirma la pérdida de poder territorial del PSOE en un país que está básicamente descentralizado. Y confirma que Pedro Sánchez piensa en el día después de su previsible derrota electoral para controlar los aparatos federales del PSOE y para que no haya convulsión interna. Es decir, si en Aragón está Pilar Alegría, que es una de él, en Andalucía está Montero, en Madrid está Óscar López, en la Comunidad Valenciana está Diana Morant, pues de esa manera cierra filas en el partido, porque él no descarta continuar al frente del Partido Socialista. Y sobre el Partido Popular, es verdad que ha perdido la mayoría absoluta, pero bueno, ha obtenido 52 de 109 escaños, prácticamente dobla en escaños al Partido Socialista, que es la segunda fuerza, y se confirma también pues que el electorado pide un pacto de derechas y que el PP tendrá que ser el primero que naturalice sus pactos con Vox, porque claro, anoche me daba un poco la impresión de que, a ver, el PSOE puede pactar con 7 u 8 partidos políticos para mantenerse en el poder, Pedro Sánchez, y el PP solo puede gobernar si obtiene mayoría absoluta. Pues oiga, el PP tendrá que pactar con el que es natural dentro de su ámbito, que es Vox, y eso creo que ya confirmado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía, pues el PP debe naturalizarlo y no hacer discursos de Vox es el lío, Vox es porque vas a tener que coaligar con Vox. Y en el mejor escenario, Feijóo tendrá que ser presidente del gobierno con ministros de Vox. En el mejor escenario para el PP, quiero decir.
1: Rematant la visió periodística, Dani Valero, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Tu què veus, què penses en tot això que ha passat ahir?
3: He titulat a Madrid la crònica Amarga goleada, que crec que està molt xulo, el titular que han ficat els companys de l'Espanya. Pense que sí, és inevitable fer aquesta mirada perquè, clar, tenia majoria absoluta i ja no la té. I això, òbviament, és amarg, perdre el control total i passar a un escenari on has de dependre de Vox per a les votacions, jo crec, perquè sí que és veritat, i ahí coincidís que en Pilar, en que per molt que hi haga un canvi i que subratlli aquest canvi a pitjor per part del control que té el Partit Popular del Parlament andalús, jo crec que en un escenari paregut al que va tindre Múrcia, el PP sols necessita 2 vots i la situació de Vox és sols recolzar al PP o fer la rabieta i dir que no a determinades coses, però quan són rellevants sols podrà dir que sí. Jo trobo, no entendria cap altre escenari, que el Partit Popular haurà de negar-se a pactar amb ells en el govern i que Vox haurà de tragar, perquè si sols són 2 diputats, que nassos has de tu forçar de res, que l'esquerra suma menys que el PP, i això implica que sols és necessària una abstenció en segona votació si funciona com la resta dels parlaments, que no sé exactament com va a Andalusia. Dubte que deixen entrar en el govern a un partit per dos representants, ja em semblaria super estrany, més enllà de que òbviament tu fas,
2: pues
3: fas la reflexió.
2: Vox dio anoche por hecho, Dani, que entraven en el govern.
3: Òbviament, és el punt de partida de ser ixa exigència, però has de dir que no i ja està. Va passar en Múrcia i se li va dir que no i al final va entregar. I bo, a més, ara anem a un escenari on no hi ha propers comicis que et permet dilatar aquesta circumstància tranquil·lament, negar-te i escolta, que tinguin arrestos a forçar unes eleccions, si volen. Jo crec que també és una gran lectura de tot este, de tota aquesta mascleta electoral que tu has comentat, que l'extrema dreta en Espanya no té força per anar més enllà d'aquest percentatge 15, 16, de 20 en alguns puestos on està. És que és la força que, tenint-la el PSOE, considerem un fracàs absolut per lo que han aplicat a ser. És a dir, no són ni estan prou de ser a cap puesto una força de govern. I en aquestes circumstàncies has de tractar-los com a tal, i jo crec que el PP s'ha de negar de totes a deixar-los entrar en el govern d'Andalusia per soles dos escons.
1: Estes són les fragmentes que n'hi han. Susi Boix, què tal? Com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
1: Benvinguda a la ràdio, encantat de conèixer-te en persona i sobretot de que estigues així amb nosaltres.
4: Encantadíssima de que m'hagi obert el micròfon.
1: No vull dir que la visió de Dani de Pilar no siga objectiva, però per la teua qualitat de politòloga tinc que tirar un poquet més mà de tu en aquest sentit, no? En totes les vessants que s'obrin en Andalusia en estos moments, no només en els resultats de tots els partits majoritaris com són el Partit Popular i el Partit Socialista, sinó a Vox se li vaticinava una lleugera baixada en Andalusia, no ha sigut així del tot, però per contra també hi ha altres partits que han donat alguna sorpresa.
4: Sí, mira, a les 6 de la vespre, quan se coneixia ja la xifra d'augment de la participació de quasi un 8%, ja sabíem que algo anava a passar. Per regla general, eixa mobilització i l'augment de la participació ve de la ram del progressisme, però en este cas també podria haver una sorpresa en el Partit Popular per la campanya de Juanma Moreno, que tornava a apostar per eixe vot útil, però evidentment ha manat a la norma, és a dir, ha sigut l'esquerra que s'ha mobilitzat i eixe 8% de major participació, diguem, és el que, a pesar de que el Partit Popular ha obtès quasi 150.000 vots més, sí que és de veres que ha augmentat un poc més la població, però ixe 8%, insistisc, de major participació li ha donat a quadruplicar els resultats en Adelante Andalucía. És a dir, el que anomenem en politologia les restes per l'aplicació de la Ley d'Hondt, que en el 2022 li donaren la majoria a Juanma Moreno. Recordem que la majoria absoluta en el 2022 no se va conèixer hasta el 96% escrutat per les restes. Les restes d'este viatge, el que li han donat és, insistís, un quadruplicat Adelante por Andalucía, sí, i li lleva la majoria absoluta al Partit Popular,
1: ja era,
4: a pesar d'haver
1: si no
4: tret
1: el
4: major
1: 98
4: resultat.
1: Escrutat o algo així.
4: En el 98 ja, escrutat, sí. ja sabíem que les restes. De totes maneres, insistís, que és que quan sabrem que la mobilització era un 8%, sabíem que les enquestes, a pesar de que donaven unes horquilles entre el 54 i el 58 en la majoria al Partit Popular, és a dir, que se podia quedar a un escó de la majoria absoluta o revalidar-la, perquè en horquilles molt, molt, molt amples, aquest 8% mos donava ja un detall. I ahí hi ha una altra qüestió molt important a debatre, si volem analitzar-ho a nivell estatal, perquè evidentment, encara que estem parlant d'unes eleccions autonòmiques, i jo sempre insistís moltíssim que s'ha d'analitzar autonòmicament, perquè el territori de tot l'estat espanyol té una idiosincràsia molt concreta en quant a territori, especialment en l'era dels lideratges, no ens podem oblidar, lo local front a lo global, evidència que hi ha un quasi 60% de votant que preferís l'opció centre-dreta, però en canvi l'esquerra del Partit Socialista està apostant per una esquerra nacionalista, una esquerra territorialitzada, perquè els resultats d'Andalusia marquen ixa tendència. És cert que el Partit Socialista tenia unes expectatives de resultats molt roïnes, és a dir, partia de la base que el seu millor resultat eren 30 escons, que era el pitjor resultat del Partit Socialista, i no optes 28, és a dir, encara ha perdut 200 escons més. És una errada d'estratègia del Partit Socialista liderat per Pedro Sánchez? Per a mi sí. És una errada perquè no entra en el primer lloc que el govern d'Espanya no està per fer oposició dels governs autonòmics. Jo crec que això és la primera errada. Abans d'enviar els seus ministres a les cruzades andaluses, als cruzades autonòmics, i l'última, la d'Andalusia, d'una comunicació molt centrada en fer oposició als governs autonòmics. Us veiem, fa oposició a Ayuso, fa oposició, ha fet a Juanma Moreno, ha fet oposició a Aragó, ha fet oposició en la Comunitat Valenciana i ha enviat els seus ministres. Ha oblidat que el territorialisme té un pes sumament important.
2: Però, Susi, envia els seus ministres en, jo insisto, eso es en términos de partido, no de gobierno. Es que para que no haya una rebelión interna en el partido.
3: Yo discrepe, perquè és una decisió molt, és una decisió bella.
1: O sea, tú te refereixes que ell tenia estos col·locats
2: en... claro, controlas el partido. Lambán, en paz descanse...
3: Jo crec que és el motiu pel qual no se corregís.
2: Lambán era oposició a Pedro Sánchez.
3: Però en el moment en el que tries a... En el moment en què tries aquestes persones, que fa ja més d'un any, o dos anys en alguns casos, podia tindre un trellat, és a dir, tu tens la marca... O sea, és erroni des del punt de vista de que és un despreci sempre a l'organització interna. Jo crec que és una gran errada a la Comunitat Valenciana del propi Ximo Puig i la seva gent que accepta aquest aterratge amb tots els galons de Diana Morant quan no té partit, en tots els postos
4: anula
3: és igual.
4: Anula la democràcia interna
3: aquesta errada és veritat, però diguéssim, demoscòpicament sí que és cert que tires del púlpit que tens per a donar visibilitat als líders. I no estava el govern d'Espanya en una situació tan dolenta com l'actual. El problema
2: si
3: és que,
2: fijas,
3: que quan,
2: Dani...
3: quan tu caus no reacciones. I per què no reacciones? Ahí és on comença a estar d'acord en tu, en que està aquesta lluita del
2: claro,
3: del dia
2: després. Claro, porque fíjate, en Andalucía, por lo que decía Susi también, aunque yo creo que todo lo que está pasando, porque son cuatro elecciones, que no es una, va más allá de la territorialidad y cualquier demoscópico te explica.
4: Pero mira, Pilar,
2: que el
4: qué importante con Castilla y León cuando el Partido Socialista entendió la territorialidad y eligió al alcalde de Soria.
2: Sí,
4: mira
2: sí.
4: Qué diferencia de resultados.
2: Sí, pero bueno,
3: no le sirvió para nada tampoco.
2: Pero los demoscópicos te explican que el efecto Pedro Sánchez penaliza clarísimamente al PSOE en cualquier encuesta electoral que se está haciendo en la Comunidad Valenciana y en todos los sitios. Pero en Andalucía sí que hay una idiosincrasia propia, porque Pedro Sánchez los últimos años ha ido a cargarse la principal federación socialista siempre en valor Cataluña y en detrimento Andalucía, que Andalucía se ha sentido minusvalorada por Cataluña, y además mandas a Montero, que es la ministra que negocia las ventajas fiscales con Cataluña en detrimento de Andalucía. ¿Por qué? Porque en Andalucía estaba Susana Díaz, a la que luego compraron con un escaño en el Senado, pero estaba Susana Díaz, que es su contrincante en el proceso de primarias, y es la parte del aparato que lo tira a él como secretario general. Y Pedro Sánchez prometió que el PSOE andaluz nunca tendría tanto peso en el conjunto nacional como el que había tenido con Felipe González, especialmente todos los años de Felipe González y los 37 años del PSOE en la Junta de Andalucía. Que Susana Díaz, por cierto, anoche fue de las primeras en llegar al hotel donde celebraban, entró por la puerta de atrás, supongo que para celebrar el batacazo electoral, porque aunque estos años de silencio se le hayan pagado con 70.000 euros de un escaño en el Senado,
1: a regodearse realmente.
2: Sí, no deja de ser contrincante de Pedro Sánchez.
3: Tampoco de tan silencio, que ha dicho algunas cosas.
2: Pero no pocas, sean... pero sí. Pocas. Ojo que anoche estaba escuchando yo que las encuestas electorales de Castilla y La Mancha dan también que Page dejaría la Junta de Castilla-La Mancha, que eso sí que sería también por el efecto Sánchez. De esa manera, y ahí es donde abundo yo, ¿dónde queda electoralmente la oposición a Sánchez si García Page finalmente también pierde? Él ha cerrado los territorios con ministros de él que van a controlar el día después del PSOE, porque el PSOE, todos estos años de complicidad, a mi modo de ver, suicida con Pedro Sánchez, y se está constatando las elecciones, pues el PSOE tendrá algo que hacer después.
1: Pero una cosa, segons la teua...
2: Si al final Sánchez no puede gobernar.
1: Segons la teua postura, és que ell controla el partit, que és l'únic que li quedaria, sí, després de que suposadament també se la rearan les eleccions nacionals. Sí. Ell, evidentment, vol perpetuar-se. Això és el que veiem tots, però...
2: Les encuestas a dia de hoy dicen que la derecha suma más de 200 escaños. Ese es el panorama a dia de hoy. Y yo creo que él está funcionando con el panorama a día de hoy. María Jesús Montero al menos se va a quedar un año en Andalucía hasta que haya elecciones generales. O sea, no parece que ahora, bueno, sería de una poca vergüenza no coger el escaño en Andalucía y volver al escaño nacional.
4: No, María Jesús Montero se quedará.
2: Se quedará año y medio hasta que haya elecciones generales. Y por tanto controlará
1: el aparato.
2: Pero
1: no va a dejar, ¿no? El Nacional, que yo
2: sabía. Todavía lo tiene.
1: El Esco Nacional el manté, y Toch comentaba precisamente por si las cosas no funcionaban. Que
2: no han funcionado.
3: En cualquier caso, yo toda esta elucubració sobre què farà el PSOE, jo crec que és un pla condenat al fracàs, el de controlar este partit. Este partit és incontrolable en la derrota. El Partit Socialista, inclús a nivell nacional, que diuen ells, o sigui, a nivell autonòmic, quan perds, els gabinets hi sent ixa mateixa nit i te passen.
1: De conya hem dit més d'una volta en esta taula que li faran un Julio César.
3: No, però absolutament. O sigui, a més, no hi ha si no tens el territori i Diana Morant no el té, serà qüestió de quan vulguin executar a tots els líders després de la derrota de Pedro Sánchez, si se produís a nivell nacional, que aquest home no hi ha que donar-lo per molt tan ràpid.
4: És que no hi ha que subestimar a Pedro Sánchez, que encara no ha guanyat ningunes eleccions, ni generals, ni europees, ningunes eleccions des de que està governant des ha guanyat, però seguís governant. I per tant, jo crec que això
1: va estar fora, completament fora, en l'altre dia ho vam dir, indigència
4: però,
1: política.
4: Però a més, és que en el 2022 es fan les eleccions autonòmiques andaluses. En 6 mesos és quan se fa la convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i trau 600.000 vots més. Vull dir, jo crec que no hi ha que subestimar i sí que és cert que, com jo deia abans, el centre-dreta ja està sumant quasi el 60% i, per tant, la distància amb l'esquerra cada vegada és major. I és més difícil que encara que es vergar el territori poder després fer coalicions per a poder obtindre les Corts Generals i, per tant, tornar Pedro Sánchez a ser president del govern i complir aquest objectiu que s'ha marcat de ser el president més longevo d'Espanya. Li falta revalidar i superar a Felipe González. Això jo no n'hi ha que perdre de vista el que és la figura en si de Pedro Sánchez, perquè si bé és cert, com deia Pilar, que la demoscòpia el presenta com el Partit Socialista, com el partit que no acerta la seva estratègia, per tant va perdent territori, i que en unes eleccions generals fetes ara i extrapolant el que està passant a nivell territorial, Pedro Sánchez no seria president del govern, hi ha un moviment que és la part internacional, jo crec que també hi ha que tindre-la en compte, perquè l'antipatia que genera, que també en moltes enquestes es preguntava, l'antipatia que genera Donald Trump li suma punts a Pedro Sánchez. Vull dir, que encara queda molt de recorregut fins al 2027.
2: Però jo crec que el calendari judicial per a Pedro Sánchez és inassumible. Este mismo mes y a principios del que viene es cuando declara su hermano. Su mujer, después de que el fin de semana Peinado haya decidido incluso subir el valor del software a 500.000 euros, su mujer tiene un panorama judicial complicadísimo. La Audiencia Nacional está investigando la presunta financiación ilegal del Partido Socialista y, bueno, Koldo y Ábalos tienen más piezas aparte de la sentencia del Supremo.
1: ¿Y tú vemos a la gente especialmente preocupada en eso, Pilar?
2: Bueno, pues yo es que no creo. El otro día decía Joan que él creía que la corrupción está descontada. No, yo creo que no. Yo creo porque además los escándalos de las prostitutas de...
3: Desmoviliza molt.
2: Sí. Claro. Yo estoy... De hecho, el partido de izquierdas, el único que subió ayer electoralmente, es el que ha mostrado su animadversión a Pedro Sánchez. Es decir, es una escisión de Podemos, de Sumar. Bueno, o sea, los socios a la izquierda...
4: El partido delante de Andalucía, el Cantes, que em deia abans... no sols la ideologia progressista d'esquerres, sinó el territorialisme. Ja xua la campanya, que fa molt bona campanya, amb un líder molt potent, però la campanya va estar en dues qüestions primordials. La principal, traure a la dreta de la majoria absoluta, però ha jugat en la corrupció, tant del Partit Popular com del Partit Socialista. Ha tingut una campanya, o més de veres, que ha fet valdre els procediments judicials del Partit Socialista i la imputació del president de la Diputació d'Almeria. Almeria era clau per al Partit Popular obtindre la majoria absoluta. El que no s'esperava era el de adelantar Andalucía.
1: I és el bressol de Vox, entre altres coses.
4: Clar, evidentment, perquè també ha coincidit en el tema migratori. I el tema migratori també ha sigut una peça clau i fonamental per adelantar Andalucía. Per tant, jo crec que més enllà del Partit Socialista, la clau també va estar que faça l'esquerra a nivell
3: també
4: nacional.
3: No, fonamentalment.
4: És que és fonamental.
2: Sí, però els socis d'izquierdas del PSOE han bajado también en Andalucía, que es Sumar, Izquierda Unida y Podemos. Ahí es a donde voy.
3: La gran pregunta
2: es
3: que ahora pasa si agarran a Junts. Tampoc sé si és possible, no? Perquè han aglutinat circumstàncies molt distintes i sensibilitats molt diferents, però a veure, a nivell nacional és que fa uns anys estàvem, abans del 23, estàvem en el mateix debat. És veritat que la cosa sembla molt més difícil per a Pedro Sánchez perquè tots aquests casos de corrupció no estaven tan avançats ni
1: estaven. Sí, la situació no era la mateixa.
3: Era millor, però electoralment, demoscòpicament, no hi havia opcions possibles per a ells. I què va fer? Va fer molt intel·ligentment col·laborar en la creació d'una figura aglutinadora de l'esquerra, en aquell moment, Susana Díez, que va funcionar, Yolanda Díaz, que va funcionar i va aglutinar un vot que no se va escapar. I després una altra qüestió, que és l'audàcia, la valentia per a, en un moment de derrota electoral, canviar el pas i ser dilluns i convocar unes eleccions inèdites en juliol per a fer de la derrota
2: la
3: seua palanca de soc la resistència front a l'extrema dreta. El tema és una persona que ha demostrat que no li tremola el pols per a fer coses arriscades quan creu que té una finestra d'oportunitat. És evident que estan analitzant qualsevol circumstància. La política internacional, si confrontar amb Trump...
2: Hombre, tiene bastantes assessores si per analitzar, claro, quasi mil.
3: Home, però sí, però molts els tenen i en aquesta informació simplement la processen i ja està. Sánchez
2: hombre,
3: pren
2: a ese nivell de assessores no ha llegado nadie en la presidència del
3: gobierno. Sí, però què vull dir?
2: No?
3: Jo no estic defensant-lo, estic dient el que hi ha ahí en la Moncloa.
1: Sí, lo que passa, sí, el mecanisme.
3: És un animal polític com mai hem tingut en Espanya, capaç de convocar pròpia, en el moment... Clar. O sea, qualsevol cosa absolutament imprevisible en aquests moments, que no està, que la demoscòpia és incapaç de
4: la derrota de Maria Jesús Montero a nivell nacional, el provocar i al final que el Partit Popular torne a tindre que pactar en Vox és algo que li beneficia.
2: Home, però no, pues yo estoy convencida
3: si hi ha alguna finestra oportunitat,
2: de que sí que lo que se ha descontado es el miedo a la extrema derecha. Estoy convencida que eso está descontado.
3: Hombre, obviamente sembla més difícil, clar que sembla
2: més difícil. Y además, y entre otras cosas, porque como decía Dani, el crecimiento de Vox aspiraba a tener 20 escaños, o sea, ha crecido uno, es decir, Vox se ha quedado como está y queda claro que el partido ampliamente mayoritario en la derecha es el Partido Popular. Y a mí me da la impresión que el electorado ha descontado absolutamente el miedo a la extrema derecha, absolutamente.
1: Bueno, ahora continuaremos analizando eso y también preveint i elucurant a lo millor els efectes que pot tindre d'ara endavant en la resta d'eleccions autonòmiques, entre les que, bueno, queda un any, però també estem nosaltres en molta faena que fer. Són les 9:30 en punt.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
11: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
7: Sí. A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La ràdio autonòmica valenciana, esta que escolteu, a Punt Ràdio, en qualsevol dels dials de Castelló, València o Alacant, i també internet. Són les 9:32, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en un viatge diari que ens du, com sempre, des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada, totalment en directe. Estem amb Susi Boix, amb Pilar Tamayo, amb Dani Valero, i estem clar, mos hem quedat en el tema de les eleccions andaluses, on, bueno, tenim uns resultats del Partit Popular de 53, del PSOE 28, de Vox 15, Adelante Andalucía 8 i Por Andalucía 5, que han sigut, bueno, en este cas, Adelante Andalucía la gran sorpresa en eixes ferramentes que dia Susi Boix que han sabut,
2: sí,
1: jugar, sobretot
2: que,
1: en la campanya.
2: A ver, Sergi, tiene 8 de 109. És que, claro, és que parece que hablemos de un fracaso del PP, porque es verdad que pierde la mayoría absoluta, pero 52 de 109, 53, que lo que decía Dani, que está a dos de la mayoría absoluta, que efectivamente puede permitirse el lujo de no dar entrada en el gobierno, porque no hay otra fórmula de gobierno, pero son 8 de 109.
4: Sí, pero lo si que busquem sí, les lectures de quines són...
1: És la nova presentadora del programa.
4: Partit sí, per partit.
13: Clar, vull dir partit per partit. Ha rebut el de tertulià. Com te sents?
4: Si anem partit per partit, evidentment...
2: Sergi sabe que no, nos conocemos muchos años.
4: Són 8 de 109, però és que partia de 2, de 2 a 8. Vull dir, i com jo explicava ahir, és que s'han portat el que s'anomena la resta, i per tant és el que li ha llevat la majoria absoluta. I traslladant-ho com estava fent també Dani, no? A nivell estatal, és que la fórmula que se genere ara per a les pròximes eleccions a l'esquerra del Partit Socialista és la clau. Si saben entendre quina ha sigut la victòria d'Adelante Andalucía de traure de 2 a 8 en els últims 3 mesos,
13: un tuit
4: que
13: s'ha dit
4: de campanya, i el tuit de Rufián d'ahir, jo crec que va ser...
1: Desgota. Clar.
2: Bueno, pasó ya en Aragón con la Junta. No solo ha pasado con Adelante Andalucía, pasó también en Aragón. La Junta aragonesista también subió.
1: Jo realment no volia parlar de la quantitat d'escons que tenen, sinó encendre una miqueta la conversa, perquè sí que és de veres que soc dels que forme part de l'opinió de Pilar, de que Pedro Sánchez és capaç de qualsevol cosa per tal de quedar-se ahí, i qualsevol cosa, crec que és qualsevol cosa. També pense com Susi, que no n'hi ha que subestimar-lo per a res, perquè ha demostrat ser capaç de sobreviure a qualsevol situació, i després també en tu, Dani, perquè això és algo que encara no sabem el que pot passar, però crec que estem davant no d'una incertidumbre molt generalitzada, però sí davant algo que pot ser inesperat per a tots, parlant de qui parlem, que és Pedro Sánchez. Jo crec que un personatge o un president inèdit fins ara en totes les expectatives que ell va complint a poc a poc.
2: Bueno, també n'hauria que deixar l'aigua a Feijó.
3: Hi ha certeses, tot i les incerteses, hi ha certeses que són... ella ha demostrat la seva estratègia, ja el coneixem molts anys, que són, se produirà un moviment apostant per una persona per aglutinar a l'esquerra, això se va produir sí o sí, té tota la pinta que serà Rufián, que és un home en predicament, que enamora...
1: I tu creus que ell es deixarà eclipsar per Rufián?
3: No crec que l'eclipsi a ningú. No. A més, mira, una cosa, ja sé que és contradictori parlar avui de coses positives per al PSOE, però una cosa que sí que ha quedat clara és que hi ha un sol, que no baixa d'aquest 20% el PSOE. No.
2: És el partit que més anys ha governat,
3: sí,
2: en Espanya.
3: Bueno, però sí, que no sabíem sí on estava el fons. I això no ho perd. Això no pen en el pitjor dels moments, ni en la pitjor candidata per a un territori com ve de Pilar, on l'últim que necessites és algú partidari dels catalans, etc. Ahí tens aquesta base, jo crec que mai l'ha agafat en Espanya un partit a l'esquerra del PSOE. Difícilment l'eclipsaràs, i aquest suport és absolutament imprescindible per a que Sumat a tots els nacionalismes te puga donar per a fer el truco de nou.
4: Ah,
3: o sigui, aquesta estratègia l'anem a veure i s'executarà amb major o menor èxit, però se produirà. I la segona cosa és en quin moment convoque. Si hi ha una possibilitat de fer-ho abans de quan toque, o no.
1: Què creus tu que el portaria a convocar abans de la fetge establida?
3: Òbviament,
1: què podria passar?
3: Òbviament, ja el truco que ja s'ha gastat és susceptible d'emprar-se de nou, si hi haguera una gran crispació perquè Vox, que Vox també hauria de fer-se-ho mirar, perquè des de que existís el resultat és que Sánchez mana en Espanya. No sé si és el seu propòsit en la vida, sí, però és el que ocorre. Si, per exemple, tens en la corda, hi ha un acord, algo de la prioritat nacional és excessivament àcid que mobilitza l'esquerra es produís, podria ser una finestra d'oportunitat. No sembla que ese mateix truco funcione de nou perquè ja el vas gastar, però és una palanca que ja ha tocat Sánchez. Després, la política internacional, òbviament, Sánchez l'està explorant com mai, i al preu que siga, hipotecant el futur d'Espanya en política internacional davant els que no fa massa eren aliats estratègics en matèria de ciberseguretat, té igual. Si ha de confrontar en Trump per l'estret d'Hormuz, per Israel i Palestina, per el que siga,
1: sí, la causa
3: o
1: li
3: farà
1: dona igual completament.
3: Buscant un adversari tan gran que l'ensalce d'ell una miqueta.
2: Sí, però fijaros una cosa.
3: Si això funciona, de moment la demoscopia diu que
2: el sábado fue Eurovisión, que por cierto, España fue el único país que no participó, haciendo electoralismo, no porque le importe ni Gaza,
1: sí,
2: ni
1: perquè
2: Israel,
1: n'hi havia més països que no han participat, no han sigut els únics que no han participat, que s'ha utilitzat d'una forma o una altra, sí, però
2: que Israel
1: no
2: quedó segundo gracias al voto ciudadano, no gracias al voto político de los partidos, y en España YouTube marcó récord de audiencia, porque Eurovisión se pudo ver a través de YouTube.
1: Claro, porque no podías verlo en la española y la gente va a volcar en internet.
2: Claro.
1: Eso es de caixó.
2: No, de caixó que, no.
1: Si tú no puedes verlo en la tele, la gente volía verlo en algún puesto.
2: La gente quería verlo. Sí. No, pese al boicot del gobierno, la gente quería verlo. Y lo vio. Y YouTube marcó récord histórico.
1: Pero
2: politizar, de audiencia.
1: Politizar Eurovisión yo creo que es una cosa que no sé.
2: No, lo ha hecho Sánchez.
1: Es frivolizar la política y lo que está pasando
2: en
1: las personas.
2: Pero lo ha hecho Sánchez.
1: Sí, pero sí, tan si claro. Es Sánchez como qui siga, posar...
2: Y no le funcionó.
1: Posar, Pilar, posar el benestar i l'opinió dels ciutadans comparant-la a un festicirco com
2: Eurovisió... Però si és
1: que
2: l'ha hecho Sánchez, no
1: l'hemos
2: hecho
1: nosotros. Pues és faltar-li el respecte a la gent.
2: Bueno,
1: perquè
2: però
1: la política no es decideix en Eurovisió.
2: Però l'ha hecho Sánchez.
1: Sí, filla, però no és serio. Ni t'he trellat.
2: Bueno, ja, però lo ha hecho por cálculo electoralista. Y yo creo que el cálculo electoralista de Eurovisión no le ha ido bien, porque ahí están los datos de YouTube de récord histórico en España. Nunca YouTube ha tenido tanta audiencia como el sábado con Eurovisión. Por tanto, esa baza a Sánchez no le funcionó.
1: Pilar,
2: es lo único que estoy diciendo.
1: Yo te explique tècnicament que li funciona o no li funciona a Sánchez com a altres coses és una altra cosa. Però per lo que estàs dient de YouTube i la tele, el Festival d'Eurovisió és el segon esdeveniment per darrere de la Super Bowl, que és l'esportiu més seguit del món, amb més telespectadors, que més es veu. O sigui, el Festival d'Eurovisió és la pera limonera. Si tu li lleves a Espanya, en televisió espanyola, que té uns nivells d'audiència bestials precisament per el Festival d'Eurovisió, i el passes a través d'internet, diga Pedro Sánchez el que diga, diga i maniobre el que maniobre, és de caixó que la gent va establir un rècord en internet perquè al no poder veure en la televisió estatal...
2: Pues entonces Pedro Sánchez no acierta siempre con todo.
1: Però torne a dir que Pedro Sánchez utilitza com a ferramenta Eurovisió...
3: No sé si necessàriament no veure Eurovisió...
1: És un marcador.
3: Si implica que estigués en desacord amb ella en un anar.
2: Però el que ha hecho la batalla contra Eurovisió és Pedro Sánchez.
3: Sí, bueno, ha volcat en Eurovisió.
2: También podríamos hablar de Feijóo, de si Feijóo está acertando, es decir, con toda la que le está cayendo al gobierno y a Sánchez, ¿cómo es posible que el PP en las encuestas no pase de 140 diputados? Hablo a nivel nacional. Es decir, es que...
3: No me sembla un mal resultado, ni mucho menos.
2: Hombre, estamos en una situación inédita. Mira, ahora que estoy viendo precisamente en Televisión Española Zapatero, que ha tenido una participación muy sobresaliente en las elecciones andaluzas, que no le ha servido de nada, habrá que esperar si en las próximas semanas o los próximos meses se produce una imputación también de Zapatero. Las informaciones que está publicando El Confidencial van en esa dirección por la presunta la presunta figura de un testaferro y la presunta aparición de cuentas que apuntarían hacia un presunto blanqueo de capitales. Y ojo, que la imputación de Zapatero tampoco le sumaría a Pedro Sánchez.
1: Home, perquè Zapatero no és precisament una de les persones des de fa molts anys millor vistes en tot el país, per molt expresident que sigui.
2: Però és el valedor principal.
1: Nos han ensarsat una miqueta, com si jo fos un destertulet.
13: No te deixen parlar de Diana Morant, que jo crec que és una embolia.
2: És el valedor principal de Pedro Sánchez, Zapatero, eh?
1: Ja. Però, també té ahí un altre front obert. A lo millor, com diu Dani, hauria de fer-se un vorer.
4: Bueno, però jo estic amb Dani quan deia que a no ser que isga una qüestió crisi extrema, va esgotar la legislatura. I a més jo crec que no van haver canvis, però si voleu portar-ho també al nostre terreno, Diana Morant és ministra també del govern d'Espanya, està en una situació similar a Maria Jesús Montero o Pilar Alegría.
1: Jo només vull ahir puntualitzar una cosa i vos escolta en seguida, baix la opinió del que veig. Si Maria Jesús Montero, que ha sigut ministra, que ha sigut vicepresidenta, que té un pes mediàtic, això que està dient, té la visibilitat que té i s'ha pegat la morra que s'ha pegat, jo extrapolant-ho així, i és la pregunta que vos trasllade, a Diana Morant, que excepte així, i molts poquets sabem qui és, quin és el resultat que li podria esperar a Diana Morant?
4: Bueno, en primer lloc, jo que hi ha més estratègies a banda de canviar els candidats. Canviar el candidat, i a més ho parlàvem també fora de micròfons, i a mi també estàvem comentant amb diversos politòlegs, canviar ara Diana Morant seria un reconeixement de l'errada en primera persona per padre Pedro Sánchez. Això se descarta. L'altra opció seria que dimitira com a ministra, que es dedicarà al territori i que farà una campanya de carrer des del minut zero, municipi a municipi, per a que tot el món coneguera qui és Diana Morant, i en clau territorial. Altra opció no li veig, perquè evidentment assumir, insistís que en primera persona Pedro Sánchez, el fracàs electoral de la resta d'autonòmiques, sí que podríem veure una baixada d'intenció de vot per a unes properes.
2: Però fíjate, aquí en la Comunitat Valenciana puede haver un efecte tipo Adelante Andalucía, tipo la Junta, que puede ser Compromís, si electoralmente Oltra logra movilizar a esa parte desmovilizada de la izquierda. Aunque sea candidata, que está por confirmar, pero a mí me da la impresión que será candidata a Valencia Ciudad. Uh-huh. Primero, en términos electorales, Valencia Ciudad es esencial para la Generalitat. Es muy difícil gobernar la Generalitat sin gobernar o sin ganar Valencia Ciudad. Y ahí sí que creo que Diana Morant se puede ver beneficiada con la figura movilizadora de Mónica Oltra, que es una ecuación con la que no se contaba hace unos meses, que ahora sí que parece que incluso aunque la condenaran, la coalición de Compromís tiraría para adelante con ella como candidata, y supongo que se ofrecería el lawfare, el victimismo, y eso probablemente para mí sí que lograría movilizar a la izquierda. Por tanto, aquí, fíjate, aquí yo sí que creo que hay partido. Y habrá que ver también cómo se comporta electoralmente el Hortasud, que es la comarca de La Dana, que es una comarca muy poblada. Y bueno, entre la ciudad de Valencia y el área metropolitana es 1,5 millones de habitantes. Entonces habrá que ver también el comportamiento electoral de esa comarca. Jo aquí, per totes aquestes qüestions, sí que veo més partit.
3: No ho sé, és veritat que sobretot jo crec que hi ha una reflexió molt clara que porta a descartar la substitució, que és que no sembla que hi hagi una alternativa clara, no? Podrien improvisar una estratègia redundant de fer Arcadi tal volta,
2: però
3: seria
2: també
3: ministre també, o sigui, tampoc és una persona d'aparat, de partit. Quin gran alcalde té el PSOE damunt? Tenen alcaldies que són de divisió interna,
4: i torna a obrir ferides internes,
3: sí,
4: al
3: no
4: PSOE.
3: Jo trobo que sí que podria haver canvi d'estratègia en quant a d'ella, de si amollar o no el ministeri. També et dic que no sé quan li reporta de benefici ese ministeri, no? Hi ha categories de ministeris.
1: No és un ministeri massa mediàtic, diguem, no?
3: I després hi ha una altra història que jo crec que passa poc desapercebuda, però que té la seva importància, que és que Diana Morant té dos processos judicials que molt probablement acaben en res, però que són
1: el de l'alcalde d'Almussafes,
3: el de l'alcalde d'Almussafes i el del conseller de Sanitat, per manifestacions públiques, els dos. El primer en Marciano va ser, ja no va anar a l'acte de conciliació, i el de l'alcalde d'Almussafes està fixat i molt probablement farà la mateixa estratègia. Si deixa de ser ministra, perquè jo trobo que no és, ella no és diputada, no va agafar l'escó o va renunciar a d'ell, es converteix en ciutadana rasa i hauria d'anar a altres tribunals, i això se te pot complicar. És el benefici per als polítics quan damunt és una qüestió de declaracions d'un altre contra tu i tal, estan més emparats al Suprem, i jo trobo que no seria una estratègia judicial acertada. Altra cosa és que les vegin molt tortes i decidisquen...
1: M'agrada que tragues el tema de l'alcalde d'Almussafes, perquè crec que ja això ho hem comentat. Se pot fer un Jorge Rodríguez en tota regla.
2: Sí, sí. Clar, estic convencida de que Toni mantendrà l'alcaldia d'Almussafes. Ha dimitido tota l'estructura del PSOE d'Almussafes.
1: Està deixant pràcticament sense representació al PSOE d'Almussafes i està creant...
2: I el alcalde con majoria...
4: És important parlar de lo que és l'estructura del partit, que és sumament fonamental, la militància. Vull dir, és que se pot marcar perfectíssimament un Jorge Rodríguez per Almussafes. Això també té repercussions en la Diputació Provincial de València.
3: Sols hi ha una figura que sacsejaria el panel, que seria Ximo Isbac.
1: S'ha fet el silenci en la taula.
3: Sí, i això sí que seria... ojo, que torna el CID.
1: Vols dir que vinguera de París?
3: Bueno, dic jo que és una ferramenta que si volguera gastar-la el PSOE... Seria un president, un tio en un pozo que jo crec que ha quedat, que té un lío, que sí que és cert, del seu germà, però aquesta tornada canviaria...
1: Ja no seria segona part, seria tercera o quarta part.
3: Bueno,
1: ja,
3: però...
1: Seria un poquet Star Wars. Ximo,
3: seria millor candidat regressant de París que el que era candidat en 2015.
2: Però, ojo, perquè hi ha una figura de Ximo Puig que ha vuelto i que, bueno, està haciendo campanya electoral precisament con Diana Morán, però todo puede cambiar, que és Orengo. Es decir, la mano derecha de Ximo Puig es José Manuel Orengo, dejó Balearia y ahora está en línea activa en el equipo de Diana Morán.
3: Viva la marcha.
2: En ese sentido, sí que es verdad que Pedro Sánchez podría hacer cualquier cosa, porque es verdad que es lo que yo comentaba, que la Comunidad Valenciana precisamente puede ser un territorio que no esté tan, o que esté un pelín más de cara en Madrid. Creo que se da por descontado que es imposible que Óscar López
1: no está exento de tornada de belles glòries, perquè la incorporació de Ciscar de nou, encara que siga
2: Ciscar, Orengo,
1: Ciscar és de Puig,
2: però que Oltra, que és pues otra vieja gloria, claro, que ha vivido lo de la política toda la vida, claro.
4: Hem de tindre clar que tot és mirar.
3: Però mira, ja estàs visualitzant-lo. Seria...
1: Bueno, Pilar, és que té una cosa...
3: O sea, lo de Mazón ha salido mal, Juan Fran es el sustituto de Mazón, volvemos. Sí. ¿No? Seria una estratègia, dic jo, tindria un trellat.
2: Ximo Puig...
3: Tindria un trellat major que el d'ara, perquè ha cerrat el tir. Tu, quan vas triar els ministres, òbviament no sabies que la teua marca estava tan malament. Mm. Bueno, també ha de voler ell i tot, jo què sé, jo estic així especulant.
1: Bueno, Pérez Llorca està pegant-se un curro. El que vaig veure, les imatges que vaig veure jo ahir en la romeria de Sant Pasqual Bailón, en Monforte del Cid, que, a més, el senyor es va posar ahir a conversar en els docents i tal. Escolta, això no ho fan tots. Jo almenys vist des d'este punt de vista periodístic, vamos, és que aprofita qualsevol ocasió i és un senyor que va rementant tot el que pilla, tots els coses que va pillant.
4: És que és alcalde.
1: Sí.
4: I el que és alcalde mai deixa de ser alcalde. Jo és que sóc una gran amant de la política municipal, és la més objectivable, la més propera.
1: Tenia un resultat, si no m'enganya, del 75%, no? Majories del 75%.
4: Dona unes ferramentes al polític que tenen el que no ha passat per un consistori, i aquestes carències sí que es noten, no? I en Juan Fran Pérez Llorca, jo sempre li he vist estar a peu de carrer, que li suma, i evidentment ser president de la Generalitat i voler optar a ser candidat, o sea, de candidat a la presidència a tornar a ser candidat, xafar carrer, jo crec que és la millor base que pot tindre, perquè a més el veus que se maneja totalment en la conversa, en el cara a cara.
1: Sí, si fos ell, part de la campanya la tindria feta ja avui en dia, perquè continua fent-la tots els dies.
4: Jo li donaria hasta l'eslògan, l'alcalde del poble valencià.
2: El PP tiene un problema que yo creo que el PP valenciano está minusvalorando, no así el nacional, que es Paco Camps, que por supuestísimo yo lo, es imposible que pueda ser candidato y es imposible que pueda ser presidente
4: del, casa lucubra, del, si ha mostrado del, en una
2: del PPCV, pero sí que me da la impresión que Paco Camps como que tiene la sensación de que no pierde nada, que va por todas. Ay, esta es que no semana perdés. Esta semana tiene su gran acto de presentación, me parece que es el viernes, si no me equivoco. Y creo que, igual que hablábamos de Toni González en Almusafes o de Jorge Rodríguez en Ontinyent, creo que los grandes partidos no deben minusvalorar a estas figuras, porque al final te podrían dar un disgusto electoral. Incluso hay quienes susurran en las orejas de Paco Camps, por ejemplo, Fernando Villalonga, que fue conseller con Paco Camps precisamente, le animan a que se presente en determinadas plazas como con plataformas electorales, por ejemplo en la ciudad de Valencia, por ejemplo en la Pola Balbona, en Alicante, en la Val d'Uxó, donde en su equipo pues tiene gente que ha, uno que ha sido, bueno, que era el 2 de Bonich, o Inés Peiró, que es su directora de campaña, que es concejal del PP en la Pola Balbona. Entonces yo creo que ese asunto, Juanfran Pérez Llorca, igual que ha bajado a pie de calle con los docentes, no es comparable, salen 80.000 docentes a la calle, que por cierto, esa es otra reflexión, el viernes pasado entre los docentes y los taxistas secuestraron la ciudad de Valencia, donde era imposible moverse. Pero yo creo que el asunto de Paco Camps también el PP le tiene que dar algún tipo de salida, probablemente más de cariño que de otra cuestión.
4: Yo supongo que la donarán, pero yo no creo que es
13: partido. Por esperan ya un rato.
14: Que no saben quién.
4: Pero yo creo que ya no es tan que minusvaloren, sino que en veritat en estos moments els dos alfa, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, tenen molts fronts oberts, i m'estic referint a nivell estatal. No sé què, crec que ha sigut Pilar que comentaves. ¿Cómo es posible que en la situación en la que se traba el Partido Socialista, cómo es posible que el resultado de Autonomics, el Partido Popular, a pesar de que el resultado de Moscou Pipe es bo, no es mejor encara, ¿no? Y por tanto, los partidos están en una situación centrada en las elecciones del 2027, en las que yo insistís que encara queda muchísimo, y ahora la mirada está posada en la Comunidad Valenciana, es el nuestro territorio, vull dir, es el signo, el número signo es importante para unas elecciones generales, y yo no descarte absolutamente res, no descarte como de Yadani que puga haber una estrategia de tornada de Ximo Puig, Mónica Oltra está ya prácticamente a punt d'acabar de tancar que siga la candidata al cap i casal, que com deia Díaz Pilar és fonamental per a la Generalitat Valenciana, i la decisió del lideratge del Partit Popular encara està pendent de decidir, no? Jo crec que bueno, hoy, molts hoy son és que se dona per fet que serà Juanfran Pérez Llorca, però encara no està ratificat per el seu propi partit.
2: A mi me sorprendería que no fuera Juanfran Pérez Llorca, pero dicho eso, creo que tienen que solucionar el tema de Paco Camps, y creo que hoy el partido a nivel nacional lanza la convocatoria de algunos congresos autonómicos, y habrá que ver qué pasa con el valenciano. Las informaciones periodísticas dicen que lo van a atrasar precisamente por el lío de Paco Camps, porque al PP ya sabemos que lo del lío es algo que le pone muy nervioso. Entonces, bueno, si en los próximos días no se lanza Paco Camps, de hecho el acto del viernes creo que lo tenía previsto porque él daba por descontado que en junio habría congreso, y da la impresión que no va a haber congreso del PP valenciano.
4: Pero después es congreso, están del Partit Popular con del Partit Socialista, que estén veient al nostre territori, son d'aquella manera, ni es que s'han carregat
2: bueno,
4: totalment.
2: Bueno, con Diana Morán fue el vegazo.
4: Si es que alguna vega hi ha hagut democràcia interna dins dels partits, en els últims temps estem veient que és el dit el que al final executa en els partits hegemònics, vull dir, el congrés del Partit Socialista era prèvia designació, vull dir, se van ser cridats a l'ordre en Ferraz, tant Diana Morant com en el seu moment estava Alejandro Soler i Bielsa, i d'allí va eixir la candidata a la Generalitat Valenciana, i el partit, i això que el PSPB té més
2: sí
4: batalles
2: està
4: internes,
2: lío,
4: està més acostumat,
2: sí,
4: i del lío sempre acaba així reforçat, però el Partit Popular no està acostumat al lío, no li fa bé, i les guerres internes moltíssim menys. Jo crec que tots donem per fet que el candidat sigui Pérez Llorca, perquè evidentment queda un any per a les eleccions, i preparar ara el Congrés a obert en una situació d'encarnissament, pues probablement no li milloraria, però és cert que jo crec que se farà d'una manera interna en sutures molt delicades per a que el partit vagi totalment unit en el candidat.
1: Bueno, això veurem com va avançant, perquè entre altres coses,
2: però fijaros lo que decimos,
1: que és un reflexe del que ve.
2: Que Oltra vagi a ser candidata aun en el supuesto de que acabe condenada. Y aún
1: así... Pilar, tienes ganas de fiesta en el Ayuntamiento de València que no se les imagina.
2: No, que a mí me parece el colmo. Es decir, que Mónica Oltra, que hizo de la persecución, de incluso una preimputación, hizo eso su principal pilar en su vida política...
4: Si es que ya va a ser la campaña, Pilar está en la campaña.
2: ¿Cómo puede ser candidata estando condenada? Y creo que ese va a ser el agente movilizador de la izquierda.
1: Bueno, això i esta casa, que li va vindre molt bé, entre altres coses. Que no... Sí, això és la veritat i això ningú pot negar-ho.
2: Sí, però claro, però és aquello de hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Porque en la lista, entre otros Paco Camps, la lista de personajes damnificados y perseguidos por Mónica Oltra, creo que ese va a ser el agente movilizador de la izquierda.
1: Bueno, això i esta casa, que li va vindre molt bé, entre altres coses. Que no... Sí, això és la veritat i això ningú pot negar-ho.
2: Sí, però claro, anterior. Pero es aquello de hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Porque en la lista...

0: Hay muchísima gente que entró en lo recordaremos, unos años en los que Mónica Oltra era policía, juez, fiscal, que decidía por todos los partidos políticos quién podía ser candidato y quién no, y aun en el supuesto de que a ella finalmente la condenen por un asunto que no es menor, porque es un asunto de una extraordinaria gravedad, porque afecta a una menor tutelada por su consejería en aquel momento, con lo cual no es un asunto menor, que así todo pueda ser candidata. Y que pese a eso, moviliza a la izquierda.
1: Y que te moltes possibilitats.
2: Bueno, moviliza de, es la intuïció de compromís, de una part sí. De compromís, que és la que vole. Jo també pensé que és això, que
1: este entrebanc una qüestió interna,
2: te obliga a plantejar la campanya d'una altra manera. No és lo mateix ser la dona de les samarretes destructiva que haver de dedicar molt de temps a explicar-te, a defensar-te, i després han passat uns anys i hi ha un nou votant que no coneix a Mónica Oltra i damunt que ha virat en, o sigui, els jovens abans estaven en compromís i ara hi ha molt de joven vots.
3: Han passat uns quants anys per a tot i per a tots, Dani, que la cosa n'hi ha que tindre-la en compte, que a voltes
2: la indignació jo que havia estat un temps,
3: sí, sí, et dones compte que les coses han passat i han canviat molt, i s'han de donar compte és que treballen en això, els polítics
0: també han passat els mismos anys.
3: Home, sobretot per a Ximo Puig, vamos. D'això no anem a enganyar-nos. Pilar, gràcies. Dani, gràcies. Susi, lo dicho, un placer. Espero veure't per ací més, d'acord?
1: Així estaré, gràcies.
3: Cuideu-vos, que tingueu bona setmana. De totes formes, no mos faltarà gènere que repartir. Tampoc li falta als nostres companys de servicis informatius que ara mateix arriben i mos posen al dia de tot això i més en el pròxim butlletí de notícies.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
4: Al jutjat de Catarroja avui està citada a declarar com a testimoni l'exalcaldessa de Requena, Rocío Cortés, en el procediment que investiga les responsabilitats penals per la gestió de la dana. Rocío Cortés estava al capdavant del govern municipal el 29 d'octubre del 2024, quan les pluges torrencials i les posteriors inundacions van provocar la mort de 230 persones a la província de València. Va ser una de les primeres alcaldesses a suspendre les classes i en telefonar a emergències poc abans de la 1:30 d'ixe 29 d'octubre, advertint de la greu situació. Així ho ha explicat abans de prestar declaració al jutjat.
6: Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce, y el cauce estaba muy lleno, los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
4: Cortés declara per què no van tindre danys personals.
6: Nosotros es que sí que avisamos a la población, la avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, la avisamos a las 3, entonces llamamos incluso a la gente del polígono, a las grandes empresas, para que se fueran a su casa.
4: Requena, recordem, va ser una de les primeres poblacions que van patir els efectes de la dana. I a les Corts, avui es reuneix la ponència de la Comissió d'Investigació sobre les causes de la dana. Els dos partits majoritaris en la mesa de la comissió, el PP i Vox, van donar per tancada la investigació parlamentària i a partir de demà hi ha 5 dies hàbils per a la presentació d'esmenes. El dia 27 està previst el debat i la votació del dictamen que posteriorment haurà d'aprovar el ple de les Corts. En una altra comissió d'investigació sobre la dana, la que està en marxa al Congrés, esta vesprada està prevista la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. Canviant d'assumpte, els metges valencians inicien avui una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i alertar de la situació de sobrecàrrega que patix el sistema sanitari. Les protestes inclouran concentracions i manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant. Els facultatius lamenten la falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha explicat en el programa Amunt i Avall d'Apunt Ràdio que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat estan encallades.
7: Está totalmente encallado porque el Ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
4: Y I tercer dia de dol oficial a Dolores, al Baix Segura, per l'assassinat de Marisol, de 51 anys, i el seu fill Alberto, de 24, perpetrat presumptament pel marit de la víctima, un guàrdia civil de 55 anys que feia 30 anys que estava destinat en esta població. Estes coses

0: cossos es van trobar dissabte en la casa quarter on residia la família amb ferides de bala. Avui es faran les autòpsies que permetran esclarir les circumstàncies del succés. El crim masclista és la línia principal d'investigació. El cos de la dona el van trobar amb ferides d'arma de foc en una habitació. El cos del fill estava en circumstàncies similars en una altra i el del guàrdia civil estava en un passadís pròxim amb un tir al cap i la pistola al costat del cadàver. Si es confirmen les hipòtesis, estaríem parlant de l'assassinat masclista que fa 20 a Espanya enguany i el tercer a la Comunitat Valenciana. I avui és dia d'anàlisi electoral. Iria Sebastià.
1: A les 10 es reuneix l'executiva federal del PSOE per avaluar els resultats dels comicis a Andalusia. També este migdia, a les 12:30, hi ha prevista una trobada del Comitè Nacional del PP, que ha perdut la majoria absoluta. Els socialistes han registrat els pitjors resultats de la seva història a Andalusia. Vox es manté mentre Endavant Andalusia quadruplica els seus últims resultats. La participació ha pujat 8 punts i això ha provocat que el repartiment d'escons hagi sigut més car.
0: I en els esports, l'afició de Llevant planifica anar a Sevilla per a donar suport a l'equip en el duel contra el Betis de dissabte que tanca la Lliga. Gonzalo López.
2: En la victòria per 2-0 contra el Mallorca, els granotes han eixit de l'ascens després de 25 jornades i depenen d'ells mateixos per a salvar-se. Suma 42 punts i amb un mes a la Cartuja seria suficient per a salvar-se. Però Luis Castro no vol confiances.
3: Sabíem que era més una de les finals que teníem que ganar, però no està terminat i es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala.
2: Les calculadores tienen fum en esta recta final de la temporada en que l'Elx haurà de traure profit del desplaçament a Girona, on els dos conjunts s'ho jugaran tot.
0: I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Amunt i Avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
15: Un magazín afortunadament que no para i que sempre té continguts per oferir-vos, companyia per adonar-vos i sobretot arguments per als quals podeu o pugueu formar-se una opinió i tingueu algú en el que estarà ahí no sols donant-li voltes sinó també pensant què és el que ens passa al voltant. Parlant del que ens passa al voltant, per cert, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a aquestes hores, les 10 i 8 minuts, el que fem és donar també un repasset, com fem actualment, de la mà dels nostres companys de l'esport. Portades locals i comarcals, escrites i digitals. Aquella gent que es dedica a tot allò que suposa l'actualitat més propera de cadascun dels nostres pobles i ciutats, per menuts o grans que siguen. Són la gent de les nostres portades d'avui. En este cas, saludant, primer que res, a Judit Julián, que Ens conta el que hi ha en representació del periòdico d'aquí. Judit, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Obrim amb successos. A Dolores, el municipi alacantí s'ha volcat en el rebuig al crim masclista ocorregut en una vivenda del quarter de la Guàrdia Civil. Els fets han deixat tres víctimes mortals, una dona, el seu fill i el presumpte autor, un agent del cos. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i ha suspès els actes festius previstos. Centenars de veïns s'han concentrat davant del consistori per guardar un minut de silenci en condemna i suport a les famílies. Continuem amb successos. També a Faura, la Guàrdia Civil investiga una presumpta agressió sexual a una menor de 13 anys en un club de futbol. La denúncia assenyala al fisioterapeuta de l'equip femení, un jove de 25 anys, i els fets haurien ocorregut durant una sessió. El club l'ha apartat cautelarment mentre avança la investigació. Mirem ara cap a l'esport. El Rally Ciudad Utiel ha tingut com a guanyador a Coete Suárez i Alberto Iglesias, que han dominat la prova amb el seu Skoda Fabia RS Rally 2. Ruilova ha sigut segon i Sergi Pérez tercer, en una cita que s'estrena enguany en el Supercampionat d'Espanya de Rallis i que ha reunit milers d'aficionats. En l'àmbit de l'ocupació, la Canal de Navarrés acollirà el pròxim 28 de maig la fira La Canal Emplea a Navarrés, una jornada amb entrevistes ràpides i contacte directe entre empreses i persones en recerca de feina, amb prop d'una vintena de companyies participants. Preocupació per últims casos d'abandonament a la Comunitat Valenciana. A Torrent s'han localitzat 13 cadells de Podenc en un contenidor, dels quals només se'n sobreviuen 10, i a Bunyol s'han rescatat diversos gatells d'una séquia. La protectora Larca de Noemí alerta que la situació és molt greu i fa una crida a la col·laboració ciutadana i a la responsabilitat també els animals. En més històries dures com esta, també n'hi ha que deixen espai per a l'esperança i la superació. Una d'elles es porta fins a Xàtiva amb la història de la jove Carla Maronda, que està emocionant a milers de persones amb el seu llibre El dia que volví a abrir los ojos, on relata com ha reconstruït la seva vida després d'una infecció que li va fer perdre les quatre extremitats. En pocs dies l'obra s'ha convertit ja en un fenomen editorial. I fins així el resum d'avui. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
15: Gràcies, Judit. N'hi ha experiències en la vida que mos canvien per a sempre i a voltes mos canvien mai, ho sabem, per a bé o per a mal. Bueno, anem a veure què mos conta ja més al nord de la nostra comunitat, en este cas, des de Vinaròs, Emili Fonollosa, en representació de Vinaròs News. Emili, què tal?
9: Bon dia des de Vinaròs News. Us fem un resum dels principals titulars de la nostra revista digital. Per una banda, tenim que els usuaris del centre de la tercera edat de Vinaròs clamen per una millora de les instal·lacions. L'alt preu de la vivenda rere fons de l'últim videoclip de Spanky Clappers, un grup mallorquí liderat pel vinarossenc Àlex Besalduc. Així mateix, tenim que més de 700 persones pelegrinen a peu des de Vallbona Penya Roja de Tastavins commemorant l'enllaç nascut després de la pesta del segle XIV. Vinaròs ha celebrat el Dia de la Família. Clàudia Verge ha estat escollida reina de les festes de Benicarló 2026. Una nova concentració per denunciar el govern d'Israel i la seva política sionista d'apartheid, com diuen els organitzadors. L'Institut Joan Coromines de Benicarló ha estat reconegut, juntament amb un altre, en el marc del programa Emprendetec FP. També s'ha celebrat a Vinaròs i d'altres poblacions la festa de Sant Isidre. Així mateix, destaquem que professionals del Maestrat, de la comarca del Maestrat, van estar en la manifestació a València per la vaga indefinida d'ensenyament. També que la Regidoria d'Agricultura de Vinaròs impulsa l'educació ambiental. Així mateix, parlem sobre que Benicarló reivindica la diversitat sexual en el dia contra la LGTB-fòbia. Una exposició de Clàudia Castell sobre art fet amb IA a Amics de Vinaròs. I informem que el regidor Lluís Gandia ha anunciat una reducció del deute municipal de 33 milions d'euros. Finalment, un altre titular, Benicarló avança en el pla contra inundacions sobre amb la instal·lació, volem dir, d'un nou col·lector al camí de la Fossa del Pastor. Res més.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Avui és el dia dels museus. El cap de setmana ha estat ple d'activitats en la majoria dels museus de tota la comunitat, de tot el país, perquè realment són llocs que no devem de prestar-los, deixar, mai millor dit, de prestar-los atenció, perquè ens ofereixen infinitat de possibilitats per a conèixer coses que ni tan sols a voltes mos plantegem. És molt curiós perquè en esta comunitat autònoma nostra no anem curts de museus i de sales d'exposicions, si podem generalitzar-ho d'aquesta forma, però tampoc anem curts en quant a museus d'artefactes, objectes o mostres estranyes es refereix. No és este el cas del que anem a ocupar-nos ara, però sí que farem menció, alguna que altra, a la quantitat de museus de coses que no ens podíem imaginar i que són inèdits, per damunt de tot, en la comunitat valenciana. De totes formes, el que faig ara a aquestes hores és saludar el nostre company David González. Què tal, David? Com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Que com no pot ser d'altra forma, te n'has anat de museus, clar.
2: Exacte, estic en un museu, estic en el Centre Cultural del Carme, així, en el centre de València. Este és solament un dels molts museus que per tot arreu de la comunitat valenciana han realitzat aquesta programació especial, així que així estem. I ara vos contaré perquè així tenen moltes coses que contar-nos i, Sergi, és un dia molt especial perquè no solament així, parlem de que al llarg de tota la comunitat s'està celebrant este dia dels museus. No sé si vols saber alguna cosa en especial, no sé si necessites saber algo, perquè és que avui, Sergi, parlem de que és un dia que, que dona aquest relleu que realment l'institució cultural del museu. És un dia molt important, és un dia en el que, com tu deies, mai hem de deixar de posar el focus en aquests centres perquè serveixen per fer aquest intercanvi
1: però,
2: cultural.
1: Des de totes les edats, David, sí. Perquè de ben menudets, quan portes algú a un museu, a veure, està clar que pots, o podem anar a museus on hi ha coses que ens agraden i coses que no ens agraden. La varietat està al gust i totes les persones som absolutament diferents. Però no n'hi ha cosa que enriquisca més algú que anar a veure i a descobrir coses, a descobrir coses. I aquestes coses es descobreixen en els museus, siguen de la índole que siguen.
2: Exacte, sí, sí, sí. És una mena de obrir l'ull des de que som ben xicotets fins a totes les edats, perquè realment és un lloc de trobament. I enguany és més especial encara perquè el lema d'este dia internacional és Museus unint un món dividit. I és que sí, els museus serveixen realment per a fomentar l'enteniment entre aquestes cultures. Sempre estan ahí. És veritat que de vegades el donem per fet, que sempre estan ahí. Són un poc com la ràdio, realment, no? I com donem per fet la seva presència, sempre ve bé un dia com avui per a celebrar-los encara més. I avui, com te deia, Sergi, estic així amb Nicolás Bujeda. Ell és director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
1: També que no són poquets,
2: Del Carme. No són poquets, és veritat. Em diu Sergi, Nicolás, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: No són pocs els museus que tenim per tot arreu de la Comunitat Valenciana. És veritat que som, no sé si de les més riques, però segurament som de les que més museus tenen i, sobretot, tots amb aquest valor de patrimoni sensacional.
3: Pues, afortunadament, estem parlant de que a lo llarg de la Comunitat Valenciana en tenim vora, no, més de 300 museus i col·leccions museogràfiques. Per això, avui, en el context del Dia Internacional dels Museus, què millor que anar a un museu, perquè n'hi ha pràcticament en tota la comunitat, i disfrutar pues, d'aquesta oferta que és meravellosa i disfrutar dels nostres museus, del nostre patrimoni i dels nostres artistes, que és a qui mos devem.
2: Avui és una jornada com a colofó de tota una setmana que ha hagut actes. A més, avui dilluns, un dia que molts museus estan tancats i avui s'obren per a que tota aquesta gent puga visitar-lo i sobretot disfrutar, com tu deies, dels nostres artistes, de tots els artistes.
3: Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Que la gent pugui vindre i disfrutar de les obres d'art, disfrutar dels museus, perquè els museus avui en dia, com la diu la museologia moderna, no són llocs on es pengen quadros. N'hi ha una quantitat d'activitats que estan incardinades a fer una oferta global, el que diem la democratització de la cultura, és a dir, arribar a totes les persones, i des de fem tallers de xiquets per 0 a 3 anys, per la joventut, per la gent major, i el tema és oferir una activitat al voltant dels nostres museus per tal de que la gent pues, vinga, disfrute, aprenga i se'n vagin feliços, no? Que és l'important. I sempre dins de la política de la Generalitat de museus, d'una cultura potent, de qualitat i gratuïta.
2: I que siga, que servisca d'enriquiment per a tots aquests visitants. Sergi, jo, aquesta música que escoltes no és que jo t'hagi posat així un fil musical.
1: No, però estic encantat música... d'escoltar-la, saps?
2: Sí, sí, és un plaer perquè així... Nicolás, què estem escoltant? Perquè tenim així aquest piano, aquest violí, què estem escoltant?
3: Bueno, doncs pues així en el centre del Carmen, com sabeu, perquè a més vau fer ressò de la gran exposició de Txema Amadoz, que és Premi Nacional de Fotografia, el gran escultor de la fotografia, com se li coneix, pues fem una actuació musical en el context de que anem a tancar ja l'exposició, que ha sigut així, de visitants, i la fem en una activitat musical, perquè l'exposició se diu Lletra i Compàs, i en aquest xoc de bueno, pues aquest pentagrama que dibuixa tot el que és aquesta exposició, i en aquest context tenim dos grans músics, dos joves intèrprets valencians, com som Carlos Martín, violinista, i Alejandro Espina, pianista, que ofereixen esta vesprada un concert, com dic, per a endinsar-se de lo que és esta exposició, de la Lletra del Compàs, i des d'ací convidem a tots els valencians a través de la televisió, de la ràdio Televisió Pública Valenciana, a que vinguen i disfruten d'este concert, i que d'ací uns moments estem en l'assaig, que també pot vindre la gent, vull dir, si estan la gent prop d'ací, del barri del Carmen, pues, així en la seu del Consorci seran benvinguts. Ara i esta esperà a les 7 de l'àpera.
2: Fem aquesta crida perquè és que no puguen esta vesprada, sí que podem fins a les 12:30 més o menys que estaran ells assajant, i podríem dir que visitar aquesta exposició amb una vida diferent a la que ha tingut, amb aquesta ambientació que li dona més relleu i més valor encara, podríem dir, per això, perquè el lema té molta música.
3: Sí, bueno, és que a més una política que tenim des de la Generalitat és que les exposicions tinguin activitats paral·leles. Vull dir, n'hi ha que oferir activitats al voltant de les exposicions per tal de que la gent conega, comprenga millor el que els artistes volen dir, no? I este és un exemple, no? Aquesta hibridació entre belles arts, música, és genial. I, bueno, pues la gent té que vindre i ja dic, en eixe, al voltant de l'exposició, totes les coses que fem, detalles, converses en els comissaris, en el grup de mediació atenent guies didàctiques, i n'hi ha que aprofitar per a vindre. I, per cert, a veure si algun dia Sergi és de la ràdio i per la vesprà pot vindre, que no sempre té que estar ahí al peu del canó.
1: Dili que ho intentaré. Ja. I que per la vesprà em compromet un dia, si m'espera, a quedar en ell i faré una visita. Això,
2: t'agafat el repte i es compromet a estar així. Nicolás Bujeda, director, gràcies per atendre'ns en un dia tan important.
3: Un plaer estar en la Ràdio Pública Valenciana i un abraç ben fort.
2: Moltes gràcies. I jo, Sergi, sí, em vas a permetre que me vaig a prendre la llicència de interrompre este assaig per a parlar amb els artistes, perquè tinc així, ha baixat el violí Carlos Martín Duarte. Carlos, bon dia.
4: Bon dia.
2: Jo volia preguntar-te, perquè esteu així en esta sala, és una cambra molt diferent a la que esteu acostumats a tocar. Conta'm un poquet quines són les sensacions, sobretot estant envoltant, fent art i envoltat d'art.
4: Sí, doncs és una sensació nova, per a mi és la primera vegada que toque en un museu, però també és molt especial per a mi. I la proposta de ficar-li música a la fotografia me pareix molt interessant, i sobretot aquest repertori que m'he elegit s'adequa molt a aquesta fotografia de l'autor de Txema, i crec que és una proposta molt bona que es va gaudir molt aquesta vesprada. I bueno, i ara mateix, mentre estem fent l'assaig, ja podeu escoltar-nos que està funcionant.
2: Pues estem escoltant, a mi m'ha donat esta pena preguntar-te perquè hem deixat d'escoltar ese violí i ese piano, però és cert que convidem a tota aquesta gent que a les 7 de la vesprada vulga vindre, però també, si estan propet, fer aquesta crida de que esteu assajant i que vos podran veure.
4: Això és. De fins a les 12:30 una estarem fent un assaig general on podreu escoltar fragments del concert d'aquesta vesprada, però encara així us convidem a que vingueu a l'experiència completa, que va ser molt xula.
2: Moltes gràcies, Carlos. Me vaig apropar també a parlar amb Alejandro Espina, així, assegut al piano. Contam un poquet també quines són les sensacions en este dia estar així dins, amb esta acústica diferent, ben diferent.
5: Sí, bueno, pues muy, muy expectante a ver esta tarde cómo va todo. La verdad que es una experiencia bastante nueva para los dos. Creo que nunca habíamos tocado en un museo, en una exposición, además, que va a estar en vivo. Es decir, la gente no solo va a venir al concierto, sino que además va a asistir a una exposición de fotografía, ¿no? Cuadros de una exposición. Y bueno, entonces estamos los dos, bueno, hemos preparado este programa con mucha ilusión, con la propuesta que estaba, ¿no? Que era acompañar fotografía de esta maravillosa exposición, y bueno, pues tenemos muchas ganas de esta tarde.
2: ¿Cómo es el aportar a un art visual ese art sonor?
5: Bueno, pues es una experiencia, es un... Bueno, fuimos realmente rápidos en la elección del programa, pero bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Ver desde qué puntos de vista podemos aproximar la música a la imagen, qué concordancias hay, y bueno, hemos desde muchos lados hemos tenido una visión de esta construcción de programa, pero bueno, desde luego el proceso ha sido muy bonito y muy, muy interesante, y creo que ha quedado un programa muy bonito, sí.
2: Alejandro, Carlos, gràcies als dos. Vos deixem que continueu assajant i sobretot donant vida a este museu. Moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Sí, perquè s'ha fet un silenci, David, de repente. Era molt millor ese fons musical, no?, del piano i el violí.
2: Sí, t'anava a dir que jo volia tindre les seues impressions, però és veritat que sí, m'ha donat un poquet de pena perdre eixa...
1: Tallar el rotllo, no?
2: Exacte, sí.
1: N'hi ha una cosa que teníem... Nicolás, que m'ha agradat molt, referit als museus, que els museus no són només llocs estàtics on tu veus obres penjades en la paret o enmig de les estàncies i les sales, sinó que vagin acompanyats d'activitats, que els artistes estiguen allí, que se facin xerrades, que siguin mostres interactives, etc. Això fa molt, també. I crec que són conceptes que cada vegada tenim que tindre més clars. La interacció, la interactivitat entre les obres, m'he millor dit, o els museus i les persones, clar.
2: Clar, dotar de vida a aquestes obres, dotar de la interactivitat. Tu has dit molt bé aquesta paraula, aquesta interactivitat, que no solament assistim a veure un quadre que està penjat, simplement, sinó que vaig a més enllà, i sobretot aquestes activitats també serveixen per a dir un poquet estem així per part dels museus, estem així. És que, te ho deia abans, donem per fet que estan sempre, sobretot... A mi m'ha passat sempre que aquests museus que estan en la meva ciutat, en el meu cas en Alacant, el Museu de Belles Arts, sempre es dona per fet que estan, i no anem a aquests museus que tenim propet.
1: En Alacant n'hi ha, o teniu, millor dit, un museu que és punter, que des de que va néixer està sempre en el top, que és el Marc. Sempre
2: hem tingut arqueològic.
1: El Museu Arqueològic, sempre hem tingut alguna cosa que comentar d'ell, sempre n'hi ha una mostra que sorprèn, sempre n'hi ha un tros d'història que ens fa posar la mirada en el Marc, i jo crec que n'hi ha que donar-los l'enhorabona a la gent que el porta des del primer moment, perquè continua sent un dels grans museus d'esta comunitat.
2: Sí, sempre ha estat en eixa avantguarda, i des d'ací sí que fem eixe agraïment també a Manuel Olcina, al seu director, sí. a Guillermina també, a eixe equip de comunicació, responsables de comunicació d'eixe Marc, i sobretot eixa feina que fan de portar també totes aquestes exposicions que estan seguides per tot el món, perquè recordem que fa uns anys arribaven aquests guerrers de terracota que no havien eixit
1: del continent
2: que no havien eixit del continent asiàtic i arribaren a aquest Museu Arqueològic d'Alacant. Sí que és veritat que n'hi ha que posar en valor el treball que fan, no solament el Marc, parlem de tots els museus
1: del nostre
2: territori. Sí.
1: Bueno, pues t'esperarem d'ací un ratet en un altre d'ells. Gràcies, David, no el canses massa. Avui
2: Vinga,
1: no faig així
2: calor. Ara parlarem.
1: Val, d'acord, fins ara.
2: Hasta ahora.
1: Adéu.
0: Amunt i avall, Sergi Olcina.
1: Jo l'he agarrat, aquesta paraula a Nicolás Bujeda, i sí, intentarem, almenys per la vesprada, quan no estem en la ràdio, apropar-nos a qualsevol dels museus, sobretot en el Carme, que n'hi ha moltíssims en València, però també molts, com vos dic, dels pobles i ciutats de la nostra comunitat autònoma. Bé, per continuar desmenuçant històries, a les 10:27 del matí, des de 18 de maig de 2026, segons diversos estudis sobre salut laboral, entre el 70 i el 88% dels professionals assegura haver patit la síndrome de l'impostor en algun moment de la seva carrera. Ara vos explicarem, perquè igual ho heu escoltat mencionar, però no sabeu exactament, no, a què ens referim. És una sensació silenciosa, però cada vegada més estesa, que porta a moltes persones, inclús altament preparades, així no n'hi ha diferenciació de cap lloc, a pensar que no mereixen els seus èxits o que en qualsevol moment seran descoberts com un frau, que no són mereixedors d'allò que estan fent. La pressió per rendir, l'autoexigència, la comparació constant o la por a equivocar-se semblen haver convertit esta inseguretat en un fenomen habitual dins del món laboral, però sobretot de l'actual. Anem a analitzar per què ocorre això, què passa, què ens succeeix en el nostre interior, perquè en algun moment de la nostra vida ens ha succeït, i sobretot com afecta la salut mental, per conèixer quines ferramentes existeixen en tal d'evitar això, amb la finalitat d'enfrontar-ho, bàsicament, no? I ho fem conversant amb la psicòloga Sandra Bernal. Què tal, Sandra?
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Lo estaba comentando hace un momento. Bueno, primero, gracias por atender la llamada de la Radio Autonómica Valenciana.
6: A vosotros.
1: Te decía, los datos hablan de que hasta el 88% de los profesionales ha sufrido el síndrome del impostor alguna vez. El 88% es mucho. ¿Estamos ante una especie de epidemia emocional silenciosa?
6: Bueno, la realidad es que estos datos no son nuevos del todo. O sea, ya en 1978 anunciaron que sí, entre el 70 y el 80% de la población podía sentir esto en algún momento. Lo que pasa es que puede ocurrir que la elevada competitividad laboral que pueda haber, redes sociales, excesiva formación, de alguna forma lo favorezcan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el síndrome del impostor no es un trastorno mental, es una experiencia emocional. ¿Esto qué hace? Que lo podamos sentir muchísimas personas. Y al final, ¿qué? Cuando estamos hablando de una experiencia emocional, es también muy importante resaltar en personas que están formadas y capacitadas para su puesto laboral, no cuando yo no tengo la formación. No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, pero te voy a pedir una cosita. No sé, claro, dónde estás situada, pero te falla la cobertura un poco y perdemos la señal. Vale. Por si te quieres acercar, si tienes cerca una ventana, o ponerte en un lugar donde la cobertura sea un poquito mejor, Sandra, si es posible. Sí. Pero vamos, de momento explicarte sí que te explicaba. Puedes seguir.
6: Vale, pues básicamente es eso. El síndrome del impostor no es alguien que es impostor, ¿vale? En definitiva es el punto. Es yo me siento que no tengo esa capacidad o que mis logros no son merecidos. Ese sería como el punto básico.
1: Sí,
6: ¿no?
1: Porque, entre otras cosas, pregunto, el que sea un impostor o una impostora de verdad no tendrá esa sensación, claro.
6: Claro, efectivamente.
1: Será un jeta o una jeta, claro.
6: Ese tendrá miedo a que sea descubierto, puede ser o no, pero sí, no está apareciendo este síndrome del impostor.
1: Vale.
6: No, pues es como un punto clave. Te lo comento porque en algún momento en terapia te llega alguien diciendo que no, que tiene inseguridad en su trabajo y tal vez es que no tiene una formación en ese sentido la adecuada o que está empezando, ¿no? Sí. Entonces, ahí no se catalogaría. No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, y esto, Sandra, ¿por qué pasa? Vamos a ver. ¿Por qué cada vez más personas sienten o sentimos que no estamos a la altura, pese a lo mejor estar preparadas?
6: Bien, pues a ver, hay muchos factores de alguna forma que nos pueden llevar a esto. Hay un factor que tiene que ver a nivel personal con las exigencias de cada uno, perfeccionismos, ¿no? Todo ese tipo de cosas pueden tener que ver. De hecho, por ejemplo, haberte criado en una familia donde tú has sido muy muy exitoso a nivel escolar, ¿no? De niño pequeño, se te ha dado muy bien. O lo contrario, el que te hayan comparado con tu hermano, que era el que sacaba buenas notas, puede favorecer esta exigencia, el hecho de alguna forma de como tener que seguir manteniendo el nivel, si has tenido notas muy altas o el hecho de no llegar a. Esa sería una. Pero pueden ocurrir también otra serie de cosas, como por ejemplo empezar en un puesto de trabajo nuevo. Eso también nos puede facilitar de alguna forma a sentir esto. Y luego también puestos donde yo no tengo una referencia o donde yo estoy yo como trabajador independiente, ¿no? Yo no tengo un jefe claro o a mí se me manda de alguna forma hacer un trabajo como muy autónomo. Sí. Entonces, yo no tengo como ese jefe que me esté guiando, no de alguna forma no tengo esa claridad, ¿no? Eso nos puede influir también. Incluso tener padres exitosos sería otro tema también que nos podría influir.
1: El tener, digamos, antecesores que han sido más de lo que tú te crees que eres.
6: Sí, efectivamente. El hecho de alguna forma de marcarte un poco el esto es el referente y yo sentir que no llego, ¿no?
1: Eso posiblemente sea más habitual por las comparativas, sobre todo, que deben de padecer muchos de los hijos de gente, no sé cómo decirlo, excesivamente triunfadora o preparada, porque la sociedad te lleva a ello, más que a lo de no sentirte alguien útil porque ocupas un lugar determinado. ¿No lo ves más lógico?
6: A ver, tiene sentido lo que dices, lo que pasa es que se puede llegar de diferentes formas. Entonces, estas que me estás comentando,
1: sí,
6: por ejemplo, se podría llegar de esta forma. Y luego también, por ejemplo, las personas que han llegado por vías atípicas a su puesto de trabajo, también, es decir, imagínate yo que soy psicóloga y acabo trabajando en algo social. Ahí podría sentirlo también más. ¿Por qué? Porque siento que he tenido toda la formación o puedo de alguna forma ver que mis compañeros pueden manejar mejor que yo una serie de conocimientos o habilidades.
1: De todas formas, el vivir en una sociedad tan excesivamente enfocada en el rendimiento, la validación y el éxito, sobre todo, que en el fondo es supervivencia, tiene que influir muchísimo.
6: Influye mucho. Sí, las redes sociales. Ahora, por ejemplo, hay muchísima oferta de formación que hace años no había, por ejemplo. Entonces, esto es algo que también nos está influyendo mucho. Y aquí, ojo al dato, porque algunas personas lo que hacen es, vale, pues venga, no me siento segura, voy a formarme o voy a hacer este máster para sentirme mejor, voy a hacer esta formación, para sentirme más segura.
1: Sí.
6: ¿Y qué ocurre? Que como el síndrome del impostor es, yo me siento que no tengo esa capacidad o que no puedo hacerlo, no me siento, o sea, temo que voy a ser descubierta por mi falta de competencia y mi falta de habilidad, hago ese máster. ¿Y qué ocurre? Que mi inseguridad no se va.
1: Claro.
6: Yo tengo la formación, tengo el título y digo, ostras, sigo sintiéndome mal. ¿Y qué hago otra vez? Pues vuelvo a formarme o voy a leerme esto. Y el problema es una inseguridad que está ahí, no simplemente de falta de competencia. O sea, que no sería una solución sobre la forma, por sí.
1: Hace un momento, no sé si te habías movido o qué, te escuchábamos perfectamente y era muy nítido el sonido del móvil que nos está dando un poco de guerra. Sandra, está esto hoy así un poquito complicado. Nos está dando también el síndrome del impostor, la telefonía, en este caso. Ahora te oigo súper bien.
6: Ahora bien, vale.
1: Ahora te oigo fantásticamente. Yo y el resto de los que te estamos escuchando. Has mencionado las redes sociales. Las redes sociales últimamente están en el epicentro de muchos de los conflictos, nunca mejor dicho, sociales, sí, laborales y de interacción que tenemos entre todos. Posiblemente porque en la mayoría de los casos son un falso escaparate de todos nosotros.
6: Es que en las redes sociales pasa una cosa. En las redes sociales lo que la gente al final lleva por dentro, lo que las personas llevamos por dentro en nuestro mundo interior, lo manifestamos, pero a la vez lo retroalimentamos. Entonces, se puede convertir en una vorágine muy, muy peligrosa. Y además, por ejemplo, las redes sociales están ligadas a una baja autoestima. Hay estudios también que hablan de mayor consumo en redes sociales, en Instagram, comparación con una correlación de la baja autoestima, de me estoy sintiendo peor y más inferior en mi interior. Entonces sí, tiene que ver también.
1: Claro, además es que surgen un montón de cosas, porque, por ejemplo, hay quien puede pensar, no, esta persona lo que es insegura no tiene el síndrome del impostor. Me imagino que habrá ciertas diferencias entre una cosa y la otra.
6: A ver, claro, la inseguridad tiene que ver con una inseguridad más en general y el síndrome del impostor tiene más que ver con siento que me van a descubrir. Síndrome del impostor, aparte de esa sensación de falta de competencia, se caracteriza porque la persona está haciendo sobreesfuerzos constantes para no ser descubierto y hacen una atribución al logro a que precisamente me he esforzado muchísimo, he tenido suerte o salvado por la campana a última hora. Entonces, es un poquito más detallado, más concreto, ¿no? Más que la inseguridad en general.
1: Claro,
6: la inseguridad en general yo me siento inseguro.
1: Habrá mucha gente de la que nos está escuchando, yo mismo incluso me lo pregunto, ¿cómo es que incluso hay personas muy exitosas, gente que ha tocado el cielo, profesional y personalmente, que sienten que son un fraude?
6: Pues es que precisamente las personas más exitosas en sus carreras son las que más lo suelen sentir, el síndrome del impostor. Uh-huh. Es precisamente por esto. Las personas que de alguna forma se evalúan, hay una cosa que se llama metacognición, que es cómo yo estoy evaluando lo que yo estoy haciendo.
1: O sea, sobre ti mismo.
6: Sobre ti mismo, exactamente. Claro, entonces estas personas tienen mayor probabilidad de sufrirlo. ¿Por qué? Porque se analizan más, se autocritican más, y de ahí, claro, la probabilidad de encontrar fallos o cosas que pueden salir mal aumenta. Es un sesgo de memoria y atención.
1: Como psicóloga que eres, esto te lo diré. Por ejemplo, en los rasgos psicopáticos hay ciertos perfiles laborales, por decirlos de alguna forma, sobre todo los que van inherentemente ligados al poder, al mandar, que los maneja mejor esta gente. ¿El síndrome del impostor también tiene ciertos perfiles profesionales que suelen aparecer con más frecuencia, Sandra?
6: Bueno, pues en la política no suele aparecer tanto, pero...
1: Ya me lo imaginaba, no sé por qué.
6: sí, hay perfiles en los que suele aparecer más. Suelen ser perfiles académicos, intelectuales, donde de alguna forma la persona tiene que exponer mucho sus conclusiones y muchas veces no tiene esa referencia y es un mundo competitivo. Ahí se suele dar bastante. Pero también se puede dar en actividades creativas. ¿Por qué? Porque son muy subjetivas, ¿no? Es como, esto le gusta a alguien y al otro no le gusta. Esto es adecuado o inadecuado, ¿no?
1: Claro, según la percepción que diferentemente tienen de ti, tú puedes también autovalorarte de una forma u otra, claro.
6: Efectivamente. Entonces, esto también lo favorece más. Hay también profesiones, por ejemplo, en las que se hace una transición a un puesto, ¿no? Sí. Aunque no tenga nada que ver con el ámbito intelectual o creativo, ¿no? Oye, yo trabajo haciendo X y ahora soy manager de repente. Pues, por ejemplo, puedo sentir que me faltan habilidades de liderazgo, habilidades directivas, y también lo puedo sentir, por ya, ejemplo.
1: Lo malo de esto es que luego puede afectar directamente a cómo produce una persona.
6: Sí, efectivamente. Puede afectar sobre todo porque genera bloqueos y dudas constantes acerca de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien, y eso a veces pospone, ¿no? Alarga las acciones.
1: Ahora me pregunto, Sandra, ¿qué impacto tendrá en un futuro la inteligencia artificial y la exigencia, la hiperproductividad en todos nosotros y respecto a ese síndrome del impostor? ¿Aumentará la sensación de insuficiencia?
6: Puede aumentarla, pero también pasa una cosa, y esto... las personas que tienen síndrome del impostor, al final lo que buscan es apoyarse en algo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una doble vara, ¿no? De alguna forma que nos puede perjudicar. Sí. Y es que, claro, yo me apoyo en algo y siento una seguridad momentánea, yo me apoyo en la inteligencia artificial y digo, vale, lo estoy haciendo bien. Pero ¿qué ocurre? Que el día siguiente necesito volver a buscar en esa inteligencia artificial. Entonces, tengo una seguridad momentánea, pero al día siguiente necesito otra vez de ella. Y al día siguiente necesito otra vez de ella. Esto es lo que les pasa mucho, porque al final lo que hacen es doblar sus esfuerzos muchísimo o apoyarse en otros. Entonces, puede jugar una mala pasada en algún momento.
1: Y otro decir, cantar...
6: Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no?
1: Es que prevalece... Exacto. Y te decía que otro cantar es que prevalece especialmente sobre las mujeres. Ya estamos en lo mismo.
6: Sí. A las mujeres nos toca muchas veces. También se ha estudiado y se ha analizado que las mujeres tienden más a dudar de sí mismas muchas veces,
1: sí.
6: Un poco por la enseñanza que se nos da. Es decir, aparecen más explicaciones hacia nosotras o más cuestionamiento hacia nosotras. Entonces puede aparecer más el síndrome del impostor, efectivamente, sí.
1: Vale, solamente tengo una última cosita que plantearte. Sí. ¿Cómo superar este síndrome del impostor? ¿Qué le dirías tú como especialista a alguien que se siente no merecedor del lugar que ha conseguido?
6: Mira, hay que tener formación, pero formarse y hacer un máster tras máster no es la solución. Lo que trabajamos, por ejemplo, en terapia es primero identificamos esos logros que han tenido, sí, o las cosas que también no han salido mal, y hacemos una reatribución de los resultados, porque muchas veces identifican el esfuerzo como no es mérito mío, y el esfuerzo, si lo has hecho tú, es mérito tuyo. O el hecho de que alguien te haya ayudado no implica que no sea mérito tuyo, por ejemplo. Entonces, se trabaja de una forma concreta con todas esas situaciones para que la persona vaya poco a poco, de alguna forma, dejándose de cuestionar todo lo que hace y viendo que no es casualidad que si saca el trabajo un día, otro día, otro día y otro día, no es casualidad. Casualidad puedes tener un día.
1: Claro. Bueno, está claro. Pues vamos a intentar reconducirnos un poquito. Aquellos que hayamos estado escuchando esta conversación con atención, sobre todo por algo que, aunque no sucede, no estábamos excesivamente familiarizados con ello. Sandra Bernal, gracias. Un placer.
6: Un placer.
1: Hasta luego, buenos días.
6: Hasta luego.
1: Hi ha 18 minuts per a que siguin les 11 del matí. Ens queda per saludar a algú, dels habituals que formen part també d'este repàs diari d'algunes de les coses que passen en els nostres pobles i en les nostres comarques. En este cas, en format de ràdio. Des de Ràdio Bocairent, José Ricardo Agulló, què tal, com estàs?
7: Bon dia des de Bocairent. Cap de setmana mogudet amb totes les activitats que hem tingut. Des de l'ermita de Sant Jaume, Xavi Molina Martí, alcalde de Bocairent, es dona una pincelleta de les activitats i projectes i al mateix temps mos dona la notícia referent al futbol, amb la victòria d'aquest cap de setmana al Navarrés, en el que el Club Esportiu Bocairent guanya la Lliga i completa una temporada històrica per a diverses categories de la entitat. S'ho mereix de totes totes, jugadors, cos tècnic, equip directiu i afició. El regidor d'esports, equip tècnic i afició es traslladen la seva alegria.
8: Bé, en primer lloc, este Sant Jaume ha ajornat, no? Però continua mantenint l'essència i un poc la importància, no? Del dia 1 que no el vam poder fer per l'horatge. La veritat és que jo crec que té la senzillesa, no?, de les festes populars, però grandesa també d'este bon ambient, no?, d'un dia de naturalesa, un dia de veïnat, un dia de germanor i un dia en què la música, els jocs populars, la tòmbola, vull dir, un poquet d'aixes cosetes de sempre, doncs fan un matí magnífic, no?, de convivència i de poble, que després ens porta fins a l'ermita, ens porta a la part religiosa, a la missa, d'ahir a l'esmorzaret i ara este bon ambient, no?, que estem veient en esta pinaeta i en este paratge magnífic com és el de l'ermita de Sant Jaume. Activitat que ja a Bocairent en molts sentits. Ahir, per exemple, vam acollir un projecte magnífic, el de Sant Erasmus, vinculat a la Universitat de València, que gràcies a la Diputació doncs, ha pogut fer parada al Teatre Avenida de Bocairent. Inauguràvem també l'exposició de primavera d'Art 92 i, per tant, l'activitat no para. També hi havia confirmacions i també altres tipus d'activitats. Per tant, vol dir que el poble està viu, que el poble té dinamisme i que totes i tots fem el màxim d'esforç per a que hi hagi la màxima activitat.
9: Ha sigut un any difícil per moltes coses. Després de, no un any, dos anys, portem durant ja sí, peleant això i per fi se m'ho ha donat, després d'una temporada increïble i res, molt content de disfrutar-ho i l'any que ve ja veurem.
10: El Bocairent, el juvenil, el cadet segon, el infantil sext o sèptim i l'aleví segon, tot.
11: És que fa que el Bocairent sigui campió.
10: 35 anys que el Bocairent no és campió.
11: Campió i sent campió d'aquesta manera. La veritat és que l'any passat també estarà a les portes, que van quedar a les portes, van quedar la mel a la boca i avui sent campió, pues, la veritat és que és una alegria molt, molt gran.
10: Han fet un partidàs sovint en Navarrés.
12: Això és un logro pel poble.
10: Molt bé, perfecte.
12: Que disfruten els xiquets que s'ho van guanyar.
10: Bueno, la fixeta no disfruta, no? També, no?
12: Això és una cosa molt bona pel poble.
10: Perfecte, molt bé. Esports, contentíssim,
9: sí,
10: no?
9: Hombre, per suposo, la veritat és que és una alegria. Un any històric per a Bocairent. La setmana passada va guanyar el campionat juvenil i enguany fem el campionat del sènior. Transcurrem per a la història. L'any passat vam estar tocant els dits, vam estar a dos partits que vam perdre un cas i l'altre allí, que va estar molt prop. I enguany, complit, un somni complit. Que bé, pugem de categoria, nous reptes. L'enhorabona a tots els jugadors, per la constància, per l'entrenament, a aquest directiu, a Ramon, a Miguel, a tots, perquè estan allí dia a dia.
7: Amb alegria de celebració, vos desitgem que passeu molt bona setmana.
1: Gràcies, José Ricardo. Per cert, si algun sou dels ressegats que esteu encara circulant per les carreteres i trobeu algun que altre en bus o alguna complicació en qualsevol de les vies que tenim en la nostra comunitat, anem a connectar directament amb la gent de la DGT, on està esperant-nos, entre altres coses, Alejandro Martín. Alejandro, bon dia. Quina és la situació?
13: ¿Qué tal? Bon dia, muy buenos días. En estos momentos, especial precaución de que, debido al incendio de un vehículo, van a encontrar hasta más de 10 kilómetros de retenciones en la AP7 en la provincia de Alicante y en los entornos de Villajoyosa, Cala de Or y El Campello, todo ello en sentido norte en dirección a la provincia de Valencia, así que en la medida de lo posible eviten circular por esta carretera AP7. Van a encontrar también ligeras dificultades en la provincia de Valencia en la V30, ya su paso por Mislata en sentido norte, dirección Paterna.
1: Sempre n'hi ha una complicació o altra en les nostres carreteres derivades a voltes de també la nostra forma de conduir i algunes altres qüestions alienes, no? A nosaltres. Em fa molta gràcia allò quan mos diuen ves en cuidao. I dius, sí, jo vaig en cuidao, però també tinc que pensar com van els demés, que és algo interessant. Bé, a poquet anem avançant en este matí del 18 de maig. vos contàvem este matí que ahir, 17 de maig, es va celebrar el Dia Internacional contra l'homofòbia, la transfòbia, però també la bifòbia. Segons l'informe d'Estat de l'Odi 2026, que publica la Federació Estatal LGTBI+, el 54% de les persones LGTBI+, a Espanya, han patit assetjament, discriminació o agressions en l'últim any. Per coses com esta, reivindicar este dia, pues, com comprendreu, és més necessari que mai. Amada Rodríguez, entre altres coses, és presidenta del col·lectiu Queer Castelló. Amada, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
1: Una salutació bon des de la Ràdio Autonòmica i gràcies per atendre-nos al telèfon.
14: Bueno, moltes gràcies a vosaltres. El que passa és que m'heu pillat un moment i massa de la veu.
1: Bueno, estaré poquet, no el llevaré massa veu. El que sí que el demano és que si pots arrimar-te un poquet a alguna finestra o un lloc on tinguis millor senyal, serà més fàcil per a tots i no t'apretaré massa. Ara m'escoltes bé, no?
14: Perfecte. Sí, jo t'escolto perfectament.
1: Val, Amada, volia dir, més de la meitat de les persones LGTBI+, han patit discriminació en l'últim any, com diem. No parlem, per tant, de fetxaillats, sinó d'un patró que va repetint-se.
14: Sí, va repetint-se i va en augment, tal com indiquen els estudis. Tu has donat la data del 54%, i a més cal dir que aquests actes d'odi no s'adrecen de la mateixa manera a totes les persones LGTB, sinó que bàsicament, o a les persones que més afecten, són a les persones trans, a les persones joves i a les lesbianes també. També, per exemple, incidissin de manera desigual si n'hi ha baixos ingressos, baix nivell educatiu...
1: És a dir, que damunt són classistes aquestes actuacions.
14: Sí, i per exemple als grups minoritzats també, o sigui, si són persones racialitzades, persones discapacitades, vull dir, tot això fa que hi hagi més agressions o més actes d'odi.
1: Vamos, que se mos
14: ajunta
1: tot.
14: No és homogeni. Se junta tot, sí. Ja. Bueno, això, no sé si la gent coneix esta paraula, però és la interseccionalitat, no? Vull dir, les persones rebem diferents opressions, no només per la nostra orientació sexual o la identitat de gènere, sinó també per la nostra classe, per la nostra raça...
1: O situació
14: per
1: social.
14: Per la nostra situació social, ja. O per les nostres capacitats. Llavors, tot això... I no és que se sume les persones que estudien tot això, no és una qüestió de que se suma, sinó que se multiplica este odi.
1: El pitjor, Amada, és que
14: realitat.
1: Moltes vegades, en aquesta realitat, quan parlem de discriminació, pensem únicament en agressions físiques o verbals, però no obstant, este assetjament arriba, entre altres qüestions, a altres àmbits com el laboral, sense anar més lluny.
14: Sí, a veure... Jo ara en aquests moments no te puc parlar de dades en l'aspecte laboral, perquè no les tinc així, però vull dir, una realitat laboral és que les persones, ui per ui, encara no s'atreveixen a dir que són LGTB en el món del treball. Jo, per exemple, jo he sigut professora, m'he jubilat ara fa un parell d'anys,
1: sí.
14: I en un claustre de 100 i escaig persones, a lo millor és l'única persona visible LGTB. Vull dir, estem parlant de al voltant de 10-12% de persones que som LGTB en la població, per tant, ahí està fallant alguna cosa, i entre altres coses perquè la gent no s'atrevís.
1: Clar, un tant per cent molt, molt baixet. Amada, es denuncien les agressions al col·lectiu o per por a no ser escoltats o que no se'ls crega, es silencien les situacions?
14: Se denuncien molt poques. Per exemple, a més, ahir també hi ha una qüestió molt curiosa i molt preocupant, i és que, per exemple, a la policia només se denuncien el 15%. A la policia, perquè sí. perquè i a les institucions en general, no? Pues perquè la gent sent indefensió, sent desconfiança cap a l'administració.
1: Com si no estigueren de la teua part i dubtaren de tu, vols dir?
14: Exactament, és que de fet moltes vegades se dubta, també se minimitza, se banalitza, no? Llavors moltes persones el que fan és, el 41% de les denúncies van directament a les associacions LGTB. El que passa és que després d'aquest 41%, la meitat tampoc no denuncia pel mateix que estem parlant, per por a represàlies, perquè són persones que tenen baixos recursos,
1: sí,
14: perquè també són persones migrades i tenen molta por, perquè també hi ha un altre aspecte, que és la LGTBI-fòbia interioritzada, i això fa que la persona potser tampoc no tinga plena consciència del que li està passant, i també moltes vegades això ho minimitza o no li dona prou importància. No?
1: Sí, no autoacceptar-te, vols dir?
14: Sí. Vull dir, no autoacceptar-te, només no autoacceptar-te, sinó no ser conscient del tot de la teua situació, de la teua problemàtica, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, seria el contrari d'estar empoderat,
1: claro,
14: per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, o sigui, sí.
14: L'empoderament, que parlem en el cas de les dones, en el cas de les persones LGTB, l'extrem oposat seria això, aquesta LGTBI-fòbia interioritzada, no?
1: Sí, una espècie d'infravaloració de cadascú.
14: Sí, com que tu tens una miqueta la culpa de, no? Perquè això, durant la infància, és una cosa que se viu molt, no? Vull dir, que d'alguna manera arriba un moment que diu, bueno, pues, és com si tu tingueres la culpa de que t'agredisquen, no?
1: I per si no teníem prou, Amades, la tercera volta, que avui no culpabilitzem, però sí que tenim relació directa en moltes de les causes pel que fa a les xarxes socials. No sé quin paper juguen les xarxes socials en els delictes d'odi cap al col·lectiu.
14: Pues mira, un 44% de les persones LGTBIQ+, han rebut ciberodi. O sigui, que bàsicament està molt proper del que seria l'odi en general. Clar, vull dir, això tothom ho sap, les xarxes és una bogeria. Les xarxes, com que està així anonimat, bueno, pues ahí se volca tot. Llavors, hi ha molt d'odi volcat a les xarxes, clar. En cada persona, i se odi se volca per un motiu, i en les persones LGTB el motiu és ixe, no? És la LGTBI-fòbia. A més, clar, això és el que hi ha de fons en tot això, en este repunt, perquè hem passat uns anys que o sigui, hem passat de... Jo, per exemple, com a professora, he vist que fins i tot a l'aula, no? Vull dir, hem passat de que cada vegada era més fàcil parlar d'estos temes, cada vegada era hi havia més facilitat, no?, per a que la gent se sentira lliure i tot això. Ara és al contrari. Per què? Pues perquè està el discurs d'odi. Està el discurs d'odi en les xarxes, està el discurs d'odi en les institucions, i això dona moltíssima impunitat i legitimitat. O sigui, hi ha persones a les que les legitima per a fer un acte LGTBI-fòbic,
1: sí,
14: no? Vull dir, ho fan a cara descoberta, veus vídeos, l'altre dia veia un vídeo, i ho fan a cara descoberta, vull dir, hi ha una ostentació de bueno, no sé, de és una cosa que, ui per ui, no sé, és com ser antisistema, no? És ser antisistema és això, o no sé, és una cosa molt, la veritat és que és molt, molt, molt preocupant.
1: El comprenc. Bueno, de moment t'havia dit que no anava a llevar-te molt de temps i t'agraeix molt que hagués estat amb nosaltres.
14: No hi ha problema,
1: I a veure si mos anem fent mirar una miqueta, que crec que ja hem avançat prou com a humanitat en el temps com per a poder tindre superades algunes coses. Amada Rodríguez, presidenta del col·lectiu Queer Castelló, moltes gràcies, de veritat.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres també. Bon dia, adéu.
1: I d'un vot estem pràcticament ja situats en les 11 del matí. Mar Gómez, què tal, com estàs?
15: Hola, pues molt bé. Bueno, hemos acabado de saber que la Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira. ¿Te acuerdas del juicio?
1: Sí, pero lo de la pasta, ¿no?
15: Sí,
1: el tema
15: sí.
1: De Hisenda y tal.
15: Sí, ha anulado una resolución de Hacienda relacionada con sus impuestos de 2011. El tribunal considera que no se ajustaba a derecho y ordena devolverle las cantidades pagadas más intereses.
1: Pero eso, creo que eran un kilo o dos o mes, ¿no? Era una pasta gansa.
15: Sí, es un dineral. Shakira asegura que después de 8 años de proceso, que nunca hubo fraude, y denuncia haber sufrido un señalamiento público brutal que afectó a su salud y a su familia. Y la cantante afirma que se utilizó su caso para lanzar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Es verdad, porque Hacienda también se puede equivocar.
1: Bueno, pero,
15: pero ¿quién tiene los medios y quién se atreve a litigar contra una resolución de Hacienda? Eso es lo realmente preocupante, porque ¿cuántas veces se habrán equivocado y hemos acabado pagando más de lo que deberíamos?
1: Poques cosetes fan tanta por com Hisenda, ¿eh?
15: Pues sí, sí, yo creo que ahora mismo, yo creo que sería como el hombre del lobo, pero en grado superlativo.
1: Sí, sí, és l'home del sac al que tots temem, no? I a més no li pots discutir, que és el que tu dius, sigues Shakira, sigues Sánchez Dragó, sigues qui sigues, igual dona.
15: No, pero mira, si tienes dinero y sí que puedes hacerle frente, puede ser que te dé la razón. No sé si viste la serie Celeste, interpretada por Carmen Machi.
1: Sí, sí, sí, que crec que tindrà la segona part, ¿eh?
15: Sí, pues mira, ahora ya pueden hacer también con parte de la realidad, pues la sentencia concluye, porque en esa serie quedaba muy claro que la inspectora estaba intentando demostrar que había pasado más de 183 días en España. O sea, tenía que demostrarse
1: era un reflex, la serie era un reflex del caso Shakira totalmente.
15: Sí, totalmente. Era ese requisito clave para determinar la residencia fiscal. Y bueno, pues según el entorno, Hacienda llegó a retenerle de forma indebida 60 millones de euros vinculados a la gira mundial que realizó ese año. Unos 120 conciertos en 37 països.
1: Però a veure, és que aquestes són xifres que a nosaltres ens pareixen siderals. És a dir, per a Shakira, 60 milions d'euros potser siga calderilla. Bueno, la feina d'una temporada, no? Però, clar, per a nosaltres, i jo, 60 milions no arribava a visualitzar. Jo dic, un quilo o dos quilos d'euros.
15: 60 milions, tots aquests conciertos, claro. Però, dices calderilla, però ten en cuenta que, per exemple, su abogado, lo que també ha comentava ahora, es el calvario de 8 años y por el que se
1: pobreta.
15: Pasa. No, pero te ponen en el foco, te acusan de
1: ¿Y tú crees que a él se les afecta tan como te afectaría
15: tú a mí?
1: Yo creo
15: que sí. Yo creo que les afectan las cosas, les afectan, claro que les afectan todo. O sea, que no son inmunes a esa avalancha de mensajes en Taba ahora. Es el calvario de 8 años y por el que
1: pobreta.
15: Se pasa. No, pero te ponen en el foco, te acusan de
1: ¿Y tú crees que a ellos les afecta tan como te afectaría
15: tú
1: a mí?
15: Yo creo que sí, yo creo que les afectan las cosas, les afectan, claro.

0: culpables, es que amplifican que si Hacienda te pone y te acusa de haber te quedado con dinero de todos, eso va a llegar a todo el mundo, claro, ya. No es lo mismo ser un personaje público que ser un personaje privado.
1: Eso lo y, yo, depende de quién sigues, ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que es claro que les afecta. De hecho, fíjate que su abogado comenta lo del calvario de 8 años y destaca que el fallo demuestra la independencia de los tribunales, menos mal, frente a actuaciones administrativas poco rigurosas. Y la sentencia aún puede recurrirse ante el Supremo en un plazo de 30 días. Ahora está la equivalente a Celeste, a Carmen Machi, claro, intentando ver cómo qué hace para recurrir la cosa.
1: Bueno, yo si fuera el jutge que ha emès la sentencia, ja en cuidaría de fer una declaració d'Hisenda en guany com toca, perquè pot ser a este van a buscar-li
0: madre mía
1: hasta l'últim fil de la borla del, del birret. En fi, ara ens vegem altra volta, tu i jo, en un moment, perquè de si no res...
0: Con un montón de temes bien interesantes per a tertulia.
1: I algú que no mos deixarà indiferents. Sí. Tornem de seguida. De moment el que fem és deixar-vos amb la gent d'informatius per a que vos conten tot el que hi ha en el pròxim butlletí de notícies, posar-vos al dia de tot el que ens envolta i en qüestió de 4 o 5 minuts tornar, com sempre. Fins ara.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Els jutjats de Catarroja avui declara com a testimoni l'exalcaldessa de Requena, Rocío Cortés, que va estar al capdavant del consistori el dia de la dana. Requena va ser un dels primers municipis que va patir les inundacions aquell 29 d'octubre del 2024. Santi Hernández, jutjat de Catarroja, què ha transcendit de la declaració?
4: Sí, l'exalcaldessa Rocío Cortés del Partit Popular ha dit així al jutjat de Catarroja que a Requena no hi van haver morts ni ferits perquè es va avisar a la població. Avisos que es van fer amb mitjans locals, mitjans que tenia l'Ajuntament. Ha dit que van enviar fins a 4 missatges a la ciutadania pel matí. A les 6:52, a les 12, a la 1 i a la 1:25 s'alertava la població per les pluges i es demanava que es quedaren a casa. Missatges que es van difondre també per la ràdio municipal. A primera hora del matí ha declarat així davant de la jutgessa, a les 6:53 ja va suspendre les classes. Ja ha descrit com a les 8 del matí va comprovar com el barranc del Magre ja anava molt crescut. La situació va empitjorar a migdia i van demanar la intervenció de la UME i de l'exèrcit.
2: Gràcies, Santi. Continuarem atents a aquesta declaració. I ara canviem d'assumpte. La candidata socialista a la presidència de la Junta d'Andalusia serà la cap de l'oposició al Parlament andalús. Ho ha confirmat en una entrevista a la cadena SER, María Jesús Montero, que ha reflexionat sobre la falta de suport de la ciutadania. Recordem que el PSOE ha perdut 2 escons i que socialistes han registrat el pitjor resultat de la història.
5: Mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía, que tenemos que ver cómo la solucionamos, cómo la arreglamos, porque creo que teníamos un contenido de programa y una respuesta muy clara, muy contundente, creo que teníamos un equipo bien preparado para poder gobernar en Andalucía y sin embargo, pues los ciudadanos no nos han dado la confianza que esperábamos. La presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces.
2: Montero considera que enviar ministres per a ser candidats autonòmics no és una errada política. D'altra banda, sobre si els resultats haurien sigut millors si Endavant Andalusia i Per Andalusia hagueren anat junts, el candidat d'Endavant, José Ignacio García, no ho compartix. García en la cadena SER.
6: Si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado un mucho peor resultado, porque de alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues que la hemos sacado de la desesperanza, gente que si no estuviera delante de Andalucía por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox, porque nosotros estamos canalizando un cabreo de la gente hacia, en vez de hacia el odio, como lo hace Vox, hacia más derechos, más comunidad, más Andalucía.
2: En este moment, l'executiva del PSOE està reunida i a les 12:30 ho faran en el Partit Popular. I per la seva banda, a casa nostra, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats d'Endavant Andalusia, ja que és una força política que, com Compromís, està arrelada al territori i ha concorregut a soles a les eleccions.
7: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí. I el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són els que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som compromís, una forma

0: acció d'estricta obediència valenciana.
1: I el vaixell Ondius acaba d'arribar a Rotterdam perquè el desinfecten sota estrictes mesures sanitàries. Iria Sebastià.
2: El creuer neerlandès on va tindre lloc el brot d'antivirus ha arribat fa uns minuts al port de Rotterdam perquè el netegen i el desinfecten una vegada desembarque la tripulació restant, que serà sotmesa a proves i una quarantena als Països Baixos. Amb la confirmació d'un nou positiu, un dels passatgers, ja hi ha 12 casos confirmats pel brot, en què l'únic espanyol contagiat continua estable. La dona ingressada a l'Hospital d'Alacant podrà rebre avui la visita de la seva família després de donar negatiu en la quarta PCR.
1: I en els esports, l'Elx s'entrena a la porta tancada per a preparar la final de dissabte contra el Girona. Gonzalo López.
3: Malgrat la victòria d'ahir contra el Getafe, es jugaran la permanència en l'última jornada a Montilivi contra l'equip que marca el descens a segona divisió. Els il·licitants sumen 42 punts i un més el serviria per a mantindre-se en primera. Això sí, el seu rival està obligat a guanyar per no baixar. Eder Sarabia confia més que mai en les possibilitats de l'equip.
4: Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la Primera División.
3: Inclús amb la derrota, l'Elx podria salvar-se en funció dels resultats del Llevant, l'Osasuna i el Mallorca en l'última jornada.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Les deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
6: De tu a tu.
7: Mejora el estado de ánimo, da vida a nuestras fiestas. La música tiene muchos beneficios y aquí va otro. Nueva deducción autonómica del IRPF para formación musical. Hasta 150 euros anuales en gastos, porque lo justo es pagar lo justo. Infórmate de todo en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
5: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
13: 11 i 8. Avui és un dia en el que només està parlant-se d'eleccions. I sabeu a mi la cosa que més fàstic em dona de les eleccions, siguen les que siguen? Ixa etapa de propaganda electoral. Ixa etapa en la que poses la ràdio, la tele, obris la bústia, vas pel carrer, agafes l'autobús, mires les marquesines... I tots són els mateixos demanant lo mateix i prometent lo mateix i etcètera, etcètera, etcètera. I ixes a la època, tu no estàs d'acord, espera que Lluc no està d'acord. Josep Ramon, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.
13: No, a tu no te satura i excés de publicitat?
14: No, que tots siguen els mateixos, que tots prometen les mateixes coses, no és veritat.
13: Tots prometen a la seua, no?
14: No, això dic, que el que promet Vox, claro. Vox, per exemple, de la prioritat nacional, tirar als estrangers, i tot això no és el mateix que en el cas d'Andalusia, defensa, per exemple, Adelanta Andalusia o l'Esquerra, no. El problema d'aquest tipus de generalització és que fa que la gent pense que tots són iguals.
13: No,
14: vull dir, hem de recordar que som responsables i que la gent, quan deposita el seu vot, està decidint què vol que passi en la seva vida en els pròxims 4 anys, en la seva particular i en tota la societat. De manera que cal tindre sentit crític i és de veres que, evidentment, en l'època preelectoral, com tu estàs dient, hi ha una llau i una enorme quantitat de propaganda i tal. I que
13: passes de 0 a 100.
14: De 0 a 100, clar. Però mira avui, ara és lectura que cada un, segons quin sigui el teu color, defensaràs els teus, que sempre guanyen alguns, uns perquè l'hòstia no ha sigut tan gran com se pensaven, altres perquè poden governar, altres perquè són els que determinen com han de, què faran els que han de governar. Vull dir, i això sí, però d'ací 4 dies això s'haurà acabat.
13: I tu, que portes el suficient temps en este planeta com per a poder dilucidar sobre això, i pel que estaves parlant de la gent decidix, tu creus que la gent es fija lo suficient com per a decidir amb raciocini?
14: Jo crec que no, perquè que hi ha molta gent que cobra el sou mínim, que necessita els serveis públics, que necessita les ajudes socials, que necessita l'Estat, que vote partits que defensen la sanitat privada, l'educació privada, el desmantelament del sistema públic, és suïcida. Però ja s'ho faran. El problema és quan un facha pobre vota per partits que estan desmuntant el que el manté. Però ja s'ho faran, i això és el problema.
13: Bueno, esta no és la tertúlia política, encara que jo volem fer una reflexió.
14: Home,
13: que volia que derivava...
14: Has portat per ahí...
13: Sí, sí, no, però perquè he escoltat uns sons que m'han dit, ostres, si es queda sin res, ja estem en les eleccions, d'uns, d'altres, i ja estem ahí massacrats en tota la publicitat, de gent en totes les desconnexions, de tots els llocs. Pues això, puedo prometer y prometo, que és molt bell. Això, Manolo Mas, com estàs?
15: Me ha encantado lo de la... És una expressió... Molt bon dia. És una expressió molt bonica, la de bústia, la bústia. És una expressió molt bonica, m'ha agradat molt. Sí, ho havia escoltat, evidentment.
14: Sí, no és una expressió,
15: és com si una paraula,
14: bufón,
15: una paraula.
14: Bústia, sí, sí. Sí, claro. Igual que mano, mà, o sí, brazo, sí. Braç.
15: No, però dic que en concret me dona me crida molt l'atenció la paraula bústia. Sí. Me pareix una paraula molt bonica.
13: Hi ha paraules que
15: són
13: xules,
15: o sea, no és que totes les paraules siguin boniques. I se me pareix una paraula molt bonica, la bústia real.
13: Bueno, hi ha paraules lletges, també.
15: Sí, sí, pot ser.
13: Bueno, Marc Gómez, com està?
16: Molt bé.
13: Deixeu que salude a David González, que està de museus avui, com a dia dels museus que és, i que, si no m'enganye, estàs en el IBAM? O és més tard? Ara on estàs,
17: no,
13: David?
17: Encara no, bon dia de nou. Estic de nou en este Centre de Cultura Contemporània del Carme,
13: sí.
17: Perquè abans parlàvem d'eixa interactivitat, sobretot, d'eixa fer, perquè així no solament s'admira l'art, així també es fa. I un dels tallers que s'ha organitzat avui, precisament, porta el lema que ha impulsat este consorci de museus de la comunitat valenciana, que és l'art que ens uneix, i per això avui s'han unit dos col·lectius que fan art ací. Un d'ells és el de persones majors que venen ací totes les setmanes i que avui, Adela, vos uniu amb la gent del laboratori de textil. Contam un poquet, Adela, bon dia.
18: Bon dia.
17: Què és el que feu ací normalment i sobretot avui en este dia tan especial?
18: Pues hoy nos hemos reunido con el grupo textil. Y nosotros somos el grupo de personas mayores, el colectivo de personas mayores que nos reunimos todas las semanas a hacer una serie de actividades que nos preparan las dinamizadoras culturales. Entonces, hoy nuestro colectivo este año ha trabajado lo que no se ve. Y entonces nos hemos unido con ellas...
17: ¿Qué es eso del que nos veu? Contame un poquito, anem a endinsar-nos.
13: Sí, para que tú sepas
18: bien
13: qué es.
18: Lo que no se ve es lo que no, la gente no ve exteriormente, pero que todo el mundo tiene una carga interior que tenemos que trabajarla y darnos cuenta de lo que verdaderamente somos, porque no somos el exterior, somos el interior, somos todo, pero... Mucha gente no se entera de lo que lleva dentro. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo de conocernos a nosotros mismos.
17: Introspección.
18: Exacte.
13: Falta ens fan moltes coses, també, vos tinc que dir.
17: Sí, també estic amb Vivian, que és part d'aquest laboratori de textil. Vosaltres també heu fet aquestes reflexions a través d'aquest art que abans potser no era considerat tan, a aquest nivell tan artístic, però que a poc a poc sí que ha anat agafant aquesta importància.
19: Sí, totalment. Nosaltres som del grup de
16: bordado colectivo, y ahí lo que hacemos es experimentación textil, ¿no? Entonces este año hemos trabajado la exposición que se llama Cartografías de un cuerpo. Entonces ahí hemos partido escogiendo una parte de nuestro cuerpo para luego unirlo como si fuera uno solo, reivindicando ahí lo que de pronto nos ha venido acompañando, nos ha venido como haciendo un ruido o algo, pero también dándole otro valor y otra mirada, ¿no? Desde el bordado, que es una técnica realmente muy potente y en la que cada una ahí puede expresarse y también és una manera de seguir resistiendo.
17: Gràcies a les dues, vos deixem que torneu cap a dins, que heu eixit este taller, moltes gràcies.
18: Nada, a vosotros, y animar a la gente para que venga a conocernos.
17: Exacte, ahí fem eixa crida, les deixem que entren cap a dins, i així una de les imatges que tenim és gent entrant a estos museus, aprofitant esta jornada de portes obertes, que n'hi ha en molts museus de la Comunitat Valenciana.
13: El Centre de Cultura Contemporània és un lloc molt xulo, en eixe claustre i en la quantitat de sales que té. Crec que és un lloc que tot el món hauríem de visitar, això ho dic realment perquè el lloc ho mereix,
17: És un lloc que inspira molt ràpidament. Vaig a acabar, Sergi, vaig a posar la cirereta amb Vanessa, que era una visitant, que em deia precisament això, que l'inspira moltíssim vindre així a este Centre de Cultura Contemporània del Carme.
19: Exacto, sí. Para mí los museos, y en especial este, la creatividad del arte, es una inspiración interna que me abre a ser más creativa en mi día a día, a conocer nuevos artistas, nueva cultura, culturizarme ante todo, ¿no? Y un espacio de paz para conectar conmigo misma.
17: Gràcies, Vanessa. Doncs, Sergi, ahí vos deixem la pilota per a que continueu amb aquesta tertúlia i a que reflexioneu sobre l'art en este dia dels museus.
13: La reconversió dels espais, també, que és algo molt interessant. Gràcies, David. Fins ara. Adéu.
17: Gràcies, estarà.
13: Adéu. Estava veient un titular que deia que arribava ja el Ondius als Països Baixos i baix posava també la mujer alemana fallecida.
15: Jo estava pensant això, que habran hecho con esa señora durante...
13: La dona que anava en el barco, la dona morta.
14: Explicaven, durante estos
15: días. Pero llevan un mes en
14: una morgue de un cadàver, d'un cos, i l'han tingut ahí durant més de, clar, més de 15 dies. Recordeu que va morir enmig de l'Atlàntic.
13: Però vols dir que el barco tenia morgue?
14: Una morgue, sí, sí.
15: Ah, sí?
14: Bueno. Una, van explicar que tenia, a veure, tindrà un refrigerador...
13: Dili morgue, dili el congelador, no, del barco. Sí, claro.
14: Un espai, a veure, ells li diuen morgue, un espai en una temperatura suficient com per a que el cos no comença el procés.
15: La verdad es que no es nada irracional, ahora que lo dices.
13: Vamos, porque... hemos sacado los nuggets y los mulitos y tal, y han clavat a la dona.
15: Han quitat la salita de pollo y las chuletas congeladas.
13: Sí, no, tiene ya es una morgue de deberes, pero sí, claro, es que en els vaixells pot morir-se algú.
14: Claro. I sobretot perquè ixe vaixell, penseu que feia travessies que estava dies en l'Atlàntic. Yeah. Perquè des de Punta de Fuego cap a la pròxima illa on va estar eren 7 dies. Vull dir que se pot tirar setmanes en alta mar. Yeah, un barco que vaja des de Canàries fins a Estats Units o a la costa de Latinoamèrica pot estar...
13: Però a que no s'ho havíeu plantejat mai. No, és a dir, els creuers que van ahí tots... Hola,
15: no, no, de hecho...
13: La pulsereta i tal. També tenen un mortuori, clar, per si palma la gent.
15: De hecho, se nota el eso periodístico, porque me he quedado con el mismo titular. Digo, ¿dónde tendrían a la alemana para que esa señora...
13: Claro, yo también.
15: Desgraciadamente para ella, ¿no? No entra en descomposición. Pero claro, porque además un poco lo que estoy diciendo, José Ramón, tú ten en cuenta, bueno, y a Valencia mismo, ¿cuántos barcos vienen desde China? China es uno de los grandes productores, una de las grandes producciones mundiales a todos los niveles. Estos barcos de contenedores, de... que no sabes cuántos, es que son cientos de contenedores, van en un barco.
13: Y els contenedors que cauen al mar, que els tenen, els donen ja per perduches. És a dir, cauen a munt de contenedors en les travessies. Sí, sí, sí, i això ja està contemplat en
14: les assegurances.
13: Sí, en les assegurances.
15: Claro, cuando el mar se pone tonto, claro, cuando el mar
13: pero
15: se pone
13: muy tonto,
15: tonto
13: libra, sí, sí,
15: le
13: sí,
15: da
13: sí.
15: Igual un barco, ya puede ser el barco lo grande que sea, que el mar puede con todo.
13: No sabíamos, van dir des del port que sí, que cauen una cantidad determinada. Fíjate. Que estan ja com coberts, no? I assumits que van a pedres.
20: Y de hecho, cuando estás navegando sí que tienes que tener cuidado porque tienes que ir mirando, claro, porque si te encuentras eso...
13: Un contenedor.
15: Vamos a hacer un cuarto milenio, pero aquí ya más no puede.
13: No, no, jo és que, i d'ahir m'he anat a pensar, dic, tu dona compte també que vas en un viatge d'estos, en un vol, jo què sé, transoceànic i tal, i també porten un fiambre, no sé.
14: Sí, però això tarden un hora, això tarden 6 hores, o 7 o 8, el poden deixar
15: ahir. Una manta,
14: més, en,
15: no?
14: El fred que fa en una cabina, en un avió, i se acaba...
13: Es conserva super.
14: Es conserva que te...
15: Sí, però si categoria. Lo llevas al lado, oye, por favor, ¿pueden quitar al señor Paco este que lo lleva aquí poco seco? Claro, lo pueden quitar.
13: No, ixa és una que palme en el viatge, però altres persones, les persones que es repatrien, és a dir, que a tu t'agarra algo, jo que sé, en Indonesia, no,
14: i van en la bodega.
13: En la bodega,
15: y luego además llevan un tipo de ataúd con el zinc y todo el rollo. esto.
14: Recordeu que...
15: O sea, no és el ataúd...
13: Si fuera un papa.
15: Sandunguero, que no. Sí, una cosa ja, ja. Així, no és el que nos compran a cualquiera pa tirarte ahí.
14: Però fa uns dies, o fa un temps, va llegir una notícia, o va aparèixer en televisió una notícia, que una família va tractar de colar en l'avió a la iaia...
13: Morta?
14: O sea, la persona morta,
13: sí?
14: Perquè era més car portar el cadàver al seu país d'origen per temes
20: es que
14: d'identificació
20: sí.
14: Que
20: repatriar un cuerpo
14: a la iaia en el seu seient allí, ah, li ha dado un síncope i la dona pues se quedava ahí en ese moment just era,
13: es de veres lo que está
14: no
13: contando
14: Josep
13: Ramon,
14: no,
13: ja sí,
14: no va colar i es varen, crec que en l'escalet perquè la dona li dirien alguna bon dia i la senyora no va respondre i la no està dormida.
15: Ara que nos hemos puesto así un poco morbosos, yo tengo, bueno, el último lo hemos visto desgraciadamente para ellos por las condiciones en las que viven, ¿no? ¿No visteis lo de la India? El que fue a sacar a su hermana del ataúd porque en el banco no le querían dar el dinero de la hermana, ya que el otro día no he visto las redes sociales.
13: No, él va a durar de manera el dinero,
15: sí,
13: está bien.
15: No, se cuelga el ataúd, ¿no? Se cuelga la hermana muerta del hombro, sí, y se va al banco para demostrar que su hermana está muerta. Estaba enterrada ya y todo, ¿eh? Y se fue, la cogió.
14: Ah,
15: sí, sí, se ven las
14: veritat.
15: Imágenes. Pero de hace 4 días, te lo juro. Os lo juro. Ahora lo buscaremos en redes. Sí, sí, se fue en un mundo absolutamente tercermundista. Y no lo digo con tono despectivo, sino desgraciadamente de llegar a hacer esa barbaridad.
13: Home,
15: no?
13: Sí que n'hi ha d'estos que tenen al senyor, a la mare o a l'abuela o a l'abuelo, per la pensió morta en casa. Ells no diuen que s'ha mort. Inclús l'últim cas que jo vaig veure en la premsa era el tipus que li havia tallat el dit a la mare o a l'abuela morta també, que era d'estes que no firmaven sinó que posaven la empremta i el tio anava allí al banc, posava la empremta de la senyora i a cobrar
14: la pensió.
13: Però...
14: Sí, la condició humana.
13: És que és la realitat.
15: Jo donde veraneava hace muchos años, un dia... Cuando al frontón, si me está escuchando alguno de mis amigos de allí, saben
14: no,
15: que...
14: No, ara ens dirà el nom i el cognom, saps?
15: Sí, jo
14: no,
15: soy muy chulo.
14: Manolo sap, és l'altre dia dir, però con té ixa memòria.
15: Sí, sí, me lo sé.
13: Els amics de Manolo, quan ve la ràdio, tremolen.
14: Ai, que nomena.
15: Pues nada, el senyor tal, no sé què, se va a jugar al frontón, sube a casa, li da la mujer, me voy a la cama, no me encuentro muy allá, pam, seco. Lo cogen, lo suben al coche y subió el típico, dejen pasar, yo soy médico. Intentan allí que reaccione.
13: ¿Desde el coche o
15: sí, y aquel no reacciona y dicen, bueno, pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Bueno, lo llevamos a Valencia. Se lo llevaron a Valencia, se lo cargaron al hombro, lo subió a la habitación y lo tiraron en la cama. Porque si no era, que venga el juez de guardia, allí en medio de toda la urbanización, con todos los niños, tal, allí, la fiambrera, tal, no sé qué, pues la verdad es que no es una escena así muy conmovedora.
14: ¿Y te parecía del tercer món lo que nos han contado al principio? O sea, un amic teu de categoría, noms y cognoms de la Ciutat Valenciana, va fer que ese senyor que havia faltat se l'emportaren a sa casa, el pujaren l'ascensor mort per evitar tots aquests tràmits i a tu te pareix això digne de l'Europa avançada. Però, molt bé, Manolo.
15: Son qüestions diferents.
14: És que va ser distint.
15: Es que...
14: Anem a veure. Li sembla mal, li sembla propi del tercer món que uno porte a la germana morta
15: mira,
14: per a demostrar...
15: Pan, encima, que estava intentando no dar puntada sin hilo, porque sabia que contigo iba a subir el pan,
14: no,
15: y encima me trasquilas.
14: Demostra que hi ha diferents moral entre una cosa y la otra.
15: Ay. No, diferencia moral, hombre, por el amor de Dios, que saca a la señora de
13: para anar al banca de manos
15: diners.
14: Vale, esa es gravísima. Vale,
15: hombre,
14: y
15: esta... sobre todo
14: tú incluso... has dicho, ¿no? Ahí daban de chiquetes en la organización, qué escándalo, un muerto, ¿no?
15: No. lo ha radicalizado.
13: Bueno,
15: te voy a buscar de todas maneras la imagen.
14: Vale, va.
13: A mí me hace la imagen del muerto.
14: No, pensaba que pues ahora va a traer el seu amic mort
15: no,
14: ahí.
15: No, eso hace muchos años.
13: Vale.
15: Pero podía dar muchos más datos, pero no me tiréis.
20: Pero sí que es cierto que cuando la persona muere, como la situación se complica tanto a tantos niveles, muchas veces la gente se ha optado por...
14: No, deportar a la abuela en el avión para evitar el trámite.
20: Han tenido algunas ideas un poquito... Pues
13: dins de la practicitat descabellada.
15: Bueno,
14: però sí. Que més dona, no?
13: Ja, ja, però és que com tenim aquest costum, a lo millor de morir-nos en els llocs més inapropiats, sí, pues també després passar. El que es queda és el que carrega, mai millor dit.
14: En el mort. Com l'amic este de...
13: Bueno, tu el riuràs, però fent una entrevista fa uns mesos al de Funermostra, també me va contar... I l'home va utilitzar expressions d'estes i va estar contant-me casos d'estos i també em va dir, diu... Es que la gente ahora dice no quiere cargar con el muerto. Això el director de Funermostra. I jo, bueno, pues pitjor va ser jo que li vaig desitjar una bona temporada i li vaig dir, home, no vull dir...
14: Es que tú entres en un terreny pantanós, eh? I ahí te poden eixir unes expressions que quan les penses dius, mare meua, una...
15: Mirar.
14: Que
20: no, però hay veces
14: que... Esta temporada vaig a ver, sí, que muiguen més abuelos de Guitán, molt.
20: Però sí que és verdad que a veces nosotros podemos pensar que nos, hemos pasado con la expresión y ellos que están viviendo normalmente en ese entorno lo hablan con normalidad.
14: Pero al soyer, Manolo, me ha pasado esta imagen que es realmente...
15: Es la historia que cuento. Es el hermano con la hermana colgando.
14: Pero además, el cadáver ya estaba
15: seco, casi, seco, sí,
14: sec, sí. En el sentido literal.
15: Sí.
14: Ya
15: sí,
14: no
15: sí.
14: Queda
13: a Munchamat.
15: Le tapa la cabeza, por si suelta algo, pero por lo demás seca, ¿eh?
13: També he de dir que els hindús en estos aspectes, en la India, ho tenen superat. Però a mi m'estanya perquè muchas veces les pegan fuego. Y es bañen en esmorts.
15: No, y ellos muchas veces les pegan fuego. Ellos ahí no, normalmente... Sempre.
13: A veure, però esta, això...
14: Sí, sempre.
13: Esta persona està molt mal.
14: És tremendo.
13: On podeu... poden... Els oients podien buscar-ho en algun puesto. Sí, sí, vamos, porta un...
14: A mi m'ha...
13: Un secallet, porta un secallet penjat. En fi, bueno. Manolo, no deixes de sorprendre'm des de que...
15: Vosotros sabéis
13: este
15: el proceso, y el otro día me enteré yo el proceso de la incineración, porque yo no lo tenía muy claro, porque vosotros creéis eso de que por detrás sale, por la puerta de atrás sale el ataúd,
14: no,
15: para la reventa.
14: Recordé que ya había una empresa de Valladolid
15: que se dedicaba a la reventa.
20: Ha sido el juicio.
13: En la pandemia.
20: Sí, sí, sí,
14: durant 20 anys, tu pagaves un feretre, diguem, sí,
13: una caixa.
14: Una caixa, molt bé. Una caixa, vaig a dir, de 2.000 euros, i estem posant una de 200, perquè finalment què més dona si una volta darrere la cortina amollaven el cos, el cadàver, ahí al gas, que és gas el que... I al final què més te dona? I algú va cantar... Sempre hi ha un problema, que és que aquestes coses que tu fas avui, demà el teu empleat pot quedar mal en l'empresa. Tu l'has tirat perquè per qualsevol cosa...
15: No, senyor, hoy en día nada. Hoy en día, con el culo a l'aire al minuto.
14: I ese senyor... Però passant els partits polítics, recordeu que tots els casos de corrupció i tot això, i si perquè algú ha cantat.
13: Per vendetta.
14: Perquè algú ha denunciat anònimament, clar.
15: A mi m'han dit el procés, lo digo para que lo sepamos. ¿Vosotros sois de incineración? Yo es que a mí...
20: Sí, por supuesto. Sí, sí. Yo ya lo tiene claro todo mi entorno.
14: Tú no, Manolo, vos quedar así, vos quedar per para que els teus la família que t'estima
15: vagin
14: a voret así.
20: No.
14: Aquí ya hace Manolo Mata.
13: Más.
15: Mata era es el abogado del PSOE. A voret. Manolo Mata, que le tengo mucho cariño.
13: A voret. Yo soy del que pense... I anem a deixar ja el tema d'esmorts.
15: Però
13: que
15: en l'ataúd no se debe estar.
14: Però si l'has tret tu.
15: En l'ataúd no se debe estar.
14: O sea, un director de programa que trau un tema i quan ja la cosa se posa calenta...
15: A mi hi ha una frase que con la sociedad que estamos viviendo hoy en día no me disgusta nada, que es descanse en paz.
13: ¿El qué? Ah, bueno, tal
15: sí,
13: y como
15: no está
13: el tema.
15: Mal hoy en día esa frase. Como está el tema hoy en día, esa frase de... Yo muchas veces cuando voy a mi psicólogo, a Mariano, se lo digo, yo esa frase no la veo mal, ¿eh? Que llega un día que digo, tú, ya ni a prou, descansa en paz.
20: Pero ya está, pero ya está bien, ¿no?
14: Manolo,
20: ya
14: va bien. Manolo, más tornante y secas que posaves del hindú, del señor. Y ese señor ya no ha pogut descansar en pau, porque estaba morint-se y podrint-se tranquilamente, y ve el puñetero germà, el trau,
20: la hermana,
14: trau,
20: ¿no? La
14: es
20: hermana.
14: Que, pero... És que ni en aquest moment...
13: Ja, que l'han deixat tranquil·lament.
14: Una volta te mori, diu, ja per a l'eternitat, no.
13: Sí, los cojones, no?
14: Exacte.
15: Los cojones mi gato tiempo, pero bueno. Os cuento el proceso del ataúd, ¿queréis saber o no?
14: Sí.
15: En el primer viaje de gas, que dice aquí el amigo José Ramón, el primer viaje de gas, se quema el ataúd. El ataúd es lo que... La temperatura es para el ataúd. En el segundo... Y bueno, el ataúd y ropa y todo eso, ¿vale? En el segundo es donde el cuerpo desintegra lo que es la masa, ¿cómo se llama? Orgánica, la carne.
13: El tejido blando. Bueno,
14: dona detalles.
15: Y ya luego pegan
14: estás
15: unas
14: posando,
15: pero luego ya no, pero me estás disfrutando. Y luego ya pegan una tritura, pero es que te va a pasar también.
14: Estic colorant i se socarrim.
13: No, sí, que tú has decidit això, ¿no?
14: No, ha sigut teu.
13: No, que te creuen o has decidit tu.
14: Para,
15: te voy a contar un tercer, no, y te voy a contar últimos.
14: Pero quina necessitat.
15: Pero te voy a dar el punto anecdótico en el que te vas a quedar guay.
14: Pero decir, en el meu programa yo te haguera parat y agredit. Anem a publicitat i tot.
13: El tercer, estic passant meu.
15: El tercer punto ya es, te trituran un poquito y ya te queman y entonces te conviertes trituren. El polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y entre polvo y polvo... Bueno, entonces... Y el cuarto es que de repente las encargadas del tanatorio salen a fumarse un cigarro. Y de repente una de las dos dice, no han cerrado bien del todo hoy el horno. Huele a hamburguesa, entonces hay días que pasa.
14: Huele a
13: bueno, esas cosas, sí, esas cosas sí que pasan.
15: Pasan, sí.
13: ¿Veus com deuria haver tallat quan tu m'has dit?
15: Tengo una amiga que trabaja en un esto.
13: En un crematori.
15: Entonces, claro, y de repente hay algún día que hoy se han dejado y huele a bacon.
14: ¿No tens ninguna en un sex shop que ens explique coses més divertides?
15: ¿Una chica que trabaja en un sex shop?
13: Manolo, però és que bueno, encara n'hi ha, encara. Jo, esta setmana vaig veure que en tancaven uno.
15: És muy de, està muy desfasado, eso.
13: Sí, sí.
15: Bueno, el sexo para eso convirtió en una especie de tienda grande. Antes era un poco una frustración.
13: Que a la vez ahí de forma...
15: Sí, claro, y salías como idiota. ¡Ay! Sí, estoy aquí.
14: Y a la vez cargat en 14.
15: Sí, sí, sí. Oye, pero eso es caro, ¿eh? Son caras esas cosas, ¿eh?
0: Uli. Claro.
15: No, es yo como... no lo sé porque yo haya ido, pero porque me cuentan por lo que
14: se ve. A mí de dos cognoms de la Alameda, sí, sí. El barri de la Alameda.
15: Te has quedado con eso, tabo, no, ¿eh? Te la puse votando, ¿eh?
14: Esa,
15: te la puse votando.
14: Si este amic nostre...
15: Te la puse votando.
14: Té el gust de convidar-me amb el bode...
15: Que vis a l'Horta Sud.
14: Sí, ja ho sé, en Castellar.
15: A Castellar, sí, al carrer de la Campana de Castellar, a l'Horta, a l'Horta.
13: Jo sué i tot de que m'ho passi així. Escolteu,
14: era com, tema, veure,
13: era com en els videoclubs. Els videoclubs, tu anaves a veure les pel·lis normals, però n'hi havia allà una porta com del, no, del Salón de l'Oeste, o les cortinetes, sí, que la gent entrava així com...
15: Sí, sí, sí.
13: Com,
15: sí, sí.
13: Com un cranc, així un poquet de cap arrere, i el traure no, la pel·lícula i tot era algo... Avui en dia, ja veus tu, en internet, qualsevol cosa, tot això està
15: allà. En aquell moment el sexo le echabas un par de narices quan ibas con la pareja.
13: Però qui ha anat en la parella?
15: Hombre, tu pareja hetero o homo, como lo que fuera, fueras con tu pareja y la gente decía, ¿ves?
13: O tu pareja de vicio.
15: Claro, claro, es que puede ser, porque normalmente eso parece que te lleve al individualismo, ¿no? O sea,
14: al onanismo.
15: Vas a comprar un cacharrito que es para uso y disfrute particular y personal, ¿no? Y de repente dices, no, no, cariño, vamos los dos, nos vamos a comprar cada uno.
14: ¿Te parece ver esta talla?
15: Sí, ¿no? Sí. ¿Qué zapato calza? Sí, entonces aquella. Pues mira, como calzas poco zapato, vamos a comprar un zapato más grande. No, o un zapato más pequeño porque ya está bien.
14: ¿Es mejor este tema o no?
15: El de la zapatería.
13: Depende de dónde vive.
14: Hombre, qué clara.
15: Pero sí que hay, sí que hay. Lo que pasa que ahora son así muy grandotes y muy...
14: Ahora de manes per internet, de allí, ya de todo.
15: Ya, pero y cuando llega... Yo, por ejemplo, lo mando todo a casa a mis padres. No les puedo mandar a casa a mis padres porque pueden decir...
14: Molt bé. Y ahí estos señores de orden veuen que el seu fill se ha demanat...
15: El barri de l'Alameda.
14: Vale, que continuen vivint allí.
15: Que no se t'olvide.
14: No, però,
15: hablas que guanyes bueno, molt pròxim a l'Alameda.
14: Val, molt bé.
13: Has quedat un poquet antiquat. Ara les coses ixes venen en balaes de forma discreta, o sea, no perquè cap, a no ser que ho obriguen, ningú es pense que va dins un...
14: Pot ser un llibre, claro, sobre filosofia oriental.
13: Per exemple.
15: Oriental, sobretot.
13: Sí, sí, per molt que
15: l'has. Perquè la muñeca inxable o el hombre inxable, això ja... Sí,
13: no, home, el concepte inflable ja no existeix. Avui en dia són com les nines estes, les newborn.
14: Mira, un altre expert.
13: Són superrealistes.
14: Home,
13: jo investigue les coses i n'hi han ara unes persones que baixen de deberes. Els xinos fan virgueries.
14: Sí, sí, sí, recordeu, sí, sí, que varen prohibir, precisament en França, sí, varen prohibir que una empresa xina fabricara i distribuïra en França unes nines, diguem, sexuals,
13: sí,
14: que tenien caràcters de xiqueta. Perquè això provocava, lògicament...
13: Sí, les venia temor i van dir que no, van prohibir.
14: A veure, estem intentant protegir als menors i esteu fabricant uns aparells o uns ninots de caràcters que resulta que semblen Lolita, de 8 i 10 anys. I això és...
13: És que com en la seva cultura està més normalitzat, ells es pensen que en la resta del planeta també.
15: A part de la frustració que significa el uso de un cacharro de estos, de una muñeca hinchable, yo siempre he preguntado...
13: O de un señor, ¿eh? Que tenían señores también.
15: ¿Dónde está la costura de la goma? Quiero decir, porque si la costura de la goma está en la zona donde tú tienes, te puedes hacer eso unos zorros.
14: Mireu si Manolo es capaz de pegar la volta de totes les arestes que tú li pots traure a este tema y concretamente a Isaías.
15: No,
14: ahí li preocupa on està la costura, no,
15: claro,
14: una cosa que li fregue en el...
13: Perdona, que la diferència,
15: claro,
13: de dur...
15: Falta cristalmina, luego, un poco de cristalmina...
13: La diferència de dur una senyora d'estes o un senyor d'estos...
14: O lo del crematori.
13: No. Jo estava pensant que dur una personeta d'estes o dur una persona morta en l'avió és lo mateix, pràcticament. O sigui que lo mateix el costaria de passar-la.
15: I esos que dicen que... Bueno, vamos a dejarlo.
13: Sí, sí, perquè si no, res, deixa-ho ja. Ara sí que ja talla el rotllo. Bueno, Margomis...
20: Bueno, y hablando de la vida y de la muerte, había...
14: A voler per al Moisés està.
20: Hablando de la vida y de la muerte,
15: venga,
20: muchísima atención. Había un titular me llamaba la atención y es: vivir menos por querer vivir más, cuando el miedo a envejecer se convierte en una enfermedad. ¿Qué es lo que significa esto? Que cada vez hay más psicólogos alertando de un nuevo trastorno emergente, la obsesión por vivir muchos años, retrasar ese momento que estabas comentando, Manolo.
15: De la panceta.
13: Sí.
15: De la...
13: Sí.
14: Vale. Va fer traure...
13: De totes formes, Josep Ramon, en això que està dient tens un programa bo, de la tele. Mm-hmm. Del retrovisor.
20: Retrasar
15: Retrasar
20: el envejecimiento a toda costa. Lo llaman síndrome de fijación en la longevidad. Y describe a personas que convierten la salud en una auténtica obsesión. Controlan el sueño, la comida, los biomarcadores, el ejercicio o los suplementos hasta el punto de que su vida gira completamente alrededor de eso. Yo me pregunto, ¿eso es vivir? Porque entonces estás dejando de vivir.
15: Eso
20: no sé si habéis,
15: el chalo del jugador del Atlético de Madrid, el Marcos Llorente ese que vive con unas gafas amarillas y en su casa está es todo rojo. Está chalado. Un deportista que además, que en pleno momento de su carrera.
20: Han dicho que no sirve absolutamente para nada, ¿no?
15: Pero ¿cómo va a servir para algo eso? Eso es
13: chalado. Y era el de la cámara hiperbárica, Michael Jackson, ¿no? Que es clavaba allí dins y vivía en una especie
15: de... Fui a ver Jackson al cine.
13: Sí, ¿y qué tal?
15: Sí, está bien.
13: ¿Has visto la...?
15: Pero es primera parte de muchas partes, ¿eh? Esta primera es la parte de la familia, del...
20: La parte amable.
15: El padre era... No, no, al revés. El padre...
20: La parte amable respecto a luego sí que es verdad, él y su comportamiento.
15: Sí que es verdad que el padre yo creo, que el padre para él fue, es como aquel, ¿no? Siempre dicen que el mejor profesor que tenías en el colegio es el que más te apretaba o el que más te exigía, porque al final es el que más saca de ti. Pero en la película hay algún momento yo en el cine que le tuve que insultar, sí, incluso estando allí. Digo, no,
14: pero
15: penseu
14: que al llarg de la història hi ha hagut pares castradors i alhora, diguem, que el pare de Mozart, als 3 anys o als 5 anys ja el tenia donant concerts i fent Bach també en tots els fills, també era un pare, diguem, molt exigent. Recordeu aquests pares de joves promeses. Què haurà fet el pare d'Alcaraz? Dic, per aquí aquest xiquet haig arribat, als 20 anys on ha arribat.
13: És una bona
14: segurament, al millor el xiquet, clar que tenia aptituds i volia, però quantes vegades ha deixat d'anar a jugar en els amics?
20: O la família de les Venus, de les Williams.
14: En el món del tenis, que és una exigència, o la gimnàstica rítmica.
20: Sí,
14: no?
20: També.
15: Sí. Bueno, acuérdate. Bueno, claro.
20: Y hay películas y biopics que se han hecho en torno también respecto a bailar.
15: La piscina, la natación sincronizada, cuando denunciaron a la seleccionadora que vomitando y todo les hacía seguir exigiéndola. Que España sacó varias medallas de oro.
14: Va a ser campeona china.
13: Sí, era... m'ho ha ensenyat el vídeo de la persona esta que portava l'altre al banc. Jo he vist este cap de setmana un vídeo...
14: No.
13: És que vull posar-lo a col·lació de lo que vaig ensenyar-vos. Ha vist un vídeo que no és un fake. Resulta que el senyor existeix de veres i de fet n'hi ha testimonis que viatgen en ell tots els dies en l'autobús i no és més que Michael Jackson en 60 anys.
20: Sí.
13: I no és intel·ligència artificial
20: totalment,
13: ni res. És un vídeo
20: la
13: real d'un senyor que és clavat a Michael Jackson. Podeu buscar-lo en
20: si
13: internet.
20: Com si Michael Jackson...
13: I si, te l'envia per WhatsApp.
20: Si
13: és impressionant.
15: Es que yo ayer comí con mi hija. Pues te tiene que dar una impresión.
13: Hombre, pues es un señor. Es...
15: No, digo, cuando subas a la, cuando te lo encuentres así de cara, tiene que impresionar.
13: Ni que tú hagas conegut a Michael Jackson.
14: Es claret, ¿no?
13: Sí, pero el nas, les ulleres, el cabell... Sí, y resulta,
15: Sergio,
13: que es un señor que...
15: Pues te voy a decir una cosa.
13: Es del voltant, digo, sí, este tío puja todos los días en el autobús, va a treballar.
15: Te puedes imaginar, no, bueno, lo podía haber visto, pero no vi actuar nunca a Michael Jackson. Yo un día fui al Teatro Olimpia, que hacían el típico este espectáculo... Cuando lo sacaron, porque lo sacaban de la parte de abajo, con la pose esta que él pone la rodilla un poco levantada y la mano con la cabeza inclinada y la mano en el sombrero, tengo que reconocer que me entró un escalofrío infinito. O sea, te llegas a meter en el papel de estar allí. Es que lo digo porque ayer comí con mi amiga y con mi hija y con unos amigos y llegó a surgir, porque dicen que está ese rumrum de si está muerto, ¿no?
13: También en la isla de la reina de Inglaterra, Marilyn Monroe...
20: Y Walt Disney.
13: Estarán Walt Disney, están todos allí, claro. A ver, ¿eh? Igual que ni a una isla del plàstic ni a una isla de estos.
15: Yo sí que pienso que
14: qué triste.
15: Muere.
14: Porque continuarán fent-se vell. Imagina Marilyn, que es yo de los personajes que más admiro es Marilyn, ¿no? Sí. Per la mira, hostia, Marilyn en 32 años. Té una historia de unas películas míticas. Y yo cada vez que veig con faldas y a lo loco, me pareix tan deliciosa, me pareix tan bonica, tan tendra, i alhora un joguet trencat, no?
13: Sí.
14: I aleshores t'ho imagina't, aquesta senyora que ara tindria, si és del 26, imagina... Si
15: 100
14: és
15: anys?
14: 30, sí, clar. Ah. És que ara tindria 100 anys.
13: 100 anys?
14: 100 anys. 100 anys.
15: Mira, jo, esa conversació salia ayer. En la sociedad hoy en día no se puede vivir. Por eso a esta gente les pasa. Elvis, ella... bueno, ¿cuántos casos hay que desaparecen del mundo porque no puedes vivir donde con 80.000, con 8.000 millones de personas, que vayas donde vayas, 5.000 de ellas te conocen. No se puede vivir. Esta sociedad te come. O sea, es imposible. Si a veces nos sentimos agobiados, gente absolutamente discreta, gente que de un perfil, bueno, es que en tu ciudad te sientes incómodo determinada con determinada situación tal, imaginaros.
13: Pero porque la gente es muy mitómana.
15: No puedes ir a ningún lado, o sea, no puedes vivir. Es que es imposible vivir. O sea, entiendo que esta gente al final pierda los papeles, pierda la cabeza y lo pierda todo. No puedes vivir. Tú imagínate ser Elvis Presley, ser Marilyn Monroe, ser Michael Jackson. O sea, es imposible.
13: Yeah.
15: Acabo entendiendo, no, nunca lo justifico, pero acabo entendiendo que la gente no pueda llegar más.
13: Fingir, o sea, la teua mort. N'hi hauran papers que hauran fingit la seva mort també per la mediaticitat i dir estoy cansado ya.
15: No, hombre, pero los papas los tienen ahí una semana. Pues si está muerto, está un alto. Tenemos una semana seco a la vista, ¿eh?
13: Otra volta temen lo mateix, ¿no?
15: Sí, los tenemos. Claro, está... José Ramón, es el capo el que nos lleva al temita,
13: no,
15: ¿eh?
13: No, jo, derivat d'això, que... n'hi hauran que també fingiran la seva mort. Algun papa jo haurà dit...
14: Jo no vull clavar-me perquè tornarem una altra volta a l'incineració, clar.
13: Jo que sí tu que dius que n'hi hauria que incinerar-lo.
15: Que penseu que hi ha algun papa que s'ha quedat per aquí?
13: Que n'hi hauria que fer papa frita.
14: Recordeu, hi ha una història genial dels dos papes. El poder més important que han tingut els valencians.
13: La pel·li és xulíssima.
14: Els dos papes
15: morts. Els Borgias.
14: No? Sí. Calixte III i Alexandre VI, que varen significar, en l'època del segle XV-XVI, un moment de trencament en què tots els papes eren italians o algun francès. I aleshores, quan arribaren els valencians, durant els anys que estigueren, quasi 50 anys, d'una certa presència de valencians i catalans a Roma, quan morí Alexandre VI, hi hagué una ràtzia en què varen intentar els, tots els nobles de les famílies italianes acabar en els valencians. César Borja n'havia anat a França, en fi. I resulta que els papes valencians no estan en el Vaticano, no estan allí en les criptes de no, estan en la església de Montserrate, la església dels espanyols, dels catalans,
13: sí,
14: de Montserrat, allí en dos ninxos, allí perduts en el
13: que és allò, les 3.000 viviendes papales.
14: Perquè els valencians es varen voler i crec que s'ha valorat molt poc la importància dels papes valencians, perquè sí, no hi ha hagut dos ciutadans, ni reis, ni emperadors, nascuts en la península ibèrica tan importants.
13: Home, com el concepte de mecenes, claro, el concepte de mecenes va totalment lligat als Borja, a aquests papes. Ells són els que van manejar moltíssim.
14: Va portar el Renaixement, va partir el món entre Portugal i... Vull dir, que és un papa fonamental. Tot i això, clar, en aquella època és que tenia una manta allí, és que va tindre un fill.
13: Això sí, a la pobra xica esta, a la Lucrecia, la portàvem...
14: No que vinguera Lutero per acabar i tot això.
13: La portàvem pel carrer de l'amargura, perquè, pobra, que maltractat ha estat també, per la seva societat, pels seus coetanis i per la història.
14: És que hem de mirar un poc en una certa perspectiva.
15: Hombre, el papa Progre no està enterrado en el Vaticano.
14: I no volgué.
13: No, claro, està en Santa Marta.
15: Santa Marta.
13: Ell no va voler, igual que va voler viure allí i tal, o sigui, sí, n'hi ha
15: pues
13: certes...
15: Mira que me caía a mi bien.
13: Estome.
15: Al principio, cuando empezaron a decir que era muy progre y tal, yo me marcaba un poco ahí y digo, voy a ver. Pero...
14: Veo la paceta como la engaña.
15: No, hombre, pero lo iba a analizar, digo, voy a analizarlo.
14: Manuel, labores, pero con conocerte una miqueta más.
13: Y
14: aquí una polémica en la visita de
15: aquella... La primera parte me ha aguantado, ¿eh?
14: Vale.
15: Aquella la primera parte con la intervención que has hecho.
14: La
15: sobre
14: de Madrid, la... que... No,
13: pues
14: contradir. Labores en esta. Labores, por saber, pero de quién apareció.
13: Dice que salude antes a Mireia y a Xinapot también. Y ya, ya, buen día, Mireia.
15: Si visto que el te veo.
13: Ahora ya podemos.
15: Mireia, bon dia, com estàs, bonica?
0: Molt bé,
15: estàs prou bonica, encantat.
0: Igualment, pues si fos la primera vega que se veure.
15: Además, de veritat.
13: A veure,
15: molt feliç.
14: La presidenta de Madrid, esta senyora inqualificable.
15: Però com inqualificable, si és la millor política que té este país.
14: Molt bé, això és el que volia, que tu digueres el que penses.
15: Claro, hombre.
14: Ha estat a Mèxic i ha dit algunes coses realment, com a mínim, discutibles, vaig a dir, ¿vale? Respecte a la tasca. I va dir que quan arribaron els espanyols allí, diguem, hi havia alguna de les cultures que hi havia allí del territori, els habitants d'aquell territori tenien pràctiques poc respectuoses amb les persones, vaig a dir, diria que se les menjaven. L'altre dia Ramoncín, en bon criteri, replicava que pel mateix, en el mateix moment, en el segle XVI, que els espanyols feien algunes atrocitats destacables així a Espanya, resulta que la Inquisició cremava a persones vives perquè no creien en la manera de creure que havien de fer i que marcava la Santa Iglesia Catòlica. De manera que anem en compte en criticar a determinades pràctiques i determinades cultures per ignorància, quan nosaltres, esta civilització tan...
15: Però a lo mejor
14: no
15: hay que llamarle ignorancia, a lo mejor hay que llamarle analizar con objetividad desde las dos posturas. ¿Por qué te quedas solo en una postura? ¿Por qué solo te quedas en una postura? ¿Cómo en la introducción del programa te has quedado solo en una política de que todo lo pague el Estado? Habrá que generar dinero, ¿no?, para que todo lo pague el Estado, porque si no, de repente vienen los fondos de la Comisión Europea para otras cosas y los tenemos que utilizar para pagar las pensiones, porque el dinerito se acaba. O generamos entre todos una mayor cantidad de ingresos para poder mantener el estado del bienestar, o apelar solo al estado del bienestar es muy, muy complicado.
14: Manolo, ¿s'ha sonido un fons enorme de diners a traure a les persones que guanyen, per exemple, vaig a dir, per no posar...
15: Però és que nadie les ha regalado nunca nada, jo en eso nunca he estado
14: d'acord. No, però tu i jo sabem lo que paguem pels nostres impostos per tindre una nòmina, i segurament
13: tots ho fem,
14: sí. Però hi ha gent que guanya, vaig a dir, més de 10 milions d'euros a l'any, i que resulta que la seva fiscalitat no se correspon. Vull dir que si apretarem un poc més a les... persones que guanyen més diners per la via dels impostos, pues segurament podrien compensar.
15: Mira,
14: eso,
15: ahí hay un debate, que... hay un debate muy grande, y no voy a poner el nombre de la empresa, aunque yo la admiro, pero vamos, esta empresa ha generado este último año 40.000 millones de euros y ha obtenido un beneficio de 1.700 millones de euros. ¿No te parece poco? No. Porque dentro de esos 40.000 millones de euros, además de que mantienes a 125.000 familias, mantienes, no, pagas los sueldos a quien,
14: cuidado,
15: se lo merece, a quien se lo gana con su trabajo. No, he querido mantener...
14: Es que verbs son muy importantes.
15: Por eso, porque sabía que ibas a saltar rápido. Hombre, no, yo soy gato viejo.
14: Te parece razonable.
15: No, yo lo sabía. Entonces, lo que te vengo a decir es que genera 125.000 puestos de trabajo para gente, y ingresa 40.000 millones de euros. El beneficio final de todo son 1.700. A mí 1.700 me parece una barbaridad. Pero para generar 40.000, para generar 1.700 ha tenido que mover 40.000 millones de euros. Uh-huh. Joder, mover 40.000 millones de euros en un único año, has de hacer las cosas muy bien, trabajar muy bien, ser muy listo, estar muy bien rodeado y tener en tu entorno gente muy trabajadora.
14: Vale, estoy de acuerdo, Manolo, pero de esos 1.000 millones, va, que de benefici, no sé si es el 10, si doblaren l'impost fiscal que se li fa a empresa, per això és guany. Segur que han guanyat les elèctriques, les distribuïdores de petroli i tot això.
15: Ah, si nos vamos a
13: eso. Jo crec que parleu de dos lligues diferents.
15: Claro,
13: parleu de dos lligues diferents.
15: Yo con esa me subo a la tuya.
14: Aleshores.
15: O cuando salen los bancos y dicen el primer semestre han ganado 4.000 millones de euros. Ara falta esto.
14: I no te pareix insultant quan hi ha molta... ni esos diners, ni esos guanys. Sí. Igual estaria bé...
15: Però és que ahí creo que persones con ideologia diferente, que evidentemente la tenemos, ahí nos encontraríamos siempre.
14: Val, ya está.
15: Ahí José Ramón...
14: Estem dient de sentant que diuen alguns.
15: Claro.
14: Sentido común.
20: Pero home, también...
15: Ahí nos encontraríamos siempre.
20: Lo insultante también es que no te puedas abrir paso montándote una empresa. Habla, creo que la noticia que salía hoy es que era una de cada tres empresas que se abre, cierra los dos años. Mm-hmm. Eso es insultante por parte de un gobierno que no solo... No, pone la alfombra roja a quien decida emprender, porque además va a ser una persona que normalmente tenga un trabajador o dos o cinco, genere riqueza. Y vas a por él a saco. Yo creo que ahí es donde tendría que estar. A saco es no dejarle vivir para que lo ahogues, lo asfixies y no puedas.
14: Es
20: que las cifras están ahí. No es opinable, porque las cifras están. Porque si uno de cada tres acaba cerrando es porque lo has dejado muerto. Mira, como el cadáver que llevaba la mujer. Y eso creo que es lo insultante. Y siempre se pone el foco en el impuesto. No, crea riqueza, porque sin empresas no hay riqueza para pagar a tantos funcionarios. No puedes solo sacar trabajo público, porque tiene que salir...
14: Estoy de acuerdo. Claro, yo tengo una empresa y me he reunido dos voltes en una empresa, pero te diré lo següent. A veure... Els autònoms tenen unes bonificacions fiscals enormes els dos primers anys.
20: No puede ser que
14: m'estés dient... Mira-ho en internet, busca-ho.
20: Però
14: espera un moment, estan tenen unes bonificacions enormes durante, lógicamente, pero a ver un momento, a ver cómo diré para ser amable y no ser feridor. El fe de que tú emprengues no significa que haches de tindre éxito per dos rounds. Te pots equivocar. Tu pots emprendre en un bar i resulta que ese bar ho fas mal.
20: Sí, en un desierto donde no va a pasar nadie. Pero no es lo que te dicen las cifras. Pero por parte de quienes ponen las normas, no ayudas. Es que el error es siempre basarlo en ayudas. Es dejar respirar. Es no asfixiar a quien emprende.
14: No,
20: o sea, no es basarlo en ayudas o no ayudas.
14: ¿Cómo farías? ¿Qué vol dir no asfixiar?
20: Cualquier país en el que en el que no están cerrando como están cerrando empresas en España, que llevamos una cascada año tras año, porque están las cifras. Eso no es opinable.
13: Entonces finiquitareas dos.
20: Tomar nota.
13: Uno por ejemplo.
20: Y por supuesto no freír a impuestos, porque es que solo con la cuota de los autónomos.
13: Un dico una per ejemplo dels autònoms.
20: Son las cifras, por ejemplo, no posar una cuota fija
13: exagerada com és avui en dia i no tindre que pagar per coses que no factures ja seria una bona mesura.
20: Hombre,
13: per exemple, no sé, se m'ha ocorrit a mi que ha sigut autònom.
20: Que están haciendo los autónomos desde que el mundo es mundo. Pero...
15: Yo creo que todos debemos estar al lado del autónomo, porque el autónomo es emprendedor.
20: Hombre, por favor, va a crear riqueza.
15: Y además, en muchas ocasiones no solo eso, es que ya no es riqueza. Muchas veces el autónomo es... A una edad ya, como por ejemplo, como la nuestra, que de repente la vida, por lo que sea, chico, ha salido de la empresa donde estabas, tal, no sé quién, y tienes que montarte un pequeño negocio.
13: Bueno, yo he discutido, y vos puedo hablar en conocimiento de causa.
15: Tienes que montar ese pequeño negocio o ese pequeño algo simplemente para sobrevivir, porque es que también utilizamos el término riqueza. ¿Qué es riqueza? Quiero decir, ricos son cuatro. Los demás lo que queremos es vivir. Poder pagar el hipotecario, poder pagar no sé qué.
14: Vivir,
15: tener 600 euros.
20: Exacto.
15: Y tener 600 euros en el bolsillo.
13: El hipotecario, para que el banco que te la dona tenga un beneficio de tropocents millones.
15: Eso es inadmisible.
13: Ahí está.
15: En eso estoy totalmente de acuerdo. Y con el tema de las energías, por descontado que estoy totalmente.
20: Y otra cosa, claro, ahora que estamos en plena campaña de la renta, se está batiendo récord año tras año de lo recaudado que luzca. Pero bueno, quería comentaros, y así pasamos a internacional, el tema que hablábamos antes, de que la Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo, bueno, el caso de Shakira, ¿no? La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira y ha anulado la resolución. ¿Os acordáis de que fue muy sonado? Porque...
15: Pero era 60 lo que tenía que pagar.
13: 60 millones.
15: Que no, que tiene razón.
20: No, claro que sí.
15: Que no era verdad.
20: Que no. O sea, 60 millones de euros son los vinculados a la gira mundial, son los que le retuvo a Hacienda, que eran los 120 conciertos esos de 37 países. Pero bueno, claro, ahora tiene que devolver eso con intereses.
15: Va, pues le va a salir la torta.
13: No, haremos a tornar a vosotros.
20: Y la cuestión es que la agencia tributaria perdió 311 juicios. No, este es un caso que más mediático.
13: Tendrás que vendrá y cuarto.
20: El año pasado, un 22% más que el año anterior, que en 2024.
15: Eso es el afán recaudador.
20: Claro. Y sobre todo que luego es el miedo que tenemos el miedo o que necesitas dinero para enfrentarte
15: autónoma, ¿no?
20: A la máquina recaudadora.
13: O tendrá una empresa.
15: Ella ser autónoma, holding, quiero claro. decir, ¿no? Ser autónoma.
13: Pues que autónomos son todos, ¿no? Desde el mes menú hasta el mes grande, digo yo.
15: Sí, ella ser autónoma.
13: Pero en fin. Venga, Mireia, que si no claves así
2: no,
13: cullera,
2: clar,
13: no parles.
2: Tú ya sabes que a mí, bueno, me costa. Vinc a contar-vos moltes coses. Ana va a contar-vos alguna cosa del Mundial, però com vull rebaixar tensió...
13: Vaig a passar-los a les 9 del matí.
2: Tensió, vull dir del tema, no de les persones. Vull parlar de temes més socials.
15: Vinga, anem per allà, va,
2: més divertits, més amables. Que jo estava en esta taula amb vosaltres l'altre dia que estàvem parlant del vi. Se'n recordeu? De Cantaors. Que estàvem parlant de Cantaors de vins. Sabeu quin és? Vaig a buscar unes dades mundials del consum que fem de vi. Vosaltres què penseu? Com va el consum de vi a nivell mundial i quin país penseu que és el que més vi consumís?
13: És a dir, som uns beodos?
2: Exacte. Els espanyols som els que més li peguem al vi? No. Vos pregunte.
15: No són els Estats Units, no són els americans?
2: Vale, això és una resposta correcta si parlem del consum en electòlitres. Però si parlem... Exacte. Si parlem per càpita...
21: Jo crec que França és el primer.
2: No vas desencaminat.
21: O Itàlia.
2: Però vos ho vaig a dir en música.
21: Lisboa, adormeceu. Són tan tristos que si no...
20: Que es Portugal.
14: Son un fado.
13: Ya, es que pero donen un poquet de no sé qué, ¿no?
20: Es fados.
13: Sí.
20: Però sabíeu que els portuguesos eren els que més vi estaven consumint per
13: cápita? Vi no ho sé, però cafè en mamen com si foren...
20: És que vamos, últimament... Más que los italianos.
13: I cochinillos. Sí. Cochinillos, és de veres.
15: Canta el cochinillo.
13: Sí, sí. Sí, vos lo dic en coneixement de causa. El cafè, el vi i els cochinets.
15: Comen mucho cochinillo.
13: Sí.
20: A mi, la veritat que m'ha deixat una miqueta fora de xoc perquè està a Portugal, el Vaticà, que per càpita també és, clar, ja sabeu que allí...
13: Home, però que allí ni s'han gastat molt, claro.
14: Este acudir... Sí, és
15: para bendecirlo.
20: Ja, bueno, però claro. Estan consumint vi, que no veges.
14: Ahí están, vinga, mises.
13: Claro, tot el dia, jo també penso el mateix.
20: Abans que,
13: abans que
20: els espanyols estan els francesos.
13: Sí, sí, sí.
20: I jo m'he quedat una miqueta sorpresa, perquè pensava que els espanyols eren de... l'any 2025 es van consumir 208 milions de hectolitres i està en descens,
14: I per càpita, quants litres ens veien?
20: Per càpita no tinc els litres.
14: Ha disminuït.
20: Perquè jo sé, havia disminuït. Un 14%,
15: La notícia ha salido este fin de semana, viene muy bien, que da la casualidad, del consumo en general de alcohol ha descendido bastante.
14: Pero
15: no,
14: perquè
15: además hay una cuota de jóvenes no que no beben.
13: No beuen alcohol, pero beuen energètiques que se posen...
15: Eso es verdad.
20: Eso es veritat.
15: El Monster y el no
20: I,
15: sé què.
20: I els vapers. Si
15: que mira que es malo eso, porque eso. Yo un día que me dio por tomar de eso y me coge Nacho Cotino un día y me dice, ¿tú sabes que cada vez que te atizas un eso de esos son como te tomaras 10 cafés de golpe? Eso es malo.
13: Un altre programa, Lluc.
14: Era Galícia que havia prohibit les màquines expenedores en els centres escolars o al voltant del centre escolar perquè efectivament té una quantitat de sucre, sobretot sucre.
20: Sí, sí, sí.
14: Finalment
20: és
14: aigua en sucre. I al final provocava obesitat, provocava problemes de diabetes,
20: etc. I addicció, moltíssima addicció, pel que el sucre ja sabeu que...
15: Però creus que existe l'element de espitar-te? De...
13: Sí, sí, sí, sí.
14: Jo
13: sí,
14: no,
13: sí,
14: jo no. Sí, sí. Jo, no me n'he pres mai.
20: Jo el que he vist crec que aquest factor dura molt poc. El cafè, per exemple, és molt més efectiu que una beguda energètica.
13: Jo fa molts anys, està mal que digui això, em vaig agafar una bufa d'algo en una de les begudes energètiques, de les úniques que n'hi havia, i vaig estar 3 dies que no podia
14: però
13: parar.
14: Però seria perquè li clavaries...
13: No. I mira que jo sóc alcoià i el cafè licor el tinc més que assimilar. Però la beguda energètica esta de les ales, jo me'n recordo que me vaig fer
14: segur
13: unes quantes copes
14: d'això. Segur que
13: no era el cafè
15: licor? No. Jo li volia Jägermeister.
13: Que jo podia dormir, em vaig tirar. I el cambrer em va dir, però com se li ocurre haver bebido 7 u 8 d'estas?
15: Però si he cogido 2 o 3...
14: Va ser la teua època fatal.
15: Castanyes anestèsiques...
20: És que el Jägermeister porta molt de sucre. És que, vull dir, aquest concepte de sucre i de que mos posem espitosos...
13: Però les taurines i tot això té molt de perill,
15: Claro, porque además te pone el corazón, te pone las arritmias, te pone el corazón a 2000.
20: Si ens estan escoltant els estudiants,
15: no,
20: i les estudiants que no. S'ha de dormir moltíssim,
15: menjar bé, fer esport
20: i com a molt algun cafè.
14: I estudiar un mes abans. I aleshores ja
15: veuràs com ho necessites. No, la ventana
14: abierta.
15: Si ho
14: dices l'últim dia, segurament necessitaràs cafè i tot això.
13: I que les biblioteques estiguen obertes les 24 hores, no és perquè vagis.
15: Perdó, tu eres
14: bon estudiante? Responsable, sí.
13: No. Tú no, tú ya nos lo vas a decir el otro día que no.
15: Una calamidad.
13: Carabasalandia, nada que...
15: Pero su delegado de clase,
14: Sí, sí, no,
15: y el Escolapios de la Alameda.
14: Té mèrit. Manolo así es un supervivent, però...
13: Mireia, quatre
20: mil mèrit. És que us vull contar dos cosetes serioses, perquè són importants, i és que Amnistia Internacional alerta de que les execucions per pena de mort han arribat en 2025 a la xifra més alta en els últims 44 anys, me pareix
13: però
20: vital.
13: Però in the planet o en un lloc només?
20: No, no, a tot el món, mira, 2.707 persones han sigut executades en 17 països, el que suposa un increment del 78% respecte a l'any passat. S'assenyala Iran com a principal focus que ha fet augmentar aquesta xifra, responsable de prou del 80% d'aquestes execucions i, bueno, tot i que hi ha 113 països ja a nivell mundial que l'han desterrat, la pena de mort, hi ha altres que estan cada vegada implantant-la més, sobretot per a minories ètniques,
13: bueno,
20: persecucions polítiques...
13: Els Estats Units, depenent de l'estat, la tenen o no,
14: perdona,
13: segons
14: Israel,
13: a demanda.
14: Ahir on tenim a Israel, que és una democràcia tan admirable per molta gent, ha fet una llei que diu que els palestins en determinats delictes ells sí que seran, poden ser executats, poden ser penjats.
20: És un tribunal
14: i en canvi
13: és selectiu.
14: Els ciutadans d'Israel que siguen jueus, estos no. però jo els ciutadans d'Israel-Palestins...
15: No és un exemple palestins,
14: per
15: a nadie.
14: Sí. Vamos, dir, però que hi ha molta gent que defensa Israel com un exemple no. I ara en Eurovisión, la tonteria està d'Eurovisión, crec que ha fet una altra vegada trampa, manipulant el vot pel correu...
2: Anem a parlar més, portàvem fent propaganda ja mal feta, dient un temps. Este tribunal del que parles tu, Josep Ramon, si no m'equivoco, és un que s'ha creat especialment per al tema del 7 d'octubre, el que va passar el 7 d'octubre, i que les penes van a ser molt, molt dures.
15: No,
2: mínima sospita de que hagin pogut estar implicats. Vos volia contar...
15: Jo que no era Bulgària, me acordé del xiste ese, que no volia contar.
2: Vos volia contar també una notícia divertida. Per...
14: Però un moment, per què no el contes?
15: Porque...
14: Atrevis... No, has estat parlant, has estat castigant-nos.
15: Això és de l'època d'Arevalo i de Fernando Esteso.
14: No, ara ja no.
13: Entonces ya no. Entonces ya no.
14: En el meu programa no
2: dirà. Vols dir que ja no tindrà gràcia?
13: Que s'alçaran uno dels dos i conforme estarà no val la pena. No, no, no.
14: Quina necessitat?
15: Un idioma.
2: Una de les notícies del dia va ser, sense dubte, que el creuer neerlandès, el Ondibus, arriba a Rotterdam, que ha de ser completament desinfectat i que les persones que van a bord 27 van a guardar una quarantena super estricta.
13: Les persones
15: que no se pot que l'alemana va congelada.
2: Clar.
13: Que la congelana va...
2: I això ja no. Això no és un xiste que no.
13: No, no, hem començat així i hem acabat així.
2: No, dic que la quarantena per a les persones vives, se pressuposa.
15: No, que l'alemana va congelada, sí.
2: 27 persones...
13: Ella ja l'ha passat, la quarantena, eh?
2: Sí, clar, bueno.
14: Però fixeu-vos, pel que se sap, pel que se sap, el barco no està contaminat. L'origen eren unes ratetes que hi havia en el Cono Sur, en la Patagònia, i que van ser unes persones que havien descendit, les que se van
2: encontrar.
13: Els ornitòlogos.
14: El barco no està contaminat.
2: Però, clar, així mos va molt la desinfecció. Anem a desinfectar el vaixell, a fer moltíssimes quarantenes, i vos dic que un altre vaixell que ha donat molt que parlar, un altre creuer...
14: El barco no està contaminat. L'origen eren unes ratetes que hi havia en el Cono Sur, en la Patagònia, i que van ser unes persones que havien descendit, les que se van
2: encontrar...
13: Els ornitòlogos.
14: El barco no està contaminat.
2: Però, clar, així mos va molt la desinfecció.

0: Expert que se declara una emergència sanitària internacional perquè els efectes del canvi climàtic estan generant coses d'esta magnitud i que hem d'estar en prealerta.
1: Enguany Cullera Gandia estarà a tope, perquè tots aquests que van de creuer vindran així. Ja.
2: Emergència.
3: Però de totes maneres, el barco ese que ha llegado a Holanda hay que limpiarlo.
0: Però ben net.
1: Emergència.
0: Que no quede res. Sí.
3: No sí. Puedes subir otra vez y decir, mone, au, ya está. No,
2: venga. Mone tots, no pero mone vale. Just al migdia, que són les notícies. Mas, gràcies.
3: Lleu l'Àngelus?
2: Lleu, gràcies, sí. Ara mateix el faig jo.
1: Perdona. 12:00.
4: A punt. Notícies.
5: A les Corts s'ha reunit la ponència de la Comissió d'Investigació sobre les causes de les inundacions de la Dana del 29 d'octubre del 2024. El PP i Vox, que tenen la majoria, han presentat una proposta de dictamen conjunta, la del partit de l'ultradreta, que és culpa de responsabilitat política el Consell que aleshores presidia Carlos Mazón. Estos dos partits han donat per conclòs a la comissió sense haver citat a declarar les conselleres Salomé Prades, responsable de l'emergència, investigada en la causa, com avui han tornat a recordar el PSPB i Compromís. El síndic del PP, Nando Pastor, ha explicat que el seu grup parlamentari compartix les conclusions amb Vox, que se centren en la falta d'execució d'obres hidràuliques i en la falta d'informació del Dia de la Dana, i ha criticat el govern d'Espanya per no assistir-hi.
6: Construir unas conclusiones y defenderlas es un ejercicio de enorme responsabilidad, ¿no? Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular hemos intentado hacer un trabajo serio y riguroso, lo más serio y riguroso posible. ¿Qué he de decir? No ha sido fácil porque no hemos contado en ningún momento con el apoyo, con la ayuda del Gobierno de España, que como todo el mundo sabe ha dado la espantada, no ha dado la cara y ha significado una auténtica burla para la propia comisión, para los afectados.
5: Per contra, l'oposició d'Esquerra ha criticat la proposta del dictamen del PP i Vox. Els dos partits han coincidit a afirmar que és delirant i una falta de respecte a les víctimes de la riuada. José Muñoz, síndic socialista.
7: Lo que nos parece más grave de todo es que este dictamen lo que va es en contra de la memoria de las víctimas de sus familias. Y eso es lo que sí que es inaceptable. El Partido Popular, y la verdad es que Vox ha tragado con esto de una manera deplorable, han hecho una comisión de investigación que solo ha echado tierra sobre la verdad y que acaba con un dictamen en la que, por cierto, no ha comparecido en la comisión la consellera de emergencias ni el secretario autonómico de emergencias, que además son las dos únicas personas imputadas por la causa de la Dana.
5: La Conselleria d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a les 4 de la vesprada per a tractar de desbloquejar la situació i posar fi a la vaga indefinida dels docents des de la setmana passada. Mentrestant, als corredors de les Corts, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha demanat al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, que dirigisca ell les negociacions amb el sector educatiu.
7: Exigimos a Pérez Llorca que no se preocupe tanto por ser candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana y que se preocupe de ser presidente de la Generalitat Valenciana. Eso es lo que tendría que hacer y por eso exigimos que se ponga a negociar, que coja las riendas de la negociación, que salga del Palau y sobre todo que no huya a Madrid en un día en el que lo que tendría es que estar sentado él en primera persona en la mesa de negociación.
5: I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamat que el govern valencià abandone una postura en les negociacions que considera immobilista.
8: Que la conselleria d'una vegada per totes, Pérez Llorca i la consellera, abandonen l'immobilisme i atenguen d'una vegada per totes les reivindicacions legítimes de cada professor i professora, que recordem que cada dia que ha estat de vaga ha perdut una mitjana d'entre 150 i 200 euros de la seva butxaca, per reivindicar una educació pública.
5: I a hores d'ara està previst a Madrid que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidisca la reunió de la Junta Directiva Nacional a la seu del partit, al carrer de Gènova. Els resultats de les eleccions a Andalusia centraran la trobada. Poc abans d'entrar en la reunió, el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha instat Pedro Sánchez a prendre alguna decisió després que el Partit Socialista hagi perdut clarament els comicis andalusos.
9: Llevamos ya 4 elecciones con 4 claras victorias del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo y 4 derrotas de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, y que desde luego Pedro Sánchez tendría que hacer algo.

0: I canviant d'assumpte, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència en què insta a l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros. El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Agència Tributària ha anunciat que instarà l'Advocacia de l'Estat a recórrer contra aquesta sentència davant del Tribunal Suprem. I en els esports, el València Bàsquet de Rubén Burgos celebrarà esta vesprada a l'afició el títol de Lliga aconseguit contra el Saragossa. Gonzalo López.
1: És l'11 títol de l'equip i el primer al Roig Arena, tot sota la direcció de Rubén Burgos. Ara estan a les portes d'un canvi de cicle amb l'adeu de les capitanes, que era el Casas, i Cristina Ubiña, després d'haver aportat molt d'eixet gent lluitador que les caracteritza. També se'n va Leo Fibich cap al Project B i a Wafam a la WNBA. La pivo de Santa Pola ho fa a mesura que havia somiat, amb dos títols sota el braç i amb gran suport de l'afició taronja, que va fer record en un partit femení amb més de 7.600 persones.
2: Súper feliz, la verdad que emocionada. L'último partido en casa, pero yo lo dije, yo no me voy a ir de aquí sin una copa. Y así ha sido. Ha sido un ambientazo, no se han rendido en ningún momento, de verdad que gracias a todo el mundo. Esto, jugar aquí es increíble.
1: A partir de les 6, l'entrenador, les capitanes i la directiva oferiran el títol a la Mare de Déu dels Desemparats a la Basílica de València. Després aniran al Roig Arena, que obrirà les portes als aficionats per a gaudir junts de la quarta lliga consecutiva.
0: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. L'economia per a totes i tots.
7: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
11: Amunt i Avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
12: Pues amb la Valero recent incorporada a este tram del programa que ens durà fins les 2 de la vesprada, quan arribem a aquestes hores, dic, però si és que ja queden només 2 hores de programa, ens hem papat 4 hores de directe sense donar-nos compte, i ahí estem davant els 120 minuts que tenim per davant encara. Això impressiona més, veritat, 120 minuts. 120 minuts de programa que queden, també produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i com sempre, en directe, i com no pot ser d'altra forma, en Apunt Ràdio, la ràdio de tota la gent de Castelló, València i Alacant. Bé, a aquestes hores, avui com a Dia dels Museus, teníem la intenció de visitar un altre d'ells, dels que bueno, tenim en la ciutat de València. N'hi ha dos mostres especialment. David, què tal? Bona vesprada.
13: Hola, què tal de nou?
12: Que a mi em tenen marcat perquè estàs en l'IBAM. No, ara sí que estàs en l'IBAM.
13: Efectivament, ara sí, sí, estic així en l'IBAM. I res, fent-me un poquet la ruta que jo recomanaria que qualsevol valencià que pugui estar vesprada, que tinga lliure, que aprofite, i que en qüestió de 5 minutets tenim eixe Centre de Cultura Contemporània del Carme en el que hem estat, sí. Tenim este Institut Valencià d'Art Modern, en definitiva, tenim una oferta que, a més, avui, Dia Internacional dels Museus, és pràcticament obligatòria, matèria obligatòria per a tot aquell que tinga eixa inquietud per la cultura. Sergi, avui jo estic ara mateix...
12: Jo tinc dues exposicions dime. Favorites de les que s'han fet en la història de l'IBAM, que les tinc ahí guardadetes. En una tinc la coseta de que el llibre que van traure al final el vaig deixar perdre i no hauria d'haver-ho deixat, però és que em vaig encantar, me dormí en los laureles, que va ser la mostra aquella de Segrelles i la relació de Segrelles en el laberint del Fauno, que es deia un laberint de fantasia, que inclús es va mostrar allí no només el traje del Fauno, sinó l'escritori, l'atril on dibuixava Segrelles, etc, etc. I l'altra va ser la del stop motion, Don't Stop Stop Motion, que era una exposició dedicada a tots els animadors que fan este tipus d'animació en la nostra comunitat, i que són, d'entre tantes, dos de les que més m'ha agradat i de les que guarden molt bon record. Ahí on estàs, en l'IBAM, clar.
13: Sí, doncs vas aprofitar que tinc quasi al meu costat a Blanca de la Torre, que és la directora d'Estiva. Blanca, bona vesprada ja.
14: Bona vesprada.
13: Em deia Sergi que ell recorda molt dos exposicions que es celebraran així, no sé si tu també se't quedaran en la retina. Parlava d'una un laberint de fantasia, aquella del Fauno, del món del laberint del Fauno.
12: De Segrelles, sí.
13: Una de Segrelles, és una de moltes que han passat per així, Blanca.
14: Sí, sí, sí.
13: En definitiva, avui és un dia molt important. Una de les que tenim així és esta de A Media Lumbre, ara mateix. Jo el que tinc al meu front són peces de materials, doncs l'espart, la rajola, materials molt tradicionals. Blanca, conta'm un poquet què tenim així en la primera. Només entrar per la porta tenim esta exposició, que és el que pot veure el visitant.
14: Pues A Media Lumbre lo que hace es agrupar un conjunto de artistas que, como bien has dicho, recuperan toda una serie de materiales tradicionales, de artesanías y de artes habitualmente consideradas como artes menores, y las utilizan desde los lenguajes contemporáneos. Además, en ellas está muy presente también el sonido, el silencio y la voz como vehículo de transmisión, y de hecho de ahí viene el título. El título A Media Lumbre está inspirado en la idea del filandón, que los filandones eran aquellas reuniones nocturnas en los pueblos, especialmente en el norte y en León, de donde yo soy, donde la población se reunía en las noches de invierno en torno al fuego, ahí a media lumbre, a realizar tareas manuales mientras se contaban historias.
13: Es un poco esa mena de traslladar-nos a on se feia tot este tipus d'art tradicional. Tu em deies abans d'entrar en directe que no d'exposicions viu l'IBAM, que solament no són exposicions, tenim moltes disciplines diferents d'art.
14: Efectivamente, el IBAM es un museo donde el arte contemporáneo dialoga con otras disciplinas, las enriquece o se enriquecen mutuamente. Tenemos música, tenemos cine, tenemos todo tipo de arte de acción, tenemos literatura, y toda esta semana, de hecho, cada día se puede disfrutar de una de estas disciplinas combinada siempre también con arte contemporáneo.
13: Anem a fer un poquet ese recorregut perquè crec que fins a dijous tenim esdeveniments així per a tots aquells que vulguen apropar-se, veritat?
14: Sí, efectivamente. Bueno, quienes vinieron el sábado ya pudieron disfrutar de un concierto con el que cerramos la noche. Ayer también tuvimos una performance. Hoy tenemos visitas especiales esta tarde, mañana tenemos cine, el miércoles tenemos literatura en torno a esas escrituras cactus de Julio González y el jueves tenemos la gran inauguración de Cristina de Mirel.
13: Habràs ja calfat la veu per a esta vesprada, estàs tu dirigint aquestes visites?
14: Sí, efectivamente. Hoy las dos visitas especiales irán de la mano tanto de Cristín Guzmán, directora adjunta, como mías, y vamos a hacer un recorrido por las mujeres de la colección y de las exposiciones del IBAM.
13: Clar, perquè és veritat, anem a fixar-nos en això també, perquè nosaltres estem ara en una de les exposicions col·lectives corals, però n'hi ha alguna que centra en aquesta trajectòria artística d'aquestes dones artistes. Conta'ns un poquet més sobre aquests noms propis.
14: Sí, i además algunos de esos nombres propios forman también parte de la colección del IBAM desde hace un año, porque es importante señalar que precisamente hemos abierto una nueva línea en la colección para recuperar todas esas también artesanías, tradiciones y materiales relacionados con la propia comunidad. De ahí que veamos pues tanto esparto, ¿no?, tejidos, bordados, palmito, etcétera. Y algunas de estas piezas que fueron adquiridas el verano pasado se ven por primera vez en esta exposición.
13: Sergi, per a que vos situeu també, i anem acomiadant, sí, però per a que vos situeu, així és un dilluns, és un dia laborable, però sí que és veritat que en l'estoneta que porto jo així sí que estem veient com a ràfegues de gent, que sí que arriba la gent.
12: És un dels més visitats que n'hi ha,
13: És un dels més visitats, això és cert. I clar, jo per tancar volia preguntar a Blanca per això, per eixa quantitat de gent que ve en este dia tan especial. Jo crec que el matí és la part relaxada, perquè la vesprada sí que serà quan comença a vindre la gent.
14: Sí, sí, y aún así por la mañana, bueno, como bien dices, sí que no ha parado de entrar gente, así que estamos muy emocionadas, especialmente porque como los lunes generalmente estamos cerrados, como casi todos los museos, pues es muy emocionante de pronto que ese día que normalmente solamente estábamos nosotras aquí, pues nos estemos encontrando con toda esta cantidad de visitantes.
13: Blanca de la Torre, directora de l'IBAM, gràcies per atendre's avui.
14: Moltíssimes gràcies.
13: I Sergi, res, per acomiadar des d'ací, jo te dic, a mi m'agrada moltíssim estar avui ací, és un dia molt especial, com dèiem abans, sí, i sobretot sentir que realment sí que amb dies com avui estem posant en valor el treball que fan els museus. No solament parlem d'eixes exposicions o d'eixes tasques, també la gent que n'hi ha darrere, així que des d'ací també fer eixe agraïment i sobretot convidar a la gent aquesta vesprada, quan deixe de treballar, és que puguen, és que estiguen treballant i estem
12: escoltant-nos
13: ara, que aprofiten i, efectivament, aprofiten l'oferta cultural que tenim ací a València i a la comunitat valenciana, que és enorme.
12: Gràcies, David. Fins després. Adéu.
13: Gràcies, estarà.
12: Per cert, parlant de gent que va fent visites, 12:17, la nostra companya de les tertúlies, Maria Hernández Reynoso, que, com sabeu, és guia turística, està en estos moments en París i està visitant un altre dels museus. Diu, com una flaneur de finals del segle XIX, diu, m'he trobat amb una mostra molt interessant en Louis Vuitton, que és una exposició que combina documents d'arxiu, objectes, dibuixos, amb el moviment Art Deco, que està commemorant el centenari de l'Exposició Internacional d'Arts Modernes, Decoratives i Industrials. Ahir res, en París, però volia que ho sapiguem, i així ho ha publicat també en xarxes. No està gens mal, escolta, si pots viatjar i conèixer coses.
15: Són aquelles pequeñas cosas.
16: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
15: En un rincó, en un paper.
12: Bé, ara, ja que estàvem parlant de grans marques i d'objectes, anem a parlar de disseny i també d'artefactes quotidians. Avui ho fem amb Xavi Calvo, que és dissenyador gràfic i divulgador de disseny, una de les figures més influents en la projecció contemporània del disseny valencià. Especialment, tinc que dir-vos, per el seu paper en la transformació de València en referent internacional del sector. I quan diem València, diem el territori al complet. És cofundador de l'estudi Menta. La seva projecció pública va créixer especialment quan va liderar la candidatura de World Design Capital València 2022 i va ser coordinador del Consell de Disseny de la ciutat de València i actualment dirigeix la Fundació del Disseny de tota la Comunitat Valenciana. Xavi, què tal? Bon dia, com estàs?
17: Hola, molt bon dia, molt bon migdia. Com estàs?
12: Molt bé, encantat de saludar-te i sobretot de que ens ajudes a descobrir alguns d'aixòs objectes quotidians que, entre altres coses, com dia la setmana passada Juli Capella, no som conscients de que realment, i tu com a persona involucrada en això, el disseny ens envolta per tots els llocs. Mires el que mires, per insignificant que parega, ha estat dissenyat, esbossat o creat per algú.
17: Sí, jo hi soc un deixeble, amic i seguidor de Juli Capella i al final és això, tot el que ens envolta, absolutament tot, ha estat dissenyat per algú. Millor o pitjor, però ha estat dissenyat. Si al final pues, el disseny és com ens relacionem amb aquestes xicotetes coses o amb aquests elements quotidians. M'encanta el tema.
12: Escolta, així en la nostra comunitat autònoma tenim un precursor clar del disseny molt arrelat, que és l'artesania. Tu parlaves en un article fa poc que un testimoni clar d'això és la quantitat de carrers que tenim precisament i sobretot en els centres antics de molts pobles i ciutats dels noms dels oficis, de la gent que els exercia en el seu moment.
17: Sí, els oficis, al final el que han definit és el que avui en dia coneixem com la indústria de la Comunitat Valenciana, des del moble, el textil, des de la seda, la ceràmica, tot el tema de les joguines, les arts gràfiques, tot això se va originar a partir de l'artesania fa segles i avui en dia són indústries molt, molt potents gràcies al disseny, no? El disseny, abans que es diguera disseny, pues, era aquesta creativitat aplicada a totes aquestes indústries i avui en dia, pues, gràcies a l'artesania, en aquest binomi amb el disseny, tenim des de l'artesania contemporània fins al disseny més innovador.
12: Unes indústries que avui en dia potser manegen diners, però que en determinada siga l'època en què van, diguem, florir, eren autèntiques fortunes el que es manejaven, eh?
17: Sí, sí, jo sempre dic que amb tot això de la capital mundial del disseny del 2022, que la primera capital mundial del disseny va ser el segle d'or. A partir del segle d'or, tota la ruta de la seda, com València estava posicionada en absolutament tot el món, pues se va establir lo que era esa diferenciació que teníem en les indústries de la Comunitat Valenciana a partir d'una creativitat diferent, de fer les coses de manera diferent i més innovadora. I sí, avui en dia, pues, es diu disseny.
12: S'exercia fins i tot, i ho sé pels telers i les formes d'estampar que n'hi havia, l'espionatge industrial en aquelles èpoques.
17: Sí, sí, sí, clar, al final eren, i com així també hem sigut, jo pense que en València, tan arreu per moltes coses, no? De deixar que passi una cosa i arriba l'altra, i si una indústria no anava bé, doncs ja aniria la següent. Això el que té també com una cosa roïna, més enllà de l'espionatge, és no haver mantès, no haver preservat bé la nostra història del disseny, no? Des d'aquests primers bocetos o tot el que estampaven, tot el que tenia la indústria, i avui en dia, pues, gràcies a l'Arxiu València del Disseny, sí que anem recuperant part de tot això, però s'ha perdut molt, este veres.
12: Escolta, estava pensant, pot ser el dissenyador mundial històric més important que ha sigut Leonardo?
17: Sí, de fet, ahir jo he tingut moltes converses molt interessants sobre a on s'origina el disseny. Leonardo, inclús anant cap a Miguel Ángel i la Capilla Sixtina, perquè sí. Si no m'enganya és el primer que al final en una factura, diguem, que ell posa la creativitat com algo a valorar, que fins al moment només se posaven pues, els tintes, les pintures, els pigments, tot això, però ell apareix de creativitat. I lo de Leonardo és una cosa molt òbvia, no?, per tots aquests invents i de la ment d'una persona pues, tan creativa sí que s'aplicaven molts avanços. I al final el disseny pues, és el que ens fa la vida un poquet millor, i Leonardo va fer molts d'aquests avanços, sí, de veres.
12: Sí, sí, és que m'ha vingut així com la inspiració també, de repent, sí. Leonardo i els seus artefactes, no? Dic, pues, dissenyador per damunt de tots en la història, pues, Leonardo i dels primers. Però avui volíem parlar amb tu de curiositats d'objectes, alguns d'objectes quotidians, per exemple, la cafetera, perquè abans de la moda de les màquines express, de les màquines de cafè d'avui en dia, tots hem tingut i encara, a lo millor la conservem, la típica cafetera italiana o moca, probablement l'objecte domèstic més icònic del disseny del cafè del segle XX. Clar, la pregunta és, qui va ser el creador? I sobretot, una personeta, a banda de les epifanies que poguera tindre, en què s'ha inspirat aquesta persona per a crear-la?
17: Y al final el creador de la moca, la que coneguem con la cafetera italiana típica, era Alfonso Vialetti, era un enginyer italià, sí. I al 1933 és quan s'inspira precisament en com funcionaven les rentadores de l'època per a fer aquest invent, no? De com l'aigua bollia, pujava cap a dalt i tornava a baixar, pues si enmig posàvem un filtre de cafè, no feia falta incrementar més pressió, posar més bars. Va aparèixer també tot el tema de l'alumini, que s'associava molt en aquella època a la modernitat i en aquella Itàlia industrial, i això que pareix tan obvi i evident, pues és el que va acabar sent la seva cafetera Moca, la Bialetti també, perquè la marca Bialetti encara la comercialitza, exactament aquella mateixa cafetera, i per una cosa molt xula, no? Que per menys de 40 euros pots tindre un trosset de la història del disseny industrial en casa, i al final la cuina és on tenim molt d'este, com dius tu, disseny quotidià o història del disseny, i no ho sabem, possiblement.
12: No ho sabem. Estic segur de que si farem una enquesta en estos moments, ningú pensaria que una cosa tan quotidiana i el temps tan, permet-me l'expressió, tan vulgar per la quantitat de voltes que la veiem i normalitzada, que la tenim com la botella de butano i el seu color, que ho parlava l'altre dia amb Juli Capella, no està exenta d'haver sigut dissenyada amb tots els detalls.
17: I fixa't quan la pròpia marca s'acaba apropiant del nom del producte, no? Sí. La Bialetti, o com és, en Espanya és que es va fer molt popular per la marca Orolei a partir dels anys 50, i moltes cases encara se diu la Orolei, no? Com esa moca. En Itàlia la Bialetti, lo del butano que tu dius, pues al final és ja part de la nostra cultura, te diria directament.
12: Sí. Escolta, és curiós, no?, com objectes quotidians com este han acabat a museus com el MoMA de Nova York o la Triennal de Milà. Què és el que converteix a un objecte, a un artefacte, en una icona? El seu format geomètric, funcional, el disseny, la practicitat, al final té que haver alguna cosa, no?, que siga el que marque el punt d'inflexió.
17: Sí, és possiblement sí ser disseny invisible, que ja parlàveu l'altre dia amb Juli Capella, no? I que les coses funcionen, simplement funcionen. És també una part de la corrent més alemana de la forma i funció. Els objectes han de funcionar, també si són més bonicos, pues, no, ens atrauen més, i en aquest equilibri pense que està aquest èxit per a que tinguem productes. De fet, el MoMA de Nova York, la tenda del MoMA té productes valencians, tenim el carrito de la compra de Rolls, els cascos de Closca, però al final coses que funcionen i se fan populars.
12: O les pinces d'estendre.
17: Sí, sí, sí, per exemple, no? I aquestes coses que diries, això és disseny? No, home, això no és disseny. No, això és el millor disseny, absolutament.
12: Exacte.
17: I és el que després de dècades pues, fa la familiaritat, no? Les coses que funcionen i que han estat sempre en casa i ja no te preguntes per què. Per què? Perquè funcionen. Ningú aguantaria un electrodomèstic que no funcionara tant de temps o continuarien comprant el mateix model i no l'obsolescència programada no acabaria amb ell, no? Pues això, aquesta familiaritat i funcionalitat és el que fa que un element pues, siga una icona avui en dia.
12: N'hi ha alguns que no van triomfar. Un dia ho comentàvem així en una de les tertúlies, com poguera haver sigut la iogurtera, electrodomèstic fracassat on els llasga, però n'hi ha un altre més modern, encara que va ser dels primers que van entrar en les nostres cuines. L'espremedora de taronges, que pareix que s'atribueix a Dieter Rams, mestre del disseny internacional, però que en realitat és disseny d'un català. Els catalans dissenyaven molt, també.
17: Estàs molt ben informat. Sí, sí, sempre s'ha atribuït el citromàtic de Braun, no?, com aquest exprimidor, icona del disseny, simplicitat, a Dieter Rams, que era el cap de disseny de Braun, però és que és de veres que per aquella època, a Barcelona, l'empresa que existia era Pimer, Pequeñas Industrias Mecánico-Eléctricas Reunidas, S.A.
12: De ahí la batidora aquella de braç, la mini Pimer, sí, sí,
17: exacte.
12: Sí.
17: Fixa't un altre cas, no? Que la mini-pimer dona nom a la batidora, no? En moltes cases encara diem la mini-pimer, no? Agafa la mini-pimer i tal. Pues al final el cap de disseny de Pimer era Gabriel Lluelles, un català, i quan Braun s'introduís a Espanya el que fa és absorbir aquesta empresa, Pimer. A partir d'ahí, pues, Gabriel Lluelles passa a ser també un cap de disseny amb, bueno, Dieter Rams en Alemanya, i al final ell el que va aconseguir és simplificar l'expremedor que ja tenia Dieter Rams, ja tenia la Braun, amb este model que avui en dia se comercialitza quasi igual que aquell, amb les peces que se podien rentar de manera molt més senzilla, se podien reparar per peces igualment, i també ho tenim, i al final parec un catàleg de la tienda, però ho podem comprar per menys de 20 euros actualment aquell estimidor de Brown. Encara que segurament un comprat als 80 serà millor perquè està millor construït.
12: És
17: però
12: deberes.
17: Les peces estèticament són les mateixes, encara que duren menys, tot s'ha de dir.
12: És que aquells electrodomèstics dels 80 no tenien obsolescència programada, d'ahir que les rentadores estes menudes i portàtils com les Hata sobrevisquen al pas del temps, no aprofitaven per a massa, però han sobreviscut al pas del temps, o jo tinc, per exemple, una batidora picadora de les de Got, d'estes americanes que tenien 10 o 12 velocitats i tindrà 30 anys i encara continua funcionant. Això avui en dia és impensable.
17: S'ha millorat molt, jo penso que la part més electrònica, el tumo, el tipus del motor...
12: I l'estètica.
17: Però sí, però fixa't, l'estètica del de Brown és el mateix que el 72, de 72 al 2025. Flipa, no? Me pareix algo meravellós del disseny, no? Quan no caduca.
12: Què mos està passant en la moda retro? Perquè ara que estem parlant d'electrodomèstics, n'hi ha una famosa marca, sobretot per els refrigeradors que han fabricat, que inclús eren de colors, molt dels 50 i dels 60, que ara està estenent-se molt, que val una pasta, per cert, i que ja no només són refrigeradors, són tostadores, batidores, etcètera, etcètera. És una forma de juntar el disseny de l'època en la funcionalitat, cosa que no està renyida.
17: Clar, així sí que desapareix aquesta part honesta i coherent del discurs que pot tindre Brown o la cafetera, desapareix, perquè sí. És una cosa estètica.
12: Estic parlant d'Smeg, per exemple, sense anar més lluny.
17: Sí, és el màrqueting pur i dur. Al final saps que és algo que a la gent li agrada, que de fet ho veiem en pel·lícules, en sèries, en totes parts, per tant, quan més ens apropem a estètica, pues més oportunitats de triomfar al mercat. Bueno, és una part més de màrqueting que jo separaria molt de lo que és el disseny, però ahí està, i a la gent pues li agrada, sí. Jo sí que diria i recomanaria una visita a la col·lecció Alfaro Hoffman, que la tenim a Godella, i és possiblement un dels millors museus del disseny quotidià que tenim en Europa, diria directament. I és com el disseny va entrar per la cuina, sí. I ahí tenim des de les primeres refrigeradors i neveres, abans de l'electricitat inclús, fins a l'últim electrodomèstic que així té el mercat enguany, no? Llavors veiem aquesta progressió de com aquest estil que tu dius retro tenia un sentit abans i sí que estava aquesta cosa més coherent amb l'època. I per què? Perquè se buscava una dulçura de formes, perquè l'ama de casa era qui escollia el disseny, per tot això, fins avui en dia, no? I és on te trobes el relat que es pensa el més interessant de tot això.
12: Escolta, ja que estem parlant de disseny i tornant al tema de l'esprimidor, jo recordo que això en l'escola d'art i disseny d'Alcoi, quan era arts i oficis artístics, el posen com a clar exemple, no? Bueno, també posen el silló en Barcelona, etcètera, etcètera, però l'esprimidor més famós de la història probablement siga el Juicy Salif de Philip Stark, que és horrorós, el va fabricar per a Alessi. Alessi, per cert, cuida molt el disseny i l'estètica, però aquell esprimidor en forma d'extraterrestre, de pel·lícula de Tim Burton, ja no sé, més que per la seva funcionalitat, pel disseny, és el més famós que n'hi ha, com et deia.
17: Sí, al final és el que va definir la figura del dissenyador Philip Stark, no? Com a una persona transgressora. Jo si haguera de descriure, vaig a dir engendro, encara que sona pejoratiu, sí. Però és un element molt transgressor, no? Molt futurista... És aquest disseny de Philip Stark dels 90, on ell se va definir i caricaturitzar també molt amb aquest exemple. He de dir que sí que funciona, que funciona perfectament.
12: A veure, és que, d'una forma per entendre-nos, anatòmicament podria arribar quasi a ser perfecte, és a dir, la forma en què tu clavaries la llima, la taronja, el pomelo o el que siga, l'esprimiries i cauria tot confluint en un mateix, diguem, àngul per a gotejar o xorrar, sense tocar cap part. Escolta, dius, este tio ho tenia molt clar.
17: Sí. I d'una peça, absolutament d'una peça incolada d'alumini, per tant, se pot netejar molt senzillament. Ara si te cau igual te trenca un peu o algo per la forma sí. que tu dius,
12: sí.
17: Però és de veres que és un element que és més funcional del que la gent pensa, perquè és de veres que se compra molt per a decorar directament com a un trosset d'aquesta història del disseny contemporani i de Philip Stark, sí.
12: Bueno, això és una altra cosa que per acabar podríem comentar, les voltes en què l'estètica ha guanyat a la funcionalitat i molts d'aixos objectes, encara que molt mediàtics, i a pesar d'haver estat en totes les cases, al final no han aprofitat per a res.
17: Sí, bueno, és la part que menys ens agrada igual divulgar, no? De que el disseny només siga aquesta part estètica, perquè sense funcionalitat el disseny és una altra cosa, no? Parlàveu abans de l'IBAM, el dia dels museus. Al final l'art i el disseny tenen una línia roja que cada vegada és més fina, realment. Pues si és útil, si soluciona algun problema, ja ho considerem disseny. Pues bueno, pues tots aquests elements, si no funcionen, no són disseny, seran una altra cosa, no serà un encàrrec per a solucionar un poc de les nostres vides, serà una altra cosa decorativa, possiblement.
12: Sí, bueno, de totes formes, sempre estem a temps de dissenyar algo. I no mos donem compte, però infinitat d'articles, d'objectes, d'artefactes s'anuncien cada dia, alguns en major o en menor fortuna, però que tots, com diem al principi, formen part d'eixa creativitat, d'eixe univers del disseny i la funcionalitat que ens envolta a tots, vulguem o no vulguem. Xavi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Espero que no siga la última.
17: Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu.
12: Igualment, una abraçada. Cuida't, adeu.
17: Una abraçada. Adeu.

0: y salgamos a cazar. El encuentro con los habitantes de esta isla se produzca cuando el destino quiera.
1: He soñado que el alférez acariciaba mi pelo.
0: Naturaleza, ¿qué me mandas?
2: Què dir-vos? Esta setmana el Teatre Dalia estrena una de les obres més celebrades del teatre espanyol recent, La ternura, d'Alfredo Sanzol, que ha sigut Premi Max al millor espectacle de 2019. I arriba a València, precisament, amb una producció valenciana dirigida per Rebeca Valls. Una història que, ara mos contarà Mar, ens porta al segle XVI. Una reina amb poders màgics i dos filles que viatgen en l'armada invencible. O no tan invencible, obligades a casar-se per conveniència. Com estàs, Mar?
3: Molt bé. Dispuesta a hablar de la ternura. Y para evitar ese destino que estabas anunciando, la reina Esmeralda provoca un naufragio y las tres deciden quedarse a vivir en una isla desierta, donde viven un leñador y sus dos hijos, que huyeron allí precisamente para no volver a tratar con mujeres. Cuando ambos mundos chocan, empieza la magia, el caos y también el amor. El elenco está formado por Rebeca Valls, Jordi Ballester, Diego Braginski, Paloma Vidal, Bruno Tamar Marit i Paula Braginski.
2: I en l'estudi precisament estan Jordi Ballester i Paula. Què tal? Benvinguts.
4: Hola.
5: Hola, bon dia. Gràcies.
2: Una paradoja aquí un poco curiosa, diria jo, no? Fugen d'unes coses per acabar trobant-se precisament en el que no volien, no?
4: Sí, bueno, com la vida, no? De vegades vas fugint d'algo i te ho trobes quan menys te ho esperes.
5: Sí, dona goig veure que quan un fuig per prejudicis d'algunes coses i després se deixa portar a través de les emocions, del cor, de la emotivitat, doncs aixòs prejudicis en van a terra, que és lo bonico.
2: No serà sol el més tendre que heu fet en els últims temps, no?
5: No, però sí, jo crec que en certa mesura, a nivell teatral, com a tendre, jo crec que sí.
4: Sí,
5: no?
4: Clar que sí. Sí.
5: Veníem de fer, bueno, Paula venia de fer també comèdia en els últims anys, des de, bueno, en Dinamarca de Rodolf Sirera no era comèdia,
4: no
5: precisament,
4: era.
5: Però estava fent la gira Brundanga. Nosaltres estem els dos també en La ratonera, tot i que ella està més en la part de darrere. I veníem de fer entre comèdies i coses més, no tan, jo diria, no tan d'època o no tan shakespearianes, no tan a l'ús, tot i que he de dir que és una comèdia de situació i d'enredo, vull dir, més enllà d'una fórmula d'un teatre una miqueta més clàssic, que és més vistós.
2: Sí, totalment extrapolable a l'actualitat.
4: Totalment
5: extrapolable i en definitiva és una comèdia de situació, que per això fa que la gent s'ho passi tan, tan bé.
4: Sí, i jo crec que tracta temes completament universals i clàssics, com és l'amor, l'odi, de vegades a lo desconegut, o no tan desconegut, però que ens planta uns prejudicis, com ha dit...
2: L'animadversió després de l'amor, no?
4: Exacte.
2: La caducitat de l'amor.
4: La caducitat, el retrobar-se, les contradiccions humanes, que això ens acompanyarà durant segles, perquè els humans som així.
2: Defectuosos.
4: Exacte.
3: Dice Sanzol, que es el autor, dice que una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo?
4: Totalment.
5: Sí, totalment.
4: Vull dir, crec que la ternura i l'amor és l'únic que ens salvarà. Que ens salvarà la vida, en general.
5: Hi ha una cosa que passa... Bueno, nosaltres estem ara de gira i entrem en el Thalia, en el Teatre Thalia, este dimecres, sí. del 20 de maig al 28 d'agost, en el Thalia.
4: Juny.
5: Ai, perdó, del 28 del 20 de maig al 28 de juny.
2: Jo dic, exacte. Estos van a passar-se l'estiu.
5: Sí, no, hasta el 28 de juny. I el que ens estem trobant en el circuit quan acaba la funció és que tenim a tot el públic dret aplaudint després d'haver estat 2 hores de funció rient-se moltíssim i estan aplaudint caent-los la llagrimeta.
4: Clar.
5: Es caen-los la llagrimeta.
2: És a dir, que es queden forces després de plorar de la risa per aplaudir.
5: Sí,
2: no?
5: Perquè i que realment sí que és una obra tendra i que parlar de la tendresa és bonic i la gent això li toques el cor.
3: Sí, perquè veníeu de l'Arniches, ¿verdad?
4: Sí, este cap de setmana hem tingut
5: Arniches i Altea.
4: Sí, i la veritat és que pense que la ternura replega molt bé el que és la vida, els altibaixos, les contradiccions, com he dit abans, estar sentint amor i al mateix temps por, i descobrir un nou món, no? I deixar-se portar i al mateix temps no voler deixar-se portar, i crec que ens passa constantment en la vida a nosaltres, i per això penso que la gent s'emociona i riu i plora, perquè és la vida misma.
2: Està en una muntanya emocional com la vida mateixa.
4: Exactament, és la vida. Potser nosaltres ho visquem més allargat en el temps, no? Sí. Un dia plorem, el dia següent riem, però nosaltres esteu contents.
2: Bueno, no, crec que, o a veces en el mismo moment. Estem bé i estem tot el dia plorant i riem-nos i malaïm.
4: I nosaltres esteu condensem tot en 2 hores per a que estigues bollint per dins d'emocions i visques del teatre...
5: No? Però tot això dins d'una estructura de comèdia més absoluta, és a dir, però unes carcallades, la gent...
2: Sí, de destarifo, no? Com
5: sí, perquè no podem explicar realment quins són els conflictes que ocorrisen en l'obra, per a no fer spoiler, per a no destripar-ho, però és que són molt graciosos, molt graciosos. I és curiós que ocorris que el públic femení comença rient, no?, d'unes coses, el públic masculí comença rient de totes les contràries a estes, i després s'acaben unificant les risques per a entendre a tot el públic. És meravellós. Estructuralment, dramàticament, està molt ben escrit.
2: Al final és ja no Enric de tu, Enric en tu. No? Sí. Uns
3: Alfredo Sanzol se lo ha currado.
5: Sí, no, bueno, sí.
3: Se lo ha currado muchísimo. Y luego supongo que también Rebeca, que también comparte escenario con vosotros, pero está en la dirección, también, ¿no? Hacen el tándem perfecto.
4: La veritat és que comptem amb un equip de professionals que li ha donat la volta a la funció, i crec que és una reinterpretació magnífica. O sea, tot i que guardem la puresa i l'estructura de la funció, és una altra versió, no? Sí. Meravellosa, amb nous creatius i que li donen la seva autenticitat.
3: Perquè en la ternura s'esconden las 14 comedias de Shakespeare. Sí. Y además están, creo que, los títulos, ¿no?
5: Sí, sí, sí, Amad, se van anomenando.
3: O sea, que también es interesante porque como espectadores podemos estar ahí, ¿no? A la guay, a ver si vamos detectando, ¿no?
4: Exactamente,
3: vamos,
4: si nos desabrumando.
5: Y ocurrís una cosa muy curiosa.
3: Identificando los títulos de Shakespeare.
5: Que toti que está escrita en prosa, la función... té com una espècie de musicalitat,
3: sí,
5: de vers.
3: Sí.
5: Vull dir, no està en vers, perquè és prosa 100%, però sí que és veritat que té...
3: Seria com una prosa poètica.
5: Sí, sí, és una prosa poètica on efectivament se van nomenant totes les comèdies de Shakespeare en
3: claro.
5: algun moment.
4: I increïblement propera, o sea, no per ser poètica deixa de ser, no és gens llunyana, o sea, uh-huh, és totalment comprensible per a tot el món, i pense que ahí està la grandesa del text, perquè estàs dient... la naturaleza hubiese decidido competir con el arte del... Y en realidad todo el mundo entiende que está pasando en ese momento, ¿no?
3: Y para vosotros como actores, el hecho de tratar o trabajar un texto de estas características ha sido... Bueno, quizá con la musicalidad es más fácil, ¿no? Porque por eso la poesía tenía...
5: Bueno, nosotros tenemos una máxima en teatro, en cine y en televisión, y es que cuando te costa poc de estudiar, és perquè està ben escrit.
3: Uh-huh.
5: Això és...
3: Va fluyendo,
5: és,
3: no?
5: Sí, això és matemàtica pura i dura. I el text entrava molt bé. Te l'estudiaves molt bé. Que passa moltes vegades en el vers, que és difícil, perquè estudiar vers és difícil, però sí que és veritat que quan tu entens l'estructura del vers... Ara, mira, per exemple, Paula està assajant el Narciso. En su opinió de Guillem de Castro, i per a l'Institut d'Universitat de Cultura, i està molt ficada en el vers, i jo fa poc vaig fer també un curs de vers. I realment és que quan...
2: Està digerint, no?
4: Sí.
5: Quan entres en l'estructura del vers, després ho entens de tal manera que jo crec que no se t'olvida mai en la vida. I així mos ha passat això. A l'hora d'estudiar entrava molt bé el text.
4: És que està molt ben escrita, de veritat, i molt propera a nosaltres.
3: Y realmente cuando tanto una obra de teatro como una película, cuando ves que está bien escrito, lo que los diálogos fluyen, se nota muchísimo también en el espectador.
2: Sí, a la hora de escenificarla y de asumirla,
3: sí,
2: por parte de quien la
3: como por parte del público, porque no te estás dando cuenta que te están contando esa historia.
4: Exacto.
3: Porque de repente dices, uy, no ho sé, no? Esta frase o esta, algo que te chirria, te saca, no?
4: Sí.
3: I sí que és cierto que quan...
4: Ho veníem parlant, que pensem que és un text, això que he dit abans, no? Molt proper, molt, molt comprensible, que a més t'endinsa totalment dins de la història, et clava en aquest món, no? I nosaltres fem per a que tu també estigues dins d'este univers i ens acompanyes durant tota l'aventura, perquè no deixa de ser una aventura, és una aventura meravellosa que viuen tres dones i tres homes i descobreixen l'amor, la tendresa i...
5: És que clar, a veure, l'estructura, imagineu-vos, o sea, tres nyanyaors que viuen en una illa deserta perquè no volen saber res de les dones.
3: S'han ido allí.
2: Tres metios pa dentro de molt de cuidado. No,
5: la descripció que fan...
3: S'han ido allí a l'último rincón del planeta.
5: La descripció que fan d'elles és ja... És pa morir-se. I després elles fugint d'eixa imposició masculina per part... I que la reina diu no vull que les meves filles estiguen...
3: Acaben
5: casades amb el conde i amb el duque i tal.
4: Clar, perquè partim de que elles són princeses i la reina i les princeses que estan sotmeses a un sistema patriarcal que les obliga a fer coses que no clar, volen fer, no? Clar. Que no és com ara, és que...
2: Bueno, ara és un poc, encara,
4: de
2: eh?
4: De vegades, que... sí, de...
5: Imagineu-vos que per art de màgia, aquestes tres dones d'alta alcurnia i que volen fugir dels homes, apareixen en una illa on hi ha tres nyanyaors que no volen saber res de les dones. Claro,
2: hòstia, màgia, claro, jo diria més el colmo de la desgràcia,
5: claro,
2: no?
5: Ahí, lo que però ahí és... comencen a passar una sèrie de situacions que a més Sansón les escriu de tal manera que són exponencials, va millor. Quan ja no, quan creus que ja no pots riure més, apareix un altre element que fas no m'ho puc creure, hasta el final.
4: Exactament.
5: Hasta el final.
3: ¿Y hay algún escena, algún momento favorito para vosotros?
5: Molts.
2: Sí, perquè conforme heu parlat de tota la representació, es quedaríeu en tota, no?
5: Jo no puc fer spoiler, però jo he de dir que jo personalment, en el meu personatge, n'hi ha un moment de...
3: De deliri.
5: Vaig a dir de desdoblament. De desdoblament.
3: De la personalitat.
5: No, personal, sí. Que fa que el disfrute molt, moltíssim.
4: Sí, és que és una funció de veritat meravellosa. I és el que diu Jordi, que quan penses que no va... Dius, ja no pot ser més locura el que està passant. Sí, pot ser, no?
5: I també mos fa plorar en escena, perquè sí. les escenes tendres d'enamorament i tal fan que les vius i són molt, molt boniques de viure.
4: I no només d'enamorament, sinó de comprensió davant la vida, de descobriment de coses vitals que està arribant al cor.
5: Jo crec que la societat valenciana té una grandíssima oportunitat d'assistir a una obra mestra del teatre contemporani en majúscules, damunt amb reminiscències clàssiques, shakespearianes, amb vestuari d'època, que estarem en el Talia durant 6 setmanes, que va vindre ja al Teatre Principal esta funció en el 2018, va estar un cap de setmana en el Principal, ho va omplir, la gent va eixir encantada, i jo crec que la població valenciana se mereixia l'oportunitat de poder retrobar este text meravellós en el Teatre Talia durant 6 setmanes.
3: Claro, y además Shakespeare en clave de comedia cuando también lo tenemos asociado como a los grandes dramas, ¿no? Hamlet, Otelo...
2: Al final igual tenía más sentido el humor del que hemos pensado.
5: Hombre, moltísimo.
3: Sí.
5: Mucho ruido y pocas nueces. La Mansiment de la Arpía, que mai més el nom en castellà de la Mansiment de la Arpía.
3: La fierecilla domada.
2: I si això s'extrapolara avui en dia a la Reina Esmeralda i tal a les xarxes socials, en quina de totes podríem... En TikTok, no?
5: Ui, això tu saps més que jo.
4: Ja, sí, ja... No ho sé ara mateixa...
2: Van anar fent vídeos continuos?
4: Ja no sé ara mateixa qui seríem, les princeses i la reina. No ho sé, quina pregunta m'has fet. Me la pensaré.
3: Però chungo, en què red se manejaria millor?
5: Elles tres,
4: jo crec que és... Jo crec que pot ser Instagram.
2: En Instagram. Més...
5: La reina en Facebook.
4: I les princeses pot ser més Instagram i TikTok, igual, un poquet.
5: Però estan molt empoderades, ja,
4: sí,
5: eh?
4: Sí,
3: ja vienen muy subiditas,
5: fortes,
3: ¿no? Muy subiditas.
4: Ja venim... Ja fartes, un poquet, saps?
2: Si vulgui conèixer-les i conèixer-los una miqueta més, ja saben, Altalia.
4: Totalment.
2: Jordi Ballester i Paula Braginski, gràcies per haver vingut, que vaja bé.
5: Gràcies a vosaltres i tots al teatre.
2: Adéu. I en 11 minuts, la una.
1: He soñado que el alférez acariciaba mi pelo.
0: naturaleza.
6: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: No s'ho imaginaríeu, però nosaltres en aquestes volantades que peguem també tenim punts discordants sobre la vida verida Marina i alguns personatges dels que han passat per ahí, tant per la pantalla com per les pàgines dels llibres.
1: Aixina és, perquè és impossible que quan sona una banda sonora d'aquestes característiques ens imaginem tots en una americana, una gabardina, no, a la recerca de grans misteris, a la resolució de grans crims. Al nostre pensament apareixen els que han sigut els grans detectius de la història del cinema i la literatura, des d'agents secrets com 007 fins a grans detectius com Sherlock Holmes. Personatges amb grans habilitats a qui ja va començar a escriure'ns a mitjans del segle XX i dels que encara avui no s'ha deixat de parlar. I en 1936, Alfred Hitchcock donava forma a la pel·lícula El agente secreto. Des d'aleshores i fins ara, la majoria d'estos personatges, des d'espies fins a agents secrets, tot passant per detectius, eren grans referents, inassolibles per a la majoria de mortals. Per sort, no per molt de temps, perquè ben pronte la indústria de la literatura i el cinema ens va descobrir als consumidors i les consumidores que necessitàvem també agents que fórem com nosaltres. Necessitàvem també paròdies. Pot ser un dels referents quan parlem de la paròdia del gènere d'espies i agents secrets és Superagente 86, en anglès Get Smart, creada en 1965 i que arribaria a la televisió espanyola només un any després. Es tracta d'una comèdia d'espionatge protagonitzada per Maxwell Smart, el torpe i despistat agent 86 que, juntament amb l'agent 99, ha de protegir el món d'una maleïda organització criminal. Coneguda especialment pel zapatòfono, que jo no coneixia, que em pilla un poc lluny per l'època.
0: Sí, un telèfon en la sabata.
1: Efectivament, en les seues sabates podria cridar per telèfon. Tanta va ser la repercussió d'este personatge que en 2008 va fer el salt al cinema amb una adaptació cinematogràfica en format de comèdia-acció amb una pel·lícula homònima protagonitzada per Steve Carell i Anne Hathaway.
2: Siempre ha habido un delicado equilibrio entre caos y control. Ahora que ese equilibrio se ve amenazado, es el momento de recurrir a un hombre.
1: El punt de partida de Superagente 86, la paròdia a eixe James Bond que tanta repercussió va tindre en els anys 60 de la Guerra Freda, no seria l'únic. Anys més tard la recuperaria Johnny English, una saga de pel·lícules protagonitzades per Mr. Bean, l'actor Rowan Atkinson, i en lloc d'un espia infal·lible, com James Bond, John English és un agent torpe, egocèntric i poc intel·ligent que ha de salvar Regne Unit en situacions de crisi. Una idea a partir de la qual ja s'han fet tres pel·lícules.
3: Tucker, ¿seguro que no quieres una clarita?
4: Tengo que terminar el informe de la misión, señor. Pegasus quiere vernos en cuanto aterricemos.
3: El informe de la missió.
1: Però el que més crida l'atenció és quin va ser l'origen d'este personatge, d'este Johnny English. Va néixer als anuncis de la televisió de la targeta de crèdit Barclay Card durant els anys 90. En estos anuncis que es feien al Regne Unit, Mr. Bean interpretava un espia que va encisar al públic. I l'èxit d'estos anuncis va portar a crear la famosa franquícia cinematogràfica. És una trilogia semblant, per exemple, a la de Austin Powers, un personatge de ficció creat i protagonitzat per l'actor i còmic Mike Myers, un superagent britànic que en 1967 és congelat i desperta en els 90 per a fer front de nou al seu enemic, el doctor Maligne.
5: Ah, té de botes, sí.
6: Joder! Este café huele a mierda!
7: Es que es mierda, Austin.
5: Vaya, habló Juan Valdés. Tiene cuatro pezones, no sé.
0: És que és pavore la saga d'Austin Powers.
1: És pavorela, eh?
0: Sí, pavore.
1: Conta la llegenda que Mike Myers va idear este personatge després d'escoltar a la ràdio la cançó The Look of Love de la pel·lícula Casino Royale de 1967 i visualitzant-lo com el pol oposat del famós espia.
8: The look of love is in...
1: He de confessar-te, tot i això, que jo si he de triar me'n queda amb un altre. El meu favorit és l'inspector Jacques Clouseau, protagonista de la clàssica franquícia de comèdia La Pantera Rosa.
0: El meu també. Sí. A més, és que jo n'hi ha moments de la meva vida que sóc molt l'inspector Clouseau. Sí, vamos, molt Clouseau sóc.
1: Tot i que no és un agent secret com a tal, sí que és un important detectiu de la policia francesa que també ha de mirar pel bé de la ciutadania, tot i que acostuma a causar desastres allà on va.
0: És És inspector de la Sûreté.
1: Efectivament. Este personatge va veure la llum per primera volta en 1963 com a secundari, donat que el protagonista principal havia de ser el lladre.
0: Sí.
1: Però el seu paper va ser tan icònic que el director va decidir centrar les següents entregues exclusivament en ell. Tant va ser així que va fer el bot a la sèrie d'animació El Show de la Pantera Rosa, i des dels 60 no s'han deixat de fer noves traslacions a la pantalla, com per exemple la protagonitzada per Alan Arkin o més recentment la que protagonitza Steve Martin.
9: Incluso... Ah, Pontón, dejémoslo por hoy, estoy cansado.
10: Solo quería repasarlo.
0: Però Clouseau és Peter Sellers. Peter Sellers.
1: I també la indústria espanyola ha sabut jugar a este gènere paròdic amb grans personatges que han passat a la història, com per exemple Anacleto, Agente Secreto. Esta fou la primera paròdia autòctona de les pel·lícules d'espionatge i pot ser una de les més admirades per la crítica. Va veure la llum per primera vegada el desembre de 1964 en la revista Pulgarcito, de la mà de l'historietista Manuel Vázquez, que va formar part del gran elenc de l'editorial Bruguera. Anacleto és un icònic personatge veterà, però també antiquat, que treballa per a una agència d'intel·ligència en hores baixes i que, a més, va ser portat a la pantalla molts anys després, en 2015, interpretat per Imanol Arias i acompanyat per Quim Gutiérrez.
11: Soy agente secreto.
12: ¿Agente secreto? ¿De qué estás hablando?
11: Pues la verdad. La Masía es una tapadera. Lleva años...
0: I al mateix temps es va fer un spin-off de Vázquez que va protagonitzar este Santiago Segura.
1: Efectivament. Abans d'ell, tot i això, hi havia hagut dos personatges que, primer al paper i després a la pantalla, havien traslladat l'humor al món de la investigació. Eren Mortadelo i Filemón. Són potser els dos agents secrets més famosos del TVO espanyol. Creats per Francisco Ibáñez en 1958, representen una divertida paròdia de les històries d'espies protagonitzades per parelles còmiques. Van arribar a la televisió en forma de sèrie animada i en 2014 en forma de pel·lícula.
13: Amena información gratuita. Acudan inmediatamente al cuartel general de la TIA si no quieren perder sus pelotitas.
1: Es tracta, en qualsevol cas, de creacions que han tingut èxit especialment en el públic més familiar i que no han deixat de repetir-se amb els pas dels anys, especialment. Van néixer també en aquells anys El Agente 0077, editat per Bruguera, o 770 a la izquierda de l'editorial valenciana. I la temàtica tampoc ha deixat de repetir-se a la televisió infantil. De segur que ens venen molts noms al cap. Per exemple, l'inspector Gadget,
0: sí,
1: que traslladava a la pantalla les aventures d'un inspector despistat caracteritzat per tots aquests artilugis biònics que té implantats en el seu cos. I no és només cosa de dècades anteriors, continua havent agents secrets còmics. Se m'ocorre, per exemple, Perry l'ornitorrinco, l'ànec agent secret que ha d'enfrontar-se al doctor Doofenshmirtz.
0: És que estigues més dels teus, de l'època de la casa de... Bueno, de House of Mouse i coses d'estes,
1: de
0: no?
1: Coses, clar que sí. Jo estic dins. O sèries que, sense ser de dibuixos animats, continuen tirant de l'humor per tractar el misteri, convertint els protagonistes, al més pur estil James Bond, en coses més reals, no? Com qualsevol de nosaltres. Un exemple més recent a la televisió espanyola és Los Misterios de Laura, una famosa sèrie de comèdia i misteri policíac emesa en televisió espanyola que trasllada a la pantalla la història de Laura Lebrel, una inspectora de policia brillant i intuïtiva que, tot i això, es caracteritza també per ser prou torpe i caòtica.
14: ¿Usted también viene a resolver un misterio?
15: ¿Cómo que un misterio?
1: És, de fet, una de les sèries espanyoles amb més projecció internacional, ha generat diverses adaptacions en tot el món, sent la més destacada la que van fer als Estats Units, The Mysteries of Laura, produïda per la NBC. I també en la literatura, per exemple, recentment s'ha creat Puffman, en 2009, arran de la revitalització de James Bond.
0: I una altra, que era Se ha escrito un crimen, que era una espècie de precursora, no?, dels Misteris de Laura, amb Jessica Fletcher, que bueno, també va tindre el seu. I si no, mira, el més seriós de tots, que estirat era este home, tu.
1: Si són estirats, no us valen.
0: Sí, els Poirot, que van parlar l'altre dia.
1: Els Poirot eren molt
0: estirats, eh? Però tots molt estirats. Què li passava a este home?
1: Que no volien fer ni un poquet de divertida.
0: Mira la Valero com està enseguida.
1: És que
0: hi ha
1: rapidíssima.
0: És rapidíssima.
1: És rapidíssima.
0: Però ara està reposant-se, com es diu... Written, no sé, ara en anglès no me recorde, però bueno, S'ha escrit un crimen, és una de les sèries que més diners, per cert, li ha deixat a Jessica Fletcher, a banda de ser la veu de la tetera de La Bella i la Bèstia, i moltes de les personetes, diguem, dones majors que eixen en les pel·lis de Disney. Bueno, ha estat bé aquest repàs d'alguns dels torpons.
1: Que podríem ser nosaltres, perfectament.
0: Sí, no t'ho dic jo. Si jo sóc molt, molt clusó, faig coses ditxes. Però, en fi. Gràcies, Marina.
1: Gràcies, Sergi.
0: Cuida't. En un moment mos anem a plantar ja en la una de la vesprada. M'imagino que ja estaran per ahí Folgado, Hermosilla i tot el personal per a fer l'anàlisi del que ha sigut este cap de setmana d'esports intens en el que, afortunadament, han pres el Snape. Bueno, també aquest repàs d'alguns dels torpons...
1: Que podríem ser nosaltres, perfectament.
0: Sí, sí, sí, no t'ho dic jo. Si jo sóc molt, molt clusó, faig coses ditxes. Però, en fi. Gràcies, Marina.
1: Gràcies, Sergi.
0: Cuida't. En un moment mos anem a plantar ja en la una de la vesprada. M'imagino que ja estaran per ahí Folgado, Hermosilla i tot el personal per a fer

0: les coses i tornem.
1: És la una.
2: A punt. Notícies.
1: Com estan? Comencem en una notícia d'abast per a la factoria Ford d'Almussafes, perquè la multinacional acaba de confirmar que llançarà 7 models nous per a finals de 2029, nous models que es fabricaran a Europa i un d'ells a Almussafes.
3: Sí, este nou model serà un SUV, el Ford Bronco, que es començarà a produir a la planta valenciana a partir de l'any 2028. És un any més tard del que estava previst i tindrà diferents tipus de motor. Un anunci que arriba dos anys després que Ford anunciara que arribaria un nou vehicle a Almussafes que des de l'any 2024 només produeix un nou model, que és el Ford Kuga, i després que l'any passat la factoria valenciana reduirà en un 18% la seva producció.
1: Bé, sembla que s'alvirà un futur un poc més positiu per a la factoria Ford. Estarem, els mantindrem informats. Anem ara a aquesta reunió dels equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana, que estan en estos moments en Picanya, en una sala de Picanya, per tal d'analitzar la situació de la vaga educativa. Recordem que fa una setmana van amenaçar en un escrit amb una dimissió en bloc si no s'atenien les reivindicacions del professorat. Entre altres, ja ho saben, la reducció de la burocràcia, la paperassa de les ràtios sobre la recuperació del poder adquisitiu dels docents. En esta reunió, seguint-la, està Àngel Hernández. Àngel, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Més de 1.000 directius segueixen de forma presencial o telemàtica una reunió que ha estat convocada per a establir d'alguna forma accions i posicions conjuntes per tal de visibilitzar una imatge d'unitat davant les negociacions entre sindicats i conselleria. Un dels punts que ha originat esta reunió, la possibilitat de dimissions en bloc. Per tant, en esta reunió s'analitzarà d'una banda quin suport real té aquesta iniciativa i què és el que hauria de passar exactament per tal que es produïren aquestes dimissions. Esta reunió es convoca després que aquesta primera proposta que va fer la conselleria als sindicats fora insatisfactòria. Jaume Olmos és director del CREA Benavites, Quart de les Valls.
5: M'encantaria que des de conselleria pogueren entrar dins de cada escola per veure la realitat que s'està vivint allí. Hi ha mestres que s'estan deixant la pell, mestres que acaben cremadíssims perquè no arriben a atendre com toca als seus alumnes. No és just que els nostres companys estiguen plorant, es trobes pels passos plorant perquè no poden més. L'administració ha de fer algo, ja, urgent.
1: Bé, ja saben que hi ha una reunió a primera hora de la vesprada a les 4 entre conselleria i sindicats per a tractar de posar fi a la vaga educativa. Acaba de parlar sobre aquesta reunió el president Pérez Llorca des de Madrid, on participa en la Junta Directiva Nacional del Partit Popular per analitzar les eleccions andaluses. Diu Llorca que van a seure de nou amb esperit dialogant, que espera arribar a bon port i que hi haurà una proposta sobre la taula d'increment salarial.
6: Jo vull recordar que, almenys no són paraules meues, són paraules també de sindicats, que salaris no és el més important, no? Que el més important és que millorem l'educació entre tots. La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
1: I el guanyador de les eleccions andaluses, el president, i ara en funcions, Juanma Moreno Bonilla, participa també avui en aquesta junta directiva del partit a Madrid.
3: A l'entrada d'esta reunió ha dit que el més sensat és que el Partit Popular torni a governar en solitari, encara que hagi perdut la majoria absoluta que tenia en la legislatura anterior.
7: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
3: Moreno Bonilla ha afirmat que encara no ha contactat amb Vox per a negociar la investidura i ha explicat que la repetició electoral serà l'última de les opcions.
7: La repetició electoral es el último de los recursos por una razón, porque primero los ciudadanos no lo quieren, supone un hastío y un cansancio de tanto proceso electoral, supone un coste económico relevante y no garantiza tampoco que cambie el resultado, ¿no? O sea,
1: I la quarta vaga mèdica setmanal de l'any ha començat avui a la Comunitat Valenciana amb un seguiment que els convocants xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport és només del 8%.
3: Esta nova setmana de vaga, a la qual estan convocats els metges, té com a objectiu reclamar més personal facultatiu, millores laborals i professionals i menys sobrecàrrega assistencial, unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Alejandro Calvente, president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana.
8: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és la

0: cultura de pas i pacs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
1: I tal com estava previst, els quatre alcaldes i exalcaldes del PSPB que estaven citats avui a declarar en la comissió d'investigació de la Diputació d'Alacant sobre les presumptes irregularitats en el Bo Comerç no s'han presentat.
2: En un comunicat, el PSPB ha informat que no hi acudiran a la comissió fins que no se cite Mazón, que en la seva etapa com a president de la institució provincial va posar en marxa este sistema per al comerç urbà que investiga la justícia. Recordem que el principal implicat en este cas és el president de la Cambra de Comerç Alacantina, Carlos Baño. Els alcaldes i exalcaldes socialistes citats avui consideren que el Partit Popular està tractat d'enfangar esta investigació, ja que el Bo Comerç el va posar en marxa la Diputació d'Alacant quan la presidia Amazon.
1: I la patronal ceràmica i els sindicats han fet front comú a Castelló avui davant de Brussel·les. D'este migdia han escenificat una aliança poc habitual per tal de reclamar canvis en la retallada dels drets gratuïts d'emissió del CO2. Sònia González.
3: Els sindicats Comissions Obreres i UGT han subratllat la importància d'adherir-se al manifest en les declaracions posteriors a la firma, on també han estat presents representants de la Generalitat i de la patronal ACER. Tots han apel·lat a la unitat i han convidat la resta de grups polítics a sumar-se a aquesta iniciativa. Fins al juliol és possible presentar al·legacions als nous drets d'emissió i el sector espera que finalment Brussel·les siga sensible a les seues demandes, és a dir, que contemplen les particularitats del taulell València, un sector que genera un 70.000 llocs de treball directes i indirectes. Escoltem els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Ana García i Tino Calero, i també el president d'ACER, Ismael García.
4: Hay una situación de riesgo real a día de hoy que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón.
5: Que ese mensaje de revisión y de toma en consideración de las realidades del sector se tengan en cuenta.
6: Es un día súper importante mostrar la unidad que tiene el sector cuando hay crisis que nos golpean.
1: Estem ja en l'última setmana de Lliga, les calculadores estan que tiren fun, fent càbales per a la salvació i les places europees, hi ha molta cosa en joc. Gonzalo López, bona vesprada.
7: Bona vesprada. El València ha aconseguit la salvació matemàtica en guanyar remuntant la Real Societat per 3-4 i ara somia en arribar a Europa. Carlos Corberán.
8: Bueno, la verdad que no ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo, algo muy bonito.
7: L'afició del Llevant planifica anar a Sevilla per a donar suport a l'equip en el duel contra el Betis de dissabte. Depenent d'ells mateixos, si amb un punt més es quedarien en primera divisió. En canvi, l'Elx haurà de treure profit de desplaçament a Girona, on els dos conjunts s'ho jugaran tot. D'altra banda, el Villarreal conclourà disputant-li la tercera plaça a l'Atlètic Madrid en un enfrontament directe.
1: Acabem la 1:08, anem ja llargs. Continua Sergi Olcina amb Amunt i Avall. Nosaltres actualitzem a les 3.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
10: De tu a tu.
11: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
13: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
15: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura.
16: L'Hora de la Cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'Hora de la Cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
17: L'Hora de la Cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: levanta Pedro Vigas, el balón rebotado en la frontal. ¡Apareix!
1: Allà va Javi, Javi que regateja, Javi que continua, Javi que xuta.
2: ¡Gol! ¡Gol!
3: La continuació cap a dins, cap ací, cap allà. Fes-la. Fes-la!
0: Ivon! Ivon! Ivon!
4: Mare meva, com està la cosa i com està la cosa este cap de setmana. Valero, és que eres the best.
0: The best.
4: És la Tina Turner dels tècnics. No tinc altra definició. Bueno, la Tina Turner viva. O sea que haurem de altres coses. Bueno, i quan te poses el moño de lleona també, eh? Sí, sí, la Tina Turner total. Bueno, 11 minuts sobre la una de la vesprada. Ui, és que així ha caigut com en Vietnam, tio.
0: Sí, bueno, és que no han aguantat el cap de setmana, eh? I Patri, molt granota, eh? Molt, Patri, molt
4: que,
0: de lleva.
4: Que
0: molt
4: no,
0: de
4: lleva, que no es diga que no és granota, la Patri.
0: Molt granota, molt granota. Bueno, és que posen els pèls en punta, no? Tot el que hem viscut este cap de setmana. Podríem dir allò, tu te recordes quan parlàvem de lo del 5 equips en primera?
4: Sí.
0: Home, pues el Castelló està ahí un poquet fluixet, però encara podria ser el somni del 5 en primera, que seria, jo crec que històric. No sé si alguna vegada no, ho hauríem de repassar, però bueno, encara pot ser possible, però millor no se pot demanar. València salvat i més a prou d'Europa, el Llevant quasi salvat, i la veritat és que hi ha quatre opcions, fins i tot perdent al camp del Betis, que
4: al final tot es solventa.
0: L'Elche és el que ho té una miquiua més complicada, però bueno, l'Elche, la veritat és que si l'Elche empata o guanya en Girona, també salva el Llevant directament, no? Mm-hmm. I després tenim el Club Esportiu Castelló, que bueno, està una miqueta ahí renquejant en els últims resultats, però continua en promoció i anem a veure si...
4: Anem a fer una cosa. Com Carles Figuerola és el que més temps porta en este planeta, a banda de nosaltres, igual ell ho recorda.
0: Sap,
4: Carles.
0: Sí.
4: No sé si el sona que hagi hagut alguna alineació de planetes de 5 en primera com la que pot produir-se.
5: Jo crec que no, hauria que veure-ho, perquè, per exemple, estava mirant que diuen que Dani també ho haurà comprovat, que l'Elx aconseguiria, si puntua, la millor puntuació de la història en primera. Però, clar, és que abans no eren 3 punts, eren 2. I està mirant que en els anys 60 la Lliga eren de 16 equips,
0: sí,
5: per exemple.
0: Sí.
5: És a dir que...
0: Home, no podrien arribar a aquesta puntuació, si és de...
5: Per estadística. I recordem dos noms importants, el Dense i Claudio Barragán, eh?
0: Hombre, sí, mira, ese no ha aparegut, però sí, sí, és de veres.
5: Blaugrana, tornen a segona, quarta ascens de l'Eldense a segona, i una història que després, si voleu, la comenté, de Claudio Barragán, per a telesèrie de alguna plataforma.
0: No.
4: Però avui tindràs que comentar.
5: Estava en segona regional, després sí. El va agafar l'Eldense
0: B
5: en la Lliga Comunitat i ha acabat pujant l'Eldense a segona.
4: Bueno, tindràs que comentar-ho en premura, perquè avui estarem junts només fins la una i mitja, el somni de Xavi Robert, que sempre té la frontera marca ahí. Robert, què tal, com estàs?
6: Hola, bon dia, què vos passa?
4: Bon dia. Pues així estem, clavamos en el Castelló, etcètera.
6: El màxim històric han sigut 4 equips de la Comunitat Valenciana en una mateixa temporada en primera.
5: Sí,
4: però això és ara.
6: Hércules, Castelló, Alcoyano, València, Villarreal, Llevant, Hércules...
0: Ja l'has dit bé.
6: València, a Villarreal, llevant ells, ja que Dani no fa els deures, els faré jo.
0: Bueno.
5: Alcoyano, ja te remontes, sabia... Bueno,
6: 45-46.
0: Sí. Jo parlo de 5 equips al mateix temps en primera divisió. Que no. Això seria
6: això, però no, com dius que hi havia que comprovar la dada, en això, en aquestes coses d'avui en dia... De
4: però mira el Robert, que ràpid, que li ho has preguntat a la IA.
6: Clar.
4: Tampoc te fies molt d'esta...
0: Alai, no. Perquè això ja ho sabíem tots els equips valencians que han estat en primera. El que no sabíem és quants han estat sin bé.
6: Clar, però és això, el màxim històric, que són 4.
5: Sí, 4.
6: 5 no.
4: Que és lo de ara, bueno, realment.
0: És el de ara. Però bueno, que està més a prop.
5: Un amic meu, la IA Ignasi Arques.
0: I ahir vam viure, Sergi, tu recordaràs, perquè tu eres de la ràdio de tota la vida, jo de la vesprada d'aquesta de transistors, no?
4: Sí.
0: Tots els partits a la mateixa hora, i allò de que vas d'un costat a l'altre, no? I se van produint tres gols com els acabem d'escoltar en aquest muntatge.
4: Ho ha viscut des de dins de la ràdio, afortunadament, sí. I des de fora de la ràdio, que jo contava.
0: Jo més des de fora que des de dins.
4: Els diumenges per la vespre, bueno, anàvem un pare a passejar per allà dalt, per el coll, per... i se tros que gasten molta gent, que va des del camí a pràcticament el cementeri, que és on està la gasolinera i tal, i eixes nits, eixes vespraes de carrusel, tota la vespre ahí,
5: i sentia el transistor. De la nit d'Espanya, no? L'anunci famós.
4: I això només, no? I molts, i els despurets, i els desconyacs, i exacte. Això ho tinc jo gravat ahí en la retina. Sí.
0: Però, un purito, Pepe, un purito,
6: sí,
0: no?
6: Sí, però en eixos temps, la veritat és que eren vesprades de tensió, sobretot, i més encara quan s'acostava com ara el final, no? Que si un marca sí, l'altre marca allà, i deixaven de parlar tant de Premiers i claro. De Bundesliga.
4: Per això la gent series, continua saps? Volent escoltar.
6: Ara toca allargar-ho en tot això, perquè claro. Si no, no s'ompli.
4: Però estem en el fenomen ixe, Xavi, en el que la gent continua volent escoltar els esports per la ràdio, inclús al mateix temps veient-los per la tele. La narració radiofònica no la substituïs ningú.
6: És no, que la narració radiofònica té ixe punt de passió, no? Que has de transmetre a l'oient, no? moltes voltes, perquè no pots fer una narració plana, no? I més encara, pues, per exemple, com és en esta casa, no? que hi ha que estar al costat dels equips valencians, i això se viu, se disfruta, se patix, i tot això n'hi ha que fer-ho arribar també uh-huh. a l'oient. No?
5: Uh-huh. Imaginem cantar un gol a Camilo Sesto, però hi ha algú que canta en gol. No, tu dir perquè Camilo Sesto sembla que Jesucristo Superstar, no? Era un... posava una veu que dient que era superdifícil d'igualar.
4: Sí, vamos, la tonalitat que alcançava.
5: La tonalitat, sí, que tenen, sobretot en la de Getsemaní.
4: Bueno, pues igual hagueren saltat els boometers quan eren d'agulleta, que se n'eixien les agulletes a voltes pel costat, ara ja no, ara ja són de llumenetes i és diferent.
0: Això és perquè no tenen a Patri, si Patri, això ho iguala tot.
4: Patri és una màquina, jo això ho diré sempre. En fi, mira, veus, parlant de màquines, la oració en el huerto, no? Claro, a mi no s'ha de tomar meua. Estan fent el museu en Alcoi, eh?
5: No tardarà, ja, queda no, res.
0: Figuerola canta bé, eh? M'han dit que canta
4: bé. I el de Nino Bravo, que la Diputació... Tu cantes bé, Figuerola?
5: Depèn del dia i de l'hora.
0: Per la nit canta millor que per el dia, no?
4: Ja m'imagino. Bueno, de totes formes, a la faena.
6: Anem a la faena.
0: El que no ha pogut superar el tall, que diríem, o el corte, com se diu en castellà, és l'equip de Figuerola, l'Alcoyano... S'ha quedat ahí, eh?
5: Estava previst, era molt difícil. Van tindre ocasions per a posar-se per davant, però...
0: Era complicat.
5: El que ha sigut aquesta eliminatòria és que ha sigut molt pràctic, ha xutat poc i ha marcat. Sí, bueno, és ahí, pues, molt eficient.
0: Doncs pues, a tota l'afició de l'Alcoyano, que és històric, moltíssims tota ànim i a la temporada que ve més.
5: Una bona temporada que ha començat pràcticament de zero i el que contava era no baixar i jugar a Copa del Rei. Igual toca al Madrid una altra vegada.
0: Home, pues ja no estaria, eh?
4: Sí.
0: No t'ho firmes. I el que tampoc està acabant amb bon gust la temporada és el Villarreal de Xavi, no? Perquè s'està deixant portar. S'està deixant portar.
4: Pues Xavi, tan amunt que estàvem i ara què passa? Que
0: pues ara que guanya o
6: adéu. Amunt estan, perquè acabaran quarts, però és de veres que la lluita per la tercera plaça es fas un punt de nou en els últims partits, no pareix que l'equip ja s'hagi deixat dur, no? Ho diria el Marcelino mateix, que com si s'hagueren alçat el peu de l'accelerador, no? De cara a la lluita per la tercera plaça, que han tingut oportunitats per sentenciar-la amb aquests tres punts que tenen d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, i ara tot quedarà per al partit final en què es veuran les cares Villarreal i Atlètic de Madrid, que estan igualats a punts, tercer i quart, amb la mateixa diferència en el gol averaig. Per tant, no en queda una altra que guanyar. El partit de diumenge a la Ceràmica serà tota una final. Per tant, dolor, intriga, i esperem que no acabem mal de panxa, no? I el Castelló quasi que el mateix, perquè porta també un punt de nou, està fallant ara en el tram decisiu de la temporada, i ara en aquestes dues jornades no li queda un altre que apretar, si també vol estalviar-se i se mal de panxa, després de tota la il·lusió que s'ha generat, però perquè no hi ha que oblidar que l'objectiu de la temporada era salvar la categoria, però més enllà d'això, clar, ha generat una il·lusió i un comboi en l'afició que ara és difícil això de passar fulla, no? Sobretot quan estàs en este tram final i has tingut oportunitats per a refermar-te i consolidar-te en aquests llocs de play-off, però no n'hi ha res perdut. Hi ha que lluitar-ho fins al final en els dos pròxims partits que queden.
5: Que recordem, l'Elx, que el 2020, 23 d'agost, una data inusual, però va ser per el coronavirus, i va guanyar el Girona, gol de Pere Milla, en el 96, i va pujar a primera. Per tant, que és un Montilivi li se dona bé a l'Elx, volem si és de veres, torna a repetir-se la història. Ara té un avantatge, que no necessita guanyar, amb un empat.
0: Amb un empat li serveix. I fins i tot, després farem en el programa, farem un poc la calculadora de l'última jornada. I perdent també.
5: Però el que passa és que ha de perdre el Llevant, en totes, crec, no? En totes exacte. Les...
0: El millor, diríem, per a la festa conjunta és que l'Elx puntua en Girona i el Llevant, passe el que passe, en el camp del Betis estaria salvat, si els comptes no són, si no m'he equivocat en els comptes, no? La veritat és que el Llevant ho té molt bé, una miqueta pitjor el té l'Elx, però és que el té a la seva mà, és de veres que és una final i que si Girona... Si el Girona guanya, l'Elx crec que ho tindrà molt complicat per a mantenir la categoria, però bueno, esperem que puguen traure alguna cosa, perquè el Girona és un dels equips que també, com és el cas del Villarreal, ha anat de més a menys i de pràcticament igual que Osasuna, que tampoc no està salvat. La veritat és que parles en qui parles, Sergi, no, ningú recordem una lliga com esta.
4: Yeah.
0: En la part baixa de la classificació ningú coneguem
4: però
0: una...
4: També
0: una
4: veia l'Eldense cap avall, no? També?
0: Bueno, però l'Eldense, mira, estava cap avall i després la veritat és que amb Claudio ha muntat i és equip de segona divisió en un any complicat, en un projecte totalment nou, i la veritat és que molt bé. I
4: per va a segona.
0: I va a segona. I per no dir el València, que va passar, com contava avui José Luis Sánchez de la redacció, va passar en 10 minuts de dir vaig a lluitar en l'última setmana per la permanència, a dir és que tinc possibilitats de jugar la Conference League la pròxima temporada. I està ahí. El València té opcions de jugar competició europea la pròxima temporada. La veritat és que és...
4: I davant les expectatives, doncs, bueno, anem a tirar del que faça falta i ja està, no? Tots en el València.
6: És una dualitat estranya, Ixa.
0: Sí, és que és una dualitat que enguany la Lliga està demostrant-ho. De l'octau al penúltim, en la passada jornada n'hi havia només 6 punts. O sigui que dos victòries te posaven dalt, dos derrotes te posaven baix, que li ho diguen a Osasuna, que li ho diguen a Girona, que li ho diguen al Mallorca, que pràcticament estaven salvatges tres i mira on s'han quedat, no? I jo vull fer una referència, avui tenim menys temps, al que ha fet València Bàsquet en la gran setmana, que pot ser esta una altra vegada una gran setmana.
4: València Bàsquet, no, claro.
0: Sí, home, sí. Quarta lliga consecutiva, després de quedar terceres en la lliga regular, guanyant el factor fora de casa en esta i en l'anterior. La veritat és que té molt de mèrit en una lliga femenina que, per les circumstàncies del mercat, Sergi, la pròxima temporada és un cicle nou pràcticament per a tots els equips, amb fuga de talents cap a la millor lliga del món, que la WNBA. Anem a veure, però anem a disfrutar. Avui n'hi ha festa en València.
4: A veure, en quant al bàsquet no ens podem queixar.
0: No, i el que ens espera divendres.
4: Això t'ho dic.
0: S'espera divendres en Atenes, amb el València Bàsquet, amb l'Eurolliga. Bueno, la veritat és que tenim una setmana per a no dormir-nos.
4: Això és per anar rematant, ja.
0: Estem d'uns ànims. La veritat és que a mi me contava algun aficionat al futbol esta setmana i en Pati també ho parlava, i tenim ganes de que això s'acabe, perquè és un patiment cada jornada, cada partit.
4: Que s'acabe este martiri.
0: Que s'acabe este martiri, ja, no? Carles?
5: Sí, Dani, una cosa, ¿tú crees en esgafes o en lo contrari? Yo, o no creo que...
0: Esas cosas, la verdad es que no...
5: Bueno, pero ya
4: en la gent gafarrona, sí, yo soy un gafarro de cuidado.
5: No, todo lo contrario, en els talismans. Es que en el Eldense estaba mirando ya un jugador que va a pujar ya la otra vegada, Clemente, que equip que ha anat, que equip que ha pujat.
0: Sí, es de veres. Això és de veres.
5: Va a pujar amb el Badajoz, va a pujar amb el Eldense la otra vegada, a segona, se va a l'Andorra i va a pujar, i ara ha tornat a l'Eldense i ha pujat.
0: Bueno, pues nos queda que recupere també a l'Històric Hèrcules, no? No l'has proposat per allí o què?
5: Que vaig a l'Hèrcules.
0: Claro, no? Bé, que
4: s'aconseguixi. No?
0: Ja tenim ganes de veure l'Hèrcules en una categoria on tota l'afició de l'Hèrcules se'n mereix, no?
5: Però és difícil, no?, trobar un jugador que sí. Equip que va, equip que puja.
6: Sí, jo crec recordar que n'hi havia un cas i crec que era Quique Medina, que era central del Villarreal, que també havia pujat en no sé quants equips, havia aconseguit ascensos. Doncs amb el Villarreal, bueno, ja després ja se me'n va la memòria, no? Sí. Però crec recordar que Quique Medina també era un d'aixòs jugadors que tenia en el seu currículum un llistat d'ascensos.
0: Escolta, Sergi, la que no tenim avui és a Ruth per a que mos digui
4: no,
0: l'estat
4: de
0: nervis.
4: És el que jo t'ha dit, i si és que si han caigut com en Vietnam. No, me'n falten la meitat. El Montal l'han trasbassat.
0: Sí.
4: Folgado. A Folgado no el tenim, a Ruth tampoc, a Javi tampoc. És a dir, a mi se m'acaba la temporada i al final, bueno, no sé.
0: Ara que podria traure jo pit en lo de Muriche, ara resulta que no ve ningú,
4: Bueno, li podràs traure el programa que vindrà. Sí.
5: Al final té tres rebels de Muriche.
0: Home, sí, que, no, és que un tio que marca 20 gols... Dic, home, pues sí, pues mira el Mallorca, ho té... Ho té agre, ho té
4: bueno,
0: molt agre.
4: Bueno, el dimecres ho pots
0: dir. Ara li ho diré a ell, ara li ho diré a Manolo. No, si l'aposta de Manolo me l'ha guanyat, perquè Manolo m'ha enganyat. Jo de... No, tu has dit que no tornarà a marcar cap.
4: Manolo és que és un negociant de molt de cuidado.
0: I Salvas el que va dir. Un equip en Muriche no pot baixar a segona divisió.
6: És que jo també sóc dels que pense que un equip que té un davanter que és capaç de marcar 20 gols o més de 20 gols, és difícil que baixi, però la veritat és que en el cas del Mallorca és que tot està fiat a Muriche, no hi ha ningú més que aporte una quantitat que, o repartir l'efectivitat del gol per a poder tirar endavant.
0: I un amic teu, i un amic teu que ahir era a media Patricia, sí, que el va secar com és de Adela, tu coneixes bé Adela de la cantera del Villarreal, sí. I el va secar, va fallar un penal, però el va secar bé,
6: I jo que m'alegre que de l'estiga...
4: I jo que m'alegre.
6: Sobretot també perquè si és a benefici del Llevant, doncs com comprendràs, ens alegrem que el Llevant li vagin bé les coses, també.
0: Bueno, així que...
5: Ara mateix, sí. Girona, no?, i Mallorca són els candidats.
0: Jo firme que l'Elche... puntuen o firme, evidentment, que ells guanyen o puntuen o empaten en Montilivi i Granotes i Franjaverstos de la maneta per a jugar
5: quatre
0: en primera
5: equips.
0: Divisió.
5: Quatre equips, no té por de que ve.
0: Quatre, els altres dos ja estan
5: salvats.
0: Si no
5: puja el Castelló.
0: Si puja el Castelló són cinc. I
4: de totes formes, la Martínez...
6: Ahí ja trencaríem l'estadística.
4: La Martínez de bon matí, el que m'ha enviat era el Dense ha pujat a segona este cap de setmana, per cert, i l'Elx se ho juga tot dissabte que ve. Sí, claro, sí. Aquests són els dos primers missatges que m'ha enviat la Martínez.
6: No, però encara hi ha més coses que jugar.
4: Com estàs? I ella, això.
0: I la tercera plaça també, va, vinga, va.
6: No, encara hi ha més coses que jugar, perquè, per exemple, el Villarreal femení està
0: també, ja, també,
6: que se les vorà contra el València per a disputar-se aquesta plaça d'ascens a primera divisió femenina, no? I després el Villarreal B, que també jugarà la promoció a segona, vull dir que encara queden emocions per disfrutar i per patir.
0: Efectivament. Estem en temps i en època de promocions, d'acabar temporades...
4: Vamos, que este final de temporada està més emocionant que el final de curs de segon de batxillerat, no? Que no saben com serà.
0: Exactament. Per exemple, sí. Moment de comiats, acaba d'acomiadar-se Carvajal en el Madrid, ahir se va acomiadar Griezmann també en l'Atleti de Madrid, Trejo en el Rayo... Bueno, la veritat és que és un moment, este de final de temporada, on les emocions estan... Molta flor de peri, que se sol dir, no?
4: Ja. O sigui, bueno, i que vos agrada un poquet la tragicomèdia.
0: Ja tu que ho contem, home.
4: Sí. No,
0: ara volem patir.
4: Què faré jo ara? Bueno, sí que sé què faré ara quan s'acabi això, el Mundial, Titos.
0: Home, claro, el Mundial.
6: El Mundial. Estarem pendents ahí dels partits estos estranys, no? Les Santes.
0: Xavi Robert, te ho dic, que és un friqui dels Mundials,
4: I els Mundials també?
0: Sí,
4: pues, bueno,
0: sí.
4: No,
0: però friqui, eh?
6: Què va? No li facis cas. Jo no sóc del futbol de seleccions. Ja saps que tu que les meues seleccions són Escòcia, perquè saben que no van a guanyar res, només van a passar-se bé quan se classifiquen, i després les seleccions africanes. Que ells també van a passar-se-ho bé i són els que realment li donen ambient
4: en els,
6: al tema.
4: En els mundials teniu més dignitat que en el tema de les cançons en Eurovisió, que diuen, pues si ve este no juguem, ja no juguem.
0: Home, pues estan ahí...
4: Els titos...
0: Estan lirant per ahí, sí, bueno, la veritat és que això encara no ha començat, ara quan comença...
4: Vols dir que pot liar-se encara?
0: Sempre, no crec, i juguen als Estats Units de Trump. Trump deixarà entrar als iranians a territori nord-americà? Pues suposadament
4: la pasta sí. És la pasta. Jo crec que la pasta és la pasta i que Trump, el senyor Naranja, traguen lo que passa falta.
0: Sergi, tanquem un llibre, sí. Que és el de la Lliga de la Competició Domèstica. Ja obrirem ixe, que ahí van haver també moltes
4: emocions. Anem a tindre tertúlies igual. Lo que passa és que les anem a fer un altre...
0: Per això mateixa.
4: No la farem tots els dies, totes les setmanes el mateix dia, sinó que quan hi hagi prèvia de partit en el que juga Espanya, almenys.
0: I,
4: per almenys,
0: i
4: no?
0: Sempre tindràs a Ronny G en la tertúlia dels dimecres en Manolo. Vale, això
5: i una molt. Frase de la presidenta de l'Eldense quan va ser la seva presentació, Carolina Holguín, que ara cobra més actualitat, i m'ha preguntat qual és la meta de l'equip, va dir la meta és el cielo, que de moment l'Eldense ha pujat al salt de segona.
0: Que bonic, eh?
4: Bueno, doncs pues anem a quedar-nos en això, d'acord? Vinga, va, que els dos xics en tenen que anar, que en mitja hora tenen programa. Xavi, gràcies.
6: Vinga, a tu, vosaltres, un abraç.
4: Dani, gràcies.
0: Vinga, adéu, Sergi.
4: Carles, tu i jo poc fem, aixina que, mira, en el Camilo VI que mos ha reat Patricia Valero, mos quedem i t'acomiada també. Cuida't, bona setmana.
5: Igualment.

0: John, tot queda en casa.
1: No, però mira, mira que voces. És la de Sean i la de Charlotte. Que la, bueno, Lavender Road. Y esta, esta canción es maravillosa. Bueno, volvemos al documental de Soderbergh y a la polémica sobre la irrupción de la inteligencia artificial. Lo cierto es que la crítica ha quedado dividida. Algunos dicen que el documental es emocionante, que te recuerda por qué la muerte de Lennon fue tan devastadora. Mientras otros consideran que las imágenes de IA son innecesarias y estéticamente fallidas. Pero una cosa, en una cosa coinciden todos, y es que al escuchar esa voz tan viva, tan llena de planes, sabiendo lo que pasó horas después, porque hay un momento en el que está diciendo, pues no sé lo que me traerá la vida, acabamos de sacar este álbum, espero que esté bien, o sea, habla de en la entrevista también habla tantas veces de la vida, de la muerte, de lo que va a pasar, de tal, que claro, ¿quién le iba a decir a él que pocas horas después...
0: Ahora va a quedarse sin separe.
1: Se quedaba sin nada.
0: Bueno, vas a deixar-li algun trosset de programa,
1: claro,
0: a
1: claro, ya vamos, ya.
0: Perquè va de música la cosa, ¿no? O sí, siga que...
1: Sí, seguimos...
0: Jo no m'ha donat, ni compte, pràcticament, ¿eh? Sí, o siga que...
1: Este y matí, seguimos en Europa también.
0: En Europa. Este matí ha tingut una pírula en Pilar Tamayo.
1: Hoy.
0: Perquè, claro, ella està en el rotllo de que David, benvingut, està bon en el rotllo de que n'hi ha una elucrubació ahí política en el tema d'Eurovisió, que està utilitzant-se per part del govern, etcètera, etcètera. Bueno, el govern fa les seves coses rares i això ho tenim tots claríssim. Però perquè resulta que YouTube ha batut rècords de visualitzacions o, diguem, de seguiment del Festival d'Eurovisió en Espanya, això ja és que, oh, sé que és un partido los universos. No, dic, és que és lògic. Si no s'ha fet en televisió espanyola, que és quan es fa la retransmissió, si la gent l'ha vist per YouTube, a banda de la gent que sé que l'haveu vist per la resta de canals...
2: Però és que no, és que aquesta notícia jo l'he vist circulant per xarxes, sí. Però és un bulo. És un bulo. El streaming no ha sobrepassat
0: el
2: milió.
0: Ai, que només em dóna disgustos, Pilar.
2: El streaming no ha sobrepassat el milió en Espanya, ha tingut una baixada. Era cridaner perquè tots pensàvem que, clar, que el streaming de YouTube aniria a pujar perquè no eixia per televisió.
0: Claro, l'alternativa, però bueno, n'hi havia altres televisions i avui en dia tots tenim a multitud de canals en els que si és, bueno, jo què sé, en la televisió de Txecoslovàquia, en la de
2: claro, tu
0: el Regne Unit,
2: en la teua Smart TV i te descarregues.
0: Claro.
2: Jo vaig fer l'aplicació de la SVT sueca, de la RAI italiana.
0: Sí, jo que sé, hasta en el Nickelodeon, en Bob Esponja, que les puc veure, claro, jo que sé, Eurovisió.
2: Fa 10 anys n'hi havia el geobloqueo,
0: sí,
2: però ja ara se pot veure tot des de qualsevol lloc. Entonces, això jo l'he llegit, però no és cert. N'hi ha que dir, ho sent Pilar.
0: També ha dit que Espanya era l'únic país que no havia participat i la tinc que corregir, sí, que n'hi havia molts països. Però bueno, en fi, estes cosetes que es donen. Bueno, de totes formes...
1: Són com 6 països, no?
0: Jo no he vist res. De fet, se m'havia oblidat que era Eurovisió i jo li pregunté al friqui del programa, en este cas de matèria eurovisiva,
2: sí,
0: ha sigut tan patètic com esperàvem o ha estat bé?
2: No, està molt bé.
0: Millor que quan el veiem?
2: Ha sigut una edició tècnicament i musicalment del millor de la dècada, del,
0: sí,
2: que portem des del 21. No recordava jo una Eurovisió de tanta categoria.
0: Va, una volta que diuen que està ben fet, vagin el perd, tu.
2: Bangaranga, eh?
0: Esta frase, esta es que ha guanyat.
2: Esta es que ha guanyat, Bangaranga.
0: Em recorda molt a la israelí esta, te'n recordaves que feien lo de les gallines, com si foren gallines?
2: Sí.
0: Esta xica que portava els gats, neta. Sí, sí, sí. A mi m'ha agradat molt, eh?
2: A mi eixa...
0: No el va agradar, a mi sí.
2: Repugnant, però esta m'agra.
0: Chico, com dius aquesta cosa tan lletja, repugnant, per què?
2: Perquè era una cançó que era una cançoneta.
0: Bueno,
2: una
0: però d'Eurovisió, una cançoneta.
2: No, però... N'hi ha bon nivell i esta cançó, sí, ho acredita. Parlàvem amb Mar, et parlàvem d'alt,
1: sí,
2: que és que no esperàvem, no estava entre les candidates principals,
0: sí,
2: però eixa escena que van muntar...
1: Jo crec que la coreografia ha tenido muchísimo que ver en que al final se alzara no solo con el voto del público, sino también con el jurado, ¿no? Porque han coincidido.
2: No coincidien des del Salvador Sobral.
1: La canción más votada por unos y por otros.
0: Ja.
1: Y yo creo que es que la coreografia impacta,
0: Marina,
1: no?
0: Marina i Lorena, que no sé si l'heu vist, no l'heu vist, no?
3: No.
0: I tu tampoc?
3: No.
0: No, pues
3: jo m'haurà d'explicar això, David, de com se baixen les coses per veure altres canals, perquè és que jo no sé fer...
0: Xica, en la tele...
3: Sí, sí, però per a veure la RAI, per exemple, a mi això la m'interessa, RAI, perquè dins de res podem veure el Festival de San Remo.
0: Clar, que, Lorena, no, sí, sí. Que la RAI tix en la Smart TV?
3: Pues mira, clar, no
0: tix tot, tix ahí, jo què sé, no, tix en Bulgària.
3: A mi no m'hi, però ho buscaré.
0: A veure, a vos si tens tu una tele d'estes que només es veu la primera, la segon, a punt, i claro, d'estes que tenen això en blanc i negre. Però lo normal és que jo que sóc un inútil total, me les trobe. Ahí Polonia, pues, TV, tal.
3: Molt bé, sí, molt bé,
0: sí.
3: Molt bé.
0: Sí, sí,
3: no,
0: sí,
3: no
0: sí.
3: L'he vist enguany. Jo, com no estava aixina fàcil de veure, no soc massa friqui.
2: Però has fet apagón involuntari, sí, perquè sí. No t'ha arribat...
3: Total,
2: el...
3: total, total.
0: Lo que
3: ara
0: dit,
3: ja m'he informat. González, ja
0: és que no ha guanyat Israel perquè Déu no ha volgut. Bueno, perquè el vot popular no ha volgut, no?
2: Exacte, perquè, bueno, perquè el vot popular sí que van tindre aquest suport i ja es veia perquè New York Times va treure aquesta investigació que parlava de que, claro, efectivament, en els últims anys... manipulat.
0: Que el festival és seu, que poden fer el que vulguin, ells posen els títols, és
2: sí,
0: seu.
2: Doncs sí, a mi em fot dir-ho, però sí.
0: I si quiero lo gano, i Netanyahu i diu, què passa? Que si vull el presente jo el festival d'Eurovisió. I el presenta perquè és l'amo.
2: Jo crec que a ells no els interessa guanyar, a ells els interessa tindre esta falsa sensació de suport d'Europa.
0: A veure, tu imagina que guanyen, jo que sé que fan la història d'esta, guanyen, i qui és el guapo que va l'any que ve?
2: Exacte. Passaria com quan va guanyar Ucraïna, que es va celebrar en el Regne Unit.
0: Ja, però
2: fa
0: que allò va ser una
2: anys.
0: Mandanga, lo d'Ucraïna. Jo molt solidaris de lo que tu vulguis, però no tocava. I no de... tocava no perquè haguera de guanyar Chanel, sinó perquè no tocava.
1: Que també. A veure, tinc
2: dos. Sí, també, a veure, sí, sí.
0: Se ho mereixia la xavala,
2: no? Casualment era l'any que anàvem a guanyar Moratros, sí. És que també...
0: Però és que els d'Eurovisius vos claveu en uns berenjenals que jo no acabe de...
2: Sí.
0: Ara mos posem solidaris. Anem a donar el premi a un país en guerra. Vinga, que igual ells poden fer el festival. Però esteu bé del cap.
1: No, però estava claro que tenia que haver ganado Chanel. Però os digo una cosa. Brutal. La canción de Ucrania estava muy bien.
2: Bueno.
1: O sea,
2: bueno,
1: no sé si la recordáis.
3: Al final és sempre la eterna polèmica de que està polític chat i de que, bueno, pues que la gent vota per altres coses, no? Més sociopolítiques.
0: Marina,
3: o...
0: si jo tampoc l'he vist, però tu clava culleres. Sí, jo ho faig. És com en el futbol, no tinc ni idea, però jo vaig allà opinant i dient coses. O sigui que sí.
1: Sí.
0: O sigui que...
2: A veure, que està polititzat. Està polititzat.
0: Que no hauria d'estar polititzat.
2: Sí, perquè la seva natura és política. És que naix com a com home, un ja, esdeveniment
0: perquè,
2: polític.
0: Perquè
2: és que
0: com
2: no
0: heu vist la sèrie de Maciel, sí, i veu ahí que Fraga i Franco i tal, diuen, no, és que vull guanyar Eurovisió, siga com siga. No sé hasta quin punt.
2: A veure, no, però te vaig a fer una explicació ben senzilla. A mi m'agrada Eurovisió perquè juguen els països. Si no, veuria la voz. ¿Sabes? O sea, no es per, es wow, per tot
0: chungo,
2: el component polític.
0: Chungo, eh? No, jo ja t'ho vaig dir, el tema tècnic, però per altra cosa...
2: Ja, bueno.
0: A desvirtuar prou.
2: I tot això, el que parlàvem, se'n va anar a Bulgària, que és la primera vegada que guanya, que estos països de l'est sempre estan ahí, sempre és assumpte d'estat, Eurovisió, i enguany s'ha anat a Bulgària per primera vegada.
0: Però la gent li fuig a celebrar Eurovisió perquè és una pasta gansa
1: sí,
0: organitzar
1: sí,
0: un
1: perquè
0: festival.
1: Solo se llevan ese micro, ¿no? Esa estatuilla de cristal que sí, les dan y no tiene ninguna dotación económica.
2: No,
1: es lo contrario, ¿no? Es que, te va a tocar organizarlo al año que viene.
0: Sí, sí,
1: te va
0: sí, sí,
1: a,
0: sí,
1: a costar un
0: la
1: dineral.
0: La patata caliente.
4: Però la ciutat que l'organitza també rep molt de turisme i molt d'input. Vull dir que també els compensa. Bueno, no és que organitzes sí, una cosa a perdre diners.
1: I després també com a país, no? Que
4: clar,
1: parece que
4: com a reconeixement de pues, a guanyar sí, Eurovisió.
0: Voleu que vos digui una cosa? Al final és que millor se ho han muntat de tots estos a segur Benidorm. Que tots els anys té un mini Eurovisió, venen tots els guiris, se trago una pasta i veus...
2: Guiris i no guiris.
0: Sí, sí, veritat, no entra en polèmica. Sí,
2: sí, sí, sí. A veure, Bulgària portava 4 anys sense participar per estitos, precisament.
0: Claro,
2: ha sigut curiós...
1: Ui, i ara què?
2: Ha sigut curiós que tornen i que la patata calenta vaig a cap a ells, així que no està clar que siga en Bulgària.
0: Home, jo crec que és l'han envainat, però ben envainat. Hem dit, ah, que has vuelto. Mira, que passen estos por aquí. I li han donat el festival directament.
3: I ha sigut la primera vegada, no?
0: Per això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, és la primera vegada. I no vos estranya que en uns mesos parlem de que Rússia torna. Per què? En Bulgària fa uns mesos que governa un govern
3: un prorrus.
2: I esta mateixa setmana d'Eurovisió el director general parlava de no, a lo millor veiem països retornant, o sigui que a lo millor damunt que tenim a Israel que està generant polèmica, més polèmica se pot afegir en el retorn.
4: Home, és que
2: per Rússia,
4: la mateixa regla de 3 participa uno no pot participar l'altre,
0: claro,
4: no sé, dic.
0: Sí, clar, sí, és que hauria de ser de Xina.
2: Sí.
0: Però hauria de ser de Xina en els esports també.
4: No,
0: hauria
4: de ser que no participara ningú.
0: Li ho dia Hermosilla fa un moment, dic, segur que en el Mundial no feu ascos. Pot participar tot el món i així no n'hi ha... Però l'Eurovisió, se l'agarren en paper de fumar i és diferent. Mm. Bueno.
2: És ben diferent.
0: Que crec en Chernobyl, en Pripyat.
1: Fijaos los cambios que va teniendo la canción, ¿eh? Porque me hacía gracia porque la prensa británica definía la canción como que había tres canciones peleándose en una discoteca.
2: Eso es un poco xina, es verdad, es verdad.
1: Tres canciones.
0: Este trozo es el que más me agrada. Ahora, ¿cuánta vida le doneu?
2: Poca, ya acabas.
1: Perdona, ¿cómo que poca? Mira el chumba chumba, el sintetizador del otro día, Marina, míralo.
4: Estaba recordando pumba. A Elena,
1: esto van a llegar
2: a fuego.
4: Es parece un poco, claro. Que ella sí, que va a bañar ella, a fuego va a pegar.
2: Ella sí. Va a ser
4: que no un sale una disco móvil, David. A tiempo.
1: Pero
3: el cinte
1: y las bodas estas que entraban, ¿cómo entraban? Con la servilleta. Al bangaranga, servilleta en las bodas. Claro.
0: Pero porque mira, es que la servilleta, ¿eh?
4: Lo veo. Estic bien.
0: Marina ya té la coreografía y todo.
4: Sí. Jo ja estic.
1: Sí.
4: Va a guanyar.
2: L'any que ve en Sofia.
4: Efectivament. L'any que ve jo i en servilleta, Sofia.
0: Però és l'únic tros que mola, el de...
2: No, està molt bé. Tenien per ahí, estava...
1: Ese folclore balcánico también tiene su puntito, ¿no? Ese folclore balcánico, el caos festivo.
2: El folclore balcánico, m'encanta. Balcànic també era el tercer puesto, que era de Rumanía, que la tenim per ahí també, que personalment va ser la meva guanyadora, i a veure si podem escoltar-la un poquet després.
3: És la d'Isa de Choc Me, d'Alexandra Capitanescu,
2: que va donar també molt que parlar perquè tenia eixa polèmica lletra, que és un poc...
0: Però què era, rotllo la polca de Dràcula o què?
2: Era rock and roll, pop. Diguem, pop rock. No, l'escena sí que era molt...
0: Sí, el rock de los Carpatos, és això.
2: Pues, com has dit tu, balcànico? El
0: folclore balcànico. Però per dos minuts no li costa un poquet agarrar-se a voltes a les cançons d'Eurovisió? Dos minuts i mig.
2: Són tres
0: al final.
2: A veure, l'estructura és que sempre la mateixa. És el minut de creixement, els estribillos i...
0: Després, els focs estos gelats... Sí. I tots... Oh, les llums, pa, quatre flassos i ja està. És que sempre és el mateix, és de veres, eh?
2: Sí.
0: És un poquet estereotip.
2: Sí, però és que és el que funciona, mira.
0: Ja.
2: Romania també...
3: Perdona, que està tingut prou polèmica també, no? D'alguna manera, per la lletra, que era un poquet...
2: La lletra parla de...
0: Escanà.
2: Choke me significa ahorcame. Aleshores, era un poc...
3: Sí, deien si era sexualment violenta.
1: O asfixiame, no?
3: I al final ella parlava de que era una metàfora de la pressió emocional i l'ansietat.
0: Qué bon rotllo.
1: O també con connotacions sexuals o violentes, no?
0: Mare meva.
4: Tal com menys que no ho van veure.
0: Pues sí, perquè si no ara estaríem en el cor en un puny. Tot està... persones ahí patint més que altra cosa.
2: No, però no van patir, eh? Mira, a més, jo convidé a que la gent que vulga veure Eurovisió el faça com vaig fer jo, que vaig reunir els amics, que no...
1: Sí, això és lo más divertido.
0: Això des de Rosa, que no es feia.
2: No, per favor, tots els anys...
1: Però això és lo más divertido, una reunió en casa i viviendo Eurovisió. Claro.
2: I a criticar tots.
1: A criticar.
0: Mira que vos agrada. Mare meva. En fi, xics i xiques, mos trobem demà, si voleu, a tots els que escolteu també, a partir de... Les 8 del matí, que tingueu un bon inici de setmana. Adéu.

0: València Bàsquet, escoltàvem Agua Fam en l'últim partit amb la camiseta taronja i com ella va dir quan va ser elegida tercera del draft de la WNBA, volia anar-se'n amb un títol i a fer que ho ha aconseguit. En la temporada més difícil, Rubén Burgos sumava un altre títol, la quarta lliga consecutiva per les Taulelleres i una victòria que sona a final de cicle. Avui, la festa. Eva Casany, bona vesprada, festa.
1: Bona vesprada, Dani, sí, perquè ara que no tenen res més pel que concentrar-se, a les 6 estaran les capitanes Rubén i l'estat tècnic a la Basílica de la Mare de Déu per oferir el títol a la patrona de la ciutat i després a les 8 serà el torn en la pista central ara sí del Roig Arena i ha sigut una jornada per a viure plena d'emocions en l'11 títol tots aconseguits amb Rubén Burgos, que destaca el treball diari com a base.
2: Hay que ponerlo en valor, no es habitual tener este porcentaje tan alto de victorias. Yo creo que ganamos 3 de cada 4 finales y eso no es normal. Hoy estas jugadoras, que son las que han dado todo por nuestro club, merecen el reconocimiento y de creer en una temporada complicada como son todas y largas. Y esa fe y esa mentalidad se construye también en los pequeños detalles.
0: Això passava de matí. Dissabte, l'Eldense ens donava la primera alegria del cap de setmana. El Celta són ja nou equip de la Lliga Hypermotion. I el Villarreal B de David Albelda també jugarà la promoció, amb la qual cosa podrien tindre fins i tot un segon equip en segona divisió. De vesprada, el diumenge, victòries de l'Elx, del Llevant i del València. Els de Corberan van passar de perdre i vore amb angoixa l'última jornada contra el Barça a guanyar i encara pensar a Europa. Franchavers i Granotes van firmar 2 victòries locals que saben a permanència, però no està tot fet. Una miqueta més difícil ho té l'Elx, que juga una final dissabte a Montilivi contra el Girona. Tot el que no siga perdre el salvarà. I de pas salvaria matemàticament el Llevant, que visita la Cartuja contra el Betis. Si no perden, els Granotes són equip de primera divisió, passe el que passe en els altres camps, conformant una remuntada històrica de la mà de Luis Castro. Però no els farà falta... Però no els fa falta ni això. Fins i tot perdent tenen moltes opcions de salvar-se, com diem, sempre que puntua l'Elx, entre altres, però també hi ha més, que després les repassarem amb els nostres companys, amb Pepa Benetó en el Llevant, amb Bernat Picó en l'Elx i amb José Sánchez en el València. En fi, ara de seguida contem aquesta última jornada. El que ha de fer cada equip i per assolir aquests objectius. Fins i tot el Villarreal, que es jugarà la tercera plaça a la Ceràmica en un tot o res contra l'Atlètic de Madrid. Avui en la nostra tertúlia tenim triple convidat. Tenim a Manolo Montal, a Ismael Garra i també contarem amb Òscar Manteca per a parlar d'aquesta última jornada. En la part negativa, el descens del Family Casalsira a la segona categoria del futbol sala, la eliminació de l'Alcoyano en el play-out d'ascens a primera ref i el descens del Castelló B a tercera ref. Maria Jo Collades està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Uns consells i anem a per faena. Anem amb les campioníssimes València Bàsquet, que en una temporada difícil sumen el doblet.
3: Esports a punt.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Som

0: La continuació cap a dins, cap a sí, cap allà. Fes-la! Fes-la!
1: Ivon Anderson, que dona una lliga increïble el que s'ha viscut en el Roig Arena.
2: Sol en València. Històric, una més per a València Bàsquet, la quarta lliga consecutiva i esta amb doblet inclòs en una temporada complicada i amb un futur que sona a canvi d'equip, a canvi de cicle, no només en el club, sinó també en l'estatus del bàsquet femení a Europa. Però això ja parlarem. València Bàsquet ha trencat estadístiques i es proclama campiona de lliga, recordem, amb el factor canxa en contra en les semis i en la final. Al remat, victòria per un punt i amb Ivon Anderson, com acabeu d'escoltar, en jugadora clau, en el moment clau, Eva.
3: Sí, un final èpic i apassionant d'este València Bàsquet femení, com han escoltat en les veus de Josep Carbonell i Nacho Rodilla, l'equip que rema durant tot el partit, s'imposa al Saragossa en l'últim sospir amb cistella sobre la bocina i invers en blanc d'Ivon Anderson. I feu esclatar l'alegria i ser Roig Arena amb rècord d'assistència, 7.647 persones que no pararen d'animar durant tot el duel. És l'11è títol per a l'equip, tots sota les ordres de Rubén Burgos, i totes coincideixen en la clau, el treball dur i la lluita diària. Alçaren i ser títol les capitanes, que era el Casas i Cristina Ubiña, que diuen adeu al club després d'haver aportat molt d'aquest lluitador que les caracteritza. Rubén.
4: Creo que el empuje, la fe del equipo, la confianza de unas en otras y el persistir, creo que esa mentalidad pues nos ha llevado a creer hasta el último segundo del partido, porque es lo que hacemos. Queralt Casas y Cristina Ubiña merecían levantar este título. Ellas nos han colocado donde estamos y me ha alegrado mucho de verlas levantar el título. Todos saben diferente, la Copa lo fue un punto de inflexión. Creo que ganamos 3 de cada 4 finales y eso no es normal. Hemos de procesarlo, disfrutarlo, celebrarlo y creo que poniéndolo en valor.
2: Vale, pues...
3: I Queralt, que estava plorant, Ubiña, més contenta per haver pogut ajudar després de ser mare.
5: No vull plorar, però...
6: Estàs plorant.
5: No sé, és molta alegria. No sé encara com l'ha ficat la Boni, però ens ho mereixíem i mira, ha acabat de la millor manera. Molt contenta, ja et dic, d'aixecar el títol a casa.
7: Terminar así, de esta emoción, ganando en el último segundo, yo creo que es lo que todo el mundo quiere.
8: Yo disfrutando como una nana.
7: Yo vine con un objetivo, que era ayudar al equipo fuese como fuese, que al final he acabado haciendo ese trabajo en cancha, o sea que contentísima. Muchísimas gracias, que han estado cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban regular, cuando las cosas iban muy mal, siempre han estado, siempre han apoyado, o sea, estoy eternamente agradecida.
2: José Carbonell, buenas noches, Prada.
9: Bona vesprada, Dani.
2: Que emoció, no? Ubiña, Queralt, ho dèiem en la presentació, sona a canvi de cicle, però també és de veres que se m'anà amb un gran sabor de boca, no?
9: Jo crec que ni el millor escriptor pot escriure un guió per acomiadar-te la manera en què es van acomiadar, guanyant en aquest últim segon, en aquest cistelló d'Ivon Anderson amb el Roig Arena volcat amb l'equip. Jo crec que va ser un moment màgic en una setmana màgica per a València Bàsquet, que jo crec que quedarà en la història del club per a sempre.
2: Sí, efectivament. Què destacaries tu? Perquè ho contava, no?, en la presentació ara del bloc de València Bàsquet, com s'ha refet de quedar terceres de les semifinals, de la final en el factor canxa en contra, de tot això... L'equip de Rubén Burgos ha dit són les campiones, no?
9: Jo crec que el dia Rubén a la roda de premsa, quan parlava del Saragossa, que va fer un autèntic partidà, sobretot Mariona Ortiz, que va estar a un nivell realment brutal, que per a guanyar finals has de perdre en abans algunes. València Bàsquet li va passar davant de Salamanca i ara Saragossa està passant-li davant de València Bàsquet. A Saragossa, que és un equipàs i que té un equipàs, li falta encara ixe puntet, que a vegades pot parèixer sort, però que fa que guanyes finals. I València Bàsquet, la veritat, és que és un autèntic especialista en guanyar finals i ahir ho va tornar a demostrar.
2: Molt bé. Més veus de la jornada del matí d'ahir, ixe matí victoriós, Eva.
3: També és el comiat de Leo Fibis cap a Project D, ja ho fa ahir, però abans a la Woman NBA, amb dos títols, conforme ja somiava.
10: Súper feliz, la verdad que emocionada. El último partido en casa, pero ya lo dije, yo no me voy a ir de aquí sin una copa. Y así ha sido. Ha sido un ambientazo, no se han rendido en ningún momento. De verdad que gracias a todo el mundo. Esto, jugar aquí es increíble.
3: Sergei, increïble, aquesta temporada d'altibaixos amb eixides, com les deia Gupo Alekovic, la derrota en l'Eurolliga abans del previst, però el gent guanyador i l'experiència en finals apretats s'imposa, com remarca el MVP del partit Raquel Carrera.
7: Que hemos demostrado que este equipo compite desde el minuto uno hasta el final y que nuestra afición es increíble desde el primer año que llegué hasta ahora nos han demostrado a todas el cariño y así que bueno, muchas gracias y espero que el año que viene sea increíble y mejor.
3: Abans ella també estarà este estiu als Estats Units. L'única capitana que es queda, Leticia Romero, tot i les molestes al bessó, fou clau per a la reacció de l'equip quan el Saragossa es despega de 10 punts.
8: He ayudado al equipo, he intentado dar el máximo de mí y al final pues creo que ha salido bien y tenemos un gran equipo que hemos trabajado muy duro durante la temporada, no ha sido fácil y creo que hemos estado todos bajo eso.
11: Pajarito me ha dicho que te quedas en Valencia, tengo que darte la enhorabuena.
8: No lo sé, ya saldrá.
11: La sonrisa te delata, pero bueno.
3: En esta setmana fantàstica, com dia Calvo, per al Club Taronja, després de la classificació històrica per a la Final Four de l'Eurolliga des de Pedro Martínez, el mecenas Juan Roig està exultant i s'obre una nova etapa amb eixides i la revolució d'este canvi de dates que suposarà el Women NBA i també el Project B que afectaran el bàsquet femení a nivell mundial. El director esportiu Taronja, Esteban, es prepara.
12: Estem en un moment un poc de canvi de cicle, però bueno, tots els anys han tingut coses. Yo pensé que ahora es treballar, ¿no? Lo de siempre, per faena no quedará. Ya tenemos cosas miradas, ya estamos avanzando cosas, pero claro, tal y como era de enguany, el mercado, la WNBA y todo lo que está pasando, era un momento también de prendre un temps y anar fent les coses poc a poc para ver realmente qué es lo que podemos hacer para l'any que ve.
13: Bueno, lo mejor es el Wheeler's Chicken y está muy importante haber guanyat y sobretot haber batut el récord de asistente en dones està fenomenal i estem molt contents.
2: Granament. Carbo, canvi de cicle, segons Esteban Albert i Leti, en ixe projecte, no? Per el que t'acabem d'escoltar.
9: Sí, per a que es facin una idea de com serà el canvi de cicle, sí. Van a quedar-se menys jugadores de les que van anar-se'n. La temporada que ve, de moment, tens a Leti Romero, que ho anunciarà el club, ha renovat, va a quedar-se. Tens a Elena Buenavida i Alicia Flores, que tornarà després de la seva experiència als Estats Units, i en el joc interior tens a Raquel, que tornarà quan acabi la NBA, i a Maria Araujo. A partir d'ahí, 8 baixes, pot canviar alguna cosa, però jo ho veig complicat, i jo m'agrada agrupar-les, no? Dos baixes claríssimes, que són jugadores que no han donat el resultat esperat, una Abdelkader, que va començar molt bé, però ha acabat pràcticament sent residual per a Rubén Burgos, i després Cherry, que des que ha vingut pràcticament no ha tingut oportunitats. Les dos que ja heu comentat, Cristina Ubiña i Keral Casas, que diuen adeu al club després d'haver segut tot en València Bàsquet. Les dos que se'n van a Project B, a Wafam i Leo Fivich. I les dos nord-americanes, Kayla Hisman i Yvonne Anderson. Kayla Hisman i Yvonne, sobretot Yvonne està en el seu tram final de carrera, busquen contrats potents, busquen contrats de molts diners i volen explorar abans altres opcions. Jo li preguntava a Yvonne si anava a quedar-se i em donava llargues. Ara el que vull que és descansar, desconnectar, me'n vaig al meu país, és a dir, que no n'hi ha res tancat amb ella i que hi ha poques opcions que continuen. I una altra cosa que hem de tindre clara, Dani, és que igual l'equip que comença és un equip molt diferent al de gener, perquè el mercat ha canviat, esta temporada ja ho han vist i s'ha pres com un drama, però igual tenim això, perquè tenir una jugadora americana tota la temporada cada vegada va ser més complicat. Jo comentava que enguany estic més perdut que mai i en dient des del club que és normal que estigui perdut. Jo ho veig com a que queden moltes coses per tancar, moltes coses per fer. I el tema Rubén Burgos, que tots donem per fer que se'n va, ahir no va voler parlar, només que en roda de premsa. Anem a veure si avui tenim oportunitat de parlar amb ell. Sonava acomiat, sí. Però avui tots els que diuen que se'n tenia que anar ja estan dient que igual es queda. Entonces anem a veure què passa.
2: Això me sorprèn a mi perquè bueno, sempre hem considerat que el projecte era a llarg termini en Rubén, però bueno, tots els cicles al final s'acaben finalitzant. Bueno, Carbo, i esta vesprada tenim la festa, estaràs tu present a Basílica i el Roig Arena, no?
9: Sí, sàvia decisió, lo de duro al Roig Arena, perquè tot no pot valdre per tot i l'auditori a mi no em va agradar per a celebrar la Copa de la Reina. Avui ho han posat en el Roig Arena. A partir de les 8 de la vesprada comença l'acte, a partir de les 7 i mitja s'obrin les portes i Rubén i les capitanes a baix, com és habitual, estaran en la basílica. Per tant, a veure si
14: mos poden contar alguna coseta més del futur.
3: I ahí estarà Carbó, com sempre, preguntant, perquè el que deia era, s'havia acomiadat de Gloria Estopà, de Roberto Hernández, de Marta Sorlín, i sa roda de premsa, en el que feia un poc balanç de la seva trajectòria, i clar, ens va deixar una miqueta.
15: Bueno, i tu has dit el que pensen els demés, Carbó, ja per acabar, i tu què penses?
14: Jo crec que la idea de Rubén és continuar en el club, però no com a entrenador. La veritat és que acaba cremant-te, és moltíssima responsabilitat, i jo crec que Rubén també està cansat, però ja t'he dit, el mercat del femení és molt reduït, els entrenadors que sonaven a mi em comenten que no van a vindre, per tant, anem a esperar a veure què passa, a veure què diu el club, i jo veig a Rubén més fent tasques de secretaria tècnica que de banqueta, però anem a veure què passa.
15: Bueno, molt bé, estarem pendents i segur que tu ens ho contaràs. Gràcies, Carbó.
14: Una abraçada a tots, adeu.
16: La informació esportiva en Esports a punt.
15: Ara sí, si centrem ja en el que ha sigut la jornada del cap de setmana molt intensa i amb moltes coses. En primera divisió, penúltima jornada, Eva, resultats?
3: Llevan 2, Mallorca 0, Elche 1, Getafe 0, Real Societat 3, València 4, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0.
15: En segona divisió, Castelló 1, Cádiz 1, i en la primera ref, ascens del Club Deportiu Oldense, contra que acaben de comptar en guanyar 2-1 l'Atleti madrileño en el Pepico a Amat. Una temporada després, els d'Elda tornen a la Hypermotion.
3: També el Villarreal B jugarà per a tornar a segona divisió, classificar-se matemàticament per a jugar el play-out després de guanyar 2-0 el Sevilla Atlètic. Escoltem Alberto García.
17: Veníamos en muy buena dinámica y el primer objetivo que teníamos en estos últimos partidos era entrar en el play-off lo antes posible. Nos costó un poco entrar en la categoría, pero bueno, al final la segunda vuelta hemos cogido muy buena dinámica y ya hemos visto que podemos ganar a cualquiera.
3: També va guanyar l'Hèrcules 0-2 al camp de l'Algeciri.
15: En segona ref, l'Alcoyano va quedar fora de la lluita per l'ascens després d'empatar 1-1 al camp del Sant Sebastián de los Reyes, mentre el Castelló B va perdre la categoria en caure 1-0 al Nuevo Las Gaunas en el play-off a tercera ref.
3: En la seva victòria del València Bàsquet 88-83 sobre el Bilbao, i victòria de les xiques, ja ho han escoltat, 68-67 i títol de Lliga.
15: En la Lliga Leboard, doble derrota de la Kelly a Alacant en els dos primers partits del play-off d'ascens a la Lliga. A CB divendres va caure 93-77 i ahir 74-61. La sèrie torna ara a Alacant divendres que ve, el tercer partit sense marge d'errada. Escoltem el tècnic Rubén Perello.
18: Muy poco generadores por nuestra parte. Nos cuesta mucho jugar contra el nivel físico de estudiantes. Se creo que van a terminar con 15 faltas. Nosotros tenemos que ser capaces de mejorar en ese aspecto y queremos ir a Alicante para intentar sacar una victoria. Y deseo que tengamos el mismo criterio arbitral también como locales.
15: Y en el playoff de ascens a primera ref, la Miss del Castelló va eliminar el Bàsquet Llíria después de guanyar també el partit de tornada jugat ahir al Ciutat de Castelló, este més curtet, 75-74.
3: En la Lliga Nacional de Futbol Sala, empat a 3 gols de l'Alcira en la pista del Manzanares, que consuma el descens de categoria. Escoltem Braulio Correal.
19: Bueno, la postre, un empate que evidentemente, aunque hubiéramos ganado, era insignificante por el resultado en el otro partido, ¿no? Creo que hay que estar felices porque ocurrió. Sabíamos cómo llegábamos a la primera división en ese inicio.
15: Y el Peñíscola va a tancar la temporada con una gran victoria en la pista del Pozo Murcio, la imatge del emotiu comiat del tècnic Santi Valladares, que retira y que va a ser ovacionat per l'afició murciana. L'escoltem.
20: Es el mejor regalo que me podían hacer estos chicos, ¿no? Que el último partido acabe con victoria, y yo creo que además haciendo un buen partido, que ya estaba feliz, me ha hecho todavía mucho más feliz, porque repito, que un equipo como Pozo te haga este homenaje, con los jugadores haciendo el pasillo, bueno, esto es para contarle a mi nieto. Muy contento.
3: Tenim també en vol, notícia del cap de setmana, permanència matemàtica del Morvedre després de guanyar el derbi contra l'Elda Prestigio 22-20.
15: Repassem ara altres notes esportives del cap de setmana.
3: El Barça de futbol femení es va proclamar també campió de la Copa de la Reina en guanyar l'Atlètic de Madrid en la final 3-1, aconseguint un altre doblet.
15: En tenis, Jannik Sinner es va imposar el Master 1000 de Roma en guanyar en 2 sets el danès Casper Ruud 6-4 i 6-4.
3: I en la Copa Folcombris, victòria del serbi Miomir Kecmanovic en guanyar en la final el paraguaià Daniel Vallejo en 3 sets 6-2. 3-6-6-2.
15: En motos destaquem les greus caigudes d'Àlex Márquez i Johan Zarco en el circuit de Catalunya, els dos en la prova de MotoGP.
3: El menor de Márquez ha sigut operat de la clavícula i abandonarà esta vesprada a l'hospital. A més, avaluaran després el trencament de la vèrtebra C7.
15: En el cas de Zarco, el mateix pilot parla de danys en els lligaments del genoll i una xicoteta fractura en la part inferior del perane. Quant als resultats, Eva?
3: Máximo Quiles imposa en Moto3, en Moto2 victòria per a Manu González, amb Ivan Ortolà i Dani Olgado, quart i quint respectivament. En MotoGP, victòria final de Fabio de Gian Antonio, seguit per Miri Aldeguer.
15: I acabem amb el Giro d'Itàlia, dada la victòria del danès i màxim favorit al triomf final, Jonas Vingegaard, en les primeres dues etapes de muntanya. Tot i això, el portuguès del Bahrain, Eulàlio Alfonso, amb 2:24 sobre Vingegaard, és el líder. Ara sí, se n'anem al futbol, se n'anem a Elx.
0: Ara els partits són així, a sofrir.
21: És complicat, però no, esperem que sí.
22: Nos salvaremos, nos salvaremos.
23: T'han patit molt, de veritat que han patit molt. Però bueno, lo importante es que han guanyat i ja veurem en Girona què passa.
21: Almenys en empat, anem a per ells.
15: Això és, anem a per ells. La visió de l'Els, que va ser satisfeta i esperançada del Martínez Valero, però conscients de que la cosa lògicament no està feta. És més, l'Els se ho jugarà tot en eixa final de Montilivi. Li val tot el que no siga pedre, però no és l'única opció. Bernat Picó, Els, bona vesprada.
24: Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
15: Bueno, tu diràs quins són els contes que se fan a la capital de les Palmeres.
24: A veure, el principal és saber que si l'Elx puntua a Montilivi, automàticament té la permanència en primera divisió a la butxaca. Si perd, ahir ja es complica la cosa i ja hem d'acudir a diversos escenaris, a diferents combinacions que es poden produir en esta última jornada. Poden haver fins i tot pot haver un quàdruple empat a 42 punts si perd l'Elx, si guanya el Mallorca, si perden també Llevant i Osasuna, així que hi ha moltes possibilitats obertes per a que l'Elx puga continuar en la categoria. Esperem que no es produïsca ixa derrota, que ahir ja sí que faria que l'Elx hagués d'estar molt pendent d'altres camps fins a l'últim minut de la jornada.
15: El millor és que arriba l'última jornada, com en el cas del Llevant, i li passava al València, depenent d'ell mateixa. Del partit, golàs de Víctor Chus i partit relativament tranquil, no? Diríem que amb superioritat, tot i l'estretor del marcador.
24: Sí, a veure, el partit des de la graderia es va veure tranquil per a l'Elx, perquè el Getafe jo crec que no va arribar a xutar en cap ocasió cap a la porteria de Dituro, però ens va sorprendre comprovar després del partit com els jugadors sí que havien estat molt tensos sobre el terreny de joc. Anem a escoltar primer el que deia Sarabia sobre esta segona part que va jugar el seu equip.
25: Pero la segunda parte ha sido muy, muy floja, muy floja. No hemos hecho nada de lo que teníamos que hacer. Es que creo que no hemos dado, no sé, ya las voy a contar y se lo voy a decir a los jugadores. No hemos hecho ni una posesión, te diría, de más de 10 pases.
24: Va ser una vesprada de sincerar-se després del partit, perquè Aguado reconeixia que havien estat molt nerviosos, molt tensos, i que per això havien jugat aquesta segona part que podia haver fet perillar la victòria. I Víctor Chus també era sincer quan descrivia el seu gol.
26: Bueno, pues me ha quedado ahí botando. La verdad que pensaba que la iba a tirar fuera, si te soy sincero, pero le he pegado con rabia. Porque al final lo hemos pasado muy mal. Y
27: que se ha notado mucho la tensión que teníamos, sobre todo nosotros, en donde no teníamos las ideas muy claras. Y lo que tú dices, ha tocado pues un poco más del otro fútbol que no hemos puesto tanto durante la temporada.
15: Quant a l'actualitat, Bernal, l'equip ha entrenat. Suposa que hi haurà mobilització de l'afició per a viatjar a Girona, un camp de bon rècord per al franjaverdisme, no?
24: Sí, perquè ahir ja va aconseguir un ascens l'equip franjavert amb ixe mític ja gol de Pere Milla, i en esta ocasió serà allí on es torna a jugar l'objectiu de la temporada. Mira, fa uns minuts ha eixit la informació sobre les entrades per a este partit. El Girona finalment enviarà 306 entrades a Elx a un preu de 30 €. Eixiran a la venda en un ratet a partir de les 4 per la plataforma del abonat. El club el que farà serà prioritzar els aficionats que ja hagin viatjat amb l'equip esta temporada. S'emportaran evidentment aquesta recompensa. A més, el club organitzarà un bus que eixirà a les 5:30 de la matinada el dissabte des d'Elx. Tot en marxa perquè almenys s'esgoten aquestes localitats disponibles per a l'Elx i que l'equip tingui el màxim suport a Montilivi.
15: Efectivament, i tu que ho veges i que tu ens ho comptes també. Gràcies, Bernat.
24: Adeu, Dani.
1: estan fent algo que no mos que no mos ho creuíem.
4: Les ganes que li fiquen i que se nota que se volen quedar en primera.
5: Nos quedamos en primera sí o sí.
6: Bé, ara venia que anar a Sevilla, o siga, ho tenim ahí, ho tenim més proper que mai.
7: A Sevilla. Y ha subido la granota, ha subido la palmera, ¿eh?
8: Te digo la verdad, estaba ahí con mis amigos fuera haciendo cuenta y digo, me voy que no quiero saber nada, vamos a Sevilla a ganar y ya está.
10: Que está más cerca, es verdad, es la guerra de la tabla, pero si piensas que está hecho, puedes morir.
15: Efectivament, i Udiu Castro, s'ha fet el més difícil, ja s'estudiaran els llibres d'història del futbol a remuntada del Llevant en esta lliga i amb Luis Castro, però primer la realitat. Està més a prop que mai, però com diu el portuguès, i com no vol ni escoltar-ne Carlos Espí, la permanència no està feta. Quasi, però no està feta. Pepa Benetó, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
15: Què falta?
3: Falta puntuar a la Cartuja contra el Betis. Al Llevant li fa faltar només un puntet, l'empat li valdria, i també sense sumar podria tindre opcions de mantindre la categoria, sempre que el Mallorca li guanyi a l'Oviedo, el Getafe li guanyi a l'Osasuna o l'Elx li guanyi al Girona. És a dir, amb un triple empat a 42 punts amb Mallorca i Osasuna se salvaria el Llevant, i amb un quàdruple empat a 42 punts amb Llevant, Elx, Osasuna i Mallorca també se salvarien els granotes, i a segona enviarien a l'Osasuna i el Mallorca.
15: Hem dit que aquestes quatre opcions són o una, o l'altra, o l'altra, o l'altra. Vull dir, no s'han de produir de forma consecutiva.
3: Efectivament, cada o sigui, no han de guanyar aquests tres rivals, sí, per a que el Llevant se salve. Podria perdre i només en que guanyara o el Mallorca, o el Getafe,
15: o
3: l'Elx, ja estaria fet.
15: Molt bé, ara anem al partit d'ahir, que comença a guanyar-se hora i mitja abans, amb aquesta rebuda a l'equip, que prengué color després amb Carlos Espí i el nou gol en la Lliga.
3: Dècim
15: gol en la Lliga. I que una altra vegada amb oportunisme, com ja va ser el dia del... com ja va fer el dia de l'Oviedo, i que acaba, lògicament, amb el xiule final.
3: Sí, Dani, jo pense que va ser important aquesta rebuda, com bé dius, de l'afició a partir de les 5 i mitja, perquè l'ambient al Ciutat era ambient de dia gran de futbol, ambient de final, i a la xespa tot va eixir de cara per as de Castro. Espia aprofita l'errada, l'eixida del baló del Mallorca per a fer el primer, i com diem, ja vam 10 a esta temporada en Lliga. I jo crec que al Mallorca li va poder un poc la pressió de l'ambient i la pressió del que s'estava jugant, perquè no va ser un partit de patir massa per al llevantinisme, i mira que estan acostumats a fer-ho durant tota la temporada. Arriaga sentència anotant i segon a la treta de córner, i afortunadament en anècdota va quedar el que els dos equips es quedaren amb 10 jugadors per aquesta trifulca de Brugui en Mojica. Quan Mojica li espenta del moño i l'altre li solta el braç, i també en anècdota va quedar que de la fallarà ixe penal que haguera fet augmentar la renda i haguera suposat el 3-0 al marcador. Com has dit, el més difícil ja s'ha fet, encadenat d'aquestes tres victòries consecutives, però com diu el míster, queda rematar la faena en la jornada 38.
10: Pero no está terminado. Es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala. Entonces es importante que ahora preparamos muy bien el último partido, vamos a jugar contra un equipo muy bueno, pero una vez más los jugadores han estado increíbles, el equipo ha estado todo el partido muy bien, marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras.
15: No sé, ese penal que comentaba Pepa. S'esgoten ja els qualificatius per a definir la temporada d'Espí, tant que està en la prellista del Mundial, però ell se centra només en el Llevant, en salvar l'equip, tot destacant el suport de l'afició.
8: Ha sido increíble, el martes ya flipamos todos a la una de la noche, un martes estaba lleno el aeropuerto, nos motivó mucho y hoy en el recibimiento. Es que ha sido increíble y todo el partido del minuto uno apoyándonos y ayudándonos en lo que sea. Bueno, lo que he dicho antes, será un sueño, yo voy a seguir trabajando, queda un partido y lo primero es el Levante, el permanecer y eso, voy a seguir trabajando para eso.
15: Anem a veure quin és el futur del Mundial, de l'estiu, del mercat. La veritat és que s'obren moltes oportunitats per a un jugador que ha sigut i que està sent absolutament fonamental per a la salvació del Llevant. Pempa, última setmana del Llevant i anem a veure perquè molts volen anar a Sevilla.
3: I això és el desig. Ahir, en eixir del ciutat, molts anaven ja cantant l'Illa, Illa, Illa, se n'anem a Sevilla. De segur que l'ale de l'afició no va faltar dissabte a la Cartuja per a espentar i aconseguir ixe puntet que falta per a mantenir la categoria.
15: Molt bé, Pepa, contarem al llarg de tota la setmana com se va produint i sobretot com se va mentalitzant el llevantinisme, que depèn d'ells i que ha de puntuar.
3: Que és el millor, dependre d'ells mateixos.
15: Efectivament. Gràcies, Pepa.
3: A tu.
2: És una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, la verdad. Creo que no nos lo podemos permitir como plantilla, como club, porque no, y lo que tenemos que hablar más sería de poder jugar Europa, porque yo veo esta plantilla, veo al club, veo la afición, y es que tenemos que estar ahí arriba.
15: El sentir d'Hugo Duro, després de guanyar a Ira Noeta, firmar la remuntada contra la Real Societat i mantindre's amb opcions, d'estar lluitant per la permanència a jugar per Europa la pròxima jornada. Cal guanyar al Barça en el comiat de Mestalla. I què més? José Luis Sánchez, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. S'ha de fer una xicoteta cabala no tan complicada com no. En altres casos. A nivell d'estadística, altra cosa és el que passa en el terreny de xoc. El València, si vol jugar la Conference League la pròxima temporada, ha de guanyar el seu partit al Barça i ha d'esperar que no guanyen, és a dir, que perguen o empaten tant el Getafe com el Rayo. Els dos. No val que guanyi el Rayo i que perda el Getafe. No. Han de perdre o empatar tant Getafe com Rayo i que el València guanyi. En aquest cas, el València estarà en la Conference League la pròxima campanya.
15: Molt reveladores, no? Quan me comentaves les declaracions d'Hugo Duro, reveladores per primera vegada que els jugadors comencen a parlar d'Europa i també de lo dur que ha sigut esta temporada i lo decebedora, no?
9: És que la podia haver fet qualsevol aficionat valencianista.
15: Sí, sí, sí.
9: Hem dit que és Hugo Duro i l'identifiquem, però qualsevol valencianista que li pregunti dirà, és molt trist que en la jornada 37 estiguem parlant de la permanència, tu veus els jugadors i haurien d'estar més dalt, i és la sensació que ni al vestidor i ni en general en el valencianisme. I jo crec que és un poc el reflexe d'aquest València esquizofrènic,
15: total,
9: bipolar, on encara vius del passat i penses que és un equip gran, quan en realitat esta temporada has estat a uns minuts de lluitar pel descens en la
15: última jornada.
9: I el partit d'ahir és un bon reflexe.
15: Exactament.
9: També una muntanya russa, podrien qualificar-la, i si ho va dir Hugo Duro després del partit, comença guanyant la Real Societat al minut 2, remunta el València abans del descans amb una diana de Javi Guerra i una altra d'Hugo Duro. En la segona part fa els canvis la Real Societat i remunta el partit. Del 1-2 se passa al 3-2, expulsen a Sommert en el 70, es queda amb un menys, i quan tot semblava perdut, gir de guió inesperat en esta muntanya russa, 89, empat a Guido a la treta d'un córner, i en el 93 Javi Guerra fa el definitiu 3-4. Corberán, després del partit, parlava aixina d'esta botxeria de duel.
11: Y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo, y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
9: Esa cosa bonita es la Conference League. Li costa fins i tot ahir. No va dir Europa. En esa roda de premsa va dir alguna cosa bonita, esa lluita que tenim ara, que esperaven que haguera arribat abans. I el València està en esa lluita en gran part gràcies a Javi Guerra. El de Xilet va ser l'autor del gol de l'empat a un i l'autor del 3-4 final. Tres dianes ha marcat esta temporada, 6 assistències. No està malament en quant assistències, s'esperava un poc més a nivell de gols, que han sigut quasi tots en este tram final de Lliga. Així parlava Javi Guerra després d'esta actuació estel·lar.
12: Contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo, y bueno, nos traemos los tres puntos a casa y acabar bien la temporada en casa con nuestra afición. Creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y, por qué no, con puestos europeos. Parece que los goles que no he metido en toda la temporada los estoy metiendo ahora, y nada, contento. Todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea.
9: Amb esta victòria, Dani, ya que estén parlant de València Bipolar, acaba la primera volta pràcticamente en descens.
15: Sí.
9: La segona volta a dia d'avui seria el quart equip en més punts, és a dir, seria equip de Champions en la segona volta. Del descens a la Champions en la mateixa temporada.
15: És l'octau fair play financer de la Lliga i això s'hauria d'haver notat. Acabem, José. Firmat l'objectiu, esta setmana torna una altra vegada la mobilització de contra la propietat. Torna llibertat.
9: BCF, sí. Només acabar el partit van fer un comunicat públic on convoquen a este dissabte, recordem, el partit contra el Barça, el dissabte, 9:30 de la nit, convoquen a l'afició valencianista a les 5 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament per a fer una manifestació en moviment fins a l'estadi de Mestalla i ahí pues criticar o exposar el seu sentiment d'una temporada esta de molt de patiment i d'uns anys en l'era Meriton on s'ha patit molt. Esta setmana parlarem amb els organitzadors i ens contaran més detalls.
15: I així t'ho contarem a tu. Gràcies, José.
9: Adeu.
0: Llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado. No ha sido así, el Atlético de Madrid ha sumado muchos puntos, nosotros muy pocos y al final pues bueno, nos jugaremos en ese último partido quién queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será.
15: La tercera plaça, per tant, ha d'esperar. El Villarreal va perdre 2-0 contra el Rayo i desaprofita l'oportunitat per a sentenciar aquesta tercera plaça que es jugarà amb l'Atleti de Madrid. I ja no hi ha lloc per a l'error. Als grogues només es val la victòria. L'empat o la derrota es faria acabar la Lliga quarts. Partit fluix i sense intensitat, com ha dit el mateix Marcelino. Xavi Robert, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que va ser la continuació de la segona part de la remuntada que va patir el Villarreal dimecres passat contra el Sevilla a la Ceràmica. El Villarreal de nou desaparegut. La mostra és que Cardona va tindre les millors ocasions al principi i al final del partit. També pagaren els roquets les errades en defensa, per exemple, de Cambuala, que 10 mesos després de lesionar-se va ser titular i va eixir en les fotos dels gols de Camello i Alemão. Mourinho, un dels que va posar intensitat defensivament, es pronunciava així en la flash interview de Dazón en acabar el partido.
14: Bueno, creo que nosotros vinimos a buscar el partido, intentamos por todos los medios. Ellos estuvieran mejor que nosotros, nos controlaron el partido, se llevaron los 3 puntos. Todos sabemos que ya tenemos el objetivo cumplido, estamos peleando el tercer puesto, sabíamos que lo teníamos a la mano, que la victoria de hoy nos dejaba prácticamente terceros, pero bueno, tenemos el último partido en casa contra el Atlético y tenemos que salir a ganarlo.
13: L'altre punt d'atenció estava a les banquetes on sense significar el traspàs en la banqueta grogueta, abraçada de Marcelino i Íñigo Pérez, que és com dir present i futur, no? Marcelino li llança floretes al tècnic del Rayo i les paraules de Íñigo en sala de premsa sonaren a còmia, tot i tindre pendent encara l'equip madrileny la final de la Conference.
16: Hacen sentir hijo de Vallecas, la deuda aumenta, por lo tanto, nada, mucho agradecimiento. No hay palabras para poder expresar la gratitud y simplemente que, bueno, intentaré que con mi capacidad y dedicación poder devolver estos momentos que me entregan.
0: Está haciendo muy bien. Es un entrenador que lleva 2 años y medio, me parece, en primera división y que está haciendo las cosas muy bien. Le deseo, por supuesto, todo lo mejor.
13: Bé, els mateixos futbolistes del Rayo van parlar d'Íñigo. Alemão, per exemple, va donar una de les pinzellades de com és el futur tècnic del Villarreal.
14: Me parece una pasada de entrenador. A mí lo mejor que tuve es un entrenador que no para todo el rato de exigir de sus jugadores para mejorar, para llegar a la perfección. Sí que no vamos a llegar a la perfección, pero aprieta esto de sus jugadores y hace con que el grupo, junto con esta afición, podemos llegar a una final de Conference League.
15: Xavi, demà, tradicional dinar de comida de temporada, no?
13: Sí, serà sobre la mateixa gespa de la Ceràmica en un principi, després hi ha el restaurant El Ceramista, i acudiran tot el cos tècnic, els jugadors i els directius, mentre que l'equip tornarà als entrenaments dijous per a preparar aquest partit contra l'Atlètic de Madrid.
15: Anem ja amb el Club Esportiu Castelló.
17: Estàs escoltant Esports a punt.
18: Una vergüenza, un arbitraje lamentable.
19: Rabiosos estem.
18: Escandaloso, vergonzoso. No nos quieren en primera.
20: Una vergüenza, el arbitraje, como siempre.
28: Molt malament, perquè juguen bé i nosaltres juguen a res i al final te la fan.
29: És fatal, ja.
19: Jo crec que ni al playoff arribarem. Si haguéssim guanyat avui sí que tindríem, però ara...
21: Complicat, ara complicat.
22: Lluitarem hasta el final.
23: Hay que seguir luchando y esto es un sueño.
15: Són els aficionats del Castelló que després de l'empat a 1 contra el Cádiz de divendres van eixir molt enfadats amb l'àrbitre i amb les esperances d'entrar en playoff una miqueta més mermades, Xavi.
13: Sí, perquè una vegada més el Castelló no va aprofitar les ocasions. El gol de Chipenga, que posava els orelluts per davant, el va neutralitzar Pelayo en la segona part, un partit molt trabat en què el Cádiz, que va vindre a fer el seu partit, abusant amb el consentiment de l'àrbitre de les pèrdues de temps. De fet, només es van jugar 52 minuts reals dels 103 que durà el partit. El Castelló suma un punt de nou en estos tres últims partits i a hores d'ara tanca els llocs de playoff amb 66 punts, els mateixos que té el Burgos, que és sèptim. Per tant, ara els comptes per entrar en el playoff passen per fer la pròxima jornada contra l'Òscar Alcoraz el mateix que el Burgos faça al camp de la Cultural, que és el penúltim. Després tocarà guanyar a l'Eibar a Castàlia. Un Eibar que ve de perdre contra la Cultural 2-1. Pablo Hernández diu que no tira la tovallola.
24: Seguimos dependiendo de nosotros mismos por los enfrentamientos que hay entre los equipos de arriba y nosotros nos enfrentamos a Eibar. Y bueno, es momento de creer. Yo creo 100% que lo vamos a conseguir y estoy convencido de ello y necesitamos a todos en el mismo camino, ¿no? Las cosas cuando te las ponen difíciles saben mejor y estoy seguro que lo vamos a conseguir y vas a ver mejor.
17: El món de l'esport valencià en Esports a punt.

0: la consellera al capdavant per tal de desbloquejar les relacions entre les parts i arribar a un acord, per tant, que acabi amb la vaga indefinida que avui, ja ho sabem, va per la segona setmana. Abans d'esta trobada, professors i professores han continuat amb les protestes a tota la Comunitat Valenciana, amb columnes en marxes des de diferents municipis de l'àrea metropolitana de València cap a la seu de la conselleria. Òscar Martínez, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Paral·lelament, hi ha hagut manifestacions dels sindicats de docents a Alacant i a Castelló de la Plana. En esta capital han eixit al carrer més de 4.500 professores i professors, segons la policia local. A Alacant n'han sigut 9.500. Per a la reunió negociadora d'esta vesprada, els representants del professorat posaran damunt de la taula un altre document amb el detall de les reivindicacions ja conegudes a grans trets, passant per la millora salarial, la reducció de les ràtios en les aules, l'augment de les plantilles i la millora climàtica dels centres educatius, entre altres. Hermínia Montín, de Comissions Obreres del País Valencià, Comarques Nord, i Pau Pons, de l'STPB, Comarques de Castelló.
2: Si tenim un compromís damunt de la taula i tenim una temporització i tenim, sobretot, un pressupost damunt de la taula, poder començar a parlar.
3: Una proposta digna per part de conselleria, perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar, però amb dignitat.
1: Bé, qui també s'ha pronunciat este matí sobre la reunió negociadora per a posar fi a la vaga indefinida que avui complix una segona setmana ha sigut el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, abans de participar en la Junta Directiva Nacional del PP que ha analitzat les eleccions a Andalusia. Pérez Llorca ha afirmat que Educació seurà de nou amb esperit dialogant, espera que s'arribi a un acord perquè hi haurà, diu, una proposta d'increment salarial al professorat.
4: Jo vull recordar que, almenys no són paraules meues, són paraules també de sindicats, que salaris no és el més important, no? Que el més important és que millorem l'educació entre tots. La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats hem d'intentar arribar a un acord.
0: Pendent d'esta reunió, les portes de la conselleria ha estat Carme Bord. Bona vesprada.
5: A les 4 de la vesprada serà aquesta reunió en la que estan convocats els sindicats i la conselleria. Si a les portes de la conselleria molt de moviment ja, agents de la Policia Nacional desplegats i també els vehicles d'intervenció aparcats a la porta perquè s'espera una grandíssima concentració de professors i professores que han eixit perfectament organitzats en 6 columnes de diversos punts de la ciutat de València i també de tota l'àrea metropolitana per a seguir així a les portes de conselleria la reunió. Una reunió en la que sí, avui estarà damunt la taula aquesta proposta d'augment salarial que no es va tractar dijous passat i en la que està treballant durant tot el cap de setmana Educació. Els sindicats ens han comentat que venen amb bones expectatives, contents en primer lloc perquè és el mateix president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el que s'ha implicat personalment en aquesta negociació salarial, i venen també amb els números a la mà. Diuen que aquest augment salarial haurà de ser com a mínim de més de 400 euros. Anem a sentir a Txelo Valls, del sindicat Comissions Obreres, que ens ha atès a punt, als micròfons de punt, moments previs d'entrar en aquesta reunió.
6: Venim en l'expectativa alta, donat que ha sigut el president Pérez Llorca el que ha pres cartes amb l'assumpte, i veurem quina és l'oferta. Evidentment, l'oferta que facen no serà de decisió immediata.
0: Les 3 i quasi 5 minuts, Majo Collada està a la tècnica, hi ha més coses en este carregat dilluns de maig.
7: Les notícies del migdia, Patricia Orts.
0: Bé, i entre les negociacions per la vaga indefinida del professorat de la pública i la ressaca de les eleccions al Parlament d'Andalusia, este migdia ha despuntat, s'ha colat la notícia més esperada per la plantilla de la Ford d'Almussafes, que acaba amb anys d'incertesa. Això esperem. La companyia automobilística ha anunciat que la factoria de la Ribera Baixa fabricarà el model Ford Bronco a partir de 2028. Lola Oliver, factoria de la Ford d'Almussafes.
8: Sí, és la gran notícia econòmica a la Comunitat Valenciana. Ford Europa confirma que de la planta valenciana eixirà un dels vehicles que tenen pensat traure al mercat. Serà, com dius, a partir de 2028, este model que és familiar, com pacte amb diverses motoritzacions, és a dir, és una aposta més enllà dels elèctrics. Això obri una gran esperança per a una plantilla que està sotmesa des de fa aproximadament any i mig a un ERTO general que s'afecta de manera parcial i de manera rotatòria i que està provocat per la poca producció. En l'últim any, d'ací només han eixit 100.000 vehicles, en farien falta 300.000 aproximadament per a mantenir l'actual plantilla. Esperança sindicats estan, i així ens ho ha comentat Carlos Faubel, que és president del comitè d'empresa.
9: Por fin hoy se hace oficial.

0: el vehículo que teníamos ya asignado, Multienergía, de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
1: Bé, com dèiem, avui també ha sigut dia de ressaca de les eleccions andaluses amb la contundent victòria del Partit Popular de Juanma Moreno, tot i que no és suficient, a falta de 2 escons per a la majoria absoluta, que li evitaria haver de negociar almenys amb Vox. També amb el desastre del PSOE, que amb el cartell de María Jesús Montero obté el pitjor resultat històric en un territori on van ser hegemònics durant més de 30 anys, i amb una esquerra andalusista, la d'Endavant Andalusia, que ha donat la sorpresa amb el sorpasso a la coalició de Podem, Esquerra Unida i Sumar, que ha quedat com estava. Avui Moreno ha sigut, òbviament, la figura destacada a Madrid en la Junta Directiva Nacional dels Populars, convocada per Feijó, on tots els barons han destacat la seva victòria, també la seva capacitat, diuen, per a governar, i també tots han mirat cap a la derrota del PSOE, apuntant directament a Pedro Sánchez. Guillem Lizarde, seu dels Populars a Gènova. Bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada. Si ho veuen clar, el canvi està més a prop. És el nou eslògan que lluís la seu nacional del Partit Popular, però també la lectura que fan de les eleccions andaluses. Parlen d'un fi de cicle, de la fi del sanchisme, i ha sigut rebut així entre aplaudiments Juanma Moreno, el guanyador de les eleccions i el president en funcions de la Junta Andalusa, i s'ha mostrat satisfet amb el resultat, diu, contundent, amb el que tractarà de governar en solitari.
3: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
2: Eso sí, amb acords parlamentaris puntuals. Moreno descarta una repetició electoral, diu que és el moment de celebrar i que encara no s'han iniciat les negociacions amb Vox. Front a la seva prioritat nacional, Moreno ha volgut reivindicar la prioritat andalusa.
4: Mentrestant, la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero, ha valorat avui el resultat, però en una entrevista en la SER. Montero ha afirmat que exercirà de cap de l'oposició, però ha evitat aclarir-se durant els pròxims 4 anys. En opinió de la candidata, ha fallat la comunicació política, l'eficàcia en transmetre el missatge a l'electorat.
5: Mucho más profundo y que tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía, que tenemos que ver cómo la solucionamos, cómo la arreglamos, porque creo que teníamos un contenido de programa y una respuesta muy clara, muy contundente. Creo que teníamos un equipo bien preparado para poder gobernar en Andalucía y, sin embargo, pues los ciudadanos no nos han dado la confianza que esperábamos. La presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces.
1: Les 3 i 9 minuts, moment per a la previsió de l'horatge. Javi Miró, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Avui de nou creixen els núvols en punts de muntanya, sobretot avui de l'extrem nord. Allí és on podrien quallar precipitacions i deixar una vesprada una miqueta més inestable, però la resta del territori, en principi, les pluges no apareixeran, com sí que van aparèixer ahir i que van descarregar amb força. Destaquem això, 55 litres per metre quadrat de 7 aguas, més de 45 litres per metre quadrat a la zona d'Ontinyent, i es van superar els 30 en molts altres punts del nostre territori. Avui, com hem comentat, aquesta situació revertix, ja no tenim tanta inestabilitat i, per tant, tan sols tindrem precipitacions cap a l'extrem nord. Avui recuperen les temperatures cap a l'interior, ja oscil·len els valors entre els 26 i els 28 graus, i al llarg de la setmana aniran pujant les temperatures. Demà ho notarem sobretot a la façana prelitoral central, on podríem parlar de màximes de 32 a 33 graus, atenció, molta calor, per a dimecres baixarien les temperatures i ja per a dijous, divendres, dissabte, continuaria l'ascens tèrmic amb valors que podrien quedar per damunt dels 35 graus.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Les notícies del migdia. Patrícia Horts.
1: Bé, d'ací a poc menys d'una hora comença la reunió entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació, una reunió que arriba precedida per una nova jornada de mobilitzacions en l'inici de la segona jornada de vaga indefinida. En estos moments la tensió està focalitzada a les portes de la Conselleria, ja ho saben, on diverses columnes de manifestants i guisides des de diversos punts confluiran poc abans de l'inici de les negociacions. Bé, José Soler, bona vesprada.
10: Sí, bona vesprada. Una concentració que arriba després que al llarg del matí també s'hagin registrat mobilitzacions a Alacant i a Castelló. Una manifestació massiva, especialment la d'Alacant. Quatre columnes han eixit en esta ciutat que han arribat des de l'Institut Jorge Juan fins a l'Avinguda d'Aguilera amb fins a 9.500 persones, segons la delegació del govern. Rubén Navas, STPB, Rosana García, UGT.
11: Tenim una negociació que esperem que siga real. No tenim cap proposta damunt la taula, encara per part de la Conselleria. Nosaltres estem reclamant les 5 punts bàsics que volem renegociar-ho tot.
12: Hoy estamos más fuertes que nunca, más unidos y vamos a llegar hasta el final porque creemos que nuestras demandas son lo mínimo que podemos pedir como colectivo.
10: I a Castelló, concentració a la porta de la Direcció Territorial d'Educació i manifestació per la ciutat. Segons la policia local hi han participat 4.500 persones. Pau Pons, STPB, Comarques Castelló.
13: Una proposta digna per part de Conselleria perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar però amb dignitat.
1: Doncs pendents d'aixa reunió de les 4 de la vesprada estan també els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana que han fet seues les reivindicacions d'esta vaga indefinida educativa i que en una reunió a Picanya han decidit finalment llançar un envit a la Conselleria. Si no hi ha acord, diuen, al llarg de la setmana hi haurà dimissions en bloc de directors i directores i caps d'estudi. Àngel Hernández.
14: Una hora i mitja ha durat la reunió en la qual han participat de forma presencial o telemàtica més de 1.000 directius de centres docents públics de la Comunitat Valenciana. Damunt la taula, la possibilitat de dimissions en bloc. En esta reunió s'ha analitzat quin és el grau d'acceptació de la mesura i què és el que ha de passar perquè es produïsquen finalment aquestes dimissions en bloc. La decisió ha sigut que si no hi ha acord esta vesprada hi haurà una dimissió massiva d'equips directius. Una mesura de pressió davant les negociacions entre sindicats i conselleria que es reprenen a les 4 de la vesprada. Escoltem Jaume Olmos, portaveu d'esta reunió, i Isabel Moreno, presidenta de l'Associació de Directius de Primària.
15: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
16: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. La tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
1: Bé, pendents doncs, d'aquesta reunió, el més esperat serà conèixer la proposta de la que la Conselleria ha promès ampliar pel que fa a una de les principals reivindicacions dels mestres, que és l'augment retributiu en les nòmines. Patrícia Ramírez, bona vesprada.
17: Sí, Patrícia, bona vesprada. Hi ha una nova oportunitat per a sindicats i conselleria, esta vesprada a les 4, per a negociar unes propostes que arriben modificades per les dues parts després de la falta d'entesa que es va evidenciar en la primera taula de diàleg. Daniel McEvoy és secretari autonòmic d'Educació.
18: Lleguemos a un acuerdo definitivo, obviamente también habrá una oferta retributiva.
17: I a l'espera de conèixer l'oferiment d'educació per a millorar els salaris dels vora 80.000 mestres de la Comunitat Valenciana, els manifestants demanen en un nou document presentat este dilluns una pujada de 486 a 550 euros mensuals que compensen la pèrdua de poder adquisitiu des del 2010. Txelo Valls és secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
19: En eixa forquilla hauria d'estar per a que fora satisfactori per a nosaltres. Venim en l'expectativa alta. Ha sigut el president Pérez Llorca el que ha pres cartes amb l'assumpte.
17: El sector educatiu està unit en les seues demandes que l'administració, com ha dit este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, està estudiant.
20: Va tindre en compte aquesta necessitat salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
17: Per això esta cita és clau, perquè d'una banda podria marcar l'inici del final de la vaga indefinida o de l'altra, mantindre la protesta fora de les aules i augmentar així encara més la pressió.
1: Bé, veurem com transcorre esta vesprada i sa reunió entre les dues parts. Parlem de la vaga d'ensenyament, però també de la vaga de la sanitat, que va per la quarta setmana enguany. Redacció de Punt a Castelló, Jordi Fuentes.
0: Metges i metgesses s'han concentrat este matí davant d'hospitals i centres de salut. Demanen al Ministeri i a la Conselleria de Sanitat eliminar les guàrdies, fixar una jornada laboral de 35 hores setmanals i que se'ls reconega el nivell de responsabilitat. Alejandro Calvente és president del sindicat mèdic.
21: Nosaltres podem estar, quan jo portem la bata, 20 hores treballant i tindré que operar una persona, i la fatiga nostra és igual d'important i perillosa. Perillosa per a nosaltres i perillosa per als pacients. Això se té que acabar. Així s'està treballant a destall 24 hores sobre 24 de tots els dies i no se pot resistir d'aquesta manera.
0: La vaga ha tingut un seguiment de vora el 8% segons la Generalitat. Els sindicats denuncien uns serveis mínims abusius.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 17 de les notícies del dia, la ressaca de les eleccions a Andalusia, a Madrid. El focus ha estat avui el president en funcions, en Juan Moreno Bonilla, que haurà d'arribar a acords ara amb Vox per poder governar després que hagi perdut la majoria absoluta. Òscar.
4: Moreno Bonilla ha sigut el protagonista de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular, ha sigut rebut amb aplaudiments, però abans d'entrar ha reiterat, ha explicat que vol governar en solitari.
22: Creo que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
4: Bé, María Jesús Montero, la candidata socialista, s'ha quedat a Sevilla en declaracions a la cadena SER. Ha confirmat la voluntat de mantindre l'escó al Parlament andalús, de ser la cap de l'oposició.
5: Desde ese mismo momento yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
4: El PSOE ha fet autocrítica després d'aconseguir els pitjors resultats de la història d'este partit a Andalusia. Montse Mínguez és la portaveu de l'executiva.
23: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular, porque 4 años después la realidad es exactamente la contraria.
4: Bé, més que una autocrítica, era una crítica al Partit Popular, que ha tret pit d'una victòria incontestable. Això ha dit Alberto Núñez Feijóo este matí en la Junta Directiva Nacional.
24: Con distintos acentos, pero una sola voz. España quiere cambio.
4: Bé, Vox ha posat sobre la taula les condicions per a pactar a Moreno Bonilla que siga president, però no ha aclarit si demanarà entrar en el govern andalús. Ignacio Garriga, secretari
25: general.
4: Vamos
25: a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben, condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía.
1: I més coses. Arrencar Extremadura, passar per Aragó, Castelló i ahir Andalusia, un cicle electoral que deixa també una lectura en clau valenciana. Els partits extrapolen els resultats d'Andalusia així. Uns destaquen la dependència del Partit Popular de Vox i altres que la societat ja no vol aquí estar al costat de Pedro Sánchez. La crònica és de Carmen Monteagudo.
26: La lectura valenciana passa per Diana Morán després que els resultats no acompanyen una altra ministra de Pedro Sánchez. Escoltem el síndic socialista a les Corts, José Muñoz.
27: Es positivo que Diana Morán sea ministra del gobierno de España. Está haciendo política para la comunidad valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
26: Compromís es mirar a l'espill d'endavant Andalusia. Joan Baldoví es el seu síndic.
28: Refuerzan el camino que emprendió en su momento Compromís, es decir, cercanía, proximidad.
26: L'hegemonia de la dreta preocupa l'Esquerra, mentre que Vox trau pit. José María Llanos.
29: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
26: Els populars es queden amb la victòria, conscients de pactar amb Vox. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
30: El proyecto del Partido Popular es el claro ganador de las elecciones. El sanchismo ya no se quiere en España.
31: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
26: A la Comunidad Valenciana, la relación entre les forces de la dreta es fluida.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Més coses d'este dilluns. L'alcaldessa de Requena, que és Rocío Cortés, ha declarat este matí davant de la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió del Consell el dia de la barrancada. Cortés ha explicat que el fet que des de l'Ajuntament s'advertira a la població pel matí va salvar vides el dia de la riuada. Santi Hernández, jutjat de Catarroja.
32: L'exalcaldessa de Requena ha dit així al jutjat de Catarroja que no hi va haver morts a Requena perquè es va avisar a la població. Ha dit que no van rebre instruccions d'emergències, però tot i això, durant el matí ja van alertar a la població amb missatges reiterats a través dels mitjans municipals. Per a l'alcaldessa ha dit que el missatge d'emergències a les 20 hores 11 minuts ja arribava massa tard a Requena. Ha dit Rocío Cortés que a primera hora, a les 6 del matí, ja van comunicar la suspensió de classes. Després, a les 7 del matí i a les 13 hores, ja van demanar a la població amb missatges de telèfon i a través de la ràdio municipal que no abandonaren les seues cases. També van telefonar als polígons perquè tancaren les empreses i els treballadors regressaren a les seues cases. Escoltem l'alcaldessa de Requena, Rocío Cortés.
2: Hicimos nuestro SLR particular, ¿vale?, para avisar a toda la ciudadanía que por favor se fueran a sus casas. Entonces salir con esa previsión, ¿vale? Nosotros es verdad que ya veíamos que se nos estaban desbordando determinadas zonas, hizo que por la tarde pues afortunadamente todo el mundo en Requena o casi todo el mundo estuviera en casa.
1: Tercera sessió avui de la Comissió d'Investigació sobre els bons comerç a la Diputació d'Alacant. Avui estaven citats a declarar diversos alcaldes i exalcaldes socialistes que contractaren els bons comerç amb FACPIME en 2024 i 2025, però no han comparegut. Maria Bravo.
3: Així és, avui estaven citats a declarar els alcaldes socialistes de l'Alfàs del Pi, Vicent Arques, el d'Elda, Rubén Alfaro, i el d'Alcoi, Toni Francesc, a més de l'exalcalde d'Elx, Carlos González. Cap d'ells hi ha comparegut. Tampoc ho han fet els diputats socialistes membres de la comissió perquè volen que comparega abans Carlos Mazón, en aquell moment president de la Diputació. Raúl Ruiz, portaveu del PSOE en la comissió d'investigació.
6: Necesitamos que los protagonistas de este escándalo sean quienes vengan a comparecer y quienes vengan a explicarnos a todos los alicantinos qué han hecho con todo el dinero que se ha desembolsado para gestionar estos bonos consumo y que han aparecido además en las manos siempre de los mismos, en concreto del entorno del Partido Popular. Esto que se está haciendo con esta comisión es una verdadera vergüenza porque lo que deberíamos estar preocupados es por averiguar la verdad.
3: Atesa l'absència del PSOE i dels compareixents, la resta de grups polítics han decidit posar fi a la comissió. Ana Serna és la presidenta.
8: Se establece un calendario, se vota democráticamente y el calendario establece que primero comparecen estos cuatro alcaldes que he mencionado anteriormente y que después de esa comparecencia pues habrían más comparecencias. En ningún momento esta comisión se ha negado a que comparezca el señor Mazón. Por tanto, esta comisión no tiene ningún sentido.
1: Les 3 i 23, l'altra notícia important del dia de caire econòmic, important especialment per a la factoria Ford de Musafes, perquè avui s'ha confirmat que se construirà un nou model multienergia allí, a la planta. És el Ford Bronco, un nou model SUV, segons ha anunciat este matí el president de Ford d'Europa. El nou Bronco arribarà al Musafes el 2028 i es llançarà previsiblement al mercat europeu el 2029.
4: La factoria del Musafes ja té nou model, nova data de fabricació, això sí, un any després de l'esperada, que no obstant això assegura ara la càrrega de treball a la planta. Segons el president del comitè d'empresa, la direcció de Ford podria assignar encara dos models més a la planta valenciana, Carlos Fauvel.
9: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
4: La plantilla de la planta del Musafes respira alleujada, segons ha valorat Daniel Portillo d'Intersindical, que ha demanat, això sí, més concrecions.
10: Era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal. Ahora lo que necesitamos es saber qué cantidad de producción se va a hacer, porque de ahí depende que se mantenga la plantilla o que incluso pues aumente la plantilla.
1: I novetats importants, Òscar, pel que fa al Bizum.
4: Bueno, cada dia es fan a Espanya 3,4 milions de Bizum, o el que és el mateix, 39 Bizums cada segons. Avui en dia és molt més que una aplicació on pagar un sopar entre amics o un regal o el que siga. A partir d'avui es podrà pagar amb Bizum en els comerços de forma progressiva. Bizum entra en el mercat en competència directa amb Visa o Mastercard. José Manuel Salvador, degà del Col·legi d'Economistes de Castelló.
11: Entonces es posible una mayor recaudación fiscal en el futuro porque este mix de pago estará controlado por Hacienda, que hasta ahora no está controlado.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hi ha Dolores, al Baix Segura, tercer dia de dol per la mort a tirs d'un guàrdia civil, la dona i el fill, en una casa de quarter de la localitat. La investigació apunta a un crim masclista. Pendents estem dels resultats de les autòpsies. Pere Conca.
12: Sí, d'estos informes de les autòpsies s'espera obtindre la informació clau per a saber com van transcorrer els fets en una de les vivendes de la caserna de la Guàrdia Civil així a Dolores. Unes respostes que vol tindre també esta població del Baix Segura, encara consternada pels fets. La família que vivia així des de l'any 1996 era molt coneguda. De fet, una de les víctimes, el fill de 24 anys, va nàixer al municipi. Avui és la tercera i última jornada oficial de dol, en una jornada on totes les hipòtesis estan encara obertes, encara que la línia d'investigació més forta parla que podria tractar-se d'un crim masclista.
1: I seguim molt pendents de la dona que continua ella de l'Hospital Sant Joan d'Alacant per haver tingut contacte amb una de les passatgeres del creuer que va morir d'antivirus. Divendres es va sometre a la quarta PCR, Zaida Ruiz.
0: Sí, una quarta PCR que va tornar a donar negatiu. I la novetat és que des d'avui la jove que porta ingressada en este hospital des de fa 10 dies ja pot començar a rebre visites de familiars de primer grau. Això sí, amb mesures estrictes de seguretat, equips de protecció individual i en un horari restringit. Segons el protocol de sanitat, la dona ha de complir una quarantena d'almenys 28 dies en este hospital i amb PCR cada 7 dies. Divendres que ve farà 27 dies de seguiment i se li practicarà la quinta prova PCR. Si torna a donar negatiu, Sanitat valorarà que passe la resta de la quarantena a casa.
1: I mentrestant continuen aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid altres 14 espanyols, entre ells l'oceanògrafa valenciana Aitana Forcén.
4: Bé, només un home de 70 anys va donar positiu en antivirus. Sanitat ha informat que evoluciona de manera favorable, que la resta es manté en quarantena. De moment, tots són asimptomàtics. Avui els faran una segona PCR, si és negativa. Podran eixir de les habitacions, es quedir a zones comunes, també rebre la visita de familiars. I després de 6 dies de travessia, l'Ondius ha atracat este matí al port de Rotterdam amb 25 tripulants, un metge i una infermera. Cap presenta símptomes d'antivirus. Esta vesprada els faran una nova prova.
1: I bé, amb este panorama i romp la nova epidèmia d'Ebola al centre d'Àfrica, que ha obligat l'Organització Mundial de la Salut a declarar l'emergència internacional. Es tracta d'una variant del virus que no té ni vacuna ni tractament específic. Marian Company.
5: El brot s'ha iniciat a la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, apegada a la frontera amb el Sudan del Sud i Uganda. Ja s'han registrat casos a Kinshasa i Kampala, les capitals. Entre els possibles afectats hi ha 6 nord-americans, un amb símptomes als que es treballa per evacuar. Uganda tanca ja la frontera per frenar els contagis. Han suspès la celebració del Dia dels Màrtirs el 3 de juny per por al moviment massiu de persones. A la República Democràtica del Congo es demana a la població que acudisca als hospitals té símptomes. Els inicials són febre, cansament i mal de cap. El contagi es produeix pel contacte amb la sang o fluids corporals. Per això s'està estudiant restriccions als funerals, on els participants llaven el cos del difunt. Els experts ho tenen clar. Esta epidèmia es va estendre molt ràpidament. La probabilitat d'infecció fora del continent és molt baixa, segons el Centre Europeu de Prevenció de Malalties.
1: I l'exèrcit d'Israel ha iniciat l'assalt a la flotilla que intenta trencar el bloqueig sobre Gaza.
4: L'operació militar ha començat a plena llum del dia en aigües internacionals a uns 150 quilòmetres de les costes de Xipre, segons els localitzadors de les embarcacions. La flotilla va salpar de Barcelona el 15 d'abril, 2 setmanes després Israel va assaltar i va inutilitzar 22 embarcacions en què hi havia 175 activistes, mig centenar de vaixells més intenten complir la missió.
1: I a Ucraïna s'intensifica les hostilitats. Rússia ha llançat esta matinada 22 míssils i més de 500 drons que deixen més de 20 persones ferides.
4: És la resposta a l'atac més gran d'enguany sobre Moscou en avions no tripulats en què van morir 4 persones a la capital russa. El govern de Kiev acusa el Kremlin d'atacar de manera deliberada un mercant xinès en aigües ucraïneses.
1: Acabem les 3 i mitja de la vesprada. Recorden que actualitzem a les 4, que està pendent aquesta reunió que comença a aquestes hores, a les 4 de la vesprada, entre Conselleria i els sindicats convocants de la vaga indefinida. Els mantindrem informats, però ja saben que poden estar sempre puntualment informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
13: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
14: Hola, com estan? Són les 3 i mitja. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana avui dilluns, 18 de maig, i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar l'atenció al futur de Ford Almussafes. La planta fabricarà a partir de 2028 el model Ford Bronco. Així ho ha confirmat avui el president de la companyia a Europa. Este model SUV multienergia suposa així la continuïtat de la càrrega de treball en un moment d'incertesa a la factoria de la Ribera Baixa. Ara bé, què implica tot això? És incompatible este nou model amb l'arribada d'un fabricant xinès? Què passarà en la planta fins a aquest 2028? De seguida intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes. Per altra banda, des d'avui també es podrà pagar a través de Bizum en comerços físics. Este servei s'oferirà de manera gradual i depèn de que els bancs comencen a oferir-lo als usuaris. A més, també s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Avui parlarem en els xicotets comerços per saber com valoren esta nova ferramenta i per saber si això pot ajudar-los o no a ser més competitius. I en este dilluns continua la vaga del professorat educatiu no universitari en la Comunitat Valenciana. Ja saben que a partir de les 4 comença aquesta reunió entre conselleria i sindicats, i esta setmana també es reprèn la vaga de metges que viurà el dimecres la seva jornada central. I entre molts altres temes, avui també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa, comencem setmana, i com sempre m'acompanya així Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bé, Javi, un plaer estar així de nou, arrencant una nova setmana de Cadena de Valor, i ho anem a fer amb el que ja s'ha anticipat a l'inici del programa, a missa última hora al voltant de Ford Almussafes. Anem ja.
1: L'horitzó de Ford Almussafes s'ha aclarit fa només unes hores. La planta valenciana de la multinacional automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Ford Bronco, segons ha confirmat avui des de la direcció de la companyia. La planta de la Ribera Baixa començarà a fer este SUV multienergia a partir de l'any 2028 i s'espera que isca al mercat a partir de l'any 2029, Arturo.
2: Així és, Javi. L'assignació d'este model a la fàbrica valenciana suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria. Almussafes feia mesos que estava a l'espera d'aquest anunci, ja que, com hem explicat així en Cadena de Valor, a hores d'ara, esta planta només fabrica el model Kuga i té vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED.
1: Volem conèixer en profunditat esta notícia, també les seues conseqüències, per això parlem amb el periodista d'economia del periòdic Levante, Ramon Ferrando. Bona vesprada, Ramon.
3: Hola, bona vesprada.
1: Ramon, este és l'anunci que portaven esperant mesos. Te demano una valoració. Està a l'altura de les expectatives que hi havia?
3: A veure, este és un dels anuncis que estaven esperant i dels que van arribar. O sea, és la primera part de l'anunci. És superbona la notícia, o sea, però hem que pensar d'on venim. Este cotxe se va anunciar ja fa 3 anys i anava a ser per a 300.000 vehicles. Després se va arribar a la xifra a 200.000. I ara estem assabentat que quedarà finalment en 183.000. 183.000. Uh-huh. En això no dona per a la factoria. Però és que aquest anunci va parell de lo que va passar, que és la venda d'una part de la factoria a Geely. Que això sí que és el complement perfecte per a sí que deberes garantir la càrrega de treball de la factoria valenciana. Uh-huh. És molt bona notícia, estava ja esperada, o sea, estava, és com una notícia ja com descontada, perquè ja sabien tots que anava a vindre a més este model, el Bronco, en els seus matisos, no? Perquè és híbrid i bueno, ja pots pensar si és el futur o no, però el futur de la planta té, o sea, este és molt bona notícia, que ara falta que confirmen el que ja saben tots, que és que va vindre de la mà de Geely, que serà la que complementarà la càrrega de treball de la planta.
1: Per tant, tenim aquesta expectativa de cara a 2028, com estaves comentant, ja se sabia més o menys que eixe anava a ser l'any en el que es començaria a fabricar este nou model. Parlem també d'eixa segona part que faltaria per completar este pastís, que és l'arribada de Geely. De moment això no s'ha confirmat de manera oficial, però sí que és una notícia que es baralla i que es dona per més que possible, no?, en tot el sector.
3: Exactament, o sea, és una, o sea, és un fet objectiu que va passar. O sea, a més, Geely, bueno, se va fer carrer de un cotxe per a ells i segurament va fabricar un altre per a Ford. Estos, bueno, avui han anunciat lo del Bronco a València, ¿no? Que és un multienergia, bueno, al final és un híbrid enchufable i un electric pur. Això és lo que va ser el multienergia, ¿no? Geely va fer també un híbrid, o sea, va fer un híbrid enchufable i un electric pur. I a més va fer un altre model per a Ford. Això se té que confirmar, però va en la línia de lo que està dient avui Ford Europa, perquè Ford Europa avui ha anunciat 5 models. El model, el Bronco, no, uh-huh. no ha especificat la resta que te vaig a dir ara, però ha anunciat el model Bronco, que és el nostre, dos elèctrics que va fer Renault per a Ford, que són els que tenia que haver fet amb uns AFES ja fa 3 anys o fa 2 anys, que van a ser utilitaris urbans, uno semblant al Fiesta, que no se sabe si serà una versió del Renault 5 o un Fiesta, i un altre, que encara no se sabe com serà. I després, dos crossover, que això no han dit, que són dos urbans, que això todavía, encara no han dit com seran. Però, bueno, ja... probablement aquests dos cotxes també arribaran a Ford. Uno, que jo crec que serà el que va fer Geely per a Ford, o sea, a banda del que va fer Geely per a ells, el que farà Geely per a Ford, i un altre que farà Ford, que això no l'han confirmat, però que té tota la pinta. Uh-huh. En resum, una molt bona notícia que confirma la càrrega de treball per a la planta i que, bueno, pues ja està bé. O sea, després de 4 anys de travessia per el desert, pues que els treballadors respiren tranquils, no?
1: Que puguen, ja... exacte, que puguen tindre una mínima certesa de tranquil·litat. Com estaves comentant, Ramon, farien falta aquests dos vehicles, el que fabricaria Geely per a la marca mateixa i un altre per a Ford, perquè la realitat és que, de moment, este primer cotxe, primer Ford, no arribaria al Bronco fins al 2028, però l'ERTO actual del mecanisme RED, que protegís la plantilla, acaba ara en 2026. Clar, sí. Com van a ser estos dos anys d'espera?
3: Pues una extensió de... ja veuràs. O sea, això va ser una extensió de l'ERTO, esto, segur, vamos, segur, però bueno, al final... O sea, fins ara no teníem una certesa, ara sí que la tenim. O sea, ara sí que és el moment d'apostar per ells, saps? Perquè ara sí que hi ha certesa de que aquesta planta va sobreviure, perquè jo, bueno, jo fa un any no ho tenia tan clar. Uh-huh. O sea, jo pensava que... Ostres, perquè, a més, les tres multinacionals són aixina. Arriba un moment que diuen adeu i adeu. Ara no va passar això. O sea, això no va passar. O sea, lo que temíem alguns, afortunadament, no va passar, i és una planta en futur, siga Geely, siga Ford o siga el Sun Corral, però però lo important que és la, pues el lloc de treball de la gent, sobretot la indústria auxiliar, o sobretot no, també la indústria auxiliar, pues està, bueno, ara sí que poden començar a cantar victòria de que esa planta i ese treball té futur. Mm-hmm. I això és fonamental per a València.
1: I Ramon, i pel que fa a l'arribada de Geely d'esta marca xinesa, sovint també se sol comentar que aquest tipus de fabricants d'origen xinès no solen portar els mateixos terminis que la resta de marques o que marques com Ford o marques europees. Tu creus que Geely arribarà a Ford abans de 2028 o que es començarà en aquesta producció del cotxe propi abans de 2028?
3: Sí. Sí. Està dient que te costarà com a molt 2 anys, però jo crec que estic convençut, sí, eh? O sea, jo pensé que un any i mig, sí, perquè estos venen... O sea, és que ho has explicat molt bé, lo dels terminis. El ritme d'acceleració que té esta gent és molt, molt ràpida. Uh-huh. Aleshores, venen a... Primer vendran a assemblar un cotxe que s'està dient ja, que és l'EX2, que és un èxit de vendes a Xina, i que és el que pensem tots que van a fer així a València, i sí, que se van a curtar, sí. Sí.
1: Per tant, Ramon, ens quedem en esta bona sensació també de que Geely podria arribar també abans, i sobretot la clau d'esta notícia, la tranquil·litat de que el futur de Ford en el Musafes està garantit.
3: Està garantit, sí.
1: Una alegria, la veritat. Ramon Ferrando, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bona vesprada, una abraçada. Adéu.
3: Adéu.
2: I canviem ara de tema, passem d'aquestes molt bones notícies en el sector del motor valencià a la vivenda. La compravenda d'habitatges va baixar al mes de març un 2,2% respecte al mateix mes de l'any 2025, llastrada per les operacions sobre habitatges nous Tot això, segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. La compra-venda d'habitatges encadena així 3 mesos consecutius de retrocessos.
1: En este tercer mes de l'any, el retrocés és conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes noves, que van caure un 10% de manera interanual. Per contra, la compra-venda realitzada sobre habitatges usats, sobre vivendes de segona mà, va créixer un 0,2%, i esta és la xifra més alta en un mes de març des de l'inici de la sèrie en 2007. A més, en taxa intermensual, és a dir, des de febrer a març, tinguent deixa comparativa, la compra-venda d'habitatges, així sí, va pujar un 2,7%.
2: Així és, Javi. A més, crida l'atenció que enmig d'esta crisi habitacional la compra-venda de vivendes de protecció va caure més d'un 10% respecte al març de l'any passat. Pel que fa a les xifres totals, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en la que més van augmentar les compra-vendes.
1: I en este sentit, parlant també d'eixes compravendes, d'eixes operacions i sobretot del preu de les vivendes, el Banc d'Espanya preveu que el deute de les famílies espanyoles represente, atenció, el 65,5% de la renda disponible de cara a l'any 2028 en un escenari advers marcat pels efectes de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i això, l'organisme apunta que la desacceleració del crèdit ajudaria a contindre este endeudament, mentre que en l'escenari base la ràtio pujaria fins al 68,5%.
2: L'informe destaca que el nivell d'endeutament de les llars continua en mínims històrics des de l'any 2000 i, clarament, per davall de la mitjana de tota la zona euro, situada en el 82,3%. A més, el Banc d'Espanya assenyala que els actius líquids, com el cas dels depòsits, han guanyat pes entre les famílies amb menys patrimoni.
1: D'altra banda, la càrrega dels interessos podria augmentar fins al 3,3% de la renda de cara al 2028 si continuen pujant els costos de finançament. No obstant això, la riquesa bruta de les famílies va créixer un 8% a finals de 2025 gràcies a la revalorització dels immobles i dels actius financers, mentre que el consum privat i la taxa d'estalvi es manté a nivells elevats. Moment ara d'obrir una finestra al món perquè Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
4: La indústria europea de l'automòbil continua perdent pes davant l'auge de la Xina. Des de 2019, la producció de cotxes a la Unió Europea ha caigut un 27%, passant de 15,8 a 11,5 milions de vehicles, mentre que la Xina ha disparat la seva fabricació un 42%, fins als 29,4 milions d'unitats, i ja concentra el 37,4% de la producció mundial. El sector europeu atribueix aquesta situació a la lenta transició cap al vehicle elèctric, la baixa demanda i les exigències climàtiques de Brussel·les, en un context de retallades d'ocupació i forta competència asiàtica. Els neobancs i les entitats estrangeres continuen liderant la guerra per l'estalvi a Espanya davant l'expectativa d'un possible gir del Banc Central Europeu en els tipus d'interès. Plataformes digitals com Revolut, N26 o Trade Republic guanyen cada vegada més clients gràcies a comptes remunerats, menys comissions i serveis totalment en línia, mentre la banca tradicional intenta reforçar la seva oferta digital. El sector financer viu així una competència cada vegada més intensa per captar dipòsits i atraure l'estalviador en un context de gran transformació bancària. Morgan Stanley alerta que la pujada dels rendiments dels bons podria provocar una correcció important en Wall Street. Els analistes del banc consideren que la volatilitat del mercat de deute, junt amb uns tipus d'interès elevats i l'encariment del petroli pel conflicte amb l'Iran, poden frenar la bona evolució de les borses nord-americanes després de la recuperació iniciada al març.
5: Estàs escoltant Cadena de Valor.
0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de casa, de nou a casa nostra, ens centrem, parlem ara d'una novetat important per a la nostra butxaca, i és que a partir d'ara, a partir d'avui, ja podem començar a pagar amb Bizum en els comerços físics dels nostres barris. Este nou sistema coexistirà amb les targetes i també l'efectiu, funcionarà sense contacte, simplement acostant el mòbil al datàfon per fer una transferència immediata de compte a compte.
2: El servei s'anirà implantant de manera gradual, per la qual cosa dependrà de cada banc a activar aquesta opció als seus clients i decidir en quins comerços i zones arranca. Per a facilitar el procés, naix també Bizum Play, Bizum Pay, una cartera digital on podrem agrupar diverses targetes de diferents entitats. Amb més de 31 milions d'usuaris a Espanya, esta eina fa el salt d'internet a les botigues a peu de carrer, convertint-se en el primer sistema europeu d'este tipus arribar al comerç físic.
1: Volem parlar d'aquest tema amb el president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, Borja Ávila. Borja, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Borja, com valoreu l'arribada de Bizum a les botigues físiques? Vos ajudarà a competir millor davant grans superfícies?
6: Sí, totalmente. Yo creo que es una medida positiva. Al final el sector así lo valora porque, bueno, pues bueno, es un medio de pago más para el cliente que facilita las compras y al final, como bien has explicado tú al principio, va a ser un método más de pago como el de la tarjeta, que para el cliente va a seguir sin tener coste y que va a ser mucho más intuitivo. Uh-huh. Nosotros ya llevábamos tiempo en los comercios físicos, pues bueno, con la medida del Bizum, lo que pasa que era un poco más engorroso porque al final, pues bueno, lo hacíamos a través de un código QR o a través de un enlace que tenía que llegar al cliente para aceptar la compra. De esta manera, pues al final va a ser, tú vas a acercar el móvil y vas a poder hacer el pago. Entonces creo que es muy positivo y que al final, pues bueno, nos permite pues competir contra los grandes que tienen todas las herramientas.
1: Uh-huh. Y en este sentido, Borja, a nivell pràctic, quins requisits tècnics o quins costos addicionals suposa per a un xicotet comerç adaptar el seu datàfon per a acceptar estos pagaments? ¿S'estan encarregant les entitats bancàries? ¿Com està funcionant això?
6: Sí, bueno, al final lo bueno es que nosotros, tanto en la Asociación de Comercio del Centro Histórico y Eixample como en Confecomerce, tenemos unos convenios potentes firmados con las principales entidades, como puede ser las caixas populares, las caixas rurales o CaixaBank o Sabadell, y entonces al final, pues bueno, nos van a aplicar la misma tasa de descuento. Es decir, que si tenemos un 0,025 de cada operación, como con las tarjetas de crédito, pues ahora al final con el Bizum también nos va a costar ese porcentaje. De esta manera, pues bueno, el consumidor es gratis para él, y para el comerciante ellos te van a aplicar, digamos, te van a implementar en tu datáfono ese método de pago, y tú simplemente, pues bueno, tendrás que ofrecérselo al cliente para que pueda pagar con él como si pagara como con una tarjeta.
1: Uh-huh. Pel que fa al client, com estàs comentant, no notarà cap canvi. Al ser una implantació gradual que depèn de cada banc, com funcionarà això a partir d'ara en els comerços? És el comerç qui ho ha d'oferir? Els consumidors, clients, hem de preguntar?
6: Es el comercio el que se lo tiene que pedir a su entidad bancaria. Por eso es tan importante el estar asociado, porque al final nosotros ahora ya dentro de 10 días o una cosa así ya vamos a tener pues videollamadas con las principales entidades con las que colaboramos, y nuestro asociado va a poder tener pues la información de primera mano, porque hoy es el pistoletazo de salida, pero al final, como bien has explicado, esto se va a hacer de forma gradual, y bueno, lo importante es lo más rápido posible pues tenerlo en el máximo de comercios para que el cliente pues cuando llegue a realizar su compra tenga un proceso de compra satisfactorio, ¿no? Que al final el pequeño comercio pues de esa garantía de esa trazabilidad, que al final yo creo que es tan importante, ¿no? Yo creo que es bueno porque al final hasta la fecha, pues bueno, parecía un poco que si el Bizum se tenía que hacer a un teléfono particular, que si a través de un enlace o un código QR, y de esta forma, pues bueno, al final la trazabilidad es total y las garantías también, y yo creo que bueno, que es una medida pues súper positiva.
1: Per tant, Borja, ens quedem en esta valoració positiva que fas. A partir d'avui ja ho podem trobar en les botigues, però com estàvem explicant, s'implantarà de forma gradual. Borja Ávila, president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, moltes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres.
1: Una abraçada, bona esprada. Adeu.
2: I com acabem de comentar, este nou mètode de pagament també el podrem gastar per a pagar la cistella de la compra, però compte. Els preus dels aliments continuen mostrant forces diferències a Espanya. Segons aquestes últimes dades publicades de l'IPC, les hortalisses cultivades pel seu fruit, com el tomàquet o el pimentó, s'han encarit més d'un 23% sols en l'últim any, mentre que les llegums verdes han pujat més d'un 17% i els ous més d'un 14%. També augmenten el peix fresc, la carn i els preparats de marisc.
1: En canvi, altres productes han registrat importants baixades de preu. Les fruites tropicals, com l'avocado o el mango, s'han abaratit al voltant d'un 20%, mentre que els olis vegetals han caigut un 6% i les creïlles un 3%. També baixen el sucre, els cereals i la pasta, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'INE destaca més que el nou IPC base 2025 incorpora canvis metodològics i una nova cistella de la compra, amb productes com els advocats, els navius o les begudes de te. L'organisme també reforça els sistemes digitals de recollida de dades per actualitzar amb més rapidesa l'evolució real dels preus als establiments. I abans d'acabar el programa d'avui, hem de parlar de Shakira. Rabiosa haurà estat perquè després de 8 anys la justícia dona la raó a Shakira i ordena a Hisenda retornar-li més de 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional conclou que la cantant no era resident fiscal a Espanya en 2011 i anul·la les sancions imposades. Però la resolució, atenció, no afecta a la seva condemna penal.
1: Important això que estaves comentant. En este sentit, la sentència assenyala que Hisenda no va poder demostrar que Shakira residirà més de 183 dies a Espanya, que és el requisit necessari per a considerar-la resident fiscal. Tampoc acredita que tinguera així el nucli principal dels seus interessos econòmics o familiars, malgrat la seva relació amb el conegut futbolista Gerard Piqué.
2: D'esta manera, Javi, el tribunal considera contràries a dret les sancions imposades a l'artista, que haurà de recuperar ara les quantitats abonades amb els corresponents interessos. Es tracta d'un nou revés judicial per a Hisenda en un dels casos fiscals més mediàtics dels últims anys.
0: Demà serà notícia.
1: I abans d'acabar el programa, com sempre, és tema de dilluns. Hem de mirar la nostra agenda, planificar la setmana. Volem saber per on passarà l'actualitat econòmica. Pere Ferrer, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada, companys. Bona vesprada de dilluns. Estava pensant en el cas de Shakira i tant que ha sigut mediàtic. Jo crec que ha donat fins i tot per a una sèrie de televisió en una de les plataformes.
1: Correcte, correcte. En una de les plataformes hi ha una sèrie inspirada en una cantant.
7: No diuen el nom, en una cantant.
1: Que residís així a Espanya cert dies i en una inspectora d'Hisenda. Està bé la sèrie, la veritat.
7: Sí, jo crec que és més protagonista l'inspectora que la cantant, però bueno, sí, és curiosa. Sí.
1: És curiosa.
7: Bueno, revisem agenda, per exemple, demà, DNU de maig, ja dimarts, resulta que és el Dia Mundial del Metge de Família. Uh-huh. I estat revisant unes estadístiques i es crec el 5% dels metges col·legiats al món són d'aquest segment, metge de família o metge de capçalera, que és el coneix també. El cas és que si mirem a la Unió Europea, aquest percentatge puja fins al 20% i també és un 20% en el conjunt de l'estat espanyol. Uh-huh. I és que estem parlant de que són només a Espanya 30.000 professionals en este àrea, saps? En este segment d'atenció als pacients.
1: I que és fonamental.
7: Sí, digues. I que és fonamental perquè resulta que també esta setmana comença una nova vaga perquè estan sotmesos a pressió al treball davant de la societat, perquè són és el professional que és el primer filtre amb la ciutadania.
1: Sí, sí, en efecte.
7: I esta mateixa setmana comencen un nou procés de vaga que estan fent vaga una setmana al mes. En fi, ja veurem si arriben a una solució pronte. Si revisem l'agenda de demà també, recordeu que tenim ple del Consell, és que este divendres no va poder ser, imagine que per qüestions d'agenda. tindrem ple del Consell a València mateixa i després, una, com sempre, una posterior roda de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. Tenim una segona jornada interessant també de ciberseguretat en l'àmbit industrial a la Comunitat Valenciana, que acollirà així la ciutat de València. Uh-huh. I també a València la vuitena edició de reconeixements Dona i Dona, que organitza EBAP, que ja saps que és l'associació de dones professionals, o sigui, empresàries.
1: Exacte.
7: I el que fan és premiar a empreses que ajuden a dones en risc d'exclusió social i també laboral. Jo crec que és una bona iniciativa. Uh-huh. Estarem pendents a veure quines empreses són les guardonades.
1: Exacte.
7: En clau global te podria avançar que demà coneixerem vendes de vivendes corresponents al mes d'abril als Estats Units. I tindrem també resultats corporatius curiosos de grups empresarials com Walmart o Target, uh-huh. que segur que saps que són tendes d'autoservici i són les més grans del món i que tenen titularitat estatunidenca.
1: Sí, sí, exacte.
7: Són competidores, les dos, Walmart i Target.
1: Veurem com queden els resultats. Digues, digues.
7: Sí, i també coneixerem, per exemple, la balança comercial a Itàlia, el tancament de març, uh-huh. i la mateixa de la per al global de l'eurozona i també d'Espanya. Estarem pendents també d'aquests resultats que podem conèixer demà, sobretot pel que fa al nostre territori, conèixer un poquet en el cas espanyol.
1: En efecte.
7: I per últim, també sabrem la taxa d'atur al Regne Unit. Revisant l'IBEX, sembla que respon bé, perquè des de la una del migdia està en un lleuger ascens, en els de 7.750 punts, i el barril, com sempre, jo és que no m'agradaria dir-te una altra cosa, però l'acabé de veure en 108 dòlars el barril de Brent.
1: És la realitat que tenim, Pere. Per desgràcia, sí. És la que vam tindre ja la setmana passada i pel que sembla continuarà també durant aquests dies. Pere Ferrer...
7: Sí, però bueno, m'heu sorprès en lo de Ford. Almenys
1: bueno, una bona notícia.
7: Una bona manera de començar la setmana.
1: Exacte, no? Exacte. Ens quedem en eixa notícia positiva. Pere, moltes gràcies. Demà parlem.
7: Vinga, bona
1: vesprada. Bona vesprada, adéu. I ja saben que d'ací els minuts comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Ximo, com estàs?
8: Bé, molt content. Els aficionats i aficionades de València Bàsquet celebrant el títol de Lliga Flamant, títol de Lliga Femenina de València Bàsquet. I esta vesprada, a partir de les 6, estaran celebrant la Lliga i també que esta temporada han tingut doblet històric, Copa de la Reina i Lliga, per a València Bàsquet. A partir del 6 estaran en la Basílica de la Mare de Déu des de Desemparats, uh-huh. i el nostre company Salva Gómez ens contarà tota l'evolució de la jornada per a rematar a les 7:30 en el Roig Arena davant de l'afició. Més coses. Ens anirem a Altea a menjar probablement una de les millors carns que se puguen assaborir en tot el territori valencià.
1: No me digues que anirem a Ca Joan.
8: Ca Joan.
1: Increïble,
8: eh?
1: Quin temple.
8: Un lloc absolutament meravellós de producte, de verdura i de carn madurada. Ara tenen un nou projecte que es diu Murmur. O es dirà Murmur. Vicent Gil ens contarà i parlarem també d'esta família sobre este nou projecte que segur que està envoltat de qualitat com i tot el que fa Joan i companyia. Uh-huh. Parlant de noms propis, estarà amb nosaltres Santi Rodríguez. Santi, el del bigot, el frutero.
1: Exacte, el frutero.
8: Hola. Estos actors de comèdia que difícilment podrà despenjar-se d'un personatge tan potent com el frutero. Bueno, però Santi estarà amb nosaltres, ens contarà este dijous, està al Teatre Principal de Castelló, i ens contarà de què va el monòleg,
1: l'espectacle,
8: la proposta, no? Que ell fa, en efecte, ella sol, és One Man Band. Que parlarà de viatges. A qui no li ha passat? Anècdotes singulars, coses curioses o més o menys divertides, o pot ser més, no diré tràgiques, però sí fotudes, en un viatge. En clau d'humor, a les 6:10, esperem a Santi Rodríguez. I rematarem amb música. Carme Juan ve a contar-nos i a cantar-nos com que maig és el mes de les flors, mm-hmm. ha agafat, diguem, la floricultura com a temàtica floral, cançons amb de per desde, entre, hacia cabo. Flors, flowers, molta flower i Carme Juan.
1: Quina meravella, eh? Programa molt divers, però consigue molt variat, molt completet. Ai,
8: lo de Shakira, que ens contarà Surimi.
1: És que quin temacle, lo de Shakira.
8: 60 milions de pavos que li tornen.
1: Quasi res. Home, jo crec que per lo menos un dinaret bo anirà a fer. Convidarà. Però no van a convidar a celebrar-ho. Però bueno. En fi, gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor. Tornem demà.
2: I tornem demà, Javi. Com tu has dit, a les 3 i mitja la vesprada, si estarem.
1: Adeu, fins demà. Adeu. Bona vesprada.
5: Cadena de Valor.
9: Són les 4.
5: A punt. Notícies.
9: Primera parada informativa a la Conselleria d'Educació, on està a punt de començar, si no ho ha fet ja, la reunió amb els sindicats per tal d'aprovar postures i intentar desconvocar la vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari que va començar fa ara una setmana. Una vaga que avui ha tingut manifestacions a les tres capitals de província. De fet, des de l'àrea metropolitana de València han eixit nombroses columnes de docents que ja es troben concentrats a l'exterior de la conselleria a l'espera del resultat. I allí es troba també un equip d'apunt amb Àlex Sanjaime al capdavant. Àlex, bona vesprada. Conta'ns l'última hora.
10: L'última hora és que ja els representants dels cinc sindicats estan a l'interior de l'edifici de la Conselleria d'Educació, sí, a l'Avinguda de Campanar, rodejada, està completament presa per centenars i centenars de professors i professores que s'han donat cita, com està documentant així, van en la idea de rebre, escoltar quina és la proposta de la Conselleria d'Educació. Recordem que avui han presentat un primer document amb la seva reclamació salarial, sobretot que passa per 486 euros per als mestres i 550 per als professors de secundària, a més de la clàusula de revisió salarial que s'equipara a l'IPC anual. L'ambient així en la conselleria és de suport total al sindicat i esperem que d'esta reunió, que ja veurem si s'allarga o no en esta vesprada, si finalment hi ha o no, sobretot que passa per 486 euros per als mestres i 550 per als professors de secundària, més de la clàusula de revisió salarial que s'equipara a l'IPC anual. L'ambient així en la conselleria és de suport total al sindicat i esperen

0: La vesprada presentaran la dimissió. Escoltem dos dels portaveus. Primer, Jaume Olmos i després Isabel Moreno.
1: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
2: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
0: I més protestes laborals, la dels metges, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any que ha començat avui a la Comunitat Valenciana amb un seguiment que els convocats xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Alejandro Molés.
3: I entre les reivindicacions, aconseguir un conveni propi que incloga, entre d'altres, més personal i millores laborals i professionals. Unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem tot seguit el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calventeo.
4: Les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
0: La multinacional Ford confirma que la fàbrica d'Almussafes fabricarà a partir del 2028, és a dir, un any més tard del que estava previst, el model Bronco. Es tracta d'un vehicle utilitari esportiu compacte, robust, amb multienergia i diferents tipus de motor. Rubén Dempere.
5: Pel que fa a les reaccions des de la intersindical, el seu portaveu, Dani Portillo, ha valorat positivament l'anunci, tot i que considera que la incertesa continua en altres àmbits laborals. L'escoltem.
6: El anuncio no es todo de ese modelo. Nosotros necesitamos saber qué cantidad de producción, qué cantidad de vehículos vamos a hacer, qué cantidad de empleo se va a mantener. El sector auxiliar pues mantenga todos los puestos de trabajo.
5: Este anunci arriba 2 anys després que Ford fera públic que arribaria un nou vehicle al Almussafes. Des de llavors, la factoria valenciana només produeix el Ford Kuga.
0: I el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, compareix a hores d'ara en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés, Xavier García del Valle.
7: Sí, com ja va fer en la declaració davant de la Comissió del Senat, Polo ha assegurat que des del primer minut de la reunió del SECOPI va comprovar que els responsables de l'emergència, amb la consellera Salomé Pradas al cap, no prenien les decisions necessàries.
8: La llei d'emergències és molt clara en qui tiene les competències i qui tiene que dirigir una situació d'emergència. I luego també la directriu bàsica de protecció civil frente al risc d'inundacions también era muy clara cómo sea, con qué herramientas se tiene que hacer la planificación. Cuando yo he afirmado eso es porque, a la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y, desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
7: Polo, que va contestant un per un els diferents portaveus, considera que les obres de la Confederació per a reparar els danys i evitar futures destrosses avancen correctament.
0: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
7: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i avisar la població del perill. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per tal d'advertir de la greu situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 de la vesprada. L'escoltem.
9: Nosotros es que sí que avisamos a la población. La avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, la grandes empresas para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno. Los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
0: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat.
5: Des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, el seu líder, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitat el seu company de partit, Juanma Moreno. Assegura que ha obtingut una victòria incontestable, que les majories absolutes són molt difícils d'aconseguir avui per avui, i ha fet aquesta anàlisi del fracàs electoral del PSOE.
10: En Espanya ja no valen aquesta política d'esquerra que representa el sanchisme i que representen tots els partits que acompanyen i que donen suport al sanchisme. Clar, i si això ho trasladem a la Comunitat Valenciana, es donen compte que possiblement l'agrupació socialista més sanchista que hi ha en Espanya

0: És la del Partit Socialista a la comunitat. Tenim la senyora Torró, que és valenciana, és la número 2 del PSOE, la senyora Pilar Bernabé, que és la número 3 del PSOE, i dos ministres valencians del govern de Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que avui tenen que estar molt, molt preocupats.
1: L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros.
2: El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'agència tributària ha anunciat que instarà l'advocacia de l'Estat a recórrer contra aquesta sentència davant del Suprem.
1: I en successos a les carreteres, un accident de trànsit a l'AP7 en el terme de la Vila Joiosa ha provocat ferides de diversa consideració en un total de 9 persones. El sinistre s'ha vist implicats 4 vehicles.
2: Els ferits són dos dones de 49 i 61 anys i 7 homes d'entre 23 i 60 anys. En general presenten contusions i esquinços cervicals.
1: En els esports parlem de pilota, perquè esta vesprada a les 6 i mitja al trinquet de Xeraco es disputa una nova jornada del campionat individual de raspall que enfronta a Bercher i a Bossio.
3: La partida entre el resto de piles i el mitger del Genovés representa l'inici de la participació d'estos dos pilotaris en el seu camí cap a la final del trofeu més important del calendari de la pilota valenciana.
1: Esta vesprada, per cert, el València Bàsquet visita les autoritats per la consecució de la seua quarta lliga femenina consecutiva. A les 8 es viurà la festa final amb l'afició taronja al Roig Arena, un esdeveniment que viurem així en A Punt Ràdio. A continuació es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta A Punt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Ens atem esta tercera setmana de maig, dilluns 18 ja. Soletí, bon estar, Joaquim.
9: Sí, sí. Què tal, gent, amics? Un dilluns per compartir junts la vesprada de punts. Benvinguts.
10: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: Després d'uns dies més fresquets, este cap de setmana, encara que agradables, ara sí que ens arriba de veritat un sol d'eixa que calfa. Estos dies dominarà l'anticicló i deixarà els termòmetres, ja està deixant-ho, en temperatures més elevades. Conforme vaig avançant la setmana, anirà més, arribant a fregar o superar la tensió els 30 graus. Anem de cara a una setmana més bé calorosa.
8: I al calor de les brases cuinem unes carns extraordinàries en un dels temples per als amants de la cuina de foc. Ca Joan a Altea és des de fa anys un referent de productes a la brasa, carns maudurades, verdura fresca i saborosa i saladura de primer nivell. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens presenta el nou projecte d'esta família, també a Altea i amb un nom ben suggeridor, Murmur. Coneixem este nou restaurant a partir de les 5 i mitja.
9: Serà un plaer, igual que serà un plaer compartir amb les xiques de València a bàsquet este títol de la Lliga Femenina a partir de les 6 de la vesprada. Estaran a la Basílica de la Mare de Déu des Desemparats, també rebran autoritats i a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja portes obertes al Roig Arena per a celebrar este doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Salva Gomis ens ho contarà en directe al llarg de la vesprada i de Altea, que és on estàvem. Bueno, Altea, València, on sempre és un plaer visitar el nostre territori. Anem a fer una volteta pel món, però literal. El meravellós món dels viatges. Aquí no li han passat anècdotes, situacions curioses, anant de viatges, igual no memorables, però encara riurem més si eixes anècdotes viatgeres ens es conta un estimat humorista, que este dijous estarà al Teatre Principal de Castelló, Santi Rodríguez, amb el seu humor, el seu bigot i el seu bon rotllo. Xerrarem amb ell a partir de les 6 i 10.
8: També després tindrem musiqueta, a més, entorn, ja que estem en època de floració, les cançons
9: tot floreix,
8: sí. Estarem d'acord que vinga, com vinga l'oratge este mes de maig, és el mes de les flors, per tant, i precisament de flors, en totes les seues excepcions imaginables, seran les protagonistes del raconet musical de Carme Juan. Flors i música, segur que fa bona lliga, sí o no? Amb l'Eudo de Carme acabarem el programa a partir de les 6:30, però per començar, què? Una de cine? Un dilluns de cine o què?
9: Uah, tenim una pel·lícula que ens fa molta il·lusió compartir i presentar-vos, un cine que parla valencià, que se fa en les nostres comarques, en la nostra llengua, en producció valenciana i participada per la nostra radiotelevisió pública A Punt. Esta setmana arriba a les sales Cowgirl.
11: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
12: I si aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
13: No és més que una vaca. I ja està.
11: Tona és la meua vaca. L'única que me quede aixina que no. No està.
14: Nedi Micaela ha arribat a viure a sa casa.
15: Quina vaca més bonica, no? És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
11: De rotllo sí que ne tens, sí.
16: Que la inseminació no funciona.
11: No me digues que és tan cert.
16: Deja que la monte un toro.
11: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
16: Depèn.
11: Ai, Martín, fes el favor.
17: Gràcies, el moro.
11: Quan val que el teu bou prenyi la meua tona?
18: 400 euros.
11: D'acord, però ha de ser demà de matí. És una bèstia.
8: Més interessant. Cowgirl és una comèdia ambientada i rodada en les comarques del nord de Castelló que conta la història d'Empar, una grangera que necessita que la seva vaca es quede embarassada, que es quede prenyada per a mantindre la seva granja.
9: Una pel·li que s'estrena als cinemes este divendres 22 de maig, però esta mateixa vesprada es presenta a Cines Lis de la ciutat de València i allà se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Com va la cosa per allà? Com està l'ambient? Què diuen els protagonistes de la peli, directors, en fi, com està l'ambient?
19: Està l'ambient molt bé. Ara, si no res, començarà a les 4 i mitja, aixa primera de les preestrenes, que se celebrarà així als Cines Lis. Per fi podrem conèixer la història de l'estimada vaca Tona en esta comèdia, Cowgirl, una comèdia rural amb producció valenciana i que, a més, ha sigut rodada a casa nostra, també, als Ports, a l'Alt Maestrat, la tinença de Benifassà, una història que parla no només dels nostres pobles, sinó que parla de l'amor, de l'amistat, dels records, de les segones oportunitats, i que té com a protagonistes a dos dels actors catalans, valencians i catalans que ens encanta conèixer, que són Isabel Rocat i Pep Moner. Bona vesprada als dos, com esteu?
20: Molt bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
21: Bona tarda, bona vesprada, perdó.
19: Així es diu, bona vesprada, bona tarda, també ho accepteu.
21: O bona vesprada també, no?
20: Yes.
19: Exacte. Vos volia preguntar una mica si esteu il·lusionats, no?, de que esta pel·lícula, de que per fi esta història de Cowgirl veig a la llum, i més així a casa nostra.
20: Òbviament, estic molt emocionada, molt contenta i amb moltes ganes de veure els comentaris de la gent, el públic, perquè la poqueta experiència que hem tingut en este camp de presentació de la pel·li ha estat molt bé, molt bonica. Tenim un feedback, que diu, uns comentaris molt emocionants i molt bonicos. Sí, sí, estem contents.
19: Isabel, comencem per tu, no? Conta'ns una miqueta d'Empar, d'este personatge que és una dona forta, una dona lluitadora, decidida, també, esta dona que decideix, que vol salvar la seva granja, i en això té molt a veure esta vaca, Tona. Com ha sigut interpretar a Empar?
20: En part, com tu molt bé l'estàs descrivint, és una dona forta, autònoma, lleial als seus valors, a les seves creences, als seus vincles familiars, de comarca, de poble. Té una visió d'estar en el món i d'estar aquí. I és a través de Tona, de la seua vaca, tratant de mantindre la producció i la vida que queda embarassada, que Tona vehicula tota la narració de la pel·lícula a través d'Empar, de conèixer, van entrant en el món altres personatges, i és bàsicament és una pel·lícula humana, íntima, i és emocional.
19: Una pel·lícula humana, emocional, com el vincle que al final té amb altres personatges que comentaves, Isabel, com és el cas de Bernat, a qui interpreta Pep Moner. Pep, conta'ns una miqueta, com és la relació entre estos dos personatges tan complexos?
0: I primer volia agrair el poder participar en aquesta pel·lícula, perquè crec que és una gran pel·lícula. En primer lloc, bueno, la relació que tinc amb ella és gairebé de tota la meva vida. És el meu amor, des de la joventut. Però és un personatge que sap entendre la vida, la sap acceptar, i mai, mai intervé en la vida dels altres. Intenta no intervenir, intenta no entrar dintre l'altre món si no està permès. És a dir, respecta absolutament a les altres, no? És una manera de ser, de personatge solitari, com tots aquests, que en un moment donat els arriba una segona oportunitat, no? O potser no és una segona oportunitat, és una nova oportunitat. No una segona, perquè seria una continuació, crec que és nou. Tot és nou, en la vida tot és nou. I jo crec que és una pel·lícula per sortir optimista del cine, per sortir satisfet, per sortir d'alguna manera a favor del món, a favor de la humanitat, i això està molt bé.
19: Una pel·lícula optimista, jo no sé si estaran d'acord en esta descripció els seus directors que ens acompanyen també així, que són Cristina Fernández i Miquel Llorenç. Bona vesprada als dos.
18: Bona vesprada.
22: Hola, bona vesprada.
19: Vosaltres esteu d'acord amb esta definició tan bonica que ha fet Pep?
18: O com? Sí, i tant, per a nosaltres precisament és això, és una pel·lícula esperançadora, i diem que crec que estarà molt bé anar al cine en estos temps foscos que estem visquent per tindre un poc d'esperança en la humanitat, perquè crec que és una pel·lícula, dèiem que nosaltres la etiquetaríem d'una nova manera, com deia molt bé Miguel, que seria vital, no? I és una pel·lícula que il·lumina això, un camí per a viure, i amb ganes de viure, d'estar, de ser, de coexistir i d'entendre's, no?
19: O sigui, que eixirem emocionats, alegres, contents, vitalistes de les sales, no, Miguel?
22: Bueno, esperem que la gent ho rebre així, no? Però també amb certa consciència, no? Del que suposa el món rural, del que suposa viure en un altre lloc que no siguin les ciutats, del que en el segle XXI, clar, que és molt important, no? I del que suposa pensar o dibuixar o imaginar un altre món, una altra manera de relacionar-se, una altra manera d'interactuar entre les persones, no? Nosaltres diem moltes vegades que aquesta és una pel·lícula per a fer comunitat, perquè la pel·li és una pel·li de comunitat, no? de com s'entén la gent, no? I com deien abans, no? Pues és un moment molt important per a que la gent puguem entendre-nos bé, no?
19: Parlaves d'eixe estar o viure en el camp. Crec que hem tingut oportunitat de veure algunes escenes de la pel·lícula en paisatges idíl·lics, formidables, fantàstics, però també on es veu, doncs, eixes dificultats o eixa reivindicació d'un accés, per exemple, a uns serveis públics, no? Que això també es veu en algunes escenes de la pel·lícula. Vosaltres, Isabel, Pep, heu tingut l'oportunitat també d'interpretar-ho d'esta forma.
20: Sí, de fet hi ha una escena molt específica, tampoc anem a desvelar res, però com bé ha explicat Miquel, se narra una manera d'estar en el món i de comunitat, i a la pel·lícula es veu, en Cowgirl es veu esta manera de coexistir, de tenir... de resoldre, la voluntat de resoldre problemes comuns, i es veuen punts de vista diferents a l'hora de lo que seria el futur de la zona, i això queda reflectit en la pel·lícula. Sí, sí.
9: Mm-hmm. L'efecte, Cristina, Miquel, d'entrada, enhorabona, estem segurs que de moment del feedback que esteu rebent després d'esta, bueno, esta preestrena, este passe, encara en tindreu més i que tinga un bon recorregut en els cinemes. No sé què trobeu, Cristina, Miquel, després d'haver estat en el rodatge també i compartint, bueno, en el dia a dia, en aquestes localitats rurals de les nostres comarques, que aquest sentit de comunitat que traslladeu en la peli està com més, no sé si més arrelat o més viu, o que, bueno, o que es viu d'una manera més intensa, no? Que pot ser, jo no sé si a les ciutats, als barris, estem perdent una miqueta ese contacte directe que encara als nostres pobles això es manté. Ostres, i tant de bo que continuï mantenint-se, no?
22: Bueno, sens dubte, no? Perquè sí que n'hi ha un sentit de comunitat perquè la gent es necessita, no? Probablement a la ciutat no ens necessitem tant. La gent viu a edificis i no connecten amb els altres, no? Bueno, si se t'ha trencat la rentadora, pues igual estàs sí, fotent
9: tens,
22: al de baix.
9: Tens una app a la que pots contactar, clar, en un manyà i això. Exacte. Però no us fa l'efecte també en els pobles, que hi ha com una... sí, ese sentiment de necessitat també és important, no? Però que també hi ha el interessar-se pel que fa el veí, per la seva família, per el dia a dia de les persones, com una cosa, diguem, natural, que forma part també de no sé, d'una manera de ser. Almenys, no sé, és la meva experiència, no? Més enllà de que sí, en efecte, no? Una comunitat forta és també perquè se necessita, no?, d'alguna manera. Però que hi ha també una voluntat d'entendre's en l'altre simplement perquè, ostres, perquè és el veí, no? I d'alguna manera és una família estesa, no?
22: Clar, és conviure, exacte, i ja està, no? O sigui, compartir la vida, si compartim la vida, doncs convivim, i és això el que passa als pobles, no? I quan més xicotets són, doncs més convivència, inevitablement. Sí, també més enemistats poden també sorgir, no? Yeah.
9: Però tampoc hi ha més rotllos en els pobles, no?
22: Però també ens passa... Ens passa el mateix a les famílies, no?
1: Sí.
22: Bueno, de sobte tens molta afinitat amb la teua gent i de sobte, pues, igual no, no? Jo crec que és això. És veritat que els pobles afavoreixen ese sentit de comunitat, ese sentit d'estar en un lloc, no? I de compartir la vida.
1: Sí, vull donar l'enhorabona.
2: Digues,
1: sí, és que més enllà de la voluntat, que és una manera de viure, és que jo crec que és una cosa natural dels éssers humans que estem perdent. Vull dir que no és que facin res especial, és que seria la manera, no?, que ens seria de manera natural d'entendre-nos, ajudar-nos, recolzar-nos, sostindre'ns, no? I és el que estem perdent voluntàriament, crec jo,
2: Sí, hauríem de fer una repensadeta. Jo vull donar-vos l'enhorabona.
1: Efectivament.
2: Perquè amb coses a fer abans de morir, la primera pel·lícula vostra, jo em vaig emocionar d'allò més. Crec que te vaig enviar missatges i tot, Cristina, quan la vaig veure, perquè
1: sí,
2: m'ha plegat moltíssim, sí. O sigui, que estic amb unes ganes boges de veure esta nova creació vostra, però també vull que pareu una miqueta de la resta de protagonistes que té, de tècnics, de professionals, o d'actors, com Carles Sanjaime, Verónica Andrés, Àngel Fígols, que teniu... Formeu una família artística.
9: També, sí, clar, sí, fa anys que vos coneixeu, també, fent tantes coses junts.
1: I tant. Bueno, és gent que jo admire moltíssim, són els meus companys, he crescut amb ells i he treballat amb molts d'ells i reivindique el talent valencià, per suposat que el reivindique. O sigui, jo crec que tenim grans actrius i actors i que, malauradament, per com funciona la indústria, pues, no els podem veure tant com ens agradaria, però que tenen talent de sobre i es veu així. Jo crec que precisament en el cas d'esta pel·li, tant la gent valenciana com els catalans, o sigui, jo crec que estan tots fantàstics, i perquè ja el porten de casa, no és només una cosa nostra, el porten de casa, és fantàstic, de veres, ja ho veureu. Bueno, espero que vos sembli també el mateix que a mi.
9: Bueno, per no parlar de la vaca, de Tona, que també té un protagonisme... Com és això? Vos ha passat allò de...
2: Com va ser el càsting?
9: El tòpic, com és el tòpic de Hitchcock,
1: el compartir, no? Repartiment amb la vaca, per favor, Pep, Isabel, conteu-nos.
20: Bueno, compartir, jo crec que alguna vegada ho hem comentat, compartir escena amb la vaca és com fer jazz. Tu tens una estructura d'escena que saps que ha de passar, però hi ha un marge d'improvisació molt gran, perquè l'animal té la seva voluntat de, igual, saps?
21: És com els nens i els gossos. Una vaca que mira...
1: Va per lliure!
21: Una mare, ja ho veureu, una vaca que mira l'objectiu, t'ensorra.
2: Clar, clar, clar.
21: Sí, ho fa, creieu-me que ho fa.
9: Però és que ho supera. supera això, oh, clar.
19: Escolteu...
3: A veure, Pep.
0: Albert Langa era valencià.
2: Yes.
0: I crec que creia en aquests actors valencians. Aquest sentit de la humanitat des del punt des de l'humor, però des d'un humor no forçat, és el que té l'actor valencià. I aquest repartiment ho té d'una manera increïble. Ja veureu seqüències d'un humor i d'una humanitat brutals. Cadascú amb el seu personatge, no estan fent el pallasso, saps què vull dir? Sí. És un humor que ni el notes, però collons, fas un fart de riure, però són genials, de veritat, eh? Sempre ho he pensat, eh? Que els altres valencians tenien un punt entre, com te diria jo, de tragicomèdia,
19: sí.
0: Perfecte, no? Em recorda molt l'actor italià del sud, del tipus de Filippo, no? I ho té, és una cosa, potser és per la manera de parlar, no? Sí, no sé, no?
2: Però...
19: L'accent de...
0: No.
19: No, visquem la tragicomèdia constant en esta ciutat. Així que... Això, de veres.
9: Ben vist, Cristina, sí, certament. Sí. I no d'ara,
19: Repartim...
9: ja fa anys que estem ahí.
19: No, fa anys. Sí, sí, sí. Repartiment valencià i català magnífic, també, tampoc sí. Oblidem a Carlos Cuevas, per exemple, o Joaquín sí. Climent, també, que sí. estan en este repartiment. I jo vos volia que, ja per acabar, que a les 4:30, ja si no res, vos heu de marxar, que vos quedareu o que em contareu en quin moment de la pel·lícula o què creieu que es quedarà l'espectador, amb quina sensació final? Isabel, Pep.
20: A mi m'agradaria que l'espectador hiciste la pel·lícula amb aquesta paraula de vitalitat, amb la creença de que som éssers essencialment amorosos, amb una gran capacitat d'estimar i que som capaços de crear vincles des del respecte, des de la tendresa i de compartir responsabilitats.
19: Pep, tu amb l'humor valencià o com?
0: Jo ho diré més curt. Sí, jo crec que sortirà, més feliç de com ha entrat.
2: Oh, que gran.
0: I sobretot, amb una lliçó optimista de la vida, que li quedarà molt bé. Aquesta pel·lícula agradarà molt de veure. La gent sortirà molt satisfeta i l'explicarà.
19: Que bonica això, i Cristina, Miguel, ja per acabar, com a pares de la criatura, vosaltres també, imagine que heu gaudit molt de tot el procés, quin missatge li doneu a l'espectador que avui compartix amb vosaltres esta pel·lícula.
18: Sí, sí que m'agradaria afegir abans d'acabar que el guió és de Rafa Albert, que ell també conta esta història, i quin missatge, bueno, veure que la vida a partir dels 60 és vida, pot ser més vida que mai, amb més saviesa, i jo crec que així parlem d'una dona de més de 60 anys, que s'autodescobreix, que té una reafirmació i un descobriment de la vida, del desig, de, bueno, saber que n'hi ha molta vida darrere dels 60,
19: I tant.
22: Bueno, i que tot no passa a les ciutats, que n'hi ha un altre món, no?
19: I com d'important contar-ho, també,
22: clar,
19: i que ho pugueu contar.
22: Clar, no? Que n'hi ha llocs que, com diguem sempre, no?, que ens proporcionen paisatges, ens proporcionen aliments, ens proporcionen felicitat i ens proporcionen biodiversitat, no? I ens proporcionen gent meravellosa, no? I jo crec que això també és una reivindicació i a la que nosaltres humildement intentem aportar el nostre granet.
19: Doncs a partir d'este divendres, Cowgirl a les sales de cinema, una pel·lícula feta des de les comarques del nord, des dels pobles, per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Pep Muné, Isabel Rocati, Miguel Llorenç, Cristina Fernández. Que vagi molt bé i enhorabona per esta pel·lícula.
18: Moltes gràcies.
19: Gràcies. Adéu, gràcies.
2: I gràcies, mare.
22: Adéu.

0: vingut la Shakira. Però no ha vingut a soles. Ha vingut acompanyat de Fran Sevilla Surimi.
1: I senyor que ulla. Què tal, Franqui? Com estàs?
2: Ai, molt bé. Igual no tan bé com Shakira, no?
1: Imagina si estarà...
0: Hasta xica, acaben les coses i sin-li tot de categoria
2: mundial. Torredonet,
1: Torredonet. Haurà pegat, quina descansar també. I quin orgull, perquè ella se ho ha barallat realment durant tot este temps. És un dels noms propis del dia. Ella i l'inspector d'Hisenda, que li ha anat...
0: que l'ha anat al darrere.
2: Així és, i darrere durant 8 anys, vull dir, una guerra judicial que ha durat prou, bastant de temps, no? I poca broma en la xifra, perquè Shakira recuperarà més de 60 milions d'euros a banda dels interessos que ella ha demanat per tot este temps que ha hagut de suportar i ha hagut de lluitar per a poder aconseguir que l'acreditaren la seva veritat, no?
0: Aquests 60 milions d'euros eren els que li havia neutralitzat, diguem, no?
2: Exacte, Hisenda. Els havien paralitzat, diguem, en el compte, i ara ja pot fer ús d'ells perquè ja són íntegrament seus.
1: Què serà el primer que se corromparà la Shakira quan puga accedir a aquests 60 milions d'euros?
2: Clar, vosaltres què faríeu amb 60 milions d'euros? Vull dir, és que no, ni m'ho imagino.
0: És una xifra que no me cap en el cap.
2: No me cap en el cap.
0: I ella se suposa que és una minimíssima part d'allò que té.
2: Clar, perquè ja són 60 milions d'euros fins ara que ha tingut retesos, ella segueix fent vida de forma normal. Ha anat a Miami amb els fills.
0: I s'ha canviat de...
1: Normal nivell Shakira.
0: El nivell Shakira,
2: no? Clar, exacte.
0: Aquests xiquets no van vestits de...
1: Bueno, però que ja ha seguit facturant, inclús facturant més? Diria jo, perquè tota aquesta situació, la separació i allò, que l'ha fet encara tindre, no sé si una segona joventut com a artista, però que està plenant-ho absolutament tot. Clar, 60 milions de pavos.
2: 60 milions d'euros.
1: Jo de les coses que ha dit...
0: Que els interessos de 60 milions de pavos no són els interessos de 1.000 euros,
1: Durant 8 anys, quina seria la rendibilitat a poc que tingués 60 milions d'euros i invertissis regularment 3, un 4, un 5%, ho tens per 8 anys.
2: Per 8 anys.
1: És una pasta.
0: Shakira, si no sabes com gastar-te-lo, ara te donaré un número de compte.
2: Exacte.
0: Una amiga.
2: Jo t'ajudo a gestionar, no et preocupes. I bé, tot aquest...
0: Això com va néixer.
2: Este conflicte que ja fa 8 anys que va en marxa entre Shakira i Hisenda era per a que Hisenda tenia que determinar si la cantant era resident fiscal a Espanya en l'any 2011, que va ser quan ella...
0: Tenia la relació
2: amb Gerard Piqué.
0: Exacte. Vivia més o menys...
2: Vivia entre si allà. Perquè ja estava entre Barcelona, fent gira... Que precisament això és el que ha argumentat la seva defensa. Que ella, en 2011, tenia més de 120 concerts en 37 països diferents. Aleshores, entre això i alguna coseta més que li hauran dit, han pogut demostrar que Shakira no va viure aquests 183 dies que es determinen de forma obligatòria que has de viure en Espanya per a tindre que tributar així en Espanya.
0: O sea que, i evidentment no hauran pogut demostrar que la residència seva fiscal estava així, pues clar, perquè no estaria així. I dic jo, i per què se claven ahí? Si vull dir, no és que no tinc ni punyetera idea de lo dificultós que ha de ser això, però el remat està en tractar d'averiguar on està donant la residència fiscal. Clar. Han tardat 8 anys.
2: 8 anys.
0: No sé jo.
2: Ja, sí, igual la cosa ha anat una miqueta...
0: A pedals,
2: tindria oxidats.
0: Tindria les seues dificultats,
1: I que haurà tingut, diguem, el jui i el contrajui, i després
0: un procés, no?
1: La demanda, no estar d'acord, i tot allò, i tal, igual, perquè ha sigut un procés judicial, i entenc que d'ahir els 8 anys de dilació.
0: De demora o de dilació.
1: No obstant, de totes les coses que ha dit Shakira...
0: Ha dit algo ja?
2: Ha dit.
1: Ha dit moltes coses, no? Però... Jo voldria destacar una, i és que la dona diu, mire, jo lo fotut de tot això és que hi ha certa, ha posat de relleu certa indefensió ciutadana davant les inspeccions d'Hisenda, en tant que normalment a la justícia ordinària és la justícia qui ha de demostrar que tu has comès un delicte.
2: Clar.
1: Però sembla ser que en este cas, segons explica ella, ha sigut el contrari. El que ha hagut ella és d'argumentar que el que deia Hisenda no era correcte.
2: Era
1: és a dir, que el delicte no estava... el suposat delicte no estava aprovat. I això em sembla una reflexió molt interessant. Sí, així, però molt interessant.
2: Així entra
1: una que se l'aplica a Hisenda especialment.
0: Hisenda i la justícia, clar, en general. Perquè en teoria tot som innocents fins que no es demostre la culpabilitat, qui pretén dir que som, assenyalar que som culpables en l'àmbit que siga. I la realitat de les coses fa que sigui un poc al revés, que hagis de demostrar o hagis de demostrar el presumpte delinqüent que és innocent.
2: Sí, també igual així també influeix el factor mediàtic, no? Que te Shakira.
0: I en aquestes personalitats també sol ser com exemplificador, ja ho diré, el càstig.
2: Clar, el mateix va passar amb Lola Flores, no? Quan tot aquell
0: conflicte,
2: tot aquest deute que tenia en Hisenda, d'ahir va néixer la famosa frase, no? De si cada espanyol pusiera una peseta, deia, no? Clar, estos casos transcendeixen molt més a la societat.
0: A la societat. Uh-huh.
1: I sobretot l'estrès que ha passat també, perquè vull dir que, a veure, que 60 milions per a ella no és qüestió de vida o mort. Es veu que no.
2: Es veu que no.
1: Estem parlant de la diferència impositiva que Hisenda considera dels tributs d'aquell any, d'aquell any
2: 2011.
1: Impagats a Espanya.
2: Claro.
1: És a dir, estem parlant d'una part relativament d'un any, una part xicoteta dels guanys de Shakira, que seria, jo no sé, traspolable a la ciutadania general de què estem parlant.
2: Es que
1: però millor per a uns i per a altres, què sé, pues estàs parlant del millor de... Bueno, 6.000 euros o 10.000 euros te fan un roto, sí. Però, claro, 60 milions d'euros no és igual per a Francis
2: Jimmy
1: que per a Shakira.
2: És que a mi no poden atribuir esos, que jo he facturat aquests diners. Ni però, així, ni allà, ni allà.
1: Però el patiment que ha tingut ella també de vores en el centre mediàtic i tot això. No?
0: Sí, el, cap, el pagament de les costes, que això també... Això que ho paga, ara?
2: Hisenda. Això ho haurà d'assumir
1: l'agència tributària.
2: Tributària, exacte. Sí, sí. Tots nosaltres, també un poc, no? Shakira, en el comunicat este que ha publicat, ha fet al·lusió precisament a això, no? Que ja s'ha sentit... que la seva figura pública s'ha vist afectada per tot això, no? Això, que ha sigut... Sí. En tots els mitjans se comentava sense aquestes proves. Sense proves es deia que Shakira havia comès este frau, no? I tot el món es prenava la boca acusant a Shakira d'això, quan en veritat no.
0: Atén-me, i ahí hi queda.
2: I queda.
0: Vull dir,
2: queda.
0: La justícia ha determinat això, però sempre hi ha gent que dirà... I no està bé.
2: Clar. Psicològicament, Shakira no va passar gens bé per tot aquest motiu. Se li va juntar en la ruptura de Gerard Piqué.
0: Desastre.
2: I de més, però com bé dèiem, Shakira fa el que sap fer, que també és traure profit i benefici de totes les situacions. Trenca amb Piqué i es marca un hitazo, que és el que escoltem de fons.
0: Ara farà una també... cançó? Ara dedicarà una cançó a Hisenda?
2: Jo pensé que sí,
0: a la Hisenda.
2: Que hauria de dedicar una cançó a Hisenda.
1: Senyor inspector.
0: Toca el pito. A otro. Toca el pito a otro.
2: Claro, a mi ja no.
0: A mi me l'has tocat bé.
2: A mi ja no. Però bé, després també, a banda d'això, també saps tot el tema este del 2012 a 2014, on sí que va arribar un acord amb fiscalia, no? I va reconèixer els delictes fiscals que va cometre i va haver de pagar una multa milionària per evitar entrar a la presó. Que això no l'ho lleva a ningú tampoc, eh?
0: Clar, una cosa és 2011 i l'altra 2012 i 2014 ahí, una cantó.
2: Ell ahir sí que va dir, aquí sí que assumís la meva responsabilitat, sóc culpable, ja paga el seu deute i no entrarà a la presó. Però bé, Shakira, 60 milionets, xica, jo trobo que això ho podràs invertir ara en la gira de les mujeres ja no lloran, perquè les mujeres facturen i continuen facturant. I res, què penseu? També una dada que he trobat investigant sobre tot això, que el tour de les mujeres ja no lloran és el tour, és la gira llatina més taquillera de la història.
0: I a més crec que va augmentant dies de... Perquè clar, suposa que la reclamaran, dies d'actuacions.
2: Exacte, així a Madrid ha ampliat una setmana més els concerts.
0: Imagina.
2: Ja muntarà un estadi, tot un estadi en el seu nom, un estadi com un recinte, un festival en el seu nom, i allà passarà de tot, hi haurà, a banda del seu concert, hi haurà molts festivals que ocorreran allà. Vull dir que és una superproducció, on Shakira s'ha gastat els dineritos.
0: Les perretes, s'ha gastat els perretes.
2: Però que això s'ho cobrarà per 4 o per 5.
1: Bé, pues xica, sí. Molt bé. Doncs pues mira, m'alegre molt per ella. Sou molt fans de Shakira, així com a artista.
0: Vaig a dir-te que jo no especialment.
2: Jo no
0: especialment. Me desagrada, no, però no és...
1: Patata, no?
0: No és de les que m'hi atrauen...
1: Passa un poquet en general.
2: A mi tampoc. Sí que
1: no deixa de ser estupendíssima i balla a la Mundial.
2: I ho fa molt bé, canta,
0: sí, i comprenc, balla... I comprenc el ganxo que tinga. A mi no m'ha acabat de convèncer.
2: No, a mi tampoc.
0: No me cau mal tampoc, però no és...
2: Jo vaig estar a punt de comprar-me les entrades per a...
1: Madrid.
2: Sí, Però després vaig pensar, xico, entre el preu que tenen les entrades, que eren caríssimes, més a banda...
1: És tot un... És que tot un...
2: És un festival, és un festival, no? Literal, un festival amb el seu nom, que el mateix va fer Adele fa un parell d'anys, en la seva última gira, que va muntar un festival allà on anava, i per això havia de fer residència de diversos dies, inclús setmanes, en el mateix lloc, perquè traslladar...
0: Perquè traslladar tot allò... Una barbaritat de
2: sí,
0: coses.
2: Sí, sí.
0: Vinga el tràiler, vinga el tràiler.
2: Vinga el tràiler. Passes el dia, sí, sí.
1: Passes el dia, diners, una... allò.
0: Sí, és un...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: és un plan, és un plan, és un terra mítica de...
0: Pues, al, literal, de la Shaki.
2: De la Shaki.
0: Pues a ella no li va mal. Així que, xica, atén-me una cosa. Que la justícia li ha donat la raó a Shakira, però tens un altre titular que, per favor, gis-lo.
2: Ai, la justícia li ha donat la raó a Shakira, però també li l'ha donat al Gai Kiki.
3: ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo?
0: És que la Shakira i els galls Kiki estan enhorabona. Conta'ns, això què és?
2: És això. Ai, bones notícies per a Kiki. El gall podrà seguir cantant sense cap problema, companys, i així ho ha decidit un jutge, no ell mateix. Ell mateix, per ell, seguiria cantant. Sempre no agradeix mai de cantar.
0: Correcte.
2: Però bé, el jutge la bala. I qui és el gall Kiki? El
0: això
2: gall
0: me pregunto jo.
2: És un gall que ja ens
0: estem parlant d'un gall en cresta?
2: És un gall en cresta.
0: En plumes,
2: en... d'un gall. Kikiriki. Exacte. Este conquistat el cor, la veritat, i viu junt amb quatre gallines, que són les seues companyes de corral, en una localitat de l'est de França, i portava molt de temps sent el centre del conflicte veïnal allà a la France. Ja m'ha après, ja m'ha après de França que això dels sorolls dels animals els agrada molt.
0: Els agrada moltíssim.
2: Sí, però sembla que quan ve d'un animal real...
0: Friqui dels francesos, clar, que té la Maria.
2: Però quan ve d'un animal real sembla que no els agrada tant.
0: Me dius?
2: Si eres un imitador, sí. Si eres un animal que canta, no.
0: Que raro.
2: Perquè resulta que un espavilat d'allà, dels veïns, va portar el cas als tribunals denunciant el gall per cantar massa pronte i cantar molt. I això a ell li molestava. Sí.
0: I què volia?
2: Que deixava de cantar? Sí, sí. Aleshores,
1: no li pots dir a un gall...
2: Deixa de cantar.
1: No, la solució. No. O canta a l'hora d'esmorzar.
2: Tampoc.
1: A les 10 del matí.
2: No pot controlar.
1: El gall ha de... Una cosa també li dic,
2: clar,
1: si persona... No té la culpa, si l'animalet, de que és aixina ell.
0: És la natura.
1: Siga Kiki o siga Cucu.
2: O siga Cucu. Coco.
1: Tens un gall, canta,
2: clar.
1: I canta, inicia el sol. Ai, perquè és un gall. Ja està.
2: Ja està.
0: I aquesta persona visquera en una ciutat se tornaria tan un mala persona. Ai, perquè estàs a tota hora sentint quan una ambulància, un no sé quant, quan no sé què...
2: Ai, però hi ha molta gent que preferís abans això, o estan més acostumbrada a això, que realment quan estàs un espai en silenci i de sobte escoltes algo perturbador, que és el gall Kiki.
1: És perturbador.
0: Xica,
1: pot ser perturbador.
0: Posa't uns tapones a les orelles per dormir i ja està. I deixa que el gall explaye.
2: I ja està.
1: Però total, que és del poble del costat de Kiki, de la granja, havien denunciat a Kiki.
2: Del mateix barri de veïns.
1: Ah, del barri.
2: En el barri de veïns.
1: O sigui que la granja està en un barri, està en un poble.
2: Sí, bueno, no és una granja com a tal, simplement és un home que...
1: És un Kiki. Té Kiki i les quatre gallines.
0: És el jardinet en sa casa.
2: Exacte.
0: Té el Kiki i les quatre
1: gallines.
0: I el gall,
2: quan això li venia bé, doncs igual no canta a horari gai convencional, igual cantava una miqueta abans,
1: sí.
2: I això, a un únic veí, de tots els que eren, un únic veí, agarra i denuncia.
0: Un veí por culero.
1: Home,
0: veig. Perquè ho ha portat a la justícia, ha fet un lluís.
2: S'han gastat els diners, que això val diners, en denunciar el gai.
0: I la justícia...
2: Però la justícia...
0: Això.
2: Exacte, li dona la raó a Kiki. Visca la justícia, que ha mirat per Kiki.
0: Som de l'equip del Kiki.
1: Visca Kiki. Ara, Kiki...
0: Visca un Kiki! Pollastre,
1: aviante. Visca el Kiki.
2: Visca el Kiki.
0: Que me dius que... Bueno, això, continua.
2: Bé, que dona la raó a Kiki, pues, al seu propietari, no? I clar, ara el denunciant, este veí, haurà d'assumir els costos judicials, que ronda uns 1.000 eurets, i té que pagar una indemnització de 100 euros al propietari. I 100 euros em pareixen pocs.
0: A mi també em pareixen pocs.
1: Ara, jo, del propietari...
0: Tindria que haver-te una indepinso pel Kiki. Home, i les amigues.
2: Com a mínim.
0: Com a mínim, digues.
1: No, que digui jo, que invertir els 100 euros en Kiki.
2: Claro.
1: A Kiki què li agrada? Lo que li agradi a Kiki...
0: Pa d'ell.
2: Sense miraments.
1: Kiki. I Kiki què fa?
2: Mira, a Kiki lo que li regalaria jo també
0: seria... Jo li compraria un micròfon d'augmento.
2: Sí!
0: I li poses ahí...
2: També li faria unes infusions de gengibre perquè tinga la gola més fina, perquè pugui cantar més i millor. I així que este veí sofrisca les conseqüències.
0: I la resta de veïns, que hauran dit?
2: La resta de veïns...
0: Este home no està bien de la cabeza.
2: El que haurien de fer és fer-li el buit a este veí, que l'únic que sap fer és, el que comúnment es diu tocar...
0: El Kiki.
2: La fava. El Kiki.
0: Quan és tan fàcil com posa't unes...
2: Un taponet, un cas aïllat en França.
0: Tenim
2: els quiquis, està llegint, i és que resulta que últimament s'estan registrant moltes denúncies per altres gais, altres cans de gais, per sorolls de campana, sons de campana, o també inclús per sons que fan les ranes.
0: Les granotes.
2: I ho han portat a juït. Perquè alguns veïns es queixen d'estos sons, que són els sons de la natura, que escolta, està abans que tu ahir i tu no has de vindre així.
0: L'estiu també fan el cri, cri, cri, cri.
1: Altra cosa també t'he dit, que en una granja o sons de la natura, molt bé, tu de les granotes vius al costat d'un, què sé jo, una xarca allí, no pots, bueno, pots per poder, pots, però igual tu estàs vivint en el teu adossat o la teua casa en jardí, on vivia aquesta senyora.
2: Exacte.
1: I al costat, la crompa, este altre senyor, l'amo de Kiki i les altres gallines, i les posa allí en el jardí.
2: Igual també, això seria diferent.
1: Clar, és igual que això igual s'hauria de mirar.
2: Clar.
1: Perquè no és els sons de la natura, és un senyor que ha portat a Kiki
2: a casa quan igual no tocava. Això seria diferent. Kiki té el dret a viure.
1: Kiki té el dret,
2: i no és el cas del nostre Kiki.
1: No.
2: El nostre Kiki està ben fet.
1: Perquè ho diu la justícia francesa.
2: Perquè la justícia avala que el nostre Kiki està bé.
1: Molt bé, clar, fenomenal.
0: Que sí. O sigui, que no te mudes al camp si no vas a aguantar els sorolls del camp.
2: Clar,
0: o tapar les orelletes i te mori, perquè les campanes també.
2: Home, i jo conec més casos d'estos on jo... Vaig a dir, on jo veranetge, que jo veranetge, passo molts estius en Cantàbria, i allà molts pobles de tota la vida de la Cantàbria profunda han rebut denúncies per part de nous veïns perquè els molesta l'olor als abonos que tiren en els camps, perquè allà s'abona, clar, en estiu, fan un composta amb algues i demés, és un olor molt fort, i es molesta, i han denunciat al paisanuco, que està ahí de tota la vida, fent la seva feina.
0: Però si això s'adopa a la terra, clar, i per les plantetes, que és una meravella. Claro, fa pudentina.
1: Una abraçada quan estan femant.
2: Però, Ximo, si tu arribes nou allí, te compres una casa allà, t'aguantes el que
1: hi ha. Jo m'he d'acoplar.
2: Que si home ha de generar els seus ingressos.
0: Ves-te'n a viure al costat d'una fàbrica i olora el tarquim.
1: Però femar fa mal olor.
0: Femar fa mal olor. Però molt natural.
1: Passes per l'horta i t'arrea una abraçada i no és agradable. Ara, has de conviure.
0: Si vius al camp, aquestes coses passen.
2: Ja està, molt clar que sí.
0: Ai, quina risa, per favor.
2: Ai, però bé.
0: Però som solidaris amb el gai Kiki.
2: Sí, senyor. A tope con Kiki, tot el nostre suport a Kiki, perquè atenció, que este home ha dit que no se va cansar i que va tornar a recurrir a la justícia.
0: El justiciero.
2: Sí, fins que li donin la raó. Bé, jo penso que la guerra està perduda, que prepare diners i que guanyi, i que pague perquè no va a guanyar, la veritat.
0: I no hi ha 203, ni un altre... La justícia dona la raó a Shakira, al gall Kiki, i aquí...
2: De moment no tenim a ningú. Però sí que tenim diners. Tenim diners per a tota aquesta gent que té que pagar multes. Perquè hi ha una empresa de videojocs que regala un tresor. Eres mi tesoro, cada segon.
0: Espera, torna a repetir-ho.
2: Hi ha una empresa, ho dic en el mateix to?
0: Sí.
2: Hi ha una empresa de videojocs,
0: sí,
2: que regala un tresor. Un tresor valorat en mig milió de dòlars.
0: Ai, se está posando la cosa. Interesante.
2: Interesting people, ¿eh?
0: Magic.
2: ¿Cómo he obert els ullets?
0: Claro.
2: ¿Cómo he obert els ullets?
0: Yo no sé jugar, pero igual a mi...
2: Igual a tu filla sap fer-ho, clar que sí. Mira, això forma part d'una campanya publicitària. És que se'ns va el cap d'una manera increïble.
0: Les persones no estem bé.
2: No estem bé i les empreses estan pitjor.
0: I les empreses les fem persones i tenim caps que ens segueixen la bogeria. Sí, senyor.
2: Mireu, això forma part d'una campanya publicitària que ha llançat l'empresa i estudi de creació de videojocs Ubisoft, per a promocionar el seu últim joc, que és una saga de jocs, i ara van a treure la nova versió, on la pirateria és la temàtica principal.
0: Però la pirateria del pirata Garfio?
2: Del pirata, sí. Bàsicament el joc consisteix en batalles entre assassins i templaris per aconseguir un tresor amagat en les aigües del Carib. I utilitzant este pretext, l'empresa ha llançat la iniciativa de Encuentra mi tesoro, que val 500.000 d'euros.
0: Vale, jo vull. Xima, tu t'apoleu?
2: Voleu participar?
0: Sí.
2: Mireu, per participar heu de comprar una entrada, que l'entrada és una caixa, val? Pot ser en versió virtual o en versió física. La versió virtual és la més barata, són $35, o sigui que tu pagaries un tiquet per accedir a aquesta
0: caixa virtual,
2: per $35. O sigui, la inversió... Mira, vaig a posar-me en modo Javi González. La inversió inicial és 35. És xicoteta, $35, ja, assumible. Ja. Després, dins d'aixa caixa que ells et donen, dins d'aixa entrada, van 15 endevinalles i tu has d'anar averiguant aixes, resolvent aixes endevinalles per a trobar el tresor.
0: Si tu saps la resposta a una de les endevinalles, què fas? Contestes...
2: Clar, sí, no cal que aneu al Carib per a poder
0: pues
2: escolta, trobar el
0: tresor. Qualsevol excusa és bona per girar per ahir a rodar.
2: Però igual ja tens més car el
0: ja 35,
2: no? Igual i sin perdent.
0: No són prou.
2: Pots participar qualsevol persona, val? I el que has de fer és, com tu vas sabent les respostes, les emplenes en un formulari web.
0: Molt bé.
2: I les envies. Si encertes i totes aquestes endevinalles, saps on està el tresor, i pots accedir a aquest premi final del tresor valorat per 500.000 d'euros.
1: I si n'hi ha varios, què fem?
2: Varios encertants. Això me pregunta jo també. I no sé com reaccionaria l'empresa. Vale. Perquè la mateixa pregunta m'he fet jo i no he trobat resposta.
1: Estan convençuts que només encertarà una persona.
0: O ninguna.
2: Bé, imagina que igual...
0: No seran fàcils, les endevinalles no seran fàcils.
2: No, a més diuen que com això és una saga de jocs, val? Que és la continuació d'esta saga, si tu ja eres jugador de la saga, si tu ja has jugat prèviament a este joc...
0: Te donen pistes? T'ajuden?
2: Tens més coneixement sobre el tema, aleshores pot ser que tingues més papeletes per a poder
1: guanyar. Pues no me gasto yo 35 pavos.
2: No accedim directament.
1: No serà per mi. M'estimem a un berenar.
2: Sí. Però a berenar què? Què vols que berenar?
1: A mi el que entra per $35, no ho sé.
2: Una paella, per exemple?
1: Una paella no dona per una paella, però bé, si voleu berenar paella...
2: Tu creus que no dona per una paella $35?
1: A mi, no, molt barat, has de comprar. No,
0: pa una ració, a lo millor sí.
1: Sí, o una paella per a... 3 o 4.
2: Jo t'assegure,
1: sí, el condumio igual sí.
2: Mireu, els diners ja no seran un problema per a menjar paella.
1: Ah, no?
2: Ja no hi ha excuses. No, no poseu aquesta excusa de convida una paella, no, perquè és massa cara.
0: Perquè
2: arriba una nova inversió que vos rebentarà el cap, perquè les papilles gustatives no, ja vos ho dic.
3: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella, després no digueu que no.
0: Dijous paella. En ma casa és de diumenge, però dijous també està bé.
2: I en ma casa també són de diumenge.
0: Sí, en ma casa érem dijous arròs al forn, diumenge paella. Jo què sé, mira, aquestes coses, sí, costums de pobles.
2: Sí.
1: Tu, Ximo, quan... Jo també, de diumenge, sí, de diumenge. La paella, sí. Sí. Sí.
2: És que un dijous no hi pega, no.
1: En carxofes i faves, i
2: com estava?
1: I era dilluns.
2: Sí. I era dilluns, i t'ha sentat genial.
1: Bueno, però era un tàper.
2: No, ah, bueno, bé. Ai, és que en el món de la paella, companys, què no hem vist en el món de la paella?
0: Mare, hem vist coses boniques i sacrilegis.
2: I sacrilegis, és de paelles congelades. Que, mira, de fet, este matí el nostre company Santi, en la redacció, ens ha ensenyat una paella envasada que venien a Alemanya en un supermercat. T'ho imagina't això? Com estarà? La pinteta no era bona, ja vos ho va avançar.
1: Però posar-ho al
2: microones. Sí, és que van en paper film i li fas 4 forats i et posa al microones. Bé, però és que el que vaig a contar-vos ara, ja vos dic que les papilles gustatives no explotaran, però el cap sí, perquè dels creadors dels fideus instantanis, sabeu, els fideus que es cuinen en 5 minuts...
1: Ella te soba...
2: Ella te como, i tot el rotllo este...
0: Ella qui soba...
2: Val. Pues ese mateix format ha arribat al món de la paella. Sí! Sí! Pum! Pum! I llegó la paella! Una companyia japonesa ha tingut la
0: fàcil...
2: Japonesa! És que no sé ni valenciana.
0: Quan els teriyakis, mon amor, deixen per la paella.
2: Tu dedica't a l'udon, al teriyaki, per la paella.
0: Bueno, pues una companyia japonesa, perdó que t'interrompa.
2: Una companyia japonesa ha tret este format de paella que va deshidratada dins d'un got de cartó i que es prepara en tan sols 5 minuts. Afegint únicament aigua bollint.
1: Igual
2: que el yate soba, ya te como, ya te digo.
1: Però si això... Mira, quan ve la Clara Llorenç demà, demà li ho direm. Perquè això té que tindre Glutamato.
0: Glutamato.
1: I de tot lo peor,
0: disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos. En poques gotetes. Sequinistrol, hemidistrol,
2: las enzimas de no sé qué. Segur, o sea, el glutamato sea lo millor que tinga, lo més healthy que tinga.
0: Això, això veu la macrobiota perquè estic dins amagat, perquè si la macrobiota ho mira des de dins...
1: Per favor.
0: Se n'anava corrents.
1: Tu has vist algun gotet?
0: Emigrava de cos.
1: Per favor. Això com... O sea, és un gotet. Mireu. I dins què n'hi ha?
0: Però tu has vist que... Això, tu has vist sí, els ingredients.
1: Sí, sí, sí. Tu has obert això?
2: No ho he obert, i ara vos contaré perquè no ho he obert.
0: De l'agonia de dona.
2: No, no, però bé, podeu buscar el vídeo en internet que està l'anunci, que a més l'anunci és un croma falsíssim. El protagonista, un cantant d'estos de K-pop, superfamós del Japó, sí, que és ell, feliçment, en el seu gotet de cartró, menjant-se el condumio és de la paella, i els cromes de darrere... super mal fets, és Barcelona i Madrid, Barcelona i Madrid, no és València.
0: Venga,
2: i estàs fent un anunci de la paella.
0: Venga,
2: o sigui, ja, per començar, la estratègia de màrqueting està mal feta.
0: Sí, senyor.
1: Molt mal.
2: Està molt mal feta.
1: Està tot molt
2: sí.
1: mal. Molt
2: sí.
4: Mal. Pues molt
2: bé. Molt bé, clar, és que tot mal, tot mal.
0: I segons escriu l'empresa...
2: Segons escriu aquesta empresa, el plat està cuinat amb un caldo de marisc sí. que li, ells diuen que li dona un sabor intens i profund i es corona amb unes gambetes, calamar, batjoques... i pebrera roja per donar-li un acabat vibrant i colorit que promet, segons el fabricant, gaudir del sabor d'Espanya en tan sols 5 minuts. Mira, com vas a saboritzar Espanya en tan sols 5 minuts, en una preparació de 5 minuts? No, així tenim molts sabors.
0: Vas a saborir glutamatos. Vas a saborir glutamatos, que
1: com es diu, colorants. Com es diu el diate... Tarroje.
2: Tarroje.
1: ¿Cómo es? El comercial es Tarroje.
2: Ya Tarroje.
1: Esta dice Tarroje. Por favor. Caldo de marisco con un sabor intenso y profundo.
0: Pues mira, yo pensaba que los franceses estaban bochos, pero los japoneses os usáis mi vida.
2: Ay, sí, sí, no, no, están la verdad que más cap allá que cap así. Y resulta que la empresa es... no tenien prou en el que han dit, que segueixen dient que... I diu que la idea naix amb la intenció de posar a disposició dels japonesos, que ja sabeu que porten uns ritmes bojos de feina, que ells no paren ni un minut ni per a respirar, bé, és per posar-los a la seva disposició menjar autèntic internacional, segons ells, autèntic internacional, sense la necessitat de viatjar a l'estranger ni menjar fora de casa.
0: Ah, pues te van a ser un gotet.
2: El sabor d'Espanya a la taula de ta casa, d'ahir de l'oficina.
0: Perquè li fiques una xorrita d'aigua japonesa al microones que cap a dins.
2: Sí, però si n'hi ha gent que s'endú, gent que viu a Madrid o viu a Barcelona o viu en qualsevol punt d'Espanya del món, que s'enduen marraixes de València per a fer la paella, per a cuinar en l'aigua d'ací, perquè diuen que no és igual. Tu com penses que tirant l'aigua bullint d'allà de la Japó? De la Japó japonesa més profunda? Això va saber.
0: S'han enganyat. S'han enganyat.
2: Tot mal.
0: A mi els japonesos...
1: L'aigua s'ha helado de menos.
2: L'aigua s'ha helado de menos.
1: Perquè són gambes d'allí.
2: Clar, és que...
1: És marís d'allà. És un calamar... Febrera. És un calamar japonès.
0: Allà.
1: L'arròs serà japonès, també, batxoqueta, que aquí ho fan dur.
2: Batxoqueta japonesa.
0: Febrera. Això,
2: li falta que li posen, jo què sé...
0: I després del fossilitzat dins d'un got.
2: Dins d'un got.
0: Fet polvets o que siga, fet dins d'un
2: sí,
0: got.
1: I li fas quatre forats, ho poses en el micro i en 5 minuts,
2: tu li tires, paella... Li tires directament l'aigua bullint i ja està.
1: Tarroje,
2: i en 5 minuts
0: tarroje,
2: paella. I tu em preguntaves, Ximo, has comprovat això? No ho he comprovat. Perquè,
0: ni
2: mira,
0: pensé.
2: Ni pensé comprovar-ho, perquè l'únic bé que han fet en la paella és que no van exportar-ho.
0: Ai,
2: que no s'ho
1: exportarà fora del
2: Japó i no arribarà
1: vale,
2: ni tan sols
1: així. Ja té com, ja te vale.
0: Que venen els companys de les notícies, deixem-los parlar.
2: Vinga, va, que parlen ells ara.
0: Fins ara.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
3: Pendents de la reunió que a hores d'ara mantenen a la Conselleria d'Educació els seus responsables amb els sindicats per tal d'intentar desconvocar la vaga indefinida que va començar ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. Rubén Dempere, última hora.
4: Damunt de la taula, nombroses pendents d'eixa reunió, com deies, Gustavo, i damunt de la taula, nombroses reivindicacions, tot i que l'increment salarial dels docents sembla clau per tal d'arribar a una entesa entre la conselleria i els sindicats. Doncs, de moment, la conselleria ofereix als sindicats una pujada salarial de 120 euros per al pròxim curs. Segons han informat representants sindicals presents en la negociació, la pujada seria de 60 euros al gener de l'any que ve i altres 60 a partir del mes de juliol, però cal recordar que a banda de l'increment salarial hi ha altres demandes com ara una baixada del nombre d'alumnes per classe. La conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Les reduccions serien com a mínim les fixades pel Ministeri, amb reduccions addicionals en zones amb risc de despoblament.
3: Ixa és la proposta de la conselleria, seguirem atents a l'evolució de la reunió i de la negociació. Per cert, que la Conselleria d'Educació ha obert avui el termini d'inscripció per a fer les proves d'accés a la universitat. Alejandro Molés.
5: Sí, ja és la primera convocatòria i hi ha de temps fins divendres que ve a les 2 de la vesprada. Els exàmens de la PAU estan programats per als dies 2, 3 i 4 del mes que ve.
3: I continua el Congrés dels Diputats la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la Comissió d'Investigació de la Dana, Xavier García del Valle.
6: Sí, Miguel Polo, a preguntes de diversos grups, ha reiterat que el SECOPI que dirigia l'emergència es va convocar molt tard perquè a les 5 ja hi havia zones inundades i, a més, estava dirigit, diu, per gent poc qualificada, independentment de qui participava presencialment i qui ho feia telemàticament.
7: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca, ¿no?
3: Y luego... Pues García del Valle.
6: Sí, Miguel Polo, a preguntes de diversos grups, ha reiterat que el CECOPI que dirigia l'emergència es va convocar molt tard perquè a les 5 ja hi havia zones inundades i, a més, estava dirigit, diu, per gent poc qualificada, independentment de qui participava presencialment i qui ho feia telemàticament.

0: Joaquín Hernández.
1: Desde que él termina la academia, después viene ella, se casan, tienen un hijo que ha sido nacido en Dolores. Así que imagínate, es que estamos todos totalmente consternados.
0: Finalment, les hipòtesis estarien parlant de l'assassinat masclista que fa 20 a Espanya en guany i el tercer al nostre territori.
2: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som a Punt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
4: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Serà únic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo, tant de privilegi. Imagineu que ara fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
1: És un sí.
0: O muntem dalt.
1: Bé.
0: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
1: També, és un sí.
0: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
1: Sí, però vull...
0: Però jo voldria...
1: Quiero gozármelo, baby.
0: Ostres, una carn, per exemple. Una carn. Ventorradeta.
1: I el nostre gastroturista, Vicent Gil, ens diu què hem de fer.
2: Hola, Vicent. Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i deixia Cat Joan, i això és una segona tida. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia anava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Cat Joan. I, bueno, un escàndalo.
0: Perquè... O dos, si són pequeñitos.
2: Realment van ser dos escàndals.
1: Definís l'escandalera.
2: Perquè una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
1: Mira,
2: es
1: va la boca,
2: jo dic, però això... I a voltes...
0: Només quan... li faltava que parlar.
2: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
1: Sí, senyor.
2: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahí tenim així el rei de la maduració, a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim a la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa a les mauracions?
0: Què tal, Joan?
3: Bones tardes, què tal?
0: Una miqueta.
3: Bones tardes, què tal, com esteu?
0: Bé.
3: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense que, bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que aquests sabors que es aconsegueixen, aquestes fixacions en escala, aquestes ternures, pues bueno, la veritat que és espectacular tant pel comensal com per nosaltres que ens dediquem al món de la carn, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues molt guai, si ha valgut algo.
2: Eres un obsessiu, no sols de la carn, sinó del producte en general. Tot el producte que podem tastar en Cat Joan és un espectacle.
0: Les carxofes també parlen.
2: Hombre, no, dili a la meva dona els berberechos, que ella sempre diu, cada vol d'això, diu, ui,
1: les closques a mi flipen.
2: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en ma vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més, ell és dels que el producte el sagrà toquetejar-lo lo mínim.
3: A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toc, el roses. Rosalo, sale Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
1: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. Bé, les carns és des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que rebut.
2: Però mira, sí que
1: si és de bona família, tot això conté, no?
2: N'hi ha una cosa
3: tot
2: que...
3: Tot conta, suma.
1: Després ja ve la maduració.
2: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
3: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final n'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
2: Ara podré portar la Madonna, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
3: Clar, li fem un tros de peix i tot.
2: Entonces sí, home, entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
3: Home,
1: perquè les sardines valencianes Naden on volen.
2: Venen del Cantàbric, exacte. Palcos són valencians.
1: Home, ja.
2: Que és el millor producte. Però els espàrrecs de Navarra... Vull dir que...
3: Sí, cada zona, jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
2: a
3: en casa.
2: A banda de que tu tens la teva horteta.
3: Seguim en ella, sí, anem fent tomaquetes, anem fent bebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
2: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
1: Ole, ole.
2: I diguis que en la Marina són molt de salassons.
1: Sí.
3: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer dos o tres garres.
1: D'això d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo
3: què sé. Una bona hueva. O al final, un bon capellà.
1: Un bon capellà.
3: Un bon capellà ben torraet a la llama. Això és una virgueria, això és una barbaritat.
2: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
3: Vicent, una miqueta de salat encara em podia cabre.
2: Això sí.
3: Això no hi ha problema.
2: No, això sí, no ho hem pensat. No ho hem pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montes algo a Madrid? ¿Y por qué no montes algo a Madrid? I a la més agarratge anava a Madrid.
3: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
2: Va patir dos incendis grans,
3: però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses pues, mos fan més durs, mos fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
2: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... Millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid, sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicent Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ella diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
1: Eres l'Asambra.
0: Què tal, Vicent? Com estàs?
4: Bona vesprà. Molt bé.
2: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de colp arrepent girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
4: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està que ha quallat.
2: Ha plegat el moment.
4: Ha plegat el moment.
2: Perquè a Sambra, per exemple, era un local més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics.
4: De cullera, sí.
2: Ara, de colp per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit, això com funciona?
4: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Entonces és com la unió dels dos, i com que aporta la part i la sabidoria de la brasa, i jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs,
2: claro,
4: que és el que domina un poquet.
2: Altea, que sigui la cúpula del Mediterrani, i aquest tros tan ibicenc i tant... Però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, també te demanen un arrosset.
4: Sí, sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que per nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pront.
2: O sigui, que ells sopen allà a l'Estada de Prat, te demanen la paella. Clar.
4: Sí, sí, sí.
3: A l'Estada de Prat ja tenen la paella en dansa.
2: O sigui, si és un berenar o és un sopar.
4: Sí, sí, així és.
2: I vos comentava jo antes d'entrar que... esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos això, en ningun moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahí que segur que triomfem.
3: Bueno, al final hi ha que fer les coses ben fetes, defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i com Déu mana, i al final què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge agarrar-te la teva dona i dir monarem, com si monarem d'expedició, monarem així, com anem allà, correcte, i dinar de categoria. Pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea que la veritat que és un lloc espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahí, pues, al final, és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
2: És una zona molt tranquil·la.
3: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va a proposar y ya, ya me va a acorralar, yo tenía manera de escapamos de ahí. Claro, pues suerte y al toro. Així no va ser.
0: El nom, Murmur, és això, una Murmur. Paraula, té una sonoritat
1: molt
0: xula. D'on ve la idea? Sí.
4: Bueno, en Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans. I pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
0: A més, ara que estàs mencionant, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? que susurra, no? Que parla, diguem, en veu baixa o algo així, però no tenia ni idea de que era el so
1: la tornada
0: de la ona
1: de les...
0: quan torna.
2: Mira que Ximo també és del poble mariner, que ja és Pixaví, ell és de Gandia.
0: La ona quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres,
3: ahí està.
0: Això és, mira, el so més zen,
1: la sonoritat canvia,
0: més brutal,
3: brutal
0: que ho puga per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra, de veritat, és que m'encanta.
3: I si d'algú t'agarres un dia d'eixos que fa que olor a salitre i dius, buah, te sents a la costa de la mar i és impressionant.
1: Sí, sí, sí.
3: Impressionant.
0: De veritat que sí, jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit, va ser una nit a Campomanes. Va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba, vaig tindre una primera línia perquè va ser una cosa d'última hora i tal, i jo en la tornada i jo encara no me'n recordo de deixar un somier en aquella nit. És una passada.
1: Jo, nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament a primera línia.
0: No pot ser, és que això és...
1: I jo hem experimentat aquest murmur en primera persona.
0: Que és orgàsmic, això. És que és una cosa que no ho ha viscut.
1: És absolutament meravellós.
0: Això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que té... Che, arriba un acord en el teu amic i t'ho deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això s'ha de viure.
2: Bueno, escolteu, anem a arreglar-ho, perquè...
0: El què?
2: Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea. Això encara està en marxa.
1: Que Joan és valent, com el sí.
2: Ell no para.
3: Diners no en tindrem mai, però en cert i trastos en tindrem els que vulguem tindre. Això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que Altea dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo em recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona, bueno, sabeu,
2: aneu a provar-los, no?
3: No, colló, ja estem en la prova.
2: Sí.
3: I quan pujàvem igual a les 6 del matí i veies quant alçava el sol, i és que senties hasta les oles de baix, que dius, és que és impressionant.
1: És impressionant.
3: És impressionant.
2: I els amaneixers, que ahir en Altea el sol ix per darrere del, com se diu?
3: Del penyó.
2: El penyó de Faig.
3: No, penyó de Faig.
2: I això és el penyó de Faig.
3: Sí, penyó de Faig. Allí... Bueno, morro de Toix i penyó de Faig, correcte.
2: Morro de Toix, exacte, sí, sí.
3: Sí.
2: Espectacular.
3: Sí. El raconet aquell és...
2: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
3: El castell de l'Olla brilla, en el poc es brilla.
1: Pues si tot això ho adobes, amb una carneta de les de Joan, amb un arrosset dels de Vicent...
0: Que meravella, jo tornant a lo de la carta que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahir clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que entenc que igual no devia contar-ho, però
3: les càmeres.
0: Un privilegi que tinguéreu, diguem-ne, els amics. Però també entenc que no és perquè anar allí, Ximo, o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, com sou tan apassionats, és que te peguen una volta per allí, que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fa amb la brasa, i així i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn i dius... Però que meravella. Crec que fer això, traslladar aquesta estima, que
1: el
0: remat és cultura també, està molt guai que ho feu també, aquesta divulgació, no?
3: Claro, és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, quan dic jo, perquè el producte està en feo, quan deixen la taula ja va ben arreglat. O sigui, que al final, que el vegis del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
2: Però i això va ser una lliçó... Això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, no, o
3: sigui... No, a mi m'agrada que la gent...
2: Tu ho veus tal qual, no, no és que està...
0: Estan allí penjades les banques.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, literalment.
0: En el cuny.
3: Sí, sí, sí, sí,
0: clar, clar. I tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes...
3: Home, ja són de la
0: família.
3: Allí
0: dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
2: No, però ella...
0: No, però mola molt.
2: De sí. Té les càmeres de mauració, allí a l'entrada la gent pot veure les peces, i més, quan tu demanes, que dius, de quan? Pues de quilo i mig, és més atrevist demanant de quilo i mig. I en si te la porten...
0: Però tu sols quilo i mig? Esta,
2: sí.
0: Xavi Vicente.
1: Que tu sol, és que Vicent és el mas.
3: Si es fa, no, que fer-me
1: jo me'n faria, però compartiria.
2: No, per això dic que quan anem, la moda, no, claro, quan tu mitges carn, jo, bueno, jo de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno, allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos, bueno, bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sigui que... Ah,
1: pues, evidentment, el producte pues, vas a buscar-lo
2: claro,
1: al
2: claro.
1: Millor proveïdor. Però
2: tot això no...
3: Del món. Com no anem a tindre millors productes? Si és que tenim... Tenim costa, que, tenim muntanya,
1: que
3: tenim tot.
1: Nostra, practic...
3: Que ho tenim tot.
1: Clar.
2: Hasta el pa.
3: El pa.
2: Hasta el pa.
3: Molt bo el pa.
2: Però dic, jo sóc molt carnisser, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
0: Rosegant, rosegant.
1: I, però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món s'ha manejat-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
3: Sí.
2: I l'altura bueno, de la graella.
1: Bueno, claro, bueno, vosaltres ho teniu assumit, però des de fora això crida
3: molt l'atenció. Mira, l'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als bous, que m'ho van anar a muntar als bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè com, sí. No, si no tens un amic taxista, no pots venir, ja te venim un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro día, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fembo y el quedes ahí. Bueno, y al final le vas a explicar al chicón y ahorita que le va a ir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperaturas, vas mirando a ver cómo están las temperaturas, pero yo qué sé. Es que es...
2: Hombre, depende también de lo que siga chulo todo.
3: Pero vosotros... Claro.
0: Però quina nyenya gasteu?
3: Carrasca, carrasca, carrasca. Se gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. La nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa enseguida, espentequen el carbó.
0: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
3: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegixes damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Clar. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com se'n sent per contacte, en què vagis arrimant-lo al costat,
2: poquet a
3: poquet. Ja està, clar.
2: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu? Que també està molt de moda.
3: Cabracho? No, cabracho
2: no
3: és
2: no, argentino. No, cabracho no és. Una que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
3: El gran Pablo Chirivella.
2: Pablo i Edu sé que la gasten. Sí. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
3: Sí, sé el que en dius, és que no és ni arbre, és com si fos un arbust, sí. Que es fa gran. Ja no me'n recordo ara com es diu.
2: I parlant d'experiències, a Vicent Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona, fa dues setmanes.
1: En Castelló?
2: En Castelló, un dilluns participant de les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
4: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. Anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar i bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs i es va plantejar i pues nada, a ello vam anar.
2: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè claro, una paella en conill i pollastre i...
3: ja estem tocant la tecla.
2: En Alacant fan a tres arrossos, que me pareix perfecte, però matís, bueno.
1: Però
2: què vas veure per allí?
4: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé. Perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent de la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que és sofregint l'arròs, i allí les condicions eren per a tots els mateixos, les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
2: A llenya, cuidado.
4: Que nosaltres normalment
2: perquè este sí que treballa a llenya, però tu però no, no, tu a gas.
4: No, jo a gas. No,
3: però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, que, i hasta que no tenia 2 mil·límetres, jo estic, jo, no sé què, tira-li, Vicent, tira-li.
2: Ja anava
3: tastant, sí, sí, sí.
4: Sí, va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
2: No és que em diuen, Llec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig a veure com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però quasi estem fent paelles. Diu, sí, sí, no, no, és que és una història nova que porta ella.
1: I saps quan te vas enterar del claro. Murmur claro, que tenien estos dos?
2: Hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Ai. Pues era Vicenç Aragosí.
0: En quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir, no, no, però no en la polèmica, no tens. No. Al contrari.
3: No, perquè
0: és un amant absolut,
1: no,
0: no, però de bo.
1: Sí a tot.
0: Però sí a tot. Per conèixer més, parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Ese preparat que feu, com és allò?
3: L'all, el julivert i l'anyora.
0: Que teniu ja això preparat prèviament.
2: Se diu la
3: salmorreta.
0: Que, claro, a mi salmorra... jo tinc
3: la pebrera, la tomaia.
0: Efectivament. Jo salmorra se me creu un poc això, però que és un sofregit que teniu fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la cantina del fet a la valenciana, diguem, o què més?
4: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs posteriorment al caldo. Vale. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo normalment calent, és millor.
2: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també són regeixats. Sí, és com l'aldea Gala allí al mig de la Ribera. Ells són els únics que s'ho regeixen l'arròs, però bueno.
1: He de dir-vos una cosa, a mi m'agrada molt i ese procediment, eh?
2: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
0: Però tens un caldo prèviament fet?
2: No.
4: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
3: Bàsicament, si és de car,
2: si és de conill i pollar,
4: I en peix sempre és en caldo.
1: En caldo de peix, no?
2: En peix, sí, has de fer el fumet, això ja...
1: I quin és el teu favorit?
4: Bueno, que estiga ben fet. Sí, és el meu favorit.
1: Ai, quina bona contestació.
4: Que estiga ben fet, que després el producte m'agrada.
2: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
4: Jo soc de mar. M'agrada el producte de mar.
0: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla, jo ho he intentat. No, a mi no.
4: No es contesta.
0: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està, vale.
2: Mira que Ximo presta atenció, que està allà al tanto.
1: I té bona mà, Paguis, però bueno.
0: Però com te parla l'arròs?
4: És un poc el que deia Joan en el tema de la brasa i això, de tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys
2: quan. Jo crec que el nas també influeix molt.
4: Clar.
2: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo crec que mon pare n'hi ha voltes que diu...
4: El gesto ese de...
2: Vaig a apagar ja el foc.
4: Està socarrant. Ui,
2: que, claro, que...
1: Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercibixen de seguida.
2: Ho tenen automàtic.
3: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim 4 neveres grans en el restaurant per anar passant que cada nevera fa un tractament diferent, jo un noto per l'olor.
1: Clar,
3: veus? No tant l'olor, dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està, ahí està.
0: Que fort, també.
3: Al final jugues en temperatura. Jo
1: experiència.
0: Claro. Fins que bueno, no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs. Vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
2: Això com pot ser?
0: Si,
1: això també és difícil. Això també és difícil. De cagar-la també és difícil.
2: Eres enyenya.
0: Supera-me-lo.
2: Era enyenya. No. Era gas. Això que
0: més
2: difícil.
0: Supera-me-lo.
2: Jo crec que és més difícil.
1: Això és que estaria entretingut. Mira, que se'ns acaben els últims minuts. Escolta, igual li se volies dir alguna cosa.
2: Sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. En casa seguixes fent la ginebra?
3: En casa seguim fent la ginebra.
1: Mare, Joan, fas de tot?
2: Fa una ginebra espectacular.
0: Ginebra en casa?
3: No, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que van crear nosaltres i la veritat que és molt bé, pues, va rodant I de cine. Per això dic, que diners, bueno, diners no.
2: Però sempre que vaig,
1: me'n porto un parell... a la piscina que siga.
2: No, no, jo sempre me'n porto un parell de botelles quan vaig. I si, a la, si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la Ginebra de Cachoeira. Una locura.
0: Ai, que ganes de que tornar al dia pronte.
1: Tindrem...
0: Moltes
1: sí.
0: gràcies per la visita.
1: Bueno, i anar al dia i dar un topetar en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però en lo que ells són capaços de guisar...
0: Bueno, farem esos arrossos sí. en murmur, eh?
4: Clar que sí, com
0: vulgueu. I farem un lloc per a casar. Clar que sí.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Vicent, per la setmana que ve.
2: Setmana que ve, emparint la clotxinera.
1: És que m'hi flipa, emparint la clotxinera.
5: No canten!

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
2: Estem pendents de l'inici de les celebracions del València Bàsquet per la consecució de la seva quarta lliga femenina consecutiva. On estan a hores d'ara les campiones? Salva Gomis, molt bona vesprada.
3: Què tal, Gustavo? Com estàs? Bona vesprada. Pues, ara mateix estaràs escoltant, no?, com sonen aquestes campanes. Són les 6 de la vesprada i, per tant, estan entrant ara mateix les jugadores de València Bàsquet, les capitanes, no tota la plantilla, sinó soles les capitanes. Estan Leti Romero, també està Queralt Casas, en la plana major de València Bàsquet, en el seu, al capdavant, no?, el director general Enric Carbonell, també en Luengo, i bueno, pues, en el trofeu, evidentment, que van a oferir i van a ofrenar a la Mare de Déu dels Desemparats.
2: Doncs és la imatge que ens narra el nostre company Salva Gomis, l'arribada de les capitanes del València Bàsquet a la Basílica per oferir la ofrena floral a la Mare de Déu i oferir el títol de campiones de Lliga. Continuem pendents del recorregut de les campiones. El València Bàsquet, campió per quarta vegada consecutiva de la Lliga Femenina. Una fita només aconseguida fins ara per altres tres equips al llarg de la història de la Lliga. Tres d'aixòs equips, per cert, valencians. El propi València Bàsquet, el Dorna Godella i el Ros Casares. I des de les 4 de la vesprada, els sindicats docents i la Conselleria d'Educació negocien per tal de desconvocar la vaga indefinida que va començar, recordem, ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. I Rubén Dempere, ja es negocien propostes concretes.
4: Així és, entre d'altres qüestions, sobre la taula està la retribució dels docents. Després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la conselleria ofereix ara als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Este augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros, que deixaria el salari brut anual d'un mestre de primària en 36.436 euros i el d'un professor de secundària en 40.360. Segons la conselleria, els docents amb antiguitat serien els quarts millor pagats de l'Estat i el professorat sense antiguitat ocuparia el setè lloc en el rànquing estatal. La baixada del nombre d'alumnes per classe és una altra de les demandes dels sindicats docents. La conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix, com a novetat, un calendari d'aplicació fins al 2. Segons la conselleria, els docents amb antiguitat serien els quarts millor pagats de l'Estat i el professorat sense antiguitat ocuparia el setè lloc en el rànquing estatal. La baixada del nombre d'alumnes per classe és una altra de les demandes dels sindicats docents. La conselleria proposa

0: conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa, en funció del nombre d'aules. Serien mestres preferentment de pedagogia terapèutica o d'audició i llenguatge. En cas de no produir-se baixes, este professorat assumiria tasques diverses. Este sistema s'aplicaria com a pla pilot el pròxim curs. I pel que fa al valencià, la proposta de conselleria preveu un pla de formació del professorat i la regulació de la capacitació i del diploma de mestre en valencià. Com a novetat, el nou document inclou l'homologació de la formació en valencià per entitats col·laboradores, sense explicitar quines serien.
1: I en espera de si hi ha acord o no, el que ja se sap és que, si la reunió fracassa, la vaga indefinida continuarà, igual que els actes de protesta. Alejandro Molés.
2: De fet, els sindicats ja han convocat una gran concentració per a després demà dimecres davant de la conselleria, una concentració que començarà a les 11 del matí i no acabarà fins les 8 de la vesprada. Per la seva part, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit avui a Picanya de forma presencial i també telemàtica per analitzar la situació de la vaga educativa. I si no hi ha acord a la vesprada, diuen que presentaran en bloc la seva dimissió a que acabe esta setmana. Escoltem dos dels portaveus. Primer, Isabel Moreno, després Jaume Olmos.
3: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Ese acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
4: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudis, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
1: Més conflictes laborals. Els metges valencians han iniciat avui una nova setmana de vaga per a reclamar millores laborals i alertar de la situació de sobrecàrrega que pateix el sistema sanitari. Les protestes inclouen concentracions i manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant.
2: Els facultatius lamenten falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha passat avui per a Punt Ràdio i ho ha fet entre d'altres per a confirmar que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat estan encallades.
5: Està totalment encallado perquè el Ministeri ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
2: Però també hi ha crítiques per la Conselleria de Sanitat. Les ha llançades el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
6: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral que estava en l'oposició del PP i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys.
1: I continua compareixent al Congrés dels Diputats el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Respon en la comissió d'investigació preguntes sobre la gestió de l'organisme de conca el dia de la Dana. Xavier García del Valle.
7: Sí, Miguel Polo continua responent els grups i responent també les diverses acusacions que la Confederació ha rebut per part d'aquells que intenten situar les responsabilitats en el govern central, de qui depèn. L'acusació més recurrent ha sigut la presumpta apagada informativa.
8: Es que yo que a estas alturas se sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas, porque es que yo ya no lo puedo concebir de otra manera. La Confederación ha dicho, hemos dicho por activa y por pasiva, la información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAIL, la Confederación mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal evidentemente también. Hemos sabido desgraciadamente después, con el avance de la instrucción, que los datos de la Confederación no se estaban utilizando.
7: I respon també al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, que va dir que la responsabilitat de la presa de Buceo era de la Confederació.
8: Yo no he visto a un conseller más mentiroso que el señor Barrachina. Es que no lo puedo decir de otra manera. O sea, es que si se dicen mentiras, se dicen mentiras. O sea, y este señor es algo... Yo cada vez que lo oigo hablar, o dice mentiras o dice imbecilidades. O sea, no le he oído decir nada sensato. Entenderá mi cabreo, ¿verdad? La presa de Buceo es una presa de titularidad de la Generalitat Valenciana, indudablemente. Hay un plan de emergencia que dice exactamente a quién le compete.
1: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat.
7: I entre les sorpreses de la jornada, la que va donar endavant Andalusia, que ha superat la coalició formada per Podem, Esquerra Unida i Sumar, que s'ha quedat com estava. Doncs a esta espenta d'endavant Andalusia, situada també a l'esquerra del PSOE, s'ha referit en clau valenciana el portaveu de Compromís a les Corts, Joan

0: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí, i el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són les que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som compromís, una formació d'estricta obediència valenciana.
1: La multinacional Ford confirma que construirà un nou model multienergia a la factoria d'Almussafes. Es tracta del Bronco, un vehicle utilitari, esportiu, compacte.
2: Això sí, es fabricarà un any més tard del que estava previst, l'any 2028, i es llançarà al mercat europeu el 2029. Segons ha valorat el portaveu d'Intersindical, Daniel Portillo, a més anuncia la plantilla d'Almussafes respira alleujada, tot i que demana més concrecions.
3: Era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal. Ahora lo que necesitamos es saber qué cantidad de producción se va a hacer, porque de ahí depende que se mantenga la plantilla o que incluso pues aumente la plantilla.
1: Fins així, l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.

0: Qué maravilla, come fly with me. Ens n'anem ara mateix de viatge a l'entorn de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, perquè sabeu que després de la consecució del títol de Lliga Femenina per part del València Bàsquet, estem avui de celebració. A partir de les 7:30 s'han unit les portes en el Roig Arena, a les 8 és la gran festa, però anar a la Mare de Déu, Gemma, això és precís oferir-li la samarreta.
1: Això és imprescindible.
0: El que farà falta.
1: Gràcies a la televisió veiem imatges, però gràcies a Salva Gomis, el nostre company, és que està allí, sabrem com s'ha viscut aquesta experiència. Hola, Salva. Conta'ns l'ambient, l'alegria, el que heu viscut.
0: Bona vesprada.
2: Què tal, companys, com esteu? Bona vesprada. Pues, dins d'uns dies de celebració i d'alegria, perquè evidentment no tan sols per l'àmbit masculí, en el que també estem pendents de celebrar coses, però ja la setmana que ve, però esta temporada per a les xiques de València Bàsquet, per a les xiques de Rubén Burgos, pues, ha estat una temporada històrica, no? Guanyant un doblet, guanyant la Copa de la Reina a Tarragona i en el cap de setmana guanyar la Lliga davant Casa de Montsaragossa, a més en tota la emoció que van viure així en Apunt Ràdio també, en eixa última cistella d'Ivon Anderson per a guanyar 68-67 a Casa de Montsaragossa. I en el dia d'avui, pues, el protocol, les celebracions, acaben d'eixir de la Basílica, ja de la Mare de Déu dels Desemparats, les capitanes, Leti Romero, en Queralt Casas i en Cristina Ovinya, acompanyades de Rubén Burgos i també del director general Enric Carbonell, després d'ofrenar el títol a la Mare de Déu així en la Basílica.
1: Imparables són aquestes xiques, no?
3: Que,
1: imparables, més, admirables, partit, referents.
3: Salva, va ser un trepidant i sa canasta en l'últim moment. Que guerreres que són,
1: És que això només ho té el bàsquet i sa emoció fins a l'últim segon només de la proporciona al bàsquet en molts casos.
2: Sí, sí, perquè a més jo crec que tenen un gen competitiu, s'ha parlat molt, no?, del caràcter competitiu de València Bàsquet, de que és de veres que estem, pues, davant el fi d'un cicle, no?, de moltes jugadores que, pues, que l'any que ve no estaran, que han donat moltíssima glòria al club i que, bueno, pues, no podia acabar d'una altra manera, no?, la temporada per a València Bàsquet. Per exemple, també n'hi ha que no són tan veteranes però se'n van, com és el cas d'Aguafam a la WNBA, i que, bueno, pues, també d'ella, no?, que ella volia anar-se'n en títols, i en títols se n'ha anat, en la Copa de la Reina i en la Lliga, a més per la via ràpida, guanyant en Saragossa i guanyant en el Roig Arena, sense deixar anar al tercer partit a un Casa de Montsaragossa, que va ser un rival molt més que digne en esta final.
3: Escolta, Salva, i ens han comentat, que comentaves lo de Saragossa, que tots aquells que anaren a donar suport a l'equip en el primer partit, hi haurà un sorteig especial esta vesprada, que a partir de les 7:30 que ja s'obrin portes, i a les 8 és la gran festa en el Roig Arena.
1: Tu vas darrere d'elles tot el dia.
3: Que allà va ser, clar. Tu estàs avui
2: pendent. Sí, jo d'ací me'n vaig cap allà, jo me'n vaig cap al Roig Arena, i el que digueu, no?, pues, també se premia la fidelitat, no?, d'una afició que entre 100-150 persones varen estar a Saragossa en un viatge un dijous a les 9 de la nit, tornar. Jo arribo a València a les 4:30 del matí després. No. Vull dir que el viatge, si al dia següent tens que alçar a treballar, pues no és agradable,
1: és
2: no?
1: Dur,
2: però
1: sí.
3: I què se va fer, Salva? Com un sorteig a la gent que va anar, algun tipus de premi o algo?
2: Sí, jo crec que algun tipus de reconeixement, no? d'agraïment, perquè varen ser fonamentals en aquest partit d'anada, en el que en un ambient sempre caldejat, no? Perquè el Príncipe Felipe de Saragossa, pues, és sempre un dels pavillons que més apreta, no? i que més exigeix, i ahir València Bàsquet va eixir en el 1-0 en la sèrie, i després, pues, la faena la va fer el Roig Arena i també les xiques de Rubén Burgos. Així que a partir de les 8 en el Roig Arena continua la festa en la plantilla de València Bàsquet, que, bueno, pues, ja tanca la seva temporada i se'n va de vacances.
3: Que meravella, que meravella. Quan tisca Ivon, mare meva, aquesta canasta que va fer, allò, el Roig Arena
1: se'n vindrà avall.
3: El disfrutarem, clar que sí. Gràcies, Salva Gomis, per contar-nos seu.
1: I per seguir, a d'elles. I anem connectant en els diferents programes. Besets.
2: Un abraç.
4: La vesprada da punt.
5: Brilla el sol, fa calor, torna eixa sensació, ja pensem en excursió.

0: No havia sentit aquesta versió, esta és la de la Cyrus, de la Miley.
1: Sí, però està feta per... Bueno, és un conte de Carmen, però mira, floretes se mereixen les jugadores del València Bàsquet.
0: Moltes.
1: Demos estil. I floretes són avui, Carmen Juanes, també la teva secció.
2: Sí, sí,
1: floretes
2: sí.
1: Que són protagonistes avui o com?
2: Exacte, perquè xiquets és que estem en plena primavera, o la sí. Ximo, en el mes de maig.
1: Ximo, jo estic mirant l'estornut cada dia.
2: El mes de les flors i d'estornudar.
1: Sí?
2: Exactament, per el pol·len. Però per això hem començat esta secció en les feretes d'ací de la casa cantant floretes, parlant-nos de la primavera versionant ni més ni menys que a Miley Cyrus en Flowers, que és la cançó favorita de la meva germana, que ho sapigueu.
1: Sí, és una de les que més m'agrada. Sí.
2: I això.
1: Un bon rotllisme espectacular. Sí, sí, sí,
2: sí. I això, mes de maig, mes de les flors. Així que la secció avui per a les floretes.
1: Rebé.
2: Així que seguirem amb totes les flores de presuntos implicados que va llençar el 97 en l'àlbum titulat 7. Que a veure, que en principi esta no era una de les cançons més estimades pel públic, no penseu. La van eclipsar altres com més potents, no? Però és que va pegar molt fort quan els Javis la van incloure al seu musical La Llamada en 2013. Li van donar com una espècie de segona vida a esta cançó. Escoltem-la.

0: és molt... És tendre, la cançó, sí. Que és molt, molt romànica, molt emocional.
1: Que estas dixes cançons dels àlbums, que a la que vas al concert de vegades no es canta, no? És d'estas que no, no són de les que em peguen més en el seu moment, però resulta que la va petar després quan era La llamada en els Javis. Era just la cançó en la que en la pel·lícula de La llamada, bueno, i en el musical també, però la pel·lícula és el que me recordem, no? La imatge de Belencuesta, de Moncha tornant-se a maquillar de roig els llavis, vestint-se en la roba de quan de antes... Exacte, i Anna Castillo mirant-la per la finestra, tota enamoradeta, i canten esta cançó, no? I des d'aleshores, ara la canten sempre, però són tots en els concerts, vull dir, és ja una cançó que... Era de les poquetes que es cantaven i ara es tornen a cantar.
2: Todas las flores, de Presunto.
1: Exacte.
2: Seguim.
1: I si avui parlem de flors, no podem escomerjar aquí a la família Flores, xiquets. Oi? Que és que ho porten en el cognom.
2: Flores, Flores, Flores.
1: Claro, des de la faraona, la Lola, als seus fills, que són els germans Lolita, Antonio i Rosario Flores.
2: Molt artistes tots.
1: Exacte, tots molt artistes. I dic, xica, no anem a posar-te una cançó de tots o se m'acaba la secció. Vaig a triar-ne un. Dic Antonio, per Ole. Ser el gran compositor de la família.
2: Sí.
1: Escoltarem l'emotiva cançó que li va escriure a la seva filla Alba, quan va néixer, i que a dia d'avui, xiquets, és una gran actriu, és de les millors que tenim en aquest país.
2: Sí,
1: En la cançó li diu que és la flor que sempre quise en mi jardín. S'entén que és el jardín de los flores. Pues deixa'm, Alba. La flor.

0: ella, eh? I el documental també, com ho conta,
1: sí,
0: també
1: ella...
0: Estos moments...
1: Que té que ser per a ella brutal, no?, escoltar esta cançó. Té que ser brutal.
0: El documental és molt important.
1: El seu pare, que va faltar fa tant de temps, tan gran compositor, i saber que tens una cançó tan especial teua i que se sap tota Espanya, vull dir, jo crec que no n'hi ha ningú que no es conega esta cançó. Bé.
2: Ai, la Flor Gisbrigis, Alba, la seva filla, la filla d'Antoni Flores. Preciós. De los Flores, Flores, Flores.
1: Això. Escolteu, les flors han estat sempre el regal per excel·lència de la mostra d'estima, no?
2: Uh-huh.
1: Es regalen flors als malalts per animar-los, als esportistes quan guanyen, als actors en les estrenes, en qualsevol aniversari, en un sant i en qualsevol event, per Sant Jordi, una roseta amb el llibre, o en les ofrenes, sobretot a la Mare de Déu.
2: Sí, una cosa devocional.
1: Exacte.
2: Jo, també, sí.
1: Però diríem que sobretot les flors que més sentiment tenen no són aquelles que es regalen els dies dels enamorats. Que siga el nostre Sant Donís cada 9 d'octubre junta a la Mocaora o a Sant Valentí cada 14 de febrer. En la cançó que posarem a continuació, les flors eren d'amor, però arribaven en primavera o cada 9 de novembre i emocionaven una dona casada en veure que tenia un admirador secret. Escoltem una cançó que Cecília va traure en el 74, Un ramito de violetas.

0: niñez, esa tristota i preciosa al mateix temps.
1: Sí, perquè qui era el amor secreto, xiquets, vosaltres que sabeu la cançó sencereta?
0: Era l'home.
1: El seu home! Que se veu que era un...
0: Un espoilerazo per esta cançó de la Satana.
1: Claro, no, però és que se veu que era el dia de normal i l'home era un orso i va dir, vaig animar jo a la meva dona i com no s'atrevia a fer-ho en primera persona, se va inventar la història.
0: La història tendra i trista i bonica. Tot al mateix temps, sí senyor.
1: I del ramell de violetes al ramell estrella per als enamorats. Parle de les roses, a poder ser roges, perquè diuen que simbolitzen l'amor apassionat, el desig, l'admiració i el compromís més profund. Així ens ho explicava Maya Montero en la primera etapa, que va estar amb l'Oreja de Van Gogh, en una cançó del disc, atenció, que és llarg el títol, eh? Sí. Diu, lo que te conté mientras te hacías la dormida...
0: Emblemàtic,
1: de 2003.
0: Emblemàtic.
1: En esta cançó reconeix que, tot i que sembla que regalar roses està passada de moda, xica, a ella li emociona. Escoltem Rosas.

0: Amaya Montero que ha vuelto, el retorno.
1: El retorno. De la Montero.
0: Que no le sigui fàcil, però bueno.
2: Està un poquet aixina reguleros en ella.
1: Sí.
2: Que no
1: xica,
2: està...
1: però xiqueta ho havia passat molt malament, a la que se recupere, que se mos recupere.
0: Ànim, ànim. Sempre.
3: Això és lo principal. Xicona, això és lo principal.
1: La salut, lo primer.
3: La salut, lo primer. La Maya, tu cuida't molt.
1: A veure, de vegades, xiquets, no cal fer un remei sencer.
0: No cal.
1: Amb només una flor ja arriba el missatge d'amor i estima sop per als més agarrats que n'hi ha els quasi escoltant-nos, vale? I així ens ho feia saber Nino Bravo en el 72 quan va llançar una cançó que acabaria convertint-se amb el pas del temps en un himne.
0: Ah, sí.
1: Una de les cançons més exitoses de la seva carrera i potser de les més cantades als karaokes. I on la flor representa l'amor en un moment de comiat. Xiquets, al partir...
0: Un beso i una flaua.
1: Això és.

0: Jo, que a més, vam entrevistar fa poc de Seguretat Social.
1: Ah,
0: que
1: clar.
0: No és el nom.
2: Sí, home, Casany.
1: El Casany.
0: Casany.
2: Sí, Casany.
0: Que acaba els seus concerts sempre amb esta cançó.
1: Sí, sí. I a més, si m'hi la versió que ell fresqueta, com ell fa, que està molt
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: la versioneta.
0: Sí, sí, sí. Partir un beso i una flor, sí. Sempre sí.
1: Exacte. Que et dic jo que no, tampoc sabem quina classe de flor. Igual, partir un beso i una flor, no diu quina.
0: Cadascú la que més li...
1: A saber quina seria a la que es referia Nino. Però si abans hem parlat de la rosa per als enamorats, ara parlarem de la margarida, que és el símbol de la puresa i la innocència, de l'alegria, de l'amistat incondicional i dels nous començaments. I a més, la favorita de la meva germana Gemma. Oi
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Sí?
0: Sí, senyor. Sí, la que m'agrada.
1: Exacte. Sobre com renaix la vida amorosa simbolitzada en la margarida, tracta la següent cançó.
2: Oh.
1: Sí. La va composar Dijavan, que no sé si ho he dit bé o malament, en el 76 en portuguès, perquè aquest home era brasiler. Però disfrutarem de la versió espanyola flamencada que Ketama va traure en el 95. Flor de Lis.

0: pisar de chafar, no de pisar, eh.
1: Ya.
0: Por la cara que les colocar en el pisar.
2: Home, és una versió molt valenciana, esta. No, no, no. Pisava de chafar.
1: De chafar.
2: Vale, vale.
1: No de micción.
2: Exacte. Vale. Perquè si no és normal que la Margarita se seque, claro.
0: La flor de pis, mos diu el Tani de Sogràcies.
1: No, la flor de pis. Vinga, seguim.
0: Anem a reprendre el fil, per favor.
1: Sí, per favor.
0: La Margarida és, a més, la primera floreta que aprenem a dibuixar quan som xicotets, sí o no?
1: Oh, sí,
0: que
1: bueno, jo m'he quedat ahí, jo m'he quedat
0: ahí. Tu t'has quedat en la Margarida. Així que anirem amb una cançoneta dedicada als menuts de la casa del nostre cançoner popular. I de la mà del nostre estimat cantautor infantil de capçalera, que és
1: Dani Miquel, a qui li desitgem a més que recupere, que està maluset.
0: Ai, mira, vinga, ànims. Que de vegades veu floretes allà on mira i de vegades no, en Serra de Mariola.

0: No són floretes, que hi ha unes herbetes allí.
1: Sí, sí, no.
0: Que et fa un herbero.
1: L'herberet de la Serra Mariola. Ja, així, ja vos heu disficaciat, eh?
0: Sí, m'heu disficorrat vosaltres a mi.
1: Vinga, abans, en venim un poquet més pa que sí, més a l'actualitat musical, més recent, per escoltar una cançó del 22 d'una mexicana que enamora amb la seua veu. Parle de la cantautora Natalia Lafourcade i del seu disc de Todas las Flores, de jazz i folk, on trobem inspiració en diversos ritmes llatins, com el bolero, la cumbia, la bossa nova, la samba o el son. No ens podem perdre esta preciositat que dona títol a l'àlbum, De Todas las Flores.

0: espectacular. Escolta, ara està dona, ja se mos ha passat la tonteria ràpidament.
1: Ens hem quedat en 6 anys en Afurcades.
0: Mira, i nominar ara les roses bugambilles, que també és una flor que a tu t'agrada molt.
1: M'encanta la bugambilla molt, és de veres.
0: Escolteu, que dia jo que ja que dediquem...
2: És un poc bruta per al jardí, també t'ho dic.
1: És de veres, perquè va caent...
0: Sí, sí, és de veres, tens raó, Ximo, sí, això també és de veres. Tens que estar agranant sí, sempre.
1: Però si el veus en un jardí d'una altra persona, dius, que bonica...
2: És molt bonica.
1: Que bonica té la bugambilla, excepte la meva germana, que se li, la té fet un moniato.
0: I esta persona que viu així dins, que neta és, que ho té sempre agranat, que quede bonic. Això també ho penses, no?
1: També ho penses.
0: Vinga, va, ja que dediquem este espai a les flors, jo tampoc volia evitar cançons que utilitzen la flor de manera metafòrica, perquè trobem verdaderes perletes. Mira, començarem per una cançó que va traure Malú al seu àlbum Aprendiz de 1998, que vos va encantar, perquè d'ahir van eixir grans cançons de Malú que tenim tots, i esta no és tan coneguda, però és una preciositat. Compara la fragilitat d'una transexual amb la d'una flor. Escoltem Com una flor.

0: Però quina beguarra trau així la Malú.
1: Sí, sí, sí. I si vas escoltant tota la lletra de l'estrofa i tal, és que se te posen els pèls de punta. Clar, és el que pateixen els transexuals, totes les coses que se mengen, quan, que és la comparació tan bonica, quan ells l'únic que volen és que es deixen sentir com una flor, no? Que és l'únic que volen, no és qüestió de si sóc home o dona, és sentir.

0: No la coneixia jo, eh?
1: Pues mira,
0: no
1: diu, lo que estava veient ara, de peinar-se no se trata, se trata de Yahuel, tant de temps ante el moño llarg, pa parecer una chica, pa que no se burlen de tu. I gràcies a Déu evoluciona, lo que diu un poquet, que evoluciona la vida, i ara ja no te diuen res perquè te canvies la manera de pentinar-te, no? És molt bonica, molt bonica.
2: Sí, com una flor de Malú. Sí.
1: I ara una meravella valenciana.
0: Una meravella valenciana.
1: Una meravella valenciana.
0: Vamos.
1: Perquè compara una rosa de paper amb la nostra llengua. Ah, sí. La lletra, evidentment, són versos de Vicent Andrés Estellés, ja ho haurà descobert la gent d'escoltar. I la música i la veu vindran de la mà de Jonathan Penalba, del seu àlbum de Socarrel de 2018. Vos deixem Cançó de la Rosa de Paper.

0: Que xulí.
1: Ai, que dolcet, no? Comparar en una flor, no? La llengua i com se la passen de mà en mà per a mantindre-la viva, no? Això és molt bonic, molt bonic.
2: Que bonic. Ai, mira, que hi ha ja un poema, no? Costat, acompanyant, a més, una melodia molt bonica i molt tendra de Jonathan Penalba, que ja sembla la lletra.
3: És tot un...
2: Això eleva, diguem, la qualitat també de la cançó, clar.
3: Ah, musicar versos, tela.
1: I dia que avui és el dia dels museus, el dia internacional dels museus, i a mi m'ha vingut una imatge, sé que és ràdio, però segur que la gent fa plaf, no? La de los girasoles de Van Gogh, per exemple, que és un dels meus quadres favorits, no? I he dit, mira, parant de les floretes, anem a anomenar també una imatge visual, no? Encara que no siga musical. Anem amb la versió.
3: Anem amb la versió, però explica primer què vas a fer.
1: Clar que sí, mira. Avui era un dia especial per a dedicar-li a la meva germana una de les seues cançons favorites, com hem dit al principi. I és que això vull fer, dedicar-li Flowers de Miley Cyrus en valencià.
3: Oh, madre, sí. Ay, que cosa més bonica.
1: Però jo...
3: Però jo les feretes?
1: Ai, això no va dir jo, però jo tractaré de ser fidel a la lletra original, perquè les feretes se peguen una...
3: Les feretes són següents.
1: Elles van a la d'ells. Exacte, això que jo tractaré de ser un poc més fidel a la lletra. I... te convide, si pots, perquè vull que me graves, perquè això m'agrada tant, que vull que me graves. Però sí, és que
3: tota l'hora no,
1: no sé si podràs, però si pots en algun moment, nena, canta'm-hi. Ai, mos graves tu, Ximo? Sí, vinga, va, aixina, a veure si Gemma Seyans a cantar-me una miqueta, que és la seva cançó favorita. Si t'atrevisses.
4: Bueno, pero tú, yo ya está. Ahora. Tengo que apretar así el botonet este.
5: El botonet roig, ¿no?
1: Me encanta porque estén describiendo a todos.
3: El que estén fent.
1: El que estén fent, me encanta.
3: Vale, pues venga, va.
1: Anem a ella, venga, va.
3: Flowers.
1: Flores. Perfecto.

0: Mira què pagueses tant.
1: És que tenim així, tens un clec, tota la clec.
0: Han dat la clec així, eh? Pa ballar.
2: Pues a mi esta cançó m'ompli de bon rotllisme.
0: I què tal en valencià?
2: Pues molt bé, una experiència molt xula. Sí, sí, sí.
0: I estàs un poc més fidel a la lletra, he de dir-vos, no?
2: Sí, clar, home. Perquè les fèretes la van adaptar pels xiquets, claro. I clar, cada cosa al seu moment. A més, la va traure... Saps, és un moment que ella tirava endavant d'una relació que havia sigut fallida i m'agrada molt la manera tan positiva que ho trau endavant.
0: Clar, és com que per a que les coses vagin bé hem d'aprendre a estimar nosaltres primer. I això és el que va decidir ella, va dir, a veure, regalar-me flors puc jo soles i jo me sé donar estima a mi mateixa. Quan jo ja estiga bé, ja anirà per un altre, però de moment me cuidaré jo.
3: Molt ben dit. Molt ben dit la Miley i vosaltres també. Molt ben explicat en valencià també.
2: Sabeu que és que la Miley a mi m'agrada.
0: Però que t'enamoraries
2: d'ella...
0: Jo no
2: era de Hannah Montana. No, m'agrada les seves cançons.
0: Ho has dit d'una manera que m'he
2: bueno,
0: flipat.
2: Bueno, guapa és, sí, atén-me. Però sí, m'agrada la música, com canta, la música que fa, com és ella d'artista i de valenta i de...
0: També estem acostumats a que se lluïsquen molt per dalt, no? Les cantants. I ella té una veu de mezzo-soprano molt bonica, que brilla molt per els baixos. I quan una dona canta molt bé en greus, a mi se'm posen els pèls de punta. A mi m'agrada inclús més que les que se lluïssen per dalt de vegades. Sí? Sí. És que realment té més mèrit, estar ben afinada i tot això en els greus és molt més difícil.
3: Sembla que n'hi ha, o tens una veu molt, molt personal, o hi ha un punt en el que moltes veus se poden inclús assemblar.
0: Exacte.
3: Dius, és més de lo mismo, està bé, tècnicament és preciós, no sé què, però me falta... Soul.
0: Ho has descrit molt bé, no? És que en les veus greus sempre se sol dir això de quina personalitat que té. Fixeu-se que sempre se diuen les veus greus. Home, també n'hi ha casos concrets de molt agudes que també se diu, no? Però aquesta personalitat sempre és quan ho té uns greus potents que se diu en cos, que se diu també, no? Que és molt difícil, és molt difícil.
3: Bueno, pues veus, estava pensant en la veu de Nina Simone, per exemple. Una veu absolutament inimitable. No és una veu que puguis dir i mira que feia jazz i allò i que arribava la dona, tenia un registre molt important. Però sobretot era escapar la boca i dir, oiga...
2: Ole usted, senyora.
3: Però, i a grans... reivindicativa que era ella.
0: No? Però n'hi ha grans veus greus molt importants, jo que sé, la Edith Piaf, saps? Els tots greus d'ella eren de...
2: És que després està la... La interpretació que també li dona...
0: I com seria l'americana esta de la butan rasgada, que no m'hi serà el nom? És ma... Com seria?
2: Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler!
2: Que estava maleta o què?
0: I greus, vull dir, és que...
3: Cantava com Rod Stewart.
0: I a que de totes això diríeu.
2: Sí? Sí, sí, sí, sí.
0: Diríeu, quina personalitat, a què diríeu això, no? I ser cos fent-ho molt bé per baix. Ahí está.
2: Pues todo lo que diuen estos tienen raó. Mira lo que posaba del tono, me es chulo. Esta es un sí.
3: No sé quién es, pero es un sí.
0: La Nina Simone.
2: Pero eso es un sí.
0: A veure, anem a explicar a l'audiència. És que el senyor Ximo de tant en tant se lleva els calcos. I està el tècnic dient-li que té ficat a Nina Simone i ell ni s'enterava.
3: Ja, no em passa. No, a veure, no és per excusar-me, però és que...
2: Té una explicació.
3: Sí, tinc una malaltia en les oïdes. Tinc tinnitus.
0: Ala, ja ho he dit jo. Perdona, Ximo.
3: No. I he de dosificar-me el temps que passen els auriculars. Me xifla, m'encanta posar-me la música forta. Cristo Jesús. Nos quedem
2: jo crec que sí, ens quedem en Nina Simone. I amb això n'anem, escoltem les notícies. Clar. Després vindran altres a fer programes, la Reis.
3: I vos convidem, cada que pague lo d'ell.
2: Mm.
3: A les 4 de demà, no?
2: A les 4 de demà, sí, quedem?
3: No?
2: Vinga.
3: Carme, gràcies.
0: A vosaltres. I wanna...

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
1: A aquesta hora estem pendents de les celebracions del València Bàsquet per la consecució de la quarta Lliga Femenina consecutiva. Salva Gomis està seguint el recorregut. Salva, on es troben les campiones?
3: Què tal, Gustavo? Com estàs? Bona vesprada. Pues estan ja arribant al Roig Arena després d'eixir de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, on bueno, pues, hi ha hagut aquesta tradicional ofrena floral i també del trofeu de la Lliga, en les capitanes, en Queralt Casas, en Leti Romero, en Cristina Ubiña, el seu tècnic Rubén Burgos, també el director general Enric Carbonell per part de la cúpula de València Bàsquet, i ara, bueno, pues, d'ací uns minuts a les 7:30 s'obrin les portes del Roig Arena per a que l'afició comence a entrar, comence a omplir les graderies del pavelló per a bueno, pues, gaudir, disfrutar i celebrar aquest títol de Lliga, que és el quart consecutiu que aconsegueixen les xiques de València Bàsquet.
1: T'esperem a les 8 en contrapunt. Fins després. Des de les 4 de la vesprada, els sindicats docents i la Conselleria d'Educació negocien per tal de desconvocar la vaga indefinida que va començar ara fa una setmana en l'ensenyament públic no universitari. I ja, Rubén Dempere, es negocien propostes concretes.
4: Així és, entre d'altres qüestions, sobre la taula està la retribució dels docents després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient. La Conselleria ofereix ara als professors una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la Conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La Conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària, que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. En infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, Conselleria suma ara com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en matèria de manteniment en les escoles. I totes aquestes qüestions estan negociant-se en el dia que facis de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la Conselleria, del 39,7%.
1: I ja ha conclòs la compareixença del president de la Confederació del Xúquer en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Els últims moments, per cert, han sigut també els més tensos. Xavier García del Valle.
5: Sí, com estava previst, Miguel Polo ha tornat a sentir els atacs de Vox i del PP sobre la seva gestió el dia de la Dana. Han tornat a acusar-lo de no informar i d'eludir les seues responsabilitats. Este és un moment del debat amb el diputat de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
6: Vista su actuación manifestamente irresponsable aquel trágico 29 de octubre, ¿por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
7: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. Señora presidenta, usted al empezar ha dicho que yo tenía que decir la verdad. ¿Ellos pueden decir lo que les dé la gana? Es por saberlo.
8: Nadie debe mentir, lógicamente.
7: Vale, pues ya.
6: Justamente irresponsable aquel trágico 29 de octubre, ¿por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
7: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. Señora presidenta, usted al empezar ha dicho que yo tenía que decir la verdad. Ellos pueden decirlo.

0: información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. No, y eso que acaba de decir, señor, no se lo admito.
1: Señor Polo, señor Sánchez...
2: No informó a nadie.
0: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclaran ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclaran ustedes porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden. Entonces estaría bien que se aclaran ustedes, sobre todo cuando vayan a asumir competencias y responsabilidades que exigen estar al frente de les coses.
3: Més qüestions. La patronal del Taulell i els sindicats fan front comú a Castelló davant Brussel·les. Alejandro Molés.
4: De fet, des de migdia han significat una aliança poc habitual per reclamar canvis en la retallada dels drets en gratuït d'emissió de CO2, una mesura que podria encarir en més de 160 milions anuals el cost del sector, un sector que dona faena a uns 70.000 treballadors, tant directes com indirectes. Escolten primer la secretària general de la UGT del País Valencià, Ana García, després és el líder de la UGT, Tino Calero, i per acabar, el president de la patronal, Acer, Ismael García.
5: Hay una situación de riesgo real a día de hoy que puede afectar al empleo de miles de familias y a la economía de la provincia de Castellón.
6: Que ese mensaje de revisión y de toma en consideración de las realidades del sector se tengan en cuenta.
7: Es un día súper importante mostrar la unidad que tiene el sector cuando hay crisis que nos golpean.
3: Doncs fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així en su conta a Punt Ràdio.
8: Som a Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.

Estic convençuda que el cap de setmana ha sigut ben profitós i que heu anat al teatre, heu aprofitat per llegir, escoltar música o anar a qualsevol dels centenars de museus que tenim, no? I que amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que és avui, però s'ha celebrat el cap de setmana, han estat oberts, han sigut gratuïts, han fet activitats mil. Hi ha moltes propostes interessants als nostres museus, però mireu, avui he parat atenció a l'exposició que hi ha a la sala Joan Francesc Mira de l'Etno, una exposició de Steve, Catàleg de tanques. L'artista ens fa reflexionar sobre com les tanques ens generen de vegades problemes i entrebancs i explora què és allò que ens separa dels altres. Que bonic. Sempre m'ha cridat l'atenció que en el cinema nord-americà, per exemple, les cases no tenen tanques separatòries de 2 metres d'alçària, com tenim ací, no? En una ocasió, un policia, a més, em va explicar que la tanca, en com més alta i més robusta siga, més inseguretat planteja, perquè una volta dins el qui vol fer mal està segur, està protegit, perquè ningú el veu des de fora, ni la policia ni el veïnat. Que curiós, no?, que allò que posem per a protegir-nos acabi sent un problema. Res és el que pareix. Realment, allò que ens planteja Steve en la seva exposició és un bon tema per a calfar-se el cap un dilluns, veritat? Què ens separa dels altres? Quines tanques mentals o imaginàries

0: ens fabriquem per sentir-nos segures. I el que és més important, estem més segures per posar-nos-les? O, com em va dir aquell policia, estem posant-nos en un risc major? Segur que una visita a l'Etno ens ajuda a donar-nos resposta. Benvingudes i benvinguts un dilluns més a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Avui parlem de moda i cinema, i sí, ho fem arran l'estrena de El demonio viste de Prada 2. Molt s'ha escrit des de la primera entrega sobre si és una pel·lícula supèrflua o si és un retrat crític al món de la moda, no? De la gent que ostenta el poder en el món de la moda. Si parlem de moda, vol dir que ens acompanya la nostra col·laboradora Susana Golf, que és la dona que més en sap. Molt bona vesprada,
1: bona
0: Susana.
1: Bona vesprada.
0: Escolta'm, comencem pel principi. S'estrena la 2, però anem als orígens d'esta nissaga, no?
1: Sí.
0: Que els orígens estan en un llibre.
1: Efectivament. El Diable Vesteix de Prada és una novel·la, en realitat. És una novel·la que va escriure Lauren Weisberger, que va ser l'assistent personal de l'Anna Wintour, en realitat.
0: Directora de Vogue.
1: Efectivament, exdirectora de Vogue.
0: Exdirectora de Vogue.
1: De Vogue.
0: Vull dir que la història que veiem a la pel·lícula, la primera, sobretot, és una història real.
1: Bé, mai no confessa. Es va vendre com ficció, però evidentment ella havia treballat amb Anna Wintour.
0: O sigui, ostres,
1: que... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, va ser com una mena de... A més, no és massa ben parada, la
1: no,
0: Wintour.
1: No, de fet, la llegenda conta que l'Anna Wintour va anar a l'estrena de la pel·lícula tota vestida de Prada, òbviament, i alguns diuen que es va anar absolutament...
0: Cabrejadíssima,
1: cabrejada,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: No li va agradar, home.
1: No li va agradar.
0: Uf, després s'ha fet amiga de...
1: Sí, és que les coses...
0: De Meryl Streep.
1: Les coses han canviat molt de la primera a la segona part, moltíssim.
0: Perquè en esta segona ella fa un spot.
1: Efectivament.
0: Ella i Meryl Streep es troben davant d'un ascensor
1: ha fet seu
0: increïble.
1: Ha fet seua la narrativa. Li ha donat la
0: que
1: volta.
0: Que llesta és esta
1: sí,
0: dona.
1: Sí, completament.
0: Se la podrà criticar tot el que vulgueu, però és una dona intel·ligentíssima, la Wintour.
1: Absolutament. És una figura... irrepetible al món de la moda.
0: Sí, perquè a més qualsevol persona quan te critiquen d'aquesta manera haguera pogut muntar un escarafall que per a què, no? I acaba promocionant la
1: sí.
0: segona entrega amb Meryl Streep.
1: Sí, sí, per què? Perquè el personatge de Miranda Presley ha crescut i s'ha convertit en una icona.
0: Sí que és de veres.
1: I ella, molt intel·ligentment, com tu deies...
0: Ha absorbit
1: tot el fenomen de, uh-huh. i de fet la segona pel·lícula no té res a veure des d'aquest punt de vista en la primera, perquè és com el discurs ja és nostre.
0: Clar.
1: Sí, clar. Sí, totalment. I han fet promoció i s'han...
0: Quan va aparèixer el llibre, vull dir, no sé si era la primera vegada, això ho sabràs tu, era la primera volta que es parlava de la tirania...
1: Un poc sí, d'aquesta manera tan clara i tan dura, sí, sí, sí, era la primera vegada, era com una espècie de trencament de l'omertà, no? De la llei del silenci que imperava al món editorial.
0: Sí, on tot era meravellós, no?
1: Efectivament,
0: en el món de la moda.
1: Glamurós, no? era com l'altra cara que no es veia.
0: La pel·lícula, el llibre,
1: era
0: originàriament, el que mostra és la cara fosca.
1: Efectivament.
0: La cara tirànica, la cara que no respecta els més mínims drets laborals per descomptat.
1: Efectivament. De fet, la novel·la, el llibre, és més dur que la pel·lícula.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no l'he llegit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En quins aspectes pot ser més dur?
1: Sobretot des del punt de vista de un poc de la tirania, de l'opressió, d'aprofitar-se, no?, de com havien de fer coses que no havien de fer, un poc des del punt de vista professional, laboral.
0: És una delícia, no? Realment sabem si l'Anne Wintour és tan tirànica?
1: Sembla que no. És molt exigent, sí que és molt exigent, té molt d'exigenda que ella mateixa
0: ha fomentat,
1: sí. Per exemple, les ulleres, que sempre porta les ulleres, diuen que és perquè, però clar, també és que té molta responsabilitat, no? I ella ha una opinió seua pot fer que un dissenyador
0: Això és així, no? Perquè això sí que a la pel·lícula es veu.
1: Això era així fa anys. Ara no.
0: Ara ja no.
1: Ese canvi és el que reflectís la segona part de la pel·lícula.
0: Però
1: diuen que portava les ulleres per a no demostrar en cap desfilada les seues reaccions, les seues emocions. Sí, sí, però ocultar els ulls.
0: Ostres!
1: Imagina't el personatge.
0: Que la marinera, no? Bueno, el que està ben clar és que aquella pel·lícula criticada, alabada, vol dir... va ser un punt d'inflexió, no?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Sobretot és important perquè, bé, per als que ens dediquem a la moda és com una lliçó, com un màster, no? Que tots hem utilitzat, hem citat, perquè demostra, per una banda, perquè contribuís al que és la democratització del món del luxe, de l'alta moda, i per altra banda perquè explica d'una manera molt didàctica com funciona tant l'indústria com la cultura de la moda, no? Tot el sistema,
0: sí,
1: com dic, tant comercial o industrial, tot el cicle, com el cicle cultural, de quina manera la moda penetra a la nostra vida, a la nostra societat.
0: Bueno, això ens ho va ensenyar als que vos dediqueu a la moda i als que no, perquè hi ha una escena
1: mítica
0: mítica que tu i jo crec que comentem cada volta que parlem d'este tema, perquè a mi me va marcar.
1: Sí.
0: Perquè jo estaria en la part de l'ajudanta que diu, jo no necessite, pues a mi Prada.
1: Tu series l'Andy i jo seria la Miranda. No, no, però és el resum perfecte.
0: Clar, i arriba aquesta escena i dius, ostres, m'acaba de fer mal perquè m'acaba de demostrar que jo estic molt equivocada.
1: Estic a dins del sistema.
0: Estem parlant de l'escena del blau ceruli.
1: Efectivament.
0: De la primera pel·lícula, de la primera, no?
1: Sí.
0: Quan Miranda Priestly li explica a la seva assistent què és allò de la moda, no?
1: Sí.
0: Anem a veure, l'escoltem.
2: No. Y ya he visto todo esto antes.
3: Tenskens intenta reinventar la cintura baja.
2: ¿Dónde
3: así está? Es que en
2: realidad... Todos los otros vestidos.
3: Tenemos algunos aquí, y los de Armani.
4: Quieta, mira y escucha.
3: Y creo que podría quedar muy interesante con...
2: No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo. No logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes?
3: Tenemos algunas prendas de banana.
2: Pues necesitamos más, ¿no crees? Oh, esto podría... ¿Qué te parece?
4: Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de salón del oeste y me lanzo.
2: Pero ¿no crees que se parece demasiado
4: al de la Croix de Julio? Eso pensaba, pero no. Con los accesorios adecuados debería funcionar.
2: ¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
5: Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes?
2: ¿Algo te divierte?
5: No. No, no, no, no, no es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas y...
2: ¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú... Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? El que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.
5: Y entonces le dije que no veía la diferencia entre...
0: Esa es la
1: el blau ceruli.
0: El blau ceruli existeix.
1: Sí, sí, tot és
0: veritat. I tot el que està bien en l'escena és cert.
1: Sí, sí, sí, el color Oscar que va presentar Oscar de la Renta primer i Saint Laurent després, etcètera, etcètera, etcètera. I és així com funciona. Quan la gent diu... que ho diu molta gent, no entenc això de l'alta costura, això ningú s'ho pot posar, això, què sentit té? Doncs Ixe és el sentit, no? I aquesta escena és tan important...
0: I tu te'n vas al cabasset, sí, de les ofertes i penses,
1: i això,
0: mira, jo sóc molt més lliure i ho he comprat
1: això
0: barat.
1: Això ve de la passarel·la d'alta costura.
0: Clar.
1: Ve d'ahí. No? I és, això és tan important...
0: Quan abans parlaves de com, del que va suposar també, de com la moda va influint en la cultura, m'imagino que vos... que et referixes a això, entre
1: efectivament,
0: altres coses, no?
1: perquè la moda s'empapa també del que viu la societat. Aleshores, el que hi ha a la passarel·la és un reflexe del que hi ha al carrer.
0: És important aquesta escena en aquella primera pel·lícula.
1: És importantíssima. D'una banda, desmunta el mite de l'elecció lliure. No,
0: no elegim lliurement,
1: no,
0: que ho tingueu clar. Ho tenim clar totes ja.
1: Però ni tan sols el dissenyador. No? Jo recordo que els dissenyadors, els grans dissenyadors, quan van començar, els grans dissenyadors, els deien els tirans o els dictadors de la moda. Després van passar a dir-los a les estilistes,
0: sí,
1: que eren les autèntiques dictadores o sí, els que dictaven la moda, etc. No? Realment és un procés molt més complex, perquè de fet el dissenyador també depèn de l'origen, ni siquiera, ni tan sols del teixit, perquè això comença amb els fils. És a dir, el dissenyador quan comença a plantejar-se una col·lecció depèn dels teixits, però els teixits
0: depenen
1: del fil, i de fet és la primera fira que hi ha en relació al món de la moda és sempre la dels fils.
0: Hi ha una fira dels fils?
1: Sí, sí.
0: Mare
1: i els fils són els que marquen els colors, les textures, etc. Però bé, és un procés molt complex, no? Però és un poc...
0: Sí, bueno, ja es veu, no?, en aquesta escena, no?, que ella fa tot
1: el procés, el recorregut, que és, com dic, és físic o és material, és comercial, és industrial, però també social i cultural. Perquè el mateix procés... És
0: un procés cultural, totalment.
1: De l'alta moda a la, entre cometes, baixa moda o a moda low cost, i tot el cicle es repeteix una i altra vegada.
0: Bé, el cas, perquè en la primera, a veure si no arribem a la segona pel·lícula.
1: Sí, anem a la segona.
0: Ha arribat la segona entrega, que sona així.
6: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año.
7: ¿Aún tienes todo eso?
6: No, lo regalé.
7: ¿Qué?
6: Demasiado ostentoso para un periódico.
7: Tu despacho.
6: Oh,
7: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
8: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
0: Bé, arribem. D'entrada vaig a preguntar-te que t'ha agradat la pel·lícula.
1: Menys que la primera.
0: Sí.
1: Però sí que és molt interessant confrontar les dues. Sí. Per què? Perquè han passat 20 anys. I què ens trobem? Què ens trobem? Ens trobem la transformació total d'aquesta indústria i aquesta cultura de la moda de la que estàvem parlant.
0: I ara... Ja la Miranda ja no és
1: ja la... Ja no és tan poderosa. Uh-huh. I ara... ja les coses ja no és, o sea, les deesses de la moda, que eren les editores de moda, han perdut poder.
0: Però això és així en la realitat?
1: Absolutament, absolutament, ah, sí? Sí, totalment. Ara és un cor de veus enorme.
0: Però això pot ser positiu, bueno, siga positiu o negatiu, és la realitat.
1: És
0: no?
1: la realitat que hi ha. Vull dir,
0: no podem fugir d'ella.
1: Efectivament.
0: No?
1: I això com ho reflecteix la pel·lícula? Doncs... per exemple, el personatge d'Emily, la pelirroja, el personatge d'Emily ara ja no treballa a la revista, ara treballa per a una gran firma, que jo crec que es pot dir perquè és Dior, treballa per a una gran firma, i ara, per què és important? Perquè ara les revistes, per a la seva supervivència davant d'aquest panorama de competència feroig, no? Depenen més que mai
0: de les firmes.
1: I la dependència es reflecteix en...
0: Vull dir, ja no és la revista, la gran supereditora,
1: no.
0: La que te pot enfonsar, no?
1: Ara
0: si
1: el
0: no
1: poder
0: te mira bé.
1: Ja té més poder la firma, i això ho reflecteix molt bé la pel·lícula, que, o, per exemple, en una escena molt divertida, sense fer spoiler, una escena molt divertida on es veu a Miranda que ja... no li paguen els bitllets i ha d'anar classe turista.
0: Imagina
1: que bé, es come una escena còmica, etc, però reflectís esa pèrdua de poder de les grans editores, no? I també perquè la revista està en crisi i és comprada per un fons d'inversió. I aleshores apareix aquest inversor que és aliè al món de la moda, aliè al món editorial, i fa la inversió com podria comprar...
0: Bueno, i també hi ha una part de crítica, no?
1: Sí, absolutament. Fons, I de realitat.
0: És fons inversors que acaben amb tot, no? Perquè
1: sí,
0: van...
1: Sí. És un poc
0: només
1: això.
0: Només busquen negoci.
1: És un poc això el que conta la pel·lícula. Com ha canviat el panorama en 20 anys, no? Uh-huh. Al marge de l'evolució dels personatges, de l'evolució també estilística, que com sempre els personatges vesteixen d'una altra manera, i això reflecteix també l'evolució, i com per exemple ara ja per exemple ella vesteix de vintage, que és la tendència actual, ja no tant el luxe sinó el vintage. Es veu
0: tot el canvi. Escolta'm, Susana, per què la Bíblia ha d'eixir en setembre? La Bíblia, no? Li diuen la Bíblia, no?
1: Això era abans, també. D'això es parla també en la pel·lícula tot el rato. Si recordes, Miranda sempre feia que li portaren a casa el llibre famós, que era les galerades, no?, de la revista. El número de setembre... va ser un documental que va fer Anna Wintour com a resposta, es va interpretar que era la resposta d'Anna Wintour i de Vogue precisament a la primera
0: pel·lícula. Sí,
1: i va mostrar les interioritats de la revista Vogue, com es treballava a Vogue. Era un documental tal qual, mostrava el treball. Perquè el número de setembre era, que ara ja no és així, com deia, era un número brutal, que pesava més de 2 quilos. Un número amb moltíssimes pàgines, amb moltíssima publicitat, clar que sí, perquè era com el començament de cicle, sempre era la presentació...
0: Arrencava el curs.
1: Sí, totes les tendències, era quan realment es marcava el que s'anava a portar, etcètera, etcètera. Era el número més important de tot l'any. Era el gran treball de tot l'any, el treball més important... i era el moment màxim de la regina editora.
0: Escolta, totes aquestes dones, que a més ja tenen anys, com sobreviuen en l'època de les dades? En l'època de la digitalització? En aquest canvi radical de tot, no?
1: Doncs això és l'adaptació que també tracta de contar la pel·lícula, no? Com... han d'adaptar-se, com s'estan adaptant, i això és també el que vaig treballar jo en el treball d'investigació, com s'adapten les revistes a aquesta nova realitat de l'algoritme, no? El dictador ara és l'algoritme.
0: Ni la Wintour ni ningú.
1: Efectivament.
0: N'hi ha més Dianes Wintour?
1: Sí, clar.
0: Anna Wintour.
1: Sí, clar. De fet, la primera, abans d'Anna Wintour, que nosaltres coneixíem Anna Wintour, però abans d'Anna Wintour va ser Diana Vreeland, que va ser l'autèntica creadora de la Vogue tal com la coneixem ara mateix, i de la Met Gala, que si vols parlem després. I a més d'Anna Wintour, hi ha unes altres editores que han sigut mítiques perquè són estrelles, autèntiques estrelles, no? Com l'Anna de lo Russo, que és actualment és l'editora de Vogue Japón, va estar a Itàlia, Vogue Itàlia ara està a Japó, o Karine Rothfield, que va ser l'editora de Vogue França, ni més ni menys, i que va renunciar per una polèmica d'unes fotografies amb unes xiquetes que anaven molt maquillades i...
0: Ja veus, Li va costar el lloc, eren les editores estrelles.
1: Doncs adaptant-se als nous temps, no?
0: Com què tots. Em dius de la música que apareix en la pel·lícula?
1: Ah, tenim un cameo ahí, no? Tenim l'aparició de Lady Gaga, que sembla que podria ser l'estrella de la tercera part, no ho sabem. No ho sabem.
0: Ah, però que ja tenim la tercera part.
1: Això és un rumor, no ho sé si serà wow. cert o no.
0: Home, sí que me la veig a Lady Gaga allà, eh?
1: Jo veig més el bou de Madonna, és que per a mi és com molt, molt mític, no?
0: Sí. El Vogue de Madonna.
1: Però sí, la música sempre acompanya, clar. Pensa que una desfilada és música, bàsicament, també.
0: Escolta'm, no se'ns pot acabar el temps, has dit. Si podem, parlem de la Met Gala. És que la Met Gala està estretament lligada a Vogue.
1: Absolutament, absolutament.
0: La no, Met... això que ara sí, tot sí, el sí. món perd el cap en
1: la
0: xarxes...
1: La Met Gala està organitzada actualment per Anna Wintour, abans per la Diana Vreeland. La gent veu una catifa roja més o una festa molt estrafalària, però en realitat no és això. En realitat és perquè el Metropolitan Museum de Nova York té un ala, una part dedicada íntegrament a la moda des dels anys 30-40 del
0: Sí, ha anat a més i a menys, però fa dècades.
1: Sí, va ser el primer museu que es va interessar per la moda, no?
0: Com a esdeveniment cultural.
1: Fa una exposició anual fixa i fa investigació en matèria de moda. Aleshores, una milionària nord-americana va organitzar un dinar benèfic amb aquests diners, financiar
0: La investigació i l'exposició.
1: El Costume Institute, que es diu. El Costume Institute, que ara mateix s'encarrega l'Anna Wintour. Quan va arribar Diana Vreeland, va ser quan va començar el costum de tindre una exposició anual i un tema monogràfic a cada exposició.
0: Per això es disten d'aquesta forma tan estrafolària.
1: Aquest tema és el lema de la... Efectivament. El tema de l'exposició és el dress code que han de portar els convidats, que són molt exclusius, el que han de portar els convidats a la festa, a la Gala Met.
0: Són com en la pel·lícula, no? Quan aquella comença a dir, no, este sí. Este no pots seure al costat de l'altre.
1: Sí, sí.
0: I es posa així, no?
1: Sí, sí.
0: Això seria com, d'alguna manera, pensar en la Met Gala, no?
1: D'alguna manera.
0: És curiós que naix per Vogue, que naix per eixe personatge que interpreta la Meryl Streep, però Meryl Streep es va negar a anar a la Met Gala.
1: Es va negar a anar perquè enguany ha anat acompanyat de polèmica, perquè ha estat el seu patrocinador principal va ser Jeff Bezos. I, clar, això ho han sentat malament en molts sectors. De fet, hi ha hagut protestes, els treballadors d'Amazon van fer una contradesfilada alternativa, etc. Però, en realitat, l'origen va ser això, no? Els milionaris americans.
0: Clar, és que milionaris, bones persones que pensen en els drets humans, deuen d'haver-ne, però no n'hi ha tants. Sol coincidir, no?
1: Però bé, la intenció, com deies, és financiar l'exposició. L'exposició enguany és interessantíssima perquè el tema és art i moda, l'unió d'art i moda, i a través del cos humà. És molt interessant perquè el plantejament és no es pot entendre l'art sense el cos vestit. I a partir d'ahí ve la connexió de moda i art.
0: Que bonic. Doncs al final hem arribat a la conclusió que ja teníem clara des d'un principi, i és que l'art i la moda es donen la mà des de fa dècades, des dels principis de la moda, no?
1: Des de sempre.
0: Pot ser un exemple molt clar, és esta nissaga cinematogràfica, però segurament trobarem més pretextos per a parlar de moda i art, o de moda i cultura, perquè no només les arts plàstiques flirtegen amb l'art, no? I van amb l'art. Susana Golf, moltíssimes gràcies
1: per vindre. A tu.
0: I recordeu anar a veure la pel·lícula per veure si esteu d'acord amb Susana, si la primera millor o vos agrada moltíssim. Estem escoltant el Runway de Lady Gaga.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I, sabeu, és dilluns, son alegro, manon tropo, i això és El Pretext, una secció d'Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Reis, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, un dilluns molt especial. Té ahí una data marcada en el calendari que els de l'Hora de la Cultura ens agrada molt.
1: I tant.
2: Avui és 18 de maig, per a qui no ho sàpiga, i és una data molt important. I és que el mes de maig està ple de curiositats. I una d'elles és una cosa que té molta vora en nosaltres, amb este programa. Ja ho anticiparem el divendres passat, abans d'anar-se'n de cap de setmana, però és que avui és un dia molt, molt important. Avui és el Dia Internacional dels Museus, Reis.
1: Sí, i tant que sí.
2: I els museus són, almenys com ho veig jo, són l'últim bastió, un bastió irreductible, castells de coneixement i llocs on l'objectiu és contar, i encara més important, preservar la història. Són uns llocs que han de protegir-se, preservar-se i cuidar-se amb l'estima de qui verdaderament aprecia el record i de qui aprecia la memòria.
1: I la cultura.
2: I la cultura per damunt de tot. El dia d'avui era l'excusa perfecta per a dedicar-los tot un pretext.
1: Perfecte.
2: La celebració del Dia Internacional dels Museus, per donar alguna dada, alguna d'informació, es va instaurar al 1977 pel l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, que és una organització vinculada a la UNESCO i creada després de la Segona Guerra Mundial amb l'objectiu de protegir el patrimoni cultural mundial. I la idea, per tant, era molt clara. Acostar els museus a la societat i recordar que aquests espais no són uns mausoleus silenciosos, sinó tot el contrari. Són uns llocs vius, necessaris i en constant diàleg amb el present.
1: I bona prova és que només heu de posar-vos davant d'un quadre, per més que siga de fa segles,
2: així
1: i interrogar-lo
2: és.
1: I anar-te'n als raconets, als detalls, a les ombres, a allò que no és perceptible, ahir és on te n'adones que l'art tinga el temps que tinga, està viu.
2: Però
1: I,
2: perdó, si
1: que t'he tallat.
2: No te preocupes, Reis, però anem a fer també un pretext diferent, perquè
1: per què?
2: Si avui és 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, també és una data que tenim que celebrar. I és que, no sé si ho sabràs, però el València Bàsquet Femení...
1: Home, clar, però que
2: això... Campiones...
1: I això que té a veure amb la cultura, amb nosaltres?
2: Té molt que veure, perquè tenim el nostre company d'esports, Salva Gomis, preparat per a contar-nos com van i les celebracions i què ens espera en la jornada d'avui.
1: Salva, tu on el trobes en estos moments?
3: Què tal, companys? Com esteu? Pues, una vesprada, nit de celebracions i d'alegria, perquè bueno, pues les xiques de València Bàsquet estan de moda en la ciutat de València.
1: Home, ja poden, que se ho han guanyat d'estar de moda, eh? I tant.
3: I en una temporada, pues, imagineu-vos, no? Una temporada en la que pues, la Copa de la Reina, la Lliga, és de veres que en Europa està la espineta clavada, però, bueno, pues, tant de bo tindre espinetes com ixes, no? De guanyar dos títols i deixar-te un pel camí, però parla molt bé de lo que és el projecte de València Bàsquet Femení, que l'any que ve es té que renovar, que van a canviar moltes cares, i que, bueno, pues, fa un ratet hem estat a la Basílica, en ixa ja tradicional celebració en la que, bueno, pues, s'ofrena, no?, el títol a la Mare de Déu dels Desemparats, i, bueno, pues, d'ací un ratet també continuarà la festa, ja en el Roig Arena, perquè,
1: wow,
3: bueno, pues, ells són, es van a trobar en l'afició per a, bueno, donar-li ja el punt i final a una temporada, perquè les xiques ja baixen la persiana, se'n van de vacances i ja tornaran per a la temporada que ve.
1: Home, tenen mèrits, eh? Vull dir, jo crec que s'han guanyat unes vacances tots nosaltres, però elles especialment, molt més, no? I quin privilegi, Salva, poder estar ahí per a viure-ho i per a contar-ho a tots els oients de Punt Ràdio. Una abraçada, gaudís moltíssim de la festa.
3: Un abraç de tornada, gràcies.
1: Quina enveja, no, Arturo?
2: Estan de festa, però nosaltres també.
1: Sí. Tenim...
2: Ells estan de festa per ahí pel carrer, però nosaltres estem en un lloc que ens agrada molt,
1: veritat,
2: que és així, l'Estudi 3.
1: Que grans són les xicones estes, eh?
2: Doblet, que es diu ben pronte, com
1: es
2: si fos una cosa
1: fàcil. Ja se'n poden anar de
2: vacances, no?
1: Ja, i descansar tot el que vulguen i més.
2: Però, si et... però pues sí, perquè
1: tenia que... Reprenem?
2: Sí, va. Nosaltres, evidentment, El top vaig intentar que siga emular un poc la festa que els espera a elles, el Roig Arena, però nosaltres anem a fer una festa a la nostra manera, celebrant-hi ser 18 de maig i ser Dia Internacional dels Museus.
1: Sí.
2: I si et sembla, com estem parlant dels museus, és un pretext dedicat als museus, anem a arrencar amb una cançó que a mi m'agrada molt. Anem a arrencar en Vincent, de Don McLean. Story.

0: sketch the trees. Jo recorde socarrimar esta cançó quan tenia 20 i pocs anys. És una preciositat i ens du a un museu, clar. Ens du a un quadre, no? A un pintor.
1: Efectivament, Vincent és una cançó publicada per Don McLean l'any 1971 dins del seu famosíssim àlbum American Pie. I és una peça, com bé dius, dedicada al pintor neerlandès Vincent van Gogh.
0: Sí.
1: I pren com a inspiració directa el quadre La nit estelada. Per favor, Story, Story Night. És com comença la cançó de Vincent. De fet, el primer vers ja ho diu, no? Ja s'ha convertit en una de les obertures més reconeixibles.
0: És cert.
1: De la història de la música popular. Quan ja escoltes aquestes tres paraules, de seguida ja saps quina cançó estàs escoltant.
0: Sí, ja et deixes dur, totalment.
1: I a veure, no caldria explicar quina relació té aquesta cançó amb els museus, però bueno, és absoluta, perquè Vincent és quasi una visita guiada que fa Don McLean per l'obra de Van Gogh. La cançó transforma els quadres en música i el que està fent és convertir també aquests museus en espais on els artistes continuen parlant-nos dècades després de la seva mort.
0: Sí, i a més, que bonic això que fa Don McLean, no? Perquè tu et poses davant d'un quadre i realment sí, tu et poses davant d'un quadre de Goya i tens una imatge més o menys estereotipada de qui va ser Goya, no? O
1: així
0: Van Gogh.
1: És.
0: Però realment coneixem els autors i les seues vides. Per exemple, este home, Van Gogh, no podia tindre més desgràcies en la seva vida, no?
1: Així
0: no
1: és.
0: Va saber el que era l'èxit en vida, mai.
1: Per això des d'ací animem, que la gent seguint i escoltant aquesta cançó de Don McLean, se'n vaig a ve al Museu d'Orsay o se'n vaig al Museu Van Gogh d'Amsterdam.
0: O al Sant Pius V, al Museu de Belles Arts de València.
1: Només per veure la seva pintura i que veja amb aquesta fragilitat humana com ell era capaç de convertir-la en un art que s'ha convertit en etern.
0: Estàvem parlant de Van Gogh.
1: Perdó. En este cas de Van Gogh.
0: Sí.
1: Però sí, convidem a que vagin a qualsevol museu. Sempre. Cultura per damunt de tot. I si et sembla, continuem. Amb música, ara anem un poquet enrere en el temps, als anys 50.

0: Nat King Cole, 1950, i la cançó és Mona Lisa, composada per Ray Evans i Jay Livingston, i que va aparèixer inicialment en la pel·lícula Captain Cari USA i acabaria convertint-se en un dels grans estàndards del segle XX.
1: D'un segle XX molt jovenet, eh?
0: Així perquè és.
1: Te comentava jo eixa cançó li encantava a ma mare, que així la dona té 90 anys, o sigui que ja té uns quants...
0: Ja té uns quants anys,
1: sí.
0: A més, va guanyar l'Òscar la millor cançó original i és una de les interpretacions més emblemàtiques que té Nat King Cole. No sé, sabeu que té, tan elegant, tan melancòlica.
1: El gran crooner.
0: Sí, així és. La lletra pren com a referència directa el famós retrat de Leonardo da Vinci exposat al Museu del Louvre, la Mona Lisa. I es presenta com una... La Mona Lisa, que es presenta com una figura molt misteriosa, inaccessible, una cosa molt fantasmal, fins i tot, no? Com una cosa intocable. I és interessant com una pintura del segle XVI continua inspirant música 400 anys després. Gràcies precisament a la preservació museística. Si no l'haurien preservat, no hi hauria la inspiració suficient per a aquests artistes composaren una peça dedicada a ella, no?
1: Ostres, quanta raó.
0: El museu així es converteix en pont entre èpoques. No és sols un lloc on guardes les obres, pot unir moltes èpoques i pot fer entendre el present d'una manera totalment diferent. És un espai on una obra renaixentista pot acabar convertint-se en una balada jazz del segle XX. Imagina't. I continuarem en este pretext i ho fem ara sí, de la música passant al cinema.
2: Soy Larry Daly. Tengo una entrevista de trabajo con Cecil Fredericks.
3: Le indicaré por dónde se va.
2: Gracias. Ah, Teddy Roosevelt.
3: Sí.
2: Fue el cuarto presidente, ¿no?
3: El 26.
2: El 26.
4: Este joven quiere ser el nuevo guarda nocturno.
5: Parece un tarado.
4: Le mostraré el museo. Esta es la sala de dioramas.
2: Recuerdo estos muñequitos.
4: A la izquierda está Atila. Y esta es la sala de los mamíferos africanos.
2: ¿Qué mono es?
4: Es alegre como unas castañuelas, ¿verdad, Dexter? Esto puede dar un poco de miedo por la noche. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas. Pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
2: ¿Salga?
0: Wow. Estàvem escoltant el tràiler de Noche en el Museo, estrenada en 2006 i dirigida per Shawn Levy.
1: 20 anys, eh?
0: 20 anys, jo no vull ni pensar, perquè encara me'n recorde quan es va estrenar.
1: Sols... És que ja eres molt major, Arturo.
0: Jo sempre, m'agrada... Sí. És que és una edat o és com es sents tu? Ahir ho deixes, és un debat, mira, és un pretext.
1: Sí, és un pretext.
0: L'edat és mental o no? Ahir podríem. Night at the Museum, nit al museu o Noche en el Museo. És una comèdia familiar protagonitzada per Ben Stiller i el repartiment inclou també Robin Williams, sí. Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais o Dick Van Dyke. Imagina't, la pel·lícula va ser un enorme èxit comercial. Més de 570 milions de dòlars va recaudar en taquilla.
1: Ostres!
0: A nivell mundial és una barbaritat. La trama segueix a Larry Daly, que és un vigilant nocturn interpretat per Ben Stiller, del Museu Americà d'Història Natural, situat a la ciutat de Nova York, que descobreix que quan cau la nit totes les peces del museu cobren vida per efecte d'una antiga tauleta egípcia. Dinosaures, figures històriques i personatges del passat interactuen en una aventura plena d'humor i de fantasia. Però darrere de tot l'espectacle hi ha una idea molt preciosa. És que és el que volíem reivindicar també. Els museus no com un lloc estanc, silenciós, tancat. No, els museus són un lloc on la història continua viva. I la pel·lícula crec que aconsegueix, en molts moments pot ser que fins i tot massa, ho estàvem parlant,
1: sí,
0: aconsegueix mostrar que aquest museu està molt viu, però molt viu.
1: En excés, fins i tot
0: en
1: viu.
0: En excés, sí. Perquè de vegades la nit també està bé, va descansar i dormir, però en aquest museu impossible. I el que aconsegueix és despertar curiositat pel patrimoni i convertir el museu en un espai màgic per a les noves generacions.

0: els anys que treuen.
1: Que bonica.
2: Has vist quin gir.
1: Uau.
2: Hem passat del cinema.
1: Els Amics de les Arts sempre és bonic.
2: Sempre.
1: Sempre va bé.
2: A mi, bueno, esta cançó, al final, era molt directa. El títol ja te diu que anava perfecta per a este pretext. Però sempre que busque cançons dels Amics de les Arts, em costa escollir una sol per al programa. L'ompliria, tot el programa dels Amics de les Arts. Hem passat a la música de nou. Avui han fet ahir una xicoteta ullada al cinema i se passem a la música. Parlem, com bé has dit, els Amics de les Arts, i la cançó és Museu d'Història Natural. Una cançó que va formar part del seu àlbum Bed and Breakfast, publicat 2009. I és un estil que tenen ells narratiu i irònic, que és molt característic de la banda. Tenen una capacitat, no?, de construir tot un guió, tota una escena, i crear-te esa imatge al cap, no? És una cançó que més que cantada, moltes vegades està com recitada. El que fan és construir una història plena de referències culturals, d'humor, de quotidianitat. És una peça que utilitza el Museu d'Història Natural com a escenari simbòlic, i l'utilitza per a parlar això del pas del temps, de les relacions humanes, o de la manera, fins i tot, de com classifiquem i conservem els records. Que això, el record, seria una cosa...
1: I si és un museu, també, eh?
2: Sí, també ho és. I és un museu que sempre que el tractem així, el programa, sempre desperta molta curiositat. Així, el museu apareix com una metàfora de la vida mateixa. És a dir, igual que els museus cataloguen espècies, objectes i restes del passat, nosaltres també ordenem, això, emocions, experiències i persones dins de la nostra memòria. La cançó està jugant amb aquesta idea d'arxivar els sentiments com si foren peces d'exposició. Aquesta explicació és que a mi m'agrada molt. Tens un museu intern.
1: Sí, és que no m'havia parat a pensar-ho, però és de veres que som museus, no?, vivents. Allí portes tu arxivats tots els teus records, bons, dolents, traumes, tràngols...
2: Una hemeroteca infinita, diria jo, no? I és precisament aquesta connexió la que fa dels museus espais tan humans, que no són només contenidors d'objectes, sinó contenidors també d'una memòria emocional.

0: L'art pugs l'art forma part del disc Futur en venda publicat per Pavala Bajos en 2004. Ja tenia ganes de posar.
1: A veure, què et passa? Tu eres des del 2000, no? Perquè tot estàs posant Nostra Vesprada.
0: No, però no.
1: De fa 20 anys. Abans no sé quina cançó. Bueno,
0: jo soc d'abans del 2000, imagina't.
1: Ja sé que eres abans del 2000.
0: Major, reis.
1: Però vull dir, ui, li tens un cert apego a això de, no, als 2000.
0: Sí, sí. Ha sigut casualitat. Vaig mirant, bueno, Nat King Cole,
1: bueno, Nat King 50, Cole se n'aniria.
0: I Don McLean al 70.
1: Don McLean, sí. Sí.
0: També toca el passat un poquet.
1: Va.
0: Mira, ja Pavala Bajos, ja des dels seus primers treballs, el cantautor mostrava una clara vocació per entendre la música com una ferramenta de reflexió social i cultural. Qui entengui la seva obra sap que és una descripció precisa del que ell també fa. Teo de la cançó recupera la coneguda expressió francesa l'art pour l'art, vinculada als moviments estètics del segle XIX que defensaven l'art, però desvinculat de qualsevol finalitat política o moral. Però la Bajos utilitza precisament aquesta idea per qüestionar-la i reivindicar el valor de la cultura com a element viu, compromès i necessari dins de la nostra societat.
1: Totalment.
0: La relació amb els museus és molt directa, perquè tant la cançó com els espais museístics comparteixen una mateixa funció, que és preservar aquesta memòria col·lectiva. Els museus no només són sales on contemplem objectes antics, sinó que són llocs on una societat decideix què val la pena conservar perquè les generacions futures entenguin qui som i d'on venim, que és una cosa molt, molt important. I la música de Pavala Bajos participa, també deixa voluntat de resistir contra l'oblit. Una cançó, l'Art pour l'Art, que és la que estem escoltant, que ens recorda que l'art no és només contemplació estètica, sinó també ens té que fer pensar. És també consciència, és també identitat i és també memòria. I exactament igual que ocorre quan travessem les portes d'un museu i descobrim que darrere de cada peça exposada hi ha una història humana que encara continua parlant.
1: Hi ha una història humana, política, econòmica, familiar...
0: Per exemple, tornant al principi de la pretesa, com parlàvem de Vincent Van Gogh, molta gent no coneixerà la vida o la història o el dolor que ell sentia quan feia X peces. També s'està parlant d'això. S'està parlant també de la societat o del temps en el que hi vivia.
1: Totalment.
0: Anem a escoltar un poquet més de l'art pur l'art i ja s'acomiadem d'este pretext.

0: I al final, Reis, potser els museus ens emocionen tant perquè ens recorden una veritat molt humana, que tot desapareix si ningú ho conserva. I les civilitzacions, el que està clar és que van a passar. Les persones anem a morir. Farem molt que
1: sí,
0: no vull anar.
1: Sí, però llavors no quedarà ningú, eh?
0: Efectivament, les ciutats van a canviar i els records se van a esborrar. Però dins d'un museu, el temps es deté per un instant. Una pintura, una carta, una peça de ceràmica o una simple fotografia poden continuar explicant històries segles després. I això, sincerament, és extraordinari. Perquè preservar la memòria no és mirar cap arrere amb nostàlgia, és entendre qui som per saber cap on anem.
1: O cap a on volem anar.
0: Efectivament. I sols un missatge per tancar este pretext és que aprofiteu, que és el dia internacional dels museus, i si no aneu avui, doncs aneu el cap de setmana, o aneu la setmana que ve. La qüestió
1: o
0: és que aneu
1: dos mesos,
0: als museus.
1: Però aneu. Aneu i feu-vos preguntes i pregunteu les obres que teniu al davant. Veureu com hi ha sempre respostes, veritat?
0: Efectivament. I si et sembla, anem a introduir a veure què ens depara Santi. Ui.
1: És de veres. Sé que vos faig molta enveja, perquè està iixint sent Arturo Rico i arriba Santi. I és de veres, quan arriba dilluns, és dilluns, són molt millors. Quan estàs a l'hora de la cultura, és dilluns, després del pretext, entrem per acabar el programa en el racó de Santi. El company més jove de l'equip ens convida, com cada dilluns, a anar-nos-en amb una recomanació, la que ell vulga. Ui, una recomanació peculiar, com tantes de les seues. Endavant, Santi.
2: Vull demanar perdó al principi perquè la recomanació setmanal serà una sèrie, en concret una comèdia de futbol. Però com la pròpia sèrie, res és el que em sembla. La meva recomanació és Ted Lasso, una sèrie que ha guanyat diversos premis, entre els quals destaca el premi Primetime Emmy a la millor sèrie de comèdia en els anys 2021 i 2022. Jo crec que la categoria de comèdia si li queda curta. És una sèrie en les quals, amb completa serietat, es parla de diversos temes dins l'esport i de la pròpia vida dels personatges, ensenyant totes dues vessants, la cruesa d'uns certs moments, però sempre intentat ensenyar una cosa nova amb eixes vivències. És una sèrie plena d'estereotips que busca trencar amb tots i cadascun d'ells, de totes les maneres possibles i alguna cosa que continuen fent, ja que la quarta temporada s'estrenarà a l'agost d'enguany i se centra en un equip de futbol femení. El que més em crida l'atenció de la sèrie és el personatge principal, un personatge que, estant en un lloc incorrecte, és capaç de centrar-se en allò que sí pot controlar, sense deixar que res li faci abandonar. Jo, mentre espera la quarta temporada, us deixo amb 1991, una cançó de la banda sonora composta per Marcus Mumford i Tom Howe.

doncs, com cada dilluns, amb la recomanació de Santi, ens n'anem. Tornarem demà quan siguin les 7 10 minuts, ja sabeu. Ara és hora de celebrar que tenim un equip de bàsquet femení impressionant, el València Bàsquet Femení, que esta nit celebra aixòs dos títols, la Lliga i la Copa de la Reina, abans d'anar-se'n de vacances. Nosaltres no ens n'anem de vacances, demà a les 7 i uns minuts estem ací, ja sabeu, fins aleshores feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: Des de primera hora de la vesprada, totes les mirades estan posades en la seu de la Conselleria d'Educació. Reunió clau, ambient tens i una pregunta sobrevolant els passadissos de Campanar. Hi haurà acord o seguirem amb la vaga? Les últimes hores han estat marcades per moviments, telefonades i una nova proposta econòmica damunt la taula. La Generalitat ha mogut posicions respecte a l'oferta inicial, però la distància amb els sindicats continua sent important. Ningú no vol trencar la negociació, però ningú tampoc no parla encara d'entesa. El que està passant ara mateix dins d'eixa reunió pot marcar el futur immediat de l'educació pública valenciana. Professorat pendent, centres educatius expectants i un Consell que sap que aquesta partida té també en joc la seva credibilitat política. Anem en directe fins a la conselleria perquè allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quin és l'ambient a esta hora? Hi ha senyals d'acostament o continuen les posicions encallades?
1: És una incògnita. Bona vesprada. 4 hores de reunió entre l'equip directiu que encapçala la consellera Carmen Ortí i els representants dels 5 sindicats de l'ensenyament. Una reunió que es preveu llarga per la quantitat de punts per a negociar i perquè les posicions sembla que continuen molt allunyades i encara no han arribat a un dels punts que avui sí que han abordat, sí que la conselleria ha posat damunt de la taula aquesta proposta d'increment salarial de 120 euros per l'any que ve, lluny, recordem, de la reivindicació sindical que parlàvem d'entre 480 euros i 550 euros. La bona notícia és que no s'ha trencat la negociació, continua negociant. Una altra cosa és si d'esta trobada eixirà algun senyal sobre si continua o no eixa vaga indefinida. De moment, els centenars de treballadors de l'ensenyament, del professorat, continuen així a les portes de la conselleria, no tant com a l'inici de la reunió, a les 4 de la vesprada, però continua havent presència així de professors i mestres a les portes de la conselleria d'Educació.
0: Línies obertes amb Campanar. La vesprada ha sigut intensa de negociacions, com ens deia Àlex Sanjaime, entre els sindicats docents i la conselleria d'Educació. Continua, de moment, com ens diu Àlex, sense acord. Anem al detall del que es continua negociant. Rubén Dempere.
2: Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de conselleria, l'augment salarial. Després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STEP, el sindicat majoritari, demana un increment mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp, 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp, 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la

0: i accessibilitat. Conselleria suma ara com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en matèria de manteniment en les escoles. Els sindicats volen que es recuperen els 121 milions d'euros que s'han retallat en els últims anys. I totes aquestes qüestions estan negociant-se ara en el dia que fa 6 de la vaga indefinida. Avui amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la Conselleria, que frega el 40%. La pressió de la comunitat educativa no afluixa. Al matí, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit i amenacen amb una dimissió en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. Una dimissió que presentaran abans que acabi la setmana si esta vesprada no hi ha acord.
1: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
2: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
4: Línies obertes amb la Conselleria d'Educació per saber qualsevol novetat durant el nostre programa. I després de les tempestes de diumenge, a partir de demà dimarts tindrem oratge més estable i amb temperatures més altes. Bona vesprada, Joan Carles.
5: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta setmana l'oratge continuarà estable en general, assolellat i amb temperatures més altes, sobretot ja a partir de demà. Avui hem tocat encara els 28 i els 29 graus de màxima en punts de la Ribera Alta, han pujat respecte als valors d'ahir. En les zones del litoral mos hem quedat entre els 22 i els 24 graus de màxima. També ha plogut avui, després de les tempestes d'ahir. Avui també hem tingut alguns ruixats que han deixat al terme de Xodos o de Xert més de 10-15 litres per metre quadrat. També ha plogut, per exemple, a Beniarrés, a Gorga o a la Vall de Gallinera ha estat entre els 3 i els 4 litres per metre quadrat, precipitacions menys generals i menys intenses que en la jornada d'ahir. Pel que fa demà, dia completament assolellat, temperatures més altes esta pròxima nit i també demà al migdia respecte als valors d'avui. Demà de manera general superarem els 25 graus i fins i tot localment registrarem valors de màximes superiors als 30 graus al migdia cap a les comarques centrals del Golf de València i també cap a la zona interior sud d'Alacant. De vesprada creixeran cúmuls en zones de muntanya i no descartem algun ruixat puntual cap a l'interior nord de Castelló. Pel que fa a la resta de dies de la setmana, oratge estable, amb sol i amb temperatures màximes que continuaran sent més altes, pujaran a les comarques de l'interior, principalment a partir de dijous.
4: Gràcies, Joan Carles. I més protestes laborals. La dels metges, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any que ha començat avui a la Comunitat Valenciana, amb un seguiment que els convocants xifren en prop del 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Xavier García del Valle.
6: Sí, entre les reivindicacions, recordem, estan les d'aconseguir un conveni propi que inclogui, entre d'altres, més personal i millores laborals i professionals. Una de les reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvente.
7: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
4: Més assumptes. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha comparegut en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Com ja va fer en el Senat i davant la jutgessa instructora de Catarroja, Polo ha negat la pagada informativa que han atribuït a la Confederació i ha dit que el SECOPI estava dirigit per incompetents.
6: Sí, Miguel Polo ha criticat en el Congrés novament l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència des del SECOPI.
8: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
6: No hi havia decisions, ha dit, en un òrgan, el CECOPI, que s'havia convocat massa tard.
8: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca y luego pues la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato.

0: problema de sujetos, no de circunstancias.
1: Ella asegura que ya va a demanar un avís a la población a les 5 de la vesprada.
0: Después de comunicar que la presa de Forata se va a declarar un escenario de emergencia, entonces la primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar, y a lo que yo digo es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población, y eso tiene lugar aproximadamente a las 5 de la tarde.
1: I ha negat també l'acusació més recurrent que ha rebut la Confederació, la d'una apagada informativa.
0: Es que yo, que a estas alturas, si se sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas. La información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAI, la Confederación mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal, evidentemente, también. Hemos sabido, desgraciadamente, después, con el avance de la instrucción, que los datos de la Confederación no se estaban utilizando.
1: Res d'això ha evitat els atacs de Vox i del Partit Popular. Miguel Polo ha debatut així amb els diputats Ignacio Gil Lázaro i César Sánchez.
2: ¿Por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
0: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. La Confederación dio información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. No, y eso que acaba de decir, señor, no se lo admito.
3: Señor Polo, señor Sánchez...
4: No informó a nadie.
0: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclararan ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclararan ustedes, porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden.
1: Demà a les 11 del matí compareixerà en esta mateixa comissió d'investigació Maribel Vilaplana, la periodista amb la qual va dinar l'expresident Carlos Mazón el dia de la dana fins a ben entrada la vesprada.
5: Estarem atents a la compareixença de Vilaplana. I en el vessant judicial de la dana, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
1: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i també avisar la població del perill que ja s'endevinava. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per tal d'advertir de la gravetat de la situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 de la vesprada. Rocío Cortés.
6: Nosotros es que sí que avisamos a la población. La avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, las grandes empresas, para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose, y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. Fuimos a ver cómo estaba el cauce, y el cauce estaba muy lleno, los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
5: Y a Andalucía, hoy es día de fer balanç de les eleccions d'ahir. La clara victòria del Partit Popular no ha sigut suficient per a revalidar la majoria absoluta, i Juanma Moreno haurà de veure com aconsegueix el suport de Vox per a governar.
7: Al PP li han faltat 21.000 vots per a revalidar la majoria absoluta. Ha perdut 5 diputats i amb 53 escons li en falten 2 per a la majoria absoluta. El PSOE ha sigut la segona força més votada, tot i polvoritzar el seu sol electoral amb el pitjor resultat mai obtingut a Andalusia. Vox es confirma com a tercera formació política amb 15 escons és clau per a la governabilitat. En l'esquerra és la del partit regionalista, la del partit andalusista Endavant Andalusia, que puja en força de 2 a 6 escons i es manté la coalició per Andalusia amb 5 diputats. La sorpresa l'ha donada, com dèiem, l'andalusisme d'esquerres. Endavant Andalusia puja a 6 escons dels 2 que va obtindre en 2022. En total, ara té 8 diputats.
5: Ara, com dèiem, el popular Juanma Moreno celebra la victòria, però sap que ha de negociar per a poder governar. A la seu central del PP a Gènova ha sigut rebut amb aplaudiments, mentre que en el PSOE assumixen una derrota autonòmica més després de les d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. Magda Nicolau.
8: A 2 escons de la majoria absoluta, Juanma Moreno defèn que ha de governar en solitari.
9: Otra cosa es que la dinàmica de parlamentària nos lleva a buscar acuerdo.
8: I Ignacio Garriga, el secretari general de Vox, ja marca prioritats.
10: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
8: Juanma Moreno explica la segua en considerar que té marge de maniobra després d'una victòria contundent.
9: No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
8: Pedro Sánchez també carrega contra el concepte en l'Assemblea de l'Organització Mundial de la Salut.
11: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir.
8: però guarda silenci sobre el pitjor resultat dels socialistes a Andalusia. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha evitat l'autocrítica.
4: Hay partido, hay militancia.
8: I tracta de desviar el focus.
4: ¿Cuánto poder más le va a entregar el Partido Popular a Vox?
8: María Jesús Montero evita Ferraz y desde Sevilla confirma que sí queda.
11: Dejaré el escaño como comprometí y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
8: Juanma Moreno sí que acudita a Génova, on entre aplaudiments la victòria és llegida per Núñez Feijó en clau nacional.
12: España quiere cambio.
8: Tota l'espera de conèixer les condicions de Vox.
5: I l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant Shakira i anul·la la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros.
1: El tribunal considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera residint més de 183 dies a Espanya, com exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'agència tributària ja ha anunciat que instarà l'advocacia de l'Estat perquè presenti un recurs contra aquesta sentència davant del Tribunal Suprem.
5: I Ford ha anunciat avui un pas clau per al futur de la planta d'Almussafes.
7: A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco, una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Més detalls amb Iñaki Espeso.
13: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. Cinc anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, Almussafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
14: La plantilla se ha reducido con dos eres y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
13: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
14: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla, que o que incluso pues aumente la plantilla.
13: Carlos Faubel es de UGT.
15: Se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
13: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
16: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
13: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la plantilla.
17: Contrapunt en Apunt Ràdio.
18: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
19: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
20: Som

0: Hi ha victòries, senyores i senyors, i després hi ha victòries que es converteixen en llegenda. Hi ha dies al món de l'esport que no s'expliquen només amb un marcador. Dies que es conten com es conten les grans històries, amb heroïnes, amb sofriment, amb fe i amb un final escrit per algun guionista boig, enamorat del drama. Perquè el guionista de la primera temporada del Roig Arena està agradant-se, tant en l'equip masculí com en el femení. Quan restaven 6 segons, quan el marcador marcava un 66-67, quan tot un pavelló contenia la respiració, Ivon Anderson va agarrar la pilota i va decidir que aquella història no podia acabar d'una altra manera. Bloqueig colossal d'Aguafam, Anderson encara gueye, suspensió, la pilota vola, bota una vegada sobre l'anella, en bota dos, el temps es para i aleshores la xarxa besa el destí. 68-67, botxina final i la bogeria. Unes jugadores que han aconseguit la quarta lliga consecutiva del València Bàsquet, 4, 11 títol, en total, ja no és un projecte, ja no és una promesa, això és una autèntica dinastia al bàsquet espanyol. El València Bàsquet s'asseu ja a la taula dels grans imperis històrics del bàsquet femení al costat dels nostres recordats Dorna Godella i Ros Casares. També del Cref Madrid, els únics 4 equips que han aconseguit 4 lligues consecutives i que 3 d'aixos 4 noms siguin valencians, potser explica moltes coses d'esta terra nostra que de vegades no valorem el suficient. Mai oblidem d'on venim per entendre cap a on anem i què se li pot resistir a este equip i a este projecte. Ara és Europa el que espera, l'Eurolliga espera, el gran somni, però després del que hem vist i d'este potencial, qui s'atreveix a posar-li sostre a este equip? És temps de celebració. Roig Arena, Salva Gomis, molt bona vesprada.
1: Què tal, Gustavo, com estàs? Pues en este Roig Arena, que estem en la celebració ja de les xiques, que ha començat fa pues res, uns minutets. Està ja tota la plantilla de València Bàsquet Femení en el centre de la pista d'este pavelló per anar, bueno, pues parlant. Ja ha parlat Maria Araujo, ha parlat ara mateix Leti Romero, i és el torn ara d'una altra de les jugadores clau d'este València Bàsquet, com és Elena Buenavida, en un pavelló en el que ja n'hi ha centenars d'aficionats disfrutant d'esta celebració d'este quart títol de Lliga.
0: Escoltem Elena Buenavida.
2: Bueno, Elena, ¿cómo se hace todo esto con solo 22 años? Ser tan importante a la hora de ganar, de lograr un título, ¿es que tú no entiendes de presión?
3: Sí, sí entiendo de presión, pero bueno, al final, cuando tienes detrás a unas compañeras y un staff que apoya y que confía en ti y que, bueno, te dejan que disfrutes en la cancha, se hace más fácil. Y yo me siento muy afortunada de tener ese privilegio. Así que sí, tiene un poco de presión, pero estoy muy bien acompañada.
4: Y se forta aplaudiment per Elena Buenavida. Moltes gràcies, muchas gracias, Elena. Que va a ser clau, sense dubte, en esta eliminatòria i durant tota la temporada. Anem a fer un xicotet paró, así, perquè ja sabeu que m'agrada sempre ficar en valor també al staff, que moltes vegades és el treball invisible i que té moltíssima culpa, igual que les jugadores, de tot l'èxit d'aquest projecte, i que van deixar-se la pell durant tota la temporada i també en esta final. I no em referisc sols a dins de la pista, també, com se diu en algun programa de televisió, hay imágenes para vosotros.

0: ¿Qué diuen aquestes imatges, Salva?
1: Bueno, pues es la celebración, ¿no? También del staff. Estén viendo en esta grandísima pantalla también los compañeros del media, ¿no? Ahí veíamos a una compañera con Paula Mas, que también va patir esa pues ducha rápida, ¿no? En roba, pero bueno, pues continuar una festa en la que pues evidentemente seguro que anaven més incómodes, ¿eh? Porque después de anar súper bañades, pues està donant-li el seu temps de protagonisme també a l'estaf de València Bàsquet.
0: Escoltàvem abans Elena Buenavida, una jugadora que simbolitza aquesta nova generació taronja. Quin ambient hi ha al voltant dels jugadors joves durant la celebració, Salva?
1: No, pues evidentment la celebració... N'hi ha jugadors que ja saben el que és guanyar títols, i crec que va esperar ahir, no? De que les noves, no? O esta nova generació també d'esportistes joves en València Bàsquet, pues no està acostumada a guanyar títols, però clar, veus jugadors com Agua Fam, Raquel Carrera o Elena Buenavida, que és que lo més normal és que continuen guanyant títols. En el cas d'Agua Fam i Raquel, bueno, pues la seva carrera, Agua Fam ja sabem que l'any que ve no estarà, Raquel té contracte i per tant podrà anar i tornar, i en el cas d'Elena Buenavida té que ser una de les peces fonamentals en este València Bàsquet del futur. Així que, bueno, pues també quan eres jove celebres diferent, no, Gustavo? Jo crec que la nit se fa més llarga i totes aquestes coses.
0: Com estàs veient a Raquel Carrera, l'MVP? Imagina que molt emocionada, no? Tenint en compte també tot el que ha patit amb les lesions.
1: Sí, era un any important per a ella, no? De tornar a sentir-se important després d'aquesta lesió de genoll, i ja en la Copa ho va ser, i en la Lliga també, no? I estar premiada, no? com a MVP en una final de Lliga, pues parla del nivell, no? També, i de per què equips de Nord-Amèrica, de la NBA, pues volen que estiga en les seues files, i en este cas, bueno, pues Raquel Carrera emocionada també. La que avui no ha pogut estar, per cert, i és absència, és Kim Benat del Cader, no està en esta celebració. Ja ens han dit que, bueno, pues algun assumpte personal per el que no podia estar, però és l'única que no està en esta celebració, i ara en el mig de la pista va a parlar Leo Fibich, que també és una de les que l'any que ve pues no estarà, però que també ha estat molt important, una jugadora en un excel·lent percentatge de anotació exterior. I ara de seguida anem a escoltar a Leo Fibich a agafar el micro.
2: Una etapa muy bonita aquí en Valencia Basket. ¿Con qué te quedas de todos estos momentos que has vivido?
3: Well, first of all, I need to thank all the fans for showing up for us every game at home. You're amazing, and it's a lot of fun to play in front of you.
2: Agradece a todos los fans por el apoyo constante. Dice que sois increíbles, y os lo quería agradecer por animar en cada partido.
3: And then I'm going home or to my next spot and stop with a lot of love from you guys, with great teammates I had, great coaches. I just had a really lovely time here. I enjoyed every second of it, and I'm really thankful to everybody who's part of this club.
2: Dice que ahora hace ese parón, pero quiere irse agradeciendo a todo el mundo que forma parte de este proyecto, a sus compañeras, a todos los que forman parte del staff, del equipo, por toda esta etapa tan bonita que ha vivido y que le habéis hecho disfrutar. Pues muchas gracias, Leo, pero espérate. Porque son muchos momentos, evidentemente es difícil quedarse, pero es que tú también tienes de celebración. Es que era muy difícil dejarlo fuera. Vamos a verlo. Lo pudo solventar, claro que sí. De hecho, veis que el trofeo está sano y salvo, ¿eh? Que es lo que nos preocupa a todos. Y lo disimuló muy bien, he de decir, Leo Fibich en este vídeo. Muchas gracias, Leo, por estos momentos que nos has hecho vivir y por toda tu aportación. Gracias.
1: Y en estos momentos, Gustavo, en estos momentos, València acaba de hacer, València Basket acaba de hacer oficial el acomiadamiento, en este caso, el agradecimiento a Leo Fibich, que el año que viene no estará. acaba de fer un comunicat oficial dient que, bueno, pues la etapa de Leofibich acaba en el club, acaba el seu contracte, que va arribar des de Casademont Saragossa, i que la jugadora alemanya ha completat dos brillants temporades en la disciplina taronja, guanyant Lliga Femenina Endesa i Copa de la Reina, i bueno, pues, ha vestit un total de 70 partits la samarreta taronja de València Bàsquet, i que bueno, pues, és el moment d'emoció així també en l'acomiadament de una Leofibich que ha estat important, i que ha sigut clau en estos últims dos anys de València Bàsquet. I ara és el torn per Agua Fam, una altra que se'n va.
0: Doncs sort per a Leofibich, la jugadora internacional amb Alemanya, i escoltem Agua Fam.

0: marxa una jugadora jove amb un talent immens, amb una personalitat que havia connectat també amb l'afició des del primer dia, com demostra també la seua, el seu humor en esta frase final al micro, però amb el compromís de somiar en tornar algun dia, i tant de bo que així serà, li vagin de meravella les coses, com demostra una jugadora del seu potencial a nivell mundial. Continua la festa al pavelló del Roig Arena. Salva!
1: Sí, continua ara el protocol, la celebració, en Alberto Chilet com a encarregat de conduir-la, en les jugadores molt atentes també a lo que està, bueno, pues agraint també a tota la gent que està al voltant, no?, de València Bàsquet, patrocinadors, gent del staff i tota la gent també, tota l'afició que ha vingut a este Roig Arena per a, bueno, pues, recolzar i mostrar el seu carinyo també, no?, i la seva estima a esta plantilla, i a veure qui és la següent en eixir a parlar. Sembla que és Ivonne Anderson, perquè estan parlant d'una cistella clau, així que lo més segur és que la següent en parlar siga l'autora d'eixa cistella guanyadora per a el títol de Lliga, que és Ivonne Anderson. Van a ficar la imatge en la pantalla, ja està, com rep des de les mans de l'Ela Bona Vida, com li fa el bloqueig a Guafam, i a menys d'un segon entra el baló en la cistella, i el 68-67, que va ser el marcador en el que València Bàsquet es va proclamar campiones de Lliga. I ara sí, s'alça Ivonne Anderson, i és el torn per a la base nord-americana per a que parli, per a que analitze. Va estar també en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio, les seues paraules, explicant que era indescriptible el que havia sentit en el moment de anotar ixa cistella guanyadora, i la botxeria que va desatar en el Roig Arena ixa cistella, Gustavo.
0: Efectivament, vas tindre la sort de poder estar en viu, i és indescriptible el que es va viure, i la gent que rememora eixe esclat d'eufòria final. Per cert, com està l'ambient a la grada a hores d'ara? Quanta gent aproximadament calcules que pot haver al Roig Arena, Salva?
1: Pues mira, jo calculo que està lo que és tota la zona de la tribuna principal central. Jo penso que pot hi haure un poc més d'un miler de persones, entre 1.000 i 2.000 persones segur. Jo crec que al voltant dels 1.200, 1.300 persones podria estar.
0: Tot l'endemà del rècord d'assistència en un partit a la Comunitat Valenciana, espectacular. I això en si mateix també és un altre títol.
1: Sí, perquè parla de la rellevància, no?, a nivell de carrer també, d'afició, de societat, no?, que l'esport femení també està donant alegries, i que la gent vol estar, i la gent està present amb l'equip. I l'altre dia va ser una imatge que, Gustavo, cal dir, a les 11 del matí, un partit de bàsquet no és un horari correcte per a la gent, no és un horari correcte per a les esportistes, però la gent va estar ahí. I més de 7.000 persones van estar al Roig Arena per a viure ese partit de la final.
0: La millor entrada en la història del bàsquet femení a la Comunitat Valenciana, i la gent té ganes de més, com es deia, salva, més de 1.000 persones a la grada del Roig Arena a hores d'ara per retre honors a les heroïnes, per retre honors a les guanyadores per quarta vegada consecutiva de la Lliga Espanyola, en el que sembla un domini incontestable, Salva.
1: Sí, sí, sí, i és evident que bueno, pues arribem a una nova etapa, no?, de València Bàsquet, perquè va canviar molt la plantilla. Ja hem vist aquests agraïments a jugadors com Leo Fibich o Agua Fam, pot ser també l'adeu de Queralt Casas, el de Cristina Oviña. Vull dir, va canviar molt la cara de València Bàsquet de cara a l'any que ve. I mira, ara eix a l'escenari un dels protagonistes també d'este València Bàsquet, perquè és l'autor del seu himne, d'eixa cançó de la promesa, de la fúmiga, i la seva veu, el seu cantant, acaba d'eixir a l'escenari, així que anem a...
0: Escoltem Artur, Artur de la fúmiga, endavant.
2: Lo primer i més important, gràcies, no sols per espentar així a l'equip, sinó per estar durant tota la temporada, i sobretot per l'elaboració d'eixe himne que tant ens agrada.
3: Bueno, tenim la sort de poder vindre alguns caps de setmana este any i jo sempre dic que mai m'acostumaré a escoltar el que passa durant l'himne abans dels partits, així que gràcies al València Bàsquet també per cuidar-lo i per estimar-lo tant, de veritat, moltes gràcies.
2: La imatge va ser espectacular, clar que sí. Ja que estaves així, jo t'anava a demanar... Sí, pues té que cantar, no? Que cante Mediterrània, que és una cançó que ens encanta a tots, que ens agrada, que ens alça... No, sí, anem a demanar-li que cante, però, què passa? Que és que he escoltat una altra versió. Hi ha algú que està versionant este tema i t'està fent la competència, Artur.
3: Sí.
2: I jo no sé ara mateix quina de les dos m'agrada més. Anem a veure.
4: Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! H

0: per favor.
1: Molt bé, per a l'MVP de la final.
2: Jo crec que és impossible... Lo siento, me vas a matar. No, jo crec que és impossible decidir-se. Les veus són molt paregudes, són detalls... Lo millor és que canten els dos junts.
3: No, jo no canto.
2: Anem a deixar el micro, Artur. Raquel, tu con el estribillo, cuando te lances. Podéis ayudarla si queréis, eh? El escenari és vostre.

Moments musicals també a la celebració de les campiones, a Artur de la Fúmiga, autor de La Promesa, l'himne del València Bàsquet, que sona així de bé.

0: I seguim a l'epicentre de la celebració, a les entranyes del Roig Arena, amb el nostre Salva Gomis. Salva, vivint.
1: Ha estat una festa, eh?
0: Vivint esta festa.
1: Ha estat una festa, com han cantat ahir la cançó, com s'ha animat també tot el públic. Veiem també com s'alçava esta primera fila, la que està també el mecenes Juan Roig, per a ballar i per a aplaudir. I ara és el moment per a Cristina Ubiña i per al seu xiquet també, que va ser protagonista.
0: Julen.
1: Correcte. En la Copa de la Reina i també en la Lliga.
0: Escoltem la gran Cristina Ubiña en el moment del seu comiat.
1: Està per així, el seu fill, que està mirant-la i ja l'ha cridat des de la graderia i ara se li escolta.
2: Quines preguntes fa Maria del Mar, que se les ha dut preparar des de casa.
3: Ahora en serio.
1: Ahora sí, anem a escoltar a Cristina Ubiña.
3: Sentirá cuando crezca, vea todos estos vídeos y sepa que ha estado ahí, siendo parte y que su madre es una referente de tantos.
4: Pues yo el problema que veo es que veo que estoy haciendo un monstruo, ¿eh? O sea, la que me espera va a ser guapa. No, súper contenta. O sea, es verdad que ahora no es muy consciente de lo que está pasando, pero espero que en unos años sienta el orgullo que yo estoy sintiendo al verlo a él en la grada y que... ¡Qué majo! Y nada, eso, que espero que esté súper orgulloso, ya no solo de su mami, sino de lo que estamos consiguiendo las mujeres en general en el deporte. Y ¡vamos! Pero a día de hoy, a la mami no va a tener como ejemplo al que seguir, pero sí a muchas compañeras y ese es el legado que le espera.
5: Está tan orgulloso el hijo y el padre, que lo hemos visto hoy, de tener a la mami en casa también unos días, ¿eh?
4: Sí, sí, la mami a jornada completa ya.
1: Pues les parables.
5: Parece que esté preparado siempre que intervenga, pero es que responde, ¿eh? Es increíble lo espabilado que está. Enhorabuena, Cris, por todos estos momentos, poder disfrutarlos con él, y seguro que va a estar orgullosísimo cuando se haga mayor. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Qué bonica la reflexió de Cristina Ubiña. Julen ja no podrà veure en directe a sa mare jugar, però continuarà gaudint de totes les altres dones que continuen jugant al màxim nivell. I ara torn de l'altre comiat trist, que era el Casas.
1: Sí, la capitana, que era el Casas, quan estan eixint ara els videomarcadors, les imatges dels diferents títols que ha guanyat que era el Casas en la seva llarga etapa en València Bàsquet. Les llàgrimes, quan va acabar el partit, la seva cara d'emoció, està tractant d'aguantar ara també aquesta emoció. I anem a escoltar ara de seguida la capitana, que era el Casas. Pues també el que podria ser el seu comiat, no?, en el dia d'avui. Jo estic quasi refrescant la web de València Bàsquet per si hi hagi més comunicats, però de moment encara no ha sigut cap comunicat més. Anem a escoltar la capitana, que era el Casas.
3: La energia, la fam, tindre un vestuari capaç de superar totes les adversitats i demostrar any darrere any que sou capaç de qualsevol cosa. Com a capitana, quin és el secret per a dur 4 anys dominant d'aquesta manera el bàsquet nacional?
4: Sí, al final és veritat que ens estem una mica mal acostumant, bueno, ben acostumant, sembla ja fàcil, però bueno, és molt difícil. No, és molt difícil aconseguir-ho, però és més difícil mantenir-se. I jo crec que la clau és, bueno, tenir jugadores, a part de molt bones, amb molta ambició, molt competitives i sempre voler més. I pues, cada any un o dos títols, bé, ho firmem.
5: I ese fort aplaudiment, clar que sí, per a Queralt. Queralt, esta és la més especial o no? En quina se quedem? De les 4 o de les 11?
4: Sí, no, les 11. No, totes són especials, de veritat. És el que ha dit crec que ha estat la Kayla, que al final fa poques hores que ho hem aconseguit i de la manera que s'ha aconseguit, llavors ho tens molt, molt recent i és com... Bueno, ara hem vist les imatges de la Ivonne ficant l'última cistella, que encara no entenc com... Sembla que vagi curta, però no sé com va passar, però bueno, molt, molt feliç i sobretot molt feliç de, bueno, d'haver-ho fet aquí a casa, no?, de celebrar amb tota l'afició.
5: Mil gràcies, Queralt, per tot.
0: Una jugadora que bueno, pues ha convertit cada títol en una cosa especialment emocional. Tant els títols com les derrotes, amb Queralt Cases sempre han estat salva, han pujat a un altre nivell d'emoció, sí, pel seu sentiment, pel seu coratge, per la seua
1: estima. Jo crec que la seua la seua personalitat al terreny de joc és de lo que s'ha contagiat també tota la plantilla, no? I és capitana dins i fora del terreny de joc. I en este cas, bueno, pues sembla que tant en Cristina Oviña o en Queralt, pues tal volta vulguen fer algo més íntim o especial o no, perquè no han donat moltes pistes, sí, no? Tots sabem que l'any que ve pues no van a estar, però bueno, així com en el cas de Leo o en el cas d'Agua, pues sí que n'hi ha hagut ese sí comunicat i demés, pues en el cas de Leti, de Queralt...
0: Sí, bueno, han deixat uns punts suspensius, no?
1: Sí, sí, correcte. Sembla que és com per a, bueno, pues tal volta donar-li més foco, no? Un altre dia a d'elles i no, que no siga això una celebració, tampoc una festa de adeus, no?
0: Sí.
1: Vinga, anem a veure qui parla ara, perquè estàvem ahí veient més imatges de celebració en el vestidor i estem arribant ja a la fi d'este acte de celebració i ix el tècnic Rubén Burgos per a parlar i per a valorar lo que també és bueno, pues, continuar ampliant aquestes vitrines i en este cas a nivell particular d'un tècnic que, una altra cosa no, però el seu nom està escrit en lletres d'or a la història de València Bàsquet Femení.
0: Així és.
5: A part d'agrair-li el treball un any més, el deixem en mans de la nostra copresentadora estrella avui.
3: Bueno, Rubén, ho deies en el postpartit, el guió somiat. Encara que pel camí es pateix moltíssim, però més èpic no ha pogut ser. Com ho has viscut en aquest moment i durant la temporada en general?
6: Bueno, moltes gràcies per la pregunta, perquè, bueno, vull transmitir-ho com ho he viscut. El primer connecte en el que deia Queralt. Uau, com va entrar aquesta última pilota d'Ivonne? Jo crec que semblava que anava curt el llançament i que el Roig Arena, el cor de l'afició, no sé si bufareu, però tingueu alguna cosa a veure en aquesta última cistella. Moltes gràcies a l'afició, lo primer, per això. Moltes gràcies. Continuo en el guió, perquè semblava un guió d'una pel·li de Hollywood que si ho era en aquestes artistes tan espectaculars, sols podia ser una superpel·li i en un equip de direcció com el que tenim darrere. Moltes gràcies a ells i a elles també. Per favor. I ho he viscut com a, no sé si el títol més especial, també el més recent, és el que més el sent i encara estem vivint-lo, en la nova casa que tenim gràcies a Juan i a Hortensia per donar-nos això i per fer el que feu durant tants anys. Moltes gràcies. Em va fer molt feliç veure que els nostres directius estaven molt emocionats, especialment Andrés, que està sempre darrere de nosaltres, del femení, viatjant, venint als entrenaments. La teua emoció és la nostra, Andrés, moltes gràcies. I bueno, crec que no és un títol més, és l'últim, és molt xulo, però és el primer en el Roig Arena i que en vinguin més. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, Rubén. De fort aplaudiment per al nostre entrenador.
1: Les paraules de Rubén Burgos.
0: L'enhorabona per al grandíssim.
1: Acordant-se de tots, sí. Acordant-se de tots, també va en el seu ADN i sí, en la seva personalitat. Sempre compartir, mai estar en el foco, no?
0: Sí, sempre donar un passet arrere per a que el protagonisme sí l'assumisquen.
1: Que brillen els demés.
0: Les jugadores, el staff. Un poquet seguint l'estil que tenia el gran Miki Vukovic, veritat, del que tant va aprendre Rubén Burgos i que també tenia aquesta forma de liderar, quedant-se un poquet darrere en el moment de l'èxit per a que siguin altres els que ho assumisquen. L'enhorabona per l'onzè títol al grandíssim entrenador de Riba-Roja, Rubén Burgos, perquè els títols expliquen l'èxit, però el que fa especial un entrenador i un projecte és que s'hagi convertit en una família, que s'hagi convertit en un equip amb ànima, que sàpiga patir, que sàpiga gaudir i que sàpiga sobreposar-se a totes les dificultats com fan els equips de Rubén Burgos. L'enhorabona més sincera per a ell. Com continua la festa, Salva?
1: Pues agraint a l'afició, perquè acaba de dir la xifra de l'assistència mitjana, 4.291 espectadors en els partits del València Bàsquet Femení. És una xifra mitjana, vull dir, n'hi ha partits de més, de menys, però és una xifra alta, la d'afluència en este Roig Arena per a veure les xiques. També temps per agrair als patrocinadors, nombrosos patrocinadors que estan darrere també de València Bàsquet Femení. I bueno, pues ja estem ja en el tram final, acabant este acte de celebració, on bueno, pues ens recorden que també la gent que vulgui veure trofeus, que vulgui veure la història, no, d'este club, pues fa uns dies es va estrenar el museu del València Bàsquet ací al Roig Arena.
0: Doncs espectacular. També que ese projecte incloga els records històrics del club, perquè veritablement saber i conèixer la història genera un sentiment de pertinença encara molt més gran. Escoltem molts aplaudiments, Salva.
1: Sí, perquè estem ja arribant al tram final, han anomenat a l'afició i acaben d'anunciar, bueno, pues ixa nova lona, no?, que va estar en el Roig Arena, en la que ja el ròtol ja fica la Lliga 25-26, és a dir, ja està actualitzat el títol de Lliga d'esta temporada per a les xiques, quan el colofó final serà, novament, Artur de la Fúmiga en l'escenari per a interpretar La Promesa.
0: Doncs escoltem l'himne del València Bàsquet Club.
2: Ara l'escenari torna a ser de la Fúmiga.

0: sumem des d'ací a l'aplaudiment per a les campiones i en este moment d'apoteosi acomiadem la festa. Salva Gomis, gràcies, bona nit.
1: Un abraç, bona nit, Gustavo, gràcies.
0: Continuem posant el contrapunt.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
3: Som

0: Són les 9 i el temps que el València Bàsquet celebrava la vesprada intensa de negociacions entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació continua, de moment, sense acord. De fet, fa uns minuts hi ha hagut un recés. Anem ara al detall del que s'està negociant amb Xavier García del Valle i Rubén Dempere.
1: Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de Conselleria, l'augment salarial, després, entre aquestes qüestions, després d'una primera proposta que van rebutjar els sindicats per insuficient, la Conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STPB, el sindicat majoritari, demana una pujada mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Tot i la distància entre les propostes, el president de la Generalitat es mostrava avui confiat en que s'arribaria a un acord.
2: La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats anem a intentar arribar a un acord.
3: Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i establix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp. 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. I en infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, conselleria suma com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en el manteniment de les escoles. Els sindicats volen que es recuperen els 121 milions d'euros que s'han retallat en els últims anys.
1: I totes aquestes qüestions estan negociant-se en el dia que fa 6 de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la conselleria, que frega el 40%. La pressió de la comunitat educativa no afluixa. Al matí, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit i amenacen amb una dimissió en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. Una dimissió que presentaran abans que acabi la setmana si esta vesprada no hi ha acord. Isabel Moreno i Jaume Olmo són portaveus dels equips directius.
4: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Aquest acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
5: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
3: El dia ens deixa també altres notícies. Avui també hem escoltat el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Polo ha tornat a negar la pagada informativa que han atribuït a la Confederació i ha dit que el SECOPI es va convocar massa tard i que estava mal dirigit. Era un caos, ha dit.
6: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el SECOPI telemáticamente... Vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
3: Això li ha costat tornar a sentir les crítiques del PP i de Vox. En una comissió on demà compareix Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. I avui, el futur de la factoria de Ford Almussafes sembla més clar. La companyia ha anunciat la fabricació del model Bronco, un utilitari esportiu.
6: Vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
3: Això li ha costat tornar a sentir les crítiques del PP i de Vox. En una comissió on demà compareix Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. I avui, el futur de la factoria de Ford Almussafes...

0: dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia.
1: I un últim apunt sobre l'antivirus. Els 13 passatgers del creuer que continuen aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a última hora d'esta vesprada en la quarta PCR que els han fet. Això els permetrà relaxar la quarantena i rebre, amb precaucions, visites de familiars, Gustavo.
2: Han informat Rubén Dempere i Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.

0: Estem tot bé, amb gent jove. Ens agrada tindre oients tan joves com els que estan avui a l'estudi Toni Mestre, perquè avui ens dirigim directament al cor de l'Horta de València. Per tant, ens interessa que la gent jove ens escolte bé, perquè ens interessa l'Horta, ens preocupa l'Horta, estimem l'Horta, i allí les màquines i les mans dels nostres llauradors estan en plena temporada de collita de la creïlla novella. Per cert, un producte fresc i de gran qualitat a pocs quilòmetres de casa nostra. Però els agricultors s'estan enfrontant a una dura realitat. No poden vendre el seu producte perquè les estanteries dels supermercats estan plenes de creïlla vella provinent de França i de la importació d'Egipte. Sí, és la paradoxa del mercat global. Producte local que es podrix en el camp mentre consumim tubercles que porten adormits en cambres frigorífiques durant mesos. La temporada de la creïlla ha arrencat amb un sabor amarg i ve precedida per una mala campanya, per exemple, de la ceba, de la carxofa o de l'encisam. És el tema de la nostra taula d'experts d'avui. Txelo Miralles, bona nit.
1: Molt bona nit, Gustavo. Davant tota aquesta situació que és prou catastròfica, estàvem comentant un poquet ahir en el corredor abans d'entrar en l'estudi i la veritat és que no són bones notícies. Esperem que les coses canvien, però de moment l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, ha llançat un clam de col·laboració, de responsabilitat. Ha demanat als operadors comercials, a les fruiteries dels barris, a les grans cadenes de distribució, que aposten per la nostra producció, que donen prioritat a la creïlla novella valenciana, no només per triar qualitat, seguretat alimentària i sostenibilitat, sinó també com una forma de mantindre l'economia dels nostres llauradors i protegir un paisatge únic en el món com és l'Horta de València. Això és perquè els garants d'aquest paisatge únic al món depèn dels agricultors, que es deixen la pell, es deixen la salut en les seues terres, perquè els consumidors, nosaltres, rebem aliments de màxima qualitat. Per a conèixer quina és la situació de l'Horta en

0: la campanya de Creïlla i després en venen altres. Ens acompanyen a l'estudi Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d'hortalisses d'Ava Asaja. Bona nit, Vicente.
1: Molt bona nit.
2: Hola, Vicente.
0: Arrima't al micro, no més
1: puguis. Sí, molt bona nit.
0: També tenim a Juanjo Romero, delegat d'Ava a Meliana. Bona nit, Juanjo.
3: Hola, bona nit.
2: Benvingut, Juanjo.
0: I finalment també ens acompanya Luis Bellver, que és delegat d'Ava a Carpesa. Bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit.
2: Benvingut.
0: Benvinguts. Esteu en plena campanya o esteu ja acabant la campanya de la Creïlla Novella de l'Horta? Quan, compteu-me un poquet, quan comença aquesta campanya, perquè enguany heu començat un poquet més tard de l'habitual,
1: sí.
0: No sé per què. Quan comença i quan acaba?
1: Bueno, pues enguany hem començat 15 o 20 dies rere, degut a la climatologia. Aquest hivern ha plogut molt, entonces nosaltres solem plantar les quirilles rere de xufes, que cuim les xufes i ja llaurem, preparem la terra i ja plantem les quirilles. Al ploure no podíem cuir les xufes, entonces pues, tot això s'ha retrasat pues, un mes i pico. Entonces nosaltres ara hauríem que estar cuint igual a partir del 22 o el 24 d'abril, i jo, per exemple, m'ha ficat avui el primer dia a collir. Mm-hmm. Llavors vas començar 20-25 dies rere.
0: Més tard. I sí. Vosaltres?
4: Jo sempre un camp antes de ploure i ja l'he collit. I ara me queden els altres que he plantat després de ploure. Mm-hmm. Però per tant, que la demanda, no hi ha demanda de quereguilla. Estan els preus molt fluixos i sense demanda. Mm-hmm.
0: Juanjo, i tu com ho tens?
3: Jo vaig collir prou la setmana passada perquè tingui... bueno, me adelantí i n'hi havia demanda encara. La setmana passada pareixia que anava a ser una cosa quan es començava, perquè es començaven prou a collir fort, però ha hagut un paró molt gran. El divendres se collia molt poc, avui s'ha collit molt poc, demà n'hi ha poca demanda i, claro, els dies van passant i les creïlles estan en el camp.
0: I per què es queden les creïlles al camp? Per què arriben creïlles velles de França? Per què ens arriben creïlles d'Egipte? Què és el que està passant?
1: Bueno, nosaltres les informacions que ens donen és que el que estem collint ara, aquestes creïlles són per l'exportació.
0: Les vostres?
1: Les nostres que estem collint ara, per Polònia, perquè ens diuen que supermercats d'ací pues, no volen creïlla valenciana. La creïlla valenciana és el que estàvem antes parlant, és una hortalissa fresca, i el ser fresca, pues, a voltes la collidora mateixa se pela una miqueta la quirilla, la pell, i per ser que en els lineals això pues, no volen, prefereixen una quirilla que és igual que, igual no, que ve de càmera però la pell està intacta, per que tinga igual millor vista, però no té res que veure. La qualitat i la frescura, la qualitat culinària, la nostra no és per res, però tenim una de les millors qualitats en quirilla.
2: Mm-hmm. Igual que en ceba. I com és possible, Vicente, aquest desconeixement sobre el
1: pues
2: nostre
1: això,
2: producte?
1: Això és el que nosaltres estem des d'Ava, a Saja, que som els tres membres d'ells, des del qual estem molt orgullosos, des d'ací volem saludar-los a tot l'equip, perquè tenim un gran equip, un gran president. Estem reivindicant que en els lineals que el consumidor que sàpia o que diferència la quirilla d'ací de València a la quirilla forània. Mm-hmm. I si no, pues, que se fique un lineal d'una cosa i una de l'altra, el consumidor que decidisca,
0: que trie,
3: que claro, decidisca, que diferenciar.
4: Així pareix que es moleste la quirilla d'ací.
1: Nosaltres estem realment segurs que jo crec que si el consumidor ho sap, que això és de València, que és d'ací, claro, de l'Horta, i quan ho prova, la realitat és en seguida, que és una frescura, una qualitat excepcional, podríem treballar tots millor.
4: Mm. Gente, però si volguerem que farem altres pell, també podem fer.
1: Claro,
4: però no és problema.
3: Però no mos la paguen. La pell no mos la paguen.
0: Però com es fa la pell?
3: La pell se crema el creguillar, se seca, i entonces als 5-6 dies la creguilla fa pell.
0: Ah.
3: I entonces
4: no se pela.
3: No, quan la cuix no se pela. No perd la pell. Però què passa? Que si tu fas això, el creguillar en el moment que el pares ja no produeix més quilos. Si damunt així tenim una tendència de que el preu va a la baixa, estàs perdent molts diners, estàs perdent quilos, estàs perdent preu. Mm. Nosaltres el que ens agradaria és que ens diguem, pues, bueno, el preu per esta setmana anem a ficar, són 30 cèntims, tu ja decidixes si vols fer pell o no vols fer pell. Mm. O vols aguardar-te una setmana més o menys.
4: No, Txelo, que lineals de supermercats apostarem més per la producció d'ací, però no per la de fora.
0: Però s'ha venut alguna volta la creïlla valenciana en els supermercats?
4: Sí, no?
1: Sí que se ven, però se ven més tard. Igual d'ací 15 o 20 dies o les setmanes, entonces ja diuen que hi ha alguna més de pell i en algun supermercat sí. Mm-hmm. En tots no estic segur que...
4: I les cebes mos passa igual. Mm-hmm. Vas al supermercat i veus cebes de fora i d'ací és que no en veus. N'hi ha tres de fora i una d'ací. Mm-hmm. Això és realment trist.
3: És, que passa... és trist que tingues el menjar a la porta de casa.
4: Muy bien.
3: I que no el consumisques. Mm. Perquè de lo que s'ha caracteritzat València és que té el menjar a la porta de casa. I això no sé qui ho té que valorar. Perquè això, nosaltres ja tenim una edat, però és que per raere de llauradors venen pocs que aposten per l'agricultura, perquè és una feina sacrificar i cada volta, no és que damunt de sacrificar, és que podem vendre menys, perquè abans quan es començaven hi havia molta gent que treballava els nostres productes, però cada volta això se va acotant i va quedant en molt poquetes persones que dediquen a treballar el producte de València.
0: I la creïlla valenciana de quina varietat és?
1: Bueno, n'hi ha diverses. La més...
4: la que més pot... fa és Vivaldi.
1: Sí, la majoria és Vivaldi i també estem ja fent prou d'àgria.
0: I la francesa i la d'Egipte?
1: Seran altres varietats.
3: Són varietats que és el clima d'allí. Mm. Se busca sempre la varietat al clima.
0: I dieu que en França les tenen en frigorífics durant més de 8 setmanes perquè ells comencen a collir abans.
1: Sí, ells les aguarden en càmeres. I llavors això ja és pues, quirilla vella de càmera.
0: Mm-hmm. Después... Fins i tot estàvem escoltant un àudio que deia que hi havia creïlles d'Egipte grillaes.
3: Grillaes i el majorista deia que li les donaven a que les venguera com poguera i que pagaren el que poguera. Vull dir, eixes creïlles el que passa és que ja tenen molt poc de recorregut perquè són creïlles molt velles, estan grillant i tal, i el que fan és amollar-les al mercat o portar-les al mercat i a lo que puguen arreplegar. Entonces, si ja creïlla competeix en la nostra i per preu, tu no pots competir. I la gent, al final, el consumidor té un cacau mental perquè no sap el que és bo o el que és roïn. La llaven i pareix nova i la nova pues, no s'ha diferenciat.
0: I la nova porta a terra, vosaltres no les lleveu, les vostres creïlles,
1: en
0: no?
1: Sí, en els almacens sí que se llaven.
0: N'hi ha
1: que sí, n'hi ha que no. Després també en això de la creïlla vella, que esta vez...
0: D'Egipte.
1: De França, de...
0: Aquesta creïlla... És que m'ha fet gràcia lo de...
1: La
0: creïlla grillada, ben bueno, al preu que siga.
1: Grillar el gris era xicotè perquè l'estar en càmeres, pues, la càmera sempre retarda el gris.
0: Mm. Mm. I què ha passat en la ceba?
1: Pues en la ceba ha sigut un desastre.
3: Un desastre.
1: En les cebes portem uns anys que sí érem molt productors de cebes, se feia molta ceba, sí, en l'Horta de València, i el problema que hem tingut és pues, en les normatives europees, ens han llevat els fitosanitaris que feien algo preventivament feien algo i hasta lo preventiu mos ho han llevat. Entonces ara, què passa? Un any com un any, pues ve mal horatge i no tens armes de luchar. Els fitosanitaris que mos han deixat pues no són efectius.
4: No són prou per combatir el hongo que tenim, el mildiu.
0: És un fong.
4: És un fong. Sí. És devastador.
0: I ese fong és degut a la humitat que
4: tenim. Humitat i calor favoreix el desenvolupament de l'ongo.
3: Tenim les condicions òptimes. Molta humitat perquè estem prou del mar i molta calor perquè tenim temperatura.
1: Tenim temperatures altes.
4: Però en 10 anys pa casi s'ha fet superagressiu.
3: Sí.
4: Superagressiu.
0: I quin efecte produeix en la seva
3: la destruïs.
4: La destruïs. La part vegetativa la destruïs.
1: Sí, es comença a fer el rabo i va baixant hasta que...
4: Se queden les seves així a peraes i no s'acaben de desenvolupar.
3: I no té mercat, això no té mercat.
0: Però
3: això
0: és destrió. No heu venut res de ceba?
4: Sí, han venut,
3: sí, han venut.
4: Però els preus molt baixos.
0: A quins preus?
4: Molt baixos.
0: Què li paguen?
4: Per 20 cèntims.
0: 20 cèntims el quilo?
4: Jo crec que inclús està a menys.
3: A menys, sí, també han venut.
1: Avui a menys. Es comença una partida a 20 cèntims, però avui el mercat, segons parlen de molt menys.
0: I això al supermercat què val?
4: Les de fora, de 2 euros i mig.
1: Hauria que anar a veure-lo.
0: Les que s'han salvat de les vostres... en un supermercat no, que poden valdre.
1: No ho sé, hi ha companyeros que diuen que si estan euro mig, dos euros, sí. Jo no ho sé perquè no vaig a comprar i no te puc dir el preu exacte. Però bueno,
0: però és una diferència,
1: és una diferència bestial. Diferència bestial.
4: Deben molt del Perú, Xelo.
1: Però igual en ceba que en quirilla.
4: Les
1: diferències són bestials.
0: En creïlles... Què vos han pagat pel quilo de creïlla?
1: Nosaltres ara, en l'Horta de València, s'està pagant 30 cèntims, però hi va incluït.
3: Que són
1: 27 o 28 cèntims.
3: 27 o 28 cèntims.
4: Per què?
3: Però que tampoc n'hi ha quilos que compensi aquest preu. No, la creïlla...
0: Què vols dir?
3: Quan un creïllar... Tú comences en abril te per 3.000 kilos una fánica, pero a final de mayo o junio te 4.500 o 5.000, ¿sabes? Y el preu va baixant, vull dir que és que no cobreix els gastos en aquests preus. A més, en guany els quilos estan mermant per degut a la climatologia. No n'hi ha creguillars. Van a eixir creguillars de quilos a partir d'ara? Pues possiblement, però hasta lo que han collit hasta d'ara, poque quilos. I molt de destrío de verd, creguillars que... al ploure la meseta o el caballó s'ha fet dur i la creguilla treballa dalt i li ha tocat ha tingut sol i s'ha fet verda, pues estan havent problemes prou en esta campanya.
0: I a banda d'això també comenteu que no hi ha mà d'obra disponible per anar a collir creïlles.
1: Si és un altre dels molts problemes que tenim, pues és que cada vegada pues, tenim menys gent per treballar en l'horta, pues, la gent no vol treballar.
0: No vol treballar.
1: I és un altre problema que tenim, a banda de tots els que t'estem comentant.
0: A banda de que no teniu fills que hereten la vostra tasca, la gent no vol treballar.
1: Sí, els nostres fills pues, mos veuen a nosaltres les hores que fem, el sacrifici que se fa, i clar, veuen que la qualitat de vida que tenim pues, és nul·la.
2: Quina és la vostra trajectòria com a llauradors? En quin moment de la vostra vida vau començar? En fi, ens agradaria saber també un poquet aquestes intrahistòries de vida. Juanjo, Luis, Vicente, tu mateix.
1: Bueno, jo vinc de família per part de mare i de pare agricultora. Mon pare sempre ha tingut molta afició i ha sigut ganader i ha sigut també comprador d'una casa, una casa gran de càrniques. I bueno, jo pues, sempre he tingut ja afició i de ben xiquet pues, ja anava darrere mon pare, claro. Anava a l'horta, que teníem l'horta de casa, i després hem tingut quadres, sempre hem tingut ganau. I bueno, quan mon pare estava pues, treballant, pues, jo tenia un rato de vacacions, pues, jo me n'anava amb mon pare, entonces se feien extractes, anava a comprar, el comprador del matero anava a comprar a la quadra els animals... I bueno, ahí eren uns tractes que tenien una essència de tracte, sí, de l'antes, i quan se xocava en la mà estava fet per 100 anys d'un dia i bueno, jo de xiquet, pues, quan eixia d'escola el primer que era pues, anar a la quadra, donar pienso i a l'horta.
4: Ho ha mamat, estrès.
1: Sí.
2: I tu, Luis? Sí.
4: Jo també, jo des de xicotet pues, sempre hem estat en el camp treballant. Jo estudié, jo soc ingeniero agrónomo i decidí quedar-me també en el camp com a llaurador.
2: Tu,
3: y yo pues lo mateix que Luis, yo también estudié una carrera universitaria así al costat en la Facultad de Química y después toqué el mercado laboral, pero con más estado toda la vida en el camp y, claro. Y una familia agricultora es una familia peculiar porque se parla del camp en casa,
2: yeah.
3: A toda hora es el camp y entonces te involucres ahí y te agrada. I t'agrada i pues, al final dius, pues, decidís quedar-me a una cosa que m'agrada, però la veritat és que des que començarem nosaltres a dar a les coses han anat complicant-se cada volta més.
2: I què senten pel camp les noves generacions a la família?
0: Álvaro estava dient que sí, que tot és parlar del camp i m'ha contat Adés que va acompanyar a son pare, no té micro però jo conté, que van a acompanyar a son pare a regar fins a les 6 del matí. Però no li acaba d'apanyar.
2: Vols parlar en el micro, Álvaro?
5: No?
2: Si t'animes, ens ho dius.
0: Però diu que no li va apanyar molt això de és massa sacrificat. No, Álvaro? Sí, més o menys. Heu pensat en alguna ocasió en esta campanya que porteu tan catastròfica en el tema de la creïlla dir en plante no trac creïlles i en guany passem la mà per la paret. Se ho heu arribat a plantejar?
1: Moltes vegades plantegem coses que no ens agrada plantejar-se. Però ve la fecha de plantar i ens entra el gusanillo.
0: Entra el coquet.
1: Ho han fet tota la vida i el que nosaltres volem és treballar i viure dignament,
4: claro.
1: Un salari dignament. I sí, sí que se ho han plantejat moltes vegades. L'any que ve, pues no... O anem a plantar menys, o a soia no plante més, perquè... Però, bueno, nosaltres seguim, de moment seguim.
4: De seves, sobretot, degut al gasto econòmic que tenen, sí que la gent ja està pensant molt ja en plantar perquè necessites ahir molts diners per pa fer les seves. I arriesgues molt de capital, perquè si te quedes, si t'agarra l'ongo a meitat, ho perds tot. Entonces, és un riesgo important de diners.
1: Sí, i treballant te pots arruïnar.
4: Claro. És la teua faena més tot el que s'ha invertit.
1: És lamentable. Treballar i...
0: Damunt i no cobrar.
1: No cobrar.
4: Damunt
1: pues fas una inversió i se queda tota...
4: Xelo, mos apuja tot un 30% més, els fertilitzants, els productes fitosanitaris,
3: el gasoil,
4: tot puja, i quan mos venen a comprar a nosaltres, pues mos compren a preu de fa 30 anys.
0: Això
4: és el que no... lo que no està bé.
3: No està adequat els preus a la vida d'avui.
1: La vida puja.
3: Nosaltres no podem vendre quereguilles a 30 cèntims, és que... Però estem ahí i tenim que plantar i tenim que continuar, però jo, és el que estàvem comentant, parles en qualsevol llaurador i li dius al meu fill, jo no vull que estigui així.
0: No vols.
3: No, perquè és un molt sacrificat i és un... És complicat ser llaurador, no és fàcil, no és fàcil.
4: Damunt dels països tercers també estan gastant productes que així estan totalment prohibits. Així estem molt restrictius en tots els productes, la majoria ens estan deixant quasi sense res, i en altres països entren així productes, en tractaments fitosanitaris, quasi familiars que estan prohibits. Això també té que saber el consumidor.
1: El consumidor té que saber això perquè aquests residus...
3: Estan ahí.
1: Nosaltres ens obliguen a unes normatives que no podem tirar aquests productes.
4: Ens han deixat pràcticament en cultius quasi semiecològics, perquè ens han restituït molts els productes químics. Fan falta, perquè...
1: Perquè te fas una idea, un exemple és com si tu te constipes. Pues tu te prens un paracetamol o un ibuprofeno, no? Pues nosaltres la planta se constipa i el que tirem no...
4: En l'arròs, així també tenen un problema gravíssim en la pericolària.
1: Sí, sí.
4: No tenen res, bueno, ho han prohibit, el fong que tenien antes, la pericolària, no? Uh-huh. Bueno,
1: sí,
4: que està ara.
1: Sí, sí, sí.
4: Tenen un producte antes que el combatia molt bé i no el tenen i no hi ha producció d'arròs.
1: Tenen un gran problema.
4: Igual que nosaltres.
3: També ara...
4: I en les seves, no ens passa amb altres,
1: sí.
4: Germà, que
1: sí.
3: Comença...
0: No, anava a dir-vos on està l'equilibri entre... respectar el medi ambient i al mateix temps que es pugueu guanyar vosaltres un jornal en l'agricultura. On està l'equilibri?
4: Sí, nosaltres volguem no tirar res, que sigui producte zero, però és que no ho cries, és que te ho destruïs les plagues i els focs que hi ha. Això és el que és la realitat. Si vols cultivar-te, és que tindràs més per combatir-ho. Si no, no pots, no és rentable.
3: En lo de l'equilibri ecològic que estàs dient, és que jo no sé que contaminava més. Abans, en una pulvorissà criaves un cebar. Avui necessites 10 o 12 pulvorissades. És impossible. Ho estava comentant a d'ells. Vaig vendre unes cebes Passec, que són Passec rar. Ha tingut que estar pulvorissant-les de cada 4 dies. És impossible. I una volta que no pulvorissi de cada 4 dies, m'isqué la cara.
0: Vull dir, la cara és el 1010.
3: Isqué el 1010.
4: Està molt agressiu, xelo.
3: És impossible. Estem en una zona que és molt humida, amb molta calor.
4: Els productes que ens han deixat
3: són molt
4: fluixos per combatir.
1: Són molt cars i són molt fluixos.
0: Ja.
1: D'extrem a extrem.
0: I en el tema dels encisams, esta moda que s'ha posat ara, de moda, valga la redundància, d'anar al supermercat i comprar l'encisam en la bolseta, això com vos afecta a vosaltres?
1: Bueno, desgraciadament, els consumidors cada vegada se fem tots més còmodos.
0: Sí.
1: A nosaltres mos afecta pues, que la lletua que se feia sin l'horta, n'hi havia dos o tres comerços que se venia quasi tota en Mercavalència o en Mercobassa. Tot això que tu estàs dient de la bolseta, pues això va restant, perquè el consumidor pues, som, no és que siguen, som més còmodos, i clar, pues això tot anar mermant i avui pues lletugueros, comerços no, de lletuga, no sé, n'hi ha ben dos o tres i no sé si en queda uno.
4: Mm-hmm. Això és degut també, Vicente, perquè la gent compra la majoria en els supermercats. No hi ha temps, la dona treballa, l'home també, i la gent va i compra, va a lo pràctic.
1: Sí.
4: I no mira preus tampoc, la veritat.
0: I on estan els encisams? En les fruiteries?
4: En les fruiteries, sí, en les tendes de proximitat.
0: Però va menys.
3: Que van a comprar este fruiteries de barri, van a Mercat València o claro, a Mercobas a comprar, i aquest producte sí que normalment és més fresc que el del lineals de supermercats. Però, claro, les grans superfícies s'han fet els amos de mercat.
1: La venda per la Trencopà, les grans superfícies.
3: Sí, s'han fet els amos de mercat.
0: Sí.
3: Uh-huh. I així s'han quedat tres cultius, pràcticament. S'han quedat en creguilla, ceba i xufa, algo de carxofa, perquè ara pues, la gent a la seva lista tenim por, prou de por.
4: La carxofa va per camunt.
3: Va a la plantació.
4: Sí,
3: perquè
4: la carxofa. Va més camps.
0: La carxofa.
4: Més fàcil de fer. No te gastes tant diners.
3: Correcte.
4: No invertis tant. I és un cultiu que cada setmana vas collint i vas...
3: I té prou estima, en l'hivern té prou estima.
0: Mm-hmm. Però també n'hi ha una part que va a conserva, no?
3: Sí, l'última va a indústria. A última hora, quan la carxofa treballa molt per a la calor, entonces quan els dies són llargs, les carxofes començarà a traure molta carxofa, el mercat no digereix, i entonces va a la pelaora, que diguem nosaltres, o a la indústria. Mm-hmm. Això ho paguen molt a la baixa.
0: Mm-hmm.
3: Això ho paguen, això
1: és l'últim del cicle, però se paga molt poquet.
3: Molt poquet.
1: Mm-hmm. Per la conserva, que diguem nosaltres, sí, se paga molt poquet. Quan se paga més és quan és en fresc, i sobretot a lo primer.
3: Mm-hmm.
1: L'hivern, la carxofa vol fred, i sempre se paga més. Les primeres, les últimes que ha vegat també, igual per la temperatura, quan van eixint algú més al mercat, pues, oferta i demanda pues, sempre van... Mm-hmm. Quan venen estos aires de ponents i tot això, pues a voltes han hagut notícies que com pot ser que ara a aquestes fetges i que no valguin diners les carxofes?
3: Mm-hmm.
1: Pues ha sigut això.
4: La producció
1: ha pujat, les temperatures i... Producció puja...
3: La xufa també en guany han tingut que ha mermat moltes quilos, molt, una barbaritat.
0: I això per què?
3: No n'hi ha una explicació clara de per què ixa merma de quilos, però sí que és de veres que jo, per exemple, m'he anat molt per a baix de lo que estava acollint.
0: Però això significa que puja el preu o no?
3: El preu s'ha mantès i ara han començat a fer tractes per l'any que ve per pujar perquè veien que la gent no anava a plantar xufes, degut a lo que t'ha dit jo. Perquè, claro, també és una planta que no té molt de gasto, però sí que té gasto de llavor, de collida, i està un any en la terra, després deixa el camp molt, molt bru de xuferes i la xufa importa esta que han portat...
4: Una xufa negra
3: que és una plaga que ha aparegut, i entonces...
0: Però és una plaga que s'ha plantat en l'horta?
3: És una plaga que aparegué, que és un híbrid, per mi, de la xufa o hibridat, i és una xufa xicoteta que no se pot matar. Això és impossible de matar.
0: I tampoc es pot consumir?
3: No, cau de la màquina. Quan les màquines estan collint, és tan xicoteta que cau al camp. I se queda en el camp. I no n'hi ha camp que ja no pots plantar en... En l'estiu no se pot plantar perquè la xufa és quan tix en l'estiu. Però s'han fet s'han embrutat tantes camps que n'hi ha camp que en l'estiu el tegeix al parat i pues a base de tallant o a base de pulveritzar-la a veure si pots aclarir-la, però és un problema que tenim en les xufes.
4: Sí, nosaltres quasi també tenim importació de xufa d'Àfrica.
0: Sí.
4: Entonces, en una d'aquestes importacions pareix que ens ha vingut això. Són boletes negres que són superdifícils d'eliminar.
3: Sí, molt complicat.
4: S'ha aparegut a la xunsa, que és una mala brossa també molt... molt difícil
1: una xufa borda.
3: Però la xunsa, si està alta, més fàcil d'eliminar que està.
4: Sí. Jo crec que també la baixa producció de les xufes també és degut a l'excés de temperatures. Les temperatures pues, són massa extremes. Entonces, al no refrescar per la nit, la planta no descansa i no produeix com toca també. Mm. Els estius cada vegada són més agressius de calor. Entonces, degut a això, jo crec que és una... és una causa possiblement important.
2: Pots aprofundir, Luis, en com afecta el canvi climàtic i els estius que estem patint, les collites?
4: Sí, pues això, pues que els estius cada vegada són més agressius de calor. Les nits també són més càlides. Entonces la planta no descansa, les persones com les persones. Avui, si no tens aire condicionat en casa, ho passes mal. Antes, fa 20 anys...
2: I la planta ho patís igual.
4: Claro. Sí. Jo crec que una de les causes pot ser... Esto.
3: Abans, en agost, plovia 4 dies en agost i refrescava, i ara els estius se fan molt llargs. N'hi ha voltes que a novembre va ser manera curta, sí. Vull dir que ha allargat i la temperatura és, molt, és més
4: en
3: alta.
4: En juliol i agost és molt extrema.
3: És molt extrema, sí.
4: Que és quan ells estan ahí...
3: Correcte.
4: En plena producció.
0: I quins altres problemes... Parlem també... Que a mi m'estranya perquè jo no sabia, però que en l'horta també hi ha ramaderia.
1: Sí.
0: No, Vicente?
1: Sí,
0: que tu tens ramaderia, sí. I un dels problemes que teniu és que no teniu escorxadors per matar els animals.
1: Un problemón. Estem ja un any i mig sense que mos donen ninguna solució. No tenim ningú matadero. Teníem el matadero de Mercavalència, estava el matadero de Burxissot, estava el matadero de Picassent, i Picassent tancà, Burxissot tancà, i en Mercavalència pues, mos tiraran de Mercavalència.
4: Estem parlant de vedells.
1: Estem parlant de vacuno, de cavallar i d'oví. Perquè Mercavalència el que sí que estan sacrificant són cerdos, per si. I estem ara que els ganaders d'ací pues, estem desemparats. És una vergonya que en tota València, que no n'hi ha cada un escorxador, mos toca anar totes les setmanes a Castelló, lo més prop. I clar, és un problema pujar els animals i després pues, baixar la cara.
0: I per què han desaparegut? És que no ho entenc.
1: Pues bueno, a voltes Mercavalència per un conveni que feren en el porcí, després pues males gestions en els mataeros de les directives. I lo ben cert és que s'han quedat sense res. És una vergonya que en València que no tinguem ningú escorxador, no tinguem servici. I que estem demanant i que no ens està fent ningú cas.
0: I se n'heu d'anar a Borriana.
1: Tenim d'anar a Borriana, el més prop. Ara imagina que Borriana ve una d'aquelles, el dia demà on no estiga, què fem? Tenim que tancar les explotacions. És un problema molt greu i no s'està ficant ninguna solució. I ho estem reivindicant.
0: I vos donen alguna... Bueno, vos responen...
1: Que ho miraran, però... Però no se miraran.
0: Però no se miraran.
1: A dia d'avui portem any i mig sense servici. I, clar, els ramaders pues, és un cost addicional. Ja a pujar els animals allí, pues, temps, diners, i després pues, baixar la carn, els repartidors que tenim... per carnisseries, perquè nosaltres, els ramaders d'ací de València, pues, normalment pues, anem al carnisser, encara, no?
0: A les carnisseries d'Espòmies.
1: Artesanes, on sempre la confiança de la bona car, de la ternera bona, del cordero bo, del seu embotit. Entonces, pues, és un problema que al final pues, no sé el que aguantarem, però és un problema molt gros.
0: Teniu molts problemes.
1: Sí, desgraciadament... Tenim molts problemes.
0: Hi ha alguna cosa...
1: Això és el que estem reivindicant. Que...
0: Hi ha alguna cosa bona en l'horta de València?
1: L'única cosa bona que tenim en l'horta és pues, que anem mecanitzant-se i pues, se fa la faena
4: més fàcil,
1: més còmoda. Això sí, però el problema gros és la rentabilitat. Però sí, en maquinària s'han mecanitzat prou. No poden mecanitzar-se... Igual, com en altres puestos, perquè així són espais reduïts. Són
0: parcel·les
1: xicotetes. Hi ha molt de minifundisme. Però, bueno, nosaltres treballar... Sabem, mos costa més, però, bueno, serem acoplant, això no és problema. Entonces, en això sí que hem avançat. El problema és que hem anat molt darrere en la rentabilitat.
0: En el cost.
1: La rentabilitat, no, és que no és rentable, avui.
3: Han pujat moltes costs. És que s'ha pujat tot, molt segur que puja en qualsevol...
0: Però tot això ha vingut des de la guerra d'Iran.
3: És que qualsevol excusa ja és perquè mos pugen els preus. Jo, això... n'hi ha una guerra. Puja el fertilitzant, puja el gasoil, puja el plàstic. N'hi ha una altra guerra. Puja el fertilitzant, puja el gasoil, puja el plàstic.
4: Chelo, jo... en la taronja també estem igual, eh? La gent que té taronja també té més problemes en les plagues i també a l'hora de vendre també cada vegada menys, venen menys comerços i s'està ficant també difícil.
0: I d'on depèn... O sea, a mi és que n'hi ha una cosa que em preocupa molt, que és la sobirania alimentària, que si no està en mans dels llauradors i està en mans de la indústria, ens diran, ara mengeu, ara no mengeu, tanquem l'aixeta.
4: Ja no dependrà de vosaltres.
0: És una cosa que a mi em preocupa molt, i el que esteu dient ens aboca cap a ahir, no?
1: Això va passar igual que els xips. No n'hi havia xips, estava tot parat, perquè així no teníem xips.
4: De la nostra edat, Xelo, de 30 a 50 anys enganyant, però de 30 pa cavall...
1: El problema és que han portat ara...
4: Però menys en Horta de València, no sé...
1: Han tingut dos o tres anys que han sigut més o menys regulars, però era pues, per falta de sequia, que en altres llocs pues, tenien sequia, no podien plantar,
0: sí.
1: I pues, alguna guerra... però sempre hem estat expenses des de més. Perquè per nosaltres poder funcionar és perquè no podien plantar o perquè tenien algun altre tipus de problema. Mm. I entonces, pues así, pues vale, entonces... una rentabilitat més o menys que ve, però ara portem ara una ratxa que i no veig amb ningú, no veig amb futur.
0: Juanjo, com ho arreglem això?
3: Està complicat. Anava a contar una anècdota que me passa a mi una volta perquè veges la diferència de països. Resulta que tenia unes quereguilles i anàvem a exportar-les. I jo anava a dur-les a un exportador. I era de Xuny. I diu, no, és que m'han tancat l'exportació. Dic, oi, com m'han tancat l'exportació? Diu, sí. Dic, però si van a Polònia, si això pot anar... No tenen per què tancar-la. Diu, no, no és que me l'han tancat. És que quan en Polònia, no, en Holanda, n'hi ha quereguilles holandeses, el consumidor holandès se'n va per la quereguilla holandesa
0: i
3: l'estrangera no en vol.
0: Ah.
3: I això és qüestió d'educació. D'educar al consumidor, perquè és que jo veig una cosa, jo veig a 10 anys vista l'agricultura de l'Horta de València. Si no n'hi ha relleu se va quedar, ja n'hi ha mosques perduts, però un muntó.
4: Això és un altre problema,
3: això és un problemón.
4: Mm. Que se plen de mala brossa mos vola a nosaltres i encara tenim més problemes de males serves. Ens toca rascar més i
1: tenir més herbes, caragols, fauna salvatge.
4: Fauna salvatge també, xavalins.
0: Xavalins també en teniu.
4: A l'Horta de València també hi ha xavalins. Sí. Les xufes també se les menxen.
1: Sí, hi ha camps que...
4: Hi ha camps que en la les orells, jo visc que han destruït totalment. Se les... Bueno, i està l'onxada, ja ni te cuento, també.
1: Sí, sí. És un altre...
0: Però això són llauradors que han abandonat directament l'activitat.
3: Sí, sí. Bueno, se fan majors. La edat mitja del llaurador és molt alta, entonces n'hi ha qui té relleu i n'hi ha qui no té relleu. Nosaltres, o jo en el meu cas, per exemple, estic agarrant tota la terra que un llaurador major se deixa, que la tinc al costat, per lo que diu Luis, perquè no se perga i me perga a mi el camp.
0: I li treballes el camp.
3: Li treballa el camp i sí, li treballa
4: el
3: camp.
4: Que si tens un camp perdut, Xelo, tens caragols, males herbes, o sea, te complica molt la vida. Per tindre el teu camp net, en condicions.
0: Però t'obliguen a tindre el camp net, no?
4: No, nosaltres perquè produïm, mos agrada tindre-ho.
0: No, estos que tenen les parcel·les pues, abandonades,
3: en teoria sí.
0: Ens obliguen a tindre les parcel·les.
1: Segons els pobles, segons clar, cada zona, en València està el Consell Agrari, que si hi ha algun camp perdut, pues se comunica i ja se fan les accions que tenen que fer, perquè...
4: Sí que deurien tots els pobles... Pues,
1: és el problema de la brossa, les males herbes, pues tu tens el camp net, i el camp està perdut, ve un airà... o se'n va a la sèquia, t'entra tu, i després els caragols, també fan molt de mal, i bueno, claro, de tindre-ho net a tindre-ho brut...
0: Canvia la cosa.
1: Canvia, claro.
4: Mm. Sí, sí. Cada vegada més que has perdut, i segons zones, també.
3: Sí. La zona que han fet la protecció de l'horta i sinó més protegida, i aixòs camps estan prou bé, o se treballen encara, però en quan te nixes d'ahir ja està... Jo que sóc de Meliana, pues, la zona quan passa Follos, la zona d'Albuixec, la zona de Massalfassar, això està ja molt perduda,
4: perduts.
3: Que són persones que han faltat i en fi no volen saber res o els herederos ni els coneixes i allò se queda tot abandonat. Hi ha molt d'abandono. Sí, sí. Per falta de rentabilitat també, perquè si fos rentable, claro, pues un taronxar no s'abandonaria, però com el cítric, pues, a lo millor no és rentable, pues el fideo, pues ahí está bé.
0: que esperga.
4: En la taronja Txelo també ens han llevat productes i ara ha existit una altra plaga que en té la combatíem bé en un producte i ara tenim un problema en el cotoner de les baix que ens toca combatir. No hi havia antes i ha aparegut una altra volta. I l'aranya també en la clementina també s'està ficant molt difícil controlar-la.
2: I què implica el cotonet? Quin perill suposa?
4: Quan està en la flor de forma taronja i per valor comercial.
0: No té la forma que busca el mercat d'escaparate.
4: Claro, la forma, el insecte quan està florint el taronjar és quan fa la faena i deforma el fruit.
0: Deforma la taronja. I això ja no es comercialitza, claro, de cap manera.
4: El deprecia comercialment.
0: I no és un poc exagerat? També no haurien d'educar a la gent a que les formes perfectes no són les extraordinàries? O sigui, una pebrera torta o...
4: La gent, desgraciadament, metja per l'ull.
0: Perquè, per exemple, una taronja atacada pel cotonet està dolça?
4: Sí, clar, per dins és igual de bona.
0: Per dins és igual
4: de estèticament.
3: I la ceba, una ceba doble que no és comercial, jo te la fico en el plat i tu no saps...
0: Les cebes dobles no es poden vendre?
3: Hi ha un moment que li fugen a això.
1: Se fa com a destrio.
3: Com a destrio
1: perquè és doble, per la vista.
3: Per la vista, perquè en el plat tu no pots diferenciar si és doble
0: és
3: o simple.
0: És increïble, no?
3: Si és doble o simple no pots diferenciar-la. Ja t'ho dic jo, quan està tallat.
0: Sí.
3: És la mateixa ceba, el que passa que ha tret dos ulls. Però la ceba segueix sent la mateixa, igual de bona, no per gent de qualitat. És aixina.
0: És impressionant. Jo la veritat és que vos escolte. A mi no m'ha donat mai per fer-me llaurar ara, però la veritat és que se'n van les ganes. El que hauríeu de fer és animar un poquet a la gent jove a que s'apunte.
1: Però la gent jove...
0: Hi ha molta gent que està estudiant agrònoms. Estos sí. No van directament al camp. A què es dediquen?
3: Nosaltres en l'Institut de Meliana n'hi ha una rama de... que és agrícola i això és per xicons jovens sí que tenen una opció d'anar al camp en un contracte pràctic i això va funcionant. Passa que avui saps el que passa? Que jo veig que és complicat entrar de zero a ser llaurador.
0: Ja.
3: És complicat.
0: És una cosa que s'aprèn a poc a poc.
3: Que ve de pares a fills. Jo veig complicat. No dic que sigui impossible, perquè jo tinc un gos que és començar anant a Merca València i això se va obrir en camí, però també té l'ajuda del pare en este cas. És que en el camp no és plantar i collir. És que això n'hi ha que llevar-se del cap, que no es plantar i collir, que és que per arribar al final costa molt i has de saber molt i un any fas una cosa i l'any siguent fas la mateixa i no és igual, no és igual mai.
1: No són matemàtiques.
3: No són matemàtiques.
1: No és una fàbrica de fer tornillos que sempre és igual.
3: I el que estem parlant, tens que anar molt per davant de que antes de que entren les plagues, perquè quan entres les plagues ja ho has perdut tot. I això ja no té valor. Entonces tens que anar molt per davant i estar molt en... i fetges de sembra i de tot perquè quadre bé.
0: Ara què toca? Després de les creïlles, què toca? Què toca plantar en l'horta?
4: Bueno, preparar els camps per l'any que ve.
3: Sí.
0: Preparar els camps.
4: Sí, m'heu
0: dit que un any no n'hi haurà plantació de meló
4: del xer s'ha reduït moltíssim.
0: De l'Alger s'ha reduït.
4: Fa un 5% de lo que se feia antes.
0: Un 5%.
4: Sí, el nord de València. Bueno, en la nostra zona, per
1: la nostra zona, el meló, el cacau, que també plantàvem antigament cacau, també ha desaparegut.
0: També ha desaparegut el cacau.
4: El meló d'Alger, la producció ha baixat a la meitat. Entonces,
1: és quasi insignificant.
0: I el meló que mengem també ve de fora?
1: Bueno,
3: ve de fora o d'Almeria.
4: Segons l'època.
3: Ara estarà d'Almeria.
4: Després se'n van a Ciutat Real també, no?
1: Sí, després més tard de la Manxa.
4: Així pràcticament ha desaparegut, bueno, només en la nostra zona.
0: Sí, però això de tindre fruita de temporada i ara tindre meló de tot l'any no és molt normal, no?
3: Pues no, però com no n'hi ha distàncies, pues te porten en Nadal tens meló de Brasil,
4: sí.
3: O meló del Senegal, o entonces i entonces nosaltres antes era pues quan hi havia cols pues en l'hivern, ara n'hi ha cols tot l'any. El meló d'Alger pues era per l'estiu, pues ara tens meló d'Alger tot l'any.
0: Sí.
3: I s'ha globalitzat tot.
0: Sí.
3: Al no haver distàncies es teclaven així un camió, un barco del Senegal ple de melons. L'altre dia vaig veure jo hasta seva tendra d'Egipto, portar al port de València, en el rabo verd perfecte. Vull dir que això, claro, això va en detriment nostre també.
2: Com et vas quedar en vore-la?
3: Me vas quedar perquè era la vaig posar en foto, no la vaig posar, però era perfecta, eh? Venia a perfeccionar, jo dic, mare meva, és que això no ho podem fer nosaltres així. Però és el que està dient Lluís.
2: A què te refereixes amb perfecta?
3: La perfecta de visió, jo no la provava de gust,
2: sí, però
3: perfecta, era una ceba molt blanca, en un rabo molt verd, s'apegava molt a la vista.
0: Ceba tendra.
4: La ceba tendra és un altre cultiu que així fem prou.
3: Sí.
4: Més que la de sec.
0: I a esta li afecta també el fong?
4: També hi ha un altre fong que sigui este enfilium que també apreta prou. Però és més fàcil de fer que la de sec. La de sec és que ve a maio i hi ha un període que puja les temperatures i la humitat i
3: complicat.
4: Més difícil encara arribar a les de sec.
0: I si jo vull comprar creïlles valencianes, on les puc comprar?
1: Bueno,
0: perquè, com heu dit, que les exporteu a Polònia...
1: N'hi ha gent que té... En les redes socials...
0: Sí.
1: Ne venen a caixes. Sí, i bueno... En comerços locals, en tendes de barri, segur que també algo n'hi ha. No?
4: I en mercats també.
1: No n'hi haurà igual gran abundància, però sí.
4: En el mercat central, en el Cabanyà.
1: En el mercat central, segur.
4: Tots els mercats, jo crec que hi ha productes de proximitat.
1: Però bueno, en tendes de pobles, segur que n'hi ha, però clar, és un mínim.
3: La que va en caixa de cartó i porta a terra...
0: És la bona.
3: I ja possiblement siga d'ací.
1: Encara que tingui algo de pell que bota un poc la pell, no li tingueu por.
0: Però que és que té una pell molt fineta.
3: Sí, claro.
1: És molt tendra, és molt tendra, entonces, pues, de tan tendra, de la tendror que té, pues, quan se cull, una miqueta que se toca entre la terra, un terrosset, li fa...
3: Bota.
1: Però de menjar, és un espectacle.
0: Jo he notat, des de fa un temps cap a sí, que les creïlles que compre... en el supermercat, jo vaig al supermercat, no són les creïlles que jo recorde de jo que sé, de quan era més jove. Ara tu fas unes creïlles fregides i fan fosques però estan crues per dins, o sí. Fas un bollit i la creïlla teix com una pedra
1: dura, un altre sabor.
0: Aquestes són de les que venen de fora.
1: Claro.
4: Nosaltres ho donem als amics o a la família i la gent flipa. Això és que, com si no ho coneguerem, igual.
1: No té molt bona acceptació. Quan regales una caixa de creïlles, en recorden tots els anys de tu.
4: Quan vulguis, vens i te regalem el que creïlles.
0: Havíeu d'haver portat un sac de creïlles així, per a poder-les provar.
4: Sí. Claro.
0: Bueno, i quin futur li veu a l'Horta?
1: Pèssim.
0: Però ni una esperanceta? Sí.
1: A veure, nosaltres seguim luchant, però clar, arribarà un moment que no anem a poder subsistir.
0: Vosaltres des d'ABA quines reivindicacions feu defendre l'Horta?
1: Ja ho heu vist, defenem pues, tot el... ABA té unes sectorials, moltes sectorials, just l'arròs, l'hortalissa... en ganaderia, bueno, en tots els sectors està defenent, i ABA està anant a Brussel·les. Serem una de les organitzacions més grans, la més gran, i som una organització que anem a Brussel·les, però en Brussel·les no m'ho estan fent cas, no m'ho estan recibint com toca.
2: Què pot fer el govern valencià? Quin marge de maniobra té?
1: Pues entre tots tenim que fer moltes coses.
2: Per exemple, què?
1: Pues ficar solucions a tot això que estem parlant.
3: I...
1: sobretot en l'etiquetat dels productes.
0: L'etiquetat, això és important.
1: Que no, perquè en l'etiqueta fique una marca valenciana, el producte és valencià. Entonces lo que hi ha que ficar és el producte, perquè solen ficar la marca del comerç...
2: De l'empaquetat.
1: L'empaquetat, que és una empresa d'ací, però després, en lletra xicoteta que no la veus, producido en...
2: Sí.
1: Chile, producido en Francia.
3: Això ficaron gran.
1: Entonces, lo que s'està demanant és les traçabilitats, pues, que siguin les correctes. Això és enganyar.
3: I promocionar el producte de València.
4: Això és supermercats, tenim que tindre un poc de consciència en producte.
3: Un producte del costat del supermercat, que té el camp al costat.
4: Molt bé.
1: Nosaltres estem segurs que si se ficara en un lineal producte de València, no té que igual tots els consumidors, perquè n'hi haurà consumidor pues, que anirà a preu.
4: Claro.
1: Però jo t'he dit que un gran percentatge es vendria producte nostre. Mm. I mos ajudaria molt. I, home, i l'agricultura és el que parlem, no és l'agricultura sales. L'agricultura maneja molts sectors. Mecànic, gasoil, fitosanitaris, fertilitzants, transports, gent en els almacens. Si te pares a pensar, l'agricultura i la ganaderia manegen molts puestos de treball. Mm. És una cadena que cada eslabó repercuteix, genera riquea. Si l'acabem, pues, l'altre també s'acabarà. No se paren a pensar o no volen pensar que això deu d'estar viu.
3: Ah.
1: I estem morint-se a poc, està pagant-se.
3: El problema també és que la gent sempre veu les estanteries plenes de menjar i se creuen que és que es produeix allà en l'estanteria, però no, no és així. Se produeix en el camp. Si acabem en els agricultors o si acabem en l'agricultor que tenim prop i han de dur el menjar de fora, doncs el de fora al principi el millor te'l ven més barat, però quan se li lleve aquesta competència no va ser tan barat aquest menjar. Saps què te vull dir? Aquell produeix barat, però aquell veu, ui, este està necessitat. Vaig a apretar.
4: Claro. Des d'Europa no mos apoyen, Txelo, no veuen la producció.
1: L'altre gran problema que tenim és Europa.
4: Sí. Ara m'ho volen ficar l'agenda 2030, pues una burocràcia que pel llaurador és inviable.
0: Això que és
4: apuntar tot el que fas.
1: El quadern digital, que diuen. Que això va ser pues molta gent. Si nosaltres
4: ja anem limitats de temps produint.
1: Exacte.
4: Te contratar a una persona que te ho faci, un altre sobrecost.
1: Un altre sobrecost.
4: Pues...
1: Ja i molta gent, no pues, quan vinga tot això, pues dirà, hasta si hemos
4: acabat,
1: tanquem paraetes i ja està, no va poder ser.
3: N'hi ha molta gent que coneixes que has començat de llaurador i no ha acabat. Vull dir, has començat en son pare de llaurador i ha arribat un moment que se n'ha anat a la indústria o se n'ha anat a un altre lloc perquè no veu un futur clar. És que el futur no està clar. Està...
2: I Álvaro, què vol fer de major? Què vol ser de major?
3: Què vol ser de major? Fica't ahí.
2: Debuta.
3: Va, debuta.
2: En contrapunt.
5: Policia Álvaro. Nacional.
3: ¿Policia qué?
5: Nacional.
2: ¿Qué es el que me está agrada de ser policía? De imaginar ser policía. Álvaro.
3: ¿Qué te agrada?
0: Arrima't al micro.
3: Sí, arrima't.
5: De tot un poc, sí. Pues... Jo t'intentiva per... No ho sé, és que són moltes coses en el cap.
2: Te crida l'atenció, t'agrada. Molt sí. Bé. Quan parlem de policies...
0: El cridarem. El cridarem a parlar de la policia. En fi, no sé, una conclusió, m'agradaria que posàreu un poquet d'esperança per no anar sentos deprimits a casa, però no sé si és possible. Una última rondeta de...
3: Nosaltres no anem a abandonar. Nosaltres estem ahí, anem a estar ahí. Estem ahí aguantant.
1: De moment, l'esperança no l'han perdut, encara tenim fe en poder, bueno...
0: Encara plantareu creïlles l'any que ve i les enviarem on passa falta.
1: Si Déu vol, plantarem creïlles, plantarem cebes, criarem terneres i, bueno, de moment seguirem.
0: I matarem la carn com Déu mana.
1: I esperem que mos fiquen un servici de matarem en València. Torne a recalcar, perquè és molt important pel sector ramader, que mos fiquen un servici en València. Per favor, pleguem que mos fiquen aquest servici. Mos fa molta falta.
4: És una professió bonica i que t'enganxa també. Però el que passa és que és molt sacrificada i t'ha d'agradar. T'ha d'agradar, com totes.

0: geni prodigiós.
1: Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d'Hortalisses de Basaja, ha sigut un plaer, bona nit.
2: Moltes gràcies i bona nit.
1: Teniu tot el nostre suport.
2: Moltes gràcies.
1: Luis Romero, delegat de Basaja Meliana, Luis Bellver, delegat de Basaja Carpesa, ha sigut també un plaer, Luis, i com li dic a Vicente, teniu tot el nostre recolzament i estem amb vosaltres. Bona nit.
3: Un plaer, bona nit.
1: D'igual manera, li diem a Juanjo Romero, delegat de Basaja Meliana, gràcies, Juanjo.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: També gràcies a Álvaro. Aquí esperem més vegades així en la ràdio, cada vegada que vulga. Gràcies, Txelo, també a tu per convocar esta taula experts. Bona nit.
5: Bona nit, Gustavo.
1: Arribem en 20 segons a les 10 de la nit.

0: Moment d'actualitzar la informació. Els sindicats docents i la Conselleria d'Educació continuen negociant, de moment, sense acord. Rubén de Pere.
1: Així és. Entre les qüestions que separen les demandes dels docents i la nova proposta de Conselleria està l'augment salarial. La Conselleria ha oferit als docents una pujada salarial de 120 euros bruts al mes per al pròxim curs. La pujada seria progressiva, de 60 euros al gener de l'any que ve i 60 més a partir del mes de juliol. Aquest augment salarial es traduiria en un increment brut anual de 1.680 euros. Conselleria diu que el 70% dels mestres i professors serien els quarts millors pagats d'Espanya. Enfront, l'STPB, el sindicat majoritari, demana una pujada mensual de 486 euros per als mestres i 550 per als professors. Tot i la distància entre les propostes, el president de la Generalitat es mostrava avui confiat en que s'arribaria a un acord.
2: La proposta que va fer la consellera esta vesprada va ser pensant també en els aspectes que es poden millorar i també va tindre en compte aquesta necessitat de salarial que diuen els sindicats, però que també diuen que no és la més important i que en base a aquests criteris d'importància que han establit els sindicats han intentat arribar a un acord.
1: Pel que fa al nombre d'alumnes per classe, la conselleria proposa la reducció progressiva de les ràtios i estableix com a novetat un calendari d'aplicació fins al 2030. Els sindicats volen que siga ja per al curs que ve i de colp. 15 alumnes com a màxim en infantil i 20 en la resta. Educació manté en infantil i primària un màxim de 22, en secundària de 25. També hi ha hagut novetats en la cobertura de les baixes. La conselleria proposa un pla de substitució anticipada en primària que dotaria durant tot el curs a cada centre d'un mestre o mestra a mitja jornada o a jornada completa en funció del nombre d'aules. En infraestructures, els dos plans de confort tèrmic i accessibilitat, conselleria suma com a novetat una línia de subvencions perquè els ajuntaments facin millores directes en el manteniment de les escoles. I totes aquestes qüestions estan negociant-se en el dia que fa 6 de vaga indefinida. Avui, amb un seguiment en tot el territori, segons dades de la Conselleria, que frega el 40%. El dia ens deixa més notícies. Avui també hem escoltat el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, en la comissió del Congrés que investiga la Dana. Polo ha tornat a negar la pagada informativa que han atribuït a la Confederació. Ha dit que el CECOPI es va convocar massa tard i estava mal dirigit. Era un caos, ha dit.
3: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente, vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
1: Això li ha costat tornar a sentir les crítiques del Partit Popular i de Vox. En una comissió, demà compareix Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. I avui el futur de la factoria de Ford d'Almussafes sembla més clar. La companyia ha anunciat la fabricació del model Bronco, un utilitari esportiu multienergia. Es fabricarà a partir del 2028. Carlos Faubel és el president del comitè d'empresa.
4: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergia de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
1: Estos, Gustavo, han sigut els grans assumptes informatius del dia.
0: Este es Sanzibut
1: del comité de empresa.
4: Por fin hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.

0: Continuen a hores d'ara entre educació i els sindicats docents. Com dèiem, en aquests moments no sembla que l'acord estigui a prop i que, per tant, es puga desconvocar la vaga indefinida en l'educació pública no universitària. Si no es desconvoca finalment, seria la jornada que fa 7 de vaga. I continua també una altra vaga, en aquest cas la dels metges i les metgesses. Demà, segon dia de la quarta setmana de vaga convocada per a denunciar la precarietat laboral i la sobrecàrrega assistencial. També demà hi haurà ple de les Corts. I en la comissió d'investigació de l'ADAN al Congrés, com ja hem comentat, compareixerà Maribel Vilaplana, la periodista que va compartir dinar i sobretaula amb Carlos Mazón el dia de la barrancada. I en la comissió al Senat, que també investiga l'ADAN, del 29 d'octubre, compareix la vicepresidenta tercera del govern i ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen. I en tribunals, acabem amb esta notícia. L'excap de la UDEF a Madrid, Òscar Sánchez, en presó, recordem, en presó preventiva des de 2024, quan li van trobar més de 20 milions emparedats a sa casa, més de 20 milions d'euros, declara voluntàriament davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per col·laborar presumptament amb una xarxa que va introduir, atenció, 73 tones de cocaïna entre 2020 i 2024 a Espanya a canvi de mossegades.
1: Tot això demà, no ens ho perdrem. Bona nit, Rubén Dempere.
0: Bona nit, Gustavo.
1: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final.

La Comunitat Valenciana arriba a esta nit amb les escoles en vaga, les negociacions en marxa i eixa sensació tan reconeixible en la política educativa, que tots estan d'acord en una cosa, i és que no estan d'acord en quasi res. Sisè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic, sis dies en què els alumnes aprenen menys continguts i els negociadors, en canvi, acumulen més reunions. Avui hi ha hagut, com ens relatava el nostre company Rubén Dempere, nova proposta de la conselleria que en el món de les negociacions significa aproximadament, no ha funcionat la d'ahir, provem amb la mateixa però amb decimals diferents, 120 euros bruts més al mes en dos trams. La conselleria diu que això situa el professorat valencià, situaria el professorat valencià entre els millors pagats d'Espanya. Els sindicats, per la seva banda, han fet el que es fa en estos casos. Han mirat la xifra, han buscat la calculadora i, tenint en compte que la seva proposta és de 486 euros per a mestres, 550 més per a professors, així pràcticament no, el que estem parlant és si parlen les dues parts del mateix sistema mètric, atesa la gran diferència entre el que proposen els professors i el que respon la conselleria. Mentrestant, el conflicte continua amb el seu desenvolupament. El seguiment de la vaga en el dia d'avui ha rondat el 40%. Els equips directius han afegit un element inesperat, amenacen amb una dimissió en bloc, que en educació és com quan el professor diu examen sorpresa, però al revés, sorpresa sense examen. I el president de la Generalitat confia en l'acord, que confiança en política és com els deures d'estiu. Sempre es diu que es faran i després ja arriba setembre i parlem d'altra cosa. Esta nit intentarem veure si estem veritablement en el camí d'un acord o si

0: Simplement davant una negociació que ha decidit quedar-se per a viure. En definitiva, vaga que continua viva, negociació oberta, nervis a les famílies, milers d'alumnes descobrint que el concepte conflicte laboral pot donar més jornades lliures que la pròpia pluja i amb la necessitat de posar el contrapunt. I per a fer-ho, rebem Alba Juan, politòloga i periodista. Bona nit, Alba.
1: Bona nit.
0: Sònia García, companya des Diario i d'Atres Media. Bona nit, Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: També saludem el director del diari Informació, Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
2: Salutació, Gustavo, bona nit.
0: Sònia, quin seria el teu primer titular de la nit?
1: Que para las graves consecuencias que supone esta huelga para los alumnos, se la están tomando las dos partes con demasiada paciencia. Eso como titular, y si quieres desarrollo. La negociación sigue viva. Ahora en estos momentos están abordando todavía sindicatos y consellería en la mesa sectorial el tema de las infraestructuras. Van punto por punto. La consellería está cediendo en algunos aspectos, por lo que va trasladando el propio sindicato mayoritario en directo, que va contando un poco por dónde van los tiros. Se ve cómo el Consejo tiene una actitud negociadora, además de la propuesta que habéis comentado antes, va cediendo en algunos términos y en cambio encontramos a los sindicatos en una situación de bloqueo absoluto. No se bajan del burro con determinadas cuestiones que desde luego ahora no tocan, como el hecho de imponer el valenciano y arrinconar el castellano intentando derogar la ley de libertad educativa, de la que estoy convencida de que ni siquiera todos los sindicatos están de acuerdo, sino que se trata más bien de una exigencia en concreto del sindicato mayoritario de STEP. En cuanto al salario, asumir ese chantaje de 500 euros al mes supone un agujero presupuestario millonario que supondría recortar o bien en otras exigencias, y tienen que contemplar qué es lo que quieren, porque todo no puede ser en una situación de déficit y de deuda estructural como en la que se encuentra la Comunidad Valenciana. Hablaban también, habéis comentado en el repaso, sobre las ratios. Estamos hablando de las ratios más bajas que hay. Recordemos que con el Botanic las ratios estaban más altas, había más alumnos por profesores y la subida salarial es la mejor de 19 años, pero para quien dice es que no solo estamos reivindicando una subida salarial, es que se están abordando una decena de cuestiones. Ya decía, ahora están hablando de infraestructuras, también se ha abordado el tema de la formación a los docentes, son muchos aspectos y yo creo que la consellería sí que está haciendo un intento por acercarse, por ir cediendo, y lo que tiene que haber es honestidad y flexibilidad por parte de los sindicatos, porque se está alargando ya demasiado esta situación.
0: Toni.
2: Sí, estic molt d'acord en l'exposició que ha fet Sònia. Jo crec que hi ha dos punts per damunt de tot. Ara mateix, encara continua, com diu Sònia, aquesta negociació que ha començat a les 4 de la vesprada, són 6 punts els que van abordar-se, des d'ahir s'han tocat 3, encara no s'ha tancat ningú, no? I els dos punts que més van acostar són, primer, el tema salarial, i després el de les ràtios, no? Ja sabem que, com has comentat tu també, s'ha fet una proposta de 120 euros que ja estava manejant-se la setmana passada per part de la conselleria, per part de l'administració. Sabem que en principi van ser 75, però ja la setmana passada sabien que anava a obrir-se més la mà i que anaven a posar damunt de la taula 120. A mi no m'estranyaria també que es muntara alguna més, que s'arriba a 150, però sí que és de veres, com diu Sònia, que jo no crec que més ningú concepte s'arriben a aquests 550 que s'han arribat a demanar, no? Hi haurà encara un tira i afluixa, es podrà rapar un poc més, però des de luego 550 crec que és inviable, perquè a més no entra dins de lo que pot ser la financiació. I l'altre punt és de respecte a les ràtios, no? Ja sabem que la nova proposta parla de reduir, anar poc a poc i ficar-ho tot ja per a l'aplicació en 2031-2032. Jo crec que ahir els sindicats encara van apretar molt més. Es tracta de la consideració de reduir de 22 a 22 el un màxim d'escolars per a l'aula infantil, ara mateix sabem que són 23, i això, esa mesura, aplicar-la en la 27-28, mentre que la resta d'etapes, com dic, la reducció quedarà vinculada a una futura llei estatal, una aplicació que serà obligatòria, com dic, en l'any 2000, en el curs 2031-2032. Jo crec que hi haurà, podrem veure llum al final del túnel en uns dies, però encara crec que la negociació va enquistar-se i donarà moments, haurà moments durs.
0: Alba Juan.
3: Doncs el meu titular, si combinem les vagues que estan havent en sanitat i també les d'educació, el meu titular seria pues, que els pilars, no?, que sostenen la despesa pública i en general el sistema de benestar s'estan tremolant en la Comunitat Valenciana, i això requereix d'una cosa, com ha apuntat Sònia, seriositat. Seriositat en la manera de sentar-se a negociar, de tindre uns punts clars, d'una calendarització, perquè sí que una de les coses que s'ha reclamat des dels sindicats és que la calendarització en molts casos dels punts tractats és inexistent, o és una calendarització que se fa fins a 2030, quan són qüestions que aborden des de la emergència un poquet d'aquesta importància de l'educació pública, no? I crec que sentar-se a negociar quan estem parlant de entre 480 euros i 550 i posar sobre la taula primer 75 euros i després 120, estem parlant d'una negociació que encara dista molt entre sindicats i conselleria. Això, tot això s'ha d'incrementar, s'ha d'avançar a una velocitat molt més gran que la que s'està avançant. Si suposadament la conselleria el que diu o el que apela és que les famílies estan patint, que els xiquets estan patint perquè no estan tenint aquesta resposta, perquè estem a final de curs i necessiten un sistema educatiu que responga, pues jo crec que s'hauria de sentar en aquesta taula de negociació en una major seriositat i abordant tots els punts d'una manera concreta, no? El que comentàvem de les ràtios, jo crec que és interessant parlar d'això i també com ha canviat, vull dir, les ràtios, pot ser les ràtios actuals tingueren sentit i hagueren estat bé fa 15, 10, 20 anys. Ara mateix estem parlant d'un augment de pressió, per exemple, en qüestions d'atenció a la diversitat funcional, a la diversitat en molts sentits, i això requereix de qüestions o de cohesions que abans no feien falta, d'un sistema a lo millor que puga integrar a aquestes persones, a persones també que han vingut de fora o per conflictes diferents, com poden ser d'Ucraïna o d'altres llocs. Tot això ha suposat una pressió major per al professorat i això és el que també estan reclamant, una qualitat educativa major que ha de tindre resposta per part de la conselleria. Aleshores, jo el que aconsellaria és que en lloc d'intentar posar a famílies en contra dels sindicats o els sindicats intentar pressionar per a certes reivindicacions que potser poden passar per alt per garantir una qualitat educativa, s'assenten en els punts que poden arribar a un punt comú i a partir d'ahí treballar.
0: Des de primera hora de la vesprada, totes les mirades estan posades en la seu de la Conselleria d'Educació, en eixa reunió clau, i una pregunta, continua sobrevolant els passadissos de Campanar, ja ben entrada la nit, hi haurà acord en algun moment, seguirem amb la vaga. Marxem en directe fins a la conselleria, allí es troba des de primera hora el nostre company Àlex San Jaime. Àlex, quin és l'ambient a esta hora?
4: La gran pregunta que comentaves, Gustavo, és precisament això, no? Si n'hi haurà l'anul·lació de la vaga, si n'hi haurà marxa enrere, si finalment tot el que posa damunt la taula de la conselleria serà o rebrà el vistiplau dels sindicats. Almenys la bona notícia que hi ha ara mateix és que la negociació continua, està en marxa. Després d'aquesta reunió, recordem, a les 4 de la vesprada que continuava, que a les 8:30 han fet un xicotet recés per a explicar un poc quina és la situació, per a descansar també, però han reprès de seguida, després d'aquests 20 minuts, han reprès la negociació. Encara estan, o els falten com a mínim 3 punts dels 8 totals que hi ha ara mateix damunt la taula per abordar. Un d'ells és de la millora salarial, que és, diguem, un dels cavalls de batalla, que no va estar en l'anterior reunió i que sí que està aquesta proposta de la conselleria. Els sindicats ja han dit que està lluny de les seues expectatives, però ja veurem quina és la resposta final. Pel que estan filtrant o comentant els sindicats, no hi ha hagut massa entesa en molts dels punts que estan abordant, però ja dic que la bona notícia és que continuen negociant punt per punt i ja veurem si al final de la reunió, que ja veurem a quina hora serà, ben entrada la nit, hi ha algun tipus de fumata blanca o alguna notícia respecte a si continua o no aquesta vaga educativa que porta ja, o que iniciem amb el dia d'avui, la segona setmana consecutiva. Per tant, l'expectació és màxima, ja queden pocs mitjans de comunicació entre els que ens trobem, i ja dic que esperem que pugui haver alguna notícia al llarg d'esta nit.
0: Aleshores, Àlex, recordem quins punts quedarien per votar?
4: En principi, per abordar, no?
0: Per abordar, ja, per abordar, sí.
4: I no tant és votar com abordar,
0: sí,
4: no?
0: És de Són, sí.
4: Qüestions rellevants, una d'elles és la del valencià, la promoció del valencià dins de l'ensenyament, i sobretot el tema salarial, que és l'últim, recordem, de tot el llistat, l'últim en què van a abordar-lo. Sí que ja saben, per part dels sindicats, quina és la proposta de la conselleria, amb això 120 euros bruts al mes a partir de l'any que ve, i ja veurem finalment quina és la resposta, o si hi ha algun tipus d'acostament entre les parts, o si en vista a quina és la resposta dels sindicats des del Consell, des de la Generalitat, poden d'alguna manera augmentar aquesta millora salarial que els ha proposat als sindicats. Però ja diem, estem ara en el temps de l'especulació, de l'estratègia, ja veurem si finalment hi ha una nova proposta damunt la taula per part de la Conselleria d'Educació.
0: Els recessos, habitualment en les reunions maratonianes, serveixen en certa mesura com a paraula eufemística per a referir-nos a aquest temps en el qual acostumen a filtrar-se moltes coses des d'una part, des d'una altra, i a, d'alguna forma, també fer veure a l'opinió pública que cadascuna de les parts està defensant de la millor manera la seva postura i que no anem encaminats directament al desastre. En aquest cas, des del punt de vista del relat, d'una part i d'una altra, Àlex, quin seria l'estat del partit, el minut i resultat des del teu parer?
4: Jo diria que la gran notícia ara mateix és que continuem parlant, que parlar és saludable i que després d'una situació històrica com la que estem vivint a la Comunitat Valenciana amb una vaga educativa en la que ja estem entrant en la segona setmana, el més destacable és que estan negociant i jo crec que és el millor. Els sindicats han eixit a la porta de la conselleria, on durant tota la vesprada hi ha hagut centenars de professors i mestres donant el suport per a dir-los que les posicions estan molt allunyades, però ja dic, volien tractar tots els punts de la negociació, estan tractant-los, és el que demanaven. La conselleria també s'ha vingut a abordar totes aquestes qüestions. Per tant, la bona notícia és que continuen les negociacions, ningú vol alçar-se de la taula, ningú vol donar per trencades les negociacions. Per tant, ja veurem què és el que passa. Hem preguntat sobre si hi ha la possibilitat de no abordar tots els punts en la jornada d'avui i deixar-ho per a demà. Demà a les 9 del matí ja té una cita a la consellera perquè n'hi ha ple del Consell, i per tant no sé si la intenció també és que arribi la consellera amb alguna bona notícia per part del seu departament. Ja dic, en aquest cas també estem parlant de especulacions, però la bona notícia és que de moment continuem parlant.
0: I al peu del canó, informant l'equip de punt amb Àlex Sanjaime. Gràcies, Àlex, bona nit.
4: Bona nit.
0: Línies obertes amb la conselleria davant de qualsevol novetat. Algun matís respecte el que ha anat contant-nos el nostre company, Sònia? Una aportació
1: en esta negociación que sigue todavía en pie, ha habido pues más acercamientos en algunas cuestiones y en otras no tanto, ¿no? El propio Marc Candela de Estev reconocía que había medidas que eran positivas, no todo es malo, ¿no? Sí que están en una situación de bloqueo en algunos aspectos, pero por ejemplo en el tema de reducirles la burocracia parece que convence esa parte de la propuesta de la Conselleria. En cambio, han dicho hace pocos minutos que el tema de las plantillas es una línea roja, porque no hay una propuesta concreta de incremento de plantillas, sino que se les ha emplazado esa calendarización, a verlo en las comisiones de seguimiento posteriores, y a lo mejor ese es uno de los puntos que marca este como línea roja, que la Conselleria podría mostrar un poco de compromiso para llegar a un acercamiento, aunque también hay que tener en cuenta que es el curso escolar con más plantilla de toda la historia, 83.000 profesores en la Comunidad Valenciana.
0: Toni Cabot, ¿algún matiz a afegir?
2: A mí lo que me ha quedado la atención es la firmeza que ya en el sector docente en esta reivindicación. Yo este matí estaba arribant al diari, a les 9 del matí, ja veia una marea verda pel barri de Sant Blai, perquè saps que ha hagut una manifestació que hi ha des de les escales de l'Institut Jorge Juan, no? I 7 dies després, a més, de col·lapsar el que va ser el centre d'Alacant en una manifestació on es van parlar de més de 12.000 docents, després avui han tornat a alçar la veu, no? Per a mostrar-se molt fermes en aquestes reivindicacions. Avui s'ha parlat de que aproximadament, segons les xifres facilitades, en 9.500 docents també que han protagonitzat aquesta marea verda, que segons les estimacions també de la subdelegació de govern, i han vist des de les escales de Jorge Juan, i per ja dic, de bon matí Alacant ja estava salpicada de verd per tots els llocs, per tots els seus racons. Em pareix que és una protesta molt ferma, molt, molt decidida, i des de luego crec que no va ser fàcil que s'abandoni si no hi ha un acord pronte, no?
0: Escoltem precisament algunes d'eixes veus que arribaven este matí des d'Alacant i també des de Castelló.
5: Hoy estamos más fuertes que nunca, más unidos, y vamos a llegar hasta el final porque creemos que nuestras demandas son lo mínimo que podemos pedir como colectivo.
6: Una proposta digna per part de Conselleria, perquè el que volem és tornar als centres, tornar a treballar, però amb dignitat.
0: Per la seva part, els equips directius dels col·legis públics de la Comunitat Valenciana s'han reunit avui a Picanya de forma presencial i telemàtica per analitzar la situació de la vaga, i abans de la reunió, com dèiem abans, anunciaven que si no hi ha acord presentaran en bloc la seva dimissió abans que acabi la setmana. Escoltem dos dels portaveus, primer Isabel Moreno i després Jaume Olmos.
7: Els equips directius hem dit prou. Hem decidit que o hi ha acord o dimitim. Ese acord s'ha de produir ja. Una vaga indefinida és sagnant. És el moment, no es pot allargar més.
8: Si no n'hi ha un acord esta vesprada, se trobaran la sorpresa al llarg d'esta setmana. Esta vesprada ha d'haver un acord. I si no n'hi ha, nosaltres presentarem la nostra dimissió en bloc. No te puc concretar si dimecres o dijous, però la tindran. I la tindran damunt de la taula i anirem tots els directors, directores, cap d'estudi, secretaris a presentar la nostra dimissió en persona.
0: Alba, algun matís més a afegir?
3: Doncs poc més que afegir als meus companys. Jo crec que, bueno, s'ha comentat que se va continuar damunt de la taula i se va continuar negociant i sentant-se, i això és l'important, no? I la prioritat de la consellera ara mateix, a part del ple o de les seues cites habituals, ha de ser sentar-se, negociar i arribar a un acord. També comentava Sònia, pues, que sí que s'havien aconseguit arribar a alguns acords i algunes qüestions, no? Per el tema de les aules hueco, per exemple, les aules especials, pues, de 36 que havien començat a 150. Este és el poder de la negociació. Això és el camí que s'ha de traçar per a intentar arribar a aquest punt comú. Són persones, el context educatiu, que s'estan jugant diners durant aquests dies. Ara mateix hem escoltat el tema dels directius, no? Directives que van a posar el seu treball en risc o en paràlisi per aquesta qüestió. Vull dir, és una reivindicació que va agarrar força i no va desaparèixer, a no ser que hi hagi mesures específiques damunt de la taula.
1: Sobre l'amenaça de los directivos, precisamente, es que colapsaría directamente el sistema educativo. Detrás del director va el jefe, la jefa de estudios, y la consecuencia sería el colapso absoluto, sobre todo porque ellos dirigen, llevan toda la carga burocrática. Sin embargo, por las fuentes que tengo que han participado dentro, han surgido bastantes dudas. Yo creo que el manifiesto es más un ejercicio de fuerza y de sacar músculo, pero no creo que llegue a suceder. Allí mismo dentro hoy han surgido bastantes dudas y se hablaba de que podrían ser 100 personas las que estaban dispuestas a asumir ese riesgo de dimitir de ese puesto. Quedarían como profesores normales, no es que perderían la plaza directamente, pero claro, entonces han empezado a surgir dudas allí mismo en la reunión de que si se pierde ese efecto de colapso absoluto siendo solo 100, pues si lo llevarían a cabo o no lo llevarían a cabo. De momento es una mera amenaza, pero que realmente va más cerca de una imagen de presión y de farol que de una realidad.
3: Ahora es un exercici de pressió. Jo crec que així tenim la dicotomia, no?, de que la consellera intenta desplaçar això cap a una qüestió ideològica o de certs sectors que no era el públic majoritari. La manifestació multitudinària l'ha posat també sobre les cordes, que no era només un sector minoritari el que pensava això, i el que van a intentar fer és allargar això i generar més pressió, evidentment, per a aconseguir els objectius.
0: Doncs així estan les coses en aquestes últimes hores, marcades per moviments, telefonades, una nova proposta econòmica de la conselleria sobre la taula. La Generalitat ha mogut posicions respecte a l'oferta inicial, però la distància amb els sindicats continua sent important. Això sí, com es deia Àlex Sanjaime des de Campanar fa uns instants, ningú no vol trencar la negociació, encara que ningú tampoc parla encara d'Entesa. En definitiva, una situació que pot marcar el futur immediat de l'educació pública valenciana, amb tot el professorat pendent, amb els centres educatius expectants, pares, mares, alumnes per descomptat, i inclús amb un consell que sap que esta partida no només es juga en euros per als docents o no, sinó també està en joc la seva pròpia credibilitat política en la gestió d'esta crisi. I més conflictes laborals. En este cas, el dels metges i metgesses, amb la quarta vaga mèdica setmanal de l'any que ha començat avui a la Comunitat Valenciana, amb un seguiment que els convocants xifren en prop d'un 90%, mentre que, segons la Conselleria de Sanitat, el suport no arriba ni al 10%. Les protestes inclouen concentracions, manifestacions dimecres que ve a València, Castelló de la Plana i Alacant. Els facultatius lamenten falta de personal, la sobrecàrrega assistencial i les jornades laborals abusives. El secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, el valencià Víctor Pedrera, ha passat avui per a Punt Ràdio i ho ha fet, entre altres qüestions, per a confirmar que ara per ara les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per aconseguir un conveni propi estan encallades.
9: Está totalmente encallado porque el ministerio ni nos ha vuelto a citar ni tenemos noticias de que vaya a hacerlo. Llevamos arrastrando este conflicto prácticamente casi más de medio año.
0: Però també hi ha crítiques per a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calventi.
10: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
0: Sonia García.
1: Bueno, pues si hablábamos de que la huelga educativa se está alargando demasiado y las negociaciones tardan en llegar a buen puerto, en el caso de los sanitarios la cuestión es todavía peor porque se está alargando todavía más. La ministra de Sanidad, Mónica García, para que se vea la diferencia, se ha reunido 0 veces. Hemos escuchado aquí al representante del sindicato médico diciendo cómo está completamente encallado, que ni siquiera le citan, ¿no? En cambio, aquí, en respecto a los profesores, vemos cómo los sindicatos y la consellería están sentados, se han reunido unas 30 veces en este curso escolar, y esa es la diferencia de trato, que tenemos una ministra de Sanidad que sus últimas declaraciones, a lo que se ha dedicado, ha sido a atacar a los sindicatos médicos, a atacar a nuestros médicos, a meterse con ellos diciendo que tienen intereses ocultos, partidistas, y como que no tienen razón en sus reivindicaciones, y además echa balones fuera echando la culpa a las comunidades autónomas cuando están protestando por el estatuto marco que está preparando ella misma, no el que prepara la consellería. La consellera Marciano Gómez ya se ha comprometido a implantar esas jornadas semanal de 35 horas. Evidentemente no se puede hacer, que él solo tiene que entender la gente, de hoy para mañana, porque requiere un presupuesto con una contratación de personal docente, que Marciano Gómez ya ha dicho que contratará a quien sea necesario, a todo el personal que haga falta extra para cubrir esas horas, pero eso tiene que estar reflejado en los presupuestos que se presentarán próximamente, en los próximos días o semanas. Y entonces la ministra de Sanidad está en un bloqueo absoluto que debería de solucionar ya.
0: Toni Gavot.
2: Pues sí, además con días de esa semana de vaga de metges, que con días es la cuarta ya en lo que va de año, pues en Alacant ha arrancat en Doctor Bamis, en l'Hospital General Doctor Bamis, també en l'Hospital de Sant Joan, a més en l'anul·lació de consultes no urgents, no? I d'algunes operacions. Este matí nosaltres traiem xifres, per a publicar xifres, sabem que la mobilització ja suma a un acumulat que hi ha de prop de 270.000 cites cancel·lades, des del mes de desembre, que sabem que és el mes on va haver també ja paros en la setmana, en aquesta setmana del pont, no?, en tot el territori autonòmic, no? També soles en les jornades de protesta del mes d'abril van ser 26.000 exactes de mèdics que van afectar en concret soles a la província d'Alacant. Tot això pues, encara pues, és una amenaça més. Jo des de la setmana passada també sabien que el propi Consell també estava ja molt preocupat perquè, a més del sector docent, sabien que la protesta en el sector de sanitat també estava molt calenta, i és un problema més que suma, no? I, bueno, pues això també té una solució complicada, perquè sempre tenim que parlar dels pressupostos, però sí que és de veres que hi ha un conseller prou identificat en solucionar aquests problemes, com és Marciano Gómez.
0: Alba Juan.
3: Pues en este sentit ens trobem també davant d'un col·lapse, no?, del sistema sanitari en una llarga llista d'espera pràcticament totes les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana també, part de les competències evidentment també són en este sentit de la Conselleria de Sanitat perquè respecte a plantilles i altres qüestions, però al final els perjudicats són els ciutadans i és el que han de mirar tant el Ministeri com la Conselleria, no? I també, com ha comentat Sònia, sentar-se i dialogar del que necessiten i d'aquestes llistes d'espera, d'aquesta pressió assistencial que no s'està sabent solucionar, i jo crec que coincidim en que ja fa molts anys que existís aquesta reivindicació i cada vegada la pressió va a pitjor. És més, trobem pues, facultatius que no poden estar més de 5-10 minuts amb pacients i que reclamen aquest suport, perquè parlem de jornades molt llargues, parlem d'un pilar, no?, en aquest sentit de tot, perquè si la gent no pot acudir als centres mèdics o hi ha desviacions cap a centres privats i no poden acollir aquesta demanda, al final hi ha un detriment del sistema públic i si es necessita posar més diners i posar més finançament, s'ha de veure d'on se pot traure, quines partides no són tan necessàries com poden ser el sistema de salut pública.
0: I continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia, en què el Partit Popular necessitarà de Vox per a governar, mentre que el PSOE presenta el pitjor resultat. Des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, el seu líder, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha felicitat el seu company, Juanma Moreno, assegura que ha obtingut una victòria incontestable, que les majories absolutes són molt difícils d'aconseguir, ui per ui, i ha fet Pérez Llorca esta anàlisi del fracàs electoral del PSOE.
11: En Espanya ja no valen aquesta política d'esquerra que representa el sanchisme, que representen tots els partits que acompanyen i que donen suport al sanchisme. Clar, i si això ho traslladem a la Comunitat Valenciana, es donen compte que possiblement l'agrupació socialista més sanchista que hi ha en Espanya és la del Partit Socialista a la Comunitat. Tenim la senyora Torró, que és valenciana, és la número 2 del PSOE, la senyora Pilar Bernabé, que és la número 3 del PSOE, i dos ministres valencians del govern de Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que avui tenen que estar molt, molt preocupats.
0: Des del PSPB, el seu portaveu a les Corts, José Muñoz, no creu en la mala sort que acompanya, segons Pérez Llorca, o segons els resultats veritablement incontestables en les últimes cites electorals, al PSOE i en concret a les ministres o als ministres de Pedro Sánchez, que intenten ser presidents autonòmics. Diu José Muñoz que no creu en eixa mala sort. L'última a fracassar ha sigut María Jesús Montero. Hi ha en les files del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que diu que és una advertència per a Diana Morant, un pronòstic, diguem, descartat per part de José Muñoz.
12: Es positivo que Diana Morant sea ministra del Gobierno de España. Está haciendo política para la Comunitat Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
0: I entre les sorpreses que s'han produït, una és la que ha donat Endavant Andalusia, que ha superat la coalició formada per Podem, Esquerra Unida i Sumar, que s'ha quedat com estava. Doncs a esta espenta s'ha referit en clau valenciana el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
13: Els resultats d'ahir en Andalusia marquen un camí, i el camí és aquelles formacions de proximitat del territori i que parlen dels problemes del territori són les que estan tenint uns resultats millors. Per tant, jo crec que això d'alguna manera reforça el que som Compromís, una formació d'estricta obediència valenciana.
0: També ha dit la seua el portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, ho ha fet per a reivindicar la importància del seu partit i a callar les veus que pronostiquen una davallada en intenció de vot, uns pronòstics que no s'han complit, al seu parer, en les eleccions andaluses, on Vox serà determinant perquè els populars puguen tornar a governar després d'haver perdut la majoria absoluta.
14: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
0: Extrapolem la importància d'aquestes eleccions, d'aquests resultats en clau valenciana, si és que es pot fer alguna mena de lectura extrapolable al nostre territori. Toni.
2: Pues está bien que el resultat de les eleccions d'Andalusia va desplaçant, jo crec que de forma clara, el foco fins a la Comunitat Valenciana. ¿Por qué? Pues perquè el PSOE cau a mínims en Andalusia, igual que caurà en Madrid, pues la batalla per la comunitat, que és, recordem que és la quarta que més diputats elegeixen en les eleccions generals, serà clau per a les aspiracions de Pedro Sánchez, de mantenir-se com vol una legislatura més en la Moncloa, i també per les de Feijó, que vol prendre per primera vegada lloc en ese palau, no? Pues Juan Fran Pérez Llorca, que com sabem porta menys de 6 mesos en aquesta presidència de la Generalitat, però també hi ha que tenir en compte que tota una vida que està una vida política en aquestes cuines del partit és conscient, això està clar, de que tot això i avui posarà les màquines a treballar, si no s'ha posat allà, no? Sabia d'antemà que si el seu company d'Andalusia, si no sumava els 55 escons necessaris per anar a Sant Telmo sense tindre que suportar lo que Vox vulga imposar, pues també de veres que mai li han muntat al PP en la Comunitat Valenciana els espectacles que Vox sí que ha oferit en altres llocs, no? I jo crec que ahir Juan Fran sí que es maneja prou bé. Habrá que esperar, però jo crec que hi ha moltes dudes sobre què és el que va fer Juan Fran Pérez Llorca a partir d'ara, no? Jo sí que té clar que a l'hora de negociar, si té que negociar en Vox, i això crec que això està pràcticament segur, es maneja prou bé perquè ja ho ha fet. És un altre, diguem que un altre escenari totalment diferent als que poden passar en altres comunitats autònomes.
0: El que fa l'efecte és que els pressupostos seran, l'acord pels pressupostos serà immediat, no, Sonia?
1: Sí, como comentaba antes, en los próximos días o semanas ya se están ultimando los presupuestos y pues es fruto de las negociaciones, de la buena relación entre Juanfran Pérez Llorca y Vox, que también hay que normalizar, porque no sé por qué se extraña tanto cuando el PP negocia con Vox y en cambio sí que puede negociar el PSOE con la extrema izquierda. Hay que normalizar esto porque se está dando, y así lo ha constatado las elecciones de Andalucía y del resto de comunidades autónomas, un cambio sociológico y en cuanto a la desconfianza hacia el bipartidismo, hacia los dos partidos mayoritarios, hacia el PP y hacia el PSOE, y esa apertura al resto de partidos que eran más minoritarios. La gente quiere gobiernos de coalición, quiere gobiernos de cogobernanza, quiere que Vox condicione al PP, la gente quiere que Sumar condicione al PSOE, y eso hay que normalizarlo por completo. Creo que estas elecciones suponen un aviso para Pérez Llorca, porque tiene un perfil muy parecido al de Juanma Moreno. Es un perfil moderado, centrado. Juanma Moreno en Andalucía, Pérez Llorca mucho en las cuestiones para adentro, también de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Entonces tiene que ver que efectivamente ese perfil moderado no le va a dar probablemente la hegemonía absoluta con la que se ha intentado. Esto era como una prueba de fuego para ver si con ese perfil moderado el PP encontraba su modelo de poder librarse de Vox, pero ya ha quedado claro que no, va a depender de Vox en todas las comunidades autónomas, y aquí no hay ninguna encuesta seria que la Comunidad Valenciana pronostique ninguna victoria para el PSOE. También se constata ese hundimiento del sanchismo, o más bien de que el sanchismo hunde al PSOE. Un candidato, cuanto más próximo es a Pedro Sánchez, peor le va. Ya solo le queda Castilla-La Mancha, precisamente porque Page se ha desmarcado. De hecho, hoy ha sido bastante contundente, ya dejando caer que se necesita un cambio de ciclo dentro del PSOE, y solo le queda también Cataluña, porque el PSOE está alimentando el separatismo. Llamaba la atención los titulares internacionales. Hay que ver de vez en cuando la imagen que dejamos en España desde fuera, ¿no? Y es eso. Todos los analistas coinciden en un cambio de ciclo. Esto va a ser lo que va a ocurrir en la Comunidad Valenciana, pero también va a ser lo que va a ocurrir en las próximas elecciones generales.
0: Alba.
3: Sí, hi ha diverses simbiosis, no?, que se veuen les eleccions andaluses i valencianes. Diria que se mouen en base a tres eixos, no? Un d'ells seria, com han comentat els companys, ese PSOE que no troba exactament el seu lloc en les autonomies, que intenta extendre la figura de Pedro Sánchez amb ministres i ministeris arreu del territori, i que no arriba a la ciutadania, perquè al final ja fa temps que Diana Morán se va posar com a cap, però no sé si no van preveure el desgast que tindria Pedro Sánchez dins de la seva gestió, i que inevitablement acaba arrastrant també a aquells ministres que han treballat amb ell colze a colze. Aleshores, estem veient que el PSOE ha intentat posar i s'esquema tant així a la Comunitat Valenciana com a Andalusia i altres llocs, com Aragó, i no està funcionant. Aleshores, jo me pregunto quant de temps tardaran en intentar canviar d'estratègia o intentar aportar una, si no una candidata o candidat, una estructura o unes propostes novedoses que no estem veient fins ara. Segurament el que veurem, o el que hem vist a Andalusia, serà el que també veurem així. I després, també, com ha comentat Sònia, aquest perfil entre Juanma Moreno més moderat i Juanfran Pérez Llorca poden fer una comparació, no? Però també al mateix temps poden tindre el mateix risc. Si partissin d'una base moderada o d'un plantejament moderat, el tindre al seu alè, l'alè de Vox darrere, farà que puga anar-se cap a condicionaments més de dretes i més extremes que les que ell voldria. Per exemple, el tema de la prioritat nacional, com va aterrar això? Juanfran Pérez, en aquest sentit, Juan Moreno ha intentat evitar el tema de com aterraria això en cas d'una possible, un possible pacte d'investidura, perquè és una qüestió molt complicada i que no entra dins d'una Constitució. dins de la Constitució no entra posar una prioritat nacional entre espanyols, una diferenciació entre espanyols i no espanyols per a certes qüestions com l'habitatge. Ahir hauríem d'agarrar en pinces temes com, per exemple, els anys d'empadronament, en temes com la documentació que s'aporta, temes, pues, a lo millor de integració de quant de temps fa que perteneixen a certes organitzacions, però, claro, ahir estem filant molt pri i que igualment també són qüestions europees que podien ser agarrades per tribunals europeus. Se vol arriscar Juanfran Pérez Llorca, Juanma Moreno, a que això acabe en un tribunal europeu o acabe posant-se en dubte la constitucionalitat d'una llei? Pues també és una cosa i un risc que jo crec que ha de tractar en molta delicadesa, no? I bueno, el que hem comentat, l'únic tip ja per afegir és a lo millor el canvi de paradigma en l'esquerra que estem veiem una esquerra a lo millor com la Junta d'Aragonsista i també el tema de Adelantada Andalusia que podia beneficiar a aquest augment de compromís que ara mateix se troba en un moment feble, però pot ser estos impulsos de l'esquerra del PSOE també li donen un impuls en les pròximes eleccions.
0: Dediquem un últim capítol del Contrapunt a la Dana. Avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés. Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i va avisar a la població del perill. També va ser de les primeres en telefonar a emergències per tal d'advertir de la greu situació. Una telefonada que va fer poc abans de la una i mitja de la vesprada. Escoltem Rocío Cortés.
15: Nosotros es que sí que avisamos a la población, la avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, a las grandes empresas para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte decidimos cerrar. A partir de ahí, pues una vez hemos cerrado, fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno, los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
0: I del jutjat de Catarroja al Congrés dels Diputats, on esta vesprada ha declarat davant la comissió que investiga la gestió de la Dana el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo. I entre d'altres ha assegurat que des del primer minut de la reunió del SECOPI va comprovar que els responsables de l'emergència, amb la consellera Salomé Prades al cap, no prenien les decisions necessàries.
16: La llei d'emergències és molt clara en qui té les competències i qui té que dirigir una situació d'emergència. Quan jo he afirmat això és perquè, a la vista de lo ocurrido, és evident que no hubo ninguna planificació i, des de luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba. El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca y luego pues la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato. Es un problema de sujetos, no de circunstancias.
0: A més, Miguel Polo ha respost a qui critica la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no haver avisat a temps. Assegura que a les 5 de la vesprada ja va reclamar un avís a la població.
16: Después de comunicar que la presa de Forata se va a declarar un escenario de emergencia, entonces la primera intervención de la consellera es para decir que no van a evacuar y a lo que yo digo es cuando la primera vez que yo digo envío un mensaje a la población y eso tiene lugar aproximadamente a las 5 de la tarde. Lo que la gente necesitaba era que se le avisara, no una declaración de emergencia 3, lo que necesitaba era un aviso.
0: Demà serà el torn en la comissió del Congrés de Maribel Vilaplana. Veurem la declaració de Vilaplana en la jornada de demà, vora les 11 del matí. També ha tingut, per cert, paraules per al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, però bé, com que les hem escoltat anteriorment en el programa, també ha sigut especialment tens el cara a cara amb Gil Lázaro, amb el diputat de Vox al Congrés, però crec que ja és moment d'escoltar-vos a vosaltres en estos últims minuts de programa. Sònia.
1: Voy a intentar resumir a los tres en el poco tiempo que queda lo más rápido posible. Respecto a la que era la alcaldesa de Requena, hay que distinguir lo que es la cuenca alta en el interior de Valencia a l'Horta Nord, o sea, l'Horta Sur, porque claro, ella tuvo capacidad de respuesta temprana de decir voy a cancelar las clases, igual que el alcalde de Utiel, porque ya estaba viendo la tormenta, porque ahí era donde llovía, que es muy diferente a lo que ocurría en Valencia. Y para quien diga, es que las universidades suspendieron, pero porque tienen alumnos de interior, no porque pensaran que se iba a inundar la universidad, por supuesto. De Miguel Polo llama bastante la atención cambios de versiones, que es que puede haber incurrido incluso en falso testimonio, porque llegó a decir en el juzgado, por ejemplo, que conocía perfectamente la herramienta del ESALERT de cuando era la época de Gabriela Bravo y José María Ángel Batalla, que fue la primera prueba que se hizo, y en cambio aquí desconoce lo que es un ESALERT y habla de un mensaje. Bastante confusa su declaración, ambigua. Claro, ¿qué va a decir? No va a autoinculparse, intenta echar balones fuera si se señalara a la Generalitat, cuando en realidad él es miembro del Comité de Análisis de Riesgo, el que habla de la Ley de Emergencias, y tiene la obligación de analizar, interpretar los datos e informar de posibles desbordamientos de los barrancos, cosa que no hizo, y en una situación así todavía no se entiende que no levantara la voz y dijera, ¿estáis viendo esos maravillosos datos a los que alude todo el rato, que se mandan automáticamente por un sistema? Porque significa que se va a desbordar todo. No lo dijo y sigue siendo completamente incomprensible. Y de Maribel Vilaplana poco que decir, es una estrategia de contraprogramación absoluta con respecto a para tapar por parte del PSOE, para tapar la comparecencia de la ministra Sara Gessen, que será de forma paralela, una en el Congreso y la otra en el Senado. Sobra, desde luego, porque a los cargos públicos máxima fiscalización, pero a una persona a título personal que ya ha comparecido en el juzgado, pues sobra.
0: Sobre Polo, Toni Cabot.
2: Sí, yo es que estas comparecencias en el Congrés ara, després d'haver passat per Lluïda, tampoc acabo d'entendre jo més què més llum van oferir, no? Jo, en totes, tot sempre estic esperant sempre la mateixa resposta. Què és el que va passar per a que l'ESALERT tardarà tant en enviar-se? Això és el que ells han estat aquí de la qüestió. O sigui, a veure qui pot explicar-me, qui me'n pot dir, qui pot dir a la població per què es va tardar tant. Això és encara jo el que no ha pogut escoltar, o el que no m'ha pogut aclarir i que encara estic demanant.
0: Alba.
3: En aquest sentit, el que va haver, com també han comentat i ja hem parlat molt d'aquesta qüestió, és una ausència de cap de responsabilitat. En aquest sentit, bueno, Miguel Polo el que ha dit és que part del sistema hidràulic existís per a salvar qüestions materials, no per a salvar vides, i que la estratègia o l'eina per a salvar vides era l'ESALERT. Coneguera o no coneguera ell l'ESALERT, la competència o la gestió d'aquest alert evidentment era de la consellera. El que hauria d'haver hagut, pues, és un sistema en el qual, si la consellera o responsable no és capaç de posar sobre la taula una decisió ferma, Miguel Polo va dir que sí, ens creiem totes les versions que hem comentat, i pareix que sí, que sobre les 5 se va posar sobre la taula la possibilitat d'enviar les alert i no se va enviar fins a les 8, pues ahí i se buit de responsabilitat ja deixa de ser dels càrrecs de gestió tècnica o d'hidràulica, sinó d'una persona que estava al cap d'eixa conselleria, no? Jo crec que així també coincidim tots. I bueno, sobre la possibilitat o no d'haver sabut això, bueno, només cal posar a punt mateix i ese mateix dia a les 11, les 12, la 1 i les 2. Jo mateix tinc companyes que van anar cap a aquesta zona perquè teníem un acte a la zona de Requena, i conforme van anar van tornar perquè van veure la situació. Vull dir que no hi haguera uns mecanismes efectius, i que si el mecanisme A no funciona, ha d'haver un mecanisme B, un mecanisme C i un mecanisme D en cas de no tindre els responsables adequats per a parar la tragèdia.

0: Gràcies per posar el contrapunt, Sonia García, bona nit.
1: Bona nit.
0: Alba Juan, bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Toni Cabot, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: I esta ha sigut la crònica d'este dilluns 18 de maig. La ràdio continua, ara els esports, 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio, de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Lis és una flor, no un pronom.
5: Vale o no vale?
6: Senyor, sí, senyor!
4: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
7: Ah, ah, vale.
4: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
5: No, no, no!
4: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
7: Això és de veres.
8: És de veres, és de veres.
4: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
8: Queda clar?
9: Clar que sí.
8: Sí.
9: Clar que sí.
8: Sí, tothom.
9: Molt bé.
4: Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
9: Els vaig donar el llibre.
4: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
5: Home, pues clar.
4: Com funciona el pronom de complement indirecte?
5: No tinc ni idea.
4: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
8: Vols dir?
4: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
5: Ah, ara ho he entès.
4: A ells o a elles, els. Els he donat l'enhorabona pel treball.
5: Ole tu, ole tu.
4: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
10: Et l'igual, et l'igual, amiga.
4: Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga.
10: Molt millor.
4: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
11: Molt ben pensat, doctor.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també va en xifra, també va en número, Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a l'Europa League, per a la Conference League, perdó? I és la pregunta que vos fem. Vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a la Conference League, per a la prèvia de la Conference League? Estas són aquestes setmanes on sembla complicat mantindre l'equilibri que ha de presidir, sobretot, les opinions dels periodistes. Els periodistes informem i opinem. I a qui no li agrada que opinem, però, com deia la cançó tan antiga, la vida és així, no l'he inventat jo. I el periodisme, i més el periodisme esportiu, és així. Com deia, és complicat mantenir l'equilibri a l'hora de emetre determinades opinions. El fet que el València tinga remotes aspiracions d'entrar en la prèvia de la Conference League no ha de variar els plantejaments ni les valoracions sobre la manera de governar el club, sobre la temporada o sobre l'entrenador. Bàsicament, perquè per molt que el València pogués entrar en Conference, tenint en compte lo barateta que està, eixa possibilitat hauria d'estar ja lligada. Bastaria amb haver guanyat els punts que te deixares contra el descendit Oviedo. I això demostra que la temporada ha sigut un desastre absolut. Sé que molta gent dirà jo de que som negatius o todomalistes, ixe palabra que se va inventar des de el moment que està, ixa possibilitat hauria d'estar ja lligada. Bastaria amb haver guanyat els punts que te deixares contra el descendit Oviedo. I això demostra que la temporada ha sigut un desastre absolut. Sé que molta gent

objectiu, que va ser l'últim objectiu fet públic pel València Club de Futbol fa ja 3 temporades. Per part de, en aquell moment, la seva presidenta, Lai Jun, que l'objectiu era no baixar a la segona divisió. I enguany s'ha continuat per ahí. Quan es va prometre, ja fa quasi un any, allò de la tornada a la elit europea. Que Meriton va utilitzar les mínimes opcions europees per a la seva propaganda, com diuen els moderns, nicotisa en les cases d'apostes. Te vendran que a la fi no ha estat tan mala temporada, t'intentaran convèncer que està més que justificada la renovació d'un entrenador que en el seu segon any ha acabat fregant els jocs europeus, i tiraran d'esta circumstància ocasional, possibilitat de jugar la prèvia de Conference, per a no gastar diners en futbolistes i oferir algunes renovacions més que dubtoses pel que fa al rendiment dels jugadors que se vagin a renovar. Malauradament, i ja sabem com no se'ls gasta Meriton, Europa provoca més incredulitat que il·lusió pel que es pot tastar entre la gent. Si les plantilles dels últims anys de Meriton cada volta han sigut pitjors i el retorn econòmic de jugar la Conference no és gran cosa, i és la realitat, no s'alvira una plantilla sòlida per a fer front a 3 competicions. Quan a dures penes has pogut confeccionar plantilles que no lluitaren per cap altre objectiu que no fora la permanència jugant només Lliga i Copa. A més, i com ja sabeu, hi ha una protesta organitzada per Libertad UCF, i la milonga de recolzar l'equip per si es classifica per a la Conference va ser el mantra del club esta setmana per a que la gent no secunde una protesta tan necessària com justificada. L'altre discurs per a desviar l'atenció és el de donar una alegria als jovens que no han vist el València que nosaltres veiem. Però algú els ha de fer veure a aquests jovens, que tenen molt de mèrit, que la protesta és necessària i que si no protestes, no és que no han disfrutat del València que nosaltres veiem. És que si continua tot igual, no el coneixeran mai. O el que és pitjor, això serà el màxim al que puguen aspirar com a aficionats, a no baixar a segona i que es quedi ahí la cosa. D'esta temporada no s'hauria de salvar quasi res ni quasi ningú en un club amb l'exigència del València que hem conegut. Però precisament per això van a vendre esta mínima opció final com un triomf, perquè a més de nivell d'exigència, el València mai tornarà a ser el que un dia va ser. I sense exigència, els paràsits que fagociten la sang de la rata penada van a continuar vivint molt tranquils. En aquella famosa dita castellana de l'Ande yo caliente, ríase la gente. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: fa 11 de la nit i 10 minuts. Saludo ja a Sara Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Com estàs?
2: Jo molt bé.
0: Tu te causa il·lusió que el València tinga la possibilitat de jugar prèvia de Conference?
1: Te dic la veritat?
0: Sí.
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Sí.
0: Està bé.
1: A mi m'agrada veure el València en Europa, encara que siga contra el Videoton de Hongria, que no sé si equip, però era un equip que a mi me molava molt de nano. El Videoton.
0: És un equip clàssic dels 80 d'Hongria.
1: No sé si continua o què.
0: Està el Basas de Budapest,
1: no, però
0: el Videoton.
1: El Videoton,
0: que va perdre una final de la Copa de la UEFA contra el Madrid.
1: Videoton,
0: on jugaven els germans Ditzel, Peter i Laszlo, que un en el porter i l'altre en el central, que també eren internacionals.
1: Perc.
0: És que m'has tirat per lo viejuno i tu saps que jo ahí tinc una mina.
1: Perc, ahí. Videoton.
0: 11 i...
1: Això buscàs encara existís, ara.
0: Ara ho mirarem. 11 i 10, com deia, està la pregunta inicial. El que sí que fa il·lusió és voler València Bàsquet, el femení, cada volta a celebrar ja, fins i tot en un any en el que no partien com a favorites.
1: Bueno, han celebrat en el dia d'avui, ara m'ho contarà Salva Gómez, el quart títol consecutiu de Lliga, i al final la temporada, Manolo, pues és fantàstic, han guanyat la Copa i han guanyat la... La Lliga i avui ho han celebrat, perquè és que tenen que celebrar. Hi ha motius per a celebrar, sí.
0: Hi ha motius per a celebrar. 11 i 11, com venen les fotos?
1: De celebració.

0: Celebra València Bàsquet. Les Taronja de Rubén Burgos han celebrat en la pista central del Roig Arena al costat dels seus aficionats el títol de la Lliga Femenina Endesa, aconseguit diumenge contra Casa de Montsaragossa. Abans de la celebració, Burgos i les jugadores Leti Romero, Queralt Casas i Cristina Oubiña han realitzat la tradicional ofrena floral en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, acompanyats pel president del club, Vicent Solà, el director general, Enric Carbonell, el director esportiu de la secció femenina, Esteban Albert, i el director de Relacions Institucionals, Víctor Luengo. Parla Rubén Burgos.
1: Nos ha costado mucho, en poco tiempo. Somos afortunadas, hemos de poner en valor lo que tenemos, los recursos que nuestro mecenas nos ofrece, si no nada de esto sería posible, y que nuestra afición en los momentos menos buenos de esta temporada nos ha seguido apoyando. Por eso el equipo ha creído y ha acabado con esta mentalidad de ir hacia arriba, y ayer lo demostró especialmente en el partido.
0: Porque nos sobran los motivos, nova iniciativa de Libertat VCF, la plataforma opositora a la gestió de Meriton, ha convocat una manifestació de protesta per a dissabte 23 de maig. La marxa per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lim partirà a les 5 de la vesprada des de la plaça de l'Ajuntament per a finalitzar a les portes de Mestalla. El Villarreal es juga a la tercera plaça i la seua pitjor ratxa de lliga del curs. El submarí s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid este pròxim cap de setmana amb l'objectiu d'aconseguir la tercera plaça amb una victòria, però a més l'equip podria firmar la seua pitjor ratxa de resultats en lliga de perdre en esta última jornada, ja que una derrota seria la tercera consecutiva en este campionat, cosa que no ha succeït al llarg de tot el curs. Premia la temporada de Affengruber, el defensa central de l'Elx, és la principal novetat en la llista d'Àustria per al Mundial, anunciada este dilluns pel seleccionador Ralf Rangnick, que ha apostat pel central després de la seua gran temporada en el futbol espanyol. El Levante incentiva el viatge a Sevilla. Els Granota tenen 720 entrades per als seus aficionats en el partit de dissabte de la Cartuja davant el Betis, en el qual es jugaran la permanència en primera. I a més han organitzat un desplaçament per als seus seguidors, tant amb tren com en autocar. El Levante ofereix als seus aficionats un viatge amb tren d'anada i tornada per un preu de 210 euros amb l'entrada de 30 inclosa, o en autocar per 75 euros també amb l'entrada inclosa en la zona visitant. Hi haurà un equip valencià en primera divisió femenina després del descens del Levante. El València i el Villarreal han accedit a la final del play-off d'ascens i un dels dos tornarà a l'elit. El conjunt blanquinegre va eliminar el Alba Fundación i el Villarreal se va imposar a l'Atlético Osasuna. Els dos equips de la Comunitat Valenciana jugaran per ascendir en una final a doble partit, on el partit de volta es jugarà a Paterna. En cas d'empat hi haurà pròrroga, però no penals, ja que pujarà el quadre blanquinegre en haver quedat en millor posició en la lliga regular. Castelló coronarà els millors clubs d'Europa a les pistes del Gaietà Huguet. Acolliran este cap de setmana el Campionat d'Europa de Clubs, una cita en la que el Faxa Platges de Castelló i el Diputació Club d'Atletisme València aspiren a tornar a coronar-se campions, com van fer en altres edicions. A més dels equips espanyols, l'Sporting de Portugal és un altre dels favorits en categoria femenina, en la que hi haurà 13 equips, i l'Enca Turc és l'altre favorit, però en la masculina, en la qual hi haurà 11. La cita tindrà 22 proves i participarà en prop de mig miler d'atletes.
2: Les 11 de la nit i quasi 15 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, i 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també 90 en xifra, en número, i 90 minuts ràdio, també per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, i la pregunta que estem fent avui us causa il·lusió que el València tinga opcions de jugar la prèvia de la Conference. 11:15, una pausa per a la publicitat, i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: 42. Shakira, que en el comitè organitzador dels mundials, quan arriba el mundial, diuen, la sintonia diu, encomana-li la Shakira.
1: Shaka, shaka, dai, dai, tots són apareguts, pues ja està, Shakira.
0: Shakira, que us ha dut una alegria del fisco, eh?
1: Ho acaba de dir José Navas, les mujeres facturen.
0: Sí, sí, però 60 quilates que li tenen que tornar, Shakira.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que deixen de la teva butxaca i de la meua, eh? Bueno, el rei, que ja, sa majestat del rei, Felip VI, Salva, que ja ha assegurat, mitjançant fons de Zarzuela, que anirà a Mèxic per a presenciar l'Espanya-Uruguai.
1: Bueno, ho va fer públic avui Zarzuela, no se vol perdre, Felipe VI, este partit, Guadalajara, 26 de juny, enfrontament entre Espanya i Uruguai. Això sí, Manolo, no podrà veure Fermín, el futbolista del Barça. Va perdre's el Mundial, té una fractura en un dit d'un peu, ho ha comunicat avui el Barça, i és una baixa notable per a la llista definitiva que ha de donar en breu el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
0: Si no recordo malament, ja han dit que és dilluns quan es dona la llista definitiva del Mundial. Per cert, ja que estem en temps de Mundial, acaba de fer oficial el Brasil de Carlo Ancelotti la seua llista. La gran sorpresa és que va Neymar. Neymar va al Mundial amb
1: Brasil. Me sembla molt, molt gest Ancelotti.
0: Sí?
1: Sí. Bueno. Jo crec que és un moviment estratègic d'Ancelotti. Sensacional, Manolo.
0: Ja veurem, perquè ixe vestidor també, controlar-lo de ser...
1: Com el del Madrid.
0: Bueno, l'argentí Montiel, l'home que va fer el gol definitiu, una tanda de penals contra França, que podria perdre's el Mundial.
1: Sí, és el lateral argentí de River, va patir un desgarro en el quàdriceps esquerre durant el partit el passat dissabte contra Rosario Central. Cas de ser citat per al Mundial 2026, arribaria molt justet.
0: El cachete Montiel, com li diuen allà a l'Argentina. Polèmica a Alemanya. Sembla que estava molt a prop, o que està molt a prop, la tornada de Manuel Neuer, porter del Bayern, ja amb una certa edat al combinat nacional, però ja n'hi ha sigut veus discordants.
1: Neuer, que moltes vegades quan se tira ja fa el saquete, això que ja se deixa caure.
0: El break de llet.
1: Sí, exacte. En este cas, l'esporter del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya, Oliver Kahn, bueno, pues ha pronunciat en contra que Neuer torne a la selecció, possibilitat que Nagelsmann no ha volgut descartar. Ha dit Kahn, textual, sí. Si Nagelsmann té la idea de fer ara un canvi a la porteria, serà una cosa aventurera en un programa de televisió alemanya.
0: Molt bé. Com ja he dit, la gran novetat de la llista d'Auste, com has dit en els titulars, Salva, és la de defensa de l'ells, Davian Afengruber.
1: Afengruber va dir Sarabia fa unes setmanes que seria un crimen, no?, que Afengruber no estiguera en la llista d'Àustria, i bueno, pues avui el seu seleccionador, la donada, Ralf Ferran, aposta pel defensa Afengruber, és novetat en la convocatòria. Ojo, també està David Alaba, tots els seus problemes de genoll. Recordem que Àustria jugarà en el grup J amb Argentina i jugarà també amb Argèlia i Jordània.
0: Bé, altre que també és molt jove al Mundial, Luka Modric en la llista de Croàcia serà el cinquè Mundial de Modric.
1: Sí, Zlatko Dalic, el seleccionador de Croàcia, ha revelat que bueno, pues estarà Modric present en el Mundial de Mèxic, de Canadà i en els Estats Units. Jo pensava que ja no estaria, però segur que el seu bon nivell, que s'ha l'adonat, té molt bones crítiques.
0: En el Milà diuen
1: en Itàlia que ha donat un bon nivell i a partir d'ahí, bueno, pues estarà en aquesta convocatòria. Croàcia, que hi jugarà en el grup L, grup L en el Mundial, juntament amb Anglaterra, Panamà i Ghana. I bueno, pues entre altres, Manolo, està Livakovic, que és el porter, està Xaleta Char, està evidentment Guardiol, està Kovacevic, suenen anar sempre, Pasalic, Blasic, Susic, Toni Fruc i Nicola Moro, que són, diríem, novetats, i els també altres clàssics com Kramaric, com Perisic, com Budimir o Marco Pasalic.
0: Pues este és la ració diària que conforme vagin passant els dies anarà creixent de Mundial, del qual també anem a estar molt pendents així en 90 minuts, que tanca així la primera part, la informativa, que fa una pausa i que després de tornar d'ella entra en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
3: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent. Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7. De tu

0: Estic convençuda que el cap de setmana ha sigut ben profitós i que heu anat al teatre, heu aprofitat per llegir, escoltar música o anar a qualsevol dels centenars de museus que tenim, no? I que amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que és avui, però s'ha celebrat el cap de setmana, han estat oberts, han sigut gratuïts, han fet activitats mil. Hi ha moltes propostes interessants als nostres museus, però mireu, avui he parat atenció a l'exposició que hi ha a la sala Joan Francesc Mira de l'Etno, una exposició de Steve, Catàleg de tanques. L'artista ens fa reflexionar sobre com les tanques ens generen de vegades problemes i entrebancs i explora què és allò que ens separa dels altres. Que bonic. Sempre m'ha cridat l'atenció que en el cinema nord-americà, per exemple, les cases no tenen tanques separatòries de 2 metres d'alçària, com tenim ací, no? En una ocasió, un policia, a més, em va explicar que la tanca, en com més alta i més robusta siga, més inseguretat planteja, perquè una volta dins el qui vol fer mal està segur, està protegit, perquè ningú el veu des de fora, ni la policia ni el veïnat. Que curiós, no?, que allò que posem per a protegir-nos acabi sent un problema. Res és el que pareix. Realment, allò que ens planteja Steve en la seva exposició és un bon tema per a calfar-se el cap un dilluns. Veritat? Què ens separa dels altres? Quines tanques mentals o imaginàries ens fabriquem per sentir-nos segures? I el que és més important, estem més segures per posar-nos-les? O, com em va dir aquell policia, estem posant-nos en un risc major? Segur que una visita a l'Etno ens ajuda a donar-nos resposta. Benvingudes i benvinguts un dilluns més a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Avui parlem de moda i cinema, i sí, ho fem arran l'estrena de El demonio viste de Prada 2. Molt s'ha escrit des de la primera entrega sobre si és una pel·lícula supèrflua o si és un retrat crític al món de la moda, no? De la gent que ostenta el poder en el món de la moda. Si parlem de moda, vol dir que ens acompanya la nostra col·laboradora Susana Golf, que és la dona que més en sap. Molt bona vesprada,
1: bona
0: Susana.
1: Bona vesprada.
0: Escolta'm, comencem pel principi. S'estrena la 2, però anem als orígens d'esta nissaga, no?
1: Sí.
0: Que els orígens estan en un llibre.
1: Efectivament. El Diable Vesteix de Prada és una novel·la, en realitat. És una novel·la que va escriure Lauren Weisberger, que va ser l'assistent personal de l'Anna Wintour, en realitat.
0: Directora de Vogue.
1: Efectivament, exdirectora de Vogue.
0: Exdirectora de Vogue.
1: De Vogue.
0: Vull dir que la història que veiem a la pel·lícula, la primera, sobretot, és una història real.
1: Bé, mai no confessa. Es va vendre com ficció, però evidentment ella havia treballat amb Anna Wintour. O sigui,
0: ostres,
1: que... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, va ser com una mena de... A més, no és massa ben parada, la
1: no,
0: Wintour.
1: De fet, la llegenda conta que l'Anna Wintour va anar a l'estrena de la pel·lícula tota vestida de Prada, òbviament, i alguns diuen que es va anar absolutament...
0: Cabrejadíssima,
1: cabrejada,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: No li va agradar, home.
1: No li va agradar.
0: Uf. Després s'ha fet amiga de...
1: Sí, és que les coses...
0: De Meryl Streep.
1: Les coses han canviat molt de la primera a la segona part. Moltíssim.
0: Perquè en esta segona ella fa un spot.
1: Efectivament.
0: Ella i Meryl Streep es troben davant d'un ascensor.
1: Ha fet seu
0: increïble.
1: Ha fet seua la narrativa. Li ha donat la
0: que
1: volta.
0: Que llesta és esta,
1: sí,
0: dona.
1: Sí, completament.
0: Se la podrà criticar tot el que vulgueu, però és una dona intel·ligentíssima, la Wintour.
1: Absolutament. És una figura irrepetible al món de la moda.
0: Sí, perquè a més qualsevol persona quan te critiquen d'aixa manera haguera pogut muntar un escarafall que per a què, no? I acaba promocionant la
1: sí.
0: segona entrega amb Meryl Streep.
1: Sí, sí, per què? Perquè el personatge de Miranda Presley ha crescut i s'ha convertit en una icona.
0: Sí que és de veres.
1: I ella, molt intel·ligentment, com tu deies,
0: ha absorbit
1: tot el fenomen de, uh-huh. i de fet la segona pel·lícula no té res a veure des d'aquest punt de vista en la primera, perquè és com el discurs ja és nostre.
0: Clar.
1: Sí, clar. Sí, totalment. I han fet promoció i s'han...
0: Quan va aparèixer el llibre, vull dir, no sé si era la primera vegada, això ho sabràs tu, era la primera volta que es parlava de la tirania...
1: Un poc sí, d'aquesta manera tan clara i tan, tan dura, sí, sí, sí, era la primera vegada, era com una espècie de trencament de l'omertà, no? De la llei del silenci que imperava al món editorial.
0: Sí, on tot era meravellós, no?
1: Efectivament,
0: en el món de la
1: glamurós, no? era com l'altra cara que no es veia.
0: La pel·lícula, el llibre,
1: era
0: originàriament, el que mostra és la cara fosca.
1: Efectivament.
0: La cara tirànica, la cara que no respecta
1: sí.
0: Els més mínims drets laborals per descomptat.
1: Efectivament. De fet, la novel·la, el llibre, és més dur que la pel·lícula.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no l'he llegit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En quins aspectes pot ser
1: des
0: més del, dur?
1: Sobretot des del punt de vista de un poc de la tirania, de l'opressió, d'aprofitar-se, no?, de com havien de fer coses que no havien de fer, un poc de des del punt de vista professional, laboral.
0: Mm-hmm. És una delícia, no? Realment sabem si l'Anne Wintour és tan tirànica?
1: Sembla que no. És molt exigent, sí que és molt exigent, té molt de llegenda que ella mateixa
0: ha fomentat,
1: sí.
0: Clar.
1: Per exemple, les ulleres, que sempre porta les ulleres, diuen que és perquè, però clar, també és que té molta responsabilitat, no? I ella ha una opinió seua pot fer que un dissenyador...
0: Això és així, no? Perquè això sí que a la pel·lícula es veu.
1: Això era així fa anys. Ara no.
0: Ara ja no.
1: Ese canvi és el que reflectís la segona part de la pel·lícula.
0: Però
1: diuen que portava les ulleres per a no demostrar en cap desfilada les seues reaccions, les seues emocions. Sí, sí, però ocultar els ulls.
0: Ostres!
1: Imagina't el personatge.
0: Que la marinera, no? Bueno, el que està ben clar és que aquella pel·lícula criticada, alabada, vol dir... va ser un punt d'inflexió, no?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: Sobretot és important perquè, bé, per als que ens dediquem a la moda és com una lliçó, com un màster, no? Que tots hem utilitzat, hem citat, perquè demostra, per una banda, perquè contribuïs al que és la democratització del món de luxe, de l'alta moda, i per altra banda perquè explica d'una manera molt didàctica com funciona tant l'indústria com la cultura de la moda, no? Tot el sistema,
0: sí,
1: com dic, tant comercial o industrial, tot el cicle, com el cicle cultural, de quina manera la moda penetra a la nostra vida, a la nostra societat.
0: Bueno, això ens ho va ensenyar als que vos dediqueu a la moda i als que no, perquè hi ha una escena
1: mítica
0: mítica que tu i jo crec que comentem cada volta que parlem d'aquest tema, perquè a mi me va marcar.
1: Sí.
0: Perquè jo estaria en la part de l'ajudanta que diu, jo no necessite, pues a mi Prada.
1: Tu series l'Andy i jo seria la Miranda. No, no, però és el resum perfecte.
0: Clar, sí. I arriba aquesta escena i dius, ostres, m'acaba de fer mal perquè m'acaba de demostrar que jo estic molt equivocada.
1: Estic a dins del sistema.
0: Estem parlant de l'escena del blau ceruli.
1: Efectivament.
0: De la primera pel·lícula, de la primera, no?
1: Sí.
0: Quan Miranda Priestly li explica a la seva assistent què és allò de la moda, no?
1: Que, sí.
0: Anem a veure, l'escoltem.
2: No. Y ya he visto todo esto antes.
3: Tenskills intenta reinventar la cintura baja, así es que en realidad...
2: todos los otros vestidos?
3: Tenemos algunos aquí, y los de Armani.
4: Quieta, mira y escucha.
3: Y creo que podría quedar muy interesante con...
2: No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo. No logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes?
3: Tenemos algunas prendas de banana.
2: Pues necesitamos más, ¿no crees? Oh, esto podría... ¿Qué te parece?
4: Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de salón del oeste y me lanzo.
2: Pero ¿no crees que se parece demasiado
4: al de la Croix de Julio? Eso pensaba, pero no. Con los accesorios adecuados debería funcionar.
2: ¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
3: Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes?
2: ¿Algo te divierte?
3: No es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas y...
2: ¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú... vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.
3: Y entonces le dije que no veía la diferencia entre...
0: Eixa és la
1: el blau ceruli.
0: El blau ceruli existeix.
1: Sí, sí, tot és
0: veritat. I tot el que tot està dient en l'escena és cert.
1: Sí, sí, sí, el color Oscar que va presentar Oscar de la Renta primer i Saint Laurent després, etc, etc, etc. I és així com funciona. Quan la gent diu, que ho diu molta gent, no entenc això de l'alta costura, això ningú s'ho pot posar, això, què sentit té? Doncs Ese es el sentit, no? I esa escena és tan important.
0: I tu te'n vas al cabasset, sí, de les ofertes i penses, mira, jo sóc molt més lliure i ho he comprat això barat.
1: Això ve de la passarel·la d'alta costura.
0: Clar.
1: Ve d'ahí. No? I és, això és tan important.
0: Quan abans escena... parlaves de com, del que va suposar també, de com la moda va influint en la cultura, m'imagino que que et refereixes a això, entre
1: efectivament,
0: altres coses.
1: Efectivament, perquè, la moda s'empapa també del que viu la societat. Aleshores, el que hi ha a la passarel·la és un reflexe del que hi ha al carrer.
0: És important aquesta escena en aquella primera pel·lícula.
1: És importantíssima. D'una banda, desmunta el mite de l'elecció lliure. No,
0: no elegim lliurement, no, que ho tingueu clar. Ho tenim clar totes ja.
1: Però ni tan sols el dissenyador. No? Jo recordes que els dissenyadors, els grans dissenyadors, quan van començar, els grans dissenyadors, els deien els tirans o els dictadors de la moda. Després van passar a dir-los a les estilistes,
0: sí,
1: que eren les autèntiques dictadores o sí, els que dictaven la moda, etc. No? Realment és un procés molt més complex, perquè de fet el dissenyador també depèn de l'origen, ni siquiera, ni tan sols del teixit, perquè això comença amb els fils. És a dir, el dissenyador quan comença a plantejar-se una col·lecció depèn dels teixits, però els teixits depenen
0: del fil,
1: i de fet és la primera fira que hi ha en relació al món de la moda és sempre la dels fils.
0: Hi ha una fira dels fils?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Els fils són els que marquen els colors, les textures, etc. Però bé, és un procés molt complex, no? Mm-hmm. Però és un poc...
0: Sí, bueno, ja es veu, no?, en aquesta escena, no?, que ella fa tot
1: el procés, el recorregut, que és, com dic, és físic o és material, és comercial, és industrial, però també social i cultural. Perquè el mateix procés... És
0: un procés cultural, totalment.
1: De l'alta moda a la, entre cometes, baixa moda o a moda low cost, i tot el cicle es repeteix una i altra vegada.
0: Bé, el cas, perquè en la primera, a veure si no arribem a la segona pel·lícula.
1: Sí, anem a la segona.
0: Ha arribat la segona entrega, que sona així.
5: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año.
6: ¿Aún tienes todo eso?
5: No, lo regalé.
6: ¿Qué?
5: Demasiado ostentoso para un periódico.
6: Tu despacho.
5: Oh,
6: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
7: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
0: Bé, arribem. D'entrada vaig a preguntar-te que t'ha agradat la pel·lícula.
1: Menys que la primera. Però sí que és molt interessant confrontar les dues. Sí, per què? Perquè han passat 20 anys. I què ens trobem? Què ens trobem? Ens trobem la transformació total de esa indústria i esa cultura de la moda de la que estàvem parlant.
0: I ara, ja la Miranda ja no és
1: ja no és tan poderosa. I ara... ja les coses ja no és, o sea, les deesses de la moda, que eren les editores de moda, han perdut poder.
0: Però això és així en la realitat?
1: Absolutament. Ah, sí, totalment. Ara és un cor de veus enorme.
0: Però això pot ser positiu. Bé, bueno, siga positiu o negatiu, és la realitat.
1: És,
0: no?,
1: la realitat que hi ha. No
0: podem fugir d'ella.
1: Efectivament.
0: No?
1: I això com ho reflecteix la pel·lícula? Doncs... per exemple, el personatge d'Emily, la pelirroja, el personatge d'Emily ara ja no treballa a la revista, ara treballa per a una gran firma, que jo crec que es pot dir perquè és Dior, treballa per a una gran firma, i ara, per què és important? Perquè ara les revistes, per a la seva supervivència davant d'aquest panorama de competència feroig, no?, depenen més que mai de les firmes. I aquesta dependència es reflecteix en...
0: Vull dir, ja no és la revista, la gran supereditora,
1: no.
0: La que te pot enfonsar, no?
1: Ara
0: si
1: el
0: no
1: poder
0: te mira bé.
1: Ja té més poder la firma, i això ho reflecteix molt bé la pel·lícula, que, o, per exemple, en una escena molt divertida, sense fer spoiler, una escena molt divertida on es veu a Miranda que ja... no li paguen els bitllets de i ha d'anar classe turista.
0: Imagina
1: que bé, es come una escena còmica, etc, però reflectís aquesta pèrdua de poder de les grans editores, no? I també perquè la revista està en crisi i és comprada per un fons d'inversió. I aleshores apareix aquest inversor que és aliè al món de la moda, aliè al món editorial, i fa la inversió com podria comprar...
0: Bueno, i també hi ha una part de crítica, no?
1: Sí, absolutament. I de realitat.
0: És fons inversors que acaben amb tot, no? Perquè van...
1: És un poc
0: només això. Busquen negoci.
1: És un poc això el que conta la pel·lícula. Com ha canviat el panorama en 20 anys, no? Al marge de l'evolució dels personatges, de l'evolució també estilística, que com sempre els personatges vesteixen d'una altra manera, i això reflecteix també l'evolució, i com, per exemple, ara ja, per exemple, ella vesteix de vintage, que és la tendència actual, ja no tant el luxe, sinó el vintage... Es veu
0: tot el canvi. Escolta'm, Susana, per què la Bíblia ha deixat setembre?
1: Això va ser...
0: La Bíblia, no? Li diuen la Bíblia, no?
1: Això era abans, també. D'això es parla també en la pel·lícula tot el rato. Si recordes, Miranda sempre feia que li portaren a casa el llibre famós, que era les galerades, no?, de la revista. El número de setembre... va ser un documental que va fer Anna Wintour com a resposta, es va interpretar que era la resposta d'Anne Wintour i de Vogue precisament a la primera
0: película.
1: Sí, i va mostrar les interioritats de la revista Vogue, com es treballava a Vogue. Era un documental tal qual, mostrava el treball. Perquè el número de setembre era, que ara ja no és així, com deia, era un número brutal, que tenia, pesava més de 2 quilos. Un número amb moltíssimes pàgines, amb moltíssima publicitat, clar que sí, perquè era com el començament de cicle, sempre era la presentació...
0: Arrencava el curs.
1: Sí, totes les tendències, era quan realment es marcava el que s'anava a portar, etcètera, etcètera. Era el número més important de tot l'any. Era el gran treball de tot l'any, el treball més important... i era el moment màxim de la regina editora.
0: Escolta, totes aquestes dones, que a més ja tenen anys, com sobreviuen en l'època de les dades? En l'època de la digitalització? En aquest canvi radical de tot, no?
1: Doncs això és l'adaptació que també tracta de contar la pel·lícula, no? Com... han d'adaptar-se, com s'estan adaptant, i això és també el que vaig treballar jo en el treball d'investigació, com s'adapten les revistes a aquesta nova realitat de l'algoritme, no? El dictador ara és l'algoritme.
0: Ni la Wintour ni ningú.
1: Efectivament.
0: N'hi ha més Dianes Wintour?
1: Sí, clar.
0: Anna Wintour?
1: Sí, clar. De fet, la primera, abans d'Anna Wintour, que nosaltres coneixem Anna Wintour, però abans d'Anna Wintour va ser Diana Vreeland, que va ser l'autèntica creadora de la Vogue tal com la coneixem ara mateix, i de la Met Gala, que si vols parlem després. I a més d'Anna Wintour, hi ha unes altres editores que han sigut mítiques perquè són estrelles, autèntiques estrelles, no? Com l'Anna de lo Russo, que és actualment és l'editora de Vogue Japó, va estar a Itàlia, Vogue Itàlia ara està a Japó, o Karine Rothfield, que va ser l'editora de Vogue França, ni més ni menys, i que va renunciar per una polèmica d'unes fotografies amb unes xiquetes que anaven molt maquillades
0: Ja veus, li va costar, li va costar el lloc.
1: Eren les editores estrelles. Doncs adaptant-se als nous temps, no?
0: Com què em tots. Dius de la música que apareix en la pel·lícula?
1: Ah, tenim un cameo ahí, no? Tenim l'aparició de Lady Gaga, que sembla que podria ser l'estrella de la tercera part, no ho sabem. No ho sabem.
0: Ah, però que ja tenim la tercera part.
1: Ah, això és un rumor. No ho sé si serà, si serà cert o no.
0: Home, sí que me la veig a Lady Gaga allà, eh?
1: Jo veig més el bou de Madonna, és que per a mi és com molt, molt mític, no?
0: Sí. El Vogue de Madonna.
1: Però sí, la música sempre acompanya, clar. Pensa que una desfilada és música, bàsicament, també.
0: Escolta'm, no se'ns pot acabar el temps, has dit. Si podem, parlem de la Met Gala. És que la Met Gala està estretament lligada a Vogue.
1: Absolutament, absolutament.
0: La Met... Això que ara tot el món perd el cap en
1: la
0: xarxes.
1: La Met Gala està organitzada actualment per Anna Wintour, abans per la Diana Vreeland. La gent veu una catifa roja més o una festa molt estrafalària, però en realitat no és això. En realitat és perquè el Metropolitan Museum de Nova York té una ala, una part dedicada íntegrament a la moda des dels anys 30-40 del, aunque bé.
0: Sí, ha anat a més i a menys, però sí, ja fa dècades.
1: Sí, va ser el primer museu que es va interessar per la moda, no?
0: Com a esdeveniment cultural.
1: Fa una exposició anual fixa i fa investigació en matèria de moda. Aleshores, una milionària nord-americana va organitzar un dinar benèfic amb aquests diners financiar
0: la investigació, i l'exposició.
1: El Costum Institut, que es diu. El Costum Institut, que ara mateix s'encarrega l'Anna Wintour. Quan va arribar Diana Vreeland, va ser quan va començar el costum de tindre una exposició anual i un tema monogràfic a cada exposició.
0: Per això es visten d'aquesta forma tan extrapolària.
1: Aquest tema és el lema de la exposició. Efectivament. El tema de l'exposició és el dress code que han de portar els convidats, que són molt exclusius, el que han de portar els convidats a la festa, a la Gala Met.
0: Són com en la pel·lícula, no? Quan aquella comença a dir, no, este no, este sí, no, sí, no, sí, no, este no pots seure al costat de l'altre.
1: Sí, sí.
0: I es posa així, no?
1: Sí, sí.
0: Això seria com d'alguna manera pensar en la Met Gala, no?
1: Sí.
0: És curiós que naix per Vogue, que naix per eixe personatge que interpreta la Meryl Streep, però Meryl Streep es va negar a anar a la Met Gala.
1: Es va negar a anar perquè enguany ha anat acompanyat de polèmica, perquè ha estat el seu patrocinador principal va ser Jeff Bezos. I, clar, això ho han sentat malament en molts sectors. De fet, hi ha hagut protestes, els treballadors d'Amazon van fer una contradesfilada alternativa, etcètera, etcètera. Però, en realitat, l'origen va ser això, no? Els milionaris americans.
0: Clar, és que milionaris, bones persones que pensen en els drets humans, deuen d'haver-ne, però no n'hi ha tants. Sol coincidir, no?
1: Però bé, la intenció, com deies, és financiar l'exposició. L'exposició enguany és interessantíssima perquè el tema és art i moda, l'unió d'art i moda, i a través del cos humà. És molt interessant perquè el plantejament és no es pot entendre l'art sense el cos vestit. I a partir d'ahí ve la connexió de moda i art.
0: Que bonic. Doncs al final hem arribat a la conclusió que ja teníem clara des d'un principi, i és que l'art i la moda es donen la mà des de fa dècades, des dels principis de la moda, no?
1: Des de sempre.
0: Pot ser un exemple molt clar, és esta nissaga cinematogràfica, però segurament trobarem més pretextos per a parlar de moda i art, o de moda i cultura, perquè no només les arts plàstiques flirtegen amb l'art, no? I van amb l'art. Susana Golf, moltíssimes gràcies
1: per vindre. A tu.
0: I recordeu, anar a veure la pel·lícula per veure si esteu d'acord amb Susana. Si la primera millor o vos agrada moltíssim. Estem escoltant el Runway de Lady Gaga.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.
1: I, sabeu, és dilluns, son alegro, manon tropo, i això és El Pretext, una secció d'Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Reis, molt bona vesprada. Si estem un dilluns més, un dilluns molt especial. Té ahí una data marcada en el calendari que és de l'Hora de la Cultura, ens agrada molt.
1: I tant.
2: Avui és 18 de maig, per a qui no ho sàpiga, i és una data molt important. I és que el mes de maig està ple de curiositats. I una d'elles és una cosa que té molt a veure amb nosaltres, amb este programa. Ja ho anticiparem el divendres passat, abans d'anar-se'n de cap de setmana, però és que avui és un dia molt, molt important. Avui és el Dia Internacional dels Museus, Reis.
1: Sí, i tant que sí.
2: I els museus són, almenys com ho veig jo, són l'últim bastió, un bastió irreductible, castells de coneixement i llocs on l'objectiu és contar, i encara més important, preservar la història. Són uns llocs que han de protegir-se, preservar-se i cuidar-se amb l'estima de qui verdaderament aprecia el record i de qui aprecia la memòria.
1: I la cultura.
2: I la cultura per damunt de tot. El dia d'avui era l'excusa perfecta per a dedicar-los tot un pretext.
1: Perfecte.
2: La celebració del Dia Internacional dels Museus, per donar alguna dada, algo d'informació, es va instaurar al 1977 pel l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, que és una organització vinculada a la UNESCO i creada després de la Segona Guerra Mundial amb l'objectiu de protegir el patrimoni cultural mundial. I la idea, per tant, era molt clara. Acostar els museus a la societat i recordar que aquests espais no són uns mausoleus silenciosos, sinó tot el contrari. Són uns llocs vius, necessaris i en constant diàleg amb el present.
1: I bona prova és que només heu de posar-vos davant d'un quadre, per més que siga de fa segles,
2: així
1: i interrogar-lo, i anar-te'n als raconets, als detalls, a les ombres, a allò que no és perceptible, ahir és on te n'adones que l'art tinga el temps que tinga, està viu.
2: Però
1: si avui... Perdó que t'he tallat.
2: No te preocupes, Reis. Però anem a fer-te amb un pretext diferent. Perquè
1: per què?
2: Si avui és 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, també és una data que tenim que celebrar. I és que, no sé si ho sabràs, però el València Bàsquet Femení...
1: Home, clar, però que
2: això... Campiones,
1: i això que té a veure amb la cultura, amb nosaltres?
2: Té molt que veure, perquè tenim el nostre company d'esports, Salva Gomis, preparat per a contar-nos com van i les celebracions i què ens espera en la jornada d'avui.
1: Salva, tu on el trobes en estos moments?
3: Què tal, companys? Com esteu? Pues, una vesprada, nit de celebracions i d'alegria, perquè bueno, pues les xiques de València Bàsquet estan de moda en la ciutat de València.
1: Home, ja poden, ja poden, que se ho han guanyat d'estar de moda, I tant.
3: I en una temporada, pues, imagineu-vos, no? Una temporada en la que pues, la Copa de la Reina, la Lliga, és de veres que en Europa està la espineta clavada, però, bueno, pues, tant de bo tindre espinetes com ixes, no? De guanyar dos títols i deixar-te un pel camí, però parla molt bé de lo que és el projecte de València Bàsquet Femení, que l'any que ve es té que renovar, que van a canviar moltes cares, i que, bueno, pues, fa un ratet hem estat a la Basílica, en eixa ja tradicional celebració en la que bueno, pues, s'ofrena, no?, el títol a la Mare de Déu dels Desemparats, i bueno, pues, d'ací un ratet també continuarà la festa ja en el Roig Arena, perquè bueno, pues, ells són, es van a trobar en l'afició per a bueno, donar-li ja el punt i final a una temporada, perquè les xiques ja baixen la persiana, se'n van de vacances. Ai. I ja tornaran per a la temporada que ve.
1: Home, tenen mèrits, vull dir, jo crec que s'han guanyat unes vacances tots nosaltres, però elles especialment, molt més, no? I quin privilegi, Salva, poder estar ahí per a viure-ho i per a contar-ho a tots els oients de Punt Ràdio. Una abraçada, gaudís moltíssim de la festa.
3: Un abraç de tornada, gràcies.
1: Quina enveja, no, Arturo?
2: Estan de festa, però nosaltres també.
1: Sí. Tenim...
2: Ells estan de festa per ahí pel carrer, però nosaltres estem en un lloc que ens agrada també molt,
1: veritat,
2: que és així, l'Estudi 3.
1: Que grans són les xicones estes, eh?
2: Doblet, que es diu ben pronte, com es si fos una cosa fàcil.
1: Ja se'n poden anar de
2: fer,
1: vacances,
2: no?
1: Ja, i descansar tot el que vulguin i més.
2: Però, si et... però pues sí, perquè...
1: Què fa, reprenem?
2: Sí, va. Nosaltres, evidentment, El top vaig intentar que siga emular un poc la festa que els espera a elles, el Roig Arena, però nosaltres anem a fer una festa a la nostra manera, celebrant i ser 18 de maig, i ser Dia Internacional dels Museus,
1: sí.
2: I si et sembla, com estem parlant dels museus, és un pretext dedicat als museus, anem a arrencar amb una cançó que a mi m'agrada molt. Anem a arrencar amb Vincent, de Don McLean. Starry, starry.

0: sketch the trees. Jo recorde socarrimar esta cançó quan tenia 20 i pocs anys. És una preciositat i ens du a un museu, clar. Ens du a un quadre, no? A un pintor.
1: Efectivament, Vincent és una cançó publicada per Don McLean l'any 1971 des del seu famosíssim àlbum American Pie. I és una peça, com bé dius, dedicada al pintor neerlandès Vincent van Gogh.
0: Sí.
1: I pren com a inspiració directa el quadre La nit estelada. Per favor, Story, Story Night. És com comença la cançó de Vincent. De fet, el primer vers ja ho diu, no? Ja s'ha convertit en una de les obertures més reconeixibles.
0: Cert.
1: De la història de la música popular. Quan ja escoltes aquestes tres paraules, de seguida ja saps quina cançó estàs escoltant.
0: Sí, ja et deixes dur, totalment.
1: I a veure, no caldria explicar quina relació té esta cançó amb els museus, però bueno, és absoluta, perquè Vincent és quasi una visita guiada que fa Don McLean per l'obra de Van Gogh. La cançó transforma els quadres en música i el que està fent és convertir també aquests museus en espais on els artistes continuen parlant-nos dècades després de la seva mort.
0: Sí, i a més, que bonic això que fa Don McLean, no? Perquè tu et poses davant d'un quadre i realment sí, tu et poses davant d'un quadre de Goya i tens una imatge més o menys estereotipada de qui va ser Goya, no? O
1: així
0: Van Gogh.
1: És.
0: Però realment coneixem els autors i les seues vides. Per exemple, este home, Van Gogh, no podia tindre més desgràcies en la seva vida, no?
1: Així
0: no
1: és.
0: Va saber el que era l'èxit en vida, mai.
1: Per això des d'ací animem, que la gent seguint i escoltant aquesta cançó de Don McLean, se'n vaig a ve al Museu d'Orsay o se'n vaig al Museu Van Gogh d'Amsterdam.
0: O al Sant Pius V, al Museu de Belles Arts de València.
1: Només per veure la seva pintura i que veja amb aquesta fragilitat humana com ell era capaç de convertir-la en un art que s'ha convertit en etern.
0: Estàvem parlant de Van Gogh. Perdó.
1: En este cas de Van Gogh.
0: Sí.
1: Però sí, convidem a que vagin a qualsevol museu. Sempre. Cultura per damunt de tot. I si et sembla, continuem. Amb música, jo fem... Ara serem un poquet enrere en el temps. Als anys 50.

0: Nat King Cole, 1950, i la cançó és Mona Lisa, composada per Ray Evans i Jay Livingston, i que va aparèixer inicialment en la pel·lícula Captain Cari USA i acabaria convertint-se en un dels grans estàndards del segle XX.
1: Un segle XX molt jovenet, eh?
0: Així però, és.
1: Te comentava jo eixa cançó li encantava a ma mare. Que la dona té 90 anys, o sigui que ja té uns quants...
0: Ja té uns quants anys,
1: sí.
0: A més, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i és una de les interpretacions més emblemàtiques que té Nat King Cole. No sé, ja sabeu que té, tan elegant, tan melancòlica.
1: El gran crooner.
0: Sí, així és. La lletra pren com a referència directa el famós retrat de Leonardo da Vinci exposat al Museu del Louvre, la Mona Lisa. I es presenta com una... La Mona Lisa, que es presenta com una figura molt misteriosa, inaccessible, una cosa molt fantasmal, fins i tot, no? Com una cosa intocable. I és interessant com una pintura del segle XVI continua inspirant música 400 anys després, gràcies precisament a la preservació museística. Si no l'haurien preservat, no hi hauria la inspiració suficient per a aquests artistes composaren una peça dedicada a ella, no?
1: Ostres, quanta raó!
0: El museu així es converteix en pont entre èpoques. No és sols un lloc on guardes les obres, on pot unir moltes èpoques i pot fer entendre el present d'una manera totalment diferent. És un espai on una obra renaixentista pot acabar convertint-se en una balada jazz del segle XX. Imagina't. I continuarem en este pretext, i ho fem ara sí, de la música passant al cinema.
2: Soy Larry Daly. Tengo una entrevista de trabajo con Cecil Fredericks.
3: Le indicaré por dónde se va.
2: Gracias. Ah, Teddy Roosevelt.
3: Sí.
2: Fue el cuarto presidente, ¿no?
3: El 26.
2: El 26.
4: Este joven quiere ser el nuevo guarda nocturno.
5: Parece un tarado.
4: Le mostraré el museo. Esta es la sala de dioramas.
2: Recuerdo estos muñequitos.
4: A la izquierda está Atila. Y esta es la sala de los mamíferos africanos.
2: ¿Qué mono es?
4: Es alegre como unas castañuelas, ¿verdad, Dexter? Esto puede dar un poco de miedo por la noche. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas, pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
2: ¿Salga?
0: Wow. Estàvem escoltant el tràiler de Noche en el Museo, estrenada en 2006 i dirigida per Shawn Levy.
1: Fa 20 anys, eh?
0: 20 anys, jo no vull ni pensar, perquè encara me'n recorde quan es va estrenar.
1: Sols... És que ja eres molt major, Arturo.
0: Jo sempre, m'agrada... Sí, sí. És que és una edat o és... Com es sents, tu? Ahir ho deixes, és un debat, mira, és un pretext.
1: Sí, és un pretext.
0: L'edat és mental o no? Ahir podríem. Night at the Museum, nit al museu o noche en el museu. És una comèdia familiar protagonitzada per Ben Stiller i el repartiment inclou també Robin Williams, sí. Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais o Dick Van Dyke. Imagina't, la pel·lícula va ser un enorme èxit comercial. Més de 570 milions de dòlars va recaudar en taquilla.
1: Ostres!
0: A nivell mundial és una barbaritat. La trama segueix a Larry Daly, que és un vigilant nocturn interpretat per Ben Stiller, del Museu Americà d'Història Natural, situat a la ciutat de Nova York, que descobreix que quan cau la nit totes les peces del museu cobren vida per efecte d'una antiga tauleta egípcia. Dinosaures, figures històriques i personatges del passat interactuen en una aventura plena d'humor i de fantasia. Però darrere de tot l'espectacle hi ha una idea molt preciosa. És que és el que volíem reivindicar també. Els museus no com un lloc estanc, silenciós, tancat. No, els museus són un lloc on la història continua viva. I la pel·lícula crec que aconsegueix, en molts moments pot ser que fins i tot massa, ho estàvem parlant,
1: sí.
0: Aconsegueix mostrar que aquest museu està molt viu, però molt, molt viu.
1: En excés, fins i tot
0: en excés,
1: viu.
0: Perquè sí. De vegades la nit també està bé, va descansar i dormir, però en aquest museu impossible. I el que aconsegueix és despertar curiositat pel patrimoni i convertir el museu en un espai màgic per a les noves generacions.

0: passar el cinema...
1: Els Amics de les Arts sempre és bonic.
0: Sempre.
1: Sempre, sempre, va, sempre jo, va bé.
0: A mi, bueno, esta cançó, al final, era molt directa, el títol ja te diu que anava sí. perfecta per a este pretext, però sempre que busque cançons dels Amics de les Arts em costa escollir una sol sí. per al programa, l'ompliria tot el programa de sí. dels Amics de les Arts. Hem passat a la música de nou. Avui han fet ahí un xicotet... una xicoteta ullada al cinema i se passem a la música. Parlem, com bé has dit, els Amics de les Arts i la cançó és Museu d'Història Natural. La cançó que va formar part del seu àlbum Bed and Breakfast, publicat 2009. I és un estil que tenen ells narratiu i irònic, que és molt característic de la banda. Tenen una capacitat, no?, de construir tot un guió, tot una escena i crear-te aquesta imatge al cap, no? És una cançó que més que detallada, que més que cantada, moltes vegades està com recitada. I el que fan és construir una història plena de referències culturals, d'humor, de quotidianitat. És una peça que utilitza el Museu d'Història Natural com a escenari simbòlic. I l'utilitza per a parlar això del pas del temps, de les relacions humanes, o de la manera, fins i tot, de com classifiquem i conservem els records. Que això, el record seria una cosa...
1: Això és un museu, també, eh?
0: Sí, també ho és, i és un museu que sempre que el tractem així al programa sempre desperta molta curiositat. Ah. Així el museu apareix com una metàfora de la vida mateixa. És a dir, igual que els museus cataloguen espècies, objectes i restes del passat, nosaltres també ordenem, això, emocions, experiències i persones dins de la nostra memòria. La cançó està jugant amb aquesta idea d'arxivar els sentiments com si foren peces d'exposició. I aquesta explicació és que a mi m'agrada molt. I ho tens que... ahí, tens un museu intern.
1: Sí, és que no m'havia parat a pensar-ho, però és de veres que som museus, no?, vivents. Allí portes tu arxivats tots els teus records, bons, dolents, traumes, tràngols...
0: Una hemeroteca infinita, uau, diria jo, no? I és precisament aquesta sí. connexió la que fa dels museus espais tan humans, que no són només contenidors d'objectes, sinó contenidors també d'una memòria emocional.

0: L'art pur l'art forma part del disc Futur en venda publicat per Pau Alabajos en 2004. Ja tenia ganes jo de posar ara.
1: A veure, què et passa? Tu eres del 2000, no? Perquè tot estàs posant Nostra Vesprada.
0: No, pues, no.
1: De fa 20 anys. Abans no sé quina cançó... Bueno,
0: jo soc d'abans del 2000, imagina't.
1: Ja sé que eres
0: que
1: abans del
0: major,
1: 2000.
0: Major, res.
1: Però vull dir, ui, li tens un cert apego a això de... No, als 2000?
0: Sí. Ha sigut casualitat. Vaig mirant, bueno, Nat King Cole...
1: Bueno, Nat King
0: 50,
1: Cole se n'aniria.
0: I Don McLean al 70.
1: McLean, sí. Sí.
0: També toca el passat un poquet.
1: Va.
0: Mira, ja Pau Alabajos, ja des dels seus primers treballs, el cantautor mostrava una clara vocació per entendre la música com una ferramenta de reflexió social i cultural. Qui entenga la seva obra sap que és una descripció precisa del que ell també fa. Teo de la cançó recupera la coneguda expressió francesa l'art pour l'art, vinculada als moviments estètics del segle XIX que defensaven l'art, però desvinculat de qualsevol finalitat política o moral. Però Alabajos utilitza precisament aquesta idea per qüestionar-la i reivindicar el valor de la cultura com a element viu, compromès i necessari dins de la nostra societat.
1: Totalment.
0: La relació amb els museus és molt directa, perquè tant la cançó com els espais museístics comparteixen una mateixa funció, que és preservar aquesta memòria col·lectiva. Els museus no només són sales on contemplem objectes antics, sinó que són llocs on una societat decideix què val la pena conservar perquè les generacions futures entenguen qui som i d'on venim, que és una cosa molt, molt important. I la música de Pau Alabajos participa també d'aquesta voluntat de resistir contra l'oblit. Una cançó, l'Art pour l'Art, que és la que estem escoltant, que ens recorda que l'art no és només contemplació estètica, sinó també ens té que fer pensar. Està en consciència, està en identitat i està en memòria. I exactament igual que ocorre quan travessem les portes d'un museu i descobrim que darrere de cada peça exposada hi ha una història humana que encara continua parlant.
1: Hi ha una història humana, política, econòmica, familiar...
0: Per exemple, tornant al principi de la pretesa, com parlàvem de Vincent Van Gogh, molta gent no coneixerà la vida o la història o el dolor que ell sentia quan feia X peces. També s'està parlant d'això. S'està parlant també de la societat o del temps en el que hi vivia.
1: Totalment.
0: Anem a escoltar un poquet més de l'art pur l'art i ja s'acomiadem d'este pretext.

0: I al final, Reis, potser els museus ens emocionen tant perquè ens recorden una veritat molt humana, que tot desapareix si ningú conserva. I les civilitzacions, el que està clar és que van a passar. Les persones anem a morir. Farem molt que
1: sí,
0: no vull anar.
1: Però llavors no quedarà ningú, eh?
0: Efectivament, les ciutats van a canviar i els records se van a esborrar. Però dins d'un museu, el temps es deté per un instant. Una pintura, una carta, una peça de ceràmica o una simple fotografia poden continuar explicant històries segles després. I això, sincerament, és extraordinari. Perquè preservar la memòria no és mirar cap arrere amb nostàlgia, és entendre qui som per saber cap on anem.
1: O cap a on volem anar.
0: O cap a on volem anar, efectivament. I sols un missatge per tancar este pretext és que aprofiteu, que és el dia internacional dels museus, i si no aneu avui, doncs aneu el cap de setmana, o aneu la setmana que ve. La qüestió és que aneu als museus.
1: Però aneu. Aneu i feu-vos preguntes i pregunteu les obres que teniu al davant. Veureu com hi ha sempre respostes, veritat?
0: Efectivament. I si et sembla, anem a introduir a veure què ens depara Santi. Ui.
1: És de veres. Sé que vos faig molta enveja, perquè està iixint-se en Arturo Rico i arriba Santi. I és de veres, quan arriba dilluns, és dilluns, són molt millors. Quan estàs a l'hora de la cultura, és dilluns, després del pretext, entrem per acabar el programa en el racó de Santi. El company més jove de l'equip ens convida, com cada dilluns, a anar-nos-en amb una recomanació, la que ell vulga. Ui, una recomanació peculiar, com tantes de les seues. Endavant, Santi.
2: Vull demanar perdó al principi perquè la recomanació setmanal serà una sèrie, en concret una comèdia de futbol. Però com la pròpia sèrie, res és el que ens sembla. La meva recomanació és Ted Lasso, una sèrie que ha guanyat diversos premis, entre els quals destaca el premi Primetime Emmy a la millor sèrie de comèdia en els anys 2021 i 2022. Jo crec que la categoria de comèdia si li queda curta. És una sèrie en les quals, amb completa serietat, es parla de diversos temes dins l'esport i de la pròpia vida dels personatges, ensenyant totes dues vessants, la cruesa d'uns certs moments, però sempre intentat ensenyar una cosa nova amb eixes vivències. És una sèrie plena d'estereotips que busca trencar amb tots i cadascun d'ells, de totes les maneres possibles i alguna cosa que continuen fent, ja que la quarta temporada s'estrenarà a l'agost d'enguany i se centra en un equip de futbol femení. El que més em crida l'atenció de la sèrie és el personatge principal, un personatge que, estant en un lloc incorrecte, és capaç de centrar-se en allò que sí pot controlar, sense deixar que res li faci abandonar. Jo, mentre espera la quarta temporada, us deixo amb 1991, una cançó de la banda sonora composta per Marcus Mumford i Tom Howe.

doncs, com cada dilluns, amb la recomanació de Santi, ens n'anem. Tornarem demà quan siguin les 7 i uns minuts, ja sabeu. Ara és hora de celebrar que tenim un equip de bàsquet femení impressionant, el València Bàsquet Femení, que esta nit celebra aixòs dos títols, la Lliga i la Copa de la Reina, abans d'anar-se'n de vacances. Nosaltres no ens n'anem de vacances, demà a les 7 i uns minuts estem així, ja sabeu, fins aleshores feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: La Dixi!
3: Però què dius?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
4: Quina ironia, quina cunyata!
2: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
5: Queda clar?
2: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
6: Ah, vale.
2: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
7: Home, pues clar.
2: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
8: Ah, ara ho he entès.
2: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
9: Efectivament.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da Punt, Cadena de Valor.
3: Hola, com estan? Són les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Arrenquem setmana avui dilluns, 18 de maig, i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una vesprada de ràdio en valencià i en directe que ens porta a parar l'atenció al futur de Ford Almussafes. La planta fabricarà a partir de 2028 el model Ford Bronco. Així ho ha confirmat avui el president de la companyia a Europa. Este model SUV multienergia suposa així la continuïtat de la càrrega de treball en un moment d'incertesa a la factoria de la Ribera Baixa. Ara bé, què implica tot això? És incompatible este nou model amb l'arribada d'un fabricant xinès? Què passarà en la planta fins a aquest 2028? De seguida intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes. Per altra banda, des d'avui també es podrà pagar a través de Bizum en comerços físics. Este servei s'oferirà de manera gradual i depèn de que els bancs comencen a oferir-lo als usuaris. A més, també s'incorporarà de manera gradual en els comerços que l'admeten com a mitjà de pagament. Avui parlarem en els xicotets comerços per saber com valoren esta nova ferramenta i per saber si això pot ajudar-los o no a ser més competitius. I en este dilluns continua la vaga del professorat educatiu no universitari en la Comunitat Valenciana. Ja saben que a partir de les 4 comença aquesta reunió entre conselleria i sindicats, i esta setmana també es reprèn la vaga de metges que viurà el dimecres la seva jornada central. I entre molts altres temes, avui també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya així Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bé, Javi, un plaer estar així de nou, arrencant una nova setmana de Cadena de Valor, i ho anem a fer amb el que ja s'ha anticipat a l'inici del programa, a missa última hora al voltant de Ford Almussafes. Anem ja.
1: L'horitzó de Ford Almussafes s'ha aclarit fa només unes hores. La planta valenciana de la multinacional automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Ford Bronco, segons ha confirmat avui des de la direcció de la companyia. La planta de la Ribera Baixa començarà a fer este SUV multienergia a partir de l'any 2028 i s'espera que isca al mercat a partir de l'any 2029, Arturo.
2: Així és, Javi. L'assignació d'este model a la fàbrica valenciana suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria. Almussafes feia mesos que estava a l'espera d'aquest anunci, ja que, com hem explicat així en Cadena de Valor, a hores d'ara, esta planta només fabrica el model Kuga i té vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED.
1: Volem conèixer en profunditat esta notícia, també les seues conseqüències, per això parlem amb el periodista d'Economia del periòdic Levante, Ramon Ferrando. Bona vesprada, Ramon.
3: Hola, bona vesprada.
1: Ramon, este és l'anunci que portaven esperant mesos. Te demano una valoració. Està a l'altura de les expectatives que hi havia?
3: A veure, este és un dels anuncis que estaven esperant i dels que van arribar. O sea, és la primera part de l'anunci. És superbona la notícia, o sea, però hem que pensar d'on venim. Este cotxe se va anunciar ja fa 3 anys i anava a ser per a 3.000 vehicles. Després se va arribar la xifra a 200.000. I ara estem assabentat que quedarà finalment en 183.000. 183.000. Uh-huh. En això no dona per a la factoria. Però és que aquest anunci va parell de lo que va passar, que és la venda d'una part de la factoria a Geely. Que això sí que és el complement perfecte per a, sí que deberes, garantir la càrrega de treball de la factoria valenciana. Uh-huh. És molt bona notícia, estava ja esperada, o sea, és com una notícia ja com descontada, perquè ja sabien tots que anava a vindre a més este model, el Bronco, en els seus matisos, no? Perquè és híbrid i bueno, ja pots pensar si és el futur o no, però el futur de la planta té. O sea, este és molt bona notícia. Molt bona notícia, que ara falta que confirmen el que ja saben tots, que és que va vindre de la mà de Geely, que serà la que complementarà la càrrega de treball de la planta.
1: Per tant, tenim aquesta expectativa de cara a 2028, com estaves comentant, ja se sabia més o menys que eixe anava a ser l'any en el que es començaria a fabricar este nou model. Parlem també d'eixa segona part que faltaria per completar este pastís, que és l'arribada de Geely. De moment això no s'ha confirmat de manera oficial, però sí que és una notícia que es baralla i que es dona per més que possible, no?, en tot el sector.
3: Exactament, o sea, és una, o sea, és un fet objectiu que va passar. O sea, a més, Chili, bueno, se va fer carrer de un cotxe per a ells i segurament va fabricar un altre per a Ford. Estos, bueno, avui han anunciat lo del Bronco a València, ¿no? Que és un multienergia, bueno, al final és un híbrid enchufable i un electric pur. Això és el que va ser el multienergia, ¿no? Geely va fer també un híbrid, o sea, va fer un híbrid enchufable i un electric pur. I a més va fer un altre model per a Ford. Això se té que confirmar, però va en la línia de lo que està dient avui Ford Europa, perquè Ford Europa avui ha anunciat 5 models. El model, el Bronco, no ha especificat la resta que te vaig a dir ara, però ha anunciat el model Bronco, que és el nostre, dos elèctrics que va fer Renault per a Ford, que són els que tenia que haver fet amb uns AFES ja fa 3 anys, o fa 2 anys, que van a ser utilitaris urbans, uno semblant al Fiesta, que no se sabe si serà una versió del Renault 5 o un Fiesta, i un altre, que encara no se sap com serà. I després, dos crossover, que això no han dit, que són dos urbans, que això todavía, encara no han dit com seran. Però, bueno, probablement aquests dos cotxes també arribaran a Ford. Uno, que jo crec que serà el que va fer Geely per a Ford, o sea, a banda del que va fer Geely per a ells, el que farà Geely per a Ford, i un altre que farà Ford, que això no l'han confirmat, però que té tota la pinta. Uh-huh. En resum, una molt bona notícia que confirma la càrrega de treball per a la planta i que, bueno, pues ja està bé. O sea, després de 4 anys de travessia per el desert, pues que els treballadors respiren tranquils, no?
1: Que puguen, ja... exacte, que puguen tindre una mínima certesa de tranquil·litat. Com estaves comentant, Ramon, farien falta aquests dos vehicles, el que fabricaria Geely per a la marca mateixa i un altre per a Ford, perquè la realitat és que, de moment, este primer cotxe, primer Ford, no arribaria al Bronco fins al 2028, però l'ERTO actual del mecanisme RED que protegís la plantilla acaba ara en 2026. Clar, sí. Com van a ser estos dos anys d'espera?
3: Pues una extensió de... ja veuràs. O sea, això va ser una extensió de l'ERTO, esto, segur, vamos, segur, però bueno, al final... O sea, fins ara no teníem una certesa, ara sí que la tenim, o sea, ara sí que és el moment d'apostar per ells, saps? Perquè ara sí que hi ha certesa de que aquesta planta va sobreviure, perquè jo, bueno, jo fa un any no ho tenia tan clar. Uh-huh. O sea, jo pensava que... perquè a més els tres multinacionals són aixina. Arriba un moment que diuen adeu i adeu. Ara no va passar això. O sea, això no va passar. O sea, el que temíem alguns, afortunadament, no va passar, i és una planta en futur, siga Chili, siga Ford o siga el Suncorda. Però, però lo important que és la... pues el lloc de treball de la gent, sobretot la indústria auxiliar, o sobretot no, també la indústria auxiliar, pues està, bueno, ara sí que poden començar a cantar victòria de que esa planta i ese treball té futur. Uh-huh. I això és fonamental per a València.
1: I Ramon, i pel que fa a l'arribada de Geely d'esta marca xinesa, sovint també se sol comentar que este tipus de fabricants d'origen xinès no solen portar els mateixos terminis que la resta de marques o que marques com Ford o marques europees. Tu creus que Geely arribarà a Ford abans de 2028 o que es començarà en aquesta producció del cotxe propi abans de 2028?
3: Sí. Sí. Està dient que te costarà com a molt 2 anys, però jo estic convençut, sí. O sea, jo pensé que un any i mig, sí, perquè estos venen... O sea, és que lo has explicat molt bé, lo dels terminis. El ritme d'acceleració que té esta gent és molt ràpida. Uh-huh. Aleshores, venen a... primer vendran a assemblar un cotxe que s'està dient ja, que és l'EX2, que és un èxit de vendes a Xina, i que és el que pensem tots que van a fer així a València, i sí, que se van a curtar, sí.
1: Per tant, Ramon, ens quedem en esta bona sensació també de que Geely podria arribar també abans, i sobretot la clau d'esta notícia, la tranquil·litat de que el futur de Ford en el Musafes està garantit.
3: Està garantit, sí.
1: Una alegria, la veritat. Ramon Ferrando, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Bona vesprada, una abraçada. Adéu.
3: Adéu.
2: I canviem ara de tema, passem, dices, molt bones notícies en el sector del motor valencià a la vivenda. La compravenda d'habitatges va baixar al mes de març un 2,2% respecte al mateix mes de l'any 2025, llastrada per les operacions sobre habitatges nous, Tot això, segons les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, la compra-venda d'habitatges encadena així 3 mesos consecutius de retrocessos.
1: En este tercer mes de l'any, el retrocés és conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes noves, que van caure un 10% de manera interanual. Per contra, la compra-venda realitzada sobre habitatges usats, sobre vivendes de segona mà, va créixer un 0,2%, i esta és la xifra més alta en un mes de març des de l'inici de la sèrie en 2007. A més, en taxa intermensual, és a dir, des de febrer a març, tinguent aquesta comparativa, la compra-venda d'habitatges a Sisi va pujar un 2,7%.
2: Així és, Javi. A més, crida l'atenció que enmig d'esta crisi habitacional la compra-venda de vivendes de protecció va caure més d'un 10% respecte al març de l'any passat. Pel que fa a les xifres totals, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia en la que més van augmentar les compra-vendes.
1: I en este sentit, parlant també d'eixes compravendes, d'eixes operacions i sobretot del preu de les vivendes, el Banc d'Espanya preveu que el deute de les famílies espanyoles represente, atenció, el 65,5% de la renda disponible de cara a l'any 2028 en un escenari advers marcat pels efectes de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i això, l'organisme apunta que la desacceleració del crèdit ajudaria a contindre este endeudament, mentre que en l'escenari base la ràtio pujaria fins al 68,5%.
2: L'informe destaca que el nivell d'endeutament de les llars continua en mínims històrics des de l'any 2000 i, clarament, per davall de la mitjana de tota la zona euro, situada en el 82,3%. A més, el Banc d'Espanya assenyala que els actius líquids, com el cas dels depòsits, han guanyat pes entre les famílies amb menys patrimoni.
1: D'altra banda, la càrrega dels interessos podria augmentar fins al 3,3% de la renda de cara al 2028 si continuen pujant els costos de finançament. No obstant això, la riquesa bruta de les famílies va créixer un 8% a finals de 2025 gràcies a la revalorització dels immobles i dels actius financers, mentre que el consum privat i la taxa d'estalvi es manté a nivells elevats. Moment ara d'obrir una finestra al món perquè Mar Hernández ens apropa als titulars internacionals.
4: La indústria europea de l'automòbil continua perdent pes davant l'auge de la Xina. Des de 2019, la producció de cotxes a la Unió Europea ha caigut un 27%, passant de 15,8 a 11,5 milions de vehicles, mentre que la Xina ha disparat la seva fabricació un 42%, fins als 29,4 milions d'unitats, i ja concentra el 37,4% de la producció mundial. El sector europeu atribueix aquesta situació a la lenta transició cap al vehicle elèctric, la baixa demanda i les exigències climàtiques de Brussel·les, en un context de retallades d'ocupació i forta competència asiàtica. Els neobancs i les entitats estrangeres continuen liderant la guerra per l'estalvi a Espanya davant l'expectativa d'un possible gir del Banc Central Europeu en els tipus d'interès. Plataformes digitals com Revolut, N26 o Trade Republic guanyen cada vegada més clients gràcies a comptes remunerats, menys comissions i serveis totalment en línia, mentre la banca tradicional intenta reforçar la seva oferta digital. El sector financer viu així una competència cada vegada més intensa per captar dipòsits i atraure l'estalviador en un context de gran transformació bancària. Morgan Stanley alerta que la pujada dels rendiments dels bons podria provocar una correcció important en Wall Street. Els analistes del banc consideren que la volatilitat del mercat de deute, junt amb uns tipus d'interès elevats i l'encariment del petroli pel conflicte amb l'Iran, poden frenar la bona evolució de les borses nord-americanes després de la recuperació iniciada al març.
5: Estàs escoltant Cadena de Valor.
0: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de casa, de nou a casa nostra, ens centrem, parlem ara d'una novetat important per a la nostra butxaca, i és que a partir d'ara, a partir d'avui, ja podem començar a pagar amb Bizum en els comerços físics dels nostres barris. Este nou sistema coexistirà amb les targetes i també l'efectiu, funcionarà sense contacte, simplement acostant el mòbil al datàfon per fer una transferència immediata de compte a compte.
2: El servei s'anirà implantant de manera gradual, per la qual cosa dependrà de cada banc a activar aquesta opció als seus clients i decidir en quins comerços i zones arranca. Per a facilitar el procés, naix també Bizum Pay, una cartera digital on podrem agrupar diverses targetes de diferents entitats. Amb més de 31 milions d'usuaris a Espanya, esta eina fa el salt d'internet a les botigues a peu de carrer, convertint-se en el primer sistema europeu d'este tipus a arribar al comerç físic.
1: Volem parlar d'este tema amb el president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, Borja Ávila. Borja, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Borja, com valoreu l'arribada de Bizum a les botigues físiques? Vos ajudarà a competir millor davant grans superfícies?
6: Sí, totalmente. Yo creo que es una medida positiva. Al final el sector así lo valora porque, bueno, pues bueno, es un medio de pago más para el cliente que facilita las compras y al final, como bien has explicado tú al principio, va a ser un método más de pago como el de la tarjeta, que para el cliente va a seguir sin tener coste y que va a ser mucho más intuitivo. Uh-huh. Nosotros ya llevábamos tiempo en los comercios físicos, pues bueno, con la medida del Bizum, lo que pasa que era un poco más engorroso porque al final, pues bueno, lo hacíamos a través de un código QR o a través de un enlace que tenía que llegar al cliente para aceptar la compra. De esta manera, pues al final tú vas a acercar el móvil y vas a poder hacer el pago. Entonces creo que es muy positivo y que al final, pues bueno, nos permite pues competir contra los grandes que tienen todas las herramientas.
1: Mm-hmm. Y en este sentido, Borja, a nivell pràctic, quins requisits tècnics o quins costos addicionals suposa per a un xicotet comerç adaptar el seu datàfon per a acceptar estos pagaments? ¿S'estan encarregant les entitats bancàries? ¿Com està funcionant això?
6: Sí, bueno, al final lo bueno es que nosotros, tanto en la Asociación de Comercio del Centro Histórico y Eixample como en Confecomerce, tenemos unos convenios potentes firmados con las principales entidades, como puede ser las caixas populares, las caixas rurales o CaixaBank o Sabadell, y entonces al final, pues bueno, nos van a aplicar la misma tasa de descuento. Es decir, que si tenemos un 0,025 de cada operación, como con las tarjetas de crédito, pues ahora al final con el Bizum también nos va a costar ese porcentaje. De esta manera, pues bueno, el consumidor es gratis para él, y para el comerciante ellos te van a aplicar, digamos, te van a implementar en tu datáfono ese método de pago, y tú simplemente, pues bueno, tendrás que ofrecérselo al cliente para que pueda pagar con él como si pagara como con una tarjeta.
1: Uh-huh. Pel que fa al client, com estàs comentant, no notarà cap canvi. Al ser una implantació gradual que depèn de cada banc, com funcionarà això a partir d'ara en els comerços? És el comerç qui ho ha d'oferir? Els consumidors, clients, hem de preguntar?
6: Es el comercio el que se lo tiene que pedir a su entidad bancaria. Por eso es tan importante el estar asociado, porque al final nosotros ahora ya dentro de 10 días o una cosa así ya vamos a tener pues videollamadas con las principales entidades con las que colaboramos, y nuestro asociado va a poder tener pues la información de primera mano, porque hoy es el pistoletazo de salida, pero al final, como bien has explicado, esto se va a hacer de forma gradual, y bueno, lo importante es lo más rápido posible pues tenerlo en el máximo de comercios para que el cliente pues cuando llegue a realizar su compra tenga un proceso de compra satisfactorio, ¿no? Que al final el pequeño comercio pues de esa garantía de esa trazabilidad, que al final yo creo que es tan importante, ¿no? Yo creo que es bueno porque al final hasta la fecha, pues bueno, parecía un poco que si el Bizum se tenía que hacer a un teléfono particular, que si a través de un enlace o un código QR, y de esta forma, pues bueno, al final la trazabilidad es total y las garantías también, y yo creo que bueno, que es una medida pues súper positiva.
1: Per tant, Borja, ens quedem en esta valoració positiva que fas. A partir d'avui ja ho podem trobar en les botigues, però com estàvem explicant, s'implantarà de forma gradual. Borja Ávila, president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, moltes gràcies per atendre'ns.
6: A vosaltres.
1: Una abraçada, bona esprada. Adeu.
2: I com acabem de comentar, este nou mètode de pagament també el podrem gastar per a pagar la cistella de la compra, però compte, els preus dels aliments continuen mostrant forces diferències a Espanya. Segons aquestes últimes dades publicades de l'IPC, les hortalisses cultivades pel seu fruit, com el tomàquet o el pimentó, s'han encarit més d'un 23% sols en l'últim any, mentre que les llegums verdes han pujat més d'un 17% i els ous més d'un 14%. També augmenten el peix fresc, la carn i els preparats de marisc.
1: En canvi, altres productes han registrat importants baixades de preu. Les fruites tropicals, com l'avocat o el mango, s'han abaratit al voltant d'un 20%, mentre que els olis vegetals han caigut un 6% i les creïlles un 3%. També baixen el sucre, els cereals i la pasta, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'INE destaca més que el nou IPC base 2025 incorpora canvis metodològics i una nova cistella de la compra, amb productes com els advocats, els navius o les begudes de te. L'organisme també reforça els sistemes digitals de recollida de dades per actualitzar amb més rapidesa l'evolució real dels preus als establiments. I abans d'acabar el programa d'avui, hem de parlar de Shakira. Rabiosa haurà estat perquè després de 8 anys la justícia dona la raó a Shakira i ordena a Hisenda retornar-li més de 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional conclou que la cantant no era resident fiscal a Espanya en 2011 i anul·la les sancions imposades. Però la resolució, atenció, no afecta a la seva condemna penal.
1: Important això que estaves comentant. En este sentit, la sentència assenyala que Hisenda no va poder demostrar que Shakira residirà més de 183 dies a Espanya, que és el requisit necessari per a considerar-la resident fiscal. Tampoc acredita que tinguera així el nucli principal dels seus interessos econòmics o familiars, malgrat la seva relació amb el conegut futbolista Gerard Piqué.
2: D'esta manera, Javi, el tribunal considera contràries a dret les sancions imposades a l'artista, que haurà de recuperar ara les quantitats abonades amb els corresponents interessos. Es tracta d'un nou revés judicial per a Hisenda en un dels casos fiscals més mediàtics dels últims anys.
0: Demà serà notícia.
1: I abans d'acabar el programa, com sempre, és tema de dilluns. Hem de mirar la nostra agenda, planificar la setmana. Volem saber per on passarà l'actualitat econòmica. Pere Ferrer, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada, companys. Bona vesprada de dilluns. Estava pensant en el cas de Shakira i tant que ha sigut mediàtic. Jo crec que ha donat fins i tot per a una sèrie de televisió en una de les plataformes.
1: Correcte, correcte. En una de les plataformes hi ha una sèrie inspirada en una cantant.
7: No diuen el nom, en una cantant.
1: Que residís així a Espanya cert dies i en una inspectora d'Hisenda. Està bé la sèrie, la veritat.
7: Sí, jo crec que és més protagonista l'inspectora que la cantant, però bueno, sí, és curiosa. Sí.
1: És curiosa.
7: Bueno, revisem agenda, per exemple, demà, 19 de maig, ja dimarts, resulta que és el Dia Mundial del Metge de Família. Uh-huh. I he estat revisant unes estadístiques i es crec el 5% dels metges col·legiats al món són d'aquest segment, metge de família o metge de capçalera, que és el coneix també. El cas és que si mirem a la Unió Europea, aquest percentatge puja fins al 20% i també és un 20% en el conjunt de l'estat espanyol. Uh-huh. I és que estem parlant de que són només a Espanya 30.000 professionals en este àrea, saps? En este segment d'atenció als pacients.
1: I que és fonamental.
7: Sí, digues. I que és fonamental perquè resulta que també esta setmana comença una nova vaga perquè estan sotmesos a pressió al treball davant de la societat, perquè són és el professional que és el primer filtre amb la ciutadania.
1: Sí, sí, en efecte.
7: I esta mateixa setmana comencen un nou procés de vaga que estan fent vaga una setmana al mes. Ja veurem si arriben a una solució pronte. Si revisem l'agenda de demà també, recordeu que tenim ple del Consell, és que este divendres no va poder ser, imagine que per qüestions d'agenda, tindrem ple del Consell a València mateixa i després, una, com sempre, una posterior roda de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. Tenim una segona jornada interessant també de ciberseguretat en l'àmbit industrial a la Comunitat Valenciana, que acollirà així la ciutat de València. Uh-huh. I també a València la vuitena edició de reconeixements Dona i Dona, que organitza EPAP, que ja saps que és l'associació de dones professionals, o sigui, empresàries.
1: Exacte.
7: I el que fan és premiar empreses que ajuden a dones en risc d'exclusió social i també laboral. Jo crec que és una bona iniciativa. Uh-huh. Estarem pendents a veure quines empreses són les guardonades.
1: Exacte.
7: En clau global te podria avançar que demà coneixerem vendes de vivendes corresponents al mes d'abril als Estats Units. I tindrem també resultats corporatius curiosos de grups empresarials com Walmart o Target, uh-huh. que segur que saps que són tendes d'autoservici i són les més grans del món i que tenen titularitat estatunidenca.
1: Sí, sí, exacte.
7: Són competidors, les dos, Walmart i Target.
1: Veurem com queden els resultats. Digues, digues.
7: Sí, i també coneixerem, per exemple, la balança comercial a Itàlia, el tancament de març, uh-huh. i la mateixa de la per al global de l'Eurozona i també d'Espanya. Estarem pendents també d'aquests resultats que podem conèixer demà, sobretot pel que fa al nostre territori, conèixer un poquet en el cas espanyol.
1: En efecte.
7: I per últim, també sabrem la taxa d'atur al Regne Unit. Revisant l'IBEX, sembla que respon bé, perquè des de la una del migdia està en un lleuger ascens, en els de 7.750 punts, i el barril, com sempre, jo és que no m'agradaria dir-te una altra cosa, però l'acabé de veure en 108 dòlars el barril de Brent.
1: És la realitat que tenim, Pere. Per desgràcia, sí. És la que vam tindre la setmana passada i pel que sembla continuarà també durant aquests dies. Pere Ferrer...
7: Sí, però bueno, m'heu sorprès en lo de Ford.
1: Almenys bueno, una bona notícia.
7: Una bona manera de començar la setmana.
1: Exacte, no? Exacte. Ens quedem en eixa notícia positiva. Pere, moltes gràcies. Demà parlem.
7: Vinga, bona
1: esperada. Bona esperada, adeu. I ja saben que d'ací els minuts comença la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim per ací. Ximo, com estàs?
8: Bé, molt content. Els aficionats i aficionades de València Bàsquet celebrant el títol de Lliga Flamant, títol de Lliga Femenina de València Bàsquet. I esta vesprada, a partir de les 6, estaran celebrant la Lliga i també que esta temporada han tingut doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Per a València Bàsquet, a partir del 6 estaran en la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, uh-huh. i el nostre company Salva Gómez ens contarà tota l'evolució de la jornada per a rematar a les 7:30 en el Roig Arena davant de l'afició. Més coses, ja anirem a Altea a menjar probablement una de les millors carns que se puguen assaborir en tot
1: no
8: el territori digues. Valencià.
1: No me digues que anirem a Ca Joan.
8: Ca Joan.
1: Increïble,
8: eh?
1: Quin temple.
8: Un lloc absolutament meravellós de producte, de verdura i de carn madurada. Ara tenen un nou projecte que es diu Murmur. O es dirà Murmur. Vicent Gil ens contarà i parlarem també d'esta família sobre este nou projecte que segur que està envoltat de qualitat com i tot el que fa Joan i companyia. Uh-huh. Parlant de noms propis, estarà amb nosaltres Santi Rodríguez. Santi, el del bigot, el frutero.
1: Exacte, el frutero.
8: Hola. És d'estos actors de comèdia que difícilment podrà despenjar-se d'un personatge tan potent com el frutero. Bueno, però Santi estarà amb nosaltres, ens contarà este dijous està al Teatre Principal de Castelló i ens contarà de què va el monòleg,
1: l'espectacle,
8: la proposta que ell fa, en efecte, ella sol, és One Man Band. Que parlarà de viatges. A qui no li ha passat? Anècdotes singulars, coses curioses o més o menys divertides, o pot ser més, no diré tràgiques, però sí fotudes, en un viatge. En clau d'humor, a les 6:10, esperem a Santi Rodríguez. I rematarem amb música. Carme Juan ve a contar-nos i a cantar-nos com que maig és el mes de les flors, mm-hmm. ha agafat, diguem, la floricultura
1: temàtica,
8: com a temàtica floral, cançons amb de per desde, entre, hacia cabo. Flors, flowers, molta flower i Carme Juan.
1: Quina meravella, eh? Programa molt, sí, molt, molt, molt divers. Jo, ja que ho dius tu. Molt variat, pues sí, molt completet. Pues sí, sí, sí.
8: Ah, i lo de Shakira, que ens contarà Surimi.
1: És que quin temacle, lo de Shakira.
8: 60 milions de pavos que li tornen.
1: Quasi res. Home, jo crec que per lo menos un dinaret bo anirà a fer. Convidarà. Però no van a convidar a celebrar-ho. Però bueno. En fi, gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així este Cadena de Valor. Tornem demà.
2: I tornem demà, Javi. Com tu ho has dit, a les 3 i mitja de la vesprada, si estarem.
1: Adeu, fins demà. Adeu. Bona vesprada.
5: Cadena de Valor. Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da. Cadena de Valor.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
10: De tu a tu.
11: Ens atem esta tercera setmana de maig, dilluns 18 ja. Soletí, bon estar, Joaquim.
8: Sí, què tal, gent, amics? Un dilluns per compartir junts la vesprada de punts. Benvingut.
12: Així comença la vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Després d'uns dies més fresquets, este cap de setmana, encara que agradables, ara sí que ens arriba de veritat un sol d'eixa que calfa. Estos dies dominarà l'anticicló i deixarà els termòmetres, ja està deixant-ho, en temperatures més elevades. Conforme vaig avançant la setmana, anirà més, arribant a fregar o superar, atenció, els 30 graus. Anem de cara a una setmana més bé calorosa.
11: I al calor de les brases cuinem unes carns extraordinàries en un dels temples per als amants de la cuina de foc. Ca Joan a Altea és des de fa anys un referent de productes a la brasa, carns maudurades, verdura fresca i saborosa i saladura de primer nivell. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens presenta el nou projecte d'esta família, també a Altea i amb un nom ben suggeridor, Murmur. Coneixem este nou restaurant a partir de les 5 i mitja.
8: Serà un plaer, igual que serà un plaer compartir amb les xiques de València a bàsquet este títol de la Lliga Femenina a partir de les 6 de la vesprada. Estaran a la Basílica de la Mare de Déu des de Sant Parats, també rebran autoritats i a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja portes obertes al Roig Arena per a celebrar este doblet històric, Copa de la Reina i Lliga. Salva Gomis ens ho contarà en directe al llarg de la vesprada. I de Altea, que és on estàvem, bueno, Altea, València, on sempre és un plaer visitar el nostre territori. Anem a fer una volteta pel món, però literal. El meravellós món dels viatges. Aquí no li han passat anècdotes, situacions curioses, anant de viatges, igual no memorables, però encara riurem més si eixes anècdotes viatgeres ens les conta un estimat humorista, que este dijous estarà al Teatre Principal de Castelló, Santi Rodríguez. Amb el seu humor, el seu bigot i el seu bon rotllo, xerrarem amb ell a partir de les 6 i 10.
11: També després tindrem musiqueta, a més, entorn, ja que estem en època de floració, les cançons
8: aniran en
11: aquesta línia. Estarem d'acord que vinga, com vinga l'oratge este mes de maig, és el mes de les flors, per tant, i precisament de flors,